0: Des de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant el 2025.
1: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
2: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
1: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració.
0: Esports. El Barça ha presentat aquest dimarts a Rodri, que signa per 4 temporades, i ha dit que el club blaugrana ha estat sempre la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi aquest dimecres el trofeu Joan Gamper. També s'ha de fer oficial en les pròximes hores la incorporació del lateral portuguès João Cancelo pel Barça.
1: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per 3 temporades, i ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: A la Lliga, l'Atlètic de Madrid debuta aquest dimecres contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, objectiu del Barça, no marxarà de l'Atlètic.
1: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que estarà a prova durant la pretemporada.
0: I en handbol s'ha disputat el 36è torneig Ciutat de Granollers. L'equip femení del Granollers ha guanyat 27-25 al Zúric, i el masculí s'ha imposat per Altun per 34-31.
3: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
5: Com més calor fa,
6: més fresca et fem la tarda.
5: Les millors tardes d'estiu
6: són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: A l'estiu, les tardes són per gaudir.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: I som tots? Sí, som tots, arrencant. La pista és a punt, la bola de mirall ja gira i els plats escupen el beat, la sintonia. Sou a la ràdio Inquieta i Cat, són les 8 del vespre, de dilluns a dijous. Potser ens has baixat ja i descarregat a migdia, perquè és a les 12, quan a 3Cat Cultura i l'aplicació per mòbil o tauleta gaudeixes de la nova sessió diària. Miqui Puig als plats, Galta Vermell, des de la cabina et saluda i et diu que et preparis, perquè la sessió és d'aquelles de recordar. Novetats, alguna capbussada del passat i cançons que els darrers dies ens estan agradant en sobremanera. Agafeu-vos fort, perquè arrenco una nova sessió de la pista de fusta. Van arribant novetats del que ha de ser el nou disco d'Àparat. Hound of Maybe. Novetats d'Àparat per arrencar la tarda.

cada detall la fa créixer més. I'm of Maybe. És la tornada d'Àparat. En Sasha Ring, la marradera d'aquest projecte, va pedar el 2019 i a poc ha anat fet cançons noves que ara aviat veuran la llum en un nou disc. I que, fe de Déu, a vegades parar ajuda a agafar més esbranzida. I'm of Maybe. Detalls preciosistes, bateries com un metrònom, com si el crowd rock tornés a casa. Àparat ha tornat i jo trobo la meva col·lecció de CDs meravelles com aquesta. Un grup que es deia Music Instructor, un àlbum anomenat Electro City i aquesta animalada anomenada Technical Lover.

aquesta petita meravella era dintre un disco de 1998 d'una banda anomenada Music Instructor, Electric City of Music Instructor. Era un disc ple d'electro, de balada soul, on aquesta Technical Lover, amb la veu de Maya B, Tallbox i Ray, deixa una llavor, que llavor en gent com Chromio n'ha fet tota una carrera. Un dels CDs de la meva col·lecció, que em servia per viatjar amunt i avall, per preparar d'altres sessions, per anar a veure amics a l'hospital, per anar a veure la mare i per voltar amb el meu dia a dia. Nou single d'Arlo Parks, Two-Sided.

0: Arlo Parks ja és una artista consolidada amb estil, amb intensitat i amb coses com aquest Two Sided, avançament del nou disco, Ambiguous Desire, fer de la intensitat de la pressió una cançó.
1: Disco, disco music.
2: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
1: Disco, disco music.
2: Pista de fusta, dance club.
3: Yo.
1: Disco, disco music.
4: Amb Miki Puig, la secta del ball té sacerdot.

lipots d'Iderian, lipots d'obsessió. Però quan m'agafa per una cançó, ja saps que la repeteixo i la faig èxit. Si més no a casa, si més no a aquestes hores, quan estem emetent pericat. El projecte Mina, el segell de quilòmetre zero, aigua salada, i aquesta discotec, són novetats que arriben a la pista i que vull que no deixeu de sentir mai. Apunteu el nom, Sis Demes. Això es diu Nave.

Un segell europeu, com més, Mouthfeist Trap, amb una recopilació anomenada We Are Friends, que arriba ja al volumen 12. Fent debutar artistes com aquest, es diu Systems, arriba des de UK. I aquest Nuff és una mostra de que el techno, amb tocs àcids, no descansa mai. La pista de fusta encara té més novetats.

0: Marty Chiotti i Porky Pole. Amb aquest nudell la claven violins. Un orgue a la vella escola del gospel i una veu que funciona. Recorda que ets i cap, que són les 8 del vespre i que això és la pista.
1: Endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
2: Tots a la pista. Miki Puig, Miki Puig, els plats.
0: I els fuckers.

Els Fuckers abraçant la pista de ball en el seu àlbum de debut, que es deia O, i aquesta Lucky, amb punt a cada lletra, així ens ho demostra. Alessandro Ricci ens proposa fer un reposado, com el tequila, com la cumbia rebajada. A vegades funcionen i altres no. Posar coses llatines, i en aquest cas funciona.

Alessandro Ricci a les xarxes socials. Diu que és un italo-finlandès que música de ball Reposado, així es diu aquest track, que funciona. I ara imagina't una mica de ritmes trencats firmades per Ryan R. Discordia, novetats que van tocant a la porta i que diuen Miki, volem sonar.

0: punta del nom. Ve des d'Ibissa, es diu Ryan amb Y, posa AR entre parèntesis, i el segell Deep Clicks li publica aquest Discordia. Senzilla, molt senzilla, de cara a un moll de l'os, de cara a barraca, i funcionant. Ets ICAT a la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta.
1: Qui no balla no és viu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
2: En digital o a l'FM, cada dia tens Pista de Fusta.
0: Miqui Puig et presenta novetats. I totes són per ballar, percussions, sintetitzadors, productors del món que ens demanen cançons per fer-nos més feliços. Ser un snort. You wanna want. Anota els noms, fes-els servir per la teva col·lecció particular i comparteix el nostre credo.

un altre italià que fa servir el minimalisme, la mínima expressió, perquè el track funcioni. Es fa dir Seumas North, i aquest You Wanna One és la punta de l'iceberg de tota una vida fent cançons de ball. Apunta dels noms, gaudeix-los, i sempre que puguis parla amb els teus amics i els dius que la pista de fusta és a punt, que cada tarda arriben peces noves. The Passion. Es diu Sergio Villas, The Running Man en fa el remix i torna sent una peça d'aquelles que ens ha de fer trontollar la vidriera.

0: La peça original la signa Sergio Villas. Es diu The Passion i en un EP de remixes The Running Man i incorpora tota aquesta percussió electro gairebé a contramaluc perquè la peça sigui encara més interessant. A mig camí del techno i del house, Sergio Villas i The Running Man ens han deixat aquest The Passion.
1: Pista de fusta Dance Club.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I això és una tarda de novetats. Infinikit Refracture. Comença així, et penses que no farà mal i n'acaba fent.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Unió Europea pressiona Espanya perquè faci tornar tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, insisteix que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: El Partit Popular fa seu el missatge i també reclama la repatriació al Marroc de tots els migrants. Sentim la vicepresidenta de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, Juan José Vivas.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
4: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions.
1: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mykhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
5: Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols de Veneçuela i Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes.
1: Mor als 74 anys Delfín Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Bete o Caramelos. L'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis.
5: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
6: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
5: Alhora també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
1: Esports, el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha dit que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi aquest dimecres el trofeu Joan Gamper. També s'ha de fer oficial en les pròximes hores la incorporació del lateral portuguès João Cancelo al Barça.
5: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
1: A la Lliga, l'Atlètic de Madrid debuta aquest dimecres contra el Màlaga sense Julián Álvarez, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone, el seu entrenador, ha dit que l'argentí, objectiu del Barça, no marxarà de l'Atlètic.
5: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro Marijal Lakovic i el Lleida incorpora l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que estarà a prova durant la pretemporada.
1: I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 davant d'Austràlia.
0: Fins aquí les notícies.
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Cada dia a les 7, tot costa.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
8: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
8: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
9: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
10: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
11: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
12: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
10: Comencem.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més aquí a la sintonia de KTFM. Dijous, avui és dia de programa especial, i avui aquest programa especial girarà al voltant de la figura dels Sopa de Cabra. 40 anys de Sopa de Cabra, que es van celebrar, entre altres coses, l'altre dia al lliurament dels premis de la revista Enderroc, a l'Auditori de Girona, amb una presència estel·lar dels germans Roca, dels tres, i amb un text que em va semblar espectacular, llegit per el Pitu Roca, que és el sommelier, el que en sap de vins, i que va fer doncs una glosa al voltant de la figura del Sopa de Cabra o de la història del Sopa de Cabra, i citant bona part de títols de les millors cançons o dels millors discos que han deixat al llarg de la seva trajectòria. Són 40 anys, això es diu aviat, i són 40 anys que hem volgut celebrar amb un disc que recull un bon grapat de cançons enregistrades en directe a diferents espais, ja us ho explicarem, aquest primer Camins en directe a Cap Roig l'agost del 2026, al Festival dels Jardins de Cap Roig, i amb moltíssimes, moltíssimes col·laboracions. Ja sabeu que estan girant, continuen girant també durant aquest 2026, celebrant aquests 40 anys, i amb un directe doncs, que continua sent un directe excepcional. A partir d'aquí, a vegades amb alguna baixa, la del Josep Tió, el guitarrista, que per problemes de salut en alguna ocasió no puja damunt de l'escenari, l'Oest de Franc és qui ara està substituint a la guitarra el Tió quan no hi és, però en bona part d'aquests concerts sí que el sentireu. I a partir d'aquí, un munt de col·laboracions, com us deia, i de fet, comencem allò pel boc gros, perquè aquesta versió de l'Empordà, que està enregistrada en directe al Palau Sant Jordi al novembre del 2022, hi participa doncs una llarguíssima llista de convidats. Hi ha els Amics de les Arts i el Xerí Marester, que havia estat guitarrista del Sopa de Cabra durant una llarga temporada. Hi ha els Catarres, el Guillem Soler dels Buhos, el Joan Dausà, el David Carabent de Mishima, l'Alfred Garcia, el Ginestà, el Ramon Miravet, la Judit Nederman, la Su, el David Rossell i els Tiets, tots ells conjuntament amb Sopa de Cabra reinterpretant l'Empordà.

Versió coral de l'Empordà, d'una de les cançons, evidentment, de les més populars, més conegudes i més universals de la Sopa de Cabra, amb aquesta cridòria que sentia una mica de fons, que eren veus de la gent que havia anat participant en aquell concert del novembre del 22 al Palau Sant Jordi. Insisteixo, els Amics de les Arts, Xeri Marastel, els Catarres, Guillem Soler dels Buos, Joan Dausà, David Caravent de Mishima, Alfred García, Ginestà, Ramon Miravet, Judit Nederman, Su, David Rosell i els Tiets. I alguns d'aquests els anirem escoltant ara amb algunes cançons, diguéssim, que també formen part d'aquest directe. Tot això està publicat en un àlbum que es diu Grans Èxits i Estimats Fracassos. I és que en aquest cas el Sopa de Cabra han volgut també enregistrar o han volgut posar en aquest recopilatori algunes de les cançons que no han sigut de les més famoses ni de les més conegudes. No és el cas de les que escoltareu ara, perquè podríem dir-ne que tot el contrari. També estan registrades en directe al Palau Sant Jordi el 2022 i col·laboren aquí amb Sopa de Cabra l'Alfred García i el David Rosell. El David Rosell havia estat guitarrista dels Brams, que per cert ara anuncien que tornen, i habitualment està girant també amb els Catarres i és un dels productors habituals en bona part dels artistes que estan triomfant avui en dia a Catalunya. Un veritable mestre de la taula de so i de la producció discogràfica. El Boig de la Ciutat, en directe des del Palau Sant Jordi el novembre del 2022.

0: Alfred García.
1: Per 30 anys més. I David Rosell, s'ha de dir, que estava a la guitarra aquí acompanyant en aquest Boig de la Ciutat amb Alfred García. Us deia que són diversos directes. No només hi ha aquests dos, els que ja hem escoltat, el de Cap Roig del 2025 i el del Palau Sant Jordi, que és el majoritari, perquè aquí és on hi ha moltes col·laboracions, al Palau Sant Jordi el novembre del 2022, però també hi ha alguns enregistraments que estan fets, diguéssim, que en alguns llocs que no apareixen tant en l'àlbum, però que han volgut al Sopa de Cabra agafar-ne alguna cançó. Per exemple, hi ha Malassant, que està enregistrada en directe a Girona el desembre del 2017, això és del més antic, conjuntament amb un directe que hi ha a Porreres l'agost del 2016, i també hi ha alguna cosa en directe des d'Empúries del 2020. Per tant, estaríem parlant d'uns 5 o 6 escenaris, si no m'erro, i insisteixo que majoria, sobretot predominant, d'aquestes col·laboracions que vam tenir al Palau Sant Jordi el novembre del 2022. Aquí en tenim una altra, amb una altra d'aquelles cançons que tampoc requereix de masses presentacions. Mai trobaràs Sopa de Cabra amb Búhos, Ginestar i Tiets, o Detallets, com us vingui de gust.
0: Ginestar!

0: Gràcies.
1: Jo, en aquest cas, prefereixo l'original, eh? No tinc res contra cap dels que estan aquí, perquè, a més, doncs, tots són molt bona gent. Búhos, Ginestà, els tiets... però a mi m'agrada com a versió l'original del Mai trobaràs. A vegades és el que té una mica aquesta amalgama de col·laboracions, aquesta entrar i sortir de gent. Sempre és molt lluit, diguéssim, damunt d'un escenari, però al final el resultat, siguem sincers, moltes vegades un prefereix escoltar les versions originals. Almenys a mi això em passa. No ens movem d'aquest directe perquè, de fet, encara tinc tres col·laboracions més que vull compartir amb vosaltres. N'hi haurà més, eh? Però de moment seguim al Palau Sant Jordi. El novembre del 2022, evidentment, entrades exaurides, tot a vessar amb un sopa de cabra platòric i, a més, un sopa de cabra platòrics i acompanyats, això sí, de generacions més joves. Una de les coses que sempre ha fet, la banda de Gerard Quintana sempre ha estat molt alerta i molt atents i molt oberts de bat a bat a les possibles col·laboracions, no només en els directes, sinó també col·laborant amb discos i col·laborant amb gent jove, cosa que se'ls ha d'agrair. Aquest és el Seguirem somiant. Sopa de cabra, en aquest cas acompanyats dels Catarres.

Seguirem somiant amb Sopa de Cabra, amb els Catarres i amb els acords del Wish You Were Here, que també hi apareixen, de Pink Floyd, en aquesta cançó. Avui estem fent un recorregut dins d'aquests programes especials que fem els dijous aquí al Delicatessen, al voltant d'aquest àlbum que han publicat el Sopa de Cabra i en el que doncs, es recreen en els seus directes des del 2016 fins al 2025. El disc es diu Grans Èxits i Estimats Fracassos, àlbum que serveix per celebrar 40 anys de carrera discogràfica del Sopa de Cabra. Seguirem amb dues cançons més enregistrades des d'aquest Palau Sant Jordi. Aquí la gràcia està, evidentment, en sentir com queden aquestes col·laboracions. El tema també és conegut, Els teus somnis. La col·laboració aquí és de Ramon Mirabet.

aquí el crit de Ramon Mirabet, llarga vida al sopa. Doncs mira, llarga vida, 40 anys són els que celebren. Sempre he pensat que aquestes dues veus, la de la Ramon Mirabet i de el Gerard Quintana, em faltaven a les mil meravelles. De fet, una vegada van col·laborar ja plegats fa molt de temps, i a més amb una tercera veu que també quedava a les mil meravelles, que era el Santi Balmes dels Love of Lesbian. Són aquestes trobades que es produeixen de tant en tant i algunes d'elles queden enregistrades, com és el cas ara d'aquest àlbum de Sopa de Cabra, i algunes doncs es perden a la nit dels temps. Això també era de Sopa de Cabra, jo diria que sí. Si et quedes amb mi és un altre dels grans clàssics que van triar en aquest repertori del directe del Palau Sant Jordi, insisteixo, novembre de 2022, i a qui van triar per col·laborar amb aquesta cançó va ser Alassú. Sopa de Cabra i Su, Si et quedes amb mi.

Avui, escoltant el Sopa de Cabra, amb molts convidats, i de moment aquí plantats o palplantats en aquest concert del Sant Jordi de l'any 2022. Però ara volia obrir un petit parèntesi, perquè no sé si ho sabeu, però si no ho sabeu us ho explico. El dia 21 d'aquest mes d'abril, això és un dimarts, dos dies abans de Sant Jordi, tenim concert Delicatessen.

us explicaran molt fàcilment com aconseguir un parell d'invitacions. I un cop allà, les cerveses les posa Estrella Damm, gratis, i la música la posem nosaltres. O sigui que, vaja, és un planasso. Tessa Rose Jackson, que serà la nostra artista internacional, i sempre ens agrada també descobrir algun artista d'aquí i de casa, i per aquesta ocasió, dia 21 del mes d'abril, tenim aquest senyor que ens ha captivat des del minut zero. Es diu Jan Nieto.

Això es diu Motorboat i és de Jan Nieto, des de Mataró, des d'un àlbum que es diu Elija, que es va publicar l'any passat, 2025, i que estarà presentant en aquest concert de Delicatessen del dia 21 d'abril, el dimarts, antiga fàbrica Estrella d'Am. Obrim portes a les 7 de la tarda, comença Jan Nieto a partir de 7:45 del vespre i estareu d'hora a casa, sense cap tipus de problema. Diria que no hi ha futbol, espero que no n'hi hagi, és un dimarts, o potser sí que n'hi ha. Ara no ho sé, sempre ens atrapa el futbol de pel mig. Sí, com sigui, doble concert amb Tessa Rose Jackson, amb Jan Nieto, i les entrades o les invitacions, que és gratuït, les podeu aconseguir a través de la pàgina web de ICAT-FM, allà on posa experiències i us ho expliquen tot la mar de bé. Nosaltres ara tanquem el parèntesi i tornem a Sopa de Cabra.

Podré tornar enrere. La Judith Nederman, que cantava al principi, i amb el David Carabén, dels Mijima, que cantava al final. Per cert, Mijima tenen nova cançó, l'escoltarem, ben aviat, perquè a mi tot el que fan Mijima, la veritat és que sempre m'atrapa. I últimament s'han dedicat molt a fer versions, ja sabeu, de les últimes, aquest podríem haver fet més discos, versió de Bad Bunny, ni més ni menys. Però el que ens ocupa avui és els directes de Sopa de Cabra, ens en queden dos al Palau Sant Jordi, penso que amb col·laboracions realment... No, sí, dos al Palau Sant Jordi amb col·laboracions que són inevitables. Una és aquesta que escoltareu ara, El Far del Sud, gran cançó de Sopa de Cabra, amb la companyia inestimable del senyor Joan Dausà.

0: I acabarem amb aquests dolços plans, que està enregistrat a Porreres l'agost del 2016, amb la companyia del Quartet Brossa. Quartet Brossa és un d'aquests quartets de corda oberts, també col·labora amb moltíssima gent. De fet, ho van fer amb els Astro, ara fa molts anys enrere, però ho han fet amb moltíssims artistes diversos, i és d'aquestes bandes que realment, o d'aquestes formacions que realment valen la pena sentir, tant amb col·laboració com quan ells actuen, evidentment, com a Quartet Brossa. I amb ells acabarem avui aquest recorregut. Evidentment, el disc de Sopa de Cabra és doble, té moltes altres coses, no us l'he posat sencer ni de bon tros. Si us ve de gust, doncs ara la feina és vostra. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat. Sigueu exigents amb la bona música i ara ja no tornem fins dilluns, com sempre, a la mateixa hora.
1: Aquesta cançó, comptem amb ella, amb el Quartet Brossa, es diu Dolços Plans.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ja està en marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple el desplaçament infinit per la pantalla, també anomenat scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que eren conscients que perjudicaven els joves. El judici es fa a Califòrnia davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que en els casos més extrems han acabat en suïcidi.
2: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
1: L'empresa de Mark Zuckerberg, que nega les acusacions, podria enfrontar-se a multes de 200.000 milions de dòlars, si resulta culpable, i a més es podria veure obligada a fer canvis essencials en les seves plataformes. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Unió Europea acolla a Espanya perquè faci tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors.
1: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència del Tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista.
3: Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols de Veneçuela i Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, que ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes.
1: Madonna obté la majoria de les nominacions als premis de la música MTV. La reina del pop supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. La perla de Rosalía ha obtingut una nominació en la categoria de millor vídeo de música llatina, en què competirà amb Shakira, Karol G i Bad Bunny. El fabricant xinès de robots humanoides, Unitree Robotics, ha debutat aquesta matinada a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%.
3: La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat, en la que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoida a la Xina continental. Unitree està valorada ara en més de 9.000 milions de dòlars i compta, entre els seus inversors, amb gegants tecnològics com Alibaba i DeepSeek. L'empresa destinarà gairebé la meitat dels diners recaptats a investigar i desenvolupar nous robots. Aquesta mateixa setmana ha presentat un robot anomenat Superman, que és capaç de saltar a una altura de 2 metres i de córrer a més de 12 metres per segon, tot i que només ha dedicat 3 mesos al seu desenvolupament. Tot i l'eufòria, Unitree adverteix que la comercialització massiva dels humanoides encara pot trigar més del previst.
1: Esports. El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha dit que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi aquest dimecres al Gamper. També s'ha de fer oficial la incorporació en les pròximes hores del lateral portuguès João Cancelo pel Barça.
3: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per 3 temporades. I ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
1: I a la Lliga, l'Atlètic de Madrid debuta aquest dimecres contra el Màlaga sense Julián Álvarez, que no ho va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone, l'entrenador, ha dit que l'argentí, objectiu del Barça, no marxarà de l'Atlètic.
0: Fins aquí les notícies.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: La nit del 19 d'octubre de l'any 2007, l'Alejandro Ponsoda, l'alcalde de Polop de la Marina, atura el seu cotxe a les portes de casa seva. Just quan prem el botó per obrir la porta del garatge, algú s'acosta a la finestreta del conductor i dispara un tret que acaba amb la seva vida. Sembla una execució, una acció feta per sicaris. La Guàrdia Civil ressegueix totes les hipòtesis. La principal... les disputes polítiques a l'Ajuntament en una zona marcada per l'especulació urbanística. Alguns testimonis apunten a una mala relació entre l'alcalde i un sector del seu equip de govern, encapçalat per Juan Cano, el número 2 del Partit Popular. De fet, després de l'assassinat de l'Alejandro Ponsoda, és Juan Cano qui és investit nou alcalde de Polop de la Marina. Els investigadors sospiten d'ell, però no tenen cap prova que el vinculi amb el crim. Paral·lelament, també investiguen la vida personal de l'alcalde, molt desconeguda per tothom i també per la família. Descobreixen que els darrers temps havia incrementat la despesa telefònica i que la majoria de trucades eren evidents i números de tarot. Un d'aquests vidents explica a la Guàrdia Civil que l'alcalde li preguntava com enamorar un monitor d'esports del poble i que aquest tema li havia suposat discussions amb gent del seu equip de govern. També investiguen si alguna de les seves relacions sexuals o amoroses podien haver portat a que algú decidís matar-lo. 2 anys després, però, el cas continua estancat. Ni detinguts, ni proves clares sobre el mòbil del crim. Els investigadors no saben cap a on tirar. Qui va matar l'alcalde de Polop? I per què? 2 anys després del crim, tot està per aclarir.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Som a Polop de la Marina, un municipi de l'interior de la costa alacantina, a 14 quilòmetres de Benidorm i a 140 de València. El 19 d'octubre de l'any 2007 ja han matat l'alcalde, l'Alejandro Ponsoda, disparant-li un tret al cap. 2 anys després no hi ha cap detingut. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, ha investigat l'Ajuntament i la vida de l'alcalde. Han descobert lluites de poder al voltant de l'especulació urbanística i una doble vida d'un home públicament estimat. Però no han aconseguit res que assenyali qui o quins van ser els responsables de l'assassinat. Tenen moltes sospites, però cap certesa. Fins que apareix algú que diu que va rebre l'encàrrec de matar l'alcalde. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: Han passat 2 anys des que van matar l'alcalde de Polop. La Guàrdia Civil i el jutjat d'instrucció número 2 de la Vila Joiosa només van a les palpentes. No troben cap indici prou significatiu que els posi sobre una línia clara d'investigació. La periodista Gemma Peñalosa va seguir a fons el cas.
5: La investigació era com un callejón sin salida al principio. Había muchas sospechas, pero en realidad no había ninguna certeza. Los agentes no tenían a qué acogerse. Entonces, pues, se quedó parada. pero la UCO nunca se olvidó de esto y estuvo 2 anys treballant molt dur.
3: Diu que treballaven dur, però amb pocs resultats palpables. 2 anys després de l'assassinat, diversa de la gent amb qui han parlat els han donat pistes de l'actitud que Juan Cano tenia amb l'alcalde. Aquestes actituds no passen desapercebudes als investigadors. Quan després dels 2 primers anys s'entreguen el seu informe al jutjat, deixen constància d'aquestes sospites amb una anotació.
2: Lo que sí parece claro es que el actual alcalde de Polo, Juan Cano, ha sido el principal beneficiado de la muerte de Alejandro Ponsoda, aunque sea únicamente dentro del ámbito político, planteándose este equipo de investigación no solo la posibilidad de que su muerte haya sido orquestada por Juan Cano y sus colaboradores, sino que el asesinato haya sido un aviso o amenaza al propio Juan Cano, planeado por terceras partes interesadas en conseguir algo del ayuntamiento, a lo que pudo haberse negado Alejandro en su día.
3: Apunten directament a la figura de Juan Cano i els seus col·laboradors, a qui consideren el principal beneficiat de la mort de l'alcalde. Recordeu, però, que després d'investigar a fons Cano i el seu entorn i de tenir els seus telèfons punxats més de 10 mesos, més enllà d'alguns testimonis que declaren que tenien mala relació, la Guàrdia Civil no té cap prova que els vinculi amb l'assassinat. Aquesta conclusió, però, té una altra repercussió directa. Fetes totes les cerques i interrogatoris que han pogut, els investigadors donen pràcticament per descartat que l'activitat amorosa o sexual de l'alcalde pugui tenir cap cosa a veure amb l'assassinat.
6: Es va descartar en seguida. La UCO va fer investigacions en quan, per exemple, una que li llegia el tarot al don Alejandro Ponsoda, però esta via es va descartar en seguida, perquè no va veure que per ahí no n'hi havia, no veia que n'hi havia resultat per a lo que s'arribara a detindre els presumptos autors.
5: En estos años nunca me he pronunciado sobre esta vida, no me gusta llamarla oculta, pues su vida personal y su vida íntima, y cada uno pues hace lo que quiere, cuenta hasta donde quiere. Fueron una de las líneas de la investigación, pero fue poco tiempo en lo que esto estuvo sobre la mesa de los investigadores, porque se dieron cuenta que no se investigó, por supuesto, se investigó todo, pero esto no llegó a buen puerto, vamos.
3: Aparcat, doncs, el camí de la vida privada de l'alcalde, els agents de l'UCO es concentren en tot el que té a veure amb la gestió de l'Ajuntament. Estan convençuts que qui va prendre la decisió de matar-lo ho va fer per algun tema vinculat amb la vida política i els problemes que se'n deriven. El crim de l'Alejandro Ponsoda s'havia convertit en un cas mediàtic. La premsa hi estava especialment a sobre perquè el gener d'aquell mateix 2007 hi havia hagut un cas molt similar al poble de Fago, a Osca. Allí també havien matat a trets l'alcalde Miguel Grima, també del Partit Popular. D'això ja en parlarem un altre dia perquè conec una mica la història. Conscients de la situació, l'equip de l'UCO de la Guàrdia Civil convoca un gabinet de crisi. El cap de la investigació, el comandant Enrique Gómez Bastida, agafa la paraula i exposa la situació. Han passat més de 2 anys i no tenen absolutament res. No han pogut localitzar les armes. L'informe balístic no és determinant. No hi ha testimonis ni càmeres que puguin identificar els autors, ni tampoc hi ha cap resta d'ADN per enlloc. Res de res. Amb aquest escenari, el comandant els planteja 2 opcions als seus homes. O donen la investigació per tancada, o prenen la decisió d'anar cap a una altra possible resolució en forma de prova indiciària. I aquí hem de fer un aclariment. Què és això d'una prova indiciària, Albert?
7: Una investigació per prova indiciària o per prova indirecta es dona quan no hi ha proves directes que permetin resoldre un cas. Imatges, testimonis clars, restes d'ADN... Quan no hi ha res de tot això, com passa en aquest cas, una opció que tenen els investigadors és intentar donar per acreditats uns fets basant-se en un cúmul d'indicis, tots diferents entre ells i d'origen divers, que, ajuntats, un al costat de l'altre, quadrin i construeixin un relat amb sentit. Detalls que per si sols no aporten respostes sòlides, però que junts aconsegueixen explicar una història amb sentit.
3: Una història amb prou sentit per poder anar després a explicar-la a un judici i que convenci el jurat. Un fet que no acostuma a ser fàcil. De la cimera de crisi de l'UCO en surt el compromís de volcar-se amb aquesta segona opció. Tenen una hipòtesi. Algú enfadat per algun conflicte polític va encarregar la seva mort. Ara necessiten poder-la defensar i demostrar.
8: Como hipótesis, respecto a la autoría material de los hechos, se trabaja con la idea que los mismos fuesen el resultado de la contratación por parte de uno o varios autores intelectuales de las personas que finalmente llevaron a cabo la ejecución material del ataque. Respecto a esta autoría material, se inició como línea de investigación la identificación de personas relacionadas con el entorno físico de la comarca de la Marina Baixa, en la que se encuadra el término municipal de Polop de la Marina, y que estuviesen implicados en hechos de las siguientes características: delitos de tenencia ilícita de armas, en cuyas dirigencias se hubiesen intervenido armas de características similares a las utilizadas en los hechos; delitos de amenazas, coacciones, extorsión, homicidio y asesinato, en las que los autores actuasen a instancias de tercero o bajo precio o recompensa.
3: L'advocat Guerri explica què va fer la Guàrdia Civil per intentar avançar.
6: Però és que van estar, després de 2 anys, que no avançaven en buscant una trama urbanística o buscant en l'entorn d'Alejandro Ponsoda. El que va dir el capità de la UCO, pues entonces lo que van fer és intentar canviar la via pues per el tema de los bajos fondos de lo que era de Benidorm, a través d'esportes de discoteca i a través d'esportes dels clubs d'alterne.
3: Els investigadors havien previst aquesta opció des del moment que van veure l'escena del crim. La manera com havien executat l'alcalde i el fet que fossin com a mínim 2 persones ja els havia portat a pensar que podia haver estat obra de sicaris. Fins ara, però, s'havien centrat a descobrir primer l'autoria intel·lectual, els instigadors, qui hauria tingut algun interès a fer que algú matés l'alcalde. 2 anys després, decideixen capgirar-ho i comencen a buscar per sota, trobar qui va prémer el gallet. En paraules del comandant de la Guàrdia Civil, Enrique Gómez Bastida, l'única manera de poder trobar alguna cosa és sortir al carrer i moure tots els delinqüents de la zona. Radiografiar qui té capacitat per accedir a aquest tipus d'armes i per utilitzar-les i, sobretot, per executar un encàrrec d'aquestes característiques. Els investigadors s'infiltren als ambients nocturns. Així ens ho ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, que no ha volgut que el gravem, però ens ha explicat coses, li hem posat veu. Sentim com i per què van voler mimetitzar-se amb el que ell diu la nit.
9: La noche es como un parque de atracciones. Está el empresario, el político, el traficante de drogas. Y la prostitución es el punto de unión que los une a ellos y todo lo malo de la sociedad. Y allí se crea un submundo. Compartir noche genera unos lazos muy fuertes, vinculados al sexo, al consumo de cocaína, unos vínculos que luego no se reproducen fuera de este entorno, se quedan en la noche. Nexos que se sustentan prácticamente solo en torno a la prostitución y que luego, diariamente, no tienen contacto alguno.
3: Els investigadors passen mesos barrejats en aquell submón, fins que arriba el 15 de juliol del 2009 i, de sobte, topen amb un element que donarà un gir a la investigació.
5: Entonces hay un... Luego le llaman el testigo protegido, que decide hablar. Y resulta que este señor era el portero de un burdel de tercera categoría que había en Finestrat, muy cerca de Benidorm.
6: El testigo protegido entra en escena porque al cambiar la línea de investigación, lo que es la UCO comienza a tener entrevistas entre la gente que se movía por los bajos fondos de lo que era las poblaciones de Benidorm y toda la contorna. Uno de justamente estos señores era el porter del Club Mesalines.
3: Els investigadors tenien el porter del Club Mesalina a la llista de possibles candidats. L'Albert Mercader, que ha parlat amb el comandant de la Guàrdia Civil, ens explica com va anar la cosa.
7: Una nit, mentre eren al Club Mesalina, el comandant Gómez Bastida surt a fora a parlar amb ell. Quan s'identifica com a Guàrdia Civil, l'home es comença a posar nerviós. És d'origen portuguès i parla castellà amb un accent molt marcat. Amb els nervis, fins i tot costa d'entendre'l. Li diu que es tranquil·litzi, que aquesta vegada només té interès per parlar sobre l'alcalde de Polop. I que si en sap alguna cosa, li pot sortir a compte col·laborar amb la investigació. Això, per algú que tingui un passat poc clar criminalment parlant, pot ser una bona oportunitat per intentar arribar a acords amb la policia. El porter del Mesalina accedeix a parlar amb els investigadors a canvi que se li garanteixi l'estatus de testimoni protegit.
3: La jutgessa accepta protegir-lo i el citen a declarar. Què li diu el testimoni protegit a la jutge?
7: Que a l'agost de l'any 2007 treballava com a porter d'aquest Club Mesalina, un prostíbul de Finestrat a les afores de Benidorm. Una nit, uns homes el van anar a buscar i li van oferir diners a canvi de matar l'alcalde de Polop.
3: Abans, però, és important que situem bé el lloc, perquè serà clau en aquesta trama.
7: El Club Messalina havia estat un dels clubs més emblemàtics de la Marina Baixa, especialment a finals dels 80 i principis dels 90. En aquella època no era gens estrany veure-hi circular polítics, empresaris i gent de diners de la zona per tancar i celebrar els seus negocis. Després d'aquesta etapa d'esplendor, però, la zona va entrar en decadència i va convertir-se en un territori de negocis i tractes més aviat foscos.
3: Si heu vist la pel·lícula Huevos de Oro, del meu estimat i enyorat Bigas Luna, amb el Javier Bardem i la Maribel Verdú, justament alguna de les escenes es van rodar al Messalina. El cas és que ara un testimoni diu que una nit, mentre hi treballava de porter, al voltant de les 3 de la matinada, una de les cambreres va sortir a buscar-lo i li va dir que anés a la sala VIP, que allà hi trobaria els amos del local amb uns senyors que volien parlar amb ell. La conversa, segons relata el porter del local, va anar més o menys així.
10: Buenas noches. Te hemos llamado porque queríamos saber si aún te dedicas a todo aquello. ¿Te interesaría hacer un trabajo de los que ya habías hecho antes?
11: ¿De qué se trataría exactamente? Si es ir a exigir un cobro o escarmentar a alguien, puedo hacerlo.
10: No, de este tipo de trabajo no. Algo más intenso, de los que hacías hace tiempo en África.
11: Uf, ¿de quién se trata? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
12: Hay que matar a un tío que está tocando las pelotas a este, a mi amigo, el alcalde de Polop.
9: Y por el dinero no te preocupes, este lo pone. Y también te podemos dar las armas si hace falta.
12: Y tú tranquilo, que si este no pagara ya lo haría yo. Por el dinero no será.
11: No sé si me interesa. Y si me interesara, no quiero hablar aquí delante de tanta gente. Solo seguiré hablando si me pagáis 35.000 euros. La mitad esta semana para cerrar el acuerdo. El resto, una vez que el trabajo esté hecho, en pagos de 900 euros ingresados en distintas cuentas.
10: Queremos que hagas el trabajo. La forma de pago ya la concretaremos.
11: Si no es con las condiciones que os digo, no habrá trabajo. Vuelvo a la puerta, que la he dejado sola. Ya hablaremos con menos gente delante.
12: Dile a las chicas que vuelvan a entrar y que traigan champán.
3: Qui són aquests homes que haurien ofert diners al porter del Messalina a canvi de matar l'alcalde? A la seva declaració davant de la jutgessa els identifica clarament. Diu que quan entra a la sala VIP s'hi troba 5 persones. Un és Pedro Hermosilla, el propietari del club. L'acompanya Ariel Gato, àlies Marco, un home d'origen uruguaià que feia de gerent del bordell. Identifica també Salvador Ros, un home de Polop que tenia una empresa de calçats. També hi ha una dona rossa i una darrera persona a qui recorda que anomenaven el director. El recorda perfectament perquè és guenyo, té un ull estràvic. Quan li ensenyen una fotografia, no dubte, és ell. L'home que li oferia 35.000 euros a canvi de matar l'Alejandro Ponsoda era Juan Cano, el tinent d'alcaldia d'urbanisme de l'Ajuntament de Polop.
5: Les dice que Juan Cano era conocido en los ambientes nocturnos como el director, porque él estaba al frente de una sucursal de lo que era la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. Entonces le llamaban el director, al otro le llamaban el zapatero, se llamaban todos por motes un poco. Dice que eran asiduos a este local. Entonces, el testigo protegido dice que a él le ofrecen ejecutar al alcalde, pero que los 35.000 euros que le ofrecían le parecieron muy poco y que dijo que no. Entonces le pidieron, según él, que buscara pues, a otras personas que pudieran hacerlo.
3: Per primera vegada en 2 anys, els investigadors creuen que han topat amb un fil prou sòlid per agafar-s'hi i que encaixa perfectament amb una de les línies d'investigació que tenien obertes, que un dels seus adversaris polítics hagués planificat i encarregat la seva mort, per algun tema que encara no saben. Però l'adversari és del mateix govern, Juan Cano, que era regidor d'Urbanisme i que va arribar a l'alcaldia precisament després de l'assassinat de l'alcalde. El porter del club va dir que no havia acceptat els 35.000 euros per matar l'alcalde i afegeix que al cap d'uns dies el van tornar a anar a buscar a la porta del local i li van tornar a demanar que pugés a la zona VIP. Allà explica si va tornar a trobar els 4 homes de la darrera vegada. Li demanen que tanqui la porta i li pregunten si ha pensat en la proposta que li havien fet. Ell els respon que les seues condicions no han canviat. Els demana 50.000 euros i la meitat per avançat. Aquesta vegada, qui li respon és directament Juan Cano.
10: Aquí el que paga sóc jo, per tant, també mano jo. El pagament es farà en 3 terminis, no la meitat de cop, i hauran de ser menys de 35.000.
3: L'advocat Guerri ens diu com acaba la proposta.
6: Li encomanen la feina, que és l'assassinat del don Alejandro Ponsoda, i ell diu que ell no fa aquesta feina i que no, almenys en aquestes condicions i comptant amb tanta gent davant.
3: Així ho recull la seva declaració.
2: El declarante le dijo que se buscara otra persona que se lo hiciera más barato. Afirma que le preguntaron si conocía alguna persona que pudiera hacer este tipo de trabajos. Y el declarante, insistiendo en que él no quería matar a nadie, sí que mencionó que otras personas podían hacerlo. Les dio el nombre de Raúl, Radim y Robert, que eran conocidos de Gato, y que sabía el declarante que estaban metidos en problemas con la justicia. Dio estos nombres porque había escuchado que los tres estaban metidos en temas de armas, Raúl especialmente. Finalmente añade que sabe que el encargo se hizo y que el precio que se pagó fueron 50.000 euros, pero que como él ya se había negado a hacer el trabajo, no quiso saber nada más del tema.
3: El testimoni protegit es converteix en un filó per als investigadors. No només identifica davant la jutge els qui podrien ser els autors intel·lectuals del crim, sinó que també els posa sobre la pista dels tres sicaris que, segons ell, sí que haurien acceptat i executat l'encàrrec. Raúl, Radim i Robert.
7: Investiguen aquests tres noms i descobreixen que es tracta de Raúl Montero, un home de 32 anys i vell conegut de la delinqüència de la zona, amb antecedents per tràfic de drogues i tinència d'armes, i també de Robert Franek i Radim Rakowski, dos ciutadans d'origen txec, també vinculats amb negocis tèrbols. Tots dos havien treballat com a porters a diversos locals nocturns de la zona.
3: La policia es disposa a seguir-los i demana una ordre judicial per escorcollar els seus domicilis. Mentre arriba, intenten obtenir més informació revisant els arxius policials.
8: Como resultado de esta hipótesis de trabajo, se tuvo conocimiento de una denuncia en la que se relataba que, con motivo de una deuda económica, acudieron a verle tres individuos a reclamársela, recibiendo múltiples golpes, lesiones y amenazas de muerte. Identificando a Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, procediendo a su detención, indicándose los delitos de amenazas, coacciones, tenencia ilícita de armas y salud pública. Se considera de especial relevancia la relación existente entre los tres detenidos y las tipologías delictivas, compatibles con los hechos investigados, así como el acceso a armas cortas y municiones de Raúl Montero, destacándose la munición del calibre 7,65 milímetros, coincidente con la utilizada en el ataque contra Alejandro Ponsoda.
3: I atenció, perquè els indicis no acaben aquí.
7: Els investigadors també consulten institucions penitenciàries per saber si tenen antecedents d'estades a la presó. Els informen que Raúl Montero havia estat empresonat entre el 23 de setembre del 2006 i el 12 de març del 2007. Havia quedat en llibertat provisional 6 mesos abans de l'assassinat de l'alcalde. Pel que fa als altres dos, els txecs Robert Franek i Radim Rakowski, la Guàrdia Civil descobreix que també havien estat detinguts el 30 d'abril d'aquell 2007. You want it
2: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
3: Fins ara, els investigadors han centrat l'atenció en les tres persones que, segons el testimoni protegit, podien haver rebut l'encàrrec d'acabar amb la vida de l'Alejandro. El testimoni també havia assenyalat els instigadors, encapçalats per Juan Cano, que era qui finançava l'encàrrec. A Cano, als baixos fondos, li deien el director, però al poble li deien el tuerto. I la Guàrdia Civil repassa la seva vida buscant el possible motiu per ordenar la mort de l'alcalde. Abans us explicàvem que l'alcalde i Juan Cano havien format un tàndem electoral guanyador al PP de Polop. Un, el cap de cartell, l'altre, el poder a l'ombra. Va ser així des de l'any 95 fins que el maten l'any 2007. 12 anys d'alcaldia. Durant aquest temps, Ponsoda i Cano sempre van governar junts, excepte en una ocasió, la legislatura del 2003. Ara en parlarem. Un reportatge que el periodista Andrés Lozano publicava mesos després del crim en un diari digital espanyol descriu així Juan Cano.
2: Varios vecinos que toman café en el bar Polmar describen Cano como un hombre oscuro, bravucón y mal hablado, al que le gustaba frecuentar los prostíbulos de la zona y que quería hacer fortuna a través de la política desde la delegación de urbanismo. Además, estaba decidido a conseguir la alcaldía costara lo que costara. Por aquel tiempo, el tuerto, alardeaba con frases como «Aquí el que manda soy yo» o le auguraba poco tiempo con el bastón de mando en sus manos a Ponsoda. Alejandro es un inútil y no llegará a Navidades.
3: Que Juan Cano era un habitual dels prostíbuls també se n'adonen els investigadors en les seues incursions nocturnes als locals de la zona. El director de la CAM, com se'l coneixia en aquells ambients, era un client conegut per la resta d'assidus. Els articles periodístics que parlen del cas també apunten que Cano estava en la política per fer fortuna. I un altre fet important, que va pair molt malament no anar a les llistes del PP de l'any 2003.
7: Just quan s'estaven tancant les llistes per les eleccions municipals, arriben a les mans del PP unes gravacions on apareix Juan Cano demanant comissions a un empresari a canvi de concedir-li els permisos per una gran urbanització a les afores del poble. Al rebre-ho, des de l'estructura provincial del PP, s'opta per fer caure Juan Cano de les llistes i, per tant, perd el control de la gestió urbanística de Polop. Cano acusa l'alcalde de no haver-li fet prou costat.
5: Juan Cano pues está obsesionado con controlar el urbanismo y ahí es quizá donde realmente pudo arrancar el caso Polop en cuanto a las enemistades.
3: Quan Cano veu que se li escapa el control de la gestió urbanística, no es queda de braços plegats. Atenció al moviment que fa quan quede fora del govern. Ho va publicar el diari El Español.
2: Durante aquel mandato, Juan Cano quedó fuera del gobierno municipal y alejado del poder. En cambio, deseaba seguir controlando la gestión urbanística del pueblo. Para ello, convenció a Alejandro de crear una gerencia de urbanismo externa al Ejecutivo local. Frente a la petición de Cano, el delegado del ramo, en aquel momento, se negó en rotundo y dijo que jamás firmaría los proyectos de Cano sin ser él el responsable de su planificación y estudio. Aquello le sentó como una patada en el estómago a El Tuerto, quien desde entonces comenzó a hacerle la vida imposible a Alejandro Ponsoda por no haber obligado a su concejal a que asumiera sus planes.
3: I el periodista Artur Balaguer escriu això al diari El País l'any 2009. Quan parla de l'actual alcalde, ja es refereix a Juan Cano.
13: Su enriquecimiento es notorio en los últimos años. El actual alcalde es propietario de varios locales, dos viviendas, dos garajes, un chalet y varias parcelas tanto en Polop como en La Nucia. Tiene más de una sociedad a su nombre y una de sus dos hijas estudia en Estados Unidos, en Miami. Según informaciones, ha suscrito hipotecas en los últimos años por un valor total de 585.000 euros, una carga excesiva para un sueldo de alcalde o de director de sucursal de la CAM, el puesto que ha desempeñado fuera de sus actividades como edil. Cano fue siempre el responsable de las concejalías de Hacienda y Urbanismo de Polop, donde se mueve el dinero.
3: Vist així, sembla comprensible que Cano resistís anys abans a perdre el control de les regidories on es movien els diners. Perduda la batalla de la legislatura del 2003, doncs, es va centrar en el fet que no tornés a quedar fora de les llistes. Durant aquells anys es va dedicar a aconseguir el control de la secció local del partit i l'any 2007, oblidat ja el cas de les gravacions que l'incriminaven, va tornar al segon lloc de les llistes electorals. El primer seguia reservat per a Alejandro Ponsoda, la garantia per guanyar.
5: Juan Cano regresó con ganas y que era el que realmente dirigía el ayuntamiento. Ponsoda lo único que hacía era de relaciones públicas con los ciudadanos. Y hay una frase que decía Juan Cano: aquí el alcalde soy yo y aquí el que manda soy yo.
3: L'Artur Balaguer també va escriure això al seu article al País.
13: El año 2007, Juan Cano era titular de 24 cuentas bancarias y un año antes su mujer tenía ya 25. En algunas de ellas se recibían ingresos idénticos de hasta 220.000 euros en anualidades distintas de empresas con intereses urbanísticos en Polop. Meses antes del crimen, Ponsoda rechazó un plan urbanístico que preveía otras 5.000 viviendas y que ya contaba con el visto bueno de Juan Cano.
3: Aquest que apunta El País va ser l'últim gran enfrontament entre Cano i l'alcalde. El llavors regidor d'Urbanisme tenia entre cella i cella una nova requalificació de terreny per construir-hi 5.000 cases noves a la vora del Mont Ponoig, a tocar de Polop. Finalment, la requalificació no es va fer. L'alcalde no ho va permetre. Ara bé, recordeu que, malgrat que totes les peces encaixen i el relat té sentit, l'única prova real que tenen és la declaració d'un testimoni protegit. Els investigadors creuen que poden construir la teoria que donaria explicació a l'assassinat. Cano volia eliminar l'alcalde perquè no el podia veure, li dificultava els plans urbanístics i, per tant, el seu enriquiment. Va contractar sicaris i aquests l'haurien matat. Dit així, sembla fàcil i clar, però això s'ha de provar. I ara per ara només tenen la declaració d'un testimoni protegit que diu que primer li van encarregar a ell. Això és poca cosa per provar un crim.
7: La Guàrdia Civil ha seguit investigant els sospitosos i descobreix un fet que els permet avançar encara més en aquesta direcció. Descobreixen que Raúl Montero mantenia una relació sentimental amb una noia de nacionalitat ucraïnesa que un temps enrere havia treballat com a prostituta al Club Messalina.
2: Esta relación sentimental entre Raúl Montero y la señorita Anait podría haber sido el resultado de una estrecha relación que unía a Raúl Montero con el Club Messalina y sus responsables, de lo que se tiene conocimiento por medio de las gestiones practicadas con relación a este club.
3: Els investigadors creuen que hi ha una connexió evident entre els diversos noms que els ha proporcionat el testimoni protegit. La Guàrdia Civil intenta localitzar Raúl Montero per interrogar-lo, però ningú en sap res. Està desaparegut des de fa mesos. I atenció al que us explicarem. Aquí és on apareix una d'aquelles casualitats o cops de sort que sovint també tenen un paper clau en aquestes situacions. Mentre intenten trobar la pista de Raúl Montero, la comandància de la Guàrdia Civil de Benidorm rep una visita inesperada. Una persona que ve a posar una denúncia perquè, diu, li han entrat a robar a casa. És l'Anait, la parella del Raúl Montero. Els agents hi veuen l'oportunitat per poder fer una inspecció visual del pis on han conviscut l'Anait i el Raúl i organitzen una inspecció falsa. No hi aniran els agents encarregats dels casos de robatori, sinó els de l'UCO, que estan investigant el crim de l'alcalde. Truquen a la porta i s'enduen una altra sorpresa. Els obre un home, sense samarreta, que, pels tatuatges que deixa veure, els investigadors ràpidament identifiquen com Raúl Montero, el sospitós que fa dies que busquen. Els agents opten per dissimular, acabar de fer veure que revisen el pis, baixen al carrer i, conscients que si no ho fan ara se'ls escaparà, truquen al jutjat i demanen l'autorització per detenir-lo. Al cap de pocs minuts, tornen a pujar al pis i detenen Raúl Montero Trebejo, com a presumpte autor material de l'assassinat d'Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop. És el 3 de novembre del 2009. Al saber-se la notícia de la detenció, els periodistes van a la caça de reaccions. De qui? Doncs de l'actual alcalde de Polop, Juan Cano, que diu això davant dels micròfons de la premsa.
14: Yo por lo menos no sé si es varón, si es mujer, si es español, si es extranjero, ni idea.
15: ¿Si es el presunto autor?
14: Dicen que es el autor material, por lo que salen las noticias y tal, pero lo desconozco. Yo no tengo confirmación de nada, de ningún, en concreto, de nada. Si ahora se ha pillado al culpable o se va a pillar a más culpables, pues que sean puestos a disposición judicial y que les caiga la máxima pena posible.
3: Raúl Montero declara també davant la jutge d'instrucció dos dies després de la detenció. Recordem qui són els noms que sortiran. Salvador Ros és un empresari de calçat de la zona i Ariel Gato és un dels propietaris del Club Messalina. El testimoni protegit els havia situat amb Cano a les reunions en què li van proposar matar l'alcalde. Escoltem què va dir el suposat sicari detingut.
2: Raúl Montero Trebejo, de 34 años y natural de Coria, Cáceres, manifiesta que era un cliente habitual de los burdeles de la zona, especialmente el Club Messalina. Un día quedó con Salvador Ros en su almacén, que consumieron cocaína y que allí empezó a hablar mal del alcalde de Polop, porque, según decía, le quería cerrar el almacén que tenía en el pueblo y esto le costaría mucho dinero. Insistió que esto no lo iba a permitir y que él mismo se encargaría del alcalde. Y que todo esto lo dijo en tono despectivo. Preguntado sobre si tiene constancia que Salvador le acabara proponiendo a alguien matar al alcalde, dice que probablemente se lo podría haber propuesto a Ariel Gato, que tiene capacidad para realizar este tipo de acciones, y que este podría haber utilizado los checos Robert Franek y Radim Rakowski para realizarla, que eran gente que, a malas, podían ser muy peligrosos.
3: Vaja, que ell se'n desmarque, però dona validesa a la declaració del testimoni protegit i acusa la resta d'assenyalats. Els investigadors preparen una estratègia.
7: Veient que el Raúl Montero no ha tingut miraments a inculpar la resta dels sospitosos per intentar sortir-se'n, opten per anar-los detenint i prenent declaració de manera esglaonada. Primer un, deixar uns dies de marge, i després el següent. Així, pretenen fer creure als detinguts que els agafen perquè els altres acusats han declarat contra ells i veure si reaccionen donant més informació als agents.
3: Una estratègia que fracassa només arrencar perquè s'acabi filtrant a la premsa quins són els noms dels investigats. Més tard sabran que el Bocamoll va ser un dels advocats dels detinguts. Es precipiten les detencions de Pedro Hermosilla i Ariel Gato, propietari i gerent del Club Messalina, Salvador Ros, l'empresari del calçat, i els dos txecs, Robert Franek i Radim Rakowski. Tots els que suposadament havien assistit a aquella reunió a la zona VIP del bordell, excepte Juan Cano, que continuava exercint com a alcalde de Polop. La Guàrdia Civil opta per esperar una mica i veure com reacciona a la detenció de la resta dels acusats. Ho explica la periodista Gemma Peñalosa.
5: Entonces ahí ya intervienen conversaciones, ven que Juan Cano se pone nervioso cuando ellos se despliegan por Polop, porque Juan Cano pensaba que todo estaba olvidado y que el caso estaba, vamos, más que resuelto, según él. Él incluso llama a la policía local para que investigue a ver qué hacen por aquí. Y se llaman, hay llamadas en las que y a ver qué pasa y a ver quién viene. Y él tenía un viaje para ver a su hija y no se va, porque claro, a ver qué va a pasar aquí.
3: L'estratègia dels investigadors dona uns certs fruits. Una d'aquestes trucades és amb la seva dona.
15: A veure si és el que ens pensàvem.
16: Mari, t'he dit que per telèfon no diguis res.
15: No.
16: Per telèfon no diguis res.
15: No.
16: Que no ho sé. Quan ho sàpiga t'ho diré. Ja he dit que peguin una volta per les urbanitzacions a la policia, val?
15: Val, d'acord. Vinga, fins després.
3: Cap prova que l'incrimini directament, però els investigadors constaten que la seguretat i la tranquil·litat que mostra de portes en fora no coincideix amb el nerviosisme que viu en privat. Continuen esperant que es produeixi algun moviment en fals. Mentrestant, la jutge ha anat citant a declarar els detinguts. Hi ha un interrogatori que crida especialment l'atenció. El d'Ariel Gato, el gerent del Club Messalina.
2: En Villajoyosa, a 20 de noviembre de 2009, Ariel Alberto Gato, de 52 años y natural de Montevideo, Uruguay, declara que la opinión del declarante es que Raúl, Radim y Robert tienen alguna cosa que ver con el asesinato del alcalde, que en los corrillos se podía escuchar que quienes habían cometido el asesinato eran los checos y Raúl.
3: És a dir, que els detinguts es passen la pilota els uns als altres i es fan acusacions creuades. Montero parla d'Ariel Gato i els txecs i l'Ariel Gato parla del Raúl i els txecs.
6: Raúl Montero, en la declaració, ell sempre està dient que Salvador Ros moltes vegades li estava dient de que tenien que matar a l'alcalde, que l'alcalde estava fent-li la vida impossible, que l'alcalde era un fill de puta o no sé què. Després n'hi ha també una altra declaració que és d'Ariel Gato, que era el gerent del Club Messalines, que ell mateix diu que en els ambients diuen que els que han fet aquesta feina eren Raúl Montero, Radim Rakowski i Robert Franek. I és més, és que inclús ell pensa que els únics que poden fer aquesta feina són aquests tres.
3: La Guàrdia Civil decideix no esperar més i la matinada del 24 de novembre de 2009 es presenta el xalet de Juan Cano i el DT, acusat de ser l'instigador de l'assassinat de l'alcalde. Així ho explica la periodista Empar Marco al Telenotícies de TV3.
17: Juan Cano era l'alcalde de Polop des que va substituir Alejandro Ponsoda quan el van matar a trets. Cano era aleshores regidor d'Hisenda i Urbanisme i en la seva trajectòria hi ha una taca per cobrament de comissions il·legals en requalificacions urbanístiques. La Guàrdia Civil l'ha detingut en sa casa a la matinada, sospitós d'estar vinculat amb la mort del seu predecessor. No fa res, ell demanava celeritat en la investigació.
14: Jo espero que ja, si n'hi ha algun implicament,

0: d'Alacant 2. Recordeu el primer dels detinguts, Raúl Montero? Doncs al cap de dos dies de la detenció de Juan Cano, demana tornar a declarar davant la jutge d'instrucció i diu que va veure com Cano havia assistit a diverses reunions a la zona VIP del Club Messalina amb la resta de detinguts. Tot plegat es converteix en un sotrac de difícil gestió per a un poble que ara ja té poc més de 4.000 habitants, on mai passava res. Si no n'hi ha prou amb l'assassinat de l'alcalde, ara han detingut el seu número 2 com a principal culpable. La situació afecta la convivència i, sobretot, els familiars de la víctima.
1: El ambiente en Polop era como, digamos, el mundo al revés. De repente, las hijas de Ponsoda y la familia pues se convirtieron en los señalados, porque Juan Cano tiene un boato, ¿no? Mucha gente a su favor en el pueblo. Entonces, pues serán las hijas las que inexplicablemente tenían que hacer frente a miradas de odio, a miradas de rencor, se tenían que levantar de una terraza si estaban sentadas tomando algo porque aquello era insoportable. Fueron dos años pues duros, que en la que la familia de la víctima ha sido la que ha estado muy señalada en el pueblo.
0: Per cert, ja sabeu que la presó preventiva a Espanya és un recurs que ha d'estar molt justificat, si no ets independentista. Així que, 8 mesos després de l'entrada a presó, el jutge accepta el recurs de la defensa de Juan Cano i, com que no té antecedents penals, el deixa en llibertat amb càrrecs, a l'espera del judici, després de pagar una fiança de 20.000 euros. El 30 de juliol de l'any 2010, Juan Cano surt de la presó. Ja no exerceix com a alcalde, però manté l'acta de regidor.
2: L'únic que vull dir que sóc innocent i el que somia tots els dies és que es detinga el verdader culpable de tot això. I el primer pleno, pues, jo he volgut vindre més que res per a donar normalitat.
1: Cuando sale de la cárcel le hacen una fiesta, aquello fue una fiesta en Polop. Todo el mundo besándole, felicitándole, el chingo así good, el chingo así good. Bueno, había otra parte, que claro, la de la familia de Alejandro Ponsoda, pero la salida de Juan Cano fue una fiesta.
0: Recordeu que el primer detingut, Raúl Montero, havia acusat directament la resta de participants d'estar involucrats en la trama? Que tot plegat ho hauria orquestrat l'Ariel Gato, que hauria encarregat la feina als dos sicaris txecs? Doncs l'any 2013, encara des de la presó, perquè ell sí que tenia antecedents penals, demana tornar a declarar davant la jutge. S'ha aixecat el secret de sumari i ja tenen accés al que han declarat la resta dels acusats.
3: En aquesta nova declaració, Raúl Montero es retracta de tot el que havia dit prèviament. Denuncia que tot ho havia declarat sota pressió continuada, amb medicació contra l'ansietat que patia i després d'haver estat detingut i sense haver dormit durant 3 dies. Que li van dir que si declarava contra la resta dels imputats tindria un tracte de favor i que és per això que va dir tot el que va dir. I encara afegeix una darrera cosa, que mai ha estat testimoni de cap reunió entre Salvador Ros, Ariel Gato i 3 persones més a la zona VIP del Club Messalina. Que si va reconèixer fotogràficament Juan Cano com una de les persones que eren en aquella reunió, va ser perquè 2 agents de la Guàrdia Civil li havien indicat exactament què havia de dir.
0: O sigui, que deixa sense validesa tot el que havia dit anteriorment a la jutge i retira qualsevol afirmació contra la resta de detinguts. Això vol dir problemes per a l'acusació. La instrucció és llarga, perquè les acusacions i els investigadors són conscients de la debilitat de les proves. I així arribem al 13 de gener de l'any 2020. Ho heu sentit bé, més de 12 anys d'instrucció, 50 volums de sumari i més de 20.000 pàgines. Perquè us feu una idea de l'ambient que va envoltar aquest cas, la jutge instructora, veient el que hi havia en joc i les maniobres que s'estaven produint per entorpir la investigació, fins i tot va ordenar que es custodiés una còpia de tot el sumari a la caixa forta d'un banc.
1: El juicio era lo mismo que Polop, pero en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Alicante, entre bambalinas, estábamos en los pasillos, miradas también como desafiantes un poco quizá a los periodistas. Una cosa es lo que pasaba allí y luego cuando Juan Cano subió al estrado, pues se presentó como un vociferador, pero como en el fondo un buenazo, que no pasaba de ahí.
0: Juan Cano com a principal figura d'un banc dels acusats on hi seuen 6 persones més. Raúl Montero, Radim Rakowski, Robert Franek, Salvador Ros, Pedro Hermosilla i Ariel Gato. S'enfronten a penes d'entre 25 i 27 anys de presó.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La Unió Europea pressiona Espanya perquè retorni totes les persones que van entrar a la ciutat autònoma de Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lamert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: Unes declaracions que han esperonat el Partit Popular. Cuca Gamarra és la vicesecretària de Regeneració Institucional del partit.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
1: Per la seva banda, des del Ministeri d'Infància han respost que estan absolutament en contra de deportar menors. Han insistit que la legislació prioritza per sobre de tot els menors i el seu benestar. Passem ara a altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
4: Ja està en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram de manera deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes per davant de protegir-ne la salut i el benestar.
1: Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Unitree ha presentat aquesta mateixa setmana un robot anomenat Superman que és capaç de córrer a una velocitat de més de 12 metres per segon.
4: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
1: Mor als 74 anys Delfín Amaya, membre del mític duet Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José, va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà.
4: A Barcelona aquest estiu hi ha hagut més de 50 nits tòrrides en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, explica que la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als òrgans durant la nit. En parlava a Catalunya Ràdio.
5: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar a tenir patologia cardiovascular.
4: Avui les altes temperatures també s'exageraran al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus.
1: Esports. El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades, i ha dit que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat a l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi aquest dimecres, avui, el Gamper. També s'ha de fer oficial en les pròximes hores la incorporació del lateral portuguès João Cancelo pel Barça.
4: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
1: I a la Lliga, l'Atlètic de Madrid debuta avui dimecres contra el Màlaga, sense Julián Álvarez, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone, l'entrenador, ha dit que l'argentí, el davanter argentí, objectiu del Barça, no marxarà de l'Atlètic.
0: Fins aquí les notícies.
6: Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Quan Àtila i els uns van irrompre...
8: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
6: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
8: Una hora d'història que us captivarà.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs mira, tenim la visita de músics. Alosa, fan música d'arrel.
1: Però els joves fan coses que no siguin música urbana?
0: Ja et dic jo que sí.
1: N'estem segurs que són catalanes?
0: Nascudes a Barcelona, totes dues.
1: Cuidado que no siguin expats, que a Barcelona ja no queda ningú d'allà, Vull dir, ja els hi demanaré.
0: No, no, tu no demanis res, que les entrevistes les fan Peyu, d'acord? A més, avui dediquem el capítol al cadenat.
1: Cadenat o candau?
0: Es diu cadenat.
1: Però no és el mateix?
0: Sí, però una cosa està ben dita en català i l'altra no.
1: Ahir vam parlar de la cinta americana, avui del cadenat. Tu que tenim pensat segrestar algú o què passa?
0: Com vols que sigui? Com vols que segrestar?
1: No, ho dic perquè...
0: Vaig, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Batlle!

0: Hi ha paraules que de veritat no entenc perquè no podem acceptar-les com a correctes i candau és una d'aquestes. Candau és un candau, hòstia, no?
1: Sí,
0: cadenat no em sembla pas malament, però candau, quin problema té candau?
2: Bueno, ve de candado. Candado, bueno, però candado ja, és un castellanisme.
0: Ja hem fet la versió catalana i sona prou correcta. Vull dir que no puguem dir candado, ja ho entenc. Candado no.
3: No, candado no, hòstia, no, ja podem. Candado no. Candado, hem posat un candado a la porta del jardí.
0: Estem d'acord, però candau, hòstia, sí, no? Ja farem, hem de fer pressió des d'aquest programa a l'Institut d'Estudis Catalans. Màrius Serra, que va venir aquí, ja ens ajudarà.
4: Això i que ens tornin els diacrítics.
0: Exacte. El que passa que, bé, mentre no passa això, hem de parlar del cadenat.
3: No ho fa servir ningú, Peyu. No.
2: I tant que el faig servir. Jo em faig servir de... I tant, a les portes dels galliners.
3: La paraula, vull dir la paraula que no fa servir.
2: La paraula poder no, però el cadenat... I tant, que es fa servir.
3: Ja ho sé, que sí, jo també em faig servir.
2: No, però jo em faig servir, en tinc a tot arreu.
3: Bueno, molt bé, jo però també em faig servir
2: però
3: jo.
2: Però entén bé el que
3: però t'ho estic dient és que el que no faig servir és la paraula. El candado,
2: bueno, però...
3: el candado no.
0: El cadenat.
2: El cadenat.
0: Si és que esteu dient el mateix.
3: Bueno,
0: esteu dient el mateix.
3: Doncs que vigili què diu, que m'està insultant.
0: No. No he vist que t'estigués insultant.
3: Ha dit bandido, jo sentia que deia bandido.
2: He dit candado.
0: Candado,
2: no bandido.
0: Vale. De veritat que
3: perdoneu.
0: Tenim un equip de guionistes tota la setmana aquí buscant informació, de veure què es pot dir, què es pot deixar de dir de l'objecte. Clar que són bons. I després, aquí en dos minuts, vosaltres us ventileu la feina de tota una gent, d'una setmana de feina.
2: A veure, has sigut tu que has començat, eh? Has començat que si candado, que si que ho han de...
3: A veure,
2: que han de... manifestació...
3: Vale, prou.
2: I que hem de cremar el Pompeu Fabra.
0: No he dit tantes coses, jo. No he dit tantes coses.
3: La pregunta clau és qui va inventar el candau.
0: El cadenat es diu que el van inventar els xinesos.
3: Collons de xinesos, eh?
0: Per protegir els productes valuosos que feien la ruta de la seda.
3: Ja, a mi el que m'agrada dels candaus és aquests...
0: Cadenats. Els cadenats.
3: M'aixecaré i marxaré. A mi el que m'agrada són... Saps aquells que tenen números?
0: Sí.
3: Saps que poses 1970 i s'obre?
0: Bueno, 1970.
3: 1970 i s'obre.
2: No, s'obren si poses 1972. No.
0: Sí. S'obren segons el que l'hagis programat tu.
3: Els de casa meu, tu poses 1970 els 17 o 18 candaus que tenim i s'obren tots. 1970.
0: Bueno, perquè ho deveu haver configurat així.
4: Sou ben burros,
3: No sé, ho compra la meva dona, això.
0: Ah, sí? Doncs pregunta-li amb ella. Si ho compra ella.
3: O sigui, mira que tota la vida he pensat que ben parit haver nascut el 1970 perquè puc aprofitar aquests candaus perquè no em marxa mai la clau del cap.
0: Va bé d'en recordar-te'n.
3: I en canvi, això ho va fer la meva dona. Dic.
0: Això ho va fer la teva dona d'amagat, sí. Com tantes altres coses deu haver fet, pobreta.
3: Com saps tantes coses de la meva dona?
0: Els de combinació numèrica, jo no us els recomano si els heu de posar en exterior i fa fred, perquè es congelen, llavors no giren els números. Jo ja m'hi he trobat diverses vegades. Llavors no pots obrir, Has de tirar-hi alcohol i desfer-ho.
2: Alcohol,
0: sí.
2: Però on te l'has de tirar, l'alcohol?
0: Els números, per anar.
3: No te'l begui.
0: Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.
4: Sabeu la moda aquesta diferents monuments o ponts emblemàtics del món s'hi posa un candau per
0: cadenat,
4: com a mostra?
0: Cadenat.
4: Ai, de veritat.
0: Cadenat.
4: Jo també m'aixecaré i marxaré, però ja estic dreta. Ja.
0: Oi? Els enamorats que pengen un cadenat.
4: Que pengen un cadenat en els ponts com a mostra del seu amor.
3: No ho suporto, encara d'una ràbia.
0: Això, eh? Perquè no suportes la gent que s'estima.
3: No, sí, però... Per què has de posar un candau?
0: Ah, no, un cadenat.
4: Doncs hi pengen un cadenat per dir, mira, tu, ens estimem. Ens estimem per sempre.
0: És ben maco.
4: Això passa a diferents llocs del món, i un dels llocs més típics on passava, i dic empastat, era el Pont des Arts de París.
0: A París.
4: A París, on els enamorats penjaven el cadenat a la brana del pont i llançaven la clau al riu Sena, que era ben bonic.
0: I van molt els enamorats a París.
4: Sí.
0: Jo no hi he estat mai.
2: I a Venècia.
0: A Venècia, també.
2: S'ha d'anar a París i a Venècia.
0: I heu estat a París?
3: Jo sí, jo he estat.
0: I què? Amb la teva dona? No.
3: Amb la meva dona, d'un viatge enamorats,
0: sí.
3: I vam tornar ben breiats.
0: Sí?
3: És una merda, París, massa gent, massa cotxes, massa trànsit. Clar. Torre Fiel és de ferro, pensava que era...
0: De què et pensaves que era?
2: De massa pa.
0: No. Tu, Xuriguera, ja has estat a París?
2: A París mai.
0: No,
2: No, és que no puc entrar-hi.
4: Per què?
2: No em deixen creuar la frontera cap amunt, no em deixen.
4: Ah,
2: no?
4: Cap avall?
2: Cap avall, sí.
0: Cap avall.
4: Ah, sí?
2: Van dir cap avall, sí, però cap amunt no puc dir.
0: Bueno, Mercè, què passa?
4: Doncs aquesta tradició, el Pont des Arts, es va acabar el 2015.
0: Per què?
4: Perquè, per culpa del pes dels cadenats...
0: Sí,
3: veus?
4: la Brana es va fotre.
0: Va caure
4: d'alta baix.
2: D'alta baix, es va Mira. Suïcidar.
4: Brana i cadenats.
0: Tot avall.
4: Sí, i a partir d'aleshores van posar unes plaques de metacrilat, no? Sí. I allà ja no hi ha hagut més cadenats.
0: S'ha acabat.
4: S'han acabat cadenats.
3: Vas posant cadenats. Ara ens separem. La clau entès, oh, collons, al riu. Ara qui el treu, aquell?
0: Ah,
3: ah, ah clar, clar, quina merda que has d'anar amb un xerrac allà,
0: amb una radial.
3: Amb una radial.
4: Com es fa, això?
0: Quan si et divorcies, no sé si vas a treure'l.
3: Esclar que ho vas a treure.
0: Suposo.
3: No vas tenir el record.
4: De ràbia, que et deu fer.
3: No, te l'has de repartir, també, aquell candau.
0: Sí, sí, sí. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
1: Boges conegudes, però des de fa ben poc. Concretament, boges conegudes des del 2022, quan van publicar la seva primera cançó a les xarxes socials i les va impulsar a començar una carrera musical com a grup de música d'arrel catalana. Es pot dir que amb les seves versions i cançons originals, on la percussió i les veus són protagonistes, hipnotitzen a tothom qui les escolta.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença, a l'Osa!
3: Bravo! Molt bé!
0: Julieta, Irene, què tal?
5: Hola.
0: Què heu menjat avui per esmorzar?
5: Jo una torrada amb oli i sal, perquè he estat una mica malament de la panxa.
0: Ai.
5: Estic en aquest moment.
0: Vaja. És que hi ha hagut moltes malalties aquest any.
5: Sí.
3: És una bona manera de començar l'entrevista.
0: No, home, però refredats i virus de panxa.
2: Sí, ui, llargs, refredats llargs. No ho havíem pas dit, això.
0: Ja es va dir. Però bueno, estàs més bé, ja està.
5: No, ara estic molt bé, però em vull cuidar.
0: No, clar que sí.
5: És important cuidar-se.
0: Un iogurt, també.
5: Vols dir?
2: Iogurt, no.
5: No.
3: Arròs bullit.
0: Què és? No enteneu res.
2: Una poma.
0: No, necessites un iogurt per refer la flora intestinal.
3: Ah, això d'aquí uns dies.
0: Bueno, però diu que ja ho ha passat, ara ja
3: Ella s'ho pensa. Primer uns plats d'arròs bullit uns quants dies.
0: I què has menjat, tu?
6: És que jo he esmorzat això, una torrada, però hi ha un pernil dolç. El següent pas és que ens vam posar malaltes a la vegada.
0: Ah.
5: Ho fem tot a l'hora.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Perquè conviviu?
6: No, però quasi.
0: Però clar, us veieu molt sovint.
2: Fan feina juntes, clar.
0: Clar. Com ara, tu quan en Fel es posa malalt, tu t'has posat malalt.
3: Pitjor, ell acaba ingressat. Jo tinc febre i ell s'ingressa.
0: Sí. Irene, Julieta, sou una mica la demostració de que les xarxes socials a vegades serveixen per començar a dedicar-te a la música. Vosaltres, el 2022, hi vau penjar a la voreta del foc, que sona així. A la voreta.

0: no és viu.
1: Això ho vau penjar el 2022. A dia d'avui porta més de 700.000 visualitzacions. Us esperàveu aquesta resposta?
0: No.
1: No, eh?
0: No, aquesta resposta curta, no.
1: O sigui, amb quin objectiu ho pengeu?
0: Doncs amb una cosa de compartir-ho pels nostres amics, perquè a més en aquell moment ens seguien menys de 100 persones, que això eren amics nostres, i els havíem dit, bueno, tenim aquest perfil, si ens voleu seguir, i vam penjar el vídeo això, pues, per tenir-lo allà.
1: I com percebeu que allò es va fent gros? Com us n'adoneu?
2: Per les notificacions que rebíem. No, però de sobte les nostres amigues ens deien com, no sé, qui us coneix? I era com, ah, sí? I llavors tot es va anar fent gran... I vam acabar així. Però, bueno, quan nosaltres estudiàvem música i ja teníem clar que volíem fer alguna cosa així, però no sabíem que aquesta seria la manera, realment.
1: Uh-huh. Com m'heu viscut? O sigui, des de que es publica la cançó, què va passar a partir de llavors?
0: Doncs crec que ens vam posar les piles bastant ràpid, cosa que ara ho miro i penso que bé, perquè ens podríem haver repenjat, no? Però vam dir, no, la gravem, la publiquem. Llavors tenim més temes, doncs hem de muntar això, no sé què, fem concerts. I llavors, doncs això, ho vam agafar bastant al vol.
2: I vam acceptar un bolo quan només teníem una cançó i vam haver de muntar tot un repertori en menys d'un mes.
0: De valenta.
2: No, o sigui, com, sí, ens van dir, voleu tocar aquí?
1: Sí, endavant. Sí. I llavors, hòstia, espera't, hi ha un detall, que és que no tenim una cançó.
3: Què dura el vostre show? 3 minuts.
1: Tres minuts. La podem fer diverses vegades, si voleu.
0: Diferents versions, ara a capella, ara tocat així.
2: Havia de ser 1 hora i quart, me'n recordo, a sobre.
0: Home, però clar, no t'havíem fet tant de temps.
2: Sí, sí, que vam fer moltes cançons.
0: Ah, sí que vam complir, d'acord.
2: Sí.
0: Ja dic, perquè abans ens ho fem, això.
1: Es pot saber on era el bolo aquest?
2: Era la festa major de Sant Antoni.
0: Sí.
1: Sant Antoni, molt
0: bé. Molt simpàtics.
1: Com us coneixeu? En quin moment us creueu en la vostra vida?
0: Ens vam conèixer estudiant música.
1: Sí? A on?
0: Al taller de músics. O sigui, al superior, vull dir, quan tenia... Bueno, fa 4 anys.
1: Què estudiàveu?
2: Jo violoncel,
1: sí,
2: en l'especialitat de jazz i música moderna.
0: I jo veu en la mateixa especialitat.
1: Molt bé. No, sí. No, però no toqueu el violoncel, al final no heu acabat per aquest camí, diguéssim.
2: Sí. A l'Osa, en els directes de l'Osa hi ha violoncel.
1: Hi ha violoncel, també.
2: I en el disc, també.
1: Molt bé.
2: Aleshores, hi ha molta corda fregada, que ens agrada molt, i també ara ens acompanya un guitarrista i un baixista, o sigui que les cordes, en general...
1: Entenc, però, que hi havia més gent a la classe, vull dir que us uneix exactament a vosaltres dues, perquè...
2: Som de la broma.
1: Per què us ajunteu?
0: Ens vam entendre molt, no sé, ens vam fer molt amigues. O sigui, hi havia més gent a la classe, tothom ens va caure molt bé, però a mi em va caure millor la Irene.
2: Exacte.
0: I crec que jo també li vaig caure millor a ella.
2: I érem les que parlàvem, no?
0: O sigui,
1: Així els altres no parlen?
2: No, no, tothom
0: era... I nosaltres, que algú digui alguna cosa, no? No sé.
2: Ens agradava xerrar entre nosaltres.
1: Què és el que us va sorprendre, una de l'altra, diguéssim?
0: Bueno, jo crec que ens vam agafar confiança molt ràpid. Sí. Te'n recordes un dia? Bueno, que vam anar com a un concert.
4: Surti,
0: No, és que ara diré... No us donaré detalls, perquè... Però vam anar a veure un concert d'allà que s'organitzava com de la universitat, el que hi havia més gent, i recordo com dir... Vale, vaig al lavabo, m'acompanya, saps allò típic? I vam anar al lavabo... No, i ens vam fer unes confessions, i jo et vaig explicar unes coses, que ara ho miro.
5: Els lavabos donen per molt.
4: Quines confessions?
0: Bueno, ara ja queda molt enrere, però...
1: Sí, digue. Sí,
2: home. És que jo no me'n recordo exactament.
5: Una amnèsia necessària.
2: Sí, exacte. No, però com...
0: Però que no era res.
2: Nervis.
0: Què? No. Mira, jo volia deixar una persona i no sabia com fer-ho.
5: Ja. Ara surto.
1: Ara va sortint.
0: Ara ja ho hem dit.
1: Escolta, us dieu a l'Osa per un ocell que porta el mateix nom. Us agradava aquest ocell o... No sé si hi havia algun altre nom candidat pel grup. O de seguida vau tenir clar que us diríeu a l'Osa.
2: No, o sigui, nosaltres ens havíem de presentar en un concurs que no vam guanyar, però aleshores havíem de tenir un nom. I aleshores... Ui, dic molt aleshores, últimament.
1: No. Bueno, és que...
2: Total.
0: Trobo que s'ha de linkar.
1: Vols dir que no us precipiteu a l'hora d'acceptar reptes abans de tenir les coses fetes? Dic que veig que es va repetint un patró.
2: No
1: havíem decidit el nom i ens vam apuntar a un concurs.
2: És veritat.
1: Ens vam agafar un bolo i només teníem una cançó. Home, mireu de preparar-ho abans d'apuntar-vos als llocs.
2: No. Anem així directes. I cantàvem una cançó que es deia Skylark, que és un estàndard de jazz, i ens agradava molt, i vam posar la traducció de Skylark, que era, i és a l'Osa. I per tant ens va semblar preciós.
1: Fixa't.
2: De fet, al principi no ens va semblar preciós, no ens agradava gaire, però vam pensar...
6: Total... No tenim cap altre.
2: No, exacte.
0: I ens havíem anat a presentar.
2: Com ens diem? Igual.
6: L'Osa.
1: Diu que l'Osa sabeu que canta a Trenc d'Alba, que és, és un ocell i hi ha com la imatge poètica de que és el moment en què canta, que és quan els amants s'han de separar, que han passat la nit junts i tot això. No sé si us ha inspirat en alguna cosa, això.
0: Sí, quan després ho hem sabut, sí que hem dit...
1: Ho heu aprofitat.
0: Exacte. Vale, llavors, de cop ens dèiem a l'Osa i vam dir, bueno, igual, està bé buscar, no?, com és l'ocell i què fa i tal, i llavors sí que ho hem anat.
1: Recordeu exactament la primera cançó que veu tocar juntes, més enllà de la que veu penjar, que és aquesta que ja hem sentit?
2: Skylark?
0: Sí, jo diria que...
1: Sí, aquesta, eh?
2: Aquesta sí, sí també.
0: A duet, sí. Vam fer una versió molt, molt, molt, molt... de Marieta Cistellera, que era molt diferent de com és ara.
2: Sí. I era un mashup entre el cant dels ocells i la gavina voladora, i aleshores passaven moltes coses allà.
1: Molt bestiar, trobo, no?
6: Molt bestiar volador.
1: Sí. Sí, sí. Us agraden els ocells?
2: No. No ho sabíem, però sí.
0: Sí.
2: És aquesta cosa, ens ha passat aquesta cosa.
1: Està bé.
6: Molt bona.
1: Sí, es van adaptant a tot el que els passa una mica. Està molt bé. Sou professores de música d'escoles de música, primària, secundària, on exerciu?
0: Jo faig primària.
1: Primària.
0: Però és d'extraescolars, eh?
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: No passa. Per
2: nostra, no?
0: Que no vull... No t'imaginis que estic allà cada dia a una escola...
2: No t'ho imaginis, per favor.
1: No.
0: Que no vull ni imaginar.
1: No, eh? No. Ens agraden els nens, lo just.
2: I estic al taller de músics de l'escola, del Raval,
1: sí,
2: i a l'Escola de Música de Gràcia, que és on vaig estudiar jo, sí, ara estic de professora.
0: I com que són adults, no? El teu, no?
2: A l'escola sí, però al taller no, al taller són infants.
1: I els nanos...
2: I hi ha també algun adult.
1: Què tal, Elsa?
2: Sí, sí,
0: oh, tinc... no ho sabia. Sí.
1: Mira, heu de parlar...
6: Cap al lavabo.
1: Exacte. Heu d'anar més al lavabo juntes. Què us sembla el moment musical, la canalla, no? Que esteu en contacte amb la canalla, s'interessen per la música, sobretot per la música d'arrel tradicional, quina visió en tenen? Perquè sembla que només hi ha música urbana, no, últimament?
0: Sí.
1: Doncs vinga, la següent.
3: Ara pensava que ens ho presentaves a mi en Xuriguera.
1: No.
0: Bueno. Hi ha de tot.
2: Sí.
0: Depèn de com els hi presentis, també, suposo.
2: I, de fet, a molts concerts de l'Osa venen infants. Sí. I canten totes les cançons, o sigui, mira, és supertendre de veure, i també molt joves, adolescents, o sigui, crec que és una... O sigui, que, evidentment, només hi ha... O sigui, hi ha molta música urbana, però no només, o sigui...
0: Clar.
2: Jo crec que no és...
1: I les cançons populars, creieu que s'estan perdent, o no?
2: És que l'Osa està fent molta feina. No, és home. No, però crec que... O sigui, jo pensava que sí, però de sobte tothom se la sap. I l'Hereu Riera se la coneix tothom i tothom la canta, o sigui...
1: Quin és l'Hereu Riera?
0: Pare Sant Antoni, grans
6: pares. Ara sí.
0: Molt bé, gràcies.
1: Ah, sí, ara.
6: Veus com ho sabem?
1: Sí, però no sabia el títol. No.
0: Sí, és...
1: Vé la gent, vé la gent. Aviam. Oh, lletra complexa, eh? Molt bé. Escolta, a l'Osa neix una mica de la necessitat de cobrir aquest buit d'arrel catalana. No sé si ho veu fer com intencionadament i teníeu clar quin era l'estil d'entrada.
0: No intencionadament, teníem ganes d'això, de versionar cançons tradicionals, i era com un repertori que ens agradava, però tampoc era com, vale, hi ha aquest buit, això és el que anem a buscar nosaltres. Vull dir, nosaltres ens agradava fer-ho, i vam dir, doncs ho fem.
1: Sou totes dues de Barcelona, una de Gràcia i l'altra de Fortpienc. Ciutat i natura poden anar de la mà?
2: Sí, es veu que sí. Nosaltres reivindiquem la ciutat com un espai que ens agrada estar, i també la natura com un espai que ens agrada anar sempre respectant.
6: Ara.
0: I emportant-te la brossa i no llançant la terra.
2: Exacte. Sí.
1: No aparcant davant dels camins.
0: Exacte.
1: I tot plegat.
6: I no deslligant el gos.
1: Exacte. I tornant a tancar les tanques dels tancats de les vaques.
3: I no encendre llumins.
5: I no acabaríem mai.
6: I sapigar que moltes vegades estàs en una casa privada, vull dir, en un terreny privat.
1: Sí.
3: Ara no els hi foteu.
1: Elles no. Elles no. Elles ja ho fan bé, segur que ho fan bé.
3: Van quedant aquí al sofà raconades.
1: De fet,
6: jo els vaig veure per primera vegada al mig del bosc.
1: Mira. Ah, sí?
6: A
1: on?
6: A la Vall d'Horta, que és un lloc que no vull que vingueu mai. Perquè és preciós i els vaig veure allà per primera vegada i no sabia qui eren i allà ja em vaig quedar...
4: Tenien nom ja? Encara no tenien nom.
6: A l'Osa, a l'Osa.
2: Jo i que respectàvem, respectàvem l'espai.
6: Respectàvem, respectàvem.
1: De fet, teniu...
6: I allà vaig descobrir qui era la teva mare.
2: Exacte.
1: Ah, sí?
0: Uau.
6: Home, en Feixedes i jo som també alguna cosa gràcies a la seva mare.
1: Què dius ara? Qui és la seva mare?
0: Ara.
6: Bueno, la Mercè Martínez... No, la Mercè Martínez ja
1: no.
6: Té una altra...
1: Home, no.
4: La Mercè Martínez és la meva mare?
6: No, no, no.
1: Ho podem explicar, això?
2: Sí, o sigui, no, la meva mare és una dona molt potent. No, no, però es diu Sònia. Sí, sí.
1: Es diu Sònia.
2: Sí.
0: És directora.
2: És, sí, és directora.
1: De?
4: Televisió.
2: De, sí, de televisió.
4: El primer programa
5: que nosaltres fem... Del Com si fos ahir. És la directora.
1: És la directora del Com si fos ahir.
5: Home,
1: diguem-ho això, diguem-ho.
4: El primer programa que fèiem amb en Xuriguera a la tele, que era càsting l'any 2000,
1: sí.
4: La directora d'aquell programa era la Sònia Sánchez.
1: Fixa't.
4: I, per tant, sí. D'aquí tenim...
6: I ens vam trobar en el seu, a la seva actuació i diu, és que aquella d'allà és la meva filla. I, oh, bravo.
1: Molt bé.
4: I en Xuriguera va dir, ens hem fotut molt grans. Sí.
1: Escolta, teniu una cançó que es diu Baixa del camp, vine a la ciutat. Queda gent de Barcelona que se senti de Barcelona i que... Una mica com vosaltres, diguéssim.
0: Sí.
1: Existeixen, eh?
0: Home, hi ha la gent de Barcelona, en general, li agrada ser de Barcelona, no?
1: Sí.
0: I ho diu molt. Però a nosaltres ens agrada ser-ho...
2: Molt.
0: Vale.
1: Sí, no? I sí. Jo us veig com una cosa positiva que us sí. Agrada fer-ne propaganda, no? De, sí. Hòstia, som de Barcelona i Barcelona també és guai, no és només...
0: Bueno, i a Barcelona també es fa això, no? Que també hi ha cultura popular, també es fa música d'arrel, vull dir...
1: Podeu pensar algun eslògan per la ciutat de Barcelona, per vendre'l una mica bé? Perquè des de Catalunya, diguéssim, els que vivim fora a vegades ens costa.
2: Ja, o sigui, per això també la cançó aquesta de Flors i Violes que interpretarem...
1: Mm-hmm.
2: Ah, es pot dir que interpretarem?
1: Sí.
2: Ah, perfecte, perfecte. I doncs fem aquesta cosa no, de baixa del camp, vine a la ciutat, però també em pots portar al camp i omplim el camí de flors i violes i romaní. No? Aquesta cosa de... Tu vine, que vindrem a sopar aquí, però em pots portar al camp, també.
1: A la ciutat també em respecta, eh?
6: Sí,
0: home, sobretot.
1: Tancar la porta del metro, obrir-la, deixar-ho tot... Sí.
5: Tal com ho has trobat.
1: Tal com
2: net,
1: ho has...
2: Exacte.
1: Sí, tot net.
6: No us pixeu al carrer.
1: No, hòstia, però per què es pixen allà les escales dels pàrquings, la gent?
6: No ho sé.
1: Surts i una bugó.
4: Quan bueno,
1: surts...
4: també, quan em vas fotent gran, la pròstata és molt traïdora.
1: Sí.
0: Clar, i no hi ha lavabos.
4: Clar,
0: ja, hauria d'haver-hi lavabos.
4: Jo ja em trobo en situacions a vegades que dic ai, que m'hauré de pixar aquí. Eh?
1: Jo em cardo nerviós. El Saba de Barcelona,
6: no puc.
1: Entre aquella dona que va dient cada dos minuts els objectes personals amb tu. No deixis res de valor al cotxe.
4: I aquella dona és a tot arreu, eh?
1: Tot arreu.
4: No para tot el dia.
1: No para, va voltant. Puges de l'ascensor, la tornes a sentir. Sí. Planta 3. Escolta, de què parlen les cançons de l'Osa?
0: Doncs una mica d'això, de la nostra vida a ciutat i...
2: Amors, desamors.
0: Exacte.
1: El que parlàveu al lavabo, però ho heu musicat, diguéssim.
0: Però, de fet, per composar, anem al lavabo, ens tanquem allà,
1: mira.
0: Fins que no tenim una cançó. No
5: és que sona molt bé, el lavabo.
0: Sí, sí o no? Té, aquests...
1: té la reverb natural.
2: La reverb, no? és això.
1: Sí, sí.
0: Clar.
1: Hi ha discussions al grup? Dic perquè al ser dues, prendre decisions no deu ser fàcil.
0: Bueno.
1: Ningú desempata.
2: No, exacte. No. Bueno, ara que ja estem amb ceràmiques, Guzmán. Ara ja ens ajuden a desempatar a vegades. Mm. Això està molt bé.
0: Però hi ha discussions, però decidim bastant ràpid, eh? No...
1: Mira,
0: està bé. Sí, no...
2: Ens podem discutir aquí, també, si voleu.
0: Si voleu, ens discutim ara.
5: Una mica.
1: No cal. Què esteu fent ara mateix? En què esteu treballant? Esteu gravant nou disc?
0: No.
2: Ara l'estem presentant.
0: Exacte.
2: Per tots els pobles i perquè tothom ens pugui venir a veure.
1: A on? On us podem venir a veure, ja que ho dius?
0: Mira, el 14 de febrer... Bueno, el 14 de febrer no anem a un poble, anem a una ciutat, anem a Madrid.
1: A Madrid? A veure, ja tenim públic ampli a la Renaixença. Però si tinguéssiu algun altre bolo per anunciar...
0: Sí, clar. El 21 de febrer a Balaguer.
1: Mira.
2: Exacte.
0: I després...
2: Un així a la ciutat, el 10 d'abril a Parell 62.
1: Sí.
2: Ens fa moltíssima il·lusió perquè hi poden...
1: El que era l'antiga sala
2: d'arts. Persones.
0: Exacte.
1: Sí. Molt bé.
2: I allà així... farem una festassa. Mm.
1: Doncs allà estarem. O allà convidarem a tothom que hi vagi, també, no?
0: Sí.
1: Doncs cap a la sala...
4: No, i a Madrid. Jo igual...
1: Anem a Madrid.
2: Clar, una visita.
0: Feu un programa allà en directe.
1: Sí. La Renaixença des de Madrid, cuidado, eh?
4: Home,
1: ho petaria fort, eh? Apuntem-ho.
4: A Bernabéu, parlem amb Florentino.
1: Ara està animat, ara.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Us dic una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
1: La paraula d'avui és uix. Uix. Vale. U-I-X. Uix. Terme que s'utilitza en algunes zones del Pirineu com a sinònim del verb sortir o fugir.
6: No veus que acabes de matar l'alcalde? Uix d'aquí o t'enganxaran els Mossos.
1: Bé, Uix, poble garrotxí que forma part del municipi de Montagut.
4: Aquest any vam anar a veure les famoses corrandes de Montagut i Uix.
1: O C, Uix, forat gran que es fa en una bota.
5: A la bodega tenien un nen petit treballant que passava per l'Uix de la bota i podia netejar per dins.
1: A, vale. B o C?
0: Diem
2: la C.
0: La C.
1: Correcte!
6: Bravo, bé!
1: Llangonissa per vosaltres i res, ara us sentirem en directe. Interpretareu Flors i Violes, que ja ens ho has anunciat abans. Flors i Violes a l'Osa, canten Flors i Violes amb Arnau Tordera i Laia Gluck.
7: Bravo!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Les nostres taules de marbre del segle XIX t'estan esperant.
1: Aiu, avui no parlàvem del cadenat.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del cadenat.
1: Parlem del cadenat.
3: És que sou vosaltres que aneu de parlar.
1: Ah, doncs digue'ns-ho.
3: Què us heu preparat avui?
2: Avui us ensenyarem com obrir una porta sense claus.

0: Avui, Peyu, t'explicaré que per obrir una porta, per exemple, pots fer servir... No fa falta la clau.
1: Ah, no?
0: No. Per exemple, pots fer servir una cosa que jo sempre porto a sobre.
1: Què?
0: Les meves radiografies.
1: Ah.
0: De que això... quan me vaig fer mal a la mà.
1: Això són les teves mans?
0: Sí, són les meves mans.
1: Quatre, entens?
0: Sí.
2: Els peus, si els hi veiessis, són igual que les mans.
1: Sí que ho havia sentit, això, que sí. Posant una radiografia pel costat, no?
3: Oi tant.
1: Ha de ser un tipus de porta, també, concreta, això.
0: Sí, perquè la de casa, per exemple, no l'he obert mai, jo, amb això. Sí. No... sí. Tinc una porta de fusta que amb la pluja se m'infla.
2: Se
0: m'infla,
2: sí.
0: I ja hi pots posar-hi radiografies, no. Allà, que no
2: allà, surt, eh? Amb portes d'aquestes és millor fer un tac, més que una radiografia. Ja has dit bé.
0: Sí.
1: Sí.
2: No li has dit...
1: Sí, sí.
2: Vegi.
1: A mi una vegada la de casa me la van obrir, va venir un serraller i ho va obrir amb una radiografia.
2: Sí, sí. Ja, però
0: de què era, de les mans?
3: I et cobren una pasta, eh?
1: Sí.
3: I
1: sí,
3: fan sí. Clac i ja
0: però
3: està.
0: Ha de ser de les mans, eh? No, pot ser de l'orella.
3: No. Ah, no?
0: Tu no obres la porta amb una orella.
1: No.
2: El pany, quan veu una radiografia, ell es pensa que és una mà real i ell, el mateix pany, fa...
1: És aquest sistema, eh? Sí, sí, sí. Sí.
2: Saps? I llavors sí. Això és una manera. Jo la que tinc, per exemple, jo tinc un nen i una nena a casa, són adolescents. Sempre n'hi ha una a casa, sempre.
1: De nen?
2: Sí, no els deixo sortir tots dos a la vegada.
0: Clar.
1: I llavors sempre si pots...
2: Sempre hi ha algú a casa.
1: Ah, això està molt bé. Vull dir, un bon sistema.
2: A l'institut hi va una setmana un i la setmana l'altra.
1: Està molt bé.
2: Llavors jo marxo al súper tranquil a comprar...
1: Sense claus, sense no cal que agafis claus.
2: Perquè sempre, vull dir, fins i tot engripats, m'han obert la porta els de casa.
1: Mira que bé.
2: Vull dir, això,
0: també va molt bé repartir claus a tots els veïns.
1: Sí. Sí.
0: De tots els veïns que hi hagi per allà, sí. Una clau que... Jo això ho faig, passa, llavors m'agafa por i canvio't el pany.
2: No, això va ser útil, això.
1: Però això als pobles abans es feia. Sempre hi havia un veí que tenia la clau.
3: Home, casa... El sereno. Ja, jo...
1: No.
3: Tenia el
0: estàs amb els serenos?
2: No. No.
0: A la mínima que pots fer sortir un sereno, eh?
1: Sí.
3: Però és una figura que m'agrada molt.
1: El veí de més confiança.
2: Sí. Tinc un de veí que més confiança.
1: Li donaves un joc de claus.
2: El té.
1: Perquè si mai passa alguna cosa, o a l'estiu, si anaves de vacances perquè et regués les plantes...
2: I els sogres també tenen unes claus.
0: Els sogres jo no.
2: El que passa que amb el sogre, quan nosaltres marxem, canvio pany. Però quan són per arbúcies, amb el sogre té les claus.
0: A mi el que em passa és això. Ja ho donava la gent, però llavors també canvies de poble. I què? Vull dir, ja l'has cagada.
1: Ah, no, està clar. Està clar.
2: I va molt bé quan... Perquè la Mercè té raó, és molt car.
1: No teniu més informació d'això?
2: Sí, home, tenim... No, què vols dir?
1: No, vull dir que no tenim gaire més temps.
0: No, treu les diapositives.
2: Home, no tinc temps de muntar la pantalla.
1: No. Què portava? Uns vídeos?
2: De demostració.
1: No tenim temps. Bueno, feu-ho, si
2: no. No, és igual, no, que ho mirin pel YouTube.
1: No,
0: sí.
1: Poso.
2: No,
0: que ho mirin pel YouTube.
2: El YouTube i el dossier s'està imprimint.
0: Tenim un PDF.
1: Un PDF heu fet?
2: Amb tapa i tot.
1: La setmana que ve.
2: No, la setmana que ve ja no.
0: Ho mirin
2: no,
0: pel
1: la
0: YouTube.
1: La setmana que ve. Adéu, nois, que estem fora de temps.
2: Però el tema és aquest...
1: Gràcies, Xuriguera, gràcies, igual. Feu. Gràcies.

0: Què sona, Arnau?
1: Avui sona Anarchy in the UK, dels britànics Sex Pistols.
0: Home, Sex Pistols.
1: Home, uns mites.
0: Jo sempre ho havia sentit del meu germà gran que ho escoltava.
2: Clar, clar. En Zoom era molt fan dels Sex Pistols.
0: Sex Pistols.
2: El meu amic en Zoom, era, sí. Ell deia que eren Sid Vicious.
1: Eh? Doncs mira,
2: ell deia que eren Sid Vicious.
1: En Sid Vicious és el protagonista de l'anècdota d'avui.
0: Aviam.
1: Resulta que sempre portava una cadena amb un cadenat penjat al coll.
0: Ah, sí.
1: Sí, sembla que la seva parella li havia regalat per tancar la porta del pis compartit on vivia, però al final se'l va posar al coll i va perdre les claus del cadenat.
0: Hòstia.
1: Sí, aquell objecte simple va esdevenir un element icònic de la seva imatge pública.
0: Mira, veus? Cuidado on us poseu els cadenats.
2: Encara al coll.
0: Escoltem, doncs, els Sex Pistols i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: Us presento en Maui.
1: Maui.
0: És un rottweiler de Torre d'Oristà.
1: Sí, Eiffel, la Torre d'Oristà, eh?
0: De la Torre d'Oristà.
1: Sí.
0: Eiffel, no, no t'espantis, eh?
2: No, bueno, perquè, a mi no m'agraden els gossos, és un rottweiler encara més.
0: És un rottweiler, però no tinguis por, no tinguis por, perquè és molt dòcil, sí, i molt amorosa.
3: Sí. No fa res, no?
1: No fa res,
0: cosa,
1: no fa res.
0: Una cosa molt dolceta. Mireu, mireu per, quina cara d'innocent que té en Maui.
1: Oita! I ara hora que enviessin una foto d'una casa neta.
4: La cuina és neta.
1: De veritat.
0: En Joan ens ha explicat que en Maui té una fixació. A veure, cara de bona persona, però és una mica marrano.
1: Per què?
0: Perquè li agrada rebolcar-se la merda.
1: Bueno, no tots els gossos. No tots,
0: però es veu que aquest especialment li encanta fotre's en cada bassa que troba, com més bruta millor, i si troba un camp ple de purins...
1: Cap als purins.
0: Doncs vinga, és el paradís del Maui.
1: Bueno, perquè...
0: En Maui, més que un gos, és un bon porc.
3: No entenc com us pot agradar un animal que tot el dia rebolcaria per la merda.
0: I després et llepa la cara.
1: Apa, que no ho faries tu si poguessis.
3: O què?
5: Avui tornem a passejar pels carrers del Londres victorià. Som a l'any 1858, durant un estiu particularment sec i calorós que posarà en evidència les mancances higièniques de la ciutat. Londres està creixent a un ritme excessiu i això comportarà greus problemes de salubritat. L'any 1858, Charles Dickens va descriure el riu Tàmesi com una claveguera mortal.
1: Avui passegem el gos per l'any de la gran fetó. Després d'haver passejat el gos diverses vegades per ciutats del 1800, ja ens hem acostumat a retratar carrers enfangats, brutícia amuntegada i misèria a cada racó.
3: Merda.
1: Però avui la cosa va de veritat, eh? L'agost de 1858, al centre de Londres, fa una pudor difícil de descriure. És el tuf més horrible que hagi olorat mai.
3: Que fort, eh? Sí. No es pot descriure, eh?
1: No, és fetó. Molt fort.
2: El gran fetó.
1: Aquesta ferum seria una barreja de femta humana, suor i carn podrida.
6: Ja era millor imaginar-s'ho.
1: És una fetó que impregna la roba i que s'instal·la dins del paladar. En canvi, en Maui, el rottweiler de la Torre d'Oristà, està a la mar de content. Recordeu que, bueno, la seva afició és revolcar-se pels camps acabats de famar. Com més ens acostem al centre de Londres, més costa respirar. I més content tenim en Maui, que mou la cua amb ganes de saber d'on ve aquella furtó.
7: Mare de Déu, quina pudor! Si no plou aviat, no sé pas com ho farem. Hauria de ploure durant una setmana seguida.
8: Què dius? Amb la boca tapada no t'entenc.
7: Dic que fot molta pudor i hauria de ploure que ha de ploure fort.
8: No!
7: Una setmana seguida.
8: No, això no, al contrari. Ploure, això és el que he de fer. Per anar bé hauria de ploure.
7: Collons, perquè és el que acabo de dir, que hauria de ploure.
8: Què dius?
7: Que t'acabo de dir que hauria de ploure... Que fot massa pudor!
1: Esteu dient lo mateix.
8: Sí?
1: Traieu-vos el mocador del nas, hòstia. Els veïns de la zona han de sortir al carrer amb el nas i la boca tapats. La pudor és insuportable. De seguida detectem el problema. Un estiu sense pluges i la brutícia del Tàmesi. Ens acostem al riu i cada cop fa més pudor. Aquest és el focus principal.
8: És que, senyor narrador, és que això és vergonyós,
1: sí?
8: És vergonyós. Mira com tenim el Tàmesi. Jo de petita m'havia banyat, en aquest riu.
1: Quin fàstic, eh?
8: Però mireu com està ara.
1: Déu-n'hi-do,
8: eh?
7: Hi ha uns llobarros, però ara...
1: Uns ratots, ara.
7: Uns llobarros i grossos.
1: De veritat, eh? Des, tot això des de...
7: O cagarros, no sé si són llobarros o cagarros.
1: Tot això és des de la Colau, això.
7: Sí.
1: Realment fa pena de veure, eh? Rates mortes, surant, brutícia, deixalles... Menys aigua neta s'hi pot trobar de tot. Estem al vell mig de Londres, envoltats de cases victorianes i amb un riu de merda que travessa la ciutat. Heu de pensar que Londres es va construir gràcies al Tàmesi.
7: I tant.
1: Sense aquest riu, Londres no existiria.

0: Londres ha crescut massa i massa de pressa. L'activitat industrial i la sobrepoblació han superat les infraestructures de la ciutat. Les femtes de les cases van a parar a pous secs i, si no es buiden a temps, van a parar al Tàmesi. Ara mateix el riu és una claveguera gegant. Per acabar-ho d'embolicar, aquest any Anglaterra ha experimentat un estiu amb màximes de 45 graus. A Londres, eh? 45 graus són molts graus, però de Londres.
1: Quan devíem estar aquí?
0: Aquí devíem estar 158, una bestiesa. I a Sevilla ja no vulguis veure.
1: Sí.
0: Això ha fet que el nivell del Tàmesi hagi baixat i en algunes zones hi hagi quedat aigua estancada.
2: Perdoni, narrador, perdoni. Què? A veure, perdó, jo no voldria pas interrompre, però aquell gos d'allà, allò és seu?
0: Ai, sí.
2: El que s'està banyant
0: sí.
2: al riu?
0: Sí, perdoni, perdoni, ens hem despistat un moment i en Maui, el Rottweiler de la Torre d'Oristà, ja s'està banyant al mig de la merda allà al Tàmesi, tu. Envoltat de rates mortes i excrements humans. Ell ben feliç per això, goita, sí. Com se revolca, goita.
2: Feliç potser sí, però mort d'aquí una estona, també.
0: Sí,
2: vull
0: sí,
2: dir, sí. Ja es pot anar acomiadant del gos.
0: La gent de Londres està escarmentada. La brutícia i les altes temperatures han fet que hi hagi tota mena d'epidèmies, en especial de còlera. Banyar-se al Tàmesi és una sentència de mort. També banyar-te. Si veus que hi ha rates, no t'hi banyis.
3: No.
0: No has pas de ser gaire llest per veure-ho.
1: No. Hi hagi rates, no hi siguis tu.
0: No hi vagi.
4: Rates mortes i excrements humans.
0: Cuidado,
5: Hi ha gent que anava a fer el mort, aquí aquest riu.
0: Aquí, A trobar-se amb ells mateixos.
5: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: A fer banys de fang.
5: Banys de merda.
3: Diu que va tan bé per la pell.
0: Mira, jo... O sigui, s'inventen cada xusta de... Cada vegada que vaig a un hotel i a l'ascensor hi ha aquella pantalleta de la propaganda, dels massatges...
5: Jo vaig a tots, Peyu.
0: Bé, el què?
3: Ho proves tu.
5: Hotel que hi ha massatge amb cacau...
0: Allò de la xocolata.
5: Amb marmelada.
0: Aquella xocolata, la meva pregunta és, aquella xocolata és d'usar i tirar?
1: No.
0: O la xocolata que em tiren...
5: Llavors per esmorzar...
1: La del vespre va a esmorzar.
0: Jo ja no dic... O sigui, no vull posar en dubte la higiene en aquest sentit. Estic segur que no...
5: No li posis, Pei.
0: Que pel bufet lliure del dematí sí. No la fan servir.
3: No és la mateixa de les profiteroles,
0: això ja
3: no?
0: Ho dono per fet. No. Però la xocolata que toca la meva esquena ha tocat una altra esquena abans o és nova, aquella xocolata?
1: Això...
0: Pregunto.
5: Això ja... Bueno. Jo sempre demano xocolata amb nata.
0: Bueno. Bé, acaben de rescatar el gos, per sort. Sort n'hem tingut de que, bueno, una bona gent l'ha tret de l'aigua. Sí. Són aquesta gent, de fet, els heu d'interpretar vosaltres,
5: sí,
0: Fel.
5: Sí. Crec que aquest gos és vostre, Sort que el meu nano l'ha vist i l'han tret de seguida,
0: Gràcies, molt amable.
1: Sí. Els bosques com voltes.
5: Estan al meu voltant.
3: És aquest moscap.
0: Són grosses, també.
5: Sí. Ja fa temps que viuen amb mi,
1: Són verdes, són d'aquestes verdes.
5: Se posen aquí sobre l'ombro com els lloros.
1: Tàvecs.
6: Jo he trobat molt estrany que es banyi el gos en aquest riu.
5: Exacte, és molt perillós. Deixar que el gos es banyi en aquestes aigües... Hòstia, és que el podria mossegar una rata,
0: Cuidado, cuidado. Ara que els veiem de prop, els dos personatges que han rescatat en Maui són ben curiosos. Van vestits amb botes de pescador, que els hi arriben fins a la cintura, i fan més pudor que el nostre Rottweiler. Són gent que treballa al voltant del riu Tàmesi. La crisi de la pudor també ha generat llocs de treball per gent especial.
5: Sí, senyor, Sóc desembossador professional de clavegueres.
0: Què diu ara?
5: Sí, per servir-los. Dos petons, senyora.
3: No.
7: Ai, que és escarpa.
2: No, marxi.
7: Ai, noia, no la dic pas amb llenga,
2: No.
0: Ai, jo... Quin fàstic.
7: Amb llenga.
2: Ai, que rojo.
0: Sou desembossadors,
5: Sí, jo i el nano.
6: Sí, el nano també. Para.
0: De Satranques Jaén.
6: Què passa?
0: Hi havia una empresa que desembossaven.
5: No, nosaltres no som de Jaén,
0: Els anomenats gravers, es diuen. Gent que es dedica a netejar el clavegueram. Es foten a dins dels conductes i fan que les aigües residuals flueixin amb més facilitat. Són gent que ni tan sols han pogut trobar feina a les fàbriques, Hi ha casos de famílies senceres que es dediquen a netejar el clavegueram londinès.
5: Sí, bueno, mira, jo i el nano, De gran, a mi... Diu, el meu fill se'm diu que de gran vol ser el millor desembossador de clavegueres del món.
0: Sí.
5: A mi això em fa una il·lusió que...
6: I tant que ho seré. Saps per què, pare?
5: Per què, nano?
6: Perquè n'he après del millor, que ets tu.
0: Quina escena, de veritat.
5: Me cago en dira. No.
0: S'ha emocionat. Hòstia,
5: me cago en dira, això no...
1: Quin nano.
5: Ja no és pas el primer dia que m'ho diu, això,
1: Ja podeu estar ben orgullosos de cara.
0: De veritat que sí,
5: No, de veritat que està envoltat de merda i el nano és el millor que m'ha passat a la vida.
6: Sí.
0: És una escena preciosa.
5: Llàstima... Pau, petons, senyora.
6: No.
0: Llàstima que facin aquesta pudor perquè hasta els abraçaria en aquest moment.
1: No.
0: Només hi ha una cosa que no quadra. Cada dia...

0: Pare i fill es foten a dins del riu Tàmesi, a dins de les clavegueres, i continuen vius. Igual que en Maui, el nostre gos, ell també deuen, bueno, deuen estar immunitzats, i aquesta
1: sí,
0: gent.
1: Sí, bueno, pensi que jo em conec els conductes que porten fins al riu com el palmell de la meva mà. O sigui, jo m'he passat més temps a les clavegueres que a la superfície.
0: Fixi's, sí. És trist, però és així, eh?
1: Així és.
0: Al Londres victorià, els més petits de la casa eren ideals per fer aquestes feines. Com que eren menuts, podien passar per tot arreu. Alguns nens fins i tot es dedicaven a netejar el fang de les zones més seques del Tàmesi per buscar-hi objectes de valor que haguessin caigut al riu.
1: Sí, sí, jo mateix, tant. Mira, un dia em vaig trobar un collaret i una dent d'or.
0: Ah, sí?
1: Sí, el collaret li vaig donar a la meva mare i la dent d'or la porta al pare.
2: Aquesta d'aquí?
0: Hòstia!
2: Aquesta d'aquí, eh?
0: Hòstia, has de netejar-la, per això.
2: No, no, res, de record. Oh, és un record. Amb la mateixa merda, crac, posada. Bé, bé. Va de fàbula, eh?
0: Com
2: els torrons de xixona.
0: Com un empaste, diguéssim.
2: Com un empaste.
0: Sí, sí, sí.
2: Torrons d'aquests de Alacant, sí. Els trenco.
1: Sí, s'ha de veure, heu de venir un dia.
0: No, ja vindrem, ja vindrem. Per acabar-ho de rodonir, els nens petits que busquen tresors al fons del riu també es dediquen a caçar rates a les hores lliures. L'Ajuntament els paga per cada rata que maten.
3: Ensenya'ls-hi les rates que has matat aquest cap de setmana.
1: Mira. 47.
0: 47 rates.
2: Sí. Un de matí, eh?
0: Està bé aquesta iniciativa. A Barcelona no poc et paguen res si portes una rata.
4: Ja trucar a la porta.
0: Vas allà amb en Collboni. Jaume, t'aporto... Oita, t'he recollit 80 rates allà a Palaça Catalunya. A quan les pagues, tu?
4: Amb coloms es podria fer, això.
0: Collons, hi ha rates. Hi ha 200.000 rates a Barcelona.
5: 200.000?
0: 200.000, sí, sí.
1: Però d'animals o de...
0: No, d'animals. Hi ha 200.000 rates a Barcelona.
2: I gossos també sent... Sí.
1: No I sé. rendistes també hi ha també. A Barcelona.
0: Hi ha de tot, hi ha de tot. Després de comprovar que en Maui està perfectament, ens acomiadem d'aquella gent tan amable i tan curiosa. Agafem el nostre gos, sense tocar-lo gaire, i caminem paral·lels al riu. Topem amb el Big Ben, que encara no marca l'hora, perquè s'enllestirà d'aquí un anyet. Estan acabant.
4: Ah, val.
0: I el rellotge va ser de l'últim, perquè està molt amunt.
4: Sí.
0: Començar pels fonaments, van anar fent a poc a poc, i el rellotge... Ja
4: quina dada tan maca!
0: Sí, sí, sí.
4: Enmig de merda, veus, aquesta dada...
0: Van fer el Big Ben, mira. Sí, sí, sí, sí. Allà mateix, al costat del Big Ben, i just davant del riu, hi ha el Palau de Westminster, on hi ha instal·lat el Parlament Britànic. Volem veure quines idees té l'administració per fer front a la crisi de la Gran Fató. Només d'entrar a l'edifici ens trobem una imatge completament surrealista. L'encarregada de la neteja mulla les cortines del Parlament amb clorur de calç per dissimular la pudor que ve de fora.
6: A veure, una cosa, eh? Jo no sé qui s'ha inventat aquesta merda de putinga, perquè jo no sé si és pitjor el que vindria a ser el remei o l'enfermetat, perquè sí. Fot una catipena, clar, també, que déu-n'hi-do,
0: Sí, que sapigueu que això és 100% real, Westminster té un cantó que dona just al riu i la pudor es feia insuportable. Per aquesta raó van decidir mullar les cortines amb tota mena de productes químics. Mentrestant, a dins la cambra dels lords, els parlamentaris estan a punt de prendre una decisió dràstica.
7: Podem colonitzar els extrems més remots de la Terra? Podem conquerir l'Índia? Podem difondre el nostre nom, la nostra fama i la nostra riquesa arreu del món? Però no tenim pebrots de netejar el riu Tàmesi!
4: Bravo!
6: Bravo. Bravo. Bravo. Molt bé, parlamentari, que és molt bé! Bravo. Molt bé! Sí, senyor!
4: Gràcies.
6: Sí, senyor!
0: L'edifici...
4: És en Sir Tordera.
0: Sí, és massa a prop del riu i allà hi fot massa pudor. Els parlamentaris estan discutint, atenció, si traslladar el Parlament a Oxford.
4: Apreciats companys, aquí fot una pudor que espanta. Estem a 40 graus i no podem obrir les finestres de tanta pudor. Marxem cap a Oxford de forma provisional.
6: Escolti'm una cosa. Sí. Escolti'm, a veure una cosa.
4: Sí, és aquesta.
6: Si vostès se'n van a Oxford, sí. El que vindria a ser Oxford, jo he de seguir ruixant les cortines?
0: No.
6: O ja me'n puc anar cap a casa meva, que és una mica més lluny del Tàmesi i que no tinc vistes?
4: A veure, membres del... Això és,
6: com
4: molt, és molt poc seriós, eh? Què hi fot aquesta dona aquí? I
6: què
4: hi fot aquest gos a la cambra dels lords?
0: Com s'acaba tot plegat, us deveu preguntar.
4: Sí.
0: Doncs amb pluja. Amb una pluja miraculosa que va netejar tota la ciutat i va fer remuntar el riu. A més, els parlamentaris van decidir invertir en un sistema de clavegueram modern amb què, per fi, ara sí, els residus de les cases no acabessin desembocant al riu.
4: Una mica més enllà.
0: Déu-n'hi-do.
5: I el Maui, què? Com està?
0: El Maui...
5: S'ha banyat.
0: El Rottweiler de la Torre d'Oristà...
4: S'ha engreixat.
0: Ha superat la passejada sense problemes!
5: Sí!

0: Tornem de la passejada amb una pudor inaguantable. Tan bon punt arribem a casa, haurem de treure'ns la roba, apilar-la bé i cremar-la directament.
1: Directe.
0: Això sí, per en Maui ha sigut un dels millors passejos de la seva vida. El tornem fet un parrac brut i amb una pudor horrible, però content com un gínjol. El passeig pel Londres de l'estiu de 1858 ha sigut com banyar-se a una piscina plena de fems. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I amb el vostre esperit.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Albert Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
1: Trescat Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament, el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
13: Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, però aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans. No?
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 10:45 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també s'exageraran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, pues un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, Lax Ambusto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
2: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut 1 nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. Però, de totes maneres, no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to...
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: Són 2:15 de 7.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem?
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado. Sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, de Gana del Col·legi.
9: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
7: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
10: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres les valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
12: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
11: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
13: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
14: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
13: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
15: És una cosa que va passar i ja com tal, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
13: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada, Laura Bertran.
16: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Pirles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de socarrel. Opta per un tercer camí.
17: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
16: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
18: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
16: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió. Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
19: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
20: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.

0: Ent. Al migdia les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Augmentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
3: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
2: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el 3er factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
4: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
2: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: A Aquest dimarts s'han commemorat els 90

0: anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
1: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
1: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir, com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre, arran de la pel·lícula La bola negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula, La bola negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
3: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La bola negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
4: No dicen nada. Se me han olvidado todas las palabras.
0: Esports. Amb Pau Dax.
5: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
6: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
5: Rodri, te ganas que la entreni Hansi Flick.
6: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía, creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
5: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
7: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
5: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
8: Rafa will do it, because normally...
9: Rafinha farà el parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
5: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
10: I és volver a casa. Emocionalment és... É mais bonito que a primeira vez que he venido, porque a primeira vez era o sentimento de chegar ao top da carreira de um entrenador e agora é este lado mais, o lado emocional, afetivo, mais bonito agora. Sou um de vosotros. He sido sempre desde que me he marchado e agora que estou de novo com esta responsabilidade, podeis imaginar o que significa para mim.
5: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
11: The most important thing for me is to get to
12: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
11: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
5: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lilerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 17 graus a la Seu d'Urgell, 21 graus a Juneda, 25 graus a Reus. I tot apunta que tindrem un dia més de calor intensa abans que les temperatures comencin a baixar, però per això haurem d'esperar ben bé un parell de dies. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Però avui serà l'últim dia de 40 graus.
0: L'últim, doncs, això...
1: Per mi, almenys, és una bona notícia, sí. Especialment a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. A partir de demà, com deies molt bé, la temperatura comença a baixar i és que arriba aire una miqueta més fresquet que al mateix temps farà que augmenti la inestabilitat i, per tant, doncs, els propers dies, els ruixats, les tempestes, aniran guanyant extensió i també intensitat. Això també ho haurem de mantenir en el nostre cervell, que les tempestes poden ser fortes. Però, de moment, avui torna a ser un dia de sol, de calor, amb mínimes que han estat altes, sobretot a la façana litoral, especialment de la Costa Daurada i la Costa Central. A la tarda, nuvolades que aniran creixent, sobretot en àrees del Pirineu Occidental, i de fet al vespre o la primera part de la nit reapareixen els ruixats i les tempestes en aquesta zona del nord-oest de Catalunya i també esporàdicament a la resta del Principat. I els dies que vindran, ja ho diem, dijous més ruixats, fins i tot demà al matí hi haurà ruixats a la Costa Daurada, algun punt de la Costa Central, i això anirà més de cara al cap de setmana. Potser l'espatllem, però almenys arreglarem aquesta calor intensa que han tingut tants dies d'aquest estiu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, avui encara calor intensa. Últim dia a 40 graus, però avui encara calor intensa. Per cert, que portem ja 54 nits tòrrides registrades aquest estiu en ciutats com Barcelona. Al País Valencià avui està previst que les temperatures s'enfilin fins als 44 graus en algun punt. I en aquestes últimes hores estan sortint més estudis relacionats amb els efectes que la calor té a les altes temperatures i el que té, sobretot, la calor, els efectes que la calor té en les persones més grans, en les persones de més edat. Avui en parlarem d'una dada que hi ha d'una ahir, que una de cada dues residències de Barcelona, dues residències de gent gran, una de cada dues, no té aire condicionat a les habitacions. Sí, a les zones comunes, però no a les habitacions. Avui en parlem amb la Cinta Pasqual, que presideix l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i amb la investigadora Elena Hernández, que ha fet un estudi justament dient que la mortalitat de persones grans en episodis d'altes temperatures és més gran en les persones que dormen en residències que no pas en les persones que dormen a casa. I encara relacionat amb la gent gran, avui continuarem parlant de la llei de dependència, després del testimoni ahir en aquest programa de la Cecília.
2: Anem tocant totes les tecles. Que cal anar a l'assistenta social, anem. Que cal anar a l'atur, anem. Que cal anar al metge, anem. Que cal... Però són papers i papers i papers per a lo millor aconseguir, pues, jo què sé, res.
0: És el que ens explicava la Cecília ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ella cuida de la seva mare, cuida també del seu marit, tots dos amb un grau de dependència alt, tots dos amb unes ajudes que ha hagut d'esperar durant molt de temps. Recordem que ara mateix a Catalunya el temps d'espera per resoldre un expedient, per resoldre una prestació de dependència, és de 600 dies. Això hi ha el compromís de millorar-ho, però des del Col·legi de Treball Social, la seva degana, Laura Morro, ja ens deia al matí de Catalunya Ràdio que el problema és que la llei de dependència va néixer coixa.
3: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: I també parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el govern, que ens deia que el pla que ha activat hauria de començar a donar resultats raonablement aviat.
4: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: És el que ens deia també aquí al matí de Catalunya Ràdio la secretària de la Conselleria de Drets Socials, Carolina Omar. Tot això en dia, el dia que també en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, però també parlarem del judici històric que hi ha a les xarxes socials, del judici a Meta, l'empresa responsable d'Instagram i de Facebook.
5: Every day I watch my girls navigate a digital world where platforms are running a massive uncontrolled experiment on our...
0: Ho explicàvem ahir va començar aquest judici a Califòrnia, una demanda de diversos estats contra Meta, en què diversos testimonis, com aquests que estem sentint, avalen i diuen que està demostradíssim que hi ha un risc d'addicció en aquestes xarxes socials de les quals no se n'informa. Per cert, dels Estats Units, és notícia de la nit, Donald Trump ha anunciat que suspèn temporalment els aranzels del 50% al Canadà.
6: frankly, we'll have opportunities over the next 48 hours to discuss in more detail.
0: És el que deia fa ben bé un parell de dies del primer ministre del Canadà. La notícia és que suspèn temporalment aquests aranzels del 50% al Canadà, que en teoria havien d'entrar en vigor avui mateix. Tot això quan l'administració de Donald Trump ha rebut una primera demanda important de Disney.
7: The president of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs.
0: Aquest, com sabeu, és Jimmy Kimmel, de la cadena de televisió ABC, ABC, vaja, que és propietat de Disney. Ara l'empresa Disney es querella contra Donald Trump i contra el regulador públic, també, que depèn directament del president dels Estats Units, en considerar que els ha collat més del compte, en considerar que ha pres mesures que no serien constitucionals. I un dia més, aquí al matí de Catalunya Ràdio, estarem pendents de Ceuta.
8: The return, yes, I mean the return, this is regulated for EU, when it comes to EU law under the return directive.
0: Perquè s'hi ha afegit Brussel·les ara amb aquesta història. Aquest que sentiu és el portaveu de la Comissió Europea insistint que la repatriació de menors sí està regulada pel dret comunitari. D'aquesta manera, Brussel·les pressiona el govern de Pedro Sánchez perquè expulsi cap al Marroc totes les persones, incloent els menors d'edat, que van entrar-hi ja fa pràcticament 3 setmanes procedents justament del territori marroquí, de les persones que van entrar a Ceuta. Avui, per cert, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a Ceuta i es torna a reunir amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, que és del seu partit, que és del Partit Popular. I avui també anirem fins a Lleida. Ja hi ha 12 persones detingudes per la batalla campal que hi va haver-hi aquest cap de setmana. Recordeu, més de 100 persones implicades en aquestes últimes hores i aquests últims dies. S'ha reforçat el control de seguretat en aquestes zones i altres zones de la capital del Segrià, però de moment 12 persones detingudes ja per aquesta batalla que va implicar fins a 100 persones. I a les 7 i 7 minuts, avui també recordarem un crac de la màgia.
9: Que se te ha olvidado lo más importante. Yo le dije, ¿qué es lo más importante? Y me dijo él, hombre, pues el golpecillo. Di el golpecillo y entonces sí. Entonces había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. ¡Tararara!
0: Perquè avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag, considerat un referent mundial en la màgia de proximitat, va morir ahir als 83 anys. També ha mort Delfina Maia, de Los Amaya, i ha mort als 94 anys l'actriu Fili Daló, la mare d'Emma Thompson. Amb qui va compartir cartell a pel·lícules com aquesta que estem sentint. Molt soroll per no res. I a banda d'això, amb la Lliga començada, avui el Barça juga al Gamper. La idea és que Rodri sigui la gran atracció.
10: Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común. Y es un jugador del que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección.
0: Així parlava Rodri de Sergio Busquets, amb qui sovint el comparen. Per cert, que a les últimes hores, Julián Álvarez, amb qui Rodri va jugar al Manchester City, va fer like al vídeo del club anglès per acomiadar el madrileny.
10: Está claro que Julián es un grandísimo futbolista. A cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros, así que contento con los jugadores que tenemos, pero está claro que el Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla.
0: Avui parlarem de tot això, eh? Farem Àgora Esportiva a partir de les 10 amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. I també de les últimes hores. Kanye West farà 2 concerts a Sant Petersburg aquest octubre. És important perquè serà l'estrella occidental més gran que actuï a Rússia des de la invasió d'Ucraïna. I encara una cosa més de música.

0: De les últimes hores, també, les nominacions als Premis MTV i Madonna n'acumula 11, més fins i tot que Taylor Swift. Set i 9 minuts, benvinguts al dimecres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Afra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares. De moment, però, ampliem alguns dels titulars que ara destacàvem en portada amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que el retornin.
3: La Comissió Europea avalava ahir que tots els migrants que queden il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, inclosos els menors no acompanyats. Ho feia a través del portaveu Marcus Lambert, que afirmava que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
5: El govern espanyol no comparteix aquest posicionament europeu i el PP, en canvi, s'hi abona.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
6: El Ministeri d'Infància respon que està totalment en contra de deportar infants. En canvi, el PP aprofita per reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Cuca Gamarra és vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars i Juan José Vivas és el president de la Ciutat Autònoma.
7: Aquí solo hay una salida y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
6: Són declaracions fetes des de Ceuta. Avui serà el cap de files dels populars, Alberto Núñez Feijó, qui visitarà la Ciutat Autònoma. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En contra.
9: El Ministeri d'Infància respon a Europa que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible.
3: A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. María Jiménez és voluntària de l'entitat.
10: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones.
5: Avui serà el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la Ciutat Autònoma. I mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia de violència masclista a Ceuta arran de la crisi.
0: En alerta.
9: El Col·legi de Metges de Ceuta asseguren que la situació epidemiològica de la Ciutat Autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna.
3: Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
11: La sarna ya se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Tocaran sostre.
5: Els termòmetres avui arribaran un altre cop als 40 graus abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà. Al País Valencià la calor també hi farà estralls perquè està previst que es freguin en alguns punts als 44 graus.
9: En ciutats com Barcelona aquesta ha estat ja la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
0: Maria Costa.
12: Les nits tòrrides són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
13: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular, inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que et pot portar a tenir patologia cardiovascular.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que aquest no serà l'últim. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Es reuneixen
3: a Lleida membres de la comunitat pakistanesa hindú ahir a la tarda amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes.
5: Uns problemes que van originar la baralla de dissabte amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha hagut 12 detinguts.
0: Anem a Lleida, doncs, per Joan Álvarez.
2: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
14: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
9: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les veïnes. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig.
3: L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, a través de les xarxes socials, ho va atribuir a una possible baralla. Aquest nou episodi se suma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes setmanes.
0: Habitatge protegit.
5: Durant tot el 2025 només se'n va començar a construir en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap.
0: Són xifres dels promotors immobiliaris, Roger Santaló.
15: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatge en comptes de perseguir els propietaris.
16: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
15: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més ajudes.
9: De l'Ajuntament de Barcelona a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis.
3: L'objectiu és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
17: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: A judici.
5: En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta, la companyia de Mark Zuckerberg, que està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves.
0: Clàudia Serra.
18: Durant la primera sessió a les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
19: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
18: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta.
9: L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies.
3: El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que si en algun moment cauen de manera contundent a la borsa, l'estabilitat financera quedaria afectada.
0: Gemma Sagrera.
20: Segons 5 experts del BCE, les famílies europees tenen 440.000 milions d'euros invertits en les grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. Si s'hi sumen els diners que hi han posat bancs i asseguradores, la xifra supera el milió de milions d'euros. Segons Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, no seria estrany que les accions caiguessin en algun moment.
1: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
20: Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho desmenteixen.
5: Els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia, i amb menys magnitud a Granada.
0: Txell Garriga.
21: Els experts asseguren que són fenòmens habituals. També els últims que hi va haver ahir mateix a Granada, un de 3,4 graus a la població d'Ojijares i l'altre de 4,8 que va sacsejar Granada. N'ha parlat a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
22: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, en portem centenes.
21: El terratrèmol de Granada va deixar 3 ferits lleus, un dels quals menors d'edat traslladada a l'hospital, i també desperfectes en alguns edificis. Tot plegat va obligar a desallotjar prop de 600 persones del municipi de Les Gàbies, al sud de l'àrea metropolitana. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana eleccions.
9: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
23: Ja per aconanir, xenyi. Democràcia.
24: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Rearma.
18: Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts el govern ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca.
5: Tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig.
0: Berlín, Jordi Regàs.
25: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
26: Operacions encobertes per part de potències estrangeres és la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
25: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua pujant.
9: El preu del petroli mentre no es divisa cap solució al conflicte a l'Orient Mitjà.
18: La cotització del barril de Brent, el de referència a Europa, s'acosta als $92 després que Donald Trump ha admès que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre, Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià.
5: Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu.
0: I es mantenen a l'alça.
9: Les exportacions catalanes, tot i el complicat context geopolític actual.
18: Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, això és un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, l'AMEC.
27: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
5: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català, supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat.
0: Menys ingressos hospitalaris.
9: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any.
18: És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU.
0: Núria Paraire.
28: A la regió sanitària de Girona no hi ha
4: a persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de personal sanitari de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
6: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense control.
5: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos.
7: L'organisme va reunir ahir el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. I Turí és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora de la zona de Metges Sense Fronteres.
8: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
3: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni té tractament.
0: Tanca la porta.
5: El Tribunal Suprem que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans.
7: En una sentència estableix que passar d'home a dona al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista.
0: 7:25, anem als esports. Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Estrena davant de l'afició pel Barça.
10: Els blaugranes disputen el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3. En principi sense Rodrigo, que va ser presentat ahir. El migcampista madrileny va parlar de les expectatives que té amb el Barça.
11: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions.
10: Rodrigo arriba per 4 temporades i de cara al Gamper, Hansi Flick ha triat Rafinha com a capità provisional de l'equip.
12: Rafa will do it because normally
13: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
12: With Eric and Pity.
10: Per tant, serà el brasiler qui faci el discurs aquest vespre.
0: Avui, Àgora Esportiva, a partir de les 10, amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid sense Julián a la convocatòria.
10: Els matalassers disputen avui la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. L'argentí no hi jugarà perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Simeone deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
28: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
10: També en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El club gironí també ha presentat el mitjà punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al Ittihad saudita. Tot això mentre continua el serial amb Víctor Sigankov, el club obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I en handbol, 2 victòries justament a Granollers.
10: Tant l'equip femení, que va superar el Zurich per 27-25, com el masculí, 34-31 contra el Thun Suís, van guanyar els seus partits al 36è torneig Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 jugadores catalanes va empatar a 1 contra Bèlgica. Escoltem la jugadora Marta Segú.
29: La valoració és molt bona, hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
10: El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia i acabem amb bàsquet. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat de l'epivot lituà Aurimas Majauskas i el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macondo.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
31: Atenció, atenció! A tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: Fonda ens agrada veure i menjar, però també fer-la petar.
31: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
31: La Fonda.
1: D'una a dues.
31: Vinga, va, a la caixa.
30: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 15, 22, 24, 34 i 42. Els sols, el 4 i el 7.
30: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I arribarem a dos quarts amb un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
15: Saps si torna a estar suspesa la circulació
16: de trens? No saben res encara, eh?
17: Com anava dient, connectem l'estació de Sants. Allà hi tenim un informador de Renfe. Què tal? Bon dia.
19: Hola. Sóc jo. Oh,
17: sí, vostè. Sí, informador de Renfe,
19: vostè,
17: no?
19: Vostè, sí. Em sap malament, però és que no estic en disposició de facilitar-li aquesta informació, pues... que en la central no m'han confirmat a l'extrem, senyora.
17: Quin extrem i quina senyora. Escolti'm, informador, sí. Quina és la situació de Rodalies en aquests moments?
19: Em pot remetre una pregunta per tal que pugui ajudar-li?
17: Els trens, van els trens o no van?
19: Si van bé. En aquest moment, és que jo arribo ara, vale? Perquè he anat a esmorzar un croissant, vale? He anat al bate després i arribo ara...
17: Però esperi, abans de posar-se a plorar, que ja l'estic veient, no se'm trenqui, són carn de canó. Però escolti'm, senyor informador, abans d'anar a esmorzar, no anaven bé els trens, això ho sap o no? És a dir, d'acord que vostè estava esmorzant, però abans d'esmorzar...
0: I amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Avui la notícia tornarà a ser el termòmetre. Avui la calor tocarà sostre abans d'una baixada de temperatures que hi ha prevista que comenci demà, però avui encara les temperatures arribaran als 40 graus, als 44, fins i tot en alguns pusos, en alguns punts del País Valencià. A Barcelona, aquest estiu hi ha hagut ja més de 50 nits tòrrides, 54, de fet, nit tòrrida vol dir que el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus, i els experts avisen que això no només afecta les persones que tenen malalties d'abans, sinó també les persones sanes.
1: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: És el metge de família Jordi Mestres en declaracions a Catalunya Ràdio. Tot això, mentre la Comissió Europea ara també pressiona el govern espanyol al voltant de la crisi de Ceuta i es mostra partidària que Espanya retorni al Marroc totes les persones que hi ha encara que van arribar procedents de territori marroquí a la ciutat, incloent els menors.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Des del Ministeri d'Infància, però, insisteixen que estan absolutament en contra de deportar menors d'edat. I als Estats Units ja tenim activat i en marxa el judici contra Meta. La plataforma propietària d'Instagram o de Facebook està acusada de dissenyar les xarxes socials deliberadament per crear addicció, especialment entre els adolescents.
3: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Aquest és un dels testimonis a les portes del jutjat. La demanda que han presentat diversos estats manté que Meta va prioritzar retenir els joves per damunt de protegir-ne la salut i el seu benestar. I els esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça disputa el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3, on en principi encara no debutarà Rodri, que va ser presentat ahir. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo Vallecano.
0: Gràcies, Miquel. Anem al temps, el que dèiem abans de la calor d'aquestes pròximes hores. Tomàs Molina, com estàs?
5: Un altre dia de calor, però avui sembla que serà l'últim dia amb temperatures que arribin als 40 graus. Un dia avui i un altre, per tant, de temperatura de 40 al ponent a les Terres de l'Ebre, però, ja ho diem, l'últim, amb un temps majoritàriament assolellat avui, tot i que amb inestabilitat de cara a la tarda vespre, nuvolades que creixeran durant la tarda i que acabaran donant algun ruixat, alguna tornada, més probables cap a l'Alt Pirineu, l'Aran i esporàdicament també a la resta del país. La tendència de cara als propers dies és que es mantingui aquesta inestabilitat i fins i tot que vagi a més. Serà, doncs, un dijous que començarà demà amb intervals en núvols a la façana litoral, fins i tot amb alguna precipitació a la Costa Daurada, a la Costa Central, i després a la tarda ruixats que reapareixeran al Pirineu i a les zones de muntanya. I la tendència de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, és que aquests ruixats, aquestes tempestes, es mantinguin i fins i tot augmenti la seva intensitat. Arribarà aire més fresquet que portarà una normalització de les temperatures de cara al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem també la mobilitat d'aquesta hora. La mobilitat d'aquesta hora, Silvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Belllloc d'Urgell. A Barcelona, avui hi ha diverses alteracions del recorregut de diverses línies d'autobús per obres de millora. El 78 no passarà per l'avinguda de Barcelona de Sant Joan d'Espí. El D40 i el 117 no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Gràcies, Sílvia. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil·les, només amb una petita retenció a Barcelona, la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres que s'hi fan, i compta amb la boira que hi ha a l'autovia 2 entre Montmaneu, a l'Anoia i Ribera d'Ondara, a la Segarra.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Afra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I com sempre comencem per les portades i les opinions destacades. Francesc Soler, Marisa Gil, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Què tenim avui?
8: Doncs mira, l'Ara dedica l'editorial al judici de Meta sobre menors i xarxes socials i subratlla que els líders d'aquestes empreses allunyen els seus propis fills de les xarxes mentre es fan ric amb elles. Així, a casa dels líders tecnològics imperen la moderació i les restriccions amb les pantalles amb les quals fan negoci.
9: Justament, el Punt Avui dedica la portada al repte de fer noves amistats fora de les xarxes socials i les apps i recull algunes iniciatives que busquen promoure-ho.
8: El periòdico explica que el govern planteja que l'alta velocitat de Madrid a Barcelona entri per la Sagrera. Segons assegura, la Generalitat s'afegeix al projecte del Ministeri de Transports que preveu la construcció d'un ramal en ample internacional per accedir a la capital catalana des del nord. També que el Vallès tindria així una nova estació de viatgers.
9: L'editorial del Mundo se centra en l'anunci del ministre de Transports, Òscar Puente, d'accelerar l'homologació de l'AVE perquè pugui operar a Portugal i vincula aquesta decisió al rebuig de França el fet que Renfe ofereixi els seus serveis al seu país. Pel diari, la poca habilitat diplomàtica del ministre Puente és la responsable que els trens d'alta velocitat espanyols encara no puguin operar per tot el territori francès.
8: La Vanguardia dedica el seu editorial a la guerra híbrida de Rússia i argumenta que Europa ha d'articular una resposta que elimini el benefici de l'ambigüitat que Moscou fa servir. També que el desgast a Ucraïna empeny Putin a una ofensiva encoberta al flanc oriental de l'OTAN.
9: El País explica que la Casa Blanca entra en tromba contra un senador demòcrata que ha gosat parlar de Natalie Harp, coneguda com la impressora humana de Trump, perquè sempre porta una de portàtil allà on va. El legislador acusa el president d'estimar-se més viatjar en el seu palau volant amb aquesta assessora en lloc de treballar.
8: El diari Público assegura que el govern espanyol veuria amb bons ulls una visita del rei Felip VI a Ceuta. El diari digital cita fonts presidencials que diuen que la Moncloa no dona instruccions al cap d'estat i que desmenteixen que Sánchez prohibís la visita del monarca a la ciutat en les hores posteriors a l'entrada massiva d'immigrants.
9: L'Espanyol assegura que en menys de 15 anys l'estat deixarà de recaptar més de 15.000 milions d'euros anuals en impostos a causa del ràpid envelliment de la població. Segons un estudi del Centre d'Anàlisi Funques, el 2040 la recaptació fiscal per impostos baixaria un 3,3%.
0: 8:15. Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: La calor ens fa més agressius.
10: Doncs sí, per si no te n'havies adonat. Tot i que l'agressivitat no té una sola causa o origen, estudis internacionals estableixen una relació molt estreta entre la pujada de la temperatura i l'increment d'episodis agressius. Ara, un estudi que s'està enllestint a la UPC i que relaciona dades policials i meteorològiques des del 2009 fins al 2025 a Catalunya, diu que hi ha una correlació molt significativa entre el desconfort tèrmic en temperatura i humitat i el nombre de denúncies per agressivitat o per lesions. La xafogó és un dels factors que provoquen més estrès tèrmic. Ho recull el 3Cat Info.
0: José María del Nido s'ofereix per millorar les presons.
10: No sé si el recordes. És el que va ser president del Sevilla. És advocat de professió i va passar 3 anys a la presó entre 2014 i 2017 per malversació de cabals públics i prevaricació. Diu, en una conversa amb el diari El País, que la legislació està antiquada i que si el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li demanés que col·laborés amb institucions penitenciàries, estaria disposat a anar-se'n gratis 2 o 3 anys a viure a Madrid i que, fruit de la seva experiència i coneixements, posaria l'accent en la funció resocialitzadora de la presó.
0: Verdura i peix.
10: Sí, com canten els xiula, és el menú bàsic de l'exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos. Diu que menja, sobretot, carn, peix, verdures i fruita. Res de processats. Batuts de proteïnes i fa dejuni intermitent, però que de tant en tant es concedeix algun caprici perquè, si et cuides durant 29 dies, no passa res per donar-te un caprici al 30è, sentencia sàviament. El titular de La Razón, que és qui ho recull, diu, si te cuides 29 dies, puedes darte un capricho el trigésimo. El comentari més estès entre els lectors és que Ramos no ha pronunciat la paraula trigésimo ni de conya.
0: I a aquesta hora continuem repassant la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
11: La premsa nord-americana ja es fa ressò de l'anunci d'aquesta matinada de Trump sobre la suspensió dels aranzels del 50% al Canadà, que havien d'entrar en vigor avui. També la premsa del País, en concret el New York Times, es fa ressò del cas d'una dona australiana condemnada a cadena perpètua per assassinar 3 familiars seus a qui els va servir un plat amb filet Wellington i bolets verinosos. Ara la dona ha apel·lat la condemna, diu que el judici no va ser just i que va estar marcat, diu, per diverses diverses irregularitats. A The Guardian expliquen que l'exministre de Defensa d'Ucraïna, recentment destituït, ha demanat la convocatòria d'eleccions presidencials i com això s'ha convertit en el desafiament polític més directe a Zelensky des de l'inici de la guerra amb Rússia. I acabem a Le Figaro, que dedica la portada i un reportatge llarg als costos de la campanya per les eleccions presidencials del 2027. Parlen de mal de cap financer perquè els equips de campanya es veuen obligats a retallar la seva despesa. I els motius que hi ha darrere, doncs, la reticència dels bancs a concedir préstecs i la inflació. Per això demanen ajuda al govern per disposar de més pressupost.
12: I a la premsa econòmica, a més del judici a Meta que recullen tots els diaris, l'economista es fa ressò de la previsió del Banc Central Europeu sobre la inflació. Es calcula que es mantingui al voltant del 3% durant la resta de l'any. Ho ha afirmat el seu economista en cap, Philip Lane, que diu que, tot i l'estabilitat, ha recordat que aquesta xifra està molt per sobre de l'objectiu inicial del 2%. Entre els motius, l'impacte dels fenòmens meteorològics i l'impacte de la IA. Expansió, llegim que les caixes rurals multipliquen per 4 el seu benefici en 4 anys. Després d'anys d'austeritat, aquestes entitats tornen a obrir sucursals. El conjunt de cases rurals representa el 2% del negoci bancari i es calcula que entre els seus clients hi ha entre el 30 i el 40% de totes les pimes espanyoles. I una última notícia, segons recull La Vanguardia, el deute públic espanyol marca un nou màxim històric. La xifra supera el 1,5 bilió d'euros, la qual cosa suposa més d'un 4% respecte a l'any passat. Tot i l'augment de les xifres, en el context actual, el pes del deute es redueix a causa del creixement global de l'economia.
0: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Premsa esportiva, Miquel Muñoz, bon dia.
13: Bon dia.

0: Una oportunitat de guanyar-ho tot és el que suposa l'arribada d'un jugador com Rodri al Barça. Un fitxatge descomunal i d'abast global, titula Joaquim Piera a l'Esport. El capità que va aixecar el títol al Mundial fa un mes a Nova Jersey escollit pilota d'or de la Copa del Món. El Mundo Deportivo, Santi Nolla, destaca el contrast entre Barcelona i Madrid. Diu que la premsa madrilenya ha volgut presentar el preu de Rodri com si fos un fitxatge molt car, mentre que no apareix en cap portada la xifra que han pagat els blancs per Diomandé. També crida l'atenció que el Madrid ha presentat Mourinho de manera discreta i sense premsa, molt diferent de la presentació de Rodri ahir amb el Barça. També en futbol, a l'Esportiu destaquen un nom que ha aprofitat l'oportunitat. Jordi Cano, que va debutar com a professional als 31 anys amb l'Andorra, va trigar 33 minuts a fer el seu primer gol a segona divisió. I qui ha donat una oportunitat és el Manresa de bàsquet. Martí Rauric és el jugador que podrà participar en la pretemporada del club vegenc després de superar diverses proves.
1: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs el rei Carles III d'Anglaterra va començar ahir les vacances oficials a Escòcia, però un terratrèmol editorial li va esgarrar el dia. El seu excunyat, el comte Charles Spencer, va anunciar la publicació d'un llibre sobre la princesa Diana. El llibre es titula El cant del cigne Diana, la meva germana. Sortirà a la venda el dia 22 de setembre al Regne Unit. Segons Spencer, està fart de llegir mentides sobre Diana i ara ha arribat el moment d'explicar com era la seva germana. Un parell de comentaris. Primer, el llibre es publicarà, oh sorpresa, quan faltaran 11 mesos pel 30è aniversari de la mort de Diana. Fa tota la impressió que la guardiola Spencer deu estar una mica seca. Segon, no hi ha cap mena de dubte que el príncep Enric té un ADN 100% Spencer, és a dir, que aprofita qualsevol ocasió per fer negoci amb la memòria de la princesa. Potser, després de 30 anys, el millor homenatge que es podria fer a Diana és deixar-la descansar d'una vegada per totes, en pau. Catalunya
3: Ràdio. Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Casa i el Sudan.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria. Del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
11: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diem els catalans.
10: Tornen els draps bruts.
12: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
10: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
13: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
10: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, clavats, 7:45. Marta Viana, bon dia de nou.
17: Bon dia.
1: Aniversaris, qui fan avui?
17: Va, comencem amb un de casa nostra.

0: García, 70?
1: 71.
0: Mira,
1: molt
0: està
1: bé.
0: Propet, propet.
1: Seguim ara amb l'actor Peter Gallagher.
0: Home, el Peter Gallagher, el... També deu ser granadet, el Peter Gallagher, no? 73?
1: 70.
0: 70 clavats.
1: Anaves bé, anaves bé. Vinga. I acabem amb Bill Clinton.
0: Ah, aquest faig... Que l'he vist. Que l'he vist els dies. Aquest em fa 80, que sí?
1: Molt bé, 80 clavats.
0: He vist la notícia de l'expresident fa 80 anys. Vaja, aquí, aquesta no compta perquè l'he vista.
1: No passa res, ho hem fet bé, ho hem fet bé avui.
0: I el Santoral?
1: Avui és...

0: I que el recomano a qualsevol persona que hagi pogut sentir curiositat alguna vegada per algú que no ha fet mai. Així que espero que el gaudiu molt i molt bon estiu.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la minissèrie M, el hijo del siglo.
2: M de Mussolini. Està basada en una novel·la d'Antonio Scurati que explora l'ascens polític del dictador des de la creació del moviment polític que acaba liderant la dictadura feixista. Destaca per la seva força visual amb un estil gairebé teatral i barreja imatges d'arxiu amb recreacions històriques. Mussolini, interpretat per Luca Marinelli, trenca la quarta paret per explicar el seu discurs polític a l'espectador. Una sèrie molt original i arriscada de 8 capítols que és a Sky Showtime.
1: 3 minuts ara mateix passen de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
4: The return, yes, I mean the return, this is regulated.
5: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats.
6: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
7: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
8: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut.
10: Mira, mira, mira, con dos deditos. Aquí hay una carta que es roja, la única primera roja, el 5 de rombos, y la segunda roja, que es justamente el 10 de corazones, que era la carta que han dejado.
1: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Anem a les paraules del dia. Amb el Miquel Muñoz, repatriar.
11: Fer tornar a la seva pàtria, al seu país, algú o alguna cosa que n'havia de sortir. És el que vol la Comissió Europea per als migrants de Ceuta. Insisteixen que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
1: Addicció.
11: Estat de dependència fisiològica o psicològica o una substància o una pràctica més enllà del control voluntari. El judici contra Meta se l'acusa d'haver dissenyat les xarxes socials per crear addicció als adolescents.
1: Il·lusionisme.
11: Art de produir en l'espectador la il·lusió d'assistir a fenòmens extraordinaris i increïbles. Avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag va morir ahir als 83 anys, segons va anunciar la seva filla, directora de l'escola de màgia que tots dos van fundar a finals dels 80.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 50.
12: És el preu dels viatges més barats de l'Imserso pels pensionistes amb menys recursos. El 14 de setembre s'obre el termini per fer les reserves del programa de turisme per a gent gran per la temporada 2026-2027, que oferirà 879.213 places. Els viatges de 50 euros són una novetat que es va incorporar a la temporada anterior i que es manté juntament amb la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a determinades destinacions.
1: 70.000.
12: Són els milions de dòlars que han guanyat les 5 principals companyies petrolieres al segon trimestre del 2026, la xifra més alta que s'ha registrat mai. El benefici net combinat d'aquestes empreses va augmentar un 160% l'últim trimestre respecte al mateix període de l'any anterior fins a arribar als 47.000 milions de dòlars, tot gràcies a la crisi de l'Iran.
1: I 6.000.
12: És el nombre de maletes que no han arribat a destí des que va començar la vaga indefinida del personal de servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat fa 15 dies, el 4 d'agost, per demanar millors condicions de treball en qüestions com la salut o la seguretat i la conciliació. És el balanç que fa la CGT, que xifra també en 270 el nombre de vols cancel·lats i denuncia que l'empresa no vol negociar.
1: I ara les 3 imatges amb el Carlos Sant Andrés. A la primera, un carrer amb una filera de cotxes i un camió de bombers al fons. Els cotxes estan acordonats amb una cinta policial, tenen els vidres trencats i estan abunyegats.
13: És una de les moltes conseqüències que ha deixat el terratrèmol que ahir va tornar a sacsejar Granada. El sisme de 4,8 se suma al de dissabte passat i en aquest cas sí que ha deixat ferits. L'Alhambra va ser desallotjada per precaució i els experts han començat a estudiar la possible influència del canvi climàtic en l'acceleració d'aquests moviments a la península. De moment, els primers estudis descarten que tingui cap relació amb els terratrèmols de Colòmbia o Venezuela.
1: A la segona imatge hi veiem un home amb corbata i un cafè a la mà. És a punt d'entrar al Tribunal Federal d'Oakland i ho fa envoltat d'una enorme expectació mediàtica.
13: És el fiscal Paul Smith que representarà Meta en el judici històric pels danys que han pogut causar milions de nens a tot el món. Són quatre els estats que s'han unit per denunciar les pràctiques de la companyia que, segons s'ha publicat, analitzava els cervells dels menors per crear productes que els enganxessin a les pantalles. El judici culmina amb una investigació d'anys i pot canviar la manera com funcionen les xarxes socials de Meta. Els demandants reclamen una compensació de 100.000 euros

0: i, òbviament, la companyia s'ha mostrat molt crítica amb la demanda.
1: Tercera imatge. Barcelona, l'estació de Fabra i Puig. Es veu un autobús amb un cartell de Renfe. És a punt de sortir de l'aparcament mentre un altre conductor es mira el vehicle amb una certa incredulitat.
0: És un dels busos permanents que posa la companyia per la poca fiabilitat de la línia R3 de Rodalies. El dispositiu per carretera funcionarà cada dia encara que no hi hagi incidències. Els robatoris de coure i la caiguda d'arbres, a més de les obres entre Barcelona i la Garriga, provoquen alteracions constants a la infraestructura. Ara s'intentarà solucionar amb aquests vehicles que garantiran la ruta.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
4: Aquest estiu, crims.
3: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
4: A Catalunya Ràdio.
5: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
4: Posem llum a la foscor.
6: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
4: Què va passar? Qui ho va fer?
7: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
4: I per què?
8: No ser perquè cogi el martillo i la pega...
4: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
9: Comencem. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
10: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
11: Ara m'ha agafat per aquí.
10: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
12: Home, enòleg no sóc, però bueno. Però
13: jo sóc de Banyoles?
10: Sí.
13: Tota la vida.
10: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
12: Doncs mira, més li fent cas.
11: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
12: Típic de l'escala.
11: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també, i tampoc.
14: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
11: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
9: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Cinc minuts per arribar a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. La Comissió Europea entra en la crisi de Ceuta i es declara partidària de fer tornar al Marroc tots els migrants, incloent els menors.
15: Marcus Lamert és un dels portadors comunitaris.
16: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
15: Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors.
1: Però el Partit Popular exigeix a la Moncloa que passi a l'acció.
15: I Cuca Gamarra, la vicesecretària de Regeneració Institucional del partit.
17: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
15: Avui el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, visitarà la ciutat autònoma.
1: I avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que està prevista per demà.
15: Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
1: Ja tenim en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada de dissenyar les seves xarxes socials, com Instagram o Facebook, deliberadament per crear addicció, sobretot entre els adolescents.
18: They did this knowing they were harming kids.
19: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
15: És un dels testimonis que s'han sentit a les portes del jutjat. La demanda, de fet, sosté que l'empresa va prioritzar retenir els joves per sobre de protegir-ne la salut i el benestar.
1: I a Lleida, reunió entre els membres de les comunitats pakistanesa i Índia amb els Mossos i la Urbana.
15: Per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la capital del Segrià, els Aldarulls, ja hi ha hagut fins a 12 detencions.
1: I 2 comiats, d'entrada Delfín Amaya, membre de Amai, evidentment, que ha mort als 74 anys. I el segon...
20: Mira, con dos deditos.
15: Aquí el comiat de Juan Tamariz, de 83 anys, considerat un mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme.
21: Avui un altre dia de calor, però almenys sembla que serà l'últim dia en què la temperatura pugui arribar als 40 graus. Per tant, doncs, de mica en mica es van normalitzant les temperatures, però avui encara amb aquesta calor, amb un dia de sol, a la tarda, però amb nuvolades que tornaran a créixer, especialment en àrees del Pirineu, i que a la tarda, de fet, a la tarda vespre, acabaran donant ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, esporàdicament a la resta del Principat, tempestes que localment, en alguns casos, podrien descarregar amb moderada intensitat. De cara a demà començarà el dia amb intervals en núvols, amb núvols fins i tot més compactes a la Costa Daurada, amb alguna precipitació, amb alguna gota més aviat, primeres hores en aquest sector, i amb un temps variable a la resta del país. A la tarda, un altre cop, clarianes, estones amb sol, però amb nuvolades que tornaran a guanyar terreny i que reapareixeran els ruixats en àrees del Pirineu i esporàdicament també a l'interior de les Terres de l'Ebre o en punts de muntanya de la resta de Catalunya. Una situació d'augment de la inestabilitat que es mantindrà de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns de la setmana vinent, amb tempestes que localment podran ser fortes al llarg dels propers dies, però també amb l'arribada d'aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures es normalitzin per l'època de l'any i, per tant, doncs, que aquestes calors tan intenses sembla que s'acabin de cara als pròxims dies.
1: I el trànsit, com el tenim? Mariluz, bon dia.
0: Hola, bon dia. Doncs amb algunes noves incidències, tallada a l'N240 a Lleida per la retirada d'un vehicle avariat o accidentat. Es fa pas alternatiu a l'L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la rondada entre Hort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs, per obres, i a la ronda litoral entre Diagonal Mar i Poblenou, direcció al Nus del Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Silvia Andrés, com el tenim? Bon dia.
13: Bon dia de nou. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Belllloc d'Urgell, també l'R15, l'R16 i l'R17, hi ha circulació amb demores de més de 30 minuts. Hi ha hagut una incidència per un atropellament d'una persona entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges, que ja ha estat resolta.

0: Vinga, va, que dedicarem una cançó. És l'Àlex, que ens ha enviat una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Si voleu fer-ho, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó, a qui li dediqueu i per què, i ho farem.
1: Hola, sóc l'Àlex i voldria dedicar la cançó Expectations de l'Olivia Rodrigo a en Gerard, perquè d'aquí uns mesos anirem al seu concert i crec que ens ho passarem molt bé.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres. La calor tornarà a ser el titular i la principal notícia de les pròximes hores, no només aquí, sinó a bona part del continent europeu. Aquestes altes temperatures, combinades amb la sequera, estan complicant molt la situació i, a més, en diversos fronts. Ahir parlàvem de l'agricultura, aquí al matí de Catalunya Ràdio. França, per exemple, està en una situació molt delicada, fins al punt que en aquests últims dies ha promès ajudes a un sector que, evidentment, és molt, molt sensible per l'economia francesa. El Regne Unit, el nou primer ministre, ha qualificat la situació com un polvorí. I a Hongria, per exemple, les autoritats han parat del tot la seva única central nuclear. Per què? Doncs perquè agafa aigües del Danubi. I el Danubi, evidentment, està sec, sequíssim. Està en uns nivells tan baixos com en els últims 50 anys, uns nivells més baixos dels últims 50 anys. Per tant, tot això té unes conseqüències en l'economia que les veurem ara i les veurem d'ara en endavant. També té conseqüències en la salut. Avui al matí de Catalunya Ràdio ens fixarem, per exemple, en les residències de gent gran. Ja ho dèiem ahir, ho avançava el periòdico. La meitat de les residències de gent gran de Barcelona no tenen aire condicionat a les habitacions, sí a les zones comunes, però no a les habitacions. I avui parlarem d'un estudi que ha fet la Universitat Pompeu Fabra que diu que la gent gran que pateix les conseqüències, fins i tot mortals, de les altes temperatures, d'aquests episodis extrems de calor, la pateix molt més en casos que visquin en residències que no pas si viuen en pisos particulars. Per tant, aquestes altes temperatures tenen conseqüències més enllà de les que ja hem anat comentant durant tot l'estiu, com el risc d'incendis. Ara mateix a Catalunya la cosa està notablement millor, com fa dies que diem, i toquem fusta, en comparació amb fa uns dies, però insistim que el risc continua sent molt alt, per exemple, a les Terres de l'Ebre. En fi, estem parlant de calor, una calor que, com a mínim, Tomàs Molina, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Toca sostre avui, deies, eh?
1: Sí, però deixa'm que digui també que aquests dies estàvem parlant de més de 50 dies amb temperatures tòrrides a la ciutat de Barcelona. El fet que hi hagi més aires condicionats també farà que s'incrementi l'efecte d'illa de calor urbana.
0: Clar, clar.
1: I, per tant, explica aquesta situació dels aires condicionats que la temperatura sigui tan alta a la ciutat de Barcelona. Això no ho hem d'oblidar, eh? Baixarem la temperatura als interiors, però pujarà la temperatura a l'exterior.
0: És un peix que es mossega la cua, una mica, això.
1: Correcte. Però bé, a més, aquesta bona notícia que deies tu, Freddy, avui l'últim dia de temperatures de 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i els propers dies, fins i tot la setmana vinent, parlarem de temperatures per sota de les normals per l'època, que això ara fa dies, molts dies, que no ho dèiem. Avui un dia de sol, a la tarda, però amb nuvolades que donaran algun ruixat a l'interior cap al Pirineu Oriental, i al vespre arribaran també a l'Alt Pirineu i a l'Aran i esporàdicament a la resta del país, perquè la matinada de demà encara podrà haver-hi algun ruixadet en punts de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre. Demà serà un dia més variable, més insegur, amb clarianes, però amb nuvolades, sobretot un altre cop a la tarda vespre, que tornaran a donar ruixats i tronades al Pirineu i que s'aniran generalitzant en molts indrets del país. Divendres començarà ja amb ruixats i amb tempestes de matí que afectaran sobretot el nord del Principat i amb temperatura ja amb una clara tendència a la baixa. A la tarda de divendres, els ruixats, les tronades podran aparèixer en qualsevol indret de Catalunya, localment podran ser fortes, la temperatura anirà, continuarà amb aquesta tendència a la baixa i seguirem així també el cap de setmana fins i tot l'inici de la setmana vinent, és a dir, avui encara 40, però a partir de demà la cosa canvia fins i tot radicalment.
0: Ho seguirem. Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 8:04. Doncs continuem parlant de la calor. Ho deia ara el Tomàs Molina, eh? És a dir, demà ja baixaran les temperatures, però avui encara arribaran als 40 graus. El País Valencià, de fet, es calcula que fregaran els 44 graus encara en alguns països, en alguns punts del país. Això avui hauria de començar a baixar, o a partir de demà, més ben dit, hauria de començar a baixar, però també ens ho deia el Tomàs, hi ha ciutats, com per exemple Barcelona, que acumulen més de 50 nits tòrrides. De fet, aquesta que hem deixat enrere ha estat la número 54, Maria Costa.
2: Les nits tòrrides són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
3: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que aquest no serà l'últim. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. Com sentíem, els experts avisen que aquesta calor no només afecta les persones que tenen ja malalties preexistents, malalties de base, sinó també les persones que en principi estan sanes. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Freddy.
0: El que passa és que a partir d'aquí, ho dèiem també abans, un dels sectors de la població més vulnerable a la calor, a les temperatures extremes, de fet, és evidentment la gent gran.
4: Just aquest cap de setmana, un estudi d'universitats dels Estats Units deia que si la temperatura global augmenta un grau i mig respecte de l'era preindustrial, un 22% de la població de més de 60 anys estarà exposada a temperatures que poden ser molt perjudicials. En concret, els pot causar hipertèrmia, que es produeix quan el cos no pot regular una temperatura massa alta. Això pot agreujar malalties i fins i tot provocar la mort en alguns casos greus.
0: I això ens porta al que tractàvem i al que tractarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb la patronal de les residències, del que avançava el periòdico. Una de cada dues residències de gent gran a Barcelona no té aire condicionat a les habitacions, un tema que ara comentàvem amb el Tomàs Molina.
4: Sí que en tenen a les zones comunes, però no a les habitacions. Un estudi de la Pompeu Fabra apunta que la mortalitat de persones grans en episodis de calor extrema creix més a les residències que no pas a les cases particulars.
0: Avui a l'Àgora parlarem amb la Cinta Pasqual, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que agrupa les residències, i també amb la investigadora Elena Hernández, aquest estudi que dèiem de la Pompeu, que apunta les conseqüències que té això en la gent gran. I encara relacionat amb l'atenció no només a la gent gran, sinó a les persones que per alguna malaltia o per alguna condició molt delicada, ho tenen francament complicat per viure el dia a dia, per viure les 24 hores del dia sense l'ajuda d'altres persones.
5: Anem tocant totes les tecles. Que cal anar a la assistenta social, anem. Que cal anar a l'atur, anem. Que cal anar al metge, anem. Que cal... Però són papers i papers i papers per a lo millor aconseguir, pues, jo què sé, res.
0: És la veu de la Cecília. És una dona que ens explicava al matí de Catalunya Ràdio els forats i les dificultats que encara presenta la llei de dependència. Tant el retard en l'aplicació de la llei, en valorar què necessita una persona dependent i exactament què se la pot donar, amb què se la pot ajudar, tant en això com en la insuficiència dels ajuts un cop es concedeixen. Ella ens explicava el cas de la seva mare i del seu marit, de qui ella ha de tenir cura amb l'ajuda, entre cometes, que li arriba, que ella veia insuficient i deia, a més, que doncs, hi ha un forat burocràtic important. És un cas que ens va fer arribar aquí al matí de Catalunya Ràdio, després que l'actriu Assumpta Serna es fes viral amb un vídeo on defensava i denunciava el mateix.
6: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps. Es necessita realment un pacte, jo crec, saps? Un pacte d'estat dels partits polítics com s'ha fet amb altres coses.
0: Així ens ho deia la pròpia Assumpta Serna, també aquí al matí de Catalunya Ràdio, que en aquest cas ens ho deia al voltant del cas de la seva mare, que té 100 anys. En fi, les últimes hores n'hem parlat també aquí amb diversos punts de vista, incloent el govern de la Generalitat, que ens assegura que ja ha posat en marxa un pla, que és el famós Pla Cura, que justament té com a objectiu agilitar tots aquests tràmits.
4: I reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana dels temps d'espera per a la resolució d'una prestació és de 600 dies a Catalunya. Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
4: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
8: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
4: Tot plegat mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
0: Aquest és un dels temes del dia. Hem començat parlant de la calor i de les conseqüències que la calor té a la salut de les persones, no només a la salut de les persones, sinó també a l'economia. Han aparegut dades a les últimes hores que la producció de blat de la Unió Europea baixarà un 24%, per exemple, arran precisament de la sequera i d'aquestes altes temperatures. O països com França. Hem de tenir present que França, el 70% del país té ja ara alguna restricció per aigua. L'avantatge que tenim ara mateix a Catalunya és que els embassaments estan plens, estan a més d'un 80%, però això està tenint conseqüències tant a l'agricultura com en diversos municipis, com hem comentat també aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix són les 8:10.

0: I un altre tema de les últimes hores que també abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio és el judici als Estats Units a Meta. Una vegada més, les xarxes socials sota la lupa.
1: I'm proud to co-lead this national fight to demand accountability and to demand justice. This is about our children.
0: Això és sobre els nostres fills i filles. Qui diu això és el fiscal general de Califòrnia, que es declarava orgullós de ser un dels fiscals que encapçala aquesta demanda contra Meta. És una demanda de 29 estats. 29 estats dels Estats Units, 29 fiscals estatals que han presentat aquesta querella contra la companyia propietària d'Instagram i Facebook, que s'enfronta aquesta querella a un tribunal federal de Califòrnia. De què se l'acusa? Doncs, bàsicament, de tenir un disseny a Instagram, a Facebook, deliberadament pensat per fomentar l'addicció, sobretot, de les persones més joves. Clàudia Serra.
2: Durant la primera sessió a les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
3: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
2: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. Clàudia Serra Domènec, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clàudia. Això també és interessant mirar els precedents. I recordem que no fa pas massa, en els últims mesos, hem tingut un altre judici a principis d'any en què una noia, que ara té 20 anys, argumentava que quan en tenia 6 va desenvolupar una addicció a les xarxes. Ella va presentar una querella i és important dir, Francesc, que el jurat li va donar la raó.
4: Sí, va considerar que Meta i YouTube responsables per negligència en el disseny de les seves plataformes i per no advertir adequadament dels riscos per als menors. Per això, els va condemnar a pagar 6 milions de dòlars a la demandant. El veredicte va arribar poc després que una altra demanda, en aquest cas a Nou Mèxic, també als Estats Units, condemnés Meta a pagar 375 milions de dòlars per enganyar els consumidors sobre la seguretat de les seves plataformes i permetre danys als usuaris, incloent l'explotació sexual infantil.
0: Aquests dos veredictes, diguem-ne, són importants recordar-los per dues coses. Primer, no sumen ni 400 milions de dòlars en multes a empreses que guanyen milers de milions de dòlars. Per tant, econòmicament, podríem dir que no els fa un especial mal. Ara bé, ja són dues sentències que condemnen aquestes plataformes i que les acusen deliberadament de no fer prou per protegir, sobretot, els menors. Veurem què passa en aquest cas, sobretot perquè tots aquests casos que s'estan presentant als tribunals, tots aquests casos segueixen una estratègia molt semblant amb un precedent que ve de l'administració de Bill Clinton dels anys 90.
5: This morning, the United States filed a lawsuit in federal court in Washington, D.C., against the major cigarette companies.
0: Així presentava en aquell moment la fiscal general dels Estats Units, en aquell moment Janet Reno, una querella, als anys 90, contra les grans empreses del tabac dels Estats Units. Se centraven en el fet que la nicotina és addictiva, que les empreses ho sabien i que ho van amagar en el públic. Ara, el manual és el mateix. S'al·lega que algunes de les funcions que les xarxes socials han integrat, com el famós scroll infinit, és a dir, que tu puguis lliscar i lliscar i lliscar sense parar d'un vídeo a un altre, un altre, un altre, o la reproducció automàtica dels vídeos, que tot això està dissenyat per mantenir la gent en les aplicacions i que han fet que els productes siguin addictius, molt especialment per la gent jove. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio i ho farem amb el José Ramón Ovieto, que és psicòleg, clínic i psicoanalista i que també ha estudiat aquestes qüestions. Aquest és un dels temes centrals de l'actualitat de les últimes hores pel que fa als tribunals, però també l'actualitat dels jutjats, en el cas de Catalunya, això parlàvem dels Estats Units, però en el cas de Catalunya, l'actualitat dels tribunals també passa per Lleida, perquè de les últimes hores ja és que són 12 detinguts, 12 persones detingudes per la baralla de 100 persones del cap de setmana passat que es continua investigant per a Joan Álvarez.
6: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
7: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
6: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pere Joan. Com deia ell, és important destacar que membres de la comunitat pakistanesa i Índia ahir a la tarda es van reunir amb els Mossos i la Urbana per mirar de resoldre el conflicte que hauria estat a la llavor d'aquesta baralla, insistim, 100 persones a Lleida el cap de setmana passat. En fi, un parell de coses més abans d'anar als bàsics. Els Mossos investiguen també el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit, en aquest cas a Badia del Vallès.
4: Quan els agents van arribar al lloc dels fets només hi van trobar les veïnes, malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació d'aquest tiroteig. L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, a través de les xarxes socials s'ho va atribuir a una possible baralla.
0: I també s'investiga en aquest cas un suïcidi a la presó de Lleida.
4: El cos del pres el van trobar ahir al matí. Segons la Conselleria de Justícia, l'home no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat SICAP-FEPOL demana dimissions perquè, segons diu, el fet s'afegeix a diverses fallades de seguretat, agressions o falta de personal al sistema penitenciari.
0: Doncs de seguida repassem els bàsics del matí. Ara mateix passa un minut d'un quart de nou. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de nou. Repassem els bàsics del matí amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Hem de parlar de Ceuta, evidentment. Avui, per la ciutat, hi passarà el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, després que la formació, el seu partit, el PP, hagi utilitzat els arguments de Brussel·les per carregar, encara més, contra Pedro Sánchez.
14: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: És el portaveu de la Comissió Europea insistint que, si ho vol, Espanya pot tornar al Marroc totes les persones que van entrar a Ceuta procedent de justament territori marroquí, incloent els menors d'edat. És veritat que ara mateix Europa té una nova directiva que agilita aquestes qüestions, però aquesta directiva no està en vigor encara. La directiva que sí està en vigor, la directiva actual, contempla l'expulsió de menors, però, i és important, matisa que cal garantir que siguin retornats a la seva família, algú que se'n faci càrrec, un tutor, o un centre d'acollida adequat. Per tant, que no és tan fàcil aquest retorn de les persones menors d'edat que continuen a Ceuta. En qualsevol cas, anem a Madrid. Paula Brujas, com estàs? Bon dia.
15: Hola, bon dia, què tal?
0: És important destacar què diu el govern espanyol d'aquesta picada de crostó de Brussel·les, perquè la sensació és que el govern de Pedro Sánchez ha aparcat, com a mínim de moment, l'opció de traslladar part d'aquestes persones a la península per mirar de descongestionar la ciutat de Ceuta.
15: Sí, a veure, el govern espanyol assumeix que haurà d'acollir primer a Ceuta i després a la península, sobretot als menors d'edat, i ha passat en pocs dies de prometre, recordareu, que retornaria tothom cap al Marroc a fer ara mans i mànigues per trobar més llocs i més places d'acollida a Ceuta. Calculen que hauran d'arribar a les 4.000 places i, de fet, el que ja es comença a negociar és el trasllat d'algunes nenes i joves de Ceuta cap a la península en aquests propers dies. Les paraules d'Europa han indignat sobretot el Ministeri d'Infància i Joventut. Recorden que és impossible de portar tots els menors d'edat, que la llei hi posa condicions, també la directiva europea que tu ara explicaves, i recorden que el que preval sempre és l'interès dels nens i nenes i que en molts casos els que han arribat a Ceuta ni tenen família ni ningú que se'n vulgui fer càrrec i també fugen de països en guerra. Per tant, Brussel·les, el govern de Ceuta i el Partit Popular que fan pinça per pressionar el govern espanyol, sentim Juan Jesús Vives i Cuca Gamarra.
16: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado. Sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de traslado a la península.
17: Y este es el camino, y Europa hoy también se ha pronunciado en esta línea. Que el gobierno se ponga las pilas y trabaje en esta dirección mañana, tarde y noche.
15: Això deia Gamarra i Vives, i aquesta tarda qui serà a Ceuta, com dèieu, és Alberto Núñez Feijó, el PP, que vol explotar la crisi per intentar desgastar encara més Pedro Sánchez. L'acusen d'haver abandonat Ceuta. El president espanyol, recordareu, va anar a la ciutat autònoma dos dies després de l'entrada massiva, però des de llavors ha deixat les visites en mans dels seus ministres.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
15: Adéu.
0: Encara parlant de Ceuta, el Poder Judicial demana reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista a la ciutat.
13: En un comunicat, el Consell enumera pràcticament un centenar d'actuacions per la mort dels migrants que van intentar arribar a Ceuta i també per diverses detencions.
0: Són les 8:20, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio, i encara al voltant dels tribunals, una altra de les notícies destacades i molt comentades de les últimes hores és que el Suprem ha establert que canviar de sexe al registre civil no té efectes retroactius per anul·lar una possible condemna de violència masclista. Tornem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
18: El Suprem es pronuncia arran del cas d'un home de Castelló que, després d'agredir la seva exparella, es va canviar de sexe i ara pretenia esquivar la presó. Els jutges veuen l'intent de frau i deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i que el que compta és que en el moment del delicte era un home. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval a l'anomenada llei trans.
19: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
18: Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Set i 22 minuts. Una notícia d'aquesta mateixa nit. Donald Trump ha suspès de manera temporal els aranzels del 50% al Canadà, que en teoria havien d'entrar en vigor avui mateix, perquè sembla, diu, que haurien arribat a un preacord.
20: Fa dos dies el primer ministre del Canadà, Mark Carney, ja deia que hi havia temps per a la negociació i en un comunicat ha dit ara que, tot i que s'han fet progressos substancials, encara queda feina important per fer. De moment, s'ha retardat l'entrada en vigor fins al dia 21 d'agost.
0: Mentrestant, al voltant de l'Orient Mitjà, Donald Trump què diu? Doncs que no hi ha converses amb l'Iran i que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor.
13: El president dels Estats Units ha desmentit així el seu gendre Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià.
0: De fet, ahir Donald Trump va arribar a presentar l'estret d'Hormuz com a territori nord-americà, és a dir, que aquest conflicte està lluny d'acabar-se com a mínim de portes enfora. En qualsevol cas, també de les últimes hores, és important això, el tipus d'interès dels bons dels estats d'arreu del món, s'han disparat a màxims que feia 20 anys que no veiem.
20: El dels Estats Units cotitza a un 5,3%, la dada més alta des del 2007, però també s'ha vist amb el deute d'Alemanya, el Regne Unit o França.
0: Tots aquests han pujat d'interès, això sol passar quan hi ha un augment de l'oferta, quan la gent en compra més, i hi ha diversos possibles motius. Un és aquest que dèiem, la incertesa al voltant de l'estret d'Hormuz, però un altre és el que dèiem ahir i que alertava el Banc Central Europeu, o experts del Banc Central Europeu. El neguit al voltant sobre si l'allau d'inversions privades i de crèdits en intel·ligència artificial, per exemple, en centres de dades, pot ser una bombolla a punt de petar. I això explicaria que molts es refugiessin en bons públics que estan considerats d'alguna manera més segurs. En qualsevol cas, el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu, l'Oriol Amat, deia que sí que és veritat que hi ha molta inversió i molts crèdits que arriben a molts llocs, fins i tot asseguradores.
21: A Europa, en aquests moments, es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
0: És el que deia l'Oriol Amat, però encara més notícies relacionades amb milions. El fabricant xinès de robots humanoides Unitree ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada del 629%.
13: La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat, en la que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoide a la Xina continental. Aquesta mateixa setmana, Unitree ha presentat un robot capaç de saltar 2 metres i de córrer a més de 12 metres per segon. N'hi han dit Superman.
0: Aquestes són les notícies que ens arriben de la Xina. Mentrestant, Alemanya també fa un pas endavant en inversions en companyies, en aquest cas militars, perquè es reforça davant del risc d'atacs de Rússia arran de l'atac fallit d'un dron a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig.
20: Aquest dimarts el govern ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca.
0: Berlín, Jordi Regàs.
22: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
1: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
22: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho hem sabut aquesta nit, ara que parlàvem de drons. Més de 1.000 treballadors humanitaris han estat assassinats en els últims 3 anys. Són dades de les mateixes Nacions Unides.
13: La xifra de morts és, segons l'ONU, absolutament inacceptable. Ho ha dit en un comunicat amb ocasió del Dia Mundial del Coordinador Humanitari. Segons diu, només des de començament d'aquest any han estat assassinats 82 treballadors humanitaris i 39 han estat segrestats.
0: I també de les últimes hores. És el so de l'últim terratrèmol de Granada. Aquesta nit, però, n'hem tingut de nous. Se n'han registrat 6 més de diferents intensitats que se sumen a aquest que sentíem, el que es va registrar ahir dimarts.
20: Tot i això, els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i, amb menys magnitud, a Granada.
0: Txell Garriga.
2: Els experts asseguren que són fenòmens habituals. També els últims que hi va haver ahir mateix a Granada, un de 3,4 graus a la població d'Ojijares i l'altre de 4,8 que va sacsejar Granada. N'ha parlat a 3 catim el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
3: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, en portem centenes.
2: El terratrèmol de Granada va deixar 3 ferits lleus, un dels quals menors d'edat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. Tot plegat va obligar a desallotjar prop de 600 persones del municipi de Les Gàbies, al sud de l'àrea metropolitana. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més que volem explicar. Sant Miquel de Campmajor, a Pla de l'Estany o Mieres a la Garrotxa són dos dels municipis que s'afegeixen a les queixes que no tenen prou cobertura de telèfon mòbil.
13: La falta de telefonia i d'internet dificulta el dia a dia dels veïns i comerços dels dos municipis. És el que denuncien des d'aquests dos pobles. L'alcalde de Sant Miquel, Oriol Serrà, denuncia que tot i tenir la fibra òptica a 20 metres de l'Ajuntament, no s'hi han pogut connectar mai, mentre que l'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, lamenta que poden passar fins a 2 dies de cobertura i que complica les situacions d'emergència. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
23: Penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc. En aquest sentit, doncs sí que sento que hi ha com un abandonament. Els municipis petits com Mieres o Sant Miquel encara ho rebem més.
0: I a Barcelona, els promotors immobiliaris diuen que durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit ara en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de la capital. A la resta, diuen que ni un. Roger Santaló.
24: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatge en comptes de perseguir els propietaris.
25: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
24: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant de pisos, l'Ajuntament, també de Barcelona, diu que donarà més ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin pisos turístics als seus edificis.
20: L'objectiu és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
26: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: I ara mateix, que falta un minut per arribar a 8:45, us expliquem que la plataforma Pagesos o Conills veu insuficient el pla de xoc que el Departament d'Agricultura ha aplicat durant 10 dies a Verdú, a l'Urgell, per lluitar contra les plagues d'aquests animals.
13: Consideren que els més de 5.000 conills capturats en aquest període no resol una sobrepoblació que malmet els cultius.
0: Noelia Caselles.
27: El portaveu de la plataforma i pagès de Verdú, Ramon Boleda, diu que el pla ha quedat curt. En aquest sentit, reclama que el pla de xoc de captures es mantingui de forma permanent i a tots els municipis de la Plana de Lleida de manera continuada.
28: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc
4: no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes.
27: El pla de xoc també preveu actuacions en municipis com Aspa i Alfés, al Segrià, tot plegat per fer front a la plaga de conills que fa anys que arrasa els cultius dels pagesos del Pla de Lleida. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Girona, el model d'atenció a la salut mental de la ciutat assegura que ha evitat 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any.
5: És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU.
0: Núria Paraire.
6: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de personal sanitari de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
7: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
6: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat a 9:15, de fet 9:09. De seguida repassem altres notícies que ens deixen l'actualitat, però abans actualitzem la situació a la mobilitat. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
8: Bon dia. Acabem de saber que la incidència que aquest matí ha afectat l'estació de Bell-lloc d'Urgell fa pocs minuts que ha quedat resolta. Destacar que el tren que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona des de Portbou a les 9:40 ho farà 10 minuts més tard.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs es mantenen amb poques complicacions. Només n'hi ha a l'N240 a Lleida, on retiren un camió bolcat i per això hi ha tallat l'accés a l'autovia 2 pels vehicles que circulen en direcció Osca. I a Barcelona, a la Ronda Dalt, aturats a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció Llobregat a causa d'obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
9: Fins ara.
10: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: El temps que vol dir calor. Tomàs Molina, què ens expliques? Bon dia de nou.
12: Molt bon dia. Calor, però amb canvis a la vista. Avui serà l'últim dia de valors de 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i a partir de demà la davallada serà continuada i ens portarà una normalització de la temperatura al cap de setmana i fins i tot per sota de les normals per l'època la setmana vinent. I tot això vindrà de pas d'un augment també de la inestabilitat. Avui, un matí de sol, un matí de calor, una migdia de calor, però una tarda amb alguns primers ruixats en punts del Pirineu Oriental durant la primera part de la tarda i de cara al vespre arribaran també les precipitacions en forma de ruixats a l'Alt Pirineu, a l'Aran durant la nit, la matinada i el matí de demà els ruixats afectaran també alguns punts de la façana litoral de la Costa Daurada. Demà serà un dia ja més variable, més intervals en núvols en tot arreu del Principat. A la tarda també amb alguns ruixats, sobretot en àrees de muntanya en punts del Pirineu. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns, els ruixats, les tronades guanyaran terreny, també guanyaran intensitat, podran anar acompanyades de tempesta i, sobretot, arribarà aire una miqueta més fresquet que normalitzarà les temperatures al cap de setmana i farà que l'ambient sigui, doncs, més normal per aquesta època de l'any.
28: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i quatre minuts de nou, encara alguna cosa més. L'administració de Donald Trump ha rebut la primera gran demanda judicial d'una cadena de televisió nord-americana, en concret la cadena ABC, que és propietat de Disney.
13: La querella és contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La denúncia argumenta que l'administració de Donald Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts de la cadena i diu que això vulnera la llibertat d'expressió.
0: I dels Estats Units a Ucraïna, perquè l'exministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, que és el principal rival polític de Zelensky, demana eleccions al seu país.
5: Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
29: Я переконаний, що ні.
1: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: És el que deia l'exministre de Defensa. Per cert, ara que parlàvem d'Ucraïna i de Rússia.

0: Kanye West farà dos concerts a Rússia, en concret a Sant Petersburg, aquest octubre.
1: Serà l'estrella occidental més gran que actuï a Rússia des de la seva invasió d'Ucraïna. Les entrades s'han exhaurit. El cantant arrossega anys de polèmica per comentaris antisemites i pronazis.
0: Dos quarts i cinc minuts de nou. Les últimes hores també ens deixen malauradament alguns comiats.
2: Que se te ha olvidado lo más importante. Yo le dije, ¿qué es lo más importante? Y me dijo él, hombre, pues el golpecillo. Di el golpecillo y entonces sí. Entonces había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y hasta diez.
0: I ens ha deixat el mag Juan Tamariz. Avui s'instal·larà, de fet, a Madrid, la seva capella ardent.
3: El mag, considerat un referent mundial en màgia de proximitat, va morir ahir als 83 anys, segons va anunciar la seva filla, directora de l'escola de màgia que tots dos van fundar a finals dels 80.
0: I també hem de dir adeu a Delfina Maia.

0: Amor, als 74 anys, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya, tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit, on es van instal·lar al barri del Raval. Amb el seu germà José van formar el grup i tots dos van participar en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 1992.
1: I també ha mort als 94 anys l'actriu Fili Daló, és la mare d'Emma Thompson, la recordareu sobretot per molt soroll per no res. On compartia cartell precisament amb la seva filla. I encara alguna cosa més. Aquests dies d'estiu són, evidentment, dies de festes majors. Avui sabrem els guanyadors dels guarnits dels carrers de la Festa Major de Gràcia, però és que a Tarragona també celebren Sant Magí, la seva festa major petita, diguem-ne. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
2: Bon dia. La colla Xiquets de Tarragona, la jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau se citaran a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, a tocar de la catedral, en una diada en què es podria veure algun castell de gama extra. A la tarda, el seguici popular acompanyarà la imatge de Sant Magí en la processó que recorrerà als carrers de la part alta de Tarragona i que acabarà amb l'entrada de la imatge a l'ermita de Sant Magí del Portal del Carro. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt de música.

0: És Madonna, que ha obtingut la majoria de les nominacions als Premis de la Música de la cadena MTV.
1: 11 nominacions amb el seu projecte Confessions 2, incloent millor artista i millor cançó de l'any. Madonna supera Taylor Swift.

0: Mira, aquests són els ZZ Top, i també de les últimes hores s'ha mort la bateria dels ZZ Top, el Frank Beard, ha mort als 77 anys, ho han dit també a la pròpia banda, ho ha comunicat a les xarxes. En fi, el que dèiem, anem a la informació esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui el Barça disputa el Gamper.
1: Contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3, Hansi Flick ha triat Rafinha com a capità provisional de l'equip.
2: Rafa will do it, because normally...
3: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
1: En principi, el Gamper no hi jugarà Rodri, que va ser presentat ahir. El migcampista madrileny, que arriba per 4 temporades, va parlar de les seves expectatives amb el Barça.
4: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
1: El Barça pagarà per ell uns 60 milions d'euros fixos més variables, que poden fer elevar fins als 70 milions al cost del traspàs.
0: Avui parlem de Rodri, parlem del Barça, parlem de tot plegat amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas a l'Agora Esportiva a partir de les 10.

0: Mentrestant, de l'Atlètic de Madrid, això també en parlarem avui, l'Atlètic, dèiem, es manté ferm amb Julián Álvarez.
1: Els matalassers disputen avui la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. L'argentí no hi jugarà perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Simeone deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
2: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
1: També en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El club gironí també ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al Ittihad Saudita. Unes incorporacions que arriben mentre continua el serial amb Viktor Sigankov. El club ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.

0: I hem de parlar també, Miquel, d'una tarda rodoneta rodoneta per l'handbol de Granollers.
1: Exacte, dues victòries al torneig Ciutat de Granollers. L'equip femení va superar el Zurich per 27-25 i el masculí va guanyar el Thun, també un equip suís, per 34-31. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes va empatar un contra Bèlgica i és segona del seu grup empatada amb les belgues. Escoltem la jugadora Marta Sou.
2: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
1: El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. I acabem amb bàsquet. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat de l'epivot lituà Aurimas Majauskas i el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macondo.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Tinto de verano, Don Simón.

0: pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Avui, a la festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
2: Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
3: És hora de presentar-se davant l'afició.
4: El club enguany donarà resultats.
3: És hora del Gamper.
5: Soc en la línia bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
3: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
6: Ajuda la Vinga!
3: Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
1: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
11: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
12: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
11: Tornen els draps bruts.
13: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
11: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
3: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
11: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
14: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
15: Aquest estiu, crims.
14: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
15: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
15: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
15: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
15: I per què?
19: No ser perquè cogi el martillo i la pegue...
15: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio.

0: Quan algú ho explica, comença un canvi.
1: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
0: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Com vas camuflar la intenció?
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, l'Alícia Puig, consultora especialitzada en polítiques de transformació urbana, la sindicalista Fra Blanco, la periodista de Crònica Global Míriam de Sant Germain i la subdirectora de l'Agència Catalana de Notícies, Eva Pomares. Com esteu? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
8: Molt bon dia, què tal?
6: Com porteu la calor? Perquè avui torna a ser... torna a enfilar-se fort. Ui, l'Eva ja rebufa, ja esbufega.
7: Bé, és que la calor no es pot portar, sobretot a les zones urbanes, no es pot portar de cap més manera. Vull dir, portem 60 dies, si vols engego amb el tema climàtic, però...
6: Ara hi entrem, sí.
7: 3.400 morts a l'estat espanyol, només va haver 9.600 morts a Alemanya, només a la primera onada de calor. Per tant, suposo que després en parlarem, però s'han de prendre ajuts, s'han de prendre moltes mesures, perquè, com ara ajuts a la instal·lació d'aire condicionat, que crec que ha sigut això i els ventiladors, ha sigut el tema de l'estiu.
6: Absolutament.
7: Absolutament.
6: Sí.
7: I, per tant, és com la qüestió de la pobresa energètica. Ja no estem parlant d'elecció, estem parlant de salut i de risc vital.
6: Míriam.
8: Doncs jo vinc de passar uns dies a la costa i la diferència, abismal entre dormir a un municipi de la costa catalana a dormir a Montcada i Reixac. Aquests dies estava sense aire condicionat, perquè és un apartamentet molt petitet, i mira, deixaves la finestreta oberta i de matinada fins i tot em vaig haver de tapar amb un llençol. Aquesta nit, si no he engegat l'aire 80.000 vegades perquè el tinc programat perquè només em duri una hora, perquè tampoc em vull congelar, si no m'he aixecat suada 10 cops, no m'he aixecat cap. Per tant...
7: A l'interior encara es dorm millor, eh? A 21 graus.
6: Sí, no?
7: I a dalt a 1.000 metres a 13 i 14.
8: Enveja absoluta, perquè bueno, ho parlarem ara, no? Perquè, clar, si jo, que sóc una tia jove i em considero una tia sana, em costa, doncs la gent gran de les nostres residències no m'ho vull ni imaginar.
6: Tu, Afra, continues a Galícia o no? On estàs tu ara?
9: No, jo estic a Madrid. Passa una mica...
6: Aquí pillant força, eh?
9: Sí, a més, una ciutat amb una relació bastant nefasta amb l'aigua, eh? Vull dir, i sobretot amb allò que vol dir l'aigua pública.
6: Sí.
9: Però deixa'm que fiqui també aquesta reflexió que acaben de fer les meves companyes, també des d'una vessant laboral. Tots aquells treballadors i treballadores als que se li força, tot i que la norma no ho diu, haver de treballar a temperatures extremes, en recordar-nos molt i molt d'aquella hostaleria que ha d'estar entrant i sortint, tot i que evidentment s'estan exposant altes temperatures i no amb les condicions adequades. Ja callo, eh?
6: No, home, no, ha estat per això, eh? Vull dir que...
9: però estem en titular i volien recordar-me d'ells.
6: I, Alícia, tot això és una mica el teu negociat, eh? La qüestió de l'urbanisme.
10: Totalment, sí, no. Per sort. Sembla que a finals de setmana ja va de baixada, però sí, jo crec que aquest estiu ha estat extrem. Hem fet rècords i demostra que hem de replantejar moltes coses de les nostres cases, les nostres ciutats, per poder sobreviure, perquè ara està sent difícil.
6: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 9. I ara ho esmentaven també és la Míriam i l'Eva. Una de les qüestions que estan relacionades amb la calor i les altes temperatures són centres on, per definició, hi viu una població més vulnerable, com és el cas de les residències de gent gran. Ahir el periòdico, ho destacàvem també aquí al programa, deia que una de cada dues residències de Barcelona no tenen aire condicionat a les habitacions. A les zones comunes sí, però no a les habitacions. Per saber-ho ara mateix, tenir algun detall més, volem saludar a aquesta hora la Cinta Pasqual, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Senyora Pasqual, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
6: Va per aquí.

0: va per aquí una mica, això? És a dir, l'aire condicionat a les zones comunes està establert, a les habitacions encara queda marge?
1: Mira, nosaltres teníem un protocol que ens marca la Generalitat, que és 27 graus, i òbviament, jo no sé, vos sentia a vosaltres, i jo estic igual, és a dir, ha sigut horrorós aquest estiu, horrorós. Ens fa replantejar tantes coses, perquè sí que és cert que la temperatura corporal d'una persona de 90 anys amb dependència no és la nostra. Tu el poses baix d'un ventilador o la poses a un menjador, que tots els menjadors són refugis climàtics. Totes les sales comuns són refugis climàtics. I baixen amb una, que diuen ells, no? Per tapar-se. I si poses, a més, amb un ventiladoret, i és, ara bé, és que ha fet molta calor. És que has fet molta calor i això ens fa replantejar quin és l'estat ideal perquè estiguen les habitacions. És que estem parlant de 52 nits a Barcelona, superant temperatures molt altes. Evidentment, això hem de seure, hem de mirar, s'han de fer crèdit tous, però no és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, ara ho deia una companya, que em perdonaràs que no sé el nom, el teixer que es tornes a posar, l'aire el lleves, lo poses, sí, no, la gola, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i anar posant en funció de com les persones vagin i que es pugui tot automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal. Jo aquest any crec que m'ha desquadrat tot. És que fins i tot tenim dos i tres ascensors i es paren de la calor. És a dir, és horrorós el que està passant i jo crec que el món està canviant i l'obligació nostra, els 27 graus, està bé per a ells i insisteixo, jo ho heu vist segur, que tots teniu avis, jo heu vist que no és la mateixa temperatura, però hi ha gent molt, molt calorosa i aquí nosaltres sí que tenim mitjans per a solucionar-ho, però és que és un 15%. La gent ha d'estar confortable. Estem parlant de les últimes etapes de la vida. Han d'estar confortables. I amb això fem crèdits tous, fem el que sigui necessari.
0: Perdó, senyora Pasqual, és que mirarem de reconnectar ara perquè és que l'estem perdent. L'estem sentint una mica a mitges. Ara mirarem de...
1: M'esteu perdent?
0: Sí,
1: pues espera, que en seguida busco un lloc que haguem escoltat.
0: Ara ho tornem a provar. Ara ho tornem a provar i la tornem a saludar. La Cinta Pasqual, que la sentíem algun trosset així a mitges per la connexió. Mirem d'agafar una millor connexió i de seguida reprenem la conversa.
2: Yeah. Aquest dilluns de Lancet va treure un estudi bastant global que deia que les persones per sobre de 60 anys, ja no estem parlant en la nostra societat, que tenim una esperança de vida d'uns 84 en el cas de les dones a l'Estat, de 60 anys el 22% tenien risc vital. Com la temperatura segueixi augmentant tal i com s'apunta. Per tant, necessitem mesures estructurals, és a dir, si a l'hivern abans parlàvem de pobresa energètica i això és una qüestió que no està solventada del tot, està clar, però sí que s'han avançat en funció de, en base a ajuts públics, ajuts que, per cert, ara ja no hi són, però que hi haurien de continuar a l'estiu, que cada cop és evident que farà menys fred i cada cop farà menys calor. I això comportarà qüestions absolutament rellevants i que ja s'han entrat d'urgència, per exemple, en els pressupostos que es van aprovar de la Generalitat, doncs una de les coses que va negociar Esquerra Republicana, en aquest cas, però que va ser, els pressupostos també del govern, va ser doncs climatitzar 500 milions per climatitzar totes les escoles. De la mateixa manera, a finals de l'últim ple de l'Ajuntament de Barcelona, també es va aprovar el pla Refresc en Barcelona, que són ajuts per la climatització d'habitatges, però és que necessitem un replantejament també dels espais públics. És a dir, en el cas de Barcelona, que només cal que miris cada dia la previsió del temps i veus que la mínima... Jo avui he entrat a Barcelona a les 7 del matí i ja hi havia 28 graus. A fora, perquè clar, dins de les cases, com que van suportant tantes sense calor, és molt pitjor, no? Per tant, necessitem una ciutat més verda, una ciutat on es plantin més arbres, on hi hagi menys ciment i més verdor. Però és que, a més, s'hauran d'adaptar tots els horaris laborals d'amplis col·lectius, perquè aquest estiu ens ho ha posat a prova, no? No és només que quan fa molta calor, encara que tinguis aires condicionats, el xoc tèrmic, això impacta perquè hi ha menys capacitat de termorregulació dels cossos a la gent gran, als nadons també, però també a una amplíssima població que té malalties cròniques, que desestabilitzen. Desestabilitza molt estar de sobte 21 graus i de sobte sortir al carrer que n'hi hagi 40, no? O que n'hi hagi 32 amb una sensació de calor que s'apropa amb la humitat a la costa als 40 graus. Per tant, tindrem migracions internes demogràfiques dins de Catalunya. Jo aquest estiu, que he estat bàsicament a l'interior, al meu poble, a Conca de Barberà, ja s'ha notat. O sigui, hi ha més gent que aposta per passar els estius lluny de la costa. A més, si suposo que teniu molts coneguts que si s'ho han pogut permetre han anat de vacances a països freds.
0: Freds, sí.
2: Però això és un aperitiu, perquè són qüestions puntuals. Però és que hi haurà migracions, igual que ens estem trobant, si és que després parlem de Ceuta, no? També hi ha molts migrants climàtics de països que simplement s'han quedat sense font d'aliment, que s'han quedat, que no poden viure. Els països més afectats, fa anys que ho diuen, la cimera del clima, jo fa anys que ho sento dir, no? Seran els països mediterranis, França. Per tant, aquests països, nosaltres podem arribar a ser migrants climàtics, sigui perquè podem triar viure en algun lloc fora de l'àrea metropolitana, en aquest cas, o sigui per obligació, perquè el teu lloc de treball desapareixerà i no has d'anar cap allà. Aquest escenari que sembla apocalíptic no és que no tingui solució, és que fins ara aprovar línies d'ajut està estupendo com a mesura d'emergència, però els canvis han de ser a tots els nivells molt estructurals, perquè la principal guerra, i dic guerra, a la que ens enfrontarem serà la guerra climàtica i l'escalfament, i l'estat espanyol i Catalunya són un dels primers afectats.
0: Reprenem la conversa amb la Cinta Pasqual. Senyora Pasqual, la tornem a tenir aquí, no?
1: Sí, aquí estic.
0: Perfecte. Ara parlàvem de les solucions estructurals. De fet, és una mica el que vostè deia, és a dir, que cal un canvi de xip molt, molt radical i molt per molts anys, diguem-ne, no una cosa temporal.
1: Jo crec que estic completament d'acord que una persona, per exemple, amb una alta dependència, una persona... avui en dia les residències és d'alta vulnerabilitat pràcticament tothom. Llavors hi ha gent que està enllitada moltes hores al dia i aquesta persona ha de tindre confort. Hi ha altres persones que es belluguen molt i no és el mateix, però és que la temperatura corporal és molt diferent. És molt diferent. És a dir, jo a vegades parlo amb companys o la gent que hi treballa, compareu-ho també. Tu estàs treballant i t'estàs movent. I en canvi, la persona està a l'habitació tranquil·leta, no és el mateix. Per tant, nosaltres aquí encara ho tenim més difícil, perquè hem de buscar la forma d'equilibrar les dues persones, no? I ho estem fent. Però jo crec que aquest any, i no sé, jo m'he de dir, no és així, és que s'ha trencat tots els paràmetres. 27 graus era una bona xifra i ara jo ja no sé si és una bona xifra, ho dic sincerament, perquè realment hem de buscar la forma d'equilibrar aquesta situació. Això va més, això no pararà. És a dir, no... He estat fent la comparativa dels últims 5 anys i aquest últim ha estat impressionant. Impressionant. Jo crec que el govern, espero que ens ajudi a les residències a millorar, se poden fer plans econòmics tous, però et deia, totes les residències no han tingut mai som una casa particular, ara ja hi han fixat, ha passat de zero a una de cada dues, és a dir, ha canviat molt i ara tu no et plantegis una residència sense aire, és que no te la plantegis.
0: Clar. Jo per això li deia la qüestió...
1: La realitat és una altra.
0: Jo li deia la qüestió de les habitacions que hi destacàvem, perquè en els últims temps i en els últims mesos, com deia vostè, les coses han canviat molt i han aparegut diversos estudis que diuen que la mortalitat arran d'episodis de calor extrema és superior a la nit que durant el dia per un efecte d'acumulació i encara és més superior en el cas de residències de gent gran perquè per la vulnerabilitat de les persones que hi ha ara en parlàvem. És a dir, hi ha la possibilitat que s'acabin tenint totes les habitacions aire condicionat?
1: Sí, hi ha possibilitat. És tot una... Mira, nosaltres sempre hem estat infrafinançats. Llavors és una qüestió de posar, com et deia, ara crèdit tous, mirar finançament, però fer-ho bé, perquè jo no hi veig la solució únicament en posar aire. És a dir, jo crec que l'aire passarà el que deia, posaré, traurem, posarem, traurem. I clar, com més gent hi ha, això és més complicat. Estem buscant el punt. Estem buscant el punt perfecte i ens hem posat en mans de professionals. I quin és aquest punt perfecte? Perquè igual
3: jo estic convençuda que això va més i no a menys, però està claríssim que necessitem aquest punt. A les residències van passar d'una mortalitat de 4 anys a una de 18 mesos. És a dir, no ara per la calor i l'any passat i l'altre, és a dir, perquè, pues perquè hi ha moltes llistes d'espera, la gent entra molt més gran i molt més dependent i, per tant, la defunció és molt important. Jo vos deixo damunt de la taula un tema que crec que és important. L'últim any i mig de vida, l'últim dos anys, un any, hem de buscar confort. Aquestes persones han d'estar bé. Han d'estar bé. Quin és estar bé? Pues en funció de cadascú. Clar, la família ve de l'exterior i a mi em passa i tens molta calor i penses, i en canvi no és la temperatura d'ells. N'hi ha que tenen molta calor, sí. Mi mare està a una residència i la calor per a ella era horrorosa, però tota la vida. Per tant, jo també volia que aquest confort el tingués. Busquem... Hem de buscar el punt, hem de buscar el punt. És que no pot ser que a Barcelona 52 nits, aquestes nits tan dures.
0: Clar, però això...
3: El tema és que fins i tot plantejant-nos climatitzar totes les cuines. Mm. És que hem de fer coses, això està clar, i les hem de fer bé.
0: Perquè ara
3: necessitem professionals.
0: Perquè la normativa ara, allò, per llei, la llei diu això dels 27 graus que vostè deia, no? A les zones comunes.
3: No, ara mateix totes les residències són refugis climàtics. A tots els zones comuns, a totes hi ha aire condicionat. I si no, a totes. I si alguna persona pues, està marejada o no, sempre. Jo a vegades dic, poseu a la gent als menjadors, que és on s'està bé. Totes. Aquí ara l'únic dubte...
0: Però dormir no poden dormir no. Els menjadors, diguem-ne, clar.
3: No, però sí que és cert que si climatitzem passadissos i a més posem ventiladors i escolta, i les habitacions. Jo tinc els meus dubtes i estic consultant a grans experts perquè no tinc clar que l'aire de les habitacions sigui correcte, però si els experts...
0: Per què no ho té clar?
3: Pues perquè el que et deia abans, posa, treu, no, ara sí. És a dir, tu a casa teva, i això vos passa a tots, poses una mica l'aire i al cap d'una horeta t'aixequis a tancar-lo.
0: Sí, però és a dir, té raó, però vull dir que es tracta de mantenir l'aire condicionat amb una temperatura, no de posar-lo a 23
3: graus.
0: No, parlant clar, no com fan quan vas als Estats Units que entres a una botiga i t'has de tapar, diguem-ne. Es tracta de...
3: Tens que tapar i
0: exacte,
3: a més
0: es tracta de buscar, de posar-ho fins i tot, si són 27 graus, doncs que siguin 27 graus, però com a mínim no seran els 30 sí, i escaig sí, sí, que sí. Pot haver-hi a l'interior en aquestes nits de Barcelona, no?
3: Totalment d'acord, hem de posar la temperatura que sigui, però és que tinc aquests exemples dels refugis climàtics dels menjadors. Mm. I tenim refugi climàtic menjador, ventiladors i jaquetes. I et sap greu? Bueno, no, si és el que volen, no. Al final és ells qui han de decidir què és el que volen en cada moment. Però insisteixo, hem passat d'una mortalitat de 4 anys a una de 18 mesos, bàsicament per la dependència. No, i no ajuda, la calor, no ajuda gens.
0: Clar. A més, vostè deia una cosa que ja n'hem parlat alguna vegada amb la Cinta Pasqual, que deia aquesta confortabilitat en l'etapa final de la vida. Jo recordo que se'n va parlar molt durant els episodis de la pandèmia, que es deia, a veure com ho explico, però sembla assumit per tots plegats que quan tu vas a viure en una residència has de compartir habitació, sí o sí, amb una persona clar, que t'hi pots entendre clar. I potser no. I a mi, no sé si era vostè, però recordo que em van dir una vegada, on està escrit que els anys finals de la teva vida hagis de compartir habitació sí o sí? Vull dir, pot ser o...
3: I una té fred i l'altra té calor, no t'ho perguis, que encara és millor. Sí, és a dir, podríem millorar el sistema, no sé, va ser França qui va fer una millora, però clar, si estem infrafinançats ara i estem en una llista d'espera impressionant, si a més fem totes les habitacions individuals, doncs encara això és pitjor. Mm. I això crec que hem de tenir clar que no som un país que els recursos siguin limitats. Els recursos són limitats. I, per tant, busquem aquest punt de trobar el punt que la gent estigui a gust. És difícil, eh? No, hem de fer més residències, les hem de dotar millor, però aquest exemple o aquesta anècdota de dir, jo estic en una altra persona i aquesta persona té una calor i un fred. Bueno, anem a buscar el punt. Nosaltres que pensem que hem de fer millor, això està clar, però aquest any ens han ficat un espill i què farem ara? Ara sí, perquè... I vos vaig dir una cosa, amb tot l'estiu que han passat, de queixes n'hem tingut moltíssim menys, però moltíssim menys. Això què vol dir? Que tothom ha fet grans esforços. Ah. És a dir, jo demanava ara, estem fent els baròmetres, i preguntava què ha passat aquest estiu, perquè jo he tingut la sensació de que no ha sigut res, evidentment s'espatlla un aire i morim tots, no vos haig d'enganyar, és a dir, i si a més la placa i el doncs sí que tarda i estem, però per a temperatures que ha fet nosaltres no hem tingut tantíssimes queixes, clar, evidentment, insisteixo, no vol dir que no n'hi ha hagut, però molt poques en relació amb el passat.
0: La Cinta Pascual és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Senyora Pascual, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
3: Escolteu, una bona tertúlia en aquest moment.
0: Moltes gràcies, molt una abraçada forta.
3: Adéu.
0: Hem volgut parlar d'aquesta qüestió de les residències de gent gran, amb això de la temperatura, i bé, és evident que cal un canvi, Míriam.
4: No, i de fet, jo m'ho pensava aquest matí, no? És que tenim una arquitectura pensada i uns protocols pensats per un clima que ja no tenim. És a dir, que és un clima que ha anat desapareixent en els últims anys i que, per tant, allò que fa tampoc tant, 5, 6 anys, era un protocol correcte, aquests 27 graus, era una cosa estable, ara ja ha quedat obsolet i per tant, jo crec que no ha sigut per falta de voluntat política anterior, ni molt menys, era perquè teníem una realitat totalment diferent. I ara em dóna la sensació que una mica estem intentant resoldre amb parxes, amb pegats, doncs una mica on surten els incendis, no? Ostres, les escoles, arriba la temporada d'estiu, a partir del maig, i els nens no poden estar a les aules. Ostres, hem de climatitzar les aules. Després arriba l'hivern i ens adonem que aquesta pobresa energètica de l'estiu, perquè tenien molta calor, ara les calefaccions no funcionen. Vinga, va, ho solucionem. Ara les residències comencen a sortir que no només a les habitacions no estan climatitzades, sinó que la mortalitat s'ha elevat d'una manera que ara ho dèiem la senyora Pascual, una barbaritat de 4 anys a 18 mesos, no? I tot això no només té a veure amb la climatització, però sí té a veure amb la climatització. I, per tant, s'ha de garantir que els últims anys de la nostra vida doncs les passem fresquets a l'estiu i calentets a l'hivern, no? Per tant, jo crec que ho resumia molt bé abans l'Eva i Amén amb el que has comentat. Es necessita un canvi estructural, perquè ara la sensació que dona de fora és que ho estem intentant resoldre tot doncs amb parxes, parlant malament, perquè intentem resoldre de forma aïllada un problema que crec que ja és molt més estructural, un clima que ha canviat una barbaritat i que aquest estiu no ha sigut una excepció. Em temo que serà una excepció rere una altra i que, per tant, ja serà la nostra normalitat a partir d'ara. I, per tant, aquests protocols han quedat obsolets i s'ha de fer un canvi de dalt a baix i d'esquerra a dreta.
0: Alicia.
5: Sobre el tema de la residència, si voleu després parlem més en profunditat de polítiques climàtiques, que ja sabeu que a mi m'interessa molt.
0: I tant.
5: El que em sorprèn de la senyora Pascual és aquesta idea de no se sap si han de posar aires o condicionats o no a les habitacions, i aquesta idea de que és el govern qui els hi ha de donar ajudes. Algunes dades. Ella, la Cinta Pascual, és la representant, es diu Acre, però és bàsicament la patronal de residències de gent gran, on a Barcelona representen el 85% de residències, o sigui, hem tingut un model de la Generalitat que ha apostat per aquest model de residències privades, però que actualment tenen un valor, o sigui, tenen un preu mensual de 2.500 euros al mes amb treballadors, que això ho podeu trobar amb col·lectius com Residència 5+1, cobrant el salari mínim, situacions molt precàries. Per tant, és un negoci privat que ha de complir la llei, que és tenir les habitacions i de totes les sales a 27 graus. Per tant, aquesta idea de, bueno, és que no sabem si és el millor o no el millor... No, és que és obligatori, per això aquest estiu la Generalitat ha fet 195 inspeccions i que tant de bo pugui obrir certs expedients, perquè s'ha de poder complir la llei. És un negoci molt, molt rendible el de les residències de gent gran privades i, per tant, han de poder-se posar les piles i complir amb la llei, no demanant ajudes, sinó fent-ho. O sigui, aquest juny va sortir un estudi de la Pompeu Fabra que explicava el que, no sé si Freddy tu avances abans, eh? Sí. Que la mortalitat en persones grans dependents durant les onades de calor és més elevada a les residències que a casa. Mm. Això és molt fort, perquè a casa, justament, la gent gran, tenim un problema de vulnerabilitats i de la gent més vulnerable, que no té aquests 2.500 euros al mes per anar a residències i de no poder posar l'aire. I fins i tot així, hi ha menys mortalitat a casa que a les residències. A veure, tenim un problema, eh? Mm. Tenim un problema i es diu que el sector de les residències privades pugui assumir que, com a part del seu negoci, han de complir una llei que es diu tenir totes les sales a 27 graus i no plantejar-se si és el millor o el pitjor, si necessiten ajudes o no. Aquí tots, cadascú en el seu àmbit, compleixen les normatives i jo crec que en aquest cas és molt clar que tenen un repte molt gran i que s'han de poder posar les piles.
0: Ara vaig a l'Afra, però ara l'Alícia esmentava aquest estudi de la Pompeu Fabra que parlava, doncs això, que una persona vulnerable té un risc de morir molt més elevat si viu en una residència que si viu en una llar particular. Saludem ara mateix la investigadora del Tecnocampus i del Centre de Recerca en Economia i Salut, una de les responsables d'aquest estudi, com és l'Helena Hernández Pizarro. Professor Hernández, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Frederic.
0: Perquè ho hem dit bé, no? És a dir, aquest estudi que diu, sí. Aquest titular és molt cridaner, eh? És a dir, és molt, vaja, fins i tot contracultural, gairebé contraintuïtiu.
6: Sí, sí, sí. Vull dir, a veure, volem posar l'estudi en context. És un estudi que estem fent amb el Departament de Drets Socials, amb un programa de doctorat industrial. Estem utilitzant els registres de persones amb dependència de grau 2 i grau 3 de més de 60 anys durant les temporades càlides o tòrrides, que és del 15 de maig al 15 d'octubre i amb uns anys del 2015 al 2024. Uh-huh. Llavors, bueno, nosaltres ens vam fer una pregunta de recerca que precisament veníem a aquesta línia perquè la temperatura ha augmentat considerablement, les onades de calor comencen a ser la norma i no l'excepció, i especialment quan mirem les dades de temperatura hi ha un salt força important a partir de 2015, però sobretot a partir de 2022 la temperatura mitjana a Catalunya es dispara de forma molt considerable, segons les dades del Meteocat. Llavors nosaltres la pregunta que ens vam fer era si l'entorn on es produïen les cures, l'atenció a la dependència, influïa o no en aminorar els efectes de les onades de calor, perquè la literatura i l'evidència científica és molt clara dient que quan hi ha onades de calor, especialment població gran vulnerable, com és, i entre aquest grup població gran vulnerable, les persones amb dependència estan allà a la punteta, tenen més mortalitat. I això és una cosa que s'ha estudiat i que és molt robust. Llavors pensam què passava, si l'entorn podia afectar o no.
0: I la conclusió és que sí, i molt.
6: Sí, sí, sí. La conclusió és, bueno, nosaltres amb aquestes dades, efectivament, el primer que constatem és que la gent, durant onades de calor, ja sigui a casa o a les residències, tenen un excés de mortalitat, és a dir, durant un episodi d'onada de calor, ja sigui el mateix dia, o en finestres de 10 dies posteriors, fins a 10 dies posteriors, hi ha més mortalitat. També, per definició, hi ha més mortalitat a les residències, perquè una cosa que s'ha de dir i que en el nostre estudi corregim i que és una cosa que nosaltres tenim molta cura, és que les persones grans amb dependència que estan en una residència en general estan pitjor que les persones que estan a casa, i quan dic pitjor em refereixo a l'estat de salut. Mm. Són persones encara més vulnerables. Llavors, això ho corregim. I de fet, corregim pel fet de que el fet de ser més vulnerable i estar en una residència puguis enfrontar-te diferent i pitjor els efectes negatius de les onades de calor. Llavors, una vegada controlem per tot això, mirem el diferencial dels efectes d'estar a la llar o estar a la llar privada, diguéssim, sí, sí, a casa, o estar en una residència, i els efectes augmenten. A veure, la mortalitat diària per a aquesta població és molt petita, és 0,06%. Mm. Quan hi ha una calor en una residència, augmenta un 0,021 el mateix dia i un 0,096% en la finestra de 10 dies. Però clar, quan això ho traslladem a nombres, les dades diuen que per cada 10.000 persones l'excés de mortalitat és 2,1 el mateix dia i fins a 9,6 en la finestra de 10 dies. Per tant, l'impacte és gran.
0: A més, és important el que ara comentava, que en l'estudi ja feu aquest factor de correcció, perquè efectivament, vist des de fora, penses, si es mor abans la gent, o es mor més la gent que hi ha en residències que a casa, on podria pensar, bueno, clar, com deia vostè, que els de la residència estan més fotuts, pobrets, no? Però aquest és un factor que vosaltres ja heu corregit, que ja heu tingut en compte, i fins i tot traient-lo es detecta aquest augment més de mortalitat en residències en comparació a la gent que està a casa.
6: Exacte, sí, això és el que trobem. I això, precisament, el Departament de Drets Socials, ja dic, és en el marc d'un programa d'un doctorat industrial, treballem directament amb dades del departament que, òbviament, estan unides, vinculades a les dades de temperatures, creem un panell amb dades de l'EMET i del Meteocat, i el departament també està prenent mesures, no? Està fent aquestes inspeccions i és una cosa que preocupa i preocupa molt, no? Vull dir, ara... ja dic, és especialment des del 2022 on hi ha la puntada de les onades i ara és on estem vivint. Per tant, és un problema molt actual, que sí que fa temps que venen dient, no?, del canvi climàtic, però que sí que hi ha una voluntat, no?, de com a mínim començar, nosaltres quantifiquem això per Clar. Començar a buscar causes i sobretot posar solucions. Crec que això és l'objectiu d'aquest estudi.
0: Demanava això perquè és important en aquests estudis, aquests factors correctors. Clar, també us anava a preguntar, la renda influeix? És a dir, que el fet que una residència estigui en un barri més pobre o més ric, també hi ha alguna diferència amb això?
6: Sí, nosaltres el que hem mirat moltíssim ens afecta. Vull dir, hem intentat estudiar el fenomen de la forma més àmplia possible, donat les dades que tenim, i el que sí que veiem és que a nivell individual la renda de la persona no afecta, és a dir, a nivell individual sobretot el que trobem és més afecta amb els homes, però sí que a nivell de l'àrea on se situa la residència sí que hi ha un efecte, i les residències que estan, o sigui, quan hi ha la residència localitzada en una àrea amb renda més alta, diguéssim que l'accés de mortalitat és més petitet. És a dir, llavors, que... això també passa, una altra de les coses que ens va sorprendre, però que també està passant, és que les residències més grans, amb més places, amb més volums, també n'hi ha menys mortalitat quan hi ha l'onada de calor. Per tant, entenem que poden ser edificis més nous, que poden ser a nivell de la infraestructura, i que tant la dimensió com la situació està, diguéssim, ajudant a que en alguns territoris hi hagi menys mortalitat.
0: A més, a l'estudi també parleu de formació, no? Que falta formació i preparació específica d'aquest tipus d'instal·lacions i del seu personal, entenc.
6: Bueno, nosaltres a l'estudi, l'objectiu de l'estudi i el que podem fer nosaltres és quantificar l'accés de mortalitat i mirar-ho per diferents tipus de característiques de la població, i diferents condicionants. Ara bé, nosaltres l'objectiu de l'estudi no són les causes, tot i que, com comentàvem, sí que hi ha altra literatura que ha investigat causes, tenim aquests efectes heterogenis com de situació, no?, de residències i de barri, que ja ens indiquen que pot haver-hi alguna cosa darrere, i també directament parlar amb el departament, que són ells qui coneixen les residències. Llavors, quan hi ha un risc d'una calor, bàsicament es poden aminorar els riscos amb dues vies. Una, que diguéssim seria l'entorn, l'habitatge, l'edifici, no?, que aquest és un tema més estructural, i després hi ha un tema o unes mesures que són ad hoc durant l'onada de calor. Llavors, durant l'onada de calor, el que està passant a les residències és que les ràtios continuen sent altes i que en altres països del nord d'Europa s'ha detectat que els professionals, quan fan formacions, no tenen formacions en onades de calor perquè fins ara no ha fet falta.
0: Clar.
6: Llavors, una de les coses que nosaltres apuntem, que no només el tema dels edificis i la refrigeració és important, que això ja hi ha notícies, ja hi ha dades, ja hi ha inspeccions de la Generalitat que ho està constatant, sinó també el fet de que potser en aquests professionals se'ls ha d'incloure formació, no?, aquests aspectes. També he mirat, per exemple, la rotació. Sí, una altra cosa que podia passar és que tot això està passant a l'estiu, quan potser hi ha més rotació, vacances, és a dir, potser no són els cuidadors habituals. És a dir, hi ha moltes coses, però cap d'aquestes les podem afirmar perquè no és l'objectiu de l'estudi. Però sí que hi ha evidència, no, que ens inclina, que és més d'un factor i que aquests factors són, poden ser molt importants.
0: I això és important dir que des del 2015 fins al 24, és a dir, que són molts anys de dades.
6: Sí.
0: Doncs és molt interessant aquest estudi i li agraïm moltíssim a la investigadora de Tecnocampus i del Centre de Recerca en Economia i Salut, l'Helena Hernández Pizarro, que ens l'hagi explicat. De debò, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada forta.
6: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Alicia, et dic a tu perquè l'havies fet esment tela, Tela. És a dir, no només es mor més gent, perdó per dir-ho així a l'oestia, en residències que a casa, sinó que es mor més gent a les residències de barris pobres, parlant en plata.
5: Sí, totalment. I per això jo crec que ja a la pandèmia vam veure que tenim un model de residència que fins ara ha estat poc fiscalitzat, com he comentat, un 85% és privat, i per tant jo crec que tenim un problema i és molt important que des del sector públic s'hi posi, no tenen una ajuda, sinó en fer inspeccions, veure que es compleixen les temperatures, i després, evidentment, això sí, poder oferir formacions als seus treballadors, entenent igual que necessitarem formacions per metges i professors que estan a càrrec de gent vulnerable durant onades de calor. Per tant, sí, tenim un repte molt gran, però el sector privat en aquest sentit, penseu que les residències, el 25% de les residències privades estan en mans de fons de grans d'inversió. Ui, ja no sé parlar. En fons d'inversió. Cosa que ens assenyala, sobretot, una cosa que és, quan veiem fons d'inversió en un sector, el que ens està dient aquell sector és soc un sector rendible. Per tant, clar, tenim un repte, no només ha de ser rendible, ha de donar a la gent la màxima dignitat en els últims anys de la seva vida. Per tant, el repte és enorme i les residències privades s'hi han de posar immediatament.
0: Afra.
7: Aviam, els mateixos interessos privats que existeixen en empreses que estan participant activament a Catalunya són els mateixos interessos que tenim a resta de l'Estat. Vull dir, els interessos d'aquestes patronals no tenen fronteres, com tampoc la dignitat. Escoltava la senyora Pasqual dir que totes les zones comuns estan climatitzades. Bé, no a tot arreu. Ja t'ho dic ara. És a dir, tenim residències privades i fins i tot públiques arreu de l'Estat, on els espais públics, els espais comuns i les habitacions no estan climatitzades. I ho dic perquè ho hem estat visquent de primera mà en una zona on es poden arribar a 42 graus, com és a la Rua. 42 graus, amb persones grans dins sense estar climatitzat ni les habitacions a la nit ni els espais comuns. 42 graus. Llavors, sí, clar, evidentment tenim un problema d'interessos. I tenim una patronal que el que cerca és l'ajuda pública i no utilitzar els seus beneficis en invertir en la dignitat de les persones. Però us diré una cosa, al final això petarà. A partir del Reial Decret 4/23, petarà. S'ha estat parlant molt dels treballadors i de les treballadores. Bé, els treballadors i les treballadores tenen la responsabilitat, l'opció i la necessitat de parar la seva activitat laboral si no està garantida la seva seguretat, la seva salut. I com comprendrem tots i totes, arriba un punt en el que si l'empresa no adopta, i dic empresa perquè hi ha interessos privats, en aquest cas, si l'empresa no adopta les mesures adients perquè aquests treballadors i treballadores, ja no parlarem de la dignitat de les persones, que per suposat hi vagi per endavant, però com sembla que tampoc els importa, hi ha l'altra via d'opció. I l'altra via d'opció és que si el treballador i la treballadora d'aquestes persones que són vulnerables, d'aquestes persones que són dependents, no és assegura de la seva seguretat, tenen l'opció de parar la seva feina. I llavors què fem? Llavors què fem? I ho diu una persona que té la seva iaia en una residència que no té ni climatització a les zones comuns ni climatització a les habitacions, on són els mateixos que estan a les residències que han fet una carta directament a l'administració i a la direcció de la residència i que estan sotmesos a 42 graus. Què fem? Els treballadors què fan? Aquesta és la realitat, o això es solventa a partir d'efectivament una inversió nítida d'aquestes entitats privades que estan tenint beneficis mil milionaris, o l'altra via d'opció és la que ningú vol, però que evidentment el Reial Decret reconeix. I ningú la vol, Ningú la vol, perquè són treballadors i treballadores que, a més, estan en aquestes condicions i en aquestes temperatures, sobretot perquè, clar, si no treballessin encara s'estaria pitjor la persona dependent o la persona vulnerable. Però aquest és el problema, que les empreses abusen d'aquesta realitat. Bueno, continuaran treballant perquè, clar, el que no faran és deixar a persones vulnerables i persones dependents sense la seva atenció. I és evident que seguiran treballant. Però arriba un punt en el que el xicle es trenca. I aquesta realitat l'han de tenir present les entitats privades, també les públiques, eh? Mm-hmm. També les públiques.
2: M'ha sorprès molt l'entrevista que heu fet a la directora presidenta de la... Sí. De, i totalment d'acord amb el que ha dit l'Alícia, amb el que ha explicat, molt documentat, no? Algú de veritat es preguntaria aquestes alçades si les residències, siguin públiques o privades, no han de tenir calefacció a l'hivern? Això és una pregunta absurda. I és absurda, seria inhumana i ningú es podria plantejar que les habitacions, com deia ella, no? Debatem si a les habitacions hi ha d'haver calefacció en una habitació d'una residència a Tremp. M'és igual, o a Gavà. Això és absolutament inqüestionable, que evidentment aquest debat ja no és un debat. Doncs tampoc és un debat amb el que, amb totes les xifres, amb tots els estudis que avalen any rere any, perquè no ve d'ara, però aquest any ja ha sigut la cirereta, que evidentment hi ha d'haver condicionat. Jo també tinc... La meva tia està en una residència privada i no té aire. Mm. Vull dir, li hem posat un ventilador allà, però no tenen aire, no? També.
0: Sí, sí.
2: A les zones comunes, sí, en aquest cas. I dos, com ja han dit l'Afra i ha dit l'Alícia, aquest sector està en mans privades, amb altíssims beneficis, amb condicions laborals més que precàries. Recordeu que va passar durant la Covid amb moltes residències, la mortalitat va ser altíssima i la majoria eren residències privades. Per tant, hi ha d'haver més equipaments públics, perquè molta d'aquesta gent està en residències privades, sí, s'ho pot permetre, perquè, evidentment, les llistes d'espera a les residències públiques són de 2-3 anys, i ho sé de primera mà. Mm. Aleshores, fan falta més places de residències públiques, fan falta millores laborals, i no hi ha debat. I si les residències privades aposten per no posar climatitzador i, per tant, abocar a la mort i al patiment dels seus clients, i, per tant, dels ciutadans que tenen dret, doncs ha de ser l'administració que les sancioni i les obligui.
0: I posi ordre. Míriam.
4: A mi em fa... Ah, és això, no? Ningú dubta que a l'hivern és una barbaritat no tenir calefacció. Per tant, jo crec que no hi ha debat. Vull dir, o sigui, és que a vegades em plantejo, no? Pues quina, com ho podríem gestionar? No, és que no hi ha debat. Vull dir, no hi ha debat algun. Aquesta gent, ho deia abans, ha d'estar calenta a l'hivern i fresqueta a l'estiu. I no pot ser que, abans ho deia la senyora Pasqual, és que ells no es poden aixecar. Bueno, clar, no es poden aixecar, evidentment, però hi ha comandaments a distància, no?, per regular, o els treballadors mateixos, que ara ho deia l'Afra. És un col·lectiu, la gent que treballa a aquest tipus de residències, que aguanten toros i aguanten carros i carretes. Vull dir, no deixaran a la gent gran, perquè hi ha una vocació d'aquesta gent al darrere que no els deixarà a patir. Per tant, sí, s'ha de buscar. Evidentment, no hi ha debat. El debat no existeix. Les habitacions han d'estar climatitzades i, evidentment, ja ho deia el senyor Pasqual, és que ells no es poden aixecar a la nit a apagar l'aire. Hi ha treballadors 24 hores amb molts d'ells i, si no, n'hi hauria d'haver-hi. I, si no, amb un comandament a distància es resol perquè aquesta gent no hagi d'aixecar-se i, en el cas més vulnerables, que no puguin aixecar-se per la seva vulnerabilitat, per la seva malaltia, el que sigui, buscar el mecanisme, perquè jo crec que tampoc fa falta ser molt intel·ligent, no? Que existeixen mecanismes de mantenir una temperatura estable i que, quan arribi a una climatització estàndard, s'apaga i després, quan baixa, es torna a encendre de forma automàtica. Per tant, és un sistema que no l'estic inventant jo ara a la ràdio, sinó que ja existeix i que, per tant, posar-ho en marxa és només la voluntat, perquè jo crec que voluntat política ja n'hi ha, és la voluntat de les residències de comprar aquests sistemes perquè existeixen.
0: Ara mateix hem arribat, heu sentit els senyals horaris, a 9:45, una miqueta de publicitat i de seguida reprenem l'Àgora.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si a aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
14: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
15: En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
16: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
15: Però el guanyador té un problema.
16: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
17: Nosaltres!
16: Esclar, sí!
15: Només cal fer-se passar pel mort.
16: Però qui truca a la porta?
15: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
18: La Vermella és el meu podcast preferit.
19: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
20: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
21: Poca gent sap qui som.
22: El doblatge és cultura.
23: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
15: Avui dimecres, a la mitjanit.
20: La Vermella
24: comporta una gran responsabilitat.
25: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: I amb l'Eva Pomares, la Míriam de Sant Germain, la Fra Blanco i l'Alícia Puig. A banda de la calor i les conseqüències que ara hem comentat a les residències, hi ha una altra qüestió que volíem comentar avui a l'Àgora i que té a veure amb el rei Felip VI, que torna d'alguna manera al debat polític. Més enllà de si hauria de fer o no una visita oficial a Ceuta, que també s'ha debatut, el PP i el PSOE se les han tornat a tenir a les últimes hores per una foto recent del monarca amb Javier Negre, l'agitador d'extrema dreta. Francesc Soler, bon dia de nou.
27: Bon dia, sí. Negre i Felip VI van saludar-se durant la presa de possessió del nou president de Colòmbia, van coincidir-hi, i el ministre del Transports, Òscar Puente, va qualificar d'absoluta ignomínia que el cap d'estat es prestés a fer-se la foto amb Negre en una publicació a X. La crítica d'un ministre al rei va aixecar de seguida polseguera i Puente va justificar-se dient que la imatge del rei en sortia contaminada. Ahir hi insistia.
28: En mi concepto de mi país, de mi democracia, el jefe del Estado en el que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo. Creo que Casa Real debería haber medido mucho más lo que hacía en ese momento.
27: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també entrava la polèmica en les darreres hores.
29: Tenemos la desgracia de ver a ministros del Reino de España comportándose de forma tabernaria e insultando a adversarios y ciudadanos particulares. O incluso a un hecho sin precedentes, señalar a la corona.
0: Gràcies, Francesc. Fins ara.
27: Fins ara.
0: Un fet sense precedents, Afra, deia Feijóo, criticar la corona.
30: Anem a veure, el senyor Feijóo és un hipòcrita de tela. O sigui, quan aquí, quan es cremaven les imatges del rei o la fotografia del rei tenia definicions múltiples al Partit Popular per poder definir a tots aquests activistes. Però aquest paio que ha assetjat, que ha anat contra la mateixa companya del rei, la reina. Aquest paio que està condemnat per vulnerar l'honor i la intimitat i la pròpia imatge. Aquest senyor que ha publicat dades personals, fins i tot de policies, fins i tot, però també de civils. Aquesta persona que es dedica a l'hostigament directament, aquesta persona és un adversari polític. Polític! No, home... Aquest senyor està condemnat. I jo estic segura que a dia d'avui a Casa Reial hi ha algú que té la carta d'acomiadament. Algú. Sí? Algú. Ho tinc claríssim, eh? Sí, eh? No tinc cap mena de dubte, cap mena de dubte. Perquè, si no, la definició de la imatge del monarca és complicada, eh? O sigui, t'estàs fotent una foto amb una persona que ha insultat, que ha degradat, que ha denigrat a la teva companya de vida. I la reina. Raro, eh? Raro, eh? Quan ens estaran definint la monarquia que tenim? No ho sé, eh?
0: Sí, sí. Míriam.
30: Clar, és que no ho sé.
4: Mira, hi ha una imatge... Enteneu, deixeu-me que m'expliqui, eh?
0: Ai, ai, ai.
4: A la pel·lícula El diablo se viste de Prada, sí. tot porta una bona conclusió. La protagonista, la que és l'editora de la revista, porta sempre la seva ajudant, i en una festa on no coneix a ningú, l'ajudant li va dient, aquest és no sé qui, aquest no t'apropis, en aquest sí, en aquest no. On estava aquesta figura? Vull dir, on estava aquesta figura? Perquè jo entenc que si l'editora de la pel·lícula, de la que fa la revista, en té, no?, aquesta xuletilla, aquesta apuntadora, per què el rei no té ningú que l'acompanyi i li dient, ni agua, aquest no, fuig, digues que tinc esperesa. Per què no hi ha aquesta figura? Perquè, si no, després ens trobem amb aquest debat que està, sincerament, La fotografia està l'última de les meves preocupacions actualment, tal com tenim el país, però, ostres, dones veu, dones debat i dones opinió a un personatge que és que no se li ha de donar cap mena de visibilitat, perquè és un agitador, perquè fa un periodisme basat en les fake news.
1: Per tant, no fa periodisme.
4: Exacte. No. O sigui, no fa periodisme, és totalment un agitador. El seu discurs està totalment idealitzat, o sigui, no hi ha cap mena de contrast en les seves informacions. I llavors, clar, jo trobo a faltar, perquè potser no hi ha hagut, ara deia l'Afra, hi haurà alguna carta d'acomiadament, no? Potser és que no hi havia ningú que acomiadar perquè ningú no tenia cap assessor com a la pel·lícula aquesta que us deia, que li anés dient, no, en aquest ignora'l absolutament i no hi ha fotografia que valgui. Tot i així, el senyor Puente, que tampoc és sant de la meva devoció, parlant de fotografies, jo entenc que el senyor Puente té una inquina més personal amb el Javier Negre per la publicació de la seva filla. Això és que no té nom. Però, bueno, també hem de fer una mica de reflexió, senyor Puente, quan es va fotografiar vostè amb el tren de Damuz, també amb el rei, al darrere, no?, el tren accidentat. Per tant, bueno, portem un any on les fotos no han sigut gaire agraïdes. Prefereixo la foto de l'Arc del Cuore dels vaixells, sí. que aquestes que portem aquest any, perquè sí. Tela, aquestes sí que em fan arg. Sí. Aquestes sí que em fan una miqueta d'arg.
0: Alicia.
2: No, jo crec que sou una mica benevolents amb el rei i pensar que potser no teníem un assessor al costat que li digués que sí o que no, i que el rei té tendències polítiques que jo crec que, bueno, que es van coneixent, i aquí a Catalunya jo crec que després del 3 d'octubre se saben. I per tant, jo crec que l'única tasca que té la Casa Reial és el simbolisme, no?, com aquesta imatge, i per tant, el rei sabia perfectament qui era Javier Negre, tu saps perfectament que pots declinar fàcilment fer una foto, i va decidir fer-la. Per tant, bé, és absolutament negatiu per la Casa Reial deixar veure quines són les tendències polítiques del rei amb algú de la gravetat com és Javier Negre, propietari d'Estado d'Alarma, que és el mitjà que té acreditat al mateix temps a Vito Quiles, que acumula no sé quantes denúncies al Congrés per assetjament. Per tant, bé, sí, és que tenim una Casa Reial que pren partit i que no és aquesta idea de la neutralitat política. No, hi ha una ideologia clara que ens la deixa veure bastant sovint.
1: Diria que cada cop més sovint, no? Com quan va corregir el govern per al tema de Ceuta dient que, escolti'm, no tornis a tots amb aquests, que aquí no hi fan res, no? A veure, mirem, jo el tema del protocol de la Casa Reial no tinc cap mena de dubte. La Casa Reial té equips sencers...
4: Clar que té protocol,
1: equips sencers d'assessors, de protocol...
4: Però ho fa molt malament.
1: Tu no t'acostes al rei d'Espanya ni a cap d'estat, no només al rei d'Espanya, per donar-li la mà sense... Vaja, perquè davant teu, no només equips de seguretat, que evidentment no en té molts, sinó tota una sèrie de prèvies de qui es pot acostar al besamanos i a donar-li la mà. Per tant, no ho sé, evidentment, si el rei sabia que li havia de donar la mà a Javier Negre o sabia qui era Javier Negre. Però, com ha dit l'Alicia, la Casa Reial no és només un... com molta gent sovint es parla, no? No, és que té un paper simbòlic. No, és el cap d'estat. És el cap d'estat amb atribucions, per exemple, tan importants com ens va recordar el 3 d'octubre, perquè és el cap dels exèrcits, entre moltes, moltes altres coses. Per tant, que es faci una foto donant-li la mà a una persona que assetja, que menteix, que té causes judicials obertes, crec que, com a mínim, si no el rei, gent molt i molt propera hi han donat el vistiplau. Perquè si no és impossible, i això només cal saber com funcionen els protocols de les presidències, i ja no et dic de la Casa Reial.
0: Aquesta n'és una. L'altra és que un ministre critiqui el rei. Que no és habitual, diguem-ne.
1: No és habitual, no. Però és que jo crec que... A veure, no passaríem pel millor moment les relacions entre la Moncloa i la Zarzuela. No passaríem pel millor moment. Hi ha hagut moments amb aquest mateix rei que han tingut unes relacions millors. I és veritat també que Puente, ja ho sabem de l'últim any, és l'airet, no?, de quan Sánchez vol mostrar el seu disgust amb no sé quin tema, doncs surt Puente. No? Estratègies de comunicació que em poden semblar bé, malament, però que un ministre en un estat que en teoria empara la llibertat d'expressió critiqui el cap d'estat pot sonar una mica estrany, però tampoc em sembla que sigui greu. De fet, estic d'acord amb les paraules de Puente, bueno, en aquest cas.
4: És que crec que és lo menys desorbitat de tot, no? que algú públicament, encara que sigui ministre, es posicioni, no ho veig per tant malament. I el tema de l'assessor, si n'hi havia, que jo de veritat ho poso en dubte, perquè és que la Casa Reial després ha sortit dient no, si no sabíem qui era. És que no sé què és pitjor. Que no ho sàpigues, perquè aquest home directament ha insultat i ha menyspreat a la reina, per tant, a la que és la seva parella, no? S'estimi molt o poc, això m'és igual. Per tant, no sé què és pitjor, que no en tingui, o que si en tingués, donés el vistiplau perquè s'hi apropés. Per tant, no sé quin escenari dels dos és pitjor.
0: Tres minuts falten ara mateix per arribar a 3:15. Tenim una última hora de Madrid. De Ceuta, de fet, tenim l'última hora, perquè el govern espanyol comença a canalitzar trasllat de menors de Ceuta cap a la península. Última hora, Paula Brujats, bon dia.
3: Sí, què tal? Bon dia. Davant del col·lapse evident que hi ha a Ceuta i d'aquesta falta de plaça s'agilitza el trasllat de 500 nenes cap a la península. Ho ha avançat la cadena SER, ho confirma ara el Ministeri d'Infància, que ja treballa amb el govern de Ceuta per acollir aquestes 500 nenes d'immediat a 6 espais nous de la ciutat, 2 edificis de pisos, per exemple, una nau, i l'objectiu de tot plegat és treure-les dels carrers pel risc que hi corren dormint a l'intempèrie. I després d'aquesta primera acollida que es farà a Ceuta, la idea és poder traslladar aquestes 500 nenes cap a la península, acollides per ONGs. Per tant, serien els primers trasllats de Ceuta cap a la península. Després hauran de venir per força el de la resta de menors, no tots, perquè la idea és poder-los traslladar, retornar als seus països d'origen, si és possible, però en molts casos el Ministeri assumeix que això no es podrà fer i, per tant, també s'haurà de negociar amb les comunitats l'acollida d'aquests menors que hi ha a Ceuta.
0: Per tant, aquest primer trasllat, deies, Paula, són nenes, són tots 500 nenes?
3: Sí, són 500 nenes i joves, menors d'edat, que encara dormen pels carrers de la ciutat davant la falta de places d'acollida. Per tant, el que s'està negociant ara és habilitar-les, acollir-les en diversos espais nous de la ciutat que s'habilitaran per fer aquesta acollida i després traslladar-les cap a la península. Per això no hi ha dates, no dona més detalls.
0: Ni on no sabem exactament de la península, tampoc.
3: No ho sabem. Recordeu que la setmana que ve la ministra d'Infància reuneix amb totes les comunitats i justament aquest serà segur un dels temes que la ministra hi portarà a debat.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
3: Adéu, bon dia.
0: És important destacar, per això destacava la Paula, que eren nenes, perquè això trobo que es va dir raonablement poquet els primers dies, que tenien una vulnerabilitat especial fins que van començar a aparèixer denúncies de violació.
1: Denúncies de violació, però fixeu-vos com en 20 dies ha canviat el discurs del govern espanyol. És a dir, primer els tornarem a tots, no? Marlaska, els tornarem a tots, aquí no hi ha cap mena de dret. Incomplint, ho vaig dir fa 15 dies, incomplir la llei espanyola, però també no fent front al que és una realitat. Molts d'aquests menors, a part que tenen dret de que se'ls revisi si tenen dret d'asil o no tenen dret d'asil, no tenen on tornar. I, per tant, la llei espanyola determina que s'han de repartir entre les comunitats autònomes. El govern espanyol ha estat fent equilibris, gairebé diria, impossibles, entre una opinió pública que no veu bé, perquè el debat anti-immigració s'ha colat per tots els forats, desgraciadament, a l'estat espanyol, i també, sobretot, amb les seves relacions amb el Marroc i amb la Unió Europea, que ha avalat això, malgrat que la directiva que diu que se'ls poden tornar encara no ha estat aprovada pel Consell d'Europa. Per tant, no és legal encara la Unió Europea retornar menors. Però és que a mi el que em sembla dramàtic és que 20 dies després l'estat espanyol tingui gent, nens i nenes, dormint al carrer. A més, amb malalties, com m'escoltava abans que parlava de la sarna, amb malalties que ells, primer que tot, pateixen ells. I després es poden contagiar i poden expandir-se. I que, per tant, poden generar encara més problemes de convivència. Per tant, bona notícia, generar encara més problemes de convivència. Ells, primer que tot, pateixen ells. I després es poden contagiar i poden expandir-se. I que, per tant, poden generar encara més problemes de convivència. Per tant, bona notícia, generar encara més problemes de convivència. Ells, primer que tot, pateixen ells. I després es poden contagiar i poden expandir-se. I que, per tant, poden generar encara més problemes de convivència. Per tant, bona notícia, generar encara més problemes de convivència. Ells, primer que tot, pateixen ells. I després es poden contagiar i poden expandir-se. I que, per tant, poden generar encara més problemes de convivència. Per tant, bona notícia, generar encara més problemes de convivència. Per tant, bona...
30: Que les comunitats autònomes posaran problemes. Tant és així que es farà a partir d'entitats. I el que es demana a les comunitats ara per ara és que col·laborin. Col·laborin. Tot i que la llei directament parla d'una cooperació obligada, s'està demanant a les comunitats autònomes que col·laborin. Jo la pregunta que tinc directament és per totes aquelles veus que deien que s'havia de retornar ja a tots. Què fem ara? Perquè molts van tornar, però els que no han tornat, també els tornem. Els fem passar la frontera sense saber si venen del Sudan, yeah. Sense

0: Farem.
1: Alicia.
2: No, jo crec que ho heu situat superbé les dues. Per fi, o sigui, jo quan ho has dit, Freddy, o sigui, la sensació de dir per fi, o sigui, com podia ser tants dies amb gent amontonada als carrers, queixant-se del govern de Ceuta perquè no oferia prous espais, per Déu, o sigui, és una bogeria, havies de portar la gent cap a la península per poder tractar-la sanitàriament, perquè tinguin espai on dormir, i per tant, a partir d'aquí, tramitar cas per cas. Però el que ha passat aquestes dues últimes setmanes jo crec que ha donat una sensació com de descontrol per part del govern, i per tant, tant de bo pugui Ceuta tornar a la normalitat sense gent dormint als carrers i que la gent sigui tractada amb dignitat, i que, per favor, que és el govern espanyol, per tant, hi ha els recursos de traslladar aquesta gent, d'oferir espais, i que les comunitats autònomes esperem que estiguin a l'alçada.
1: Hem d'anar a la publicitat, però abans, Míriam.
3: Doncs intentaré ser molt breu, però el dia 1, l'advocada Núria González, de l'Associació Catalana a l'Escola, va dir, com no es faci una cosa ràpida, quan arribi el futur repartiment dels menors, només hi haurà nens. No perquè no hagin arribat nenes, sinó perquè les nenes ja hauran sigut captades per les xarxes d'organitzacions criminals de tràfic d'éssers humans amb la finalitat d'explotació sexual. I em deia, em sap greu ser tan dura, però és la realitat. Aquestes xarxes ja estan també a Ceuta, també han entrat a Ceuta per fer aquesta captació, perquè per ells això és el que per tots és un drama, per el que per tots és una crisi sense precedents, per ells és negoci, no? Per tant, estic contenta a mitges, perquè són 500 nenes, però són totes les nenes que van arribar, i són totes les nenes que s'han quedat a Ceuta. Per tant, és una bona notícia, però una mica estic amb aquesta sensació agridulce, no? Perquè les associacions que lluiten des de fa molts anys contra el tràfic d'éssers humans ja ho porten advertint des del dia 1. Si no portem més entitats, no portem més auxiliars administratius que ajudin a tramitar tot això quan abans que els traslladem a la península, només arribaran nens, perquè les nenes ja no estaran en mans de criminals.
1: 9 minuts i arribarem a les 10.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Raül, em vull separar.
6: Però què dius?
5: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, amb Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
7: I després, quan guanyes, què més hi ha?
8: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
9: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
10: I el moment de retirar-se va ser complicat?
9: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
11: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
12: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
9: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
13: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
9: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
14: Els dijous, paella,
15: canó, pastanaga,
14: capis i doble ració de riure. Amb Clara Segura...
16: Acabo, molt bé. Estimo.
14: I Bruno Oro.
17: No t'haguis, l'impú!
14: I després, amb els Oscars.
18: Són superfamosos.
19: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
14: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
20: Queda clar. Gràcies.
9: L'esport no fa vacances a l'estiu.
21: Tampoc a Catalunya Ràdio.
9: Cada dia a les 7, tot costa.
21: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
9: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 7 minuts i arribarem a les 10. Una altra qüestió que volíem abordar avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio és aquest judici que ha començat als Estats Units a Meta, l'empresa propietària de Facebook i d'Instagram. Ja ho sabeu que és pràcticament una trentena d'estats, de fiscals generals, de fiscals dels estats, que acusen la companyia de tenir un disseny deliberadament addictiu, molt especialment adreçat als menors d'edat. És un dels temes claus, ara mateix, no només de l'àmbit tecnològic, sinó de l'àmbit social, en podríem dir, i ho volíem comentar amb el José Ramón Ovieto, que és psicòleg clínic i psicoanalista, que, entre d'altres coses, estudia justament l'impacte de les xarxes socials en els menors. Professor Ovieto, com estem? Molt bon dia.
0: Què tal, bon dia?
1: Podríem dir que està meridianament demostrat

0: demostrat que les xarxes socials tenen un impacte negatiu en les persones més joves?
1: Sí, el que sabem a hores d'ara, i la mateixa companyia ho sabia molt abans, és que hi ha un impacte que, com sempre passa en la vida, és sempre més gran i més important en les persones més vulnerables. És a dir, no afecta de la mateixa manera tots els infants i els adolescents. Les persones que ja tenen una vulnerabilitat pel diferents assumptes, per la seva dependència emocional, per les qüestions a vegades de dificultats amb la seva pròpia imatge, per la solitud, en fi, totes aquestes persones, el que les xarxes socials els provoquen és un agreujament d'aquella situació que poden arribar a situacions fins i tot extremes, com hem vist, no? Passatges a l'acte suïcides, autolesions, conductes anorèxiques, etc.
0: Clar, jo demanava perquè justament el que està a judici és si això s'ha fet expressament. És a dir, és deliberat una sèrie de mecanismes que se sap que generen, doncs no sé si en podríem dir addicció, entre tots plegats, però entre els més vulnerables i els més joves encara més.
1: Jo crec que aquest judici és important perquè és també un símptoma de l'època, no? Una de les meves tesis, que és també compartida per altres estudiosos i professionals de l'àmbit, és que estem assistint a una mena de desaparició, extinció, o com li vulguem dir, no? Jo li dic en castellà el borrado, de la infància. És a dir, la idea de que la infància és un obstacle, que contra més aviat passem de pantalla, per utilitzar aquest símil, millor. I per tant trobem nenes de 8 anys maquillades, nens de 8 anys que se deixen el porno, comunions on es regalen smartphone de darrera generació, graduacions al parvulari, és a dir, tots aquests fenòmens que assistim no són aliens al judici de Meta, perquè el que ens estan dient és que estem vivint en una societat que pensa que la infància és una pèrdua de temps. Freud deia el contrari. La infància és per perdre el temps, per curiosejar, per explorar, per equivocar-se, per plantejar dubtes. No? I ara sembla com que tot això fos poc eficient. Llavors, volem passar ràpidament la infància. Fixi que tota aquesta indústria va néixer adreçada bàsicament als adults, però de cop es van adonar que la infància i l'adolescència era un mercat molt suggestiu, no? Llavors van aplicar, sense canviar la lògica, és a dir, van aplicar una lògica adulta a la infància i l'adolescència. Les mateixes xarxes socials, Facebook mateix, era una xarxa social per adults, i de cop es va traduir que els infants la podien utilitzar amb les mateixes lògiques que els adults. No? Ningú va pensar, no hauríem de canviar, no hauríem de pensar d'una altra manera, no? Tenir una altra lògica, no. Ràpidament les van generalitzar, les van universalitzar, perquè es van adonar que la capacitat addictiva, la capacitat de dependència era molt més gran. Totes les altres qüestions, la vulnerabilitat, no eren una prioritat. Mai ho han estat. Hi ha molts empleats de Meta, no és que ho digui jo, Francis Haugen i molts altres empleats, el mateix Béjar, que ara està present en el judici, que han dit de manera repetida que tenien informes amb evidència científica de que tot això estava provocant aquests fenòmens.
0: De fet, vostè és autor de diversos tractats i diversos estudis sobre això, diversos llibres. N'hi ha un que es diu Adictos o Amantes, claves per a la salut mental digital en infàncies i adolescències. Vostè parla de diverses estratègies i una d'elles és millorar l'alfabetització digital, és a dir, és el que es comenta moltes vegades, millorar la formació per dir-los als nanos més joves alerta, que això si es fa servir bé, perfecte, però si no, pot anar molt malament.
1: Clar, perquè el que estem jugant en aquest judici, diguem-ne, que és una mena, com deia, de símptoma de l'època, perquè la discussió que hem de tenir més enllà del judici és una mica què volem deixar com a herència i què volem transmetre a les generacions posteriors. És a dir, volem dir-los que la vida es viu millor quan està més monitoritzada, no? Quan és més universalitzable, com passa ara amb la IA, que és una mica la continuació de les xarxes socials. Volem dir, és una vida en la qual tu no has de pensar gaire, has d'externalitzar moltes decisions i has d'admetre el segrest de l'atenció, que és el principal impacte de les xarxes socials. Això ho vivim cada dia. La nostra atenció està segrestada perquè passem la vida en les pantalles, deixem de banda encontres familiars, activitats artístiques, d'esport, etc. No? Llavors, Aquest és el dilema de civilització que tenim ara, no? Volem una infància que visqui amb un règim de segrest de l'atenció, amb totes les conseqüències que sabem que això té, incluïda la solitud i l'aïllament social, o volem una infància on les pauses, els intervals, la curiositat, els dubtes tinguin un valor fonamental en la construcció de la persona, no? Per això, quan diem alfabetització digital, no estem parlant només de qüestions tècniques. Les qüestions tècniques les aprenen molt més abans que nosaltres. No cal, a vegades, que els hi expliquem gaire, no? Però el que sí que els hem d'explicar són un seguit de principis i valors que estan afegits a la tecnologia, que són les que han de governar la tecnologia, la privacitat. Ningú penja fotos al balcó de casa seva perquè la vegi tothom que passi. Però, en canvi, hi ha molts pares que pengen fotos dels seus nens i nenes sense adonar-se que després això és la font, sobretot principal, dels pederastes per accedir a fotografies de nens, no? I, a més, que donem el missatge de que la privacitat no té cap valor, que tothom pot veure tot, no? Aquests valors, el respecte, la tolerància, la diversitat, la privacitat, això és el que diem alfabetització mediàtica.
0: El José Ramón Ovieto és psicòleg clínic, és autor d'aquest llibre que dèiem i d'algun d'altre, que es diu Soledades Digitales. No haurem de parlar un dia amb calma, perquè això és tremendament interessant, però, doctor Ovieto, moltíssimes gràcies avui per fer aquest tastet de reflexió aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Molt bé, bon dia a vosaltres.
0: Una abraçada forta. Hem arribat a les 10, heu sentit els senyals d'horari. Joan Bota, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ens actualitzem.
2: I la notícia que estàvem parlant fa uns minuts també al matí de Catalunya Ràdio és que el govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península. És una de les mesures per donar assistència als perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol en aquesta ciutat autònoma. Es tracta que organitzacions de protecció a la infància es facin càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors. En paral·lel s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200. I la ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Alma Saiz, ha assegurat que s'aplicarà la normativa per protegir-los i acollir-los.
3: O sea, esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
2: Són declaracions de Saiz a Ràdio Nacional d'Espanya l'endemà que la Comissió Europea va pressionar l'estat espanyol perquè expulsés els migrants menors. Més notícies, Laia Ortega.
4: El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als trens d'alta velocitat, també als procedents de Madrid. La Generalitat ha encarregat un informe per definir-ne el traçat, analitzar la viabilitat i estimar els costos i l'impacte ambiental. L'estudi tindrà un cost de més d'un milió d'euros i un termini de 2 anys i mig per fer-lo. L'objectiu és crear un nou corredor transversal ferroviari en ample internacional que permeti travessar Catalunya i que pugui ser utilitzat tant per serveis de viatgers com de mercaderies, connectant diferents corredors existents i futurs. Sílvia Panic és la consellera de Territori.
5: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
2: El Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'un milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients que han estat multats mentre conduïen un dels seus vehicles de lloguer. El recàrrec el cobraven sota el concepte de despeses de gestió de la multa per la feina de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer hi està obligada per llei.
4: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire. Sembla que no tenim a punt aquesta connexió. Com dèiem, és un model d'atenció a la salut mental de Girona que aquest estiu s'ha presentat davant del comitè de l'ONU.
2: Tarragona celebra la Festa Major de Sant Magí. Les quatre colles castelleres de la ciutat agafen el protagonisme a la Diada Castellera a la plaça de les Cols, que podrem seguir a partir de les 12 a 3Cat Info. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
6: Bon dia. Les colles tarragonines arriben en un bon moment a la cita. La jove vol fer el 2 de 9, el 3 o 4 de 9 i estrenar el 5 de 9, com explica la cap de colla dels de la camisa lila, Gina Fort.
7: Portem assajant molt bé des de fa 2 setmanes. Crec que hem fet aquest clic que ens faltava. Les proves de 5 de 9 en folre han sigut molt bones i el 5 de 8 també. Ara té el ritme del que tenia aquells 5s que fèiem anys enrere.
6: Els xiquets volen portar plaça el 7 de 8, el 4 de 9 i estrenar el 3 de 9. Sant Pere i Sant Pau vol estrenar el 5 de 8 i els xiquets del Serrallo aposten per la clàssica de 8. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: Esports, Marta García.
8: Presentació oficial esta vesprada del Barça davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper i amb Rodri com a principal novetat. El migcampista madrileny presentat ahir de vesprada assegura que el Barça era la seva primera opció. En este Gamper els blaugranes jugaran contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb la transmissió de la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta este migdia Vanja Derkusic com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg. En primera, les 9, Atlètic de Madrid-Màlaga a partir de la primera jornada, sense Julián Álvarez, que s'ha reincorporat a l'equip matalasser fa pocs dies. En segona, presentacions també avui d'Edgar González i Gastón Valles, nous jugadors del Centre d'Esports Sabadell. El Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure del Rayo Vallecano. En bàsquet ACB, l'Ilerna Lleida afronta avui el primer entrenament de pretemporada, passades ja les revisions mèdiques i proves físiques a principis de setmana, i victòries dels dos equips del Balonmano Granollers en el 36è torneig Ciutat de Granollers. El masculí va superar el Thun Suís per 34-31 i el femení va guanyar per 27-25 el Zurich.
9: Fins aquí les notícies.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Vinga, rematem l'àgora amb l'Alicia Puig, la Fra Blanco, la Míriam de Sant Germán i l'Eva Pomares, després de parlar amb el professor José Ramón Oviedo d'aquest judici que està tenint lloc als Estats Units, en què hi ha hagut aquesta trentena d'estats que s'han carallat contra Meta per les capacitats, diguem-ne, addictives d'Instagram i de Facebook, bàsicament Instagram avui en dia, sobretot amb la gent més jove. Alicia, com ho veus?
11: No, que és molt interessant aquest judici, sobretot per una cosa que havíem comentat aquí a la tertúlia, que és el tema de poder conèixer més com funciona l'algoritme d'aquestes plataformes, en aquest cas de Meta, perquè com ja havíem dit, és un tema molt opac, en el qual l'administració pública no hi ha tingut mai accés i per tant veure com funciona per també poder regular-la i establir què sí que és possible i què no és possible. Jo crec que és un pas molt endavant, o sigui, un pas endavant molt important aquest judici, i que tant de bo doni fruits als Estats Units i després a la resta del món, i que aquesta regulació de l'algoritme pugui anar acompanyada, com ja està començant a països, també a la prohibició de l'accés dels menors d'edat a aquestes xarxes socials, entenent que és un món d'adults i que, per tant, s'ha de blindar la infància d'aquest perill.
2: Míriam.
12: Doncs, de la mateixa manera que es prohibeix la venda d'alcohol i de tabac als menors de 18 anys, jo crec que anem molt tard en vetar l'accés dels menors a les xarxes socials, o almenys fer-ho de forma més contundent i no només de parauleta. No posarem filtres. Aquests filtres són fàcilment vulnerables, i a més amb un jovent que semblen tots hackers i semblen tots ja, la part tècnica, ho dèiem ara a l'entrevista, no? La part tècnica no la necessiten. Per tant, ells ja estan, aquesta part ja la tenen superada. A Catalunya, el 23% dels alumnes de secundària presenten un ús problemàtic de les xarxes socials, i és que no m'estranya, vull dir, tenen un component addictiu. En el judici s'haurà de resoldre si va ser a propòsit o ha sigut fruit del producte, no?, que se'ls ha fet gran, però evidentment ha de tenir un component addictiu, perquè si no té aquest component addictiu, no l'utilitzes, no fas negoci amb la xarxa social i, per tant, ells tampoc guanyen diners, no? I ho parlàvem ara fora micros, els fills de la cúpula de Meta fa anys que estudien amb llibres físics, fa anys que tenen vetat l'accés a les xarxes socials. Per tant, això ja és un indici, ja és una premissa que ens fa pensar que els seus propis creadors, pels seus fills, no ho volen. I, per tant, em sembla altament egoista que ho vulguin pels fills dels altres.
2: Afra.
13: Aviam, jo crec que aquí tenim dues coses sobre la taula. La primera, que té a veure precisament en aquest, amb el fons d'aquest judici, on s'intenta demostrar que efectivament hi ha hagut una vulneració de la llei de protecció de les dades pròpiament dels infants. En aquest cas sembla que hi ha hagut una vulneració i adquisició de dades d'infants menors de 13 anys i a partir d'aquí generarà una addicció sobre aquests mateixos. També la llei de consumidor directe. Això per una banda i per altra banda el que nosaltres podem fer. Europa pot fer, Espanya pot fer. Espanya, evidentment, i ara es posava l'exemple, no? A les criatures no se li pot vendre tabac, no se li pot vendre alcohol, però anem més enllà. Els mitjans de comunicació, programes de televisió, ràdios no poden emetre a certes hores, i tu saps millor que jo, Freddy, certs continguts. Per tant, si no poden emetre certs continguts com a conseqüència de que poden haver-hi criatures veient la televisió, aquí hi ha dues opcions. O bé es talla les plataformes i els continguts que tenen aquestes plataformes, que no ho faran, perquè ja a dia d'avui tenen un marc de responsabilitat que no estan complint, o dues de tres, aquestes criatures no poden accedir, com tampoc en un estanc on es vengui revistes o a qualsevol lloc on es puguin vendre revistes o llibres, a una criatura menor de 18 anys no se li pot vendre, com tampoc una criatura pot entrar al cinema a veure certes pel·lícules, no pot entrar, com tampoc, per exemple, una criatura pot entrar a certs locals, ja no parlo de discoteques o de pubs, que tampoc, no? Doncs de la mateixa manera s'hauria de fer un símil respecte a les criatures i la seva relació amb les plataformes i amb les xarxes socials, com s'han fet ja a països de la Unió Europea. I acabo únicament amb una reflexió sobre la IA que feia el professor, no? Tenim premis Nobel, com per exemple Acemoglus, que parla directament de la intel·ligència artificial i els límits de la intel·ligència artificial, no com a suplantació, sinó directament com a eina. No em cansaré de parlar d'aquesta reflexió. No s'està utilitzant des de les xarxes socials la intel·ligència artificial com a eina, sinó com a suplantació directa. En aquest cas, i per desgràcia, també partícip de la desinformació.
14: Si recordeu, Austràlia ja va prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 18 anys. La majoria d'edat digital a la Unió Europea, hi ha cada cop més països, França, Grècia, l'han demanat que es produeixi aquest debat, que em sembla absolutament necessari. M'ha cridat molt l'atenció políticament una qüestió, i és que és molt estrany, tenint en compte que els grans magnats d'aquestes empreses han donat suport públic explícit a l'extrema dreta de Trump i s'han situat en l'extrema dreta, recordeu, van anar fins i tot com a convidats d'honor a la seva cerimònia de proclamació de presidència, que 29 fiscals, 30 estats s'hagin posicionat contra això, també és un símptoma més de la decadència en aquest moment i dels problemes que està tenint l'administració nord-americana. I això m'importa no només pel que passi als Estats Units, sinó perquè el que passa als Estats Units, aquest tipus de coses acostumen a traslladar-se al cap d'uns mesos, al cap d'un any, a la Unió Europea. Fins ara la Unió Europea només ha fet lleis antimonopoli, per tant, econòmiques en aquestes empreses, i no és suficient. Som al final de l'era de les xarxes socials, perquè ja està aquí l'era de la intel·ligència artificial, que per desgràcia comanden les mateixes persones i les mateixes empreses. Per tant, si els poders públics en el seu moment no van ser capaços, ja dic capaços, no és una qüestió només de voluntats, és una qüestió de capacitats, no van ser capaços de fer xarxes socials públiques, ja és hora que la intel·ligència artificial no ens passi el mateix. Si recordeu, l'any passat Suïssa va estrenar la primera intel·ligència artificial pública, el projecte Pertus, que ja no és un projecte, que ja és una realitat. Per què? Doncs perquè la intel·ligència artificial ha de ser com l'aigua, com el tren i com les carreteres, perquè formarà part de la nostra vida. D'una manera que significarà que s'han de regular. Hi ha d'haver contramodels, i de fet l'estat espanyol va ser pioner a Europa, dins la Unió Europea, no a Europa, amb el projecte Àlia, que per cert va desenvolupar el Barcelona Supercontinent Center, però que de moment no hi veig gaire més resultats, vull dir, suposo que no està acabat d'implementar de tot. Necessitem intel·ligències artificials públiques, regulades, perquè entre moltes altres coses no només protegeixi els menors, per suposat, sinó perquè siguin transparents i perquè l'algoritme no estigui controlat per empreses privades, que l'únic que valen és el seu benefici, com ens demostra aquest judici, a tota costa i sense importar-li res, només faltaria.
0: Un parell de minuts i arribarem a un quart d'onze. Deixem aquí l'Àgora, Alicia Puig, Jafre Blanco, Míriam de Sant Germà, Eva Pomares. Moltíssimes gràcies, que tingueu bon dia.
15: A vosaltres. Adéu. Gràcies. Adéu.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: Què et passa?
16: Que no em tanca la maleta.
15: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
16: Bé, si trec uns quants banyadors...
15: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Ai, Raül, en Bataban no para d'estirar per entregar Galeries del Tresillo.
20: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles Pet Friendly.
19: Bataban, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens!
21: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
22: Quan Àtila i els uns...
23: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio. Això és...
10: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
23: Una hora d'història que us captivarà.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
25: Ara m'ha agafat per aquí.
24: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
26: Home, enòleg no sóc, eh? Però bueno.
24: Bueno, és el que he trobat a la Wikipedia, això.
26: Doncs mira, més li fent cas.
25: Sí, perdona.
10: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
27: Als Solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
28: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
27: Donem espai als testimonis en primera persona.
29: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar trucar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
27: Fem reportatges.
30: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
27: I denúncia.
31: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
27: Els Solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
32: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
27: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Doncs que havíem d'àgora, de l'àgora, diguem-ne, convencional a l'àgora esportiva. Mireia Ruiz, com estàs? Molt bon dia.
33: Molt bon dia.
0: Cana Barceló, què tal? Molt bon dia.
34: Molt bon dia.
0: Emilio Pérez de Rozas, molt bon dia, com estàs?
35: Freddy, de veritat. Vincent, que gran. Com estem, no?
0: És allò...
35: Què tal?
0: És un...
35: Què tal, guapes?
0: Saludar-te...
35: Què tal, guapes? Però no se puede, no se puede decir guapas.
34: Sí, hombre, claro, sí, se puede decir guapas.
0: Sí, sí, tant.
34: Igual que guapos, es lo mismo. Se puede decir las dos cosas, Emilio.
35: Què tal, Freddy?
0: Molt bé, escolta, content de parlar amb vosaltres i a poc es va activant la màquina futbolística. Avui tenim Gamper, no, Mireia?
33: Avui comença la TDT. Ens hi tornem a posar altra vegada amb la presentació dels jugadors que hagin pogut arribar fins ara, hey. Amb un apassionantíssim Barça a l'Agli,
0: sí.
33: I sobretot que torna al futbol, que al final és el més emocionant de tot.
0: El que no sabem és, Rodri juga? En principi no?
33: Ahir Rodri ja va dir que estava per jugar i, sí? que va ser una operació ambulatòria, però, sí. Però Rodri no té ritme competitiu, no, yeah. No ha entrenat. Ara, ja ho vam parlar l'altre dia aquí,
0: sí.
33: Que vaig dir que el Barça el que vol és Rodri com a reclam del Gamper.
0: Sí.
33: Dit i fet.
0: Aconseguit.
33: Dit i fet.
0: Com has vist les primeres hores de Rodri i del Barça? Aquests primers missatges, Emilio?
35: Bueno, a veure, és el millor jugador del món. Ja està, punt.
0: O sigui,
35: i si no és del món, és del Mundial. El que és quasi el mateix, no? No, jo crec que és un jugador increïble, increïble. És evident que no estava amb el radar del Barça, no ho estava, va ser una oportunitat que es va presentar, la van aprofitar. Jo crec, com pensa tothom, que fa molt de bé al Barça, molt i molt de mal al Madrid. Ho vegessin com ho vegessin a Madrid. Ahir el Mourinho, que va ser un regal del Florentino per al Pedrerol, va dir que quan va parlar amb ell el va notar amb dubtes i que aquelles dubtes li van fer dubte amb ell, perfecte, però ell va dir, doncs, bueno, ja va dir que és un jugador extraordinari, però nosaltres tenim solucions. Vale. Hi ha molta gent que pensa que el Madrid no té solucions per un jugador, per no tindre un jugador com Rodri, entre altres cops perquè s'ha demostrat els últims anys que la manca d'un Kroos o d'un Modric ha fet que el Madrid porti dos anys sense guanyar res. Jo crec que, com tothom opinava, Rodri era moltíssim millor, un fitxatge moltíssim més gran, si pot ser, que crec que no, però pel Real Madrid que pel Barça. O sigui, jo no diré, encara que ho he escrit, que sembla un cromo repetido, m'entiendes? Però el Barça ja tenia un dels tres millors centres del camp del món i ara ja té el millor centre del camp del món. I era una oportunitat. Era una oportunitat per fer mal al rival i per reforçar un equip que ara sí, no té més remei que lluitar per la Champions de veritat, que és l'objectiu, perquè això de guanyar la Lliga comença a ser ja una mica, encara que no és despreciable, evidentment, perquè ja el voldria guanyar el Madrid o qualsevol cada any, però jo crec que tot això que està fent el Barça és per guanyar la Champions, evidentment. Bueno, per guanyar la Champions, Carme, afegeixes una cosa.
34: Sí.
35: Que potser, no, ho dic perquè potser no ho tractarem amb aquesta tertúlia, però a mi em sembla que és molt important, i és que tot això que està fent el Barça o la Porta és per reforçar l'equip en un moment que es presenta l'oportunitat de Rodri, i també no ho oblidem, per agradar als socis que dintre dos mesos tenen d'aprovar, diguéssim, primer uns pressupostos o un tancament del pressupost de l'any passat, que encara no ho sabem com va, i sobretot que tenen d'aprovar la sol·licitud de la Porta de 600 o 600 i pico milions de préstamo o de ampliació de hipoteques i tal. Entonces, yo creo que si tú te presentas en la asamblea con un equipo así, y sobre todo habiendo hecho esta jugada magistral, pues es evident que el soci que ja va allà content i tal, pues encara tens... Bueno, això ho aprovarem i ja ho pagarem, encara que sigui l'any 2053.
34: Bueno, jo recullo tots els comentaris dels companys, començant per la Mireia i el Gamper. Home, el Gamper, apassionant, és poc dir el que ens espera futbolísticament a les 8 de la tarda, però el que està clar és que ja no era, diguem-ne, una cosa que estigués tot el món al carrer desitjant que passés, però sí que és cert que l'arribada de Rodri ha opacat encara més aquesta primera trobada del barcelonisme amb el seu equip, no? Això està clar. Segon, l'arribada de Rodri és absolutament il·lusionant, és una... Tot allò que et consideres que també és com un regal de la vida, no? Que evidentment aquest té un preu, vull dir, no és un regal que no t'hagi costat res, al contrari. Sí que és veritat que a Madrid han inflat brutalment les xifres perquè han ficat en un sac tot, i aleshores que al final surt un muntant de 200 milions. Però bueno, això amb el Diomandé aquest que ha costat 120, no 140, no sé quants ha costat en realitat, no ho han fet. Sortiria 300, a lo millor, no?
33: Mbappé era gratis, també. Mbappé era gratis.
34: Ah, Mbappé és gratis. Mbappé va venir gratis, sí. La prima fitxatge, tot això no existeix. Vull dir, Mbappé ve gratis, ve aquí per amor al Madrid. Triga 7 anys, però arriba per amor al Madrid. Vale. Seguint amb Rodri, d'acord absolutament amb tot el que ha dit l'Emilio, no? Perquè de fet és un fitxatge estratègic, però és un fitxatge esportivament molt interessant sota el meu punt de vista, no? Jo no el veig un cromo repetit, jo veig un rol de veterania absoluta dins d'un equip molt jove, no? Al final Rodri estarà envoltat de jugadors molt joves. S'ha parlat molt de Bernal i, bueno, tal, i que Bernal estarà, doncs, tindrà aquests 4 anys de contracte de Rodri per fer-se. Veurem el que passa, perquè, clar, el futbol, parlar de 4 anys és una entelèquia, pràcticament, no? Però sí que és cert que entres en un vestidor de gent molt jove que necessita certs referents. No dic tots els referents, dic certs referents. I la personalitat de Rodri, tant dins del camp, la supermirada que té, que obre parèntesi, m'ha encantat la presentació que ha fet el Barça al jugador, perquè són
1: 50 segons que descriuen perfectament com és Pedri com a futbolista, la mirada, la posició...
2: Rodri.
1: Ai, Robert. Perdó. Pedri, perdó. És que tenia Pedri el cap perquè el tenia per després. Bueno, és igual.
2: No, fas bé el tindre el cap.
1: Sí, el tinc sempre al cap. Per mi era pilota d'or l'any passat. Imagina't si el tinc al cap. Vale. Però ho serà Pedri, segurament. Ai, perdó.
0: Rodri,
1: és que el Didri...
33: I penses però... en metrònom i també et venen tots dos.
1: Sí, això està clar. I bé, per tancar una mica i no fer molt llarga intervenció, el que sí que després de totes aquestes hores d'un cop sabem que fitxa, arriba, etcètera, evidentment avui no jugarà, estic convençuda que no jugarà. El tema del ritme de competició que comentava la Mireia, cert, però també la seva posició no demanda una bogeria física i fa 4 dies, com aquell que diu que va acabar el Mundial. Vull dir que jo crec que si es posés, pot jugar perfectament el diumenge contra l'Elx a les 9:30 de la nit, no? A la TDT i el debut del Barça a la Lliga, no? I per tancar el tema Rodri, insistir amb el primer que he dit, la il·lusió és una cosa que no té preu. No té preu. I tu escoltes a la gent, llegeixes, parles amb un, parles amb l'altre, i ni Gordons, ni Adeyemis, ni Ferran Bonvent, ni totes aquestes coses, tothom te diu això. Sí, Bonvent, Ferran Bonvent, tal i que qual, tot això t'ho diuen, però diuen, hòstia, perdó. És arribat un tio que si el Madrid, o sigui, si l'hagués fitxat al Madrid... Estarien a la Cibeles. Perquè estarien fitxant propera pilota d'or, perquè seria pilota d'or, jugador del Mundial, un espanyol amb un equip d'estrangers.
0: Ara vaig a tu, Emilio.
2: Digues,
0: Emilio.
2: No, dic que el problema de que l'hagués fitxat al Madrid no és tot això que diu la Carme. El problema de que l'hagués fitxat al Madrid és que el Madrid tindria un equipazo impressionante.
1: Sí, home, sí, però això és durant parentès perquè ho has dit tu.
2: Però nada, Cibeles me da igual. I que la premsa regalada de Madrid a Florentino Pérez diga que és i tal, lo hemos conseguido. No. El problema de que l'hagués fitxat al Madrid és que havia fet a l'equip perfecte.
1: Ai, per cert, Emilio, vale? Tema Mourinho, jo donaria cops a cap, per tenir a Mourinho.
2: Carme, te pido por favor, no hablemos de este tema. Carmen, no hablemos de este tema porque sabes cómo ha ido, por lo tanto, no hablemos de esto.
1: Per això ho sé,
2: ¿vale? Que lo digo por favor.
33: Rema Rodri.
0: Sí, exacte.
2: No han hecho, mira, Carmen, no han hecho ni presentación de Mourinho, no han hecho ni conferencia de prensa de Mourinho, no lo han puesto a disposición de todos los medios de comunicación de Madrid a Mourinho y se lo regalan a Pedrerol. Va, no hablemos de esto, Carmen, te lo pido por favor.
0: Va, ¿vale? Doncs endavant.
2: Te lo pido por favor. Entonces, no, de Rodri, sí. Lo que volia fer és que tot això que ha dit la Carme de l'experiència que serà el padre de Bernal i l'abuelo de Lamín, tot esto és fantàstic, però esto és un tema de futbol, ¿vale? És un tema de futbol, és un tema de ganar i esa és la aportació de Rodri. O sea, la aportació de Rodri és un centrocampista que tiene el balón en los pies y está mirando el partido. No está mirando dónde tiene el balón. Él sabe dónde tiene el balón y lo que tiene que hacer. Y también, evidentemente...
1: També és un punt
2: molt important perquè els jugadors, sobretot el Pedri, pugui descansar. Perquè vull recordar que el Pedri encara s'està recuperant del Mundial.
0: Sí.
2: Encara s'està recuperant del Mundial.
33: Ja veurem.
2: O sigui, hem fitxat el Rodri quan encara no pot jugar Pedri. Atenció. Sí. M'entens?
0: Bueno, ja ho comentàvem... Sí. Digues, Emilio, perdona.
2: No, ho dic perquè tota l'aportació, o sea, todo lo que se está vendiendo de añadido de traer a Rodri es muy importante, está molt bé, pero sobre todo, Rodri es un futbolista y lo importante es lo que hace en el campo. Y en el campo hace cosas que no hace nadie.
1: Home, mira, els pits de Guardiola, que això, fill meu...
33: Mira, aquí anava a arribar.
0: Què deies, Mireia?
33: És un dels millors jugadors del futbol actual perquè s'ha criat i ha crescut durant 7 anys amb un dels millors, si no el millor entrenador... del futbol. Llavors, òbviament, això influeix moltíssim. Què més? Ho parlàvem l'altre dia, també. La veterania i l'experiència. Flick ja ha dit i ha posat ell provisionalment Rafinha com a primer capità, seguit de Pedri i d'Eric.
35: Sí, de esto no hablemos también.
0: Això també, això també ha sigut curiós, eh?
35: O sea, de esto no,
33: però esto, és molt significatiu esto, Freddy, de també el que ve Ferrao d'aquí i el que Freddy, necessita el Barça molt... dins del vestidor.
0: Sí, que deia
35: Freddy, això és molt fàcil d'entendre.
0: Sí.
35: Tenen por de que De Jong hubiese hablado mal en la presentación de Gamper. Y entonces deciden que no son los capitanes y punto.
0: Però y tenien por que xiulés a De Jong a l'estadi? Sí?
35: Por ejemplo.
0: Sí,
35: no?
33: Però mira, quan semblava que tothom hagués de xiular Ter Stegen amb tot el que va passar la temporada passada, al final va acabar agafant el micròfon
34: jo
33: i...
34: Jo crec que no haguessin
35: xiulat. A mí me gustaría saber qué pasará en el vestuario, si hay votación, porque igual la democracia en el vestuario se ha acabado, si hay votación y De Jong serà elegit capitán.
33: Home, votació.
0: Sí, el De Jong sempre se l'estimen molt, els jugadors. Sempre,
33: però perquè...
0: Tots els exjugadors del Barça i jugadors, sempre que parlen de De Jong, sempre parlen amb molt carinyo.
33: Parlen amb molta estima de De Jong i molta gent també parla dels sorpresos que es queden o de... Sí, de com entrena, dels entrenaments,
0: sí, de com el
33: veuen, de com entrena, de com, entre cometes, alliçona també a la resta dels jugadors, alliçona en el bon sentit de la paraula. Jo tinc molta curiositat per veure aquesta votació, que votaran, ja ho va dir Flick, mira, que votaran, i fins i que no es tanqui la plantilla, que vol que tothom, absolutament tothom, mira, que formi part del Barça,
0: perquè
33: el vestidor vol...
0: I una cosa, això és provisional per avui, diguem-ne.
33: Això és provisional, fins que acabi el mercat de fitxatges.
0: Freddy,
34: i jo crec... Cosa... Espera, el Emilio, un momentet, sisplau.
0: Ara
34: gràcies,
0: vaig a tu,
34: Emilio. No, a veure, el tema de la capitania, jo, per exemple, l'altre dia... escrivia, no sé si a una xarxa social, no sé si a X o no sé si a l'Esport, no ho recordo bé, que a mi m'encantaria que Eric estigués amb un d'aquests, fos un d'aquests capitans, sí. No? Jo crec que a més sortirà, és probable que surti votat pels seus companys. I el tema de Frenkie de Jong, jo les poques vegades que he tingut oportunitat de parlar amb ell, ara fa temps que no, però al principi quan va arribar i després per un parell de coses externes al futbol, a mi em sembla un tipus amb un cap molt, molt fred i molt potent.
0: Sí, vull dir,
34: ben amoblat, i és un jugador que a veure, se l'escolten molt, però també li van molt explicar, no?, coses i tal. I després el tema dels entrenaments, sí que és veritat que això és una cosa que Flick el té molt, molt, molt enamorat, no?, com treballa i bueno, és molt holandès, vull dir, al final ja sabem què vol dir ser molt holandès, no? I és un tipus molt, molt potent en aquest sentit.
0: També. Emilio, què deies?
35: No, només volia afegir aquest punt que ha dit la Mireia del Rodri al camp, sí, amb la seva experiència i tal, que amb el Rodri al camp no nos hubieran eliminado en Milán.
0: Ah, caram, és bona aquesta.
35: O sigui, no, bona no, és el jugador que faltava o que falta en un moment en el que el Barça es torna boig, m'entens? I diu, no, aquí vamos a ganar por 3-6, m'entens? I és el moment de parar el juego, de parar la pelota. Com decía no sé quién, quedan 5 minutos, no se juega fútbol en 5 minutos.
33: I l'important quan les cames entonces, ja no funcionaven, Emilio?
35: Yo creo que la presencia... Si tú ahora repasas la plantilla del Barça, extraordinaria del Barça, piensas... ¿Quién es el futbolista que en un momento determinado para y dice, señores, que se ha acabado de jugar?
0: Claro.
35: Nadie. No encuentras nadie. Entre otras razones, no encuentras nadie porque como todos son unos enfermos de jugar a fútbol, ¿me entiendes? Y de ganar 3-5 porque lo han aprendido, ¿me entiendes? Pues entonces, ahora sí tenemos un tipo que llegará a un córner y les dirá, pues escolta, ¿qué esteu fent, tíos? Pareu això. Ya que hay que irse al banderín y entretener esto, coño. ¿Me entiendes?
34: Sí, hi ha una expressió, Emilio, molt nostra, que és el seny i la rauxa, i precisament la joventut, i més venint de la Masia com venen, i amb aquest esperit de golejar, d'anar a barraca, etc. Clar, et ve un tio de seny. Un tio de seny, un tio que... aixeca la vista...
35: No, i sobretot, pam, Carme... Sobretot,
34: vull dir, i et baixa la... A veure, no, ara toca tirar de l'escut
35: i
34: mossegar.
35: Carme, un tio...
34: Ell ho veu,
35: Carme,
34: amb una fredor un tio, que no...
35: Cap... No, sobretot un tio...
34: I molt
35: un
34: intel·ligent,
35: tio,
34: clar.
35: Sobretot un tio...
34: futbolística.
35: Sobretot un tio que vol jugar 90 minuts a futbol a guanyar 1-5. Però que els últims 5... Si els té de jugar per no perdre, en plan Getafe, pues se juega en plan Getafe.
0: Ho sap fer.
34: Sí.
35: M'entens? O sigui, però és que ell, su primera idea, i la que dura 90 minuts, és ganar un 1-5.
33: Però precisament que Rodri sigui el fitxatge, o que el que ara deia l'Emilio, amb Rodri el Barça no hagués caigut eliminat a Milà, al final...
35: No, dic, eh? No, ho hagués passat, jo què sé.
33: Sí, sí, sí. Però, no, però ja t'entenc, però m'agrada molt l'exemple...
1: Sí, perquè és manca d'ofici.
33: Absolutament. I llavors m'agrada molt l'exemple amb el que venim sentint des que Flick és entrenador del Barça. Ell ha mostrat sempre, des que va arribar, el seu amor pel club, per la terra, i la seva gran ambició, que és guanyar la Champions amb el Barça i sent l'entrenador que estreni el Camp Nou quan estigui absolutament acabat. I és el que està fent. És a dir, tothom està d'acord que el Barça perd molts gols, que li falta un nou, que estic segura que el Deco té plan B, C, D, sí, i tots molt més avançats dels que ens pensem.
35: I tant, sí? I tant.
33: Segur. I més veient com ha estat treballant aquest estiu, segur.
35: Yeah. I tant.
33: Però una de les obsessions de Flick, a part de perdre gol i fitxar-ne, no només es resol amb això, i ell ha vist moltes altres mancances. Identificar-la, veure que Rodri és una... perquè pel que ha pagat el Barça i tot, és una oportunitat de mercat i que és l'excusa perfecta perquè tens un mig camp que se t'ha destrotat arran del Mundial, més enllà de lo futbolístic, Flick estic convençuda que buscava una persona. I probablement aquesta persona tothom sabia que era Rodri. Simplement Rodri no s'havia presentat com a ocasió. Ja ho vam sentir de Deco. Que Deco parlava de Rodri fa un parell o tres de temporades i deia és que no se'l pot fitxar.
0: No podem.
33: No se'l pot fitxar. No. Quant de temps deu fer que Flick, el seu staff, Deco, tota la secretaria tècnica, busca una persona així.
0: Yeah.
33: Rodri és el clar exemple, però el que parlàvem, el que portem tota l'estona parlant de Rodri, una persona que quan s'ha d'anar a Milà per arribar a la final de la Champions i el Barça comença a desfer-se, algú que sigui capaç de cosir tota aquesta desfeta.
0: Ofici. Absolutament. I el que dèiem, ara ens queda poquet, però allò, qui marcarà els gols aquest any? Perquè dèieu, vosaltres us veig molt convençuts a tots tres que...
35: No, jo no.
0: Ah, era ironia el teu, i tant?
35: No, evidentment.
0: Era ironia,
35: Era ironia per una cosa, només per una cosa. Només per una cosa. Perquè estem a 18 d'agost.
0: Per això.
35: No, només 19. 19 d'agost, perdona. No només d'això. O sigui, jo creo que de momento hemos fichado lo que no necesitábamos y no hemos fichado lo que necesitábamos.
33: Sí, però des que va sortir el nom de Adeyemi fins que Adeyemi va arribar, quants dies van trigar? Molt pocs. Llavors, això és el que em fa estar convençuda que Deco té un plan B, C, D, i que deu estar avançats.
1: La directiva ja està deslliçant, no? Sí. Des del club ja estan deslliçant des d'ahir, ja que Julián Álvarez és pràcticament impossible, sí. I aleshores ho fan en el moment, jo estic convençuda, perquè això és futbol, vull dir, són molts anys amb això, no? Vull dir que estic convençuda que tenen el nou a la butxaca i esperant a donar...
33: I els veig poc patidors, sorprenentment poc
1: patidors. No, poc patidors, i a més és que el tema de l'Atlètic de Madrid, jo crec que hauríem de tancar-ho aquí, ja s'ha acabat, tu, escolta'm, ja prou...
0: No hi parlem mai més.
1: Prou de Giles Marines, sí. I de Cerezos i de tota aquesta gent.
0: Emilio, què deies?
35: No, diré que encara que la Mireia i la Carme tampoc estiguin d'acord amb mi, que jo crec que si el Barça no acaba fitxant a Julián Álvarez és un fracàs brutal. Mm. Brutal, amb la mateixa proporció d'èxit que fitxar Rodri, la mateixa. O sigui, no pots vendre tot el que has venut, no pots fer tot el que has fet, no pots dir que tens plan, perquè això que diu la Mireia, plan B, plan C, plan T, també lo tenia para Julián Álvarez. Primero él dice que se quiere ir, luego no sé qué, luego hay una oferta, luego... O sigui, jo crec realment que és molt difícil, evidentment, però sobretot crec que és un fracàs absolut del Barça si no porta a Julián Álvarez.
33: Jo, si vols, t'ho torno a dir com la setmana passada, però és que per mi ho és en cert motiu, o sigui, fins a cert punt, a nivell futbolístic està clar, perquè has perdut molt de gol, has perdut una persona d'atac, necessites una persona d'atac d'aquest calibre, d'aquest nivell. Però per mi no és un fracàs en tant que no has entrat en una pugna milionària amb un equip que t'està posant pals a les rodes i que no has arribat a perdre el cap d'una manera boja per un jugador que clarament necessites, però que...
1: Jo també vaig dir la setmana passada, Emilio, que a mi sí que em semblava un fracàs, no tan estrepitós com dius tu, però sí que és veritat que és un fracàs perquè no has aconseguit un jugador que necessites realment, no? Ara, per mi, sobrepreu, s'hagués pagat una barbaritat per ell, i bueno, escolta...
0: Tal dia ja farem.
1: Tal dia farà un any.
33: Signo amb el que ha dit la Carme.
0: Carme Barceló, Mireia Ruiz de
35: Mi. Jo què he dit, Freddy?
0: Que no estarien d'acord, sí.
35: Ja està. Si jo sé què paper juego, Freddy. Jo sé què paper juego.
1: Te queremos, Emilio.
0: Emilio, una abraçada ben forta. Carme Barceló, moltes gràcies. Mireia, quina hora avui la té temps? Hi posem?
33: A partir de les 7 de la tarda, el partit a les 8, amb la presentació dels jugadors, de l'staff i amb la festa del Gamper.
0: Perfecte. Doncs vinga, a la festa amb aquest apassionant. No sé ni com es pronuncia el rival.
1: Alagli.
0: Egipci. Sí.
1: Home, però la gent no ho sap, eh? Pensava que era àrab, s'ha pesut.
0: Adéu, cuideu-vos molt, que vagi bé.
33: Adéu.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
3: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
4: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
3: Hola.
4: Oli. A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
3: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
10: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
4: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
3: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
10: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Mireia Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Una setmana més amb la Mireia, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parelles, directora del Centre de Psicologia que porta el seu nom. Desmuntem mites relacionats amb el món de la parella, la sexualitat. Ara fa uns dies vam parlar d'això que en anglès en diuen red flags, de banderes vermelles, és a dir, males senyals de quan apareix alguna cosa en una relació, les senyals d'alarma, tu em vas dir, oi? Vam parlar-ne, sobretot, referida al món de la sexualitat.
1: Exacte.
0: Avui ampliem una mica el focus i en parlem al món de la parella. És a dir, coses que passen, actituds que passen, que són, vaja, problemàtiques, no?
1: Efectivament. Aquí hem de diferenciar quan ja no és un avís, sinó que és una alarma, que ens està provocant malestar, que està interferint en el nostre dia i que ens està condicionant la nostra manera d'actuar i també les nostres dinàmiques amb la relació de parella. Quan no passa només un cop, sinó que es va repetint, es converteix en un patró. I, de fet, sempre dic, ja no és quan parlem de red flags que hi hagi una cosa que no m'agradi de l'altra, que òbviament podem comunicar i expressar, sinó quan és un patró que a poc va erosionant, va deteriorant la nostra capacitat de llibertat, de respecte, de seguretat, deixem de sentir-nos amb aquesta confiança, que confiança no només és saber que, no sé, que no farà una cosa que no haguem pactat, sinó és la tranquil·litat de poder ser jo mateix i de poder expressar-me amb l'altra persona i també de poder decidir de forma lliure.
0: Molt important això, que, és un patró, és a dir, no és que un dia diguis ui, ara he dit alguna cosa que no m'agrada, si allò no repeteix mai més, doncs, escolta, no tindria, vaja, en funció de què sigui, però en principi no hauria de passar d'aquí. El tema és quan és un patró, que tu has dit dues o tres coses molt importants, que no et sentis lliure, que no et sentis segur, que no et sentis tu mateix.
1: Que no hi hagi aquest respecte, perquè
0: respecte,
1: al final,
0: exacte.
1: Per mi aquestes tres paraules, no, quan parlem de llibertat, que pot sonar una paraula doncs, molt sentida, no? Però quantes vegades jo em sento condicionat a fer alguna cosa o a mi ja em provoca por, em provoca alguna sensació desagradable, em sento condicionat, aquesta llibertat s'està veient realment entredita, no? Quan no hi ha aquest respecte i quan no hi ha aquesta seguretat, que va molt reflectit a la calma. En una relació no podem estar sempre amb una sensació de tranquil·litat, de que poden passar coses, hi haurà diferències, però hi ha dos punts molt importants. Una és la nostra forma també de relacionar-nos i comunicar-nos i l'altra és de com gestionem aquestes diferències. I quan hi ha aquests punts de discrepància, com els resolem i de quina manera ho afrontem és molt important, perquè podem tenir una actitud més agressiva, és a dir, des del conflicte, o una actitud molt passiva des de l'evitar-ho. I això ens va erosionant, com deia abans aquesta paraula, perquè ens va fent de menys cada cop o perdem part de la nostra essència. I a vegades és d'una manera tan subtil, tan invisible, tan de forma paulatina, molt gradual, que quan ens adonem pot ser que ja sigui tard o pot ser que hi hagi un mal ja
0: clar, fet. És a dir, que ja t'hagi esquerdat d'alguna manera.
1: Sí, i que després recomposar-te és complicat, perquè
0: complicat.
1: Quan portem aquesta motxilla, aquest desgast, arriba un moment que ens perdem. Jo a vegades, quan proposàvem al Centre de Psicologia alguns tallers, hi havia un que m'encantava la frase així una mica més poètica de perdre't a vegades per trobar-te, no? Hi ha vegades que ens perdem però no ens n'adonem. Hi ha moments que alguna persona arriba amb unes idees molt clares del que li està passant, del que vol treballar, del que no vol que li torni a passar, té els paràmetres molt identificats, i hi ha altres que arriba confós o confosa. O sigui, arriba un moment que dius, no sé què em passa, em sento, a vegades fins i tot el nostre cos parla. I la manera d'adonar-nos de que no estem bé és perquè, a part d'aquella ansietat, a vegades tenim inclús migranyes, mals de cap, una sensació de, a nivell intestinal de que em fa molt mal la panxa. I el cos ens va reflectint de que, per què em fa mal la panxa? Comencem a pensar, ostres, perquè s'acosta el moment de tenir aquesta conversa, o ara ens veurem, ara portem dos dies sense tenir massa contacte, com s'ho prendrà quan ens tornem a veure, em tirarà algunes coses amb cara, em farà algun reclam, i tot això al final es va, en certa manera, doncs, mimetitzant en el cos i tenim aquesta part fisiològica que ens està comunicant coses.
0: Per tant, avui repassarem alguns d'aquests patrons que són mala peça al taler, si passen en una relació, i el primer punt ja l'hem esmentat d'alguna manera, és quan un sent que no pot ser ell mateix o ella mateixa.
1: Sí, i quan perdem aquesta identitat pot passar per diferents coses. Una és, com dèiem abans, per evitar el conflicte, però l'altre també és perquè tenim aquestes ganes de complaure, de no decepcionar, de que aquestes expectatives que pot haver cap a nosaltres no puguin canviar perquè creiem que d'aquesta manera el concepte que tindrà l'altre serà diferent. I moltes vegades quan ens sentim insegurs o tenim una baixa autoestima, ens retroalimentem del concepte que l'altre té de nosaltres. És que em veu tan bon pare, tan bon fill, tan bona parella, que no vull canviar aquest concepte. I el problema és que aquesta identitat no hauria de dependre dels ulls en què em veu l'altra persona, sinó de com em veig jo. Llavors, moltes vegades perdo aquesta identitat perquè, sense adonar-me, deixo de fer, deixo d'expressar. Fins i tot em costa manifestar una opinió perquè tinc por a que realment aquella persona doncs, no em sàpiga entendre i que això esdevingui no només en una discussió, sinó en un problema més greu. Llavors, arriba un moment que deixo d'adonar-me de qui sóc i aquelles coses que abans feia deixo de fer-les. I seria una pregunta interessant. Qui eres abans d'estar amb la teva parella? Sí. No? Una mica com per fer aquesta reflexió de dir qui eres abans, quines coses feies, què pensaves, què t'agradava. Fins i tot hi ha persones que deia jo abans sortia a ballar molt, però ara he deixat de ballar perquè era un punt de problema. És un exemple, no? I hi ha coses que potser hem deixat de fer perquè ja no ens interessen i hem evolucionat, però si ha estat condicionat per l'altra persona, aquí ja tenim també informació.
0: Clar, aquí ja no és només què feia jo abans, sinó per què ho he deixat de fer.
1: Perquè si és,
0: doncs, escolta, ja no em ve de gust, és una cosa. Si és per aquesta por, perquè aquest és l'altre punt, l'altre segon punt que volíem abordar, és tenir por a la reacció de la parella.
1: Sí, quina llàstima, perquè tant que parlem de comunicació, i quan hi ha moltes persones que em deien, jo és que abans em comunicava moltíssim, però quan et trobes que cada comentari que fas al respecte suposa un problema, una discussió, una mala cara, a vegades hi ha frases inclús de dir és que no em prohibeix res, o no em diu que no, clar, només faltaria, però hi ha tantes maneres de poder influir i condicionar des d'aquesta part de manipulació, de xantatge emocional. Tu creus que has de fer això? Bueno, tu ho veuràs, punts suspensius, no? O si fas això o vas aquí, bueno, doncs aquí m'estaràs deixant sol tota la tarda, o m'invento qualsevol exemple, no? És a dir, hi ha moltes maneres que podem fer sentir malament a l'altra persona i que podem trobar un camí on tinguem en compte el que l'altre ens està expressant, puguem manifestar la nostra necessitat i busquem un punt intermig, però no des d'aquesta part de xantatge, de culpa, que fa tant de mal.
0: Un altre punt, el control. Uh-huh. El control disfressat d'altres coses, eh? És a dir, de preocupació, per exemple.
1: Exacte.
0: El control al cap i a la fi.
1: Hi ha tantes disfresses que a vegades posem, no? I aquest control disfressat de preocupació és que em preocupo per tu. Digue'm amb qui estàs, o què estàs fent, o crec que això no t'aniria massa bé prendre tu, o crec que aquesta roba no t'afavoreix. No, jo només és perquè em preocupo perquè crec que és el millor per tu. Però clar, al final estem d'alguna manera infravalorant la capacitat de l'acció d'aquella persona que si ha escollit aquella roba, aquella activitat, aquelles persones per relacionar-se, és sota aquell criteri. Una cosa és que puguem donar una opinió, mira, crec que aquesta persona no li he vist bones intencions i jo només et vull avisar.
0: Clar.
1: I l'altra és quan jo, en certa manera, sí que hi ha una intenció i un objectiu. És, no m'interessa que vagis amb aquelles persones perquè llavors passes menys temps amb mi i perquè llavors jo necessito tenir-te més per mi amb exclusivitat i una sèrie de coses. Per tant, compte amb el punt de em preocupo, per exemple, no em mengis aquesta mica de xocolata perquè és que crec que no et farà bé. Ja estem parlant d'una intenció de no engreixar-te, de que vull mantenir-te amb un pes en concret, i hi ha moltes línies vermelles que es creuen disfressades de preocupació i que en certa manera estem incidint sobre l'acció de l'altra persona.
0: Íntimament relacionat amb aquesta, l'aïllament. Quan la parella t'aïlla o et vol aïllar de la família, dels amics o del que sigui. Això aquí també és una red flag com una catedral.
1: Com una catedral. Tenim també diferents línies. Llavors sempre dic, les línies més evidents poden ser com més òbvies, entre cometes, perquè moltes vegades dintre d'una relació sempre diem que és més difícil veure-ho que des de fora, que podem identificar-les totes, perquè estem d'alguna manera cegats i perquè hi ha tantes ganes i tant d'interès en que jo funcioni que l'autoengany és molt fàcil que aparegui. Però a vegades ja no només és jo no vull que sortis amb aquesta persona, sinó que potser poden haver-hi altres vies, com ara que hi hagi un amic, una amiga d'aquella parella que ens caigui malament. Sí. Això suposa un problema i això a vegades passa. Sí. És difícil de gestionar el tolerar una persona que no em cau bé quan és amiga d'aquella persona i ho era abans de conèixer-te tu. Llavors aquí hem de fer un gran exercici d'empatia i de consideració cap a l'altre perquè és la seva amistat i perquè al final hem d'aprendre a poder separar aquestes coses. Si alguna cosa no ens sembla bé, podem donar una opinió, però en certa manera interferir sobre això acabarà malament. Mm. Per tant, el punt aquest de no surtis que no et farà bé o aquella persona no l'hauries de veure. Hem de deixar que aquella persona, la nostra parella, pugui realment prendre aquestes decisions i, per tant, deixar-li el seu espai, entendre que una parella implica un equilibri, implica un temps de qualitat junts, però també implica que tingui un temps en solitari, un temps amb les seves amistats, amb la seva família, i jo he arribat a sentir molt en consulta, no?

0: equilibri. Realment estàs traient fora de joc una situació que estava abans i que per la nostra parella és important. Llavors, si ho veiéssim d'una altra manera, és què és important per aquella persona que estimes. Si realment estàs amb ella perquè t'aporta coses, voldràs que estigui el més feliç possible. Traient-li aquella part del pastís, en certa manera, és doncs, treure una part del seu món. No? Llavors, hem d'intentar buscar una manera. Clar, no hem d'estar obligats a estar en una situació en la que no estiguem còmodes, però podem trobar una altra via, que és no anar-hi, o doncs, buscant altres espais en comú.
1: El menyspreu. Mm-hmm. Aquí ja pugem... No diré per treure gravetat a la resta, però quan hi ha un menyspreu ja pugem de nivell en l'escala d'alertes a les quals cal evitar.
0: Aquí parlaríem d'insults, d'humiliacions, de bromes de mal gust... És una manera...
1: Ara també hem parlat de les bromes de mal gust, eh? Justament... A vegades, no, és que ho dic en broma. Bueno, vinga.
0: Totalment, inclús aquí entraríem doncs, també no, amb tot el tema de inclús comentaris, i això també es porta molt avui en dia, no? De quan hi ha una persona que és més sensible, ai, és que ets molt intensa, és que ets molt exagerada, i parlo més en femení perquè a vegades són elles qui ho verbalitzen més en consulta, però per suposat, homes com dones. Llavors, què passa? Que clar, jo expresso una emoció i que em trobo en primer lloc? Una invalidació de les meves emocions. Em sento que automàticament a sentir d'aquesta manera és algú dolent, però després em trobo amb un menyspreu, amb una infravaloració en el qual està malament sentir d'aquesta manera. Llavors crec que el primer és intentar entendre per què l'altra persona se sent així, validar-la completament i després expressar el que jo necessito i el que jo sento i arribar a un acord comú. No? Però aquesta sensació de menyspreu és una sensació de no puc plorar, m'he d'aguantar el que penso, m'he d'aguantar el que sento perquè no m'entendrà i a més em sentiré malament com si jo fos una raresa o alguna cosa amb la qual jo m'hagués de sentir malament per sentir-me així.
1: Deies que les dones ho expressen més però passa igual en els dos àmbits o els hi passa més a les dones?
0: Passa més perquè, per un tema d'educació emocional, les dones poden expressar, potser més els homes, potser en general, estadísticament, i sempre sense excloure cap tipus d'excepció, no? Però sí que és veritat que tenen més marge per poder expressar, i també perquè socialment moltes vegades hi han comentaris de, ostres, està plorant, doncs quina intensitat, no? A vegades es comencen a treure conclusions d'aquestes i es van generalitzant cap a un sexe o un gènere en concret. I es troben conclusions quan en veritat és una persona que no és que estigui intensa, és que està plorant perquè ho està passant malament, perquè darrere hi ha una part de frustració. Llavors, utilitzar això com a arma de doble fil per fer qualsevol tipus de xantatge emocional o per treure algun tipus de benefici al respecte, acaba sent una falta també de respecte.
1: Amb la Mireia Muñoz estem repassant avui banderes vermelles en el món de les relacions, alertes a les quals cal estar especialment atent o senyals d'alerta, com deia la Mireia. No assumir mai cap responsabilitat, és a dir, allò de tirar pilotes fora per sistema.
0: Aquí entraria tot el tema de quantes vegades fem realment reflexió autocrítica i demanem perdó o una disculpa pel que ha passat. Pot passar que no ho fem mai, perquè mai considerem que ens estem equivocant, llavors és difícil si l'altra persona ha de reparar per nosaltres. Pot passar que ho fem, però amb trampa, és a dir, buscant sempre excuses. Ja, però és que si no hagués passat això o no hagués passat l'altre, llavors no és una disculpa realment sincera o encara en el pitjor dels casos. Demano una disculpa culpabilitzant a l'altre, però sé clar, és que tu, si no t'haguessis posat així, és que mira com t'has posat, no m'ha quedat més remei que fer-te quatre crits. Llavors, a part de que acaba sent lleig, la manera en la qual jo m'acabo referint a l'altre, jo no estic assumint cap tipus de responsabilitat. També hi hauria quan jo demano perdó de forma sistemàtica, però no hi ha reparació. És a dir, al final entraríem en relacions de maltracte que les conseqüències acaben sent sempre les mateixes. Llavors, jo torno amb aquella persona perquè hi ha un perdó, m'il·lusiono, però després no hi ha cap tipus de canvi. Al final han d'haver-hi uns fets que em demostrin que realment hi ha una actitud de reparació i de canvi i hauríem també de veure la gravetat que hagi pogut passar. Però sobretot ha d'haver un perdó que jo puc al·legar, mira, em sap greu, estava molt estressat, no és excusa, per posar en context des d'on venia i per què m'ha passat i que l'altre em pugui entendre, però sempre des de la part d'assumir i responsabilitzar-me, perquè si no, no hi haurà un canvi de veritat. I ens autoenganyarem pensant que amb això és suficient, però serà una tireta.
1: Clar. Preguntava això de les diferències per gènere, perquè moltes de les coses que estem descrivint o que estàs explicant, Mireia, vaja, anava a dir, freguen la violència de gènere o la trepitgen directament. Quan
0: Totalment.
1: Es tracta del control i del menyspreu i tot això,
0: Totalment.
1: No estem parlant de cap agressió física, però estem parlant d'una terrible violència.
0: Absolutament. I encara tot i així, amb tota la informació que tenim avui en dia, per molts mitjans de comunicació que, per sort, ens poden aportar aquesta informació que a vegades desconeixem, tot i així encara hi ha moltes conductes que queden invisibilitzades, com deia, que ens autoenganyem, perquè, per exemple, hi ha un altre que és tot el tema de la manipulació emocional. Llavors, en alguns moments podem pensar, bueno, no hi ha un maltracte perquè, clar, no m'està cridant, no m'està insultant, no m'està pagant, no estan havent algunes conductes que tinc més identificades, però hi ha una victimització, hi ha una culpabilització constant, hi ha una manera de fer en el qual hi ha comentaris despectius cap a coses que jo faig, i de veritat que les passem per alt. O, per exemple, aquí sí que parlo

0: Parlaríem de dues tècniques de maltracte, el tema del gaslighting, el tema de la llei del gel. Una cosa és, ostres, jo no estic d'acord, tinc un altre punt de vista, i l'altra és, vols dir, això t'ho has inventat, això no ha passat, i creure que realment m'estic tornant boig perquè la percepció no coincideix amb la realitat que m'estan dient, no? Persones que potser tenen dèficit d'atenció, tenen oblits, tenen despistes, i és fer broma d'això. No te'n recordes que ho havia deixat aquí? Ostres, i per la persona és un problema perquè sóc despistat i realment em crec aquestes paraules i m'està prenent el pèl, m'està fent broma. I llavors, bueno, com t'ho prens? T'ho prens d'una manera molt sensible. Llavors li donem la volta. I al final sembla que un, el que s'està ferint amb la situació, té el problema, quan en veritat és tot un joc de manipulació, no? O el tema de la llei del gel. Tots, en algun moment, quan estem enfadats, és lícit prendre distància per poder regular-nos emocionalment abans de prendre algun tipus de decisió que pugui perjudicar la relació. Però l'altra és utilitzar una fredor sistemàtica, constant i amb una intenció clara per fer sentir malament a l'altra persona i per castigar-la. Això té un significat completament diferent. I per això aquests matisos són molt importants, perquè a vegades comencem a confondre coses. Aviam, jo necessito un moment, jo li explico bé la meva parella, mira, en aquests moments necessito la meva distància per poder-me regular, per no acabar amb una discussió, i l'altra és aquesta fredor de preguntar-li alguna cosa i no contestar, posar-me la cara, no entendre què està passant, no tenir una explicació. Quan jo no en tinc una explicació i veig una mala cara, començo a qüestionar-me totes les coses que he fet al llarg del dia en les últimes 24-48 hores i em començo a sentir malament de què he pogut equivocar-me o fallar, i això també és molt desgastant.
1: Un altre punt, em van parlar amb la sexualitat l'altre dia, el fet de no respectar els límits, també encaixa molt amb el que deies ara.
0: Exacte, perquè a més és una sensació de no m'està escoltant, o s'està directament passant pel forro, parlant així com més col·loquialment, és a dir, al final està passant completament del que jo li he demanat, està mirant només pels seus interessos o per lo que realment li convé alguna cosa ara mateix, i també és com que després em manifesta una frustració per aquest límit, és a dir, algunes vegades hi ha algunes persones a consulta que m'han comentat, ostres, m'ha costat molt posar límits i quan per fi els poso em noto que en lloc de validar-me i acompanyar-me en aquest límit se'm posa en contra. Ostres, des que vas a teràpia o des que estàs posant límits ja no ets la mateixa. Abans accedies, ara has canviat. Clar, potser aquests límits no són negar a l'altra persona coses importants. Potser simplement és dir, mira, això ara no em ve de gust. Posa que abans no ho feia perquè no tenia les eines. I ara es converteix com algo negatiu. Abans accedies a tot, abans no posaves problemes, ara algunes vegades em dius que no, què t'ha passat, què ha canviat, i sembla que sigui quelcom negatiu. I no és això, simplement és aquest camí d'evolució, però és no respectar els límits perquè ho veiem com una amenaça o com, bueno, que contradiu els nostres interessos. I això és com un nen petit, per exemple, quan li poses un límit que necessita, però hi ha una rabieta, hi ha una frustració, és a dir, ha d'entendre que aquell límit és perquè, al final, a part que sigui pel seu bé, és el que realment necessita. Però què complicat és quan no ho veiem des d'aquesta visió.
1: Inestabilitat emocional constant és un altre punt, i la falta de reparació dels conflictes, que és el que deies tu, Anna.
0: Totalment.
1: Allò de demanar perdó només perquè sí, sense significar-ho realment, sense voler-ho dir, sense que sigui sincer, vaja.
0: És que és tan important. Mira, quan a vegades parlo al llarg de, portaré potser 20 anys realitzant teràpia, actualment, doncs, bueno, no en faig tanta perquè gestiono el centre de psicologia, però amb tots els casos que he vist, potser la paraula que diria en base a la pròpia experiència de persones amb qui he treballat és que al final podem dir que el primer que busquem en una relació de parella és l'amor, però amb el temps el que busquem és la calma. Tothom necessitem calma dintre d'una relació, perquè ja tenim tanta inestabilitat en el nostre dia a dia, en l'àmbit laboral, en l'àmbit familiar, fins i tot quan a vegades hi ha conflictes, o fins i tot quan emprenem un projecte i a vegades doncs, tenim pors, que necessitem arribar a casa i que sigui un refugi, que sigui un lloc segur, no que sigui una batalla campal, ni que sigui una situació en què en generi realment confusió i malestar. Llavors, aquesta calma implica que, per mi, el veritable èxit dintre d'una relació de parella és, a part de poder trobar una bona comunicació, poder entendre una bona sexualitat sana i poder tenir punts en el que ens puguem entendre i trobem un equilibri, és que puguem reparar de forma adient els conflictes, que puguem aprendre d'una manera de discutir, i discutir no té per què ser negatiu, sinó que al final quan discutim és perquè tenim unes diferències que podem resoldre amb una bona col·laboració conjunta i formant part d'un mateix equip. Així arribem a la calma i així arribem a poder trobar aquest equilibri que parlàvem.
1: Per tant, aquesta reparació una mica per mirar l'altra cara de la moneda, de banderes verdes, és a dir, quan la cosa va bé, el fet de una mica poder parlar sense por, poder ser tu mateix, poder mantenir la teva vida, diguem-ne, la teva vida, evidentment, que canvia quan estàs en parella, però més o menys el que deies tu, qui era jo abans, que no se'n vagi gaire lluny.
0: Clar, si incorporem noves persones és per sumar, és per enriquir la meva vida, sabent que hi haurà algunes diferències, igual quan, com una persona quan té una criatura, no pot tenir el mateix temps per les seves amistats. És evident que hi ha canvis i també, si hi ha una parella, li dedico un temps. Però una cosa és que hi hagin canvis, l'altra és que hi hagi una modificació de la meva vida en què jo no em reconegui o que perdi l'essència que tenia abans o que perdi aquelles coses que m'agradaven o que siguin eleccions que no hagi fet per mi mateix sinó per agradar i complaure a l'altra persona.
1: Mireia Muñoz, com sempre, moltíssimes gràcies. Haurem de continuar alertant d'aquestes senyals d'alerta perquè és molt, molt necessari. Mireia, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. I és la notícia del matí. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta a la península. És una de les mesures per donar assistència als perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Organitzacions de protecció de la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors i la tutela continuarà sent de Ceuta. Abans de fer el trasllat, que fonts del Ministeri ja aclareixen que no serà imminent, preveuen ubicar-les en 6 espais d'acollida a la ciutat autònoma. En paral·lel, s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, i la ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Alma Saiz, ha assegurat a Ràdio Nacional d'Espanya que s'aplicarà la normativa per protegir-los i acollir-los.
5: O sea, esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
4: Més notícies, Laia Ortega.
6: Els Mossos d'Esquadra detenen 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament Ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Bon dia. S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una 8ª persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. La normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment per sota dels 27 graus, però no existeix climatització a les habitacions. No l'exigeix. En aquest cas, la presidenta de la patronal de residències Acre, Cinta Pascual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses.
8: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
6: Nova investigació per corrupció a Ucraïna en un nou mal de cap pel president Zelensky. No s'han fet públics els detalls del cas, que afecta diputats i assessors presidencials i que es coneix l'endemà que l'exministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Fedorov va ser destituït el juliol per Zelensky en una decisió que ha fet sortir milers de manifestants al carrer en l'últim mes. Ara vol que els ucraïnesos vagin a les urnes.
9: Я переконаний, що ні. Democràcia.
10: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
9: Навіть за умов тривалої війни.
4: Els municipis de Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany i Mieres a la Garrotxa denuncien talls recurrents de telèfon i d'internet. Alerten que els ajuntaments tenen dificultats per donar serveis i que els veïns pateixen molèsties constants. Girona, Núria Paraire.
11: Bon dia. Els comerços no poden cobrar amb targeta, els ciutadans sovint es queden sense cobertura al mòbil i els ajuntaments no reben les trucades dels veïns. Aquesta és la situació que viuen de manera recurrent. Aquests dos municipis propers depenen d'una antena de telefonia que sovint falla. L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, lamenta que per bé que el poble hi arriba la fibra òptica perquè tenen una arqueta on connectar-s'hi, no hi ha cap operadora que els vulgui donar el servei perquè, diu, no els surt a compte per tenir cases disseminades.
12: Perquè tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel i per Santa Pau, i està aquí morta. És a dir, nosaltres tenim a 20 metres de la porta de l'Ajuntament la línia i no la tenim connectada.
11: Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
4: Esports, Marta García.
13: El Barça se presenta avui davant l'afició amb Rodri com a principal novetat. El migcampista madrileny assegura en la seva presentació d'ahir que el Barça era la seva primera opció. El trofeu Joan Gamper de Wii enfrontarà els blaugranes contra l'Al-Ahli egipci a partir de les 8 amb la transmissió de la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta este migdia Vanja Derkusić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. A les 9 en primera divisió, Atlètic de Madrid-Màlaga a partir de la primera jornada. No juga Julián Álvarez, que s'ha reincorporat a l'equip Matalasser fa pocs dies. El Girona, en segona divisió, incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure, en este cas, del Rayo Vallecano. En bàsquet, ACB i l'Ilerna Lleida afronta avui el primer dia d'entrenament de pretemporada, passades ja les revisions mèdiques i proves físiques a principis de setmana. I en el Mundial d'Hockey Herba, segona jornada, Espanya serà Austràlia 1 en la competició masculina i en la femenina, empat a 1 d'Espanya contra l'anfitriona Bèlgica. Avui, jornada de descans i demà, partits decisius per passar ronda.
3: Fins aquí les notícies.
14: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
16: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i t'ho has apuntat, eh?
15: Sí, sí, apuntat. Té matxa.
16: Té matxa.
15: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
16: Ous.
15: Palmeretes de xocolata.
16: Sí.
15: I una galeta de dàtils
16: sí.
15: Que van fer la meva parella.
16: També potser si esmorzessin menys coses ens en recordaríem.
2: Sí. La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
0: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
2: DJ Trapella.
3: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
0: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
4: Com més calor fa...
5: Més fresca et fem la tarda.
4: Les millors tardes d'estiu...
5: Són les que es passen en bona companyia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Tu, deixa't sorprendre.
0: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
5: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 11 i 9 minuts, moment de parlar del que menjarem. Trini Gilbert, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bé, bon dia, Freddy.
0: Aviam, la setmana passada vam parlar de l'oli de verge, l'oli d'oliva verge extra, que ens va quedar molt clar que era el millor. Avui de què parlem? Va, de què ens portes?
1: Avui canviem de tema i us proposo un viatge entre Cadaqués i Roses. Home. Començarem per una pastisseria i acabarem entaulats davant del mar amb un dels millors plats.
0: Vinga.

0: Doncs anem a acabar aquest. Per on comencem, Trini?
1: Doncs entrarem a la pastisseria Can Cabrisses. És una de les que veureu de seguida que arribeu a la població. Quan entreu pel passeig marítim, ja la trobareu. Can Cabrisses, oberta des del 1925 i que actualment compta amb una nova generació a l'Obrador. A veure, Can Cabrisses s'ha convertit insígnia a Cadaqués i a tot Catalunya per un únic dolç, que tu segur que ja saps quin és.
0: Home, jo ho sé perquè ho veig ara al guió, però els taps, no? Els taps, famosos taps, no?
1: Els famosos taps de Cadaqués.
0: Home,
1: us he de dir que ells en un estiu en poden arribar a fer 4.000.
0: 4.000 en un estiu, eh?
1: Sí, cadascú es ven a 0,95 euros. Les capses són de 15 i que costen 13,50 i de 30 i costen 27 euros. Això dels preus m'agrada molt perquè és allò, quan tu vas a visitar una població ja està bé que destinis una mica dels diners que tu tens per portar-te aquest dolç. Penseu que els taps de Cadaqués s'han convertit, tenen una doble utilitat, s'han convertit en les postres dels cadaquesencs, allò que es treu quan tens sobretot convidats o per esmorzar, però també és el dolç que la gent compra quan visita la població i se l'emporta cap a casa. Per què? Doncs perquè aquesta capsa que
0: souvenir,
1: jo us deia...
0: Clar.
1: Exacte, és un souvenir, d'un souvenir no d'aquells que penges a la nevera, sinó que te'l menges i en tens un bon record. La capsa mateixa està molt ben guarnida, té la imatge de la Cadaqués, de l'església característica. Per tant, tot ell, de la capsa al dolç, està molt ben fet.
0: Doncs parlem del tap, el tap.
1: Anem a parlar-ne clarament
0: com a producte.
1: Jo el primer que li vaig preguntar si realment el tap era per un tap de cava. Jo soc de bombolles, d'escumosos...
0: Defensant la comarca.
1: Exacte, jo soc del Penedès i penso que sempre tots els referents els parteixo d'aquí. Em van dir que no. Ells em van dir que era un pa de pessic que recorda el babà al rom. Tu, amb els teus orígens francesos...
0: I ma mare és dels seus postres preferits, el babà o rom.
1: Sí, el fa? El prepara ella?
0: No, que jo sàpiga, no. No, però és de les típiques coses que quan jo vaig per França i em veig en algun lloc que tenen bona pinta, n'hi porto. Perquè el babà o rom, home, és...
1: Penseu que a París hi ha una pastisseria que es diu Estoga, sí? Jo no sé pronunciar també com tu, que em fa vergonyeta,
0: sí? Que
1: diu que és l'inventor del babà al rom.
0: Ah, sí? Vull reivindiquen
1: si
0: com a...
1: Sí, sí, si aneu a París, aneu a l'Estoga, ells us diran aquí es va inventar el babà al rom. La Mercè Cabrisses diu que s'hi assemblen per la forma, per al pa de pessic, però que en el gust no tenen res a veure perquè el tap de Cadaqués no està banyat amb cap licor.
0: Ah, important.
1: Això és diferent. Va ser el seu besavi, de nom Sebastià Cabrisses, que tothom coneixia amb el nom de Nenton, a Cadaqués, qui se'l va inventar. Devia ser cap als anys 30 o 40, diu, del segle passat. I diu que allà a Cadaqués, la Mercè Cabrisses, la que és qui despatxa, qui atén a la botiga, diu que segurament la forma podria recordar a la pedra que hi havia hagut a la porta i que semblava per amarrar les barques. De fet, a Cadaqués hi ha un bar que es diu Meliton, si no m'equivoco, el Meliton, que també té aquesta pedra a la porta i que, clar, com que el mar està tan a prop, doncs servia per amarrar-les. Aquesta és la teoria que ells sostenen.
0: Sí.
1: De teories n'hi ha tantes, perquè amb el món de la pastisseria podria ser que li va quedar aquesta forma, no? Vull dir, el pa de pessic
0: i
1: va sortir d'aquesta manera. El cas és que el tap està molt ben trobat, és un dels grans èxits, i jo us recomano que el tasteu, que hi aneu, i que a més, una altra cosa, a la Mercè també li vaig preguntar, Fred, que això em va agradar perquè vaig dir, d'on ve aquest èxit, no?
0: Sí,
1: vull dir, d'acord que és molt bo, però com és que s'ha arribat a identificar Cadaqués amb els taps? I ell em va dir que un estiu, un dia, se'n van vendre 500. Tot va començar fa 20 anys.
0: Així, però...
1: De cop.
0: Carai. I llavors, no saben per què, diguem.
1: No ho saben per què. També és veritat que Cadaqués és una població molt turística, hi ha molt... França està a prop, és una postal de Catalunya. O sigui, el turisme també hi ajuda, però que un dia, de sobte, fa 20 anys en van vendre 500 i que llavors, des d'aquell estiu, doncs no han parat de vendre'n.
0: Doncs l'èxit del tap de Cadaqués que comença amb això i que doncs, és una de les insígnies de la població, no? I dels locals aquests que deies. Local que deies,
1: eh? Exacte, perquè és el que jo us deia. La sort del tap és que la gent se'l compra a casa per menjar-lo, per emportar-se'l, però és que, a més, la restauració, els restaurants, ells també en preparen com a postres. I jo us proposo sobretot que coneguem el tap de Cadaqués del Motel de l'Empordà, que el serveix davant teu i el prepara amb una crema de cafè, rom i canyella, i que és una de les postres més demanades del Motel de l'Empordà.
0: Qui és a Figueres?
1: El Motel de l'Empordà és a Figueres. I justament aquest any ha celebrat 65 anys. Fa 47 anys que el dirigeix en Jaume Subirós, que va agafar-ne el relleu en la mort del seu sogre, el Josep Mercader, molt estimat, i que des de llavors doncs és ell qui porta les regnes del Motel i de l'Almadrava, que és l'altre hotel que el Josep Mercader també va construir.
0: Doncs tenim per telèfon ara mateix, si podem saludar el fill gran del Jaume Subirós, l'Albert Subirós. Albert, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia des de l'Almadrava de la Costa Brava Nord. Què tal?
0: I per molts anys, per aquests 65 anys del Motel Empordà.
2: Moltes gràcies.
0: A més, ara ho dèiem, que això hi ha un punt familiar important, perquè sou quatre fills i tu ets el director de l'Almadrava de Roses, com deies ara. Com ha anat això? La distribució de feina entre els germans, com ha anat?
2: Doncs és una mica l'organigrama del senyor Subirós, pare. Fes el que ha decidit ell i que nosaltres...
1: Ell
2: doncs,
1: mana,
2: doncs,
1: ell mana.
2: Ell mana dia d'avui encara, sí.
0: Trini.
1: I, per tant, el pare és el que va decidir que cadascú féssiu. Tu entres a la cuina, tu no entres a la cuina, tu posa't aquí. Com va anar, Albert? També tu t'agrada, tens aquesta experiència professional també d'haver treballat a molts hotels del món.
2: Exacte, correcte. Llavors, jo em reincorporo en el negoci familiar en l'any 2020, quan torno de tota la meva experiència a nivell nacional i internacional també, i em trobo doncs, que em comenta que passo cap a l'Almadrava a portar el que és la direcció de tot l'establiment de l'hotel i dels tres restaurants que tenim i esdeveniments que fem també.
1: Doni-do, explica'ns com ho feu el dia a dia a l'Almadrava, perquè el pare hi és present, però també hi és present al Motel. O sigui, si tu vas al Motel i a l'Almadrava en un dia, el veuràs en una banda i en l'altra. Com s'ho fa?
2: Sí, correcte. Ell està per tot arreu. Ell, inclús, a vegades, enganya els clients i diu que té un germà bessó, perquè se'l troben, per exemple, servint l'esmorzar a primera hora en el Motel, i resulta que després, fa els mesos d'estiu que tenim l'Almadrava obert, apareix una altra vegada a l'hora de sopar aquí amb nosaltres, no? Aquí ajudant en el nostre equip durant el servei de sopar. Amb la qual cosa, a vegades hi ha clients que esmorzen en el Motel i vénen a sopar aquí a l'Almadrava i tornen a veure l'altre senyor Subirós que apareix per aquí, no? Que és el que diu ell sempre, que és el meu germà Bassó, que ve a ajudar aquí en els altres fills, que som en aquest cas en Lluís i jo.
1: Però és que, clar, és que uns quants quilòmetres per camí, no? Vull dir, és que no estan a prop.
2: Diu que són... Bueno, és una passejada, que li va molt bé també, que diu que l'inspira, i és uns 20 minuts més o menys de trajecte que el sol fer durant dos vegades al dia. És a dir, fa quatre viatges entre un hotel i l'altre cada dia quan l'Almadrava està obert, que és des de l'abril fins l'octubre.
0: Quatre viatges al dia?
2: Quatre viatges al dia,
0: Ja són quilòmetres, això.
1: I a més, al peu del canó, perquè la gent el busca, la gent vol parlar amb ell, no?
2: Exacte. Sí, és el pare és una persona molt estimada, tant per l'equip nostre com per els clients, i evidentment doncs, és un valor afegit que donem nosaltres, dintre la nostra experiència, poder trobar en el senyor Subirós pare i poder dialogar i parlar amb ell.
0: Que bo.
1: Parlàvem dels taps de Cadaqués, que és una de les postres que vosaltres sempre heu estimat. El Josep Mercader, el teu avi, era de Cadaqués, justament. Segurament que per això l'avi també va triar aquestes postres per la seva relació sentimental. Com va anar? Tu ho saps millor, Albert.
2: Exacte, doncs l'avi era fill de Cadaqués i els taps doncs, sempre han estat presents a casa nostra, sempre de Can Cabrises i a casa nostra, tant en el Motel Empordà Figueres com aquí a l'Almadrava, sempre en trobareu. Jo inclús tinc el record de petit de menjar-los pues, amb només un bocí de xocolata, però després d'ell em va crear una recepta que, com molt bé he sentit i explicaves, Trini, és aquest tap de Cadaqués flambejat al rom amb uns grans de cafè, un brot de canyella i cuinats amb una miqueta de crema de llet, es cuinen davant del comensal, principalment en el Motel, i aquí a l'Almadrava també ho fem. Són una delícia i jo us aconsello que vingueu el dia que vulgueu a tastar-los.
0: I això ho feu...
2: Manera que ell feia aquí a casa nostra.
0: I el que deies, això ho feu davant mateix, quan la gent ho demana, ho feu tot el sarau allà davant.
2: Això és el que s'anomena a l'anglès el show cooking, que a casa nostra sempre ha estat present des de l'època de l'avi fins al dia d'avui, que continuem nosaltres fent-ho amb diferents plats davant del comensal, no? Que és, és aquest luxe o aquest valor afegit o aquesta part de l'experiència que nosaltres aportem a davant del client, i què millor que algú et cuini per tu, no? I que te vagi explicant els passos i inclús, doncs, aquesta interacció que es crea és molt bonic, no? Perquè acabes parlant, pues, una miqueta de tot, a part de la recepta, no? Que és una miqueta com aquells records que tu pots tindre d'estar a casa teva amb la mare cuinant i l'àvia, i que van sortint tots els temes, doncs, de l'actualitat o no, o del que es vulgui parlar en aquell moment, no?
1: Jo remarco això que acabes d'explicar. El luxe és que et cuinin davant el teu. Durant molta època, durant molt de temps, a la sala del restaurant s'havia apartat aquest fet que els cambrers dediquessin una estona davant teu, també perquè les sales són més petites, els pressupostos no donen perquè tu dediquis un cambrer només a una taula durant 10 minuts. Jo crec que flamejar els taps amb aquesta salsa que dèiem, no?, de cafè, rom, canyella, aquesta crema de llet, deu ser uns minuts, 7, 8... Clar, això has de tenir una...
2: Minuts, més o menys.
1: Has de tenir un temps i has de tenir una bona sala. Però és que és el luxe. És com anar al teatre. T'estan actuant per tu en aquell moment, per a ningú més, s'acabarà i t'ho hauràs emportat.
0: Clar.
2: I... Bueno, s'ha de cuidar el gran anfitrió de la taula, no? I de quina millor manera, no? Doncs el que dic, no? De cuinar davant d'ells, no?
0: Perquè llavors el que feu és portar el pa de pessic i llavors tot el procés aquest que deia. El flambejament és el que feu allà davant, si ho entès bé?
2: Sí. Sí, sí, és així mateix.
1: I no és l'únic plat que feu, parlem del rigatoni, no podem escapar-te, deixar-te escapar. No podem deixar-te escapar sense que ens expliquis el rigatoni i per què s'han convertit en un dels plats més demanats de l'Almadrava actualment.
2: Doncs perquè estan molt bons, de veritat, us ho haig de dir. Així de clar. I és un plat, doncs, que remonta de fa molts anys, que el fem. Si és veritat que potser, si em permets l'expressió, s'han fet una miqueta virals, gràcies a totes aquestes noves eines que tenim de comunicació, doncs la gent ha anat pujant vídeos o gravant-nos, que no ens fa cap mena de vergonya, no? Doncs que ens gravin i que pugin el contingut nostre en el moment que estem cuinant, i això ha fet, doncs, que el client que vol vindre a descobrir o a tindre aquesta experiència aquí a l'Almadrava, en el restaurant Almadrava, on fem nosaltres els rigatonis, doncs els demanin, no? Estan encuriosits per provar-los, i qui els prova t'asseguro que repeteix, perquè són molt bons.
0: O què tenen de diferent?
2: Són uns rigatonis, doncs, que en aquest cas es fa un sofregit molt, molt suau, molt lleuger d'all, amb una miqueta de mantega. En aquest cas, després es saltegen, es ratifica una miqueta de sal i pebre, es flambegen, que això és el punt diferencial que em demanes, amb una miqueta d'orujo, per donar-li aquesta frescor. Una vegada flambejats davant del client, que és espectacle, no?, amb aquesta flamarada que puja en tot moment davant del comensal, es introdueix la matriciana, aquesta matriciana han fet amb tant carinyo al dematí, a primera hora, amb aquest sofregit d'una miqueta de ceba, uns bocins de cansalada i tomata, i s'introdueixen un cop flambejats, i l'acabem al final per lligar-ho amb una miqueta de crema fresca de llet, i últim moment ho lliguem amb aquest formatge ratllat que l'incorporem en el plat, per després servir-lo i que la gent, doncs, disfruti al màxim amb els nostres famosos rigatonis flambé d'aquí, de l'Almadrava.
1: Hem de dir que fins i tot aquesta flama del rigatoni, quan la prepareu al davant, ho sabeu fer...
2: És un xou.
1: Però ho sabeu fer malgrat bufi la tramuntana. Perquè, clar, l'Almadrava està davant de l'abadia de Roses, vull dir...
2: Exacte. Sí, perquè servim, com tu ja saps, Trini, a l'exterior, no?, en la terrassa del restaurant Almadrava, i hi ha moments, doncs, que pot anar la condició meteorològica una miqueta en contra, segons el vent com bufi, no?, sobretot. I llavors, doncs, ens hi hem de posar d'una manera o una altra per crear, doncs, aquest show espectacle tan, tan admirat i esperat per al client que ve a buscar l'experiència al Madrava.
0: Ara que parlaves de que estava ben bé la tramuntana a tocar, diguem-ne, quan l'avi va comprar aquests terrenys i va construir-hi l'hotel Almadrava de Roses... Sí. Clar, això era... Devia ser... Hi havia gent que devia pensar, vols dir? Perquè allò era un lloc bastant inhòspit, no?, en aquell moment.
2: Bueno, l'avi, jo crec que al ser fill de Cadaqués buscava tornar, jo em penso, una miqueta als orígens, yeah. No? Als orígens me refereixo a la ciutat o al poble natal, que en aquest cas era Cadaqués. Suposo que en aquell moment, pues, bueno, a Cadaqués no hi havia la possibilitat o el que fora, i ell, al ser tan visionari i amb ganes de voler fer i construir i transportar aquesta cuina que ja havia fet conegut, no?, i que la gent l'admirava tant i que volia, disfrutar de la cuina de Josep Mercader, va tindre aquesta visió de construir aquest hotel en aquest paratge on estem situats tan fantàstic, amb aquestes vistes quasi de 360 graus del mar Mediterrani, i poder obrir i aportar aquesta cuina en els seus comensals de l'època, que actualment encara alguns d'ells en tenim, perquè són generacionals que han anat passant de pares, fills i nets que segueixen vinguent aquí a l'hotel, per fer-los disfrutar no només d'un dia, que potser en el restaurant El Mote, la Figueres, és més de passada, no?, a l'estar ubicat on està, sinó que aquí ja pues, eren estades més llargues de vacances, no?, on venia realment el client allotjar-se de vacances i fer-lo disfrutar amb un bon dinar, sopar durant aquests 10 dies o 15 dies, que antigament inclús aquí els clients es quedaven allotjats fins i tot un mes,
1: Un mes, oi, signo, Ostres, a mi no em faria res,
2: A dia d'avui, sí.
0: Avui anava a dir, digues.
2: Qui s'ho pot permetre, no?, de
0: això,
2: fer un mes
0: dir,
2: de vacances.
0: Avui un mes ja és més complicat de trobar algun client que sí que hi tant de temps, no?
2: I avui això ha canviat una miqueta, no? El client nostre ja no és l'estada tan llarga d'un mes, no? Són menys dies.
0: Però és interessant això que deies, que han anat venint, o sigui, la gent que venia abans continuen venint, i els seus fills, els seus nets, i tot això,
2: És molt familiar, l'Almadrava, com la Trini ja sap, també, i molts clients, es senten una miqueta com a casa, no?, perquè inclús són trobades entre clients que només es veuen un cop l'any i es veuen aquí a l'Almadrava, saps? Que vull dir que és molt curiós, no?, i es troben i es fan l'aperitiu, i inclús a vegades de famílies diferents s'ajunten i fan el dinar junts un dia durant la seva estada, no? És molt curiós.
1: No, el cas és que també l'avi, quan deies que era visionari, clar, estan parlant d'un moment de roses en què potser o tot just començava l'explosió turística que actualment és. També cal dir que l'Almadrava està molt lluny del que és, no? Està força lluny del
2: està
1: nucli.
2: Està més a prop de Cadaqués que de roses, Trini. És clar. El que jo dic sempre, no? Perquè, bueno, és la proximitat que ens dona aquesta connexió amb Cadaqués provinent de l'avi, no?, de Josep Mercader.
0: Com va l'estiu, per cert, ara que estem allò acabant,
2: superbé,
0: com aquell
2: tope,
0: que diu?
2: Aquests dies estem en ple mes d'agost, ja sabeu el que passa, no?, a la Costa Brava de l'agost, i estem a tope, estem molt contents, la veritat, i bueno, i preparant ja ara les cartes, menús, etc, per la posta en marxa de la nova temporada, que és setembre-tardor aquí a l'Almadrava.
0: Que això també ha de ser interessant, és a dir, teníem aquesta calorada, pensar ja posar-se en el xip d'una carta de tardor.
2: Hi ha ganes per aquesta calorada una miqueta.
0: Però també ha de ser complicat, no? És a dir, que perquè has de canviar molt el xip, t'has de posar en la pell d'un altre temps i una altra temperatura, no?
2: Sí, això és anticipació, no? És una de les coses que ens hem d'anticipar sempre abans de que passi, no? I en aquest cas, la carta s'ha de preveure i s'ha de treballar molt abans perquè surti tot perfecte en el dia que l'oferim com a novetat, no? De tots els plats i menús que anem creant.
1: Ara mateix deveu tenir figues, no?
2: Comencem, Trini. Ui. Tot just encara no les hem inaugurat, però pròximament en tindrem. D'aquí no crec que amb la calor que ha fet han madurat bastant, jo crec. Inclús tenim una figuera que jo passo per davant cada dia, aquí dintre del resort de l'hotel, a part de l'hort que tenim també incorporat dintre l'hotel i les plantes aromàtiques, etcètera, me'l miro, i ahir precisament vaig estar en aquest racó de jardí que tenim on hi ha aquesta figuera aquí a l'Almadrava, i li queden potser uns 10 dies, més o menys, per madurar, amb la qual cosa que a partir d'aquí 10 dies o així, potser aquest carpaccio que feia el senyor, que fa el senyor Sobirós de figues amb aquest gelat tan bo de Maria Lluïsa, del nostre hort, podreu començar a vindre a tastar pròximament en breu.
0: I, escolta, tornant una mica enrere, parlaves de l'estiu que està anant molt bé a tope, deies, pel que expliques és clientela, bàsicament, del país, que ve, o en venen de fora, també?
2: Aquest mes d'agost, sí. Aquest mes d'agost és un client molt, molt local, molt nacional, també, i, bueno, és un client que Venen de diferents punts del nostre país i s'estan aquí doncs, amb uns 5, 7 dies màxim. I normalment sempre són les mateixes èpoques cada any, i inclús les mateixes habitacions, que això és el que li explicava un dia a la Trini, no?
1: Ai, que
2: les habitacions del nostre hotel tenen noms i cognoms, no? Hi ha l'habitació de Roca, hi ha l'habitació de Soler, hi ha l'habitació Reixac, etcètera, de cada any, que saps que has de tindre aquesta habitació sí o sí per aquesta família en concret que venen a visitar-nos i a tindre de nou aquesta experiència aquí amb nosaltres, amb els germans Subirós i amb el pare Jaume Subirós.
0: Sí, però llavors l'Excel que heu de tenir ha de ser espectacular, per quadrar tot això.
2: Bueno, intentem. En tenim molts d'Excels per quadrar-ho tot, això, exacte.
0: Ja m'ho penso.
1: M'agrada molt, Albert, que el pare sempre li dius el senyor Subirós.
2: Sempre.
1: Això sempre m'ha sorprès amb tu, Albert? Però, suposo que és la manera...
2: És el que més li diu, És el respecte que li tinc amb ell i tot ha de passar per ell en tot moment, sí. I tant.
0: Doncs, escolta, Albert, mil gràcies. Que vagi molt bé aquestes acaballes de l'estiu, que vagi molt bé aquesta carta de la tardor. Ja sabem alguna cosa que hi posarem o tenim alguna cosa al cap?
2: En tenim alguna, sí, però de moment no puc dir-ho, confirmar-ho, perquè estem treballant-hi, és el que he comentat abans. Però bueno,
0: segur que
2: el carpaccio de figues amb el gelat de Maria Lluïsa el tindrem aquí.
1: Home,
2: a Cap
1: ja fas bé. Ja fas bé de no avançar-ho, perquè... Fas bé d'avançar-ho, perquè així el Freddy hi ha d'anar.
0: Hi ha d'anar, sí, estic pendent. No, apuntadíssim.
2: A més, molt bé, doncs aquí us esperem quan vosaltres voleu, Freddy.
0: Ho farem tot, el reggaeton i el tap, farem tot. Ja us dic
2: tot.
0: Albert Subirós, mil gràcies, una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
0: Això mateix, cuida't molt. Adéu.
1: Adéu.
2: Bon dia, adéu.

0: Vinga, doncs, Trini, hem tornat a aquest viatge entre Cadaqués, Figueres i Roses. La setmana que ve on anem?
1: Setmana que ve ens anem cap al sud.
0: Al sud?
1: Ja que hem anat molt, ja que hem anat molt al nord, la setmana que ve anirem cap a Passanant i ja visitarem un dels restaurants que jo més us recomano de la comarca. Freddy, una coseta molt petita, que jo crec que t'he dit que a la pastisseria Cabrisses fa 4.000 taps en un estiu i no, són diaris.
0: 4.000? Encara més mèrit, tu. 4.000 en un dia?
1: Déu-n'hi-do. Exacte.
0: Trini, doncs la setmana que ve anirem fins a Passanant. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: És hora de presentar-se davant l'afició.
2: El club enguany donarà resultats.
0: És hora del Gamper.
3: Soc en la línia bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
0: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
4: Sota la vinga!
0: Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
5: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
6: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
8: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
9: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
10: Com vas camuflar la intenció?
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
14: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
15: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
16: Ets tu.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Dos quarts i mig de 12, Bernat, adéu, com estàs? Bon dia.
1: No podria estar millor.
0: Que bé. Bueno, sí que podries. O no? No.
1: No, eh? Em costa imaginar. Em costaria. Pensa que et porto teca extraordinària avui.
0: Ah, sí? Avui sí.
1: Avui compartirem
0: música.
1: Sabeu
0: que parlaries perquè torna el futbol i aquestes coses, el Barça ha fitxat Rodri i tal.
1: Ah, de fet, avui tinc gàmper.
0: Avui vas a veure el gàmper?
1: Segurament, sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Se m'ha de confirmar encara, però...
0: Ja m'explicaràs.
1: Sí, sí. Jo també em faig de pregar. També.
0: Sí.
1: Tinc la meva clàusula de rescisió. Però vaja, la meva clàusula de rescisió són uns quants canapés, és a dir...
0: A la llotja i tot, eh?
1: No tinc gaire pretensions, en general, a la vida.
0: Bernat, adéu, això no és clàssica, la mala anomenada música clàssica, com n'hi diem. Què ens portes avui? De què parlarem?
1: Avui parlarem de cançó.
0: Ah.
1: I això és un tema prou ampli, perquè, sí, clar, hem fet moltes coses amb la veu humana, hem vist alguna... hem sentit alguna obra vocal, però, clar, parlar de cançó és molt complicat perquè hi ha cançó des de sempre, els humans cantem, i, a més, descobrim la música en generalment cantant.
0: Sí.
1: I, per tant, tenim catalogades, sobretot gràcies a la gent que es dedica a la música antiga, que ha fet un gran esforç en aquest sentit, cançons des del segle, pràcticament des dels temps dels trobadors, del segle X i XI, quan la notació musical comença a ordir-se d'una manera més tècnica, i, per tant, tenim cançons, sobretot a Occitània, a França, però avui parlarem d'un gènere de la cançó que és el Lied, que és bàsicament la traducció alemanya de cançó, que es produeix a finals del classicisme i a principis del romanticisme i que arriba fins als nostres temps, perquè encara se'n fa de Lied, contemporani i molt bo. I és un gènere molt particular que ens pot recordar moltes coses a l'òpera, de fet, en certa manera se'n deriva o és una de les moltes derivacions que té, però que té les seves particularitats. I per començar, escoltarem ara els lideristes de la tribu, que a més aquesta setmana es fa la Schubertia, deuen estar ja pensant, ens posaràs Schubert, ens posaràs...
0: Hi haurà Schubert.
1: Hi haurà rostit germànic, tranquils, hi haurà sopa, però també descobrirem que, com sempre, hi ha altres coses que les coses que sentim sempre, i que algunes d'elles estan molt bé. I a més, al final de la secció, ja t'aviso, faré un míting acaloradíssim.
0: Què dius ara?
1: Sí, perquè,
0: no pot ser.
1: Perquè resulta que els catalans també cantem, i a vegades cantem en català. Dius, quina gent més curiosa, no?
0: Sí.
1: Doncs per començar sentirem un dels compositors que no s'associa molt al Lied, al gènere de Lied, que és Franz Joseph Haydn, un dels grans, si no el pare del classicisme, que va fer algunes sèries de cançons molt interessants, poc sentides en general, però que són, com veureu, una meravella.

0: Aquesta és una cançó preciosa que es diu She Never Told Her Love. Pot sobtar una mica perquè Franz Joseph Haydn és un dels pares del classicisme vienès i dius, per què està escrita en anglès aquesta cançó?
1: És que anava a dir, ho has dit en anglès perquè el títol de la cançó és en anglès.
0: És el títol i a més original.
1: El text també és en anglès.
0: I ara t'explicaré per què, perquè Haydn. Jo tinc vocació d'explicador.
1: Això és una manera de dir-me calla.
0: No calli. Pregunti, al contrari, pregunti, perquè és la primera pregunta que tots ens fem.
1: Sí.
0: Aquestes són un grup de cançons que Haydn va escriure a Londres. Haydn, ja ho hem explicat moltes vegades, era un compositor que va tenir la potra meravellosa de treballar sempre per una família, a més una família molt curta. No és el mateix. Era llarga, però... i la sabia molt llarga.
1: Sí, per un moment entès, una família amb pocs membres, pensava.
0: Tenia membres i tenia possibles. I sempre va poder fer una mica el que li rotava, va escriure moltes sinfonies, que és bàsicament el corpus que més es coneix de Haydn, moltes òperes també, té òperes precioses que mai no es fan, molta música també per a Església, però també va fer algunes cançons, perquè tant era la fama de Haydn a tota Europa que a Londres el van començar a contractar, cosa molt important de cara a la cançó i la música, famílies burgeses que s'anaven fent riques i eren culturetes, com la família Hunter, que era una família que tenia un senyor que es deia John Hunter, que era cirurgià molt conegut, i la seva dona, que era una senyora molt cultureta, que va dir, calla, aquest senyor que és tan famós, convidem-ho a Londres i que escrigui música. Hunter i altres nobles, i altres burgesos, sobretot de l'entorn, sobretot londinenc, on Haydn va escriure les sinfonies de Londres, que són les sinfonies meravelloses, van presentar-li algunes obres que ell segurament ja devia conèixer, d'un tal William Shakespeare, com és el text d'aquest She Never Told Her Love. I per això va escriure músiques en anglès, perquè els anglesos també són una mica seus, i van dir, ja que el tenim aquí, que escrigui música en el nostre idioma. Quines coses que tenen els anglesos, no? Són una sèrie de cançons molt boniques, que a més les canta un anglòfil del cant important com Liam Bostridge, que és en una versió meravellosa, acompanyat per l'Antonio Papano, director d'orquestra, però també molt bon pianista, que de fet va ser repetidor, va ser pianista del Gran Teatre Liceu durant molts anys, no? Aquestes cançons, què són? Són una música de cambra. L'altre dia parlàvem de la diferència entre la música d'església i la música de cambra. Són músiques que es fan en sessions privades, però en concerts que ja comencen a ser molt numerosos, com una espècie de repertori caviar. Una espècie de... La gent vol la seva música, vol comprar la seva música. La gent no només vol que puguin fer-ho els reis, sinó la burgesia incipient europea i Anglaterra, que és un país industrial, al segle XVIII en té molta, doncs comença a voler música. Això és un canvi importantíssim perquè la música es redistribueix i es comença a globalitzar per tota Europa. I, per tant, la música esdevé també un afer privat, col·lectiu, perquè un concert sempre és col·lectiu, però d'inspiració privada. I es democratitza, perquè la gent que comença a tenir possibles vol ser considerada culta. Això també passa a Alemanya. El Lied, evidentment, hi ha la cançó en aquesta excepció. Alemanya sempre és considerada com un producte alemany, perquè realment durant un segle hi ha una sèrie de compositors que són, vaja, la pera en vinagre, no? I sí, el que us posaré és el que toca.
1: Ara, Schubert. Va.

0: en aquest cas interpretat per una soprano, no podia ser d'altra manera alemanya. Mm-hmm. Els alemanys són molt alemanys, amb tot el que comporta.
1: En tots els sentits.
0: I en una música on la parla, la pronúncia és tan important, els alemanys sempre han reivindicat aquest gènere com un gènere entre mil i una cometa seu. Yeah. Aquest és un dels primers líders, una de les primeres cançons, Gretchen am Spinnrad, que, per dir-ho així, comença la tradició del líder romàntic. Fixa't que abans sentíem un piano molt poc agitat, el de Haydn, una música molt galant. Aquí estem escoltant la història d'una senyora que està teixint literalment mentre explica els seus desvaris d'amor en un text d'un tal Goethe. Aquí ja tenim també un canvi important. Abans les òperes es feien generalment amb textos mediocres, ara els fan poetes de primeríssim ordre europeu i, per tant, en aquell moment mundial. I l'intèrpret no només ha de cantar, ha d'interpretar. Aquí s'escoltem a les Barkov, pràcticament, com comença aquesta cançó, com si ella estigués sospirant. No? És a dir, per tant, estem davant d'una música on el caràcter interpretatiu i lingüístic són fonamentals. No? Dintre la tradició alemanya, ara qualsevol liderista que m'escolti em dirà no has posat aquest, no has posat l'altre. És impossible posar tots. A banda, sentirem altres idiomes, que és la gràcia d'això, que amb el Lied també descobrim altres idiomes, no? I abans d'anar a un concert de Lied, per això us ho recomano sempre, i a més els programadors ho acostumen a fer, llegiu-vos el text encara que sigui per saber més o menys de què està parlant el cantant, perquè és especialment important saber de què està parlant el cantant, no? De tots els alemanys, a mi ho sento, el que més m'agrada, jo sóc molt Schubertero, eh?
1: Sí.
0: Però noi, com el meu Robert Schumann, nanai de nanai.

0: Quina veuota, eh? Tenia Herman Pry. Quin meravellós baríton, eh? A mi m'agrada molt més que el seu altre rival repertorista, que era Dietrich Fischer-Dieskau, que a mi em sembla una veu massa perfecta. A mi les veus massa perfectes no m'agraden. M'agraden les veus humanes, no?
1: Clar.
0: Una poesia meravellosa de Heine. Els lideristes i els lidereros ja hauran reconegut aquest món de Liederkreis de Schumann. Puf, quin cicle de cançons. És directament... Si algú té un mal dia, o ha tingut un mal dia avui, jo recomano anar a algun lloc tranquil.
1: Doncs,
0: t'ho recomano.
1: Ja, abans
0: t'ho deies. Jo faria un puro, qui no fumi, doncs, super.
1: Sí.
0: Però, escolta, un whisket o un bichí i tot el Liederkreis. I quan acabes el Liederkreis dius, bueno, encara, la humanitat ha fet alguna cosa que val la pena.
1: Ens reconciliem una mica.
0: D'aquesta tradició, doncs, el postromanticisme també en veu. Escoltarem també dos musts, que dirien els yanquis, de la tradició liderística. La primera és de Gustav Mahler, molt conegut per les seves sinfonies. Hem escoltat algunes en aquesta secció estival, però Mahler també va escriure lieds. En aquest moment no només es fan per piano, és a dir, la música de lied no només es fa cambrísticament, sinó que arriba a un nivell orquestral de primer ordre. Els lidereros... però de seguida reconeixereu això també.

0: Entrem directament al porno dur, eh? Ich bin
1: porno
0: dur. La Hand en Gekommen, sóc abandonat del món. Aquest poema preciós dels Rucke Lieder, d'aquesta sèrie de cançons del poeta, inspirades en poemes del poeta Rucke, un poeta molt estimat pel nostre Joan Maragall, que fins i tot havia traduït. Aquest lit és directament, a més la Magdalena Kojena el canta d'una manera increïble, a més és un poeta, és un poema molt, molt, molt bonic, i bé, tot això ve d'aquí fins a aquesta tradició maleriana tan bonica, una música d'un poder existencial que et deixa esbatanat, com també ho fa la música d'un altre, si el posaré les quatre.

0: Quina música, quina meravella.
1: Avui estem aportant pau, a Catalunya, vull dir que ens convé, també.
0: I la necessitem, i com ho canta la Jessie Norman. La gran versió d'aquestes quatre últimes cançons d'Strauss és de l'Elisabeth Barkow, que abans l'havíem sentit, però una de les meves favorites és la Norman, aquesta veu com lliga les paraules, és una bestialitat, no? Les quatre últimes cançons d'Strauss no són els únics lits d'Strauss per a orquestra, però són els més coneguts perquè els va fer al final de la seva vida, per això es diuen els Vilets, els quatre últims, no? Són quatre cançons d'aquelles que quan les sents en un auditori ben tocades ja et quedes garrativat a la butaca. Entrem, per tant, en el postromanticisme, no? I, per tant, el lit germànic arriba fins ara, fins al segle XXI, però sempre diem, això és el que hem sentit. Hi ha altres coses, hi ha altres llengües, hi ha altres idiomes, hi ha altres maneres de fer les coses. Com, per exemple, una de les tradicions liderístiques que m'agrada més, país que ara ens cau molt antipàtic i per això el vull reivindicar, com és Rússia.

0: Últimament la cultura russa no passa per uns grans moments per aquell sàtrapa que tenen allà que dius que tant de bo passi el temps ràpid i el fotin en una caixa i ahir no el veiem més. Però, noi, Rússia, Tolstoi, Dostoyevski, Rachmaninov, amb aquesta cançó que estem escoltant, hem escoltat molt Sostakovich aquests dies. Una de les grans civilitzacions, ens ha donat moltíssim Rússia, i ara per culpa d'aquest assassí, perquè no té un altre nom, no escoltem tanta música russa, cosa que han fet alguns auditoris, i jo estic absolutament en contra de dir, no, com que ara no ens agrada Rússia, els compositors russos, no, al contrari. Programem les coses bones que té aquest enorme país. No? Rachmaninov és un dels compositors postromàntics molt conegut pels seus concerts de piano, però que també té molta música vocal, té una música d'església extraordinària, unes misses ortodoxes que són una canya, i unes cançons com aquest grup de 12 cançons que són meravelloses, i a més el Dmitri Khorostovsky, que era un meravellós baríton, les cantava de conya. Anem cap a Rússia. Els francesos, per molta mania que els hi tingui...
1: Sí, tu tens una dèria antifrancesa.
0: Sí, els enemics del nord, ni aigua. Els de nord i els del sud, ni aigua. A partir d'aquí comencem a parlar. Però va, això de la melody, perquè ells no fan lí, no fan melody. En fi, vinga, Tom, fot-li.
1: Quin tonet, el teu tonet és el millor.

0: Novament compositor postromàntic, en aquest cas Claude Debussy. Les cançons de Bilitis és una de les mostres més velles de la cançó francesa, evidentment barroca, que s'agrada, com els francesos, diguéssim. Una cosa molt complent, però molt meravellosa. En aquest cas, la Véronique Jeans, també una soprano francesa meravellosa, que la canta molt bé. Novament, insisteixo, el tema idiomàtic aquí, com et pots imaginar, les R's, les aspirades. Si fas una R així una mica massa d'allonsis, directament t'envien a la Bastilla.
1: A la Bastilla.
0: Directament, sí. O al costat de Napoleó, per dir-ho així. Però jo, ja saps, peco del que peco. A mi el que m'agrada és Amèrica.

0: Tu em diràs, això és un musical.
1: Sembla,
0: perquè sembla
1: el West Side Story.
0: Coblen, sí. Clar, d'aquí era el West Side Story de Bernstein. Qui fou el mestre de composició de Bernstein? Aquest senyor, Aaron Copland. 12 Songs on Poems of Emily Dickinson. Les 12 cançons amb poemes d'Emily Dickinson. Obraça. I, evidentment, aquest optimisme americà, aquesta alegria, que dius, home, no cal que ens suïcidem després d'escoltar un cicle d'elit. Són cançons meravelloses. Les cançons de Bernstein, d'Ives, de Combom, de Lou Harrison, you name it, són l'elit americà. És una meravella. Però em volia guardar uns minuts finals de la secció, perquè ara faré uns quants mítings,
1: vinga,
0: ja t'aviso.
1: Comencem.
0: I nosaltres, que som idiotes, que tenim mals músics, que no tenim música d'elit,

que la música que tenim és una merda. Doncs mira, incomprensiblement, molts programadors ho pensen, això. Primer, que no tenim repertori d'elit, cosa que és fals, i segon, que és una merda, que també és fals. I què és el que has de fer per veure que no és fals? Això, no? I que els catalans tenim grandiosos cantants i grandiosa música d'elit. Doncs una cosa molt fàcil, sentir-lo.

0: I que no és una meravella, això.
1: I tant.
0: Aquesta és una música preciosa del nostre compositor Manuel Blancafort, interpretat per la nostra estimadíssima mezzo de Terrassa, l'Anna Lass, que ara mateix ens està escoltant des d'Alemanya, i per tant
1: empatonar-lo,
0: estimadíssima.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: I és aquest motiu de cançó de Manuel Blancafort. L'Anna ha gravat totes les cançons de Manuel Blancafort amb dos discos meravellosos publicats a Naxos, que podeu trobar també a Mr. Spotify, amb un acompanyament important del Miquel Villalba, i en aquest cas un grup de músics de corda també molt interessant. Són cançons meravelloses, i no només tenim Blancafort, tenim Toldrà, tenim Pedrell, que ara escoltarem, tenim els compositors contemporanis, com en Joan Magraner, com la Raquel García Tomàs, que estan fent música en català, que és la nostra, i que la podem sentir i que la podem entendre, i que podem tenir un contacte directe amb els nostres intèrprets. Què passa? Que els nostres intèrprets se'ls programa a Anglaterra, a Alemanya, com el cas de l'Anna, se'ls programa a tot el món, i la gent flipa amb les nostres cançons, i nosaltres, fins i tot en festivals d'elit, no els programem. Per tant, senyors, les piles. Perquè si avui Copland és Copland, és perquè uns senyors d'Amèrica van dir, nois, això va a missa. I per tant, com que va a missa, això ho programarem i això serà la nostra música. I només defensant tot el que és nostre, doncs aconseguirem que sigui global. Voleu més música en català? Doncs fot-li.

0: És bonic, això, no és bonic?
1: Molt.
0: És una meravella. Dius, ah, és que no és Schumann.
2: Més és equiparable, és bastant, clar. Anava a dir, convalida bastant, eh?
0: Convalida bastant. Dius, no, escolti, que és que no és Schubert, no és Schubert. Sí, clar, no tothom juga com Michael Jordan.
2: Yeah.
0: Ni com Leo Messi, per posar un exemple nostrat, no? Però escolta, ai, és com el xiste de l'Eugenio. Hay alguien más? Doncs hay alguien más. En aquest cas, un tros de baríton, com és el nostre Joan Martín Royo, en un disc de Pedrell. Escolteu aquest No sé què hi ha en ta mirada, que és una meravella, també. Pedrell, a més, en Joan ha recuperat aquest compositor que nosaltres moltes vegades només sentim com musicòleg, perquè va ser un dels pares de la musicologia catalana i hispànica, però que després hem descobert que té més de 120 cançons. El Palau de la Música va programar un recital del Joan, que va ser esplèndid, i molts de nosaltres vam escoltar aquesta música per primera vegada. Mm. Doncs bé, això no pot passar. No pot passar. És a dir, oi que avui, si algú digués, mira, hi ha una novel·la que es diu Mirall Trencat, que l'acabo de descobrir, no està malament, d'una senyora que es diu Rodoreda. Oi que això ens semblaria un escàndol? I diríem, aquesta novel·la ha estat al calaix?
2: Clar.
0: Oi que si els nostres cuiners, en Jordi Vilà, abans que parlàveu de cuina, en Jordi Vilà, o l'Albert Rauric, estiguessin cuinant truites a casa, diríem, perquè estem bojos.
2: Sí.
0: Doncs nosaltres tenim els músics cantant a casa. Programeu-los. Coi!
2: Míting acabat. Gràcies, Bernat.
0: Míting acabat.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. Els preus continuen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat al 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic. Més notícies, Laia Ortega.
5: Un 20% de les dones pateixen dolor pèlvic crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de la Vall d'Hebron ha atès en 10 anys més de 500 persones. Barcelona, Mònica Mas.
6: Bon dia. La majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades, al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui una causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt a ginecologia de Vall d'Hebron.
7: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades s'ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioterapia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
6: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: El Ministeri d'Igualtat manifesta la seva preocupació davant l'agressió mortal d'un jove de 27 anys la setmana passada a Alacant. En una piulada ha explicat que es podria tractar d'un cas d'homofòbia i ha sol·licitat a la Fiscalia valorar l'aplicació de l'agreujant per discriminació. El jove va ser hospitalitzat amb un pronòstic molt greu i va morir al cap d'unes hores. El presumpte agressor de 22 anys va ser detingut. La seva defensa, però, nega el delicte d'odi i al·lega que ell també forma part del col·lectiu LGTBI. Això se suma a la denúncia de quatre noies menors que van patir una agressió homòfoba per part de tres menors d'edat també durant la festa major de Benialí a la Marina Alta el dia 10 d'agost.
5: En tota la demarcació de Lleida ara mateix no hi ha cap centre on poder hospitalitzar animals de companyia 24 hores. L'hospital veterinari privat que fins ara oferia el servei no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Estela Busoms.
8: Bon dia. Hi ha clíniques que tenen urgències puntualment de nit i en festius, però en totes les comarques de Lleida no hi ha cap centre que estigui sempre obert i que es puguin quedar els animals ingressats les 24 hores. Des d'aquest mes d'agost, l'Hospital Privat de la capital del Segrià s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable és Alberto Compairet.
9: Pues aquel problema es importante, porque al final nosotros estamos súper preocupados porque no encontramos gente con la facilidad que la podíamos encontrar antes.
8: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, a Torrelameu, a la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana. Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
4: A aquesta hora hi ha molts problemes per circular a l'AP7 a l'Alt Penedès per un accident que hi ha hagut a Sant Sadurní d'Anoia. Ampliem-ho, equip viari. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, hi ha dues incidències. Aquest accident a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Girona que talla un carril provoca 9 quilòmetres de cua ja des de Vilafranca del Penedès. En sentit sud hi ha un camió avariat a l'altura de Sobirans. Ja l'han pogut retirar al voral, però queden aturades intermitents des de Gelida. A Barcelona, llarga retenció a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, perquè hi ha un vehicle avariat. I a Rodalies, retards d'uns 15 minuts a l'R4 per una incidència a l'infraestructura a Castellbisbal. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
4: Esports, Marta García.
10: Trofeu Joan Gamper avui amb el Barça, que s'enfronta a l'Alaglí i amb Rodri com a novetat més destacada. El migcampista presentat ahir i qui arriba per les pròximes 4 temporades confessa que el club blaugrana era la seva primera opció. El Gamper d'avui és a les 8 i el podreu seguir en la transmissió de la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta este migdia Vania Derkusic, central eslové de 26 anys. Arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. A les 9 en primera divisió, Atlètic de Madrid, Màlaga a partir de la primera jornada. En segona, el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, arriba al Girona lliure procedent del Rayo Vallecano. I el centre d'esport Sabadell incorpora Antonio Neri com a nou inversor del club i membre del Consell d'Administració. En bàsquet ACB, l'Ilerna Lleida fa avui el primer entrenament de pretemporada. I en ciclisme, el català Abel Baldelston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files i que compta també amb Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. El ciclista d'Ullastre i firma un contracte de 3 anys fins al final de la temporada 2029.
3: Fins aquí les notícies.
11: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
14: Hola a tothom.
13: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc. Els dijous, paella,
15: canó,
16: pastanaga
13: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
17: estimo,
13: i Bruno Oro.
18: No tallis l'impú!
13: I després, amb els Oscars.
19: Són superfamosos.
20: Qui? Jo? Jo no. Tu?
21: Correcte.
13: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
22: Queda clar. Gràcies.
23: Com més calor fa,
24: més fresca et fem la tarda.
23: Les millors tardes d'estiu
24: són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
23: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
24: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
25: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
26: Què s'ha de fer avui?
27: Res de bo.
26: Doncs mira, avui és el dia del piano al carrer, a Catalunya Ràdio.
27: Què vols dir, del piano al carrer?
26: Hi ha un piano al carrer, la gent pot tocar el piano...
27: Trobo que hi ha dies per tot, eh? Ja no sabeu pas què inventar.
26: Avui dedicarem el capítol al piano, precisament.
27: Collons, jo en tinc un de piano.
26: Ah, sí? El saps tocar?
27: Ah, no, ni idea.
26: Collons, i per què el tens?
27: Collons, doncs per dir que el tinc, saps? I per posar-hi marcs a sobre. A més, deu estar ben desafinat, aquell piano.
26: Doncs avui entrevistarem en Jaume Norberto, afinador de pianos.
27: Collons, que els ha agafat amb el piano, avui.
26: Calla, que arriba el jefe.
27: El piano?
26: Déu us guard!
28: He vist el Batlle!

0: La Renaixença.
1: El piano, molta pressió avui, eh? Parlar del piano amb dos músics aquí,
2: ah, no, home,
1: aquí al costat.
2: Davant, Peyu, tu tranquil.
1: Si dic alguna bestiesa, em corregiu.
2: Home, i tant que ho farem.
1: Val, d'acord, d'acord.
3: A més, has parlat de la cremallera dels pantalons.
1: Noi, ja no deixes. El precedent del piano és el clavicèmbal.
2: Bé, un... abans del clavicèmbal hi havia el clavicordi.
1: Va.
4: Chino-chano.
1: Una frase, he fet una frase.
5: No vas bé, Peyu. No,
4: va, que tu pots.
1: No. Bueno, quedeu-vos amb la idea que abans del piano ja existien altres instruments que s'hi assemblaven. Vull dir que el piano no s'inventa d'un dia per l'altre. Eh? És una evolució del clavicèmbal i d'aquest altre que has dit, que no sé com es diu.
2: Clavicordi.
1: El clavicordi.
2: Però sí, en efecte, el clavicèmbal és el més semblant al piano que coneixem avui en dia.
1: Veus? Llavors, per què em corregeixes? Sí. Per què em corregeixes?
2: Perquè és una precisió que està bé tenir-les en un programa de divulgació cultural.
1: Està bé, està bé. L'italià Bartolomeo Cristofori inventa el piano a principis del segle XVIII. Aviam si ho dic bé, eh? La gràcia del piano és que per primera vegada es pot regular la força, el volum. Pots fer sonar una mateixa nota més fort o més fluix amb el mateix instrument.
5: Ja veig,
2: cosa que no es podia fer abans amb el clavicèmbal.
1: Veus, veus? Per això s'acaba batejant l'invent amb el nom de piano, perquè, puoi farlo sonare piano, En italià vol dir... fluix, piano.
4: Que bé que parles.
1: Si puc parlar con voce piana, si tu vuoi.
3: Aviam, prou, és que no em funcionen bé aquests micros.
4: S'ha activat el dual.
5: El dual,
1: sí. El piano si può funzionare...
3: Sonare
1: forte o sonare piano. Piano o forte.
5: I perquè en vez de piano no en deien piano forte?
1: Mira,
5: si pot ser piano i pot ser forte, collons, digue-li piano forte.
1: Exacte.
2: Això es deia exactament així a l'inici. El piano es deia piano forte.
1: Mira.
4: Molt bé, Fel.
2: Bravo.
1: Bravo, Fel.
5: Sí, gràcies. Aplaudiu-me.
3: Quants programes portem?
1: 139.
3: 139 programes per dir una cosa interessant, Fel. Sí.
1: Ha de ser molt ben parit saber tocar el piano. És d'aquells instruments, no?, amb què pots fer bastant el xulo. Però n'has de saber. Són hores.
2: Sí. Sí. Peyu, amb la guitarra també et pots fer molt el xulo.
1: Sí.
4: Ai, s'encanta.
1: És més fàcil, Arnau. És més fàcil.
5: Tornau hasta amb una flauta, tingués.
2: Que és més fàcil. Porto 40 anys tocant aquest instrument.
1: Sí, però la guitarra és més fàcil. No, la guitarra seria com el pàdel i el piano seria el tennis.
5: Sí, senyor.
2: Peyu, senyeix-te les coses que domines.
5: Jo estic d'acord,
1: Peyu. Bueno, hòstia, no? La guitarra, d'adolescents tothom...
4: Ai, ai, ai.
1: No. Què vols fer, eh?
2: Tóca-la.
1: Que la toqui.
4: No, que la toqui. Ara comences a cantar.
5: Només veient com l'agafes ja es veu que no.
1: Ara, mira. Vull dir, mira, veus? Ara, jo sense saber-ne, t'ho fas.
4: Sembles un flamenco, Peyu.
3: Un flamenco coix, eh?
4: Oh, ja està, ja fa ambient.
5: Si estàs intentant tocar una cançó, no sabem quina és, eh?
1: Era dos acords.
5: Ah, vale.
1: Vull dir que és el que preníem quan érem adolescents per fer-nos una mica el xulo i intentaves lligar. Sí. Anaves a la platja de vacances, a la Costa Brava, i estava ple... sempre hi havia un francès idiota.
3: Sempre.
1: Tocant la guitarra. Sempre.
4: Perquè el piano era de més mal portar.
1: A la platja, sí.
2: Perdona, has dit un francès idiota?
1: Sí. És un oxímon.
2: N'hi ha algun que no és?
3: Ui. Nosaltres el seiem fora.
4: A veure, sí?
3: Ja, home, allà a l'Empordà el seiem fora.
1: Els francesos?
3: Amb guitarra.
1: Carles Suriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: El piano és un instrument que ha acompanyat grans compositors al llarg de la història, no? Mm-hmm. Personatges tan coneguts com Mozart, per exemple, que va escriure el seu primer concert de piano quan només tenia 5 anys.
1: Mira, mira.
0: Deia que el piano era com un amic amb qui parlar. Què et passa?
2: No pot ser, amb 5 anys.
3: 5 anys,
0: sí, pobret. Sí,
3: ai, mira.
0: Sí, sí.
2: Escriure amb 5 anys?
3: Bueno, era espavilat.
0: Molt espavilat.
4: M'ha espavilat, ara que també... A tot arriba un nano de 5 anys a casa i et diu, papa... que el piano és el meu amic i, parlo. Sí. Saps? Vull dir,
3: avui en dia ja estaria diagnosticat.
4: No saps si és curt o és un superdotat, eh? Vull dir, no...
5: Sí, era culpa del pare. Era el pare qui l'obligava a parlar amb el piano.
3: Ah, sí?
5: Sí, home, sí, sí, un cas d'abús infantil estudiadíssim.
3: En tant, Mozart? Eh?
5: Home.
3: El pare la tonyinava.
0: Bueno, sí, darrere d'aquests grans genis...
4: El feia pencar.
2: El meu pare feia parlar amb la torradora de pa.
3: Veus que...
2: No he pogut fer carrera de res.
0: Ja home, et deuen quedar unes torrades estupendes.
2: Se'm cremen, ja, se'm cremen.
0: Altres noms com Beethoven, que va seguir component i tocant el piano després de quedar-se completament sord,
3: sí.
0: Diuen que tocava el piano molt, molt, molt fort.
3: Beethoven,
2: clar, sí. Si no hi sentia, què vols?
0: No, clar. Clar, però es veu que tocava tan fort que sovint rebentava algunes cordes.
4: Apa.
0: No, no, es veu que hi havia fabricants que es dedicaven només a reforçar pianos perquè els toqués ell.
3: Collons. Collons. Beethoven, no els... que ets tu que no hi sents, no apretis més fort, que no ho sentiràs.
0: Exacte, ja
3: més
0: ja
3: fort
0: està.
3: Que apretis, nano. No?
6: Hòstia. Si un piano... Una pregunta que tinc.
3: Digues,
6: jo,
3: Àlex.
6: Perdoneu, eh?
4: Si un piano... Calleu, sisplau.
6: Silenci. Si un piano té 88 tecles, sí. 56... No, 52 són blanques i 36 són negres,
3: sí.
6: Això és racisme?
3: És una forma de microracisme, potser. Sí. Li podem preguntar després amb en Jaume.
2: Tu de petit amb qui et feien parlar?
3: Arnau Tordera, boig conegut, el savi per conèixer.
5: Avui ens visita un savi per conèixer, un home que va aprendre a tocar el piano amb 40 anys i que actualment és un dels afinadors catalans més sol·licitats. Té l'oïda tan fina que pot percebre el brunzit d'una mosca a 1.000 quilòmetres de distància i ben segur que si Beethoven no...
4: Això ho dieu en sèrio?
3: Eh? Ja ens ho dirà ell.
5: A veure... M'has fet perdre, ja. Perquè...
2: Barriat,
5: no, que si Beethoven o Chopin fossin vius avui en dia,
3: sí.
5: Contractarien els seus serveis.
4: Va, que sí.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Jaume Norberto. Bravo.

0: Jaume, què has menjat avui per esmorzar?
1: Mini de llangonissa, suc de taronja i dos cafès.
0: Dos, eh?
1: Sí, sempre prenc dos cafès. Sí.
0: Una darrere l'altra. Sense pausa.
1: Sense pausa, exacte.
2: És el més gros. Ja
0: no pots fer un cafè amb llet o no és el mateix?
1: No. Tinc la mania de que són dos ristretos i són, ja, són més saborosos.
3: Foten un xute més gros d'energia.
0: També te'n cobren dos, eh?
3: Sí. Hòstia, ja n'ets de rata-ratos, eh, Peyu?
1: Soc addicte total.
0: Escolta, això que dèiem, aquesta dada,
1: sí,
0: és certa?
1: Sí, això dels 1.000 km aquests.
0: S'ha de tenir molt bona oïda per ser afinador de piano?
1: S'ha de tenir oïda, sí. Llavors, ja has de saber discernir segons quins tipus de sons. Els afinadors, de fet, som escoltadors de batecs, diem.
0: De batecs?
1: De batecs, sí.
0: No de les notes?
1: No, perquè quan tu tens dues freqüències, un so representa una sinusoide, una ona sonora,
0: sí,
1: i quan tens dues ones sonores que no casen, allà on cruzen creen un efecte sonor, que se'n diu batec.
0: Hòstia.
1: I l'únic lloc on no creen efecte sonor és quan cruzen l'eix de coordenades, que són les octaves.
4: Avui em costarà aquesta entrevista.
0: O sigui, perquè ens entenguem, tu pots afinar un piano sabent més física i no tenint ni idea de música, no?
1: Pots no tenir ni idea de música ni saber tocar el piano i ser afinador de piano, sí, sí.
0: No és el teu cas, per això.
1: No, no.
0: Tu toques el piano, també.
1: Jo toco, sí.
0: Que és una afició que et va agafar de gran, no? No és un... No, tu de petit no vas estudiar piano, no anaves a classes...
1: No, no.
0: Quan t'hi poses?
1: Jo em poso això amb 40 anys, més o menys, sí, sí.
0: 40 anys.
1: Jo em dedicava al textil, sí, i vaig canviar el contafils per un diapasó.
0: Per algun motiu en concret?
1: Bé, el sector va anar pel Pedregar.
0: El tèxtil.
1: Sí, i llavors jo vaig continuar amb el tèxtil pel meu compte, però amb la ceba de dir què faré, i això del piano era una cosa que havia volgut fer sempre de tocar, m'havia fet molta il·lusió de petit i no ho havia pogut fer mai, no perquè no em deixessin res, sinó per circumstàncies de la vida no ho va poder fer. I llavors, quan el meu fill va començar l'escola de música, va fer piano i vaig quedar jo agafat a tocar com un boig.
0: Per culpa del fill.
1: Sí.
3: El teu fill ara està al tèxtil, poder.
1: No. No.
0: Toca el piano encara, el teu fill?
1: Sí, encara toca. Sí, sí, ell toca.
0: I el teu primer contacte professional, diguéssim, o sigui, veus que el teu fill comença a tocar el piano, tu t'hi aficiones, i com dius, vaig a fer-me afinador de piano.
1: Doncs això estava un dia, quan ja havíem tancat la fàbrica, estava a casa treballant, i dic, vaig a tocar una estona. I el piano sonava, era una castanya, el piano, vaig comprar una castanya. I com malament sona aquest piano, i vaig obrir el piano i vaig dir, qui afina pianos? I aquesta pregunta va ser com una espècie d'injecció de verí i em vaig tornar com boig.
4: Oh, yeah.
1: Em va agafar com una obsessió amb això i vaig començar, i així vaig estar 4 anys anar-me formant.
0: On et formes? On s'estudia?
1: Aquí no hi ha formació reglada. I llavors hi ha una associació de tècnics que fa cursos i això, i llavors amb els anys vaig fer una... Hi ha una associació europea que munta exàmens de capacitació per als països on hi ha formació reglada. I vaig fer aquest examen. Diria que és l'examen més punyetero que he fet a la meva vida, que vaig patir molt.
0: On es va fer això, a Barcelona?
1: Aquest es va fer a Puerto Llano, aquest.
0: Puerto Llano.
4: Sí. Però seria un test, Puerto Llano.
1: Està a prop de Madrid, està a prop de Madrid.
4: Ah, val. Sí. Mm-hmm. Cas un d'ell.
1: I llavors, de darrere, vaig començar això, així vaig estar 4 anys formant-me i anar fent roba, i em dedicava al textil.
0: Sí.
1: I llavors vaig posar anunci al... Perdó. Vaig posar anunci al 9-9 i vaig dir, vaig afino pianos.
0: Vinga.
1: I van començar a venir trucades, que jo no m'ho creia.
0: Això tenies 40 anys, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I recordes el primer piano que afines?
1: Sí, hosti, tant, i vaig cobrar per allò. Sí, sí.
0: El vas afinar just, no?
1: Sí, sí. Sí, home, és una feina que costa molt, és que costa molt. I aprens, passes la vida aprenent-ne, perquè no hi ha cap piano amb la mateixa personalitat, ni cap claviller amb el mateix tacte. És, no només és una qüestió pura d'escoltar.
0: Ja.
1: Tu també necessites que l'afinació sigui estable, i pensa que un piano té una tensió de cordes acumulada bestial, té unes 20 tones de tensió acumulada.
0: 20 tones? Si es patega una corda...
1: Entre totes les cordes hi ha unes 20 tones de tensió acumulada.
0: Pot treure un ull si es patega allò.
1: Si gires molt poc i llavors costa molt... El que costa més és tenir el tacte del claviller, les clavilles, la duresa, i llavors per poder deixar la corda estabilitzada i que l'afinació duri, perquè si tu només tibes una mica, ja puges el to, però si no estabilitzes la clavilla, allò torna a caure.
0: Collons.
1: Llavors, clar, cada piano és un món i això.
0: Hi ha algun tipus de piano que et faci més por d'afinar que un altre? Dir, hòstia, aquest...
1: Sí, els pianos, normalment els pianos xinos són dolents, molt dolents.
3: Bueno.
1: Sí, sí, són molt justets de fabricació, sí, i llavors... Ja. Molt justets, sí, sí.
0: I això li dius al client, miri, és que vostè, sí, ha comprat una merda i espero que pugui...
1: Has de ser una mica diplomàtic. Sí. I dius, jo sol ho diu, ja no és justet, eh? Justet,
3: per... per no dir els invents, no, que són justets.
1: No, també has de respectar. La gent a vegades arriba on arriba, també.
5: A la butxaca també és justet.
1: Ah, exacte, no? Llavors has de tu, amb el que tens, doncs has de fer el millor possible.
0: Ja. Ara que dius el que tens, què tens? Quines són les eines d'un afinador?
1: Doncs un diapasó, un filtre per apagar... Ai, perdó. Un filtre per apagar cordes i...
4: Que s'encenen.
1: No, perquè cada nota en un piano són tres cordes. Sí. Llavors tu sempre afines una contra una.
4: Visca.
0: Sí.
1: I llavors hi ha un filtre que apaga les dues de lateral, val, afines la del mig, i llavors copies...
3: Tan fàcil que sembla, quan, sí, ho expliques.
6: Sí, sí.
3: I tots anem dient que sí, no tenim ni puta idea el que ens estàs dient.
0: Les eines aquestes on es compren? L'Heroi Merlin no ho troba?
1: No, això no. Això amb tendes especialitzades, sí, d'eines i de claus per afinar i tot. Sí, sí.
6: Hi ha gent que s'atreveix a afinar el seu propi piano i després vas tu i és un desastre?
1: Sí. Sí, sí. O a vegades els hi he trencat una corda, els hi canvies la corda, i al cap d'un temps diu, aquella corda que em vas canviar s'ha trencat. I dius, i arribes allà i resulta que han intentat afinar-la
0: i se l'han
6: ojo amb els tutorials de YouTube.
0: Oh, sí.
6: Ojo.
0: Oh. Sí, sí. Yeah. Piano, sí, sinus, tutorials de YouTube.
4: No ho toqueu.
0: Jaume, parlant d'aquestes eines, tu una vegada aquestes eines, recordo al Twitter que vas enviar un missatge molt preocupat perquè algú et va robar la maleta amb aquestes eines.
1: Hosti, va ser un drama allò, sí, sí, sí. Se'm van sobrar el món de cop, de debò.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Pel valor que tenen, diguéssim, costen molts diners.
1: Més que pel valor econòmic, és perquè les eines d'afinador, moltes te les vas fent tu amb el temps i vas buscant eines que venien per una mateixa feina, hi ha diversos tipus d'eina, i llavors tu t'adaptes a la que et va millor a tu i amb els anys vas fent una maleta d'eines.
0: Clar. Vull dir que era difícil de substituir.
1: Sí, clar, i llavors d'avui per demà et quedes sense... No pots treballar, és que no pots, clar, treballar. I la veritat és que vaig estar molt de sort. La resposta del Twitter va ser una brutalitat. Des de llavors soc supertuitero, jo m'agrada molt. Oh. I no només parlo de pianos, eh? Mm-hmm.
0: També en restaures de pianos, també.
1: Sí, sí, sí, tinc un fotimer de pianos. Però... És com una malaltia, això. Sempre vaig dient que no en compraré més i...
0: Quants pianos tens ara mateix?
1: No ho sé, dec tenir 70.
3: Apa, apa, apa, apa. Apa, Jaume!
6: Però en tens 70?
3: Passa més ratos a Twitter, fill.
0: Tens 70 pianos.
1: Tinc molts pianos, sí, sí. Molts,
0: no?
1: Pianos.
0: Jo tinc entès que agafes la furgoneta, a vegades te'n vas a França, sí, qualsevol, sí, lloc, a buscar un piano fet merda.
1: Sí, sí. Home, ara tinc pianos molt increïbles, de debò, tinc pianos increïbles.
0: Increïbles, què vols dir, aviam?
1: Doncs, per exemple, tinc un player que és de l'època de Chopin, que era el seu...
6: Ostres,
1: player, el seu piano preferit, justament.
0: Sí.
1: I també tinc un Boixelot, que era el piano que portava Liszt quan va fer la seva gira europea. Uh-huh. En portava dos, perquè Liszt era una mica...
4: Pistillo.
1: No, era... El Liszt era com el Mick Jagger de l'època, francament.
4: Sí,
1: li agradava trencar cordes quan tocava. I llavors feia les gires amb dos Boixelots. I al mig concert sempre el canviava, perquè ja s'havia carregat no sé quantes cordes.
0: Hòstia.
1: Liszt era un crac, era una
0: has
1: animal.
0: Has d'apretar molt fort la tecla.
1: Sí, sí, sí. Però els pianos també eren el que eren, també.
0: Ja. Escolta, em sona que tu tens un piano també que havia acompanyat Montserrat Caballé als, sí, concerts. El tens,
1: sí,
0: encara, aquest?
1: Encara el tinc, sí, sí. Mira, aquest divendres... No, aquest divendres no. Fa uns dies va estar en un concert, justament, que és un piano que em casca bastant perquè pesa com un animal. Sí,
0: què,
1: sí,
0: pesa?
1: 650 quilos.
0: Oh, 650 quilos?
1: Sí, sí.
0: El piano de Montserrat Caballé. Sí.
4: Jo no sabia com dir-ho.
3: No, és que no ha dit res, en Peyu. No has dit res.
0: He donat una dada.
3: Sí. Que l'hem entès tots.
1: Però... És un piano sensacional.
0: Sí.
1: Un piano sensacional, sí.
0: I què té d'especial?
1: Té un timbre preciós, té un timbre molt bonic. Cada vegada que afino aquest piano i passa algú pel costat, i quan acabo sempre toco una miqueta per d'això, i la gent sempre es para i es giren i es diuen, què és això? No havia sentit mai un piano sonar així. És
0: sona...
1: un piano increïble. És un piano
0: quin preu té aquest piano?
1: Sol rondar els 260.000 o així.
0: 260.000?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Ja pot ser, sí, sí, especial, ja.
0: N'has xafat algun d'aquest preu o no?
1: No. Però una vegada em va caure un piano, sí, sí.
0: Sí? Transportant-lo?
1: Sí, sí. Transportant-lo, sí, sí. Acabar un concert va caure.
0: Clar, és que moure 650 quilos no ha de ser fàcil.
1: No.
0: Com ho fas, això? Quin és el mecanisme?
1: Bueno, jo tinc una màquina que és com una oruga i que puja i baixa escales i fa mil coses.
0: Ara t'estem veient aquí traginant pianos.
1: El que passa és que a sobre la màquina el piano no hi puja sol, no? Llavors l'has de pujar.
4: No salta, eh?
1: I llavors jo el volco, trec rodes, trec les potes i la pedalera, i llavors amb una corretja l'enfilo cap a sobre la màquina. De la màquina a la furgoneta i vinga.
4: Entenc que com fas això el piano es desafina.
1: No es desafina tant com pel moviment, perquè el piano estructuralment és molt robust. Es desafina més pels canvis d'ambient. O sigui, jo, per exemple, quan porto un piano a un concert, l'agafes cagant, per dir-ne manera. No? El portes, pum-pum, fas una repassada, fas una repassada i acaba el concert i l'emportes. El problema és quan tu portes un piano a un lloc i el deixes allà dos o tres dies.
0: Val.
1: El segon o el tercer dia el piano s'aclimata al lloc i es desafina absolutament.
5: És curiós,
1: sí, sí.
0: Has d'agafar, deixar-lo i tornar-lo a emportar-te al ràpid.
1: Exacte, sí.
0: Sí. Escolta, tu, quan t'agafes amb una afició, t'hi agafes molt fort, perquè a banda dels pianos, tinc entès que havies participat també a un programa d'aquesta casa que es deia Nadal a tres bandes, jugant a billar.
1: Sí, sí, sí.
0: Però...
3: Quants billars tens a casa, Jaume?
1: En tinc un.
0: Un, veus?
1: Sí, sí.
0: Bueno.
1: El tinc desmuntat, per això.
0: Ah,
1: el que tenia el vaig vendre i ara va haver-hi un lloc que se'l treien, del casino de Vic, i aquesta passió, doncs, mira, me'l vaig quedar.
0: Segueixes jugant a billar?
1: No jugo.
0: Però havies arribat bastant amunt, també.
1: Sí. Durant molts anys vaig ser entre els 10 millors jugadors del món. Sí.
6: Uau! Ho diu així.
3: Com aquell que res.
1: Sí, de fet, vaig quedar tercer del món, de billar artístic.
0: Veus? De billar artístic, eh?
4: Sí, vol dir billar artístic?
0: El que feien a Nadal a tres bandes.
3: Sí, les virgueries,
0: no? Les caramboles de...
1: Billar artístic és una modalitat que són 100 figures, que són caramboles perfectament vàlides, però posades al límit. I el billar està tot marcat per col·locar les boles, i llavors tu tens tres assajos per fer cada carambola.
3: Molt bé. Quin pàjaro estàs fet, tu, Jaume?
0: A casa, quan et veuen que comences a aficionar a una altra cosa nova...
6: Ui, ja hi som!
1: T'has que us ha allargat massa. Diu, a casa, quan em veuen...
0: Perquè... Tens alguna afició nova, diguéssim? Algo no, que diguis, ara m'estic aficionant a...
3: Els escalèstrics.
1: Ja no. Ja tinc ganes d'anar baixant ritme, sí.
0: Ostres. Quin és l'error? Una mica com a missatge per la gent que té pianos. L'error més típic que comet la gent que té un piano a casa.
4: Això és important per mi.
0: Tens un?
4: Tinc un Gaussente, ja us ho vaig dir.
0: Gaussente, eh? Quina
1: un
0: marca?
1: Un Gaussente? No ho havia sentit mai.
4: És el segon que m'ho diu. No. Llavors vaig buscar-ho. Gaussente era l'amo de la botiga que els venia.
1: Ah, val.
4: És un piano molt típic de l'Espanya del segle XIX, no ho sé.
1: Ah, val.
3: És xino.
4: Ortiz
1: i Cusó.
4: Això, aquest.
1: Home, està bé, això és un bon piano.
4: Aquest és el que tinc.
0: Ja. Ah. Què pot valdre el piano de Xuriguera?
4: Està fet merda.
1: És una mica llenya.
0: És llenya, eh?
1: Sí.
0: El preu de la llenya.
3: Fins ara anava fotent el xulo, saps?
6: Sí.
3: Tinc un Gaussenter a casa.
6: Sí, collons,
3: un Gaussenter, qui va parir, noi?
0: Si és a preu de llenya, són 150 euros la tona, més o menys.
4: Això quan la compres, quan la vens... No.
1: Però hi ha una part sentimental que és impagable.
0: I tant. Ara.
4: Jo la meva dona l'estimo, però...
0: És de la teva dona, el piano?
4: Sí.
0: Bueno.
4: Però tens aquella armatrosta allà a casa...
3: Però que no vingui finant, Jaume.
0: Sí.
3: No
0: vingui...
3: Cobra... Amb negre ho fa, Jaume?
1: Sempre.
3: Sisplau.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jaume, una prova de català abans de marxar. Si, bueno, dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Nena!
0: La paraula d'avui és redol. Redol. Ah, redol. S'utilitza per descriure un fet o unes paraules que t'afecten de manera profunda, sobretot en el terreny dels sentiments.
4: Quan una dona et diu que et deixa perquè s'ha enamorat del teu millor amic, collons com redol.
0: Bé. Redol. Acord menor que es fa amb les notes re, do i sol. Es toca un redol, sobretot en cançons tristes.
3: Per tocar el cant dels ocells amb el piano, amb la mà dreta fas la melodia i amb l'esquerra vas repetint un redol.
0: O C, redol, porció de terreny no gaire gran, més o menys plana i de tendència circular, diferenciada de les del voltant.
6: Darrere el riu hi ha un redol amagat on l'avi plantava enciams. Ara el meu fill hi té unes 30 o 40 plantes de marihuana.
0: A, B o C?
1: Diria que C.
0: Correcte! T'emportes la llangonissa, Jaume. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que segueixis afinant pianos durant molts anys.
1: Salut.
0: Jaume Norbert.
1: Salut.
7: Creus que ets un boig per conèixer digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.
4: Peyu, avui no parlàvem del piano.
3: Encara de rato que no s'ha dit res del piano.
0: Bueno, ara hi anem. Mercè Martínez.
6: A veure, doncs anys enrere, com el Xuri, a totes les cases es tenia un piano,
0: sí.
6: No? Perquè...
0: Quina marca ha dit? Ortiz?
4: Cussó.
0: Cussó. Ortiz Cussó.
6: Ortiz Cussó.
4: Sí.
6: Però ara, actualment, com la vida està molt cara, la gent no té pasta ni per comprar un piano ni per tenir una casa on posar-hi el piano.
0: Correcte.
6: Cap de les dues. Per tant, si els vostres fills el que volen és tocar algun instrument, doncs els hi suggeriu una cosa més petitona.
0: Sí, una flauta.
6: Com la gralla.
0: Com la gralla.
6: La gralla, un flabiol...
4: El triangle.
6: Poden anar a tocar les composicions de l'Arnau, no?
0: Sí.
6: Vull dir que està bé. Però, bueno, és igual. Per aprendre més coses sobre el piano, jo he parlat amb l'Andreu Gallén, no? L'Andreu és un pianista, compositor i director musical,
0: sí.
6: Que actualment el podem trobar al Teatre Condal fent Germans de Sang.
0: Germans de Sang?
6: Sí.
0: Deien que
6: sí,
0: està tan bé.
6: No jo és encara no hi he anat.
0: És que a mi m'ha coincidit amb el Coliseu que estàvem fent Hamlet i no hi he pogut anar.
5: Jo tampoc.
6: No. Sí,
4: a mi m'ha coincidit que tu estaves al Coliseu.
5: A mi m'ha coincidit que aquest et venia a veure al Coliseu i jo el va veure amb ell.
0: Ois, heu d'anar més a teatre, eh?
5: Si
0: ha d'anar a teatre.
5: Anem a teatre i tant, que anem cada setmana.
0: Però a treballar no, a veure'l.
5: Ah.
0: A veure'l.
6: En fi, el primer que li he preguntat a l'Andreu Gallén, que és el director musical de Germans de Sang, és sobre el piano, no? A veure, és l'instrument rei, el piano, o és una cosa que només dieu els pianistes?
8: El piano és l'instrument rei perquè és l'instrument que té l'habilitat, el do, de poder tenir realment l'espectre sonor més gran. Per tant, és un instrument que pot ser rítmic, pot ser harmònic, pot ser melòdic, i clar, això realment marca una gran diferència amb els altres instruments, que no vol dir que sigui millor o pitjor, eh?
0: Arnau?
6: És molt diplomàtic.
2: No, té part de raó. Jo, de fet, quan componc, ho faig sempre en piano. Poques vegades faig servir la guitarra per compondre, a no ser que la peça sigui per guitarra.
6: Clar.
2: El piano no té l'expressivitat d'altres instruments, però sí que, en termes pràctics, és un instrument que funciona molt bé i tens això, en efecte, tota la música, la veus visualment, i encara que siguis un mal pianista, doncs pots tocar ràpidament alguna cosa.
6: Sí?
2: Sí.
6: No creus? Jo realment crec que el piano és superdifícil de tocar.
2: Home, naturalment, és molt difícil tocar-lo bé, però agafa la gralla i intenta tocar.
9: El timbre, sempre té...
4: La meva filla mitjana, que toca la viola, diu que el piano és pels músics que no saben tocar música.
6: A veure, jo no hi estic d'acord, però bé. El piano és rítmic, és harmònic, és melòdic, i quan l'estàs aprenent pot ser una gran caixa de ressonància que pot ser l'horror de tots els veïns.
0: Sí, tant.
6: I hem parlat sobre això amb l'Andreu, de l'horror veïnal.
8: Un bon pianista es fa a base d'hores, hores, hores i veïns enfadats. La vida d'un pianista realment és molt miserable perquè, tot i que és un instrument que sona bé a la primera, sempre costa molt arribar lluny amb el piano. No té més que posar-li moltes hores. També has de tenir molta sort amb els veïns perquè realment pots tenir molt mala sort. I jo, en el meu cas, sempre he tingut bona sort.
0: Els veïns de la Laia ja els hagués agradat que toqués el piano.
9: Exacte. Estava dient massa ploramiques, veig això, eh?
6: Escolta, doncs vas tu i parles amb l'Andreu i li dius. A veure, l'Andreu ja ha posat moltes hores i per sort ha tingut veïns comprensius i això l'ha convertit en el pianista que és avui dia, que toca molt bé, estem d'acord, sí o no?
0: Sí.
2: Home, és fantàstic. Intèrpret i compositor, fantàstic. I també director musical.
6: Sí, sí. Quan estava a punt d'acabar els estudis, el seu professor, l'Albert Guinovart...
0: Collons, a Catalunya tothom ha sigut a l'Albert. alumne de l'Albert Guinovart. Sí. Has de tu poder, Xuriera.
4: No, és que em fot una ràbia, perquè sóc l'únic que no hi he anat amb ell.
6: Doncs l'Albert li va proposar fer el piano i la direcció musical de l'obra teatral de La vampira del Raval, i en aquest moment la seva carrera dona un tomb i comença a veure doncs, el teatre musical com una possible sortida. Ell volia ser concertista, però va veure aquest camí... Doncs,
0: Ha anat cap als musicals.
6: Tant, que és això que dèiem, no? Toca, compon, dirigeix... Ara, per exemple, ha estat fent una gira de 2 anys amb el musical Chicago, on no tocava, per això. Mm. Només tocava la batuta.
0: La batuta?
6: Sí.
0: La batuta és lo del director.
6: Sí, dirigia, sí, estava de cul al públic, diguéssim, sí. I anava dirigint la banda.
0: Has de tenir un bon cul per ser director.
6: Has de tenir un bon cul, això no se'n parla prou. No. Sí, és veritat. Bueno,
3: és un tema que no hi havia pensat mai, la veritat.
6: Bueno, tu potser no.
4: Perdona,
6: sí,
4: Pegui, però això sembla un comentari meu.
0: Sí, que és veritat, sí.
6: En fi.
0: Tot es va enganxant, eh?
6: L'Andreu té un bon cul, té una bona batuta. Li vaig preguntar que què preferia, si preferia tocar la batuta o tocar el piano.
8: Coses per igual, però sí que és veritat que tocant el piano amb una funció que has de repetir tantes vegades, ara em sap greu el que vaig a dir, però et sents més músic. És a dir, perquè al cap i a la fi, dirigint batuta és fer de guàrdia urbano i els músics et segueixen i en moments que són molt importants per les entrades i pels tempos i no sé què, però hi ha un punt que manen els músics, no manen el director amb la batuta. En canvi, quan dirigeixes tocant el piano, pots tenir molt més control.
0: Jo això ho he pensat sempre. Sí. Quan veus el director aquell, sí. Home, de tant en tant ja veus algun músic que hi ha al cap.
6: Se'l mira així.
0: Jo crec que el miren més perquè, pobre nano, que se senti que algú l'està mirant.
4: Que està fent alguna cosa.
0: Però hi ha molts moments que passen de tot.
6: No, jo que he treballat amb l'Andreu, que l'Andreu vol tenir-ho tot supercontrolat, i la batuta se li queda curta, diguéssim. No.
4: Arnau. Arnau, hi ha un director rus que dirigeix amb un escuradents.
0: Ah, sí?
6: Oh, què dius?
0: Perquè s'hi mirin més, els músics.
2: N'hi ha de tot tipus. N'hi ha que fan servir una batuta més llarga, d'altres més curtes. N'hi ha que no en fan servir.
0: Ah, sí? Només amb les mans, diguéssim.
2: O amb les mans o a vegades amb el propi instrument, fins i tot.
9: A mi m'ha dirigit l'Arnau, eh?
0: Ah, sí?
9: I em feia molta por.
0: Amb batuta o no? Sí. Amb batuta.
2: Jo soc
9: dels de batuta. I em feia por. Mirant-lo tota l'estona. Ara no, ara ja.
6: Doncs això, el teatre és viu i quan una cosa és viva, sabeu que sempre pot anar pel pedregar.
0: Això sí, com aquest programa.
6: I li he preguntat a l'Andreu què és el pitjor que li ha passat a ell estant a dalt d'un escenari dirigint. I em diu
8: el pitjor que m'ha passat en directe és que un cantant se'n perdi, l'orquestra deixant de tocar com si fos l'orquestra del Titanic, i jo amb el piano, perquè més estava... Bueno, va tornar a començar la cançó, se'n va anar de to, i llavors era com músics deixeu de tocar, i em poso jo a fer el que pugui per salvar-lo.
0: Hòstia.
6: No sé si vaig ser jo.
0: Què vols dir?
6: Vull dir que no m'ho ha dit.
2: No,
6: sí, el que passa a l'escenari es queda a l'escenari, com Las Vegas, saps? Yeah. No em va dir ni el nom, ni, però no sé si em vaig donar per a l'aduïda, perquè jo algun desastre sí que he fet a la meva vida. Vosaltres heu fet algun desastre d'aquests escènics?
0: Bueno,
2: sé, això cadascú s'ho sap.
9: L'Arnau no.
2: Jo l'he cagat en directe i cagades grosses.
6: Sí, i ho passes molt malament.
0: Jo vaig marxar a pixar una vegada i vaig deixar un nen a l'escenari per no deixar l'escenari buit.
6: Què dius?
4: Una vegada feixades i això, vam marxar tots dos.
3: I vam deixar l'escenari buit.
0: Jo, per no deixar el buit, vaig cridar un nen i dic, puja a l'escenari. Dic, m'estic pixant molt fort, si pots quedar aquí. I es va quedar un minut i mig un nen allà i la gent anant mirant aquella criatura. Fins que jo vaig
6: tornar. Si haguessis tingut un pianista, hagués saltat l'Andreu Gallent com
0: moment
6: un loco.
0: Moments musicals.
6: No. Es veu que amb el piano tens la capacitat de salvar-ho tot, no? Ah, i aquesta és la clau de tot.
9: És l'Andreu.
6: I que és l'Andreu.
0: També tens la possibilitat d'espatllar-ho tot. També.
6: Si el toco jo, segur. Doncs aquesta és la clau de tot, no? L'error és el camí, és part del camí. I per això ens agrada tant el directe, perquè és viu, és imperfecte i és irrepetible.
0: Com aquesta secció. Que vagi bé, Mercè. Gràcies.

0: No sé dir-te quin és.
1: Estopa.
0: Estopa, Àlex?
2: Sí.
0: Jo sé que està a la cinquena o sisena pàgina d'un llibre que té la meva filla.
3: D'aquells ah, jo també el tinc.
0: Apretes amb el dit i sona una cançó. Però no et sé dir quina és. Arnau.
4: Parlem del piano. Hauria pogut posar una peça de guitarra. Però m'ha semblat encertat posar aquesta peça pianística, un emblema del repertori. Això és el Nocturn en mi bemoll major, opus 9, número 2.
0: Aquests títols també, sí, déu-n'hi-do, eh? No, posa-li un títol. Bon dia, dels pets s'entén el primer.
4: Certament. Hòstia. Però en la clàssica hi ha com aquesta tendència a numerar les obres així amb noms que determinen quin número d'obra és, la novena composició que ell va considerar obra seva. Uh-huh. I allà és on hi ha diverses peces i és la número 2.
0: D'acord.
4: En fi, de Frédéric Chopin.
0: Ara.
5: En Chopin.
4: Exacte. Chopin va escriure aquesta obra entre el 1830 i el 1832 i és una de les composicions per piano més estimades i celebrades per l'apassionada melodia romàntica i l'ús del rubato, entre molts altres elements.
0: El rubato, eh?
4: Sí, el rubato és això, aquesta manera de tocar pròpia del romanticisme tardà, que és com molt més lliure, que no està cenyida a un tempo constant, que era més propi del romanticisme, del classicisme anterior.
0: D'acord.
4: I, de fet, per ell era tan important aquesta obra que, a vegades, quan li demanaven un autògraf, el que feia era escriure els dos primers compassos, justament, d'aquesta partitura.
0: Mira, tu. Collons,
4: ben ràpid, no?, a l'hora de firmar.
0: Hòstia, sí, sí, per Sant Jordi, problemes, eh? Sí.
2: No, llavors digues, no, això és d'en Chopin, aquesta firma, dius.
0: Sí.
2: Se l'ha fet la teva mare.
4: No, però avui va buscat, eh?
0: Que
4: els
0: home,
4: manuscrits d'aquesta firma, sí, sí, van buscats i es paguen calarons per això.
0: Escoltem una mica de Chopin i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui us presento el brioix.
1: El brioix.
0: Que és un gos d'aigua i és de Girona.
2: Què vol dir un gos d'aigua?
1: És un brioix, el suques, el seu brioix. Amb aigua.
3: Però amb llet, hauria de ser.
1: I queda estarrufat.
2: A veure, foto cara de...
0: Va, veiem el brioix, sisplau. Mireu quina monada.
4: Que és bono!
5: Sí, que sembla un brioix. És una
0: monada.
1: Ja en vam fer un d'aquests.
0: Sí, ja n'hem fet.
2: A s'hauria de dir xuxu, si és de Girona.
5: On està? Aquesta foto no està feta?
1: Està... Sí que és veritat que la foto... Està com...
2: Darrere un taulell.
1: Jo m'imagino...
2: És un taulell.
1: Jo m'imagino una mena d'una pastisseria.
3: Sí, placa.
2: Per això es diu brioix.
1: Ah, clar!
0: Sí. L'Ona, que és la seva mestressa, diu que és el més guapo del món.
3: Bueno,
0: però és un fet habitual amb la gent de Girona, que, bueno, com ja sabem, pel xuri, no? Vull dir que el seu és el millor, el seu és el millor...
1: Ara, aquest programa, perquè la gent els hi hem anat acostumant, però ara estava pensant, si tu comences a escoltar aquest tros... Ara, vens, ara arribes... Has estat fent un Erasmus a Suïssa. De cop i volta. Arribes i poses Catalunya Ràdio i sents... Mireu aquest gos, està en una pastisseria. Ah, però això es diu brioix. No, que no has d'entendre ben bé res. Però ben res.
2: Bueno, tu si vens d'un Erasmus, però si ets a Breda i ho escoltes, també hi és que costa d'entendre.
5: En tot cas, no apagueu la ràdio!
1: Ara! Endavant!
0: El brioix fa cara de bon minyó i a casa es porta molt bé, però es veu que quan surt al carrer és un autèntic quillo i es discuteix amb tothom. Què passa? Què passa?
1: Quillo.
0: Dic al meu bar, puc dir el que em dóna la gana.
1: És que és una de Sabadell, la Mercè.
0: Jo sóc una mica quilla. És que vaig viure molt a prop de la mina durant un temps. O sigui que, nano, a veure, em compta amb mi, eh?
1: Cuidado amb la Mercè.
6: Avui passegem el gos per Toronto, quan el Canadà formava part de l'Imperi Britànic. I anem amb un gos amb mal caràcter, una actitud que marcarà el relat de la història que us explicarem.
1: Avui passegem el gos per Toronto, 11 de juliol de 1855. Passejar amb en brioix serà dur, que costa fer tres passos sense que algú ens pari per preguntar-nos d'on hem tret aquest quisso tan pelut. I també ens és difícil calmar el nostre gos quan s'acosten a ell i el respon bordant com un sonat.
7: Hòstia, quin gos tan ben parit! Sembla una fregona!
1: Sí.
7: El puc tocar?
1: Sí, és maco, però no s'hi costi gaire perquè té una mica de mal...
7: Hòstia, mal parit, quin susto que m'ha agradat!
1: Sí. Potser heu sentit a dir que els canadencs són molt afables i que mai es fiquen en problemes. En primera instància, ens podria semblar que això és així. Al carrer s'hi respira tranquil·litat, malgrat que a primeres hores del dia encara trobem homes que hi van allargar massa la nit als bordells de Toronto.
8: Senyoreta, qui és vostè per dir-me quantes copes de vi m'he de veure?
9: Mira, que se'n vagi a dormir la mona, tros de borratxo. Home, ja, fora, fora d'aquí, marxi.
8: Jo, borratxo, estàs ja borratxo amb mi. Ah, més fresca.
1: És primera hora, i el que a nosaltres ens ocupa no són els bordells, sinó el circ que s'ha instal·lat a la ciutat. El House Star Troupe and Circus Clowns. Just avui han muntat una desfilada de presentació que recorrerà tota la ciutat, i nosaltres no ens la perdrem. Haurem de lligar curt amb brioix, que té molt de geni, i les aglomeracions segur que li fan mandra. Millor estalviar-se mal de caps. El circ és la gran atracció de Toronto durant aquests dies. El carrer és ple de gom a gom. Ningú es vol perdre la presentació. No hi ha rastre dels quatre borratxos que voltaven per aquí fins fa poc. L'Ajuntament s'ha assegurat de fer-los fora i que l'ambient que es respiri sigui familiar i de festa.
8: No estic fent res, senyor agent. Deixem dormir a la bona, coi.
5: Calla i tira cap a casa, borratxo. Ja no t'ho diré més, és l'últim avís.
8: Estàs dient borratxo a mi?
5: Sí, ara mateix ets un borratxo.
1: Si t'ho diu tothom, també t'ho hauries d'anar plantejant. Més enllà de treure els quatre borratxos que queden al carrer, una feina de la qual s'ocupa el cos de bombers voluntaris de la ciutat, nosaltres hem de parar atenció a la comparsa, que ja arriba on som ara. És al·lucinant, hi ha de tot. Ojo la comparsa,
3: Vinga.
1: En aquella desfilada hi veiem animals de tota mena. Elefant! Lleons i tigre! Micos i girafes! Què feu? Què feu?
3: Hòstia, gràcies. Això
2: pensava que és un goril·la.
3: Però fes la girafa.
0: No, és un ximpanzé, no?
3: Però fes la girafa tan llesta.
1: Com fa la girafa?
6: La girafa no té cordes vocals. És l'únic animal que no té cordes vocals.
0: Ah, no?
6: L'únic mamífer.
1: És l'únic mamífer sense cordes vocals?
6: A veure, ara no voldria apostar-hi tot el meu capital, però una part notable sí.
2: Ah, però és que una corda vocal seria 3 metres,
1: eh? Clar. Té lògic.
5: Escolta, Pello, tu no feies Natura Sàvia?
1: Sí, però la girafa no hi hem arribat encara.
5: Ah, vale.
1: És la tercera temporada. Hi ha una enorme bateria d'artistes, trapezistes, ballarins i molts pallassos. De fet, els pallassos són el punt fort d'aquest circ. N'hi ha una vintena i fan les delícies de la canalla. En Brioche, el gos que ens acompanya, li han caigut malament, però a hores d'ara és una cosa que ja no ens sorprèn. La comparsa ha resultat un èxit. L'estrena del circ prevista per demà serà perfecta. Nosaltres hem volgut visitar els artistes anant amb en Brioche fins al circ, però quan hi hem arribat en faltaven més de la meitat. Allà només ens hi hem trobat els ballarins i els trapezistes, però de pallasso, l'estrella de l'espectacle, no en queda ni un, tu.
0: Que busques els pallassos? Sí. No, no, maco, aquí no els trobaràs, eh? Ah. No, són al bar, ara. És que saps que li... Li foten els pallassos!
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí,
1: veure.
0: Però aquí sí que...
1: El nas vermell aquell és de veritat.
0: Ah, exacte! Sí, okay. Però aquí, mira, ens pots trobar nosaltres, sí, que també som molt divertits, sí, som molt simpàtics.
1: Ja ho sé, però...
0: I fem unes coses, narrador...
1: Ja.
0: Miri.
1: No, però és que ens feia més gràcia parlar amb el pallasso.
0: No, ja, però mira què faig.
1: Que
0: mira,
1: sí,
0: ara faré un salt mortal enrere. Un, dos i... Uapa! No t'ha impressionat?
1: Ni a mi...
0: Bueno, doncs espera un moment.
1: Ni a mi ni a ningú, perquè no ha aplaudit ningú.
0: Ara te'n faré un altre. Mira, ara amb un peu i pau.
1: Escolti, miri cap allà darrere un moment que li estan agafant... Vinga, marxem. Sortim del circ disposats a buscar el bar on han anat els pallassos. Costarà trobar-los perquè només al carrer on som n'hi ha 68. 68 bars, eh?
7: Ah, pensava pallassos.
1: No, bars. Hi ha molts bars.
2: És a Logroño.
7: Si us sembla la Rioja, sí.
2: És la Rioja,
7: perquè és Toronto.
2: Hi he estat jo, allà al carrer.
1: Ah, sí.
2: Va caure el Laurel.
1: Sí. Va caure
7: el Laurel.
2: Sí, vaig molt jo amb la família allà.
7: No.
2: Agafo uns terrassos, jo.
7: Un tinto!
2: El meu don i la canalla plorant, jo, vinga, gots de vi. Papa, anem. No, eh?
0: I com és que aquí no consumiu mai? Començo a estar-ne una mica fins la...
1: Exacte.

0: Perdona? Perdona?
1: Ets un pallasso.
0: Perdona?
1: Ets un pallasso.
0: Perdona? Estàs parlant amb mi, bomber voluntari?
2: Rebento,
3: Els dos homes s'han ben emprenyat. I atenció al bar. Fins i tot el nostre gos Quillo, com és, està a l'expectativa. Està una mica collonit, el pobret.
1: T'he dit pallasso, sí. Què passa? Què passa? No ets això? Pallasso?
0: Doncs mira, doncs mira, sí. Sóc un pallasso. I amb molt d'orgull, val? Orgull pallacil.
1: Què?
0: Orgull pallassós.
3: Sí.
0: Pallacero.
3: Sí.
0: Sóc un pallaciro.
1: Dròpol.
0: Com et penses que me n'avergonyeixo de ser un pallasso, bomber voluntari? No arribes ni a ADF.
3: L'ambient s'està caldejant per moments. Resulta que l'home del whisky és un dels pallassos que buscàvem. Els hem trobat, tot i que potser ha estat en mal moment. Ara com ara fa la pinta que hi haurà ball de bastons entre el pallasso i el bomber.
0: Bomber voluntari.
3: Sí, perdoni.
0: No, narrador, és un voluntari.
3: Que sí, que sí.
0: No oblidis el detall. És com els de Protecció Civil, però encara més petet.
1: Perdona?
3: Per favor.
1: Perdona?
4: A veure.
1: La mare que et va parir...
3: Calma.
0: Ah, ensenya'm la manguera.
3: De cop i volta, la taverna on som es converteix en un camp de batalla campal. El pallasso i el bomber voluntari s'estan estomacant de valent i els companys d'un i altre s'han unit a la baralla. L'esbatossada és de campionat. Volen els cops de puny, els tamborets i les ampolles, que és un espectacle. En Briojo, el gos Quillo, a qui tant li agrada la brega, també s'hi ha afegit. Va de banda a banda del bar bordant i mossegant a tothom que se li posa al davant.
5: Oh, collons de gos, m'ha mossegat! Jo no estava fent res, només estava aquí bevent.
3: Portes tot el capítol borratxo, Arnau.
5: És el que diu el guió.
3: Després d'una estona de cleques s'imposa un vencedor. Sabeu qui ha guanyat?
1: Home, Peyo, és evident, collons, els bombers estan més quadrats.
3: Doncs, no.
0: Toma!
3: El grup de pallassos...
0: Toma!
3: És qui s'imposa i qui fa fora del bar els seus rivals a puntades de peu. No? I estan fets
0: Victoria
3: uns
0: autèntics... Victòria pels pallassos!
3: Sí, senyor. Sí.
0: Toma!
3: Anem ara a la nit. La nit de l'estrena. Ah. Recordeu que els pallassos són al poble perquè hi ha el circ.
6: Sí, és veritat.
3: Els preparatius estan llestos i ja hi ha espectadors que fan cua per entrar. N'hi ha moltíssims. De fet, fins i tot diria que n'hi ha masses. Vols dir que hi cabrà tota aquesta gentada en aquest circ? Brioix,
0: Hòstia, santa, sisplau, ara no,
3: Què passa, pallasso?
0: Se m'està a punt de rebentar el cap de la ressaca que porto.
3: Hòstia...
0: Deu callar aquest gos, sisplau.
3: Primer dubtàvem de què passava, però aviat ho hem entès. La gentada que hi ha fora al circ no són espectadors que han vingut a veure l'espectacle.
1: No venim pas a veure aquesta merda de circ nosaltres.
3: Ah, no?
1: Quina merda, això. Venim a buscar venjança a aquesta colla pallassos fills de la... Si rebentaré el cap,
3: Els bombers voluntaris que ahir a la nit van ser apallissats pels pallassos avui han tornat amb ganes de venjança.
0: Toma!
3: I venen amb reforços. Entre amics coneguts i mercenaris a qui han contractat...
0: Mercenaris?
3: Sí. Tripliquen en nombre els pallassos ressecosos a qui pretenen estomacar.
0: Toma! Hosti, els pallassos ressecosos és grup de metal català.
3: Els pallassos ressecosos.
0: Sí.
3: Bona música.
0: Música peluda.
3: Com us podeu imaginar, la destrossa és de les que fan època. Els pallassos acaben sense dents i el circ és devastat completament.
1: Ja devien fer riure.
3: Els únics que no reben són els animals. Ells són els únics amb qui es té certa compassió i s'estalviaran la visita a l'hospital. De la resta, no se'n salva cap. El cas de la baralla de bar que va acabar en uns aldarulls contra un circ va ser tan sonat que aquests fets es coneixen com els disturbis de Toronto.
0: Ostres.
3: I van suposar la fi de les brigades de bombers voluntaris de la ciutat. Des de llavors, Toronto va crear el cos oficial de bombers, que és el mateix que hi ha actualment.
0: Veus?
3: El mateix que hi ha actualment. El que haurà de pensar el Canadà d'en Donald Trump.
1: I els pallassos hi seran?
3: També, si ets bomber a Canadà, molta feina no deus tenir.
0: No, hi ha molt de bosc allà.
3: Però molt fred i molt humit, no vols dir que es crema mai. No sentim mai els incendis de Canadà.
0: No
1: sé. Ara diràs això i la setmana que ve m'acabo de...
4: Tot cremat. I el gos què? Què se n'ha fet del gos?
3: El gos, el Quillo.
4: El Brioix.
3: En Brioix, aquell gos d'aigua.
4: Sí.
3: De la pastisseria. El gos de Girona, en Brioix, és...
1: Home.
3: Viu!
1: Bravo!

0: Ha tornat amb la seva responsable, l'Ona, ben calmat. Abans era un pèl quillo i es discutia amb tothom i ara va amb el cap cot, fugint dels problemes. Està ben escarmentat, ha vist que a vegades les baralles acaben malament. I si no, que els ho preguntin els pallassos d'aquell circ. Es van passar una temporada a l'hospital i a sobre es van quedar sense carpa perquè els bombers voluntaris els hi van rebentar. Van estar força temps, abans no van tornar a treballar, la pobra canalla. Cuidado, cuidado. Ostres, telèfon. Ja l'agafo.
1: Vas tu.
2: Si has permís, ja m'avisaràs.
0: Sí, ja us ho diré. Un segon, eh? Un moment. Sí.
3: Nen?
0: Mama, hombre, què tal?
3: Què us ha passat aquesta setmana?
0: Què vols dir que ha passat?
3: Oh, bueno, que he mirat tots els programes i ni un famós, heu portat.
0: Que vols dir que ni un famós? Va venir Joel Díaz, me'n recordo.
3: Ah, no sé qui aquest, no.
0: Bueno, això és una altra cosa. I la Magalí Sare, que va fer una cançó molt maca, també.
3: No sé pas qui és, tampoc.
0: Això és problema teu, mama. Saps
3: que se us han acabat els famosos de veritat?
0: No, home, entrevistem gent de tot tipus aquí.
3: Mira, jo quan vau començar i vau dir que faríeu una entrevista cada dia, el primer que vaig pensar, dic, se'ls hi acabaran els famosos.
0: I dale, que no se'ns han acabat els famosos, mama.
3: Per què no porteu en Jordi Pujol?
0: Perquè està molt gran, ja.
3: Collons, per això se'ls morirà i no l'haureu portat.
0: Bueno, és que no entrevistem polítics, tampoc, mama.
3: Què? No us el deixen entrevistar, no? Us ho censuren, eh?
0: Que no, mama, no té res a veure amb això.
3: Qui és que no us el deixen entrevistar? Els socialistes, eh? No. Els d'Esquerra Republicana, no?
0: No, mama, no l'entrevistem perquè no volem. Aquest programa no parlem de polítics.
3: En Jordi Pujol, estic quin home. És que no n'hi ha hagut cap més, hòstia.
0: Bueno, mama, penjo, vale?
3: Ah, oh, per favor, que m'agradava en Jordi. Sí. Mira, una vegada li vaig enviar unes calces fetes servir. Una nota que deia, em dic Catalunya i necessito que em governi.
0: Mama, per favor. Ah,
3: per favor.
0: Vinga, adéu, penjo. Adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península, un dels perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Abans de fer el trasllat, que fonts del Ministeri aclareixen que no serà imminent, però van ubicar-les en 6 espais d'acollida a Ceuta. Quan siguin a la península, organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de la seva acollida i també de la seva cura d'aquestes menors, i la tutela continuarà sent de Ceuta. Segons el professor de Dret de la Universitat de Barcelona, Marcus González, expert en migracions, aquesta mesura és un pedaç, perquè són les comunitats les que haurien d'assumir l'assistència a aquestes nenes, però d'alguna manera se les ha de protegir, ho ha explicat a 3CAT Info.
3: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
2: Més notícies, Laia Ortega.
4: El número 2 del PP de Catalunya, Juan Fernández, torna a tancar la porta al traspàs de competències d'immigració a la Generalitat. En una entrevista a Europa Press, Fernández assegura que comparteix part del diagnòstic de Junts sobre les polítiques migratòries, però insisteix que la solució no passa perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin el control de les fronteres.
5: Aquells que defensen la frontera pels Pirineus han de ser els mateixos que la defensin a Ceuta. El diagnòstic pot estar bé, però les propostes són totalment equivocades. No podem desballestar les polítiques d'immigració.
2: En marxa al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs amb la recollida de l'arròs bomba, una campanya marcada per la inestabilitat i la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixaran, però la sequera que viu en zones com les de Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic poden afavorir els productors ebrencs. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
6: Bon dia. Aquesta setmana ha començat la campanya al Delta amb preocupació pel que fa als preus, que baixaran respecte a l'any passat, quan van estar al voltant dels 560 euros la tonelada d'arròs rodó i els 310 la d'arròs llarg. Un descens que pot quedar però esmorteït per la sequera en altres punts del món. Josep Antoni Vidal, responsable del sector d'Unió de Pagesos.
7: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
6: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: Un estudi liderat per l'Institut d'Aqüicultura Torre de la Sal, a la Ribera de Cabanes, a la Plana Alta, ha revelat la presència d'una espècie d'ostra invasora a les costes espanyoles en una franja que va del sud de Catalunya a Almeria. Una xarxa de 132 punts de mesurament distribuïts per 8 països ha confirmat l'extensió d'aquesta espècie pel Mediterrani Occidental, afavorida per l'augment de la temperatura del mar i la seva gran capacitat de dispersió larvària. La pintada radiata és una ostra perlífera del Mar Roig, considerada la primera espècie que va entrar al Mediterrani després de la construcció del Canal de Suez el 1869. Figura entre les 100 espècies invasores més perilloses de la Mediterrània per l'impacte que pot provocar sobre la diversitat autòctona.
2: En marxa la Diada de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona amb la participació de les 4 colles de la ciutat. Coneguem-ne l'última hora. Tarragona, Josep Almirall, bon dia.
8: Bon dia, ha començat la primera ronda i ho ha fet de la millor manera pels xiquets al Serrallo, que han descarregat el 3 de 8, el segon que s'apunten al seu historial. A la primera ronda, els del barri Mariner de Tarragona havien descarregat el 4 de 8. Bona primera ronda per la resta de colles tarragonines. La colla jove xiquets de Tarragona s'ha apuntat el 2 de 9, el primer gamma extra que havien descarregat avui en aquesta plaça de les Cols. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 7 de 8 i els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estrenat el 5 de 8, gran execució de la catedral dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: esports, Marta García.
9: El Barça se presenta avui davant l'afició de cara a esta nova temporada amb la novetat destacada de l'últim fitxatge, Rodri, que este mateix ja s'ha entrenat amb l'equip. Els blaugranes juguen contra l'Al-Ahli egipci en un partit que començarà a les 8 i que podrà seguir amb la transmissió de la TVT en l'antena de Catalunya Ràdio. El central eslové Vania Derkusic, de 26 anys, arriba a l'Espanyol cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Ara, a esta hora, comença la seva presentació. A les 9, en primera, l'Atlètic de Madrid-Màlaga, partit de la primera jornada. En segona, el Centre d'Esports Sabadell incorpora Antonio Neri com a nou inversor del club i membre del Consell d'Administració. Els arlequinats volen fer així un pas més en el procés de creixement i professionalització del club. Primer entrenament de pretemporada de l'Ilerna Lleida de la bàsquet ACB. I en ciclisme, el català Abel Balderston fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades fins al 2029. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb Tadej Pogacar com a cap de files, a més de Jou Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Mikel Landa, per la seva part, liderarà l'equip sud del Quick Step en la Vuelta, que comença este mateix dissabte.
1: Fins aquí les notícies.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
11: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
10: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
0: De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
11: Som revolucionaris digitals.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Bon dia. Sabíeu que les herbes remeieres han format part de la cuina i la salut popular? Farigoles, sajolí del romaní són només tres d'un bon grapat, de les que aromatitzen i també cuiden el cos.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
12: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui pugem fins a Sant Martí Sapresa per conèixer Can Valls, un projecte on la pagesia, el paisatge i la gastronomia caminen plegats. Comencem!

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos una colla de restaurants que fan un plat, avui un plat d'aquells que a mi m'encanta. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui parlem de la tonyina en ceba o tonyina en cebada, o en realitat qualsevol cosa en cebada, que també s'ha perdut una mica i jo crec que ho hem de recuperar.
0: La tonyina amb ceba, que aquesta on ens n'anirem a menjar?
1: Doncs mira, la podem menjar a Cal Boter, a Barcelona, que és un restaurant clàssic de cuina catalana. Fan també uns ronyonets a la brasa, aprofito per explicar, uns ronyonets de xai a la brasa increïbles, espectaculars. Tinc un amic que no menja menuts i aquests sí que els menja. A Cal Boter, a Barcelona, i, per exemple, al 25, a Gavà, que té en carta una tonyina encebada, que la serveix amb una textura de patata al caliu i amb allioli, i són restaurants que els hem de cuidar. És que l'encebat és molt fàcil de fer. Jo he parlat de la tonyina, però doncs feu-te amb un fetge encebat, fem coses encebades. Són fàcils de fer. I a la gent per què no ho demanem? Doncs no ho sé per què no ho demanem.
0: A vegades hi ha plats com aquesta tonyina amb ceba que són tan fàcils que no els hi donem el valor que tenen.
1: Sí, jo crec que vam tenir un problema que es feia molta cosa en cebada, que era de menuts, ens vam tornar molt finets i ho vam perdre i ara hem perdut aquesta tècnica. Uns popets encebats, per favor, uns calamars encebats. Mira, a la Bodega Gol fan uns calamars encebats increïbles.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui a la Ruta Dolça per Catalunya anem cap a les comarques gironines, perquè allà hi teniu la IGP Poma de Girona. I és que aquest és un cultiu que es fa des de fa molt i molt de temps. Diuen que el cultiu de la poma a les terres gironines s'origina cap al segle XIV. Primer per autoconsum, perquè moltes cases de pagès, doncs, hi posaven les seves varietats de pomeres per tenir-ne, doncs, durant tot l'any. Les pomes que s'emparen dins aquesta IGP han estat conreades segons, podríem dir, el reglament d'aquesta indicació geogràfica protegida. I tenim, doncs, varietats com la Golden, com la Granny Smith, com la Gala o la Red Delicious. Són varietats diferents, diguem-ne, de poma, en quant, doncs, a color, en quant a sabor, en quant, doncs, a acidesa, però són unes varietats que cadascuna d'elles té la seva personalitat. Les àcides, per exemple, com la Granny Smith, per fer ratlladeta en una amanida, és fantàstica. La Golden, a mi m'encanta el forn. I la Fuji, i la Gala, i la Red Delicious. Escolteu, aquestes per a menjar soles o per acompanyar a vegades un tall de fuet o un bon tall de botifarra són, bé, un no parar.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Bellicer, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
0: I amb aquesta sintonia a la font de fem cuinetes, bé, tota la font de fem cuinetes, però aquí encenem els focs. I avui tenim, atenció, perquè avui no tenim un cuiner professional, ni un només d'aquells que està a casa allà cuinant, no, no. Avui tenim un tècnic de Catalunya Ràdio, Ferran Badia, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Escolta, què fot un tècnic de Catalunya Ràdio, que li agrada la cuina?
2: Bueno, mira, a vegades, de tant en tant, s'han d'encendre els fogons, i tant que sí.
0: Escolta, tu ets d'aquells que només cuines al cap de setmana o a l'estiu perquè venen uns amics, o què? O
2: ni molt menys, dia? Ni molt menys. Jo cuino inclús només per mi.
0: Ferran Badia, tu ets de Sant... de on?
2: De Caldes de Montbui.
0: De Caldes de Montbui.
2: El poble que vull, el poble que vull.
0: El poble... país de carquinyolis,
2: 100%.
0: De pasta i d'alguna cosa més. No?
2: Pasta Sant Martí, sí, i, bueno, i molta bicicleta, per exemple, per dir molt, molt bones rutes. Ah, una pasta que va molt bé per fer sopa, eh? Li dona un toc així amargant, sí? I tal, una profunditat molt
0: bona. De fet, ara estic mirant el WhatsApp i m'has dit avui vindré a fer uns fideus guisats.
2: Ai, sí.
0: T'agraden molt els fideus o què?
2: A mi m'encanta. És un plat que, ostres, tant cuinar-lo com menjar-lo és el meu preferit.
0: I com el fas, aquests fideus guisats? A veure.
2: Mira, doncs és un sofregit molt bàsic, molt base, i seria en plan amb ceba, amb pebrot verd i vermell i all. I tomàquet també triturat natural.
0: Molt bé.
2: Comencem... Bueno, i de carn li posaríem unes galtes de porc, per exemple, vinga, costella... Aquí. Botifarra també pot entrar una mica el que us vingui de gust. Jo els faig normalment amb costella i amb galta de porc.
0: I la galta de porc per què li poses, a part de donar gust?
2: Jo pel col·làgen, que li dona aquesta
0: gelatina,
2: Aquell caldo que queda. Oh,
0: que bo.
2: I, bueno, doncs primer, això, una mica d'oli d'oliva, no, sense ser rancis, fem-ho bé.
0: Sí,
2: fem-ho bé, fem-ho bé.
0: Enrossim les carns, no?
2: Sí, fem així una mica, segellem, retirem, aleshores fem el sofregit amb les verdures, quan ja està tot ben puixadet i una mica transparent i així, ben tovet, diguéssim, torno a afegir la carn, desglasso amb vi ranci i aleshores, bueno, aleshores... torna a desglaçar i això, li tiro el tomàquet ratllat natural. Tornem a enganxar les coses, tornem a fer això, i aleshores he de dir que abans les patates les hem tallat, les hem empalat, les hem esqueixat, les hem trencat pel midó i les hem reservat amb una mica d'aigua freda. Què fem després? Tenim el tomàquet natural, l'afegim en el nostre sofregit amb la carn i les verdures, i aleshores... afegim les patates. Un cop tenim les patates, un parell de voltetes que agafin així una mica tots els gustos i podem agafar o bé brou de verdura, o bé brou de carn, o aigua mateix, a vegades, que a vegades no tenim de tot. I res, ho fiquem a escalfar al costadet i ja ho afegim. Quan les patates els hi entra una mica el ganivet, que les puguis punxar i comencen a estar una mica allò ja tovetes, uns fideus del número 2, per exemple, 8-10 minuts de cocció, això al gust, perquè la pasta a vegades és molt feta i a vegades és al dente, a mi m'agrada tirant cap a feta com de l'àvia, I ja està, i amb això ja...
0: Ah, i ara estic pensant jo, ara hi ha gent que diu, amb aquesta calor fer uns fideus, doncs sí.
2: A mi sí.
0: Uns fideus, allò, amb la galta, com deies tu, la botifarro, la salsitxa, el costelló, i també m'agrada molt que hi posis patata, perquè fas allò de el fideus que porten ja, que és un element farinaci, i la patata, bé, doncs és un altre element, doncs que combina de meravella. Hi ha gent que fa fideus i fesols,
2: 100%.
0: Doncs tu, fideus i patates.
2: Això és la recepta de casa, i com sempre me mare, ella és de sopa tot l'any, inclús quan la demana que li portin ben calenta el 20 d'agost, doncs a casa mengem fideus a la cassola tot l'any.
0: Ferran Badia, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Escolta'm, se't dona igual de bé fer de tècnic de ràdio que de cuina.
2: Ostres, no sé si és molt bo això.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner de Cal Fuster de Serrateix, Marcel Cardona. Marcel, per esmorzar, dolç o salat?
3: Salat.
0: Què a veure?
3: Llonguinissa.
0: Llonguinissa. Del mar?
3: El calamar.
0: I de la terra?
3: La patata.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
3: Pa amb tomàquet.
0: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
3: El formatge.
0: Un producte sobrevalorat?
3: El caviar.
0: Què et menges d'amagat?
3: Llet condensada.
0: En sèrio?
3: En sèrio.
0: Es nota que ets de finals dels 60,
3: sí.
0: Tu, eh?
3: Evidentment, sí, sí.
0: A veure, un sabor o aroma de la teva infància.
3: Els cargols.
0: Quin restaurant de capçalera tens aquell que hi va sempre que pots?
3: Al costat.
0: Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: Un alferrat.
0: Un producte que no suportis.
3: A la pota de pop.
0: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
3: Aquests cucs secs que venen avui dia.
0: Marcel Cardona, moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
1: Avui a la Fonda ens acostem fins al poble de Sant Martí Sapresa per entrar a Can Valls, una casa on la cuina neix des de l'origen més essencial, la terra, el bestiar i l'ofici. Amb en David Valls parlarem d'una cuina que veu directament de la carnisseria familiar i del microescorxador propi, un univers gairebé desaparegut que connecta el cuiner amb l'animal, amb el producte i amb la veritat del plat. Tradició, memòria i una mirada contemporània per entendre què vol dir cuinar amb responsabilitat. Entrem al restaurant a veure si aquest home el tenim vestit de pagès avui o de cuiner. No, mira, mira, de cuiner, de cuiner. David, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Com esteu?
2: Molt bé, molt bé.
1: Escolta, aquí a l'entrada veig que hi tens moltes fotos, fotos que segurament parlen molt d'aquesta història de Can Valls, que, si no recordo malament, tu ets la tercera generació ja, no?
2: Correcte, la tercera generació. Vaig començar a l'escorxador del meu germà, a la carnisseria, i bueno, després vaig per aprendre tots els talls dels animals i tot, com es havia de fer, i després jo vaig començar a l'escola hostaleria i vaig anar cap al restaurant.
1: Un restaurant que, com ara dèiem, teniu un escorxador propi, teniu carnisseria, però clar, és que també teniu una granja, la qual en surten una gran part de tota aquesta proteïna càrnica que serveix aquí al restaurant, no?
2: Correcte, jo sóc un fan dels animals, sempre m'han agradat molt, i bueno, tinc gallines, oques, xais, també tenim xais. He criat dos vedells, que és els que, bueno, que utilitzem pel restaurant, que sacrifiquem a la carnisseria, i bueno, i després la proximitat que tenim entre el restaurant i la carnisseria és molt, molt, molt única, és molt personal.
1: Una granja en la qual hi feu una feina molt especial perquè, si no recordo malament, també hi ha una fundació en la qual treballeu i col·laboreu no només a la granja, sinó també a la part dolça de la casa.
2: Correcte, col·laborem amb una fundació que es diu Fundació Astres, i nosaltres és una gran ajuda que, i ells estan molt contents de poder anar cada dia allà a fer unes tarees que és com treure els ous de les gallines, donar menjar als animals, i bueno, estan molt contents, no? I al final poder col·laborar amb gent així és, per nosaltres és un gran plaer.
1: Que el de Sant Martí Sapresa pertanyeu, o diguem-ne, esteu ajuntats amb Brunyola. Quan parlem de Brunyola, parlem d'avellanes.
2: Correcte. Aquí hi ha moltes avellanes, molts camps avellaners, i a la finca on parlàvem, jo tinc una petit trosset de camp d'avellaner que fem uns colants que es diuen els Martinets, i fem un colant d'avellana, que és molt bo, fet amb molt de carinyo i amor, i bueno, que per nosaltres és un referent a Brunyola i Sant Martí.
1: Veus aquestes fotos d'aquí, veus que hi ha els avis, que hi ha els pares, que hi sou vosaltres, que ja hi ha una quarta generació que està en camí, i quan tu et pares aquí a veure aquestes fotos, què penses?
2: Bueno, que hi ha una feina darrere de molts anys, no? I que s'ha de valorar, i jo estic molt orgullós i molt content, no? Que també hagi vist els meus pares veure que jo hagi pogut seguir el negoci familiar, que avui en dia és, bueno, és difícil, no? A vegades les coses costen i és difícil, i fer-ho amb molt de carinyo i amor, que és lo important.
1: Com t'ha marcat créixer entre una carnisseria, un escorxador i un restaurant?
2: Bueno, al final suposo que a vegades la vida te va portant a lloc, no? I haver viscut entre un restaurant i una carnisseria, sempre has vist la feina de casa, i és allò que arribava de col·legi, doncs cap a treballar, no? A lligar botifarres, a fer botifarres, o abans d'anar a col·legi, inclús. Jo m'aixecava a les 5 del matí i abans d'anar a col·legi a les 9 ja havia treballat 3 hores. I sempre m'han ensenyat els valors de la vida, de saber que era, bueno, la feina, un animal, no? Tot això.
1: Clar, tens dues mainades. Què diuen ells quan et veuen treballar? Perquè, clar, el restaurant comporta una feina, diguem-ne, allò diària, els caps de setmana, no? Ara, per sort, diguem-ne, teniu un horari, segurament, doncs, no sé si buscat o sense buscar-lo, però un horari més planer que segurament el que vas viure tu amb els teus pares.
2: Per sort, jo crec que és veritat, ja ha canviat molt, perquè l'hostaleria d'abans era molt dura, Bueno, les feines d'abans, ara han canviat molt pel tema de l'horari, tenim unes hores, no?, més marcades, no? I els meus fills, la pregunta que em fan, em diuen, bueno, és que papa, sempre treballes, no?, cada setmana. I la veritat és que sí, perquè és una feina lligada, sobretot de cap de setmana. Nosaltres on estem, sobretot divendres, dissabtes i diumenges, que és on la gent surt, i el bé vist sempre la feina, doncs sempre estàs enfeinat.
1: Bé, ja ve de tota la família perquè el teu sogre era pastisser.
2: Correcte, el meu sogre era pastisser, que passa que va fallecer fa un temps, i ell feia, bueno, doncs també s'aixecava a les nits a fer el pa, era un pastisser d'aquests d'abans, no, diguéssim, i que ara també costa molt avui en dia trobar un bon pa de pagès, un bon d'allò, que s'hagi fet tota la nit, s'hagi passat tota la nit treballant. I, bueno, i també feia uns torrons, l'època dels torrons, que jo els continuo fent per Nadal, i amb la recepta que ell feia, la veritat, un torró de avellanes amb praliné, que és molt bo, i jo faig la mateixa recepta, i és, per mi és un gran honor poder fer una recepta que ell feia, doncs continuen fent el mateix.
1: Estàs aquí al costat de la carretera, mentre estem xerrant, es paren biciclistes, motoristes, però clar, això dels esmorzars, a l'època aquella del Covid ho fèieu, però ara ja no, massa feina.
2: La veritat és que sí, perquè des que va venir el Covid, no sé què va passar, no? però tots ens vam quedar una miqueta a casa i van canviar una miqueta les coses, no? I després jo he anat tirant una línia una miqueta diferent de lo que era Can Valls de tota la vida, marcant poder una miqueta un servei una mica diferent, no? I vaig veure que fer esmorzar, dinar i molts dies sopar era complicat, no? Que se m'enganxaven les hores a l'esmorzar amb el dinar. I veia que no es podia fer exactament tot. I vam deixar de fer esmorzars, la veritat.
1: David, què significa per tu cuinar des de l'origen del producte? És a dir, ja no, la teva cuina no comença precisament, no?, allà als fogons, comença a la granja, de la granja passa a la carnisseria i després cap al restaurant.
2: Ostres, jo crec que tinc un gran avantatge, no?, de poder anar a buscar uns simples ous als martinets, allà amb les gallines, i que arribar aquí, aquell ou netejar-lo una miqueta, perquè evidentment s'ha de netejar una mica, i poder-lo cuinar. Quan te'l menges, no? Ostres, penses, és que el gust ja ha de ser diferent, ja canvia, no? Perquè aquelles gallines, els hi tiro l'enciam que en sobra al restaurant, vull dir, mengen molt diferent, i pinso blat de moro, està una mica així amb llibertat, no? I jo crec que tenir un producte tan a mà és, bueno, és una gran sort, i que costa molt de trobar això avui en dia.
1: Escolta, anem cap a la carnisseria perquè per aquí fa olor de botifarra. Em sembla que el teu germà avui està fent botifarres, no?
2: Correcte, diria que està fent llangonissa avui i anirà a veure'l, a veure què diu.
1: Doncs vinga, va, anem-hi.

0: Ep, David, ja hem arribat a la carnisseria.
1: Bueno, doncs, guita, us presento el meu germà, Jordi, i a veure què tal, eh?
0: Jordi, bon dia.
2: Bon dia, benvinguts a casa.
0: Però de tu, això de cuiner, no?
2: Bueno, ja m'agrada, eh? Ja m'agrada, perquè, evidentment, tot relacionat amb el món de... M'agrada menjar, molt. M'agrada el bon gènere, i, evidentment, cuinar-lo també.
0: Però tu vas quedar més a la carnisseria i a l'escorxador.
2: Sí, vaig continuar la branca de l'escorxador i la carnisseria dels pares, i en David va optar per la restauració. I, bueno, intentem fer una mica el que és el cercle tancat, de buscar animals de proximitat, passar pel nostre escorxador i poder-los oferir el que és la carnisseria i el restaurant.
0: Home, sou un escorxador, crec que bastant atípic. No sé si n'hi ha un altre com aquest a Catalunya, perquè vosaltres, diguem-ne, aquí sacrifiqueu totes les espècies, podríem dir, més convencionals, no? Porc, bacú, és a dir, vedella, vaca, també xai i cabrit, i ara, des de fa poques setmanes, també el pollastre.
2: Sí, evidentment. Crec que, com nosaltres, no crec que n'hi hagi cap, perquè primer de tot és un escorxador de tipus particular, que no és dels ajuntaments i això. I sí, sacrifiquem el porc, que per cert ho fem com s'ha fet tota la vida, socarrat, rescat amb la pedra tosca, pedra volcànica, tot superartesanal, i fem el xai, vedell i cabrits. I ara, últimament, hem incorporat una branca de pollastres per donar el servei de proximitat amb uns companys dels pollastres de bosc, que els tenim aquí molt a prop i no trobaven un lloc on fer el sacrifici, i hem incorporat la cadena aquesta, que crec que és molt bona cosa i estem supercontents.
0: Home, això jo crec que és molt important, primer pel benestar animal, que això és innegociable avui en dia a casa nostra, després per la qualitat, diguem-ne, alimentària i sanitària. Clar, suposo que això deu portar també molt de remenament, no? Perquè ara que cada vegada, doncs, amb el tema veterinari es mira molt tot això, clar, no sé, com us ho feu, això, per sacrificar, diguem-ne, tantes espècies diferents?
2: Primer de tot, una mica organització. Els dilluns fem el que és els pollastres, el dimarts fem tot el que és el porc, des del sacrifici i tota l'elaboració de caldera i tot això, que ho fem setmanalment, no ho fem una vegada cada X temps, i això ho intentem fer-ho tot el dimarts, i el dimecres fem el que és xai, cabrit i bacú. També, a més, el que fem som maquiles per la gent, que si hi ha gent que té el bestiar a casa seva, que se l'han criat bé, doncs nosaltres els hi fem el servei del sacrifici, despassejament i tallat i el que convingui.
0: Ja només et quedaria, em sembla, el conill, no?, per fer.
2: Sí, però bueno, de moment no. Tinc altres idees al cap, que ja fa temps que m'agrada molt remenar-ho, el que passa que no... Bueno, tots són problemes, però m'agradaria molt tractar el que és la carn de caça, fent botits de senglar, cabirol i aprofitament d'això, que s'està desaprofitant molt i molta cosa.
0: Home, aquesta és una d'aquelles coses que avui en dia també és, diguem-ne, com dèiem ara, innegociable, no? No pot ser de que hi hagi al bosc tants animals que fan també malbé molts camps de conreus, que fan malbé molts i també accidents, i per altra banda, doncs, hi hagi, diguem-ne, tanta carn desaprofitada, que a més és boníssima i és molt sana.
2: Sí, evidentment. Al final és una carn supersana, que no hi ha hagut medicaments, no hi ha hagut processos de granja, per dir alguna cosa, que ja, no són dolents, però vull dir, és una carn salvatge, supersana. Jo ho faig a títol personal, per mi, em faig fuets de cabirol, sobretot he fet pernil dolç de cabirol, xurís, i surt brutal, i me sap molt greu que es desaprofiti tot aquest tipus de carn.
0: Home, a més, tu ho tens fàcil per vendre, perquè no cal ni que el posis a la botiga. El teu germà, en David, aquí al restaurant, seria fàcil, no?, vendre un fuet de cabirol.
1: Correcte. De fet, l'aperitiu de Can Valls, normalment donem llangonissa de casa nostra, i una miqueta, bueno, unes bones olives, no?, puguin ser de calamat o, bueno, depèn on siguin, i és com el producte que destaquem, no?, la llangonissa, bueno, i tot l'altre, evidentment, la botifarra, tot l'altre.
0: Clar, aquí veig que, clar, com que tot és molt petitet, com funciona aquí? Tens el pati aquí darrere? Com va?
2: Sí, tenim el pati aquest on... Bueno, no el podeu veure, però ara ens hi trobem. Aquí tenim un pati, una quadra, on nosaltres o molta gent particular o el propi ramader ve i ens porta el bestiar. Tenim la zona d'estabulació, i on el dia següent fem el sacrifici. En el cas dels vedells, per exemple, Penseu que els vedells que arriben a casa fa mitja hora que han sortit de l'explotació, o sigui, l'estrès és mínim, arriben aquí i és que ni s'esperen, ja passem directament a sacrificar-los i això amb la carn es nota molt. Molt i molt.
0: Tu creus que la gent té consciència, diguem-ne, de la qualitat d'una bona carn? O sigui, parlem de la carn, avui en dia hi ha molta globalització, hi ha molta gent que no ho sap i menja carn de 10.000, de 15.000 quilòmetres a la distància, i en canvi potser no tenim tanta consciència d'aquesta proximitat, no? Ara parlaves d'aquests pollastres de bosc o els porcs que teniu o els xais...
2: Consciència crec que sí. Crec que el que falta és més divulgació i explicar les veritats de les coses, perquè crec que moltes vegades es ven com a carn de proximitat i es ven un producte ecològic, per exemple, o així, i realment crec que aquests passos ens els assaltem una mica a la torera, en molts casos. I encabat els que realment intentem fer això... doncs poder costa més divulgar la nostra feina i fer valorar la nostra feina. Això sí que ho crec.
0: Hi ha una cosa important amb això, que moltes vegades per una banda és el preu, però per l'altra també moltes vegades és una qüestió d'ètica, de moral. Creus que potser hauríem de menjar menys carn i menjar-la més bona, de saber d'on ens ve l'origen d'aquella carn, valorar-la més?
2: Jo crec que sí, evidentment. No s'ha de consumir carn cada dia, com diuen moltes dietes i dietistes, però que el que es consumeixi sigui bo. Hi ha temes additius, temes carns processades, i confiar més en el petit carnisser i el lloc on t'expliquem les veritats del que fem, i que molts ens coneixeu perquè ens diferenciem amb una qualitat diferent que no està carregada de... d'additius i coses.
0: Vull dir... Aquí hi ha una cosa important, Jordi, amb tot això. Ara parlaves, primer de tot, el benestar animal, no només per l'animal, sinó també per la qualitat d'aquesta carn. Però, clar, tu aquí ets una mica com un home orquestra, no? Perquè un dia et dediques al pollastre, l'altre dia al xai, al cabrit. Has d'anar fent i desfent, i mai més ben dit, no? Perquè cada peça requereix, diguem-ne, per una banda, unes són més estimades a la carnisseria, i les altres suposo que en Jordi diu, aquestes de... que no vagin al taulell, directament cap a la cuina.
2: Sí, sí, evidentment, ja m'has de fer una classificació. El problema que nosaltres tenim majoritàriament, per exemple, és un vedell. El vedell tothom vol les mateixes peces, i nosaltres sacrifiquem un vedell a la setmana i hi ha el que hi ha. I has d'intentar trobar sortida a totes les coses. Aquí a vegades també intentar fer córrer una mica la imaginació, com per exemple m'he fet cecines artesanes amb sal i prou de bou, de vedella, o vaig fer sobrassada amb uns bous que vam sacrificar, i has d'intentar donar sortida també una mica a aquestes peces que costa més vendre al taulell.
0: Jordi, aquí la feina és per tu, eh?
1: Correcte, correcte. Pes a mi em dona el mal de cap de dir, tinc això i s'ha de gastar. Jo intento buscar-hi solucions dintre del tipus de client que ve al restaurant, també.
0: Home, també hi ha una cosa important aquí, és que tu ets un... podríem dir en aquest cas un espectador de luxe, perquè tu cada dia el teu germà et fa les botifarres, allò, panxeta, una mica de papà de poder, una mica d'espatlla, sal, pebre, i para de comptar. Clar, poder tenir botifarres fetes cada dia, això és un luxe avui en dia.
1: No, és una gran sort, perquè jo el que dic, sense sortir del restaurant, perquè es comunica, no?, restaurant i carnisseria, sense sortir del restaurant puc anar a buscar les botifarres, l'embotit, tot, exactament tot, una bona cansalada, és...
0: Hi ha una altra cosa també que quan vaig venir fa un temps a menjar em va posar la pell de gallina, i és que aquí et pots trobar plats que estan, el que nosaltres diem, en perill d'extinció, no? Per exemple, un dels plats que hi ha a la carta és la sang i perdiu, que no és la perdiu, diguem-ne, de l'au, sinó el pulmó de xai, no? Clar, això seria impossible fer-lo sense tenir el teu germà aquí que fa aquesta feina tan important, no?
1: No, això és un plat, jo crec que és quasi impossible de fer-lo, ja que la sang, al moment que sacrifica l'animal, pues es guarda la sang, no?, per fer aquest plat, no? I es fa com el moment, no? El moment que es mata l'animal, doncs es fa aquest guisat, que a pocs llocs es troba, perquè no n'hi ha, no? Vull dir, un sang i perdiu, hi ha pocs restaurants que hi sigui. Sí que és veritat que és un plat que és molt peculiar, perquè t'ha d'agradar, no? Com un cap i pota, o... bueno, són plats...
0: Bueno, potser és un plat de que potser no te menjaries una reacció sencera, però el gust... Hi ha molta gent, per exemple, que la sang ens la mengem amb la botifarra negra, no? amb la morcilla, amb la baldana, i no tant potser més així, doncs fregida, no? Però és un gust, diguem-ne, peculiar.
1: Correcte, és un gust que t'ha d'agradar. Com has dit, no? Una botifarra negra o una croqueta de botifarra negra bona, també que la botifarra negra és aquell gust d'embotit que t'ha d'agradar. Doncs aquest plat és el mateix, no? És un guisat, una mica més fortot, no? Que t'ha d'agradar, sí o no.
0: Jordi, escolta'm, veig aquí al taulell que tens un gran reguitzell de propostes. Que bé que hi hagi pilotilles de mantellina.
2: Oh, i tant, això és inevitable. Vull dir, un plat de tota la vida aquí pagès, i té que ser sí o sí. A més, ara posant en el que comentàvem de la sang, per exemple, també una de les coses que fem és la sang bullida de porc, que és una cosa que no es troba pràcticament enlloc, i el plat de sang i fetge, Pep, que sang, fetge i ceba de porc, diguem aquí pagès.
0: Clar, aquest és un plat típic d'aquests de matança, no?
2: Sí, que també està molt en desconeixença i veig que hi ha gent que valora que continuïs tinguent sang perquè no se'n troba pràcticament enlloc.
0: A tu et sap greu, per exemple, que a vegades cuiners com el teu germà o com altres, diguem-ne, passin per davant algunes modes, que després segurament ell ens dirà que, clar, que la gent demana el que demana, no? Però que oblidem a vegades talls, no? A l'hora de desfer un animal o un porc o una vedella, i en canvi es posin de moda altres talls que no són de la teva tradició?
2: Greu no, perquè al final hi ha modes, hi ha tendències i coses que s'han de respectar. El que jo sóc molt defensor de les coses de tota la vida, de... No sóc una persona molt innovadora de fer botifarres de 50.000 gustos, però m'agrada, per exemple, que una botifarra sigui bona. Igual que intentar tenir la màxima qualitat amb el gènere. No, més que no pas innovar i fer gustos de 50.000 coses. Bueno, hi ha gustos per tot.
0: Jordi, si la gent doncs, ens està escoltant i diu, saps què? Pararem que passarem per Sant Martí Sapresa, anirem cap a Anglès o cap a Santa Coloma de Farners i Espara. Quins són els 5 productes icònics de Can Valls?
2: El primer de tot, la botifarra crua, que vull dir, molta gent ens coneix per la botifarra, crec que tenim un gènere molt, molt acertat i n'estem molt orgullosos. Segon, que hem de fer molta esmena d'aquest, és amb la llangonissa de pagès, que vam quedar segons el campionat de Catalunya de llangonissa artesana i que també estem molt orgullosos. També hem aconseguit fer una llangonissa sense additius i molt correcta, i després tot el que és la botifarra de perol que ens ho fem nosaltres, les pilotilles que li agraden en Pep, principalment el porc. I el xai, també esmentar que és tot xais de ramat d'aquí a la vora, i la vedella igual, vull dir... Però els productes principals són els del porc.
0: Home, suposo que el cap de setmana el tema del xai i el cabrit és el que deu, diguem-ne, també tenir requesta, no? Allò de fer les costellades, que no cal que siguin només costelles, que escolta'm, que uns polpissos de xai o de l'espatlla o del coll, a mi m'encanten.
2: Tema xai és un punt... bastant crític, crec. Crec que és una xai... Perdoneu. Crec que és una carn que s'ha deixat bastant de consumir, que em sap molt greu, perquè també ve molt producte de fora, que no és el que ha de ser. I si agafes un xai bo de ramat i d'aquí la vora, el gust és excepcional. I després s'ha de saber aprofitar totes les parts del xai. Tothom està només amb les costelles, inclús la gent té tendència a demanar costelles de xai. I amb el xai hi ha moltes parts. És millor per mi un tall de vena de coll o un tall de cuixa que una costella. Però, bueno, això cadascú a la seva opinió.
0: Home, a veure, clar, la vena de coll, podríem dir aquesta part del coll que el talles fi per fer a la brasa, sempre diuen que la part que toca l'os és la part més gustosa que hi ha, no?
2: Sí, amb tots els animals, el cap de llom de porc també és la més gustosa, el filet de pobre o del coll de la vedella també és dels més bons que hi ha, vull dir, tots els animals, o coll...
0: Escolta, i tu que remenes tant el tall, per un bon fricandó, quina és la millor peça per tu per fer el fricandó de vedella?
2: Pel fricandó, home, jo hi posaria el jarret, peixet o culatí. El culatí a mi és un tall que m'apassiona.
0: Sí. Boníssim, clar, la picanya que diuen els brasilenys, eh?
1: Sí, correcte, i ara, no?, podria que està més de moda, no?, els talls aquests que han tret, eh?, els argentins, que d'això són bons, també.
0: Escolta'm, veig que el teu germà t'ha fotut aquí un capatí, com diuen, el pit de xai amb pèsols, el pit de xai amb pebrot i tomata, ara que estem a bona temporada, què?
1: Home, és molt bo, i ho has amb ceba, guisat, un bon coll de xai així amb ceba també està molt bo. Nosaltres abans en fèiem poder més, perquè en fer més un menú més diferent, doncs poder gastàvem més, i sortia molt, i tenia molta sortida. Sí que és veritat que ara el que diguem, no?, la gent poder volar algo més, una espatlleta de xai, baixa temperatura, que és molt bona, m'encanta, però, bueno, són parts que no els hem d'oblidar i que són molt gustoses, molt, la veritat.
0: Parlàvem del sang i fetge amb ceba, parlem de la sang i perdiu. Quins són els altres plats que és difícil que trobis en altres restaurants i que, en canvi, aquí a Can Valls hi siguin, per la sort de tenir l'escorxador aquí?
1: Bueno, pues, lo que també havíem fet plat amb unes mandonguilles, amb la mantellina, els fèiem així guisats amb pèsols i, bueno, com tipo mar i muntanya, no?, havíem fet. I la veritat és que aquesta mandonguilla té un altre gust molt diferent. I sobretot, la botifarra a la brasa que tenim, doncs, no sé, és una botifarra feta a la brasa de carbó i crueta, si pot ser, sobretot, que no sigui gaire feta, és espectacular. I el que diguem, no?, cada dimecres, quan obrim el restaurant, aquestes botifarres són fresques, vull dir, han tingut un dia de matança, vull dir, quan s'acaba, és que, o sigui, és tot el producte fresc cada setmana, i això és una gran sort tenir-ho aquí al costat.
0: La cuina catalana necessita recuperar aquest vincle amb l'origen? Creus que avui en dia la cuina catalana, ara que l'any passat va ser Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, sembla que ara a moltes ciutats com Barcelona tornes a trobar plats de cuina catalana? Creus que hem de saber-ne parlar, hem de saber explicar d'on venen aquests plats, aquests productes?
1: Jo crec que sí, i cada vegada més jo crec que la gent ens agrada més, no? Un bon tall de carn que no el maregem gaire, un bon tall de peix fet a la planxa, ben cruixent, no?, amb la pell, amb un oli d'all. Bueno, jo crec que cada vegada la cuina catalana s'han de valorar més aquests plats que es feien de tota la vida, no? Un cap i pota, molt ben fet, amb el punt de picantet. Costa de trobar, però cada vegada jo crec que el producte hi ha més llocs, no?, o hi ha més llocs que es puguin trobar cuines així.
0: El teu germà en Jordi ens parlava del seu proper somni, que és incorporar aquesta part, diguem-ne, de la cacera aquí a l'excursió de la carnisseria. Per tu, quin és el següent somni de Can Valls?
1: Bueno, és difícil, el següent somni de Can Valls. No, que la gent vingui a casa, que mengi el màxim de bé possible, i que surti content, i sobretot no enganyar ningú i que digui, aquesta carn ve d'aquí, això ve d'allà, i que surti satisfet.
0: El que és important és, sobretot, saber explicar les coses, no? És a dir, és molt fàcil, suposo, per vosaltres, poder explicar, no?, la carta que feu, poder-la defensar, perquè, clar, dius, mira, aneu a la carnisseria abans, no? Tothom hauria de passar primer per la carnisseria i després per entrar al restaurant.
1: Correcte, aniria molt bé que la gent abans de venir a dinar al restaurant o a sopar, no?, pogués passar per la carnisseria, comprar els embotits, la carn, que d'allò, i poder-la degustar després a casa, no?, al restaurant.
0: Avui a la Fonda hem entès que cuinar no és només transformar productes, sinó assumir-ne tota la responsabilitat. En David i en Jordi ens han obert la porta d'un món cada cop més rar. El qui coneix l'animal, el qui el respecta, el qui el cuina amb coherència. Una cuina que no amaga res, que parla de territori, d'ofici i de veritat. Potser el futur de la gastronomia passa precisament per això, per tornar a aquest origen, perquè només estimant el producte des del principi el podem dignificar fins al final. Jordi, David, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Pep, i, bueno, esteu benvinguts a casa i sempre que vulgueu.
0: Anem a mirar a veure aquestes pilotilles de mantellina, si encara n'hi ha.
2: I tant que n'hi ha, segur, segur.
3: La Fonda de Catalunya Ràdio. Què voleu? Macarrons? Vedella amb bolets? Platillo? O cargols a l'adoba? I de postres tenim pastís de formatge, flam o farinetes de fejol.
4: I avui
0: avui toca Barcelona. Concretament, hem anat cap al barri de Sants, que allà hi tenim una dona empoderada com ella sola. I és que si parlem de Sants i parlem del celler de Gelida, hem de parlar de la Meritxell Falgueres. Meritxell, molt bon dia.
4: És que Sants is the new Soho.
0: Mira, la gent no ho sap, però aquí has arribat amb una bossa que, a veure, deixa'm mirar el que diu allà. Diu, no sé què, Casa Damunt.
4: Sí.
0: No sé si és un pernil dels Casa Damunt de Bonmatí o què.
4: No, és roba. És roba, que la Maite ens agrada molt i, a més, és una dona... És un referent per mi i ho està fent superbé, ho està patant internacionalment. M'agrada molt, des de Catalunya al món.
0: Així m'agrada. Avui venim aquí a casa teva, al celler de Gelida, ple de vins aquí, que, per cert, tu i el teu germà heu mirat mai a veure quantes ampolles hi ha en aquesta botiga?
4: Sí, mira, tenim unes 4.000 referències, però ja no és això. És que totes les hem tastat, o el meu pare, o el meu germà, o la meva mare, o jo.
0: Tela, no?
4: Sí, sí.
0: 4.000?
4: Sí.
0: Clar, aquí jo ara podria mirar i et diria el vi més econòmic que tens. No sé, ho saps quin és el més econòmic?
4: Sí.
0: Que no vull dir el més barat, eh? Digue el més econòmic.
4: 3,95. I és que una mica, nosaltres que som molt catalanis, Morrisset, és intentar qualitat, preu, plaer, donar-te el millor. Per això vens a la botiga. I, o sigui, com li diríem a un amic, no? Doncs, mira, aquest està superbé perquè no és tant les notes organolèptiques que té, sinó, mira, amb aquest quedes xupiguai i sembla que t'hagi costat més. O aquest, el sogre, és que segur, perquè el coneixem. És que la cosa és que els nostres clients porten tants anys, portem 130 anys, llavors ja coneixem a totes les generacions. I és, escolta'm, què t'ha tocat a l'amic invisible? La teva cunyada? Escolta'm, li encanta aquesta varietat.
0: A veure, i si ens toca la loteria, quin vi podríem, diguem-ne, agafar d'aquell que dius no ens podrem permetre mai de la nostra vida?
4: Ai, doncs...
0: Algun d'aquests, algun Iquem d'aquests, no? O...
4: Sí, mira, saps què passava quan era petita? Que, clar, la meva àvia, tothom estava pencant el celler. I jo em pensava que el xató d'Iquem, que és aquest xató a Sauternes, a Bordeaux, jo em pensava que era el xató di, rotllo italià, Ken, com el nòvio a la Barbie.
0: El de Ken. Hola.
4: Sí, sí, i un cop quan els hi vaig verbalitzar a la meva família, clar, eren com tots, uala!
0: Seria el xató d'en Ken, no diquem d'en Ken, no?
4: Ja, però jo amb el meu món, saps, aquí, de fantàstica,
0: sí,
4: no
0: sí.
4: Sé.
0: Veig que el teu germà està corrent per aquí, vull dir, aquest clar. Home no para mai o què?
4: No, el que corre a veritat és el meu germà, que sempre està a la botiga, el meu és la comunicació, més el posto, però és veritat que, clar, jo feia, el Ferran i jo fèiem els deures entre caixa, no? Llavors, clar, a mi se'm deia, és un magnum. Doncs jo no pensava en el gelat, jo pensava una ampolla de litre i mig. Meri, vés a agafar aquell magnum. Doncs jo ja ho tenia clar.
0: Escolta, i una curiositat. Clar, aquesta botiga porta molts anys aquí.
4: 130.
0: Oberta. 130.
4: 5 generacions.
0: Clar, però i què té a veure? Té alguna cosa a veure el celler de Gelida amb el poble de Gelida, que fan una escudella fantàstica?
4: M'encanta que em facis aquesta pregunta, Pep, perquè no saps quanta gent em truca i em diu, Falgueres, que estic per Gelida, que tu on estàs, que et vinc a veure. I li dic, doncs jo estic a Sants, jo estic al costat de l'estació, jo estic a Barcelona, jo sóc la Wines and the City, no la Wines and the Village. I és veritat que la primera generació, a més, és que tinc el carro al garatge. O sigui, tu veus el cotxe i tinc un carro de torn, que és quan el meu rebesavi portava el vi de Gelida a vendre a Barcelona. Sempre hem estat al carrer Vallespí 65, però es diu celler de Gelida perquè veníem a granel. Clar. Aquest vi de Gelida.
0: Que bo, que bo. Sí. Doncs mira que fa pocs mesos que hi vam anar amb la fonda a gravar precisament perquè fan una escudella fantàstica.
4: Sí.
0: Jo pensava, quan tornava dic, què hi tindran a veure el celler de Gelida de la Meri Falgueres amb aquest poble tan fantàstic d'aquí de Barcelona? Escolta'm una cosa, bé, hem vingut aquí, evidentment volem parlar de vins, però volem parlar de vins amb una tipologia molt especial, i és que vas treure el llibre Mujeres del Vino, en Planeta Gastro, amb un pròleg de la Carme Ruscalleda, que, clar, tu ja ho saps, que en el programa de la Fonda vam tenir la secció de Dones del Vi, amb Blanca Nan.
4: Sí, que és la fundadora de Mujeres del Vino, de Dones del Vi, que és un moviment que neix al cor del Priorat, a Gratallops, on Blanca Nan té Clos Figueres, i neix gràcies a la generositat, a la sororitat de l'An amb les altres productores, i sobretot amb mi. Potser sóc la cara més visible perquè m'encanta comunicar i perquè l'An és el seny, però quan jo tenia la depre postpart amb el meu segon fill, que se'm feia tot

0: anteriors al Me Too, i la veritat és que mola perquè el temps ens està donant la raó, també. Mm.
1: Clar, tu que ara parlaves precisament del teu passat a Itàlia, i que coneixes molts cellers, no només de l'estat espanyol, sinó de tot el món, com veus precisament la figura de la dona amb aquests cellers? Perquè suposo que, clar, que hi ha d'haver molta diferència, no? Ja no només entre països, sinó també entre rols, a vegades, familiars.
0: Mira, jo m'he format entre Bordeaux, entre França, a Napa Valley, a Califòrnia, i com t'ho has dit, no? He estat molt de temps visquent a Toscana i a la Gran Via allà, i per mi, quan diu és molt masclista el món del vi espanyol, dic, bueno, Itàlia per mi és pitjor, encara que jo he entrevistat a Done del Vino, que és un gran col·lectiu a Itàlia, que a més fan una feina fantàstica a les escoles, ensenyant a beure, sempre pensant en aquest ecofeminisme de que no volem beure molt vi, vendre molt vi avui i tenir alcohòlic, sinó volem gent i una societat que eduqui a la gent jove en beure poc i bo sensorial, i això, per exemple, és una cosa que he pres molt de Done del Vino, i elles em deien que no sentien el masclisme. Jo pensava, doncs jo, a Itàlia, a mi és que ja senzillament ningú em preguntava ni a què em dedicava, no? Era la mujer del bodeguero, que fins i tot li he posat un capítol per donar-li guassa. A Estats Units segurament ha sigut el lloc on millor. A França, precisament hi ha el capítol quan parlo del Me Too, i si sí, hi haurà un Me Too en el món del vi espanyol, que és veritat que a França es va intentar denunciar i al final va acabar que van haver de pagar les que denunciaven perquè no es va poder demostrar, no? Que això sempre et destrempa molt, no? I dius, jo, per exemple, en el meu llibre no poso noms, precisament perquè he pres de les companyes de Peyton Tompinyart, que és aquest Instagram i aquest moviment que va sorgir allà. I, però, bueno, aquí estem. T'haig de dir que a l'estudi que hem fet, Mujeres del Vino, amb l'Instituto Más Mujeres, el lloc on hi ha més masclisme, perquè és anònim i no es pot dir, de l'estat espanyol, és més al centre d'Espanya. Aquí estem molt bé, comparat amb altres llocs.
1: Home, jo estic repassant una miqueta, ara parlant amb tu, i repassant una miqueta, clar, les viticultores que més jo conec, no?, que són les catalanes, les de l'Empordà, que són les que em toquen més,
0: sí.
1: I penses, ostres, jo crec que estem molt bé aquí, és a dir, que tenim unes dones empoderades que fan grans vins, no? I això, però clar, evidentment, tu tens un ventall molt clar, més gran, no?
0: Mira, Pep, així el titular seria que només un 20% dels bodeguers són bodegueres, que només un 15% són CEOs. Són dones del vi, són CEOs, que un 60% de les dones que ens dediquem al vi és per llegat familiar, llavors costa molt denunciar els abusos, i més quan estàs en el món rural que no tens tantes opcions. I també t'haig de dir que el 2025 hi ha moltes bodegues que ja no només la dona fa menys keeping i fa de secretària i no està assegurada i que quan et separes et quedes amb una mà davant i una darrere, sinó que hi ha moltes germanes que se'ls hi paga un sou perquè no vagin ni per la bodega. Saps? O sigui, és molt de pares a fills i encara el 2025 ens trobem molts casos així. I això és molt fort. És que això és, que és feudal, eh?
1: Clar, és curiós perquè després, per altra banda, avui en dia tu pots anar a estudiar enologia i jo no sé ara la quantitat de gent que hi ha, però és que cada vegada es veuen més dones, no?, que estudien enologia.
0: Molt més. Mira, quan jo vaig estudiar sommelier fa 25 anys, érem dues a la classe. Ara, que encara don classe amb el Pitu Roca a Girona, els sommeliers, és més a la meitat i és un gust. Per això jo a vegades dic, és que em fa vergonya lo de Mujeres del Vino, ho matem ja? I ho he parlat amb molts experts i expertes en feminisme i em diuen que encara no, perquè no s'ha arribat a la igualtat. Però mira, quan la gent jove em diu, oi, doncs això és molt anacrònic, penso, hosti, pues que bé que estem fent la feina, no? Si creus que no fa falta. Ara, jo veig a les ties d'Afganistan que no poden estudiar, veig què li passen a les dones quan tenen la regla a la Índia, i la veritat, històricament, per exemple, no he estudiat que moltes de les bruixes que van cremar no eren bruixes, eren elaboradores de vi o de cervesa.
1: O de remeis casolans, no?
0: Però saps per què ho feien? Per algú econòmic, perquè els hi feien la competència. O sigui, no és que hem sigut unes bruixes o que no teníem prou talent, és que molestàvem.
1: Clar, aquí hi ha una cosa interessant.

0: amb tot això hi ha segurament aquest reguitzell, diguem-ne, de dones que fan vi, com dèiem, a tot el món, eh? Però, clar, n'hi ha unes que ens toquen més a nosaltres, com jo ara, clar, ara estic pensant, no?, allò que et deia fa un momentet, no?, amb dones a l'Empordà, no?, des del celler La Gotina, no?, que fa aquests vins naturals fantàstics. N'hi ha molts, i clar...
1: La Carme Casacoberta, clar, que és la presidenta de Denominació Origen, que té vinyes Olivardot, juntament amb la Carlota,
0: amb la seva filla.
1: Saps? Sí.
0: Però clar, i moltes vegades penses, ostres, tu, un vi que el fa una dona serà diferent d'un vi que fa un home?
1: Mira, a vegades em pregunto això. A mi em va passar el primer cop que vaig anar a menjar a casa la Carme Ruscalleda, que justament anava amb la gent del Gaig, anava amb el Ramon Freixa, no? I jo pensava, hi ha alguna cosa a les presentacions, no?, amb l'estètica, però, per exemple, a la Carme no li agrada gens, no?, que es diferenciï. Jo t'haig de dir que no es diferencia el vi fet per dones, però sí a l'hora de comunicar. Que ja ha passat a la propera generació, però jo crec que hi hagi més dones en el món del vi ha fet que canviés la comunicació.
0: Meritxell Falgueres, Mujeres del Vino, Editorial Planeta, moltíssimes
1: gràcies.
0: I ara obrim una ampolla d'aquestes.
1: Sí, que feia...
0: La que jo vulgui?
1: Feia molt temps, Pep, que tu i jo no compartíem micròfons.
0: Per això, veus? Sí, hi he hagut de venir jo al celler de Gelida.
1: Sí, la que tu vulguis, perquè saps que pago jo. Vinga, va.
0: Va.
1: Tirem la casa per la finestra.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la cuina conscient no malbarata. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Avui serà l'últim dia en què arribarem als 40 graus a Catalunya i la calor extrema s'acaba demà. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Després d'un estiu de rècord en què s'han tocat els 40 graus, almenys en un observatori de Catalunya en 21 dies diferents, el màxim des que hi ha registres, en què a Barcelona hi ha hagut 54 nits tòrrides sense baixar dels 25 graus i en què s'ha registrat la temperatura mínima més alta de la història, 32 graus i mig a Portbou a principis de juliol, la previsió és que avui arribarem al pic d'aquesta última calorada, que demà les temperatures començaran a baixar tímidament i que de cara a divendres i al cap de setmana el canvi serà més que evident. Per tant, avui, més que mai, temps pel temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I, Francesc Mauri, la notícia pot ser, si de cara al setembre no gira molt la truita, que les temperatures extremes d'aquest estiu ja no tornin fins l'any que ve.
2: Sí, bona tarda. Aquest seria el més raonable, però amb l'escenari que tenim els darrers mesos i els últims 5-6 anys, aquesta dècada del segle XXI, al setembre qualsevol cosa és possible, però sí, tens raó en el sentit que, com a mínim, els pròxims 10-12 dies semblaria molt improbable, per no dir gairebé impossible, que a partir de demà s'arribi als 40 graus en algun observatori català. I com molt bé deies, i això és important ressaltar-ho, demà que ningú s'esperi deixar de passar calor, perquè en farà molta. El que passa és que avui alguns observatoris arribaran a 40-41 graus i de cara a demà ja no es passarà dels 37-38, que vol dir molta calor igualment. I efectivament, divendres ja ho notarem més. La majoria del país hi ha entre 28 i 34 graus. Continua sent calor, però no tanta, i fins i tot més avall dissabte, diumenge i sobretot dilluns. De moment, els ruixats i tempestes tímids. Avui a la tarda algun al Pirineu, demà a la tarda algun al Pirineu, demà més núvols, i potser entre divendres i el cap de setmana hi hagi més ruixats i tempestes, però de moment no seran generals.
0: Doncs aquest horitzó perquè s'acabi la calor extrema és la notícia. El dia que el govern espanyol ha anunciat un primer trasllat de la península de menors migrants que són a Ceuta, a Ortega.
3: Seran 500 nenes que seran acollides temporalment per ONGs. Una decisió que arriba l'endemà que la Comissió Europea instés Espanya a retornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat.
0: Madrid, Paula Brujats.
4: I és una mesura d'urgència, un trasllat provisional i per protegir mig miler de nenes que encara dormen al carrer en campaments improvisats i exposades a tota mena de riscos, violacions incloses, nenes com la Wafae, que va fugir del Marroc.
5: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit.
4: El Ministeri vol començar el trasllat cap a la península el més aviat possible i no caldrà l'aval dels governs del PP perquè les acolliran ONGs.
0: El Catalunya migdia d'avui sentirem què diuen els experts d'aquestes devolucions de menors al Marroc. Mentrestant, a Catalunya, el govern estudia una nova porta d'entrada a l'alta velocitat a Barcelona.
3: Seria per un ramal que uniria Lleida, Igualada i Martorell abans d'entrar a la capital per la Sagrera, en una línia que travessa o que travessaria el Vallès. La Generalitat ha encarregat ja un estudi per analitzar-ne els costos i la viabilitat. El projecte inclou un ramal que uniria Lleida amb Girona per Manresa. Sentiu la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
6: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: I a aquesta hora tenim Castells en directe amb la Diada de Sant Magí. Anem a Tarragona, Josep Almirall.
7: Bon dia. Tercera ronda aquí a la Diada de Sant Magí. Els Xiquets del Serrallo han acabat ja la seva actuació, completant la primera clàssica de vuit del seu historial. Fins ara un gama extra, el 2-9 de la colla jove Xiquets de Tarragona.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García, és el dia del Gamper.
8: Presentació del Barça davant l'afició, amb Rodri com a principal novetat d'esta temporada. El jugador madrileny, presentat ahir de vesprada, s'ha entrenat ja amb l'equip, el sentirem. I també l'última incorporació de l'Espanyol, el central eslové Vanja Đerkušić, que arriba a cedit del Zenit de Sant Petersburg. Parlarem també de la segona divisió, amb el Girona i el Sabadell, i de bàsquet, ACB amb l'Ilerna Lleida, que ha començat els entrenaments de pretemporada, i també d'un vell conegut que es torna a vestir de curt.
0: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Manolut García.
9: Bon dia, doncs, amb algunes aturades puntuals. A l'AP7, a Fogars de la Selva, direcció Girona per alguna possible incidència. A dos punts fronterers, Nacional 2, de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França, i l'N145 a la duana de la Farga de Moles, direcció Andorra. I els trens de Lleida, Cervera o Manresa circulen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una incidència d'infraestructura entre Cervera i Bell-lloc d'Urgell.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passant gairebé 6 minuts de les 2 de l'últim dia que arribarem als 40 graus a Catalunya. És la notícia d'obertura d'aquest Catalunya a migdia, amb aquesta previsió que demà sigui l'últim dia de calor extrema i que després de cada divendres i dissabte els mapes ja ens situïn en una situació de treva, com a mínim 10 dies. Ara mateix, però, quina és la situació arreu del país, Toni Fortesa?
10: Doncs Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que afectarà bona part del territori. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el pla enfocat es manté en prealerta per perill molt alt. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, la EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i punts al prelitoral. Poden anar acompanyades de fortes ratxes de vents i de calamarsa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
11: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementar lleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
10: I al País Valencià avui hi ha avís vermell per calor amb màximes entre 42 i 44 graus al litoral de València i al nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori amb possibilitats de tempestes seques en alguns punts.
0: I en paral·lel a tot plegat, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. I és que al juny l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del que és normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem cap a Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
12: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
13: Fa dos mesos que no estàs corrufollets entrant dins aigua. Ha estat no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufau quan entraves dins aigua. Enguany ja és calenta quan entres i quan més va més calenta.
14: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. De matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
12: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: I a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga de la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no fluixen, mentre a Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor també continuen pujant. Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
15: Bon dia. Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred, però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Huckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
16: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
15: El Rhin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Kaup, a Renània-Palatinat, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
0: I en tot aquest context, atenció a la dada, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. És un cens del periòdico que constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. Haurien de tenir-ne per llei, Toni?
10: Doncs la normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment on hi ha la residència per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització concreta a les habitacions. És una normativa antiga. La presidenta de la patronal de residències, ACRA, Cinta Pasqual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses i valorant si ho fan, si ho han de fer amb la instal·lació d'aparells a les habitacions.
17: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
10: La situació a les residències, però, ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi, publicat aquest juny, conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. D'altra banda, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres.
0: 3 minuts i serà un quart de 3. Ara escolteu aquest testimoni d'una migrant menor d'edat, la Wafae, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
5: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
0: Com la Wafae, són moltes les nenes que encara dormen al carrer i s'exposen a agressions sexuals. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península els propers dies perquè les acullin diverses ONGs. Un pedaç encara sense data i que arriba 19 dies després de l'entrada massiva. El PP ja està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Anem a Madrid, Pau Brugat, bon dia.
4: Bon dia, és una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que 3 setmanes després malviuen en campaments improvisats sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Les acolliran ONGs en centres propis i, per tant, no caldrà el sí dels governs del PP perquè les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és protegir i acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
18: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
4: Però la decisió d'avui xoca amb el relat de ministres com Albanis i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants, inclosos menors. S'hi ha sumat també la pressió de Brussel·les a favor de deportar nens i nenes, i el Partit Popular ja rebutja que arribin a la península aquestes primeres 500 menors. Alicia García, portaveu del PP al Senat.
19: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
4: Però molts menors no venen del Marroc, han arribat a Ceuta fugint de països en guerra. El PP que reclama que es deporti menors immediatament i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Doncs efectivament, en aquest context, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és millor per cada infant, Pilar García.
20: Doncs sí, això és el que ha explicat a 3Cat Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
21: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
20: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
22: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección, pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
20: I sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar. Però és millor això que res.
21: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
20: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com sentíem i com detalla Patricia Fernández.
22: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
20: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
0: Mentrestant, a Catalunya, després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. I la proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès, on també es preveu una nova estació d'AVE. Cristian Roldán.
23: Una de les finalitats de l'estudi és precisament determinar on s'hauria d'ubicar aquesta estació vallesana d'alta velocitat. L'objectiu és que sigui un intercanviador amb rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. Paral·lelament, el nou itinerari també permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera. El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne també la seva viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
24: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
23: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón.
25: Una connexió a la Catalunya central, a Noia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
26: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
23: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap al Martorell, al Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona.
0: Encara en clau de mobilitat, el Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'un milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu de lloguer. El recàrrec el cobraven per les despeses, deien, de gestió de la multa. Roc Fargas.
27: L'empresa
1: justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar al client. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada per al client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitoria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar a Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
0: Mentrestant, en crònica internacional, pressió a Zelensky a Ucraïna, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president ucraïnès des de l'inici de la guerra. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport, mentre el Parlament ha confirmat el seu successor. Zelensky ha sumat un altre mal de cap, doncs, amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà, amb la repressió contra els ciutadans que van voler votar en contra de Putin i que volen votar també contra la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Suprem per defensar el dret a votar seu dret a votar el partit Diàblica, l'única formació pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat detinguts i empresonats. Ens centrem, doncs, en aquest element. Anem cap a Moscou. Cristina Solies.
2: Bon dia. Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar 2 setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
3: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
2: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
1: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
2: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
6: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
2: Segons les enquestes, 2 de cada 3 russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
0: I mentrestant, al Pròxim Orient, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. L'últim semestre s'han triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Bon dia. La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
8: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
7: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han de parir al terra. Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
8: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
7: Més enllà de les difícils condicions de vida, hi ha, òbviament, el risc d'una mort directa per un bombardeig. Ahir, 6 palestins van morir en un atac contra una cafeteria de Ciutat de Gaza. Des de l'entrada en vigor del teòric alto el foc, ja han mort a la franja 1.265 palestins.
0: I un últim apunt de la crònica internacional ara amb Donald Trump de protagonista. Perquè el president nord-americà ha anunciat un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina a fer per arribar a un acord formal, Albert Banyà.
9: Les tarifes, ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel i la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units al mercat canadenc. El líder estatunidenc vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final. Les relacions entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència de Trump.
0: I ara sí, tornem a Catalunya. Per explicar-vos que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat, perquè en la majoria dels casos no hi ha una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica i pionera. Mònica Mas.
11: Sí, la majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari, amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
12: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal, o infiltracions amb toxina botulínica.
11: El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental, i és que la majoria de pacients arriben, com deies, a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben donant cap diagnòstic. És el cas de la Pilar, té un pinçament al nervi púdic que li impedia seure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat del dolor pelvià crònic i demana que se'n parli per fer-ho possible, visible.
13: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
11: El dolor pelvià es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat millor.
0: I us parlem ara del model d'atenció a la salut mental de Girona, que evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de Nacions Unides. Girona, Núria Pereira.
14: Bon dia. A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària, de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
15: Evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
14: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
0: I del gironès al Pallars Sobirà, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí va deixar un centenar de tones d'arbres caiguts. Ara retiraran tota aquesta fusta per reduir un risc d'incendi, que és molt alt aquest estiu. Anem cap a Llavorsí, Joaquim Albalate.
4: Bon dia. L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
5: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
4: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
5: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
4: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
0: Doncs bé, ni al Pallars Sobirà ni a cap altra comarca de la demarcació de Lleida. Ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Anem a Lleida, Estela Busoms.
10: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
16: És molt difícil encontrar algú formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
10: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades. A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, a la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
17: Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tindre un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
10: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
0: I encara a Ponent, els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 conills i que això no resol el problema. Ens quedem a Lleida, Noelia Casellas.
18: Hola, Joan. De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills. Però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
19: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir per això, que hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
18: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes.
0: I ara anem cap al sud, perquè tenim en marxa al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs, amb la recollida de l'arròs bomba. I és una campanya marcada per la inestabilitat i la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixaran, però la sequera, que viu en zones com Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic, poden afavorir els productors ebrencs. Tarragona, Jordi Barranca.
27: La campanya ha arrencat amb optimisme en el sector pel que fa a les dades de producció, però no pel que fa als preus. En aquest sentit, denuncien que viuen en una inestabilitat permanent i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Les previsions indiquen una baixada que pot quedar esmorteïda per la sequera en altres zones productores, com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
28: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius. De què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
27: En principi, enguany els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 euros la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i també festes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
0: Ara passen 3 minuts de 2:45. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectem amb la plaça de les Cols de Tarragona. Tenim Castells en marxa. És la diada de Sant Magí.
1: Catalunya migdia.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
20: El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Avui, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
22: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
21: Però el guanyador té un problema.
22: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
23: Nosaltres!
21: Només cal fer-se passar pel mort.
22: Però qui truca a la porta?
21: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.
0: No sé si exactament amb aquest ritme, però el cas és que tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona. Les quatre colles locals actuen amb l'ambició d'aixecar a casa els seus millors castells. I Josep Almirall, amb les gralles més normalitzades, com està anant la jornada?
24: Bon dia, doncs som al final de la tercera ronda pràcticament, però tant la Jove de Tarragona com els Xiquets de Tarragona ens hi caldrà com a mínim un altre per acabar els tres castells. Ara la Jove de Tarragona acaba de coronar en aquests moments el 5 de 9, és una estrena del dia. Els Xiquets de Tarragona, després d'haver descarregat a la primera i segona ronda el 7 de 8 i el 4 de 9, ha acabat amb intent desmuntat el 3 de 9 que volia estrenar la tercera ronda, i els Xiquets del Serrallo, com us havíem informat, ja han acabat les tres rondes, 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, primera clàssica de 8 completada del seu historial i d'aquesta temporada. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau també a l'espera de concloure la seva tercera ronda, després de descarregar el 5 de 8, estrena del dia, més el 4 de 8 amb l'agulla, i en aquests moments la colla Jove, Xiquets de Tarragona, descarrega el 5 de 9, és el segon gama extra que veiem aquesta temporada, la primera vegada que aconsegueix la supercatedral aquest 2026. Recta final, doncs, d'aquesta tercera ronda a la plaça de les Cols a Tarragona.
0: Gràcies, Josep, i com és habitual en els castells en directe, mentre sentim la crònica de fons, podem anar intuint què ens està a punt d'explicar en Josep a les 3, al butlletí a les 3, l'actualització de tot el que hagi donat. Si ara tenim més temes. I us parlem de fotografia, com se'n diu, perquè el món de la fotografia està canviant i molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge, i des que hi ha intel·ligència artificial tot s'ha accelerat fins al punt que gairebé tothom amb un senzill mòbil a la mà pot millorar una foto. Però, paral·lelament, també creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no. En parlem avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia. Valèria Obreda.
25: La fotografia és una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 25 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
26: Jo crec que més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tots. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
25: El fotoperiodista Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, hi veu elements a favor.
29: Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Image, fiques una foto i et diu on està feta.
25: Però també hi ha una part negativa.
29: La proliferació d'imatges en intel·ligència artificial fa desconfiar de que una fotografia sigui autèntica. Amenaça sobretot la credibilitat de les notícies i, per tant, la documentació històrica.
25: Per ara, la publicitat és la que més fa servir la IA. En canvi, la fotografia documental de casaments o retrats no en depèn tant. A cop de rock.
0: I un últim apunt abans dels esports. A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses.
2: Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va plegar fa just un any. La idea va néixer fa 2 temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors. El muntatge es manté fidel a l'original sense canvis ni al guió ni a les cançons. Ho explica Catalunya Ràdio Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock.
6: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora, ens toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Les entrades s'estan venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
2: La història passa en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock. En escena hi haurà 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, amb temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau. La companyia vol tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.
0: Mentre intentem tornar-nos a sentir joves, arriben els esports. Avui és el dia del Gamper i també de sentir Rodri. Marta García.
7: L'últim fitxatge del Barça, que ja s'ha entrenat amb l'equip i ha manifestat que el club blaugrana sempre ha sigut la seva primera opció.

0: Se va fer esperar unes quantes hores, però finalment ahir a les 7 de la vesprada, presentació de Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, com a nou jugador del Barça, i enmig de molta expectació, i després d'un dia llarg entre la revisió mèdica i la firma del contracte, ja de vesprada, com vos dèiem, va aparèixer el flamant nou jugador del Barça, Joan Fitó.
1: Un Rodri molt tranquil, molt agraït a tothom, a l'afició i també als periodistes que el van rebre ahir al Camp Nou, i sobretot Rodri, doncs, amb les idees molt clares. Ha explicat com ha viscut l'estiu, com ha viscut aquest fitxatge pel Barça, i ara el sentirem. Deia Rodri que el conjunt blaugrana sempre havia estat la seva primera opció.
2: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción, y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
1: Missatge molt clar de Rodrigo Hernández, que explicava en aquesta roda de premsa de presentació, doncs, que ja havia parlat amb Hansi Flick, que no ho havia pogut fer abans, que també, evidentment, doncs, havia mantingut contacte amb tots els seus companys de la selecció espanyola, i dos noms propis, el de Marc Bernal, perquè deia Rodri que Marc Bernal és un gran jugador i que, doncs, podrà ser una mica el seu mentor, i de Lamine Yamal, paraules, doncs, boníssimes de Rodri cap a Lamine Yamal, diu Rodri que té moltíssim futur Lamine Yamal. Un dels temes que preocupava a l'afició del Barça era com està Rodri d'aquella petita operació que es va fer a finals de juliol després de guanyar el Mundial amb Espanya. Rodri diu que no té cap problema i que es pot posar ja mateix a les ordres de Hansi Flick.
2: Yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor, así que y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
0: Doncs Rodri, que té ganes de jugar, que tranquil·litza d'esta manera l'afició, que vol ficar-se a les ordres de Hansi Flick. De fet, ho ha fet ja este matí en el primer entrenament. I el tècnic alemany ha parlat ja, Joan Fitó, del seu nou jugador, però atenció, perquè no ha sigut l'únic que n'ha parlat.
1: No, n'ha parlat Hansi Flick, i també, ara el sentirem, n'ha parlat José Mourinho. Ho va fer ahir el tècnic portuguès del Real Madrid a una entrevista al Chiringuito de Mediaset. Però comencem pel tècnic alemany del Barça, un Hansi Flick encantat. Evidentment, amb l'arribada de Rodri, demanava Flick, després de la temporada passada, que necessitava lideratge per aquest vestidor, que necessitava experiència pels dies grans. Doncs vaja, evidentment, Rodri és aquest perfil, un Hansi Flick que, com dèiem, encantat amb l'arribada de Rodrigo.
3: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
1: Flick, encantat amb el fitxatge de Rodrigo, un Rodri que, com ell mateix reconeixia, doncs, tenia altres opcions. Una d'elles era la del Real Madrid. Ahir, José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, va parlar de Rodri, va explicar que fins i tot Mourinho havia parlat dues vegades amb el futbolista en aquell moment del Manchester City, però que els dubtes, diu Mourinho, de Rodri per fitxar pel Real Madrid li van generar dubtes a ell, a Mourinho, per fitxar el migcampista ara mateix del Barça.
4: El club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y te hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
0: Rodri, doncs, presentat com a jugador del Barça, amb els dubtes de Mourinho, i avui el que toca és el gamber. Un trofeu feu Joan Gamper en que difícilment veurem a Rodri vestit de curt, però que l'equip agarra moltes ganes és la presentació davant l'afició i al davant fitó hi haurà l'Al-Ahly egipci.
1: Sí, el que és l'exconjunt de Hamza Abdelkarim. Avui és l'última prova del Barça abans de començar la Lliga diumenge a 9:45 al Martínez Valero contra l'Elx. Un dia especial, sobretot, doncs, per les cares noves, per Adeyemi i per Gordon. No hi serà encara Rodri. A les 7 començarà la presentació de l'equip. Recordem, ahir explicava Flick que l'encarregat de fer el discurs inicial en aquest Gamper serà Rafinha i no Frenkie de Jong. Un Flick que, doncs, no ho amaga, té moltes ganes de Gamper.
3: Per mi també és especial, perquè és el primer partit a casa amb els aficionats a l'Spotify Camp Nou. És fantàstic, perquè la temporada passada vam guanyar tots els partits a casa i això va ser molt important per guanyar també la Lliga. I el suport dels culers va ser fantàstic. Això és també el que necessitem avui. Necessitem la seva passió, la seva energia i el seu suport. És el que necessitem.
1: Última prova del Barça abans de començar aquesta Lliga. Retorn avui al Camp Nou per començar la temporada 26-27. També torna avui la TDT. Primer partit de la TDT avui a Catalunya Ràdio. Aquest Barça al Ahly. El partit començarà a les 8 del vespre en directe, com sempre, a Catalunya Ràdio.
0: Fem una pausa ara i després.
2: I felt very happy, very surprised, let's say. I expected the call.
0: Avui ha sigut dia de presentació en l'Espanyol.
5: Catalunya migdia.
6: Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
7: És hora de presentar-se davant l'afició.
8: El club enguany donarà resultats.
7: És hora del Gamper.
9: Soc en la línia bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
7: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
10: Ajuda la vida!
7: Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
11: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
5: Catalunya migdia.
0: Dotze minuts i arribarem a les 3. Com vos dèiem, avui ha sigut un dia de presentació en l'Espanyol, la del central eslové Vania Darkušić, de 26 anys, que arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg en qualitat de cedit, i amb ell el club encara no dona a Josep Gaya la plantilla per tancada.
3: Sí, Vania Darkušić ja ha estat presentat com a nou jugador blanc i blau. És el cinquè fitxatge de l'Espanyol per aquesta temporada. Com deies, arriba cedit del Zenit per uns 300.000 euros i l'Espanyol disposarà d'una opció de compra un cop acabi la temporada. Darkušić és un jugador que destaca per la seva polivalència. Pot jugar tant de central com de lateral. Compta amb experiència a la Lliga de Campions, on hi va jugar amb l'Estrella Roja fa dues temporades. I a més, és el central titular de la selecció d'Eslovènia. Durant la roda de premsa, el futbolista eslové s'ha mostrat il·lusionat i també ha dit que es veu preparat per debutar aquest proper dissabte contra el Real Madrid. També ha estat present Monchi, el director esportiu de l'Espanyol, on ha parlat dels possibles fitxatges del conjunt blanc i blau i ha destacat que la primera opció és incorporar un extrem.
16: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser, y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
3: Monchi no ha volgut donar cap nom d'aquests possibles fitxatges, però ha destacat que l'equip ha millorat respecte a la darrera temporada.
0: I també se preveuen molts moviments al Girona. Ahir, de fet, van anunciar el fitxatge de Moomin. I avui ha parlat Quique Álvarez, el tècnic, dos dies abans del partit del divendres en el camp del Córdoba, i segueix Eduard Solà la situació de provisionalitat.
17: Amb diversos jugadors a la rampa de sortida, que veurem si demà entren o no a la convocatòria. El Girona juga divendres a Córdoba, on obrirà la segona jornada de la segona divisió. I avui ha tornat a parlar l'entrenador Quique Álvarez, que ha insistit que diumenge passat hi va haver un malentès amb Benat, que està entrenant bé, que no vol parlar més de Sigankov i que remet a l'expedient disciplinari que li ha obert al club, i que veurem si Unagi, Àlex Moreno o Arnau, entre d'altres, que negocien amb altres clubs el seu traspàs, aniran o no a Còrdoba. Encara hi haurà moviments d'aquí a l'1 de setembre.
10: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'n poden emportar.
17: David López és molt dubtós i no creu que els dos últims fitxatges, el mitjapunta Unai Hernández, presentat ahir, i el central Abdul Mumin, anunciat ahir a la tarda com a nou jugador per les tres pròximes temporades, puguin entrar a la convocatòria perquè els falta rima. A la primera jornada, el Girona va empatar diumenge amb el Leganés a Montilivi.
0: També en segona, el Centre d'Esports Sabadell incorpora Antonio Neri com a nou inversor del club i membre del Consell d'Administració. D'esta manera, els arlequinats volen fer aixina un pas més en el procés de creixement i professionalització del club. I ara, entrem en territori bàsquet. Perquè després de passar les pertinents revisions mèdiques i proves físiques, Will i Lerna Lleida de l'ACB ha fet el primer entrenament en pista. L'equip de la Terra Ferma afronta una temporada amb algunes mancances i Oriol Corral amb molt de realisme.
18: Amb una plantilla de 13 jugadors, 8 d'ells repetint de la campanya

0: a veure si som capaços de... al maig dir que igualarem el que va fer el Caprabo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
1: Per cert, un apunt més, perquè el Barça incorpora Kusey Kilic a l'àrea esportiva com a responsable d'escouting i anàlisi de dades.
2: I després d'un any en blanc, torna un il·lustre per vestir la samarreta del club en què va començar. Parlem de Xavi Rabaseda, campió del món amb la selecció espanyola l'any 2019. Què ha passat pel tot costa? Carles Vila, per valorar el present i futur del bàsquet de casa.
3: L'ex-blaugrana jugarà a l'Espanyol a la tercera FEB. És l'antic equip del Cornellà. Pont Rabaseda va començar a competir quan era a les categories inferiors del Barça. Als seus 37 anys i després d'un any sense competir, ara ha decidit tornar a jugar sense la pressió del bàsquet d'èlit.
4: Intentar doncs, aportar el meu granet de sorra a un equip en el que ja antigament vaig estar, que em va donar l'oportunitat, de, després de les categories inferiors del Barça, a foguejar-me a lo que era l'antiga l'Eport i l'Eplata, i ara doncs, torno una mica als orígens i bueno, amb un excompany també que vaig començar, que és l'Àlex Llorca, sí. I és una mica també el motiu pel qual doncs, m'he animat a donar el pas, perquè segurament, si no hagués sigut per ell, difícilment hagués... tornat a jugar.
3: Xavi Rabaseda ha tingut una exitosa carrera amb un títol de campió del món, amb l'equip espanyol, com el seu gran moment esportiu. El seu últim club fa un any va ser el Bilbao. El Barça, però, ha estat el seu equip de referència, un equip blaugrana que ara viu un moment complicat.
4: Quan vaig marxar encara hi va haver algun any que va estar competint i guanyant títols, però llavors sí que s'ha travessat una etapa una mica fosca, no? Doncs que no s'ha aconseguit doncs, tenir una identitat, no s'ha aconseguit que el projecte fos lo suficientment sòlid, però, bueno, són etapes. El Madrid fins fa 10 anys tampoc el coneixíem com un equip competint per tot i ningú se'n recorda ara, no? Només tenim una memòria curta.
3: Xavi Rabaseda també va reflexionar ahir sobre la poca presència actualment al Barça de jugadors formats als equips inferiors. Diu que és una situació general, que ara els joves no pensen en els grans clubs europeus, només volen jugar a la NBA.
2: En hoquei herba ja s'han disputat dues jornades del Mundial de Bèlgica i els Països Baixos. Ahir van jugar els dos combinats espanyols i Montse Raya cap dels dos va guanyar.
5: La selecció espanyola masculina va caure per 0-1 contra Austràlia en un partit molt igualat, però finalment un penal stroke a 13 minuts del final va decantar la balança cap al conjunt australià. El català Jordi Bonastre valora així la derrota.
6: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
5: Els Red Sticks, que venien d'imposar-se a Sud-àfrica per 3-1, ocupen ara la tercera posició de grup, empatats amb Irlanda, el seu proper rival. Demà, últim partit de la fase de grups, a les 5 de la tarda.
2: I qui tampoc va guanyar va ser la selecció femenina, que això sí, va sumar un puntet després d'un empat a un contra l'anfitriona i líder del grup, Bèlgica.
5: Les belgues es van avançant a partit amb un gol a minut 25 del segon quart, però les Red Sticks van poder reaccionar a temps i van esgarrapar un empat gràcies al gol de Lucía Jiménez. En parla Marta Segú.
7: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions. Llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum de lo que ha sigut el dia d'avui.
5: Les espanyoles també arribaven al duel amb una victòria després de guanyar contra Irlanda per 3-2 i ara són segones de grup empatades amb Bèlgica. El pròxim partit serà demà contra Nova Zelanda a les 2 del migdia. Els dos duels de demà seran clau per passar de ronda.
2: La disputa dels últims anys entre els circuits tradicionals i el LIV Golf podria viure els pròxims dies un moment clau per al golf mundial, perquè alguns jugadors, Carles, estan a punt d'anunciar on volen competir la pròxima temporada.
3: És evident que el LIV Golf viu el seu pitjor moment després de perdre el suport del fons d'inversió de l'Aràbia Saudita. Aquesta setmana, coincidint amb l'últim torneig de la temporada a Indianapolis, jugadors com John Ram poden desvetllar quin serà el seu calendari per l'any que ve. El jugador basc, campió a les tres últimes edicions del LIV, es planteja, segons alguns mitjans britànics, fer el salt al DP World Tour i mirar d'arreglar la seva situació amb la PGA. Al començament de l'estiu, Ram ja va deixar clar que no tenia intenció de posar diners en el projecte LIV i ara tampoc té clar que amb els nous inversors el circuit pugui tirar endavant.
8: Yo no tengo ni idea de

0: cómo atraer inversores, no tengo ni idea de cómo funciona el negocio, ¿no? Lo mío es jugar golf y hay que tener la confianza en los que estén a cargo, ¿no? Así que si llegamos a un punto en el que igual hay que tomar decisiones drásticas, pues se verá.
1: El DIF ja va cancel·lar l'últim torneig a Michigan de finals d'agost, on s'havia de decidir la classificació per equips. Si Ram marxa, també podria arrossegar altres estrelles com Bryson DeChambeau o el xilè Joaquín Niemann, una pèrdua que podria implicar la sentència de mort per aquest tercer circuit mundial. Recordem que John Ram va acceptar finalment pagar les multes acumulades al DP World Tour i jugar més tornejos a Europa. Ara l'objectiu seria negociar, com ja van fer altres jugadors com Brooks Koepka, la seva tornada al PGA. Els nord-americans estan buscant acords individuals amb condicions diferents per cada jugador. En el cas de Ram, amb dos majors guanyats i 11 victòries a la PGA, no sembla difícil imaginar que podria haver interès per poder-lo recuperar per al circuit americà.
2: I pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva del dia, Oriol, comencem pel ciclisme.
3: Amb el català d'Ullastrell, Abel Balderstone. Fins ara era l'equip Caja Rural i ara fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. A l'UAE també destacant Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Abel Balderstone, de 26 anys, firma un contracte de 3 anys fins al final de la temporada 2029. D'altra banda, Mikel Landa liderarà el Sudal Quickstep a la Vuelta, que arrenca aquest mateix dissabte a Mònaco.
2: I nova jornada avui en el Masters 1000 de Cincinnati en tennis.
3: Amb partits dels setzents de final que avui disputen l'alemany Alexander Zverev contra l'estatunidenc Tommy Paul, l'australià Alex de Minaur contra el francès Arthur Fils o l'espanyol Rafa Jodar contra l'italià Flavio Covoli, entre d'altres. En el quadre femení, avui juguen Iga Świątek, Jessica Pegula o Mirra Andreeva, també en la ronda dels setzents. El barceloní Marcel Granollers disputa el torneig de dobles amb l'argentí Horacio Ceballos. Els setzents d'avui s'enfronten a la parella formada per Austin Krajicek i Nikola Mekic.
2: Doncs fins així la informació esportiva del dia. El dia en què se juga el trofeu Joan Gamper, això és la presentació del Barça davant la seva afició, no jugarà Rodri, però sí que el presentaran, és l'últim fitxatge blaugrana, el flamant blaugrana. Tot això, el partit és a les 8, però tot això començarà a les 7. També ho farà la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Joan Bota. I al Catalunya Migdia hem deixat a mitges la jornada castellera de Sant Magí. D'això fa mitja hora. Aquesta hora la colla jove de Tarragona ha aconseguit fer el 5 de 9 i els xiquets del Serrallo han acabat l'actuació amb la clàssica de 8. Connectem amb la plaça de les Cols. Josep Almirall, bona tarda.
2: Bona tarda. També ha acabat la seva participació els castellers de Sant Pere i Sant Pau amb el 5 de 8, el 4 de 8 i el 3 de 8 a l'espera del pilar de 6 de la ronda de pilars. Podria ser la millor actuació del seu historial, com també ho és la dels xiquets del Serrallo. Els xiquets de Tarragona també acaben les tres rondes de castells després de l'intent desmuntat que han fet de 3 de 9, han baixat pretensions i han acabat amb el 3 de 8. Per tant, ha hagut 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. I la jove de Tarragona, a l'espera de completar el tercer castell en la tercera ronda, que podria ser el 3 de 9. De moment, dos games extres, els dos gama extra del dia, 2 de 9 i 5 de 9 descarregat, aquest últim el primer dels a la camisa lila des del 2023. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Més notícies, Laura Cugat.
3: La Guàrdia Civil ja té la còpia del mòbil de l'antiga mà dreta de Pedro Sánchez del seu excap de gabinet, Juan Manuel Serrano. L'Audiència Nacional el va citar ahir en plenes vacances per verificar la còpia que la policia havia de fer del seu telèfon, però va acordar tornar a repetir el procés. Serrano està imputat per col·laborar amb la suposada trama de l'exmilitant socialista Leire Díez per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Sánchez. Alguns dels whatsapps de Serrano que la policia va obtenir en el primer buidatge apuntaven que la trama operava seguint ordres de Pedro Sánchez.
1: Almenys 23 persones han mort i 5 més han quedat ferides aquesta matinada al sud del Brasil en el xoc frontal entre un autobús i un camió. Segons la Policia Federal de Carreteres, el camió ha envaït el sentit contrari. La majoria de les víctimes mortals viatjaven a l'autobús que pertanyia a la Secretaria de Salut i transportava pacients a hospitals propers. El conductor del camió també ha mort. La carretera continua tancada i hi ha diversos quilòmetres de retencions en tots dos sentits.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha acabat o està acabant el 70% de les obres previstes a la Barceloneta per un total de 46 milions d'euros. Entre les obres més destacades hi ha l'ampliació de l'escola Bressol La Mar o la rehabilitació de la cooperativa Segle XX. Barcelona, Montse Gené Riba.
4: Hola, bona tarda. Aquestes actuacions que busquen transformar el barri inclouen obres com les de la plaça Poeta Buscà, on es renova tota l'àrea de joc infantil i es fa una zona de jocs d'aigua com a nou refugi climàtic urbà. Altres intervencions són la remodelació del carrer Pepe Rubianes, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar per acollir 100 nens en lloc dels 63 actuals i també climatitzar-la, o el nou CAP Barceloneta. N'ha parlat l'alcalde Jaume Collboni.
5: És un bon exemple d'un barri molt cohesionat, amb molta personalitat, amb molts residents que demanaven qualitat en els serveis públics, a l'espai públic, i que l'Ajuntament, en aquest cas, juntament amb la Generalitat, oferirà de forma immediata.
4: Al passeig marítim s'han instal·lat 12 càmeres de videovigilància. Precisament l'alcalde ha demanat augmentar les penes per narcotràfic i tinença il·lícita d'armes. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: En ple procés judicial, a Califòrnia contrameta pels efectes a la salut mental de xarxes com Facebook i Instagram i pel seu disseny addictiu, els psicòlegs recorden les conseqüències que pot tenir l'ús d'aquestes plataformes. Al matí de Catalunya Ràdio, el psicòleg clínic José Ramón Ubieto es refereix a problemàtiques com la dependència emocional, la distorsió de la pròpia imatge o la soledat.
6: Un agreujament d'aquella situació que poden arribar a situacions fins i tot extremes, com hem vist, no? Passatges a l'acte suïcides, autolesions, conductes anorèxiques, etc.
1: Ubieto reclama aprofitar el judici contra Meta per enfortir l'alfabetització digital dels joves i protegir-los dels perills de les xarxes. Esports, Marta García.
7: Trofeu Joan Gamper a les 8 amb el Barça, que se presenta davant l'afició, i la principal novetat esta temporada de Rodri. El rival serà l'Al Ahly egipci. La presentació de l'equip començarà a les 7, com també ho farà la transmissió de la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, no dona encara la plantilla per tancada. Diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vania Darkusic, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. A les 9 en primera divisió i corresponent a la primera jornada Atlètic de Madrid-Màlaga. En ciclisme, el català Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades fins al 2029. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb Tadej Pogačar, cap de files, a més també de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
0: Fins aquí les notícies.
8: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Cada dia a les 7, tot costa.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
9: L'estiu és tu.
8: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu.
8: L'estiu ets tu.
9: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Durant la Segona Guerra Mundial, la possibilitat d'utilitzar l'energia atòmica amb aplicacions militars per assolir la victòria va ser considerada i estudiada pels dos bàndols. Malgrat que la fissió nuclear havia estat descoberta a Alemanya, el programa nuclear esperonat pel règim nazi, l'anomenat Projecte Urani, també conegut com Uranwein o Club de l'Urani, mai no va arribar a obtenir els resultats que tindria el Projecte Manhattan. Els aliats creien que els alemanys estaven invertint molt de temps i esforços a aconseguir una bomba atòmica, i el recel mutu va fer avançar els projectes d'investigació respectius.

0: Entre desembre de 1938 i gener de 1939, els treballs que intentaven entendre el comportament de l'urani en ser bombardejat amb neutrons van donar un fruit inesperat. Les investigacions dels químics alemanys Otto Hahn i Fritz Strassmann, així com el de la física austriaca Lise Meitner i el seu nebot Otto Fritsch, van portar al descobriment d'un nou fenomen nuclear, la fissió nuclear. Tot i així, els experiments es van veure interromputs per l'aplicació de les lleis antisemites. El govern nazi considerava inacceptable que una jueva com Meitner representés la ciència alemanya de portes enfora. Posteriorment, els treballs del Club de l'Urani anirien a càrrec de científics tan prestigiosos com Wilhelm Halle, Walter Gerlach i, sobretot, Werner Heisenberg. Molt abans que les investigacions dels diversos equips fossin considerades secretes a banda i banda de l'Atlàntic, s'havien publicat i compartit alguns dels coneixements bàsics per poder fabricar una bomba atòmica. Un cop declarada la guerra, els dos primers anys, les investigacions nuclears alemanyes van anar a un ritme relativament lent. Tot i així, les advertències dels científics emigrats que havien fugit de l'Alemanya nazi cap a la Gran Bretanya i als Estats Units van esperonar el desenvolupament del projecte Manhattan. Va ser amb els esdeveniments de l'hivern de 1941 i inicis del 42 que els militars nazis van començar a preguntar-se si aquells treballs amb l'urani serien capaços de capgirar el curs dels esdeveniments. Tot i que la bomba atòmica alemanya mai no va ser una realitat, va influir en moltes de les decisions preses durant aquella guerra. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una cosa que no va existir, però sí el seu procés i que va ser molt determinant, que és la bomba atòmica alemanya. Què hagués passat si els nazis tinguessin una bomba atòmica l'any 44, per exemple? No, és, jo ho sé que és especulació i és difícil, però...
1: Absolutament. El cert és que hi van anar darrere, com hi van anar darrere els americans, per tenir una bomba amb la qual absolutament tingués la capacitat d'anul·lar d'una forma definitiva l'adversari. Cosa que, com sabem, va ser en el cas del Japó, als Estats Units, quan van tirar a Hiroshima i Nagasaki. El que sí que és veritat és que tothom és conscient de que sempre se'n va parlar, i la propaganda nazi al final de la guerra sempre parlava d'unes bombes que canviarien el curs de la guerra.
0: Parlaven d'armes, que eren allò, unes armes,
1: sí, absolutament... Unes armes,
0: entre elles però, ja s'imaginava alguna cosa d'aquest tipus. Sí.
1: Clar, vull dir que tenia una capacitat energètica extraordinària, però el bo del cas és que hi havia persones i situacions i científics que parlant de la fissió nuclear ja sabien de la seva gran capacitat energètica. Però l'inici estava pensat en energia per usos civils, no militars. El que passa que, com de vegades diuen certs militaristes, i això em molesta molt, perquè és la negació dels valors civils, diuen que la ciència avança molt gràcies als militars. Doncs en aquest cas, si els nazis haguessin descobert aquesta bomba, vés a saber.
0: Com a mínim, segur que, per posar una cosa bastant òbvia, Londres hagués desaparegut del mapa, eh? Vull dir que aquest hagués sigut clarament un dels objectius i probablement algunes ofensives de la Unió Soviètica, kurds, etcètera, etcètera, potser n'haguessin rebut també.
1: I a més, hem de pensar que el nazisme, el feixisme, és una ideologia amb la qual no té cap mena de fre davant de la destrucció de milions i milions de persones, de vides, etcètera.
0: Sí, sí. Si ja les bombes de Hiroshima i Nagasaki ja van ser molt polèmiques en el seu moment, que no gaire en comparació són de polèmiques ara, podem imaginar, i va haver-hi molt dins del bàndol americà, s'ho van estar repensant i encara que bàsicament estaven tots decidits a fer-ho fins a un cert punt, clar, en el bàndol nazi has d'imaginar que ni això, no?
1: Però hem de pensar que al costat de científics d'un rigor extraordinari, diguem, alemanys, no diré nazis, alemanys, hi havia uns dirigents nazis que eren tan bàrbars com creure's de que el Parsifal i el calze de l'últim sant sopar els hi canviaria l'eternitat i la vida, i van venir Montserrat. És a dir, hem d'entendre al costat de la ciència la cosa més esotèrica i absurda i inculta del món. Bé, aquests individus són els que tenien Alemanya a les seves mans. Donc, imagina't una bomba a les seves mans o unes bombes a les seves mans.
0: Qui ens acompanyarà avui per conèixer per què la bomba bomba nazi no va arribar a néixer i com van intentar de tota manera aconseguir-la, és el doctor Xavier Roquer, catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat Autònoma, membre de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, i que hem tingut la sort de tenir diverses vegades en aquest programa. Moltíssimes gràcies, doctor Roquer, per tornar a l'enguàrdia.
2: Moltes gràcies per convidar-me un cop més. És un plaer ser aquí.
0: Contentíssims. Ens ho passem molt bé. La Història de la Ciència és una cosa apassionant.
1: Sí, sí.
0: Van poder realment els nazis arribar a tenir bomba? Van anar d'un pèl o realment només van fer uns estudis i els hi faltava moltíssim per aconseguir-la?
2: Van quedar molt lluny de poder disposar de bombes atòmiques, perquè mai no van arribar a invertir-hi tot el que calia per tenir bombes, que no era només tenir científics prestigiosos...
0: Que ho tenien.
2: Que els tenien, sí. Que sabessin... que haguessin investigat el funcionament de la fissió nuclear, que era un fenomen, com heu dit a la presentació, molt recent, molt novedós. Però, clar, no n'hi ha prou amb científics. Cal també material, cal l'urani, cal plutoni, cal l'aigua pesant, en el cas dels alemanys, cal grafit, i cal posar molts recursos industrials, a banda de la determinació política o militar de fer-ho. I aquestes circumstàncies, en el cas alemany, simplement no es van donar. I no es van donar, en part, perquè els alemanys, quan havien d'haver... El govern alemany, quan havia d'haver decidit això, pensava que la guerra acabaria aviat.
1: La guanyarien aviat.
2: Són els primers anys, és la guerra Llampec, i, per tant, pensar en desenvolupar un nou tipus d'armament que estaria llest anant bé al cap de 3 o 4 anys, doncs això...
0: I, a més, amb uns recursos brutals.
2: Amb uns recursos ingents.
0: No, desenvoluparem un tipus de pistola més eficaç. Va, no ve d'aquí, diguéssim, no? Però, esclar, la bomba atòmica requeria que gran part dels recursos que es dedicaven a altres coses es planegessin durant 3 o 4 anys dedicats a això. I, és clar, això era una decisió complexa.
2: Exacte. De vegades presentem alguns... resultats científics, o en aquest cas les bombes atòmiques, com el fruit del treball d'un científic privilegiat, no? I el cas recent d'Oppenheimer és una mostra.
0: Sí.
2: No? Tot i que veiem el que l'envolta, no deixem de rebre la impressió que si ell està decidit, allò tirarà endavant. Però clar, en realitat no és així. Aquests projectes són col·lectius, impliquen milers de persones...
1: Milers? Quants milers?
2: Milers. El projecte Manhattan, el projecte nuclear nord-americà, més de 100.000 persones.
0: Clar, això és...
2: Per tant, pensar que un grup de 20 científics, encara que alguns fossin Premi Nobel, alemanys, podien competir amb això, no té cap sentit.
0: No.
2: Ara, això no treu que la idea de la bomba nuclear alemanya, com heu dit molt bé a la presentació, planés al final de la guerra i que hagi generat fins tot un cert mite després, què hauria passat i com hauria anat. Clar, encara que quedessin molt lluny, això no ha impedit que hàgim especulat, que s'hagi especulat.
0: I és cert que hi havia una certa por, no una por intensa, però una certa por de que els alemanys, amb un toc de geni, aconseguissin la bomba atòmica abans. En el projecte Manhattan, els científics i els polítics encarregats del projecte Manhattan, aquesta por plana, també.
2: Sí.
0: De dir, nosaltres anem així i ens està costant molt, però i si aquests que són molt brillants, amb menys recursos, se'n surten?
2: Sí.
0: Clar, això, encara que ara ho veiem absurd, però s'ha d'entendre també el moment, no?
2: Sí. Els nord-americans no saben en quin punt es troben les investigacions alemanyes, però saben que molt probablement hi hagi recerca sobre la fissió. I, de fet, destrueixen la planta noruega, després en parlarem, de producció d'aigua pesant, per la possibilitat, no saben si l'estan utilitzant, però per la possibilitat que el projecte nuclear alemany l'utilitzi. Però no saben amb certesa fins on han arribat els alemanys, i no ho sabran fins que, ja cap al final de la guerra, comencin a detenir, mentre van envaint Alemanya, comencin a detenir científics, comencin a trobar papers, els primers papers els troben a Estrasburg, és a dir, a les portes d'Alemanya, i allà veuen, en pocs dies, que realment els alemanys no han arribat enlloc. Encara.
0: Per tant, es tranquil·litzen, diguéssim.
2: Llavors es tranquil·litzen, però clar, en aquell moment el projecte Manhattan ja és molt avançat i les bombes atòmiques americanes han agafat gairebé vida pròpia, si es pot dir així,
0: sí,
2: no? I tenen una inèrcia que farà...
0: Ho deuen capturar, no recordo la data, però devia ser el gener-febrer del 45, o potser el novembre, no recordo, sí, perquè arriben no més o menys, no s'aturen un moment determinat al voltant de Nadal, i no sé si s'aturen abans o després d'Estrasburg, ara no ho sabria dir exactament. Exacte. Però en tot cas, les primeres proves, si no recordo malament, de l'Amo Gordo és
2: el
0: juliol del 45.
2: Del 45, però són mesos després.
0: Sí, sí.
2: No?
0: O sigui, per tant, passen 6 mesos, ben bé, amb tot el
2: però
0: tema.
2: Però això és molt
0: més
2: important, perquè una de les raons que donen pel llançament de les bombes sobre el Japó és justament aquesta por que Hitler hagi estat desenvolupant també armes atòmiques. I això és cert durant bona part de la guerra. Però ja no és cert el 45. Sí. Els primers mesos del 45 ja se sap que ningú més disposa d'armes nuclears. I per tant, aquesta...
0: Ni en disposarà. No és només que no disposi, és que no, segur, ja està, no ho aconseguiran.
2: No n'hi ha d'armes nuclears, només les que té els Estats Units. I per tant, justificar el final del projecte Manhattan amb aquesta por que l'enemic disposi d'armes nuclears no funciona. Això ja no va així a partir del 45. I de fet, l'únic objector de consciència del projecte Manhattan, que és un físic polonès que es deia Joseph Rotblat, que va guanyar el Premi Nobel de la Pau, que l'any 97 va ser l'autònoma a la Facultat de Ciències, doncs Rotblat abandona el projecte Manhattan quan és conscient que els alemanys no tindran una bomba atòmica, perquè...
0: Ara ja no cal,
2: si Hitler no en té, per què la volem nosaltres, no? La guerra acabarà igualment, ja es veu qui la guanyarà, i per tant ell abandona el projecte Manhattan, però és l'únic.
1: Però aquesta temença de que l'exèrcit alemany sempre tenia les bombes i les armes més modernes per destruir l'enemic, i això no, la guerra franco-prussiana de l'any 1870, i és la Primera Guerra Mundial, aquell gran canó amb el qual hauria d'arribar no sé quants quilòmetres...
0: Sí, el Gran Bertha.
1: El Gran Bertha, que s'arribava 30 o 40 quilòmetres, que això era impensable.
0: I després el fusell Dreyse, que era un fusell molt més avançat que no pas el de...
1: Després tota l'estructuració militar, és a dir, amb el cas dels...
0: Ja els hi passa amb la guerra contra Àustria de 1864, en què tenen la seva capacitat tecnològica és molt superior a l'exèrcit austríac i el superen, diguéssim.
1: I sempre amb aquesta idea, a més de la creació dels estats majors, després de la creació de tota la vida de la reguarda de la guerra, en fi, després totes les característiques de la guerra Llampec, i, és a dir, aquesta sensació de que els alemanys eren molt inventors, això hi és, a la consciència de que és possible que aquests bojos doncs tinguin aquesta capacitat de poder fer això.
0: Amb menys mitjans. Anem al procés que porta això i com aquest procés d'investigació dels alemanys no arribarà enlloc, però que com s'hi va apropant. Ells, hem comentat al principi que a finals del 38, principis del 39, troben, i sembla que per casualitat, la fissió nuclear, el procés de fissió nuclear. Com funciona el tema? Què és el que passa?
2: Clar, no és ben bé per casualitat, però no és un resultat que busquessin, perquè ningú imaginava que una divisió del nucli, el nom fissió ve d'aquí, ve del fet que el nucli d'alguns elements pesants, com l'urani, més endavant el plutoni...
0: No és fusió, que és una confusió habitual.
2: Fusió és una
0: altra cosa que no és tan fàcil.
2: Fissió fa referència a la divisió de l'urani en la desintegració radioactiva, que es coneixia des de principis de segle. Un àtom radioactiu, per exemple el del radi, es transforma en un element proper a la taula periòdica, i en el procés allibera energia. Les transformacions radioactives fan que els elements es transmutin els uns en els altres, però sempre en elements que tenen al costat, tenen propers.
0: Sí, no se'n van molt lluny, diguéssim.
2: No se'n van lluny. En canvi, en la fissió, el que veiem és que el nucli d'un àtom com l'urani es parteix, d'aquí el nom, en elements molt més lleugers, que estan cap a la meitat de la taula periòdica. I això genera molta energia. Cadascun d'aquests processos allibera més energia que una reacció química convencional. Però el que els fa potencialment destructius és que cadascun d'aquests processos genera les partícules, en aquest cas concret els neutrons, capaces d'induir un altre procés anàleg en un altre àtom d'urani proper.
0: És el que es diu la reacció en cadena, això.
2: Aquí està. I per tant, no és només que una a una cadascuna d'aquestes reaccions sigui molt energètica, sinó que un cop engegat el procés, i segons quines condicions es donin, i això serà molt important, aquests neutrons que es generen en el procés de fissió s'han de frenar, s'han d'alentir, perquè si no induiran.
0: Clar, una de les pors que hi havia al procés al projecte Manhattan és que un cop esclatés la primera bomba atòmica nuclear, ja esclatés el món, diguéssim. Exacte. Perquè era un procés en cadena que no hi hagués ningú que controlés, es cremés l'atmosfera, vull dir, això
2: es controlés.
0: Sí, sí, sí. Hi havia aquesta por.
2: Hi havia aquesta por.
0: Que clar, tenia més fonament, que no pas una qüestió esotèrica.
2: Aleshores, aquests processos, aquest bombardeig de l'urani amb neutrons, s'estava investigant perquè es pensava que generava elements més pesants que l'urani. I el que fou sorprenent va ser constatar, primer experimentalment i després donar l'explicació teòrica, que en realitat l'urani s'estava fissionant. Aquests experiments es feien a diferents laboratoris arreu del món, a Berlín, a Viena, a Cambridge, però fou el laboratori de Berlín que arribà més lluny al desembre del 38. I l'equip de Berlín estava integrat, estava liderat per dues persones, un químic alemany, Otto Hahn, i una física austríaca, Lise Meitner. D'aquí ja vam parlar en un altre programa.
0: Sí,
2: i Lise Meitner era una part essencial d'aquest equip, havia hagut de fugir d'Alemanya el juliol del 38 arran de l'annexió d'Àustria i la introducció de les lleis racials. Llavors, no hi és físicament a Berlín quan culminen els experiments. Hahn no sap com interpretar-los. I en secret escriu a Meitner: si no expliques això, jo no entenc què ha passat.
0: És estranyíssim, això.
2: I és Meitner que el Nadal del 38, junt amb el seu nebot Otto Frisch, que també és físic, veu, s'adona, que el que ha passat és que l'urani s'ha fissionat i introdueix el terme fissió nuclear. Per tant, és descobridora, junt amb Hahn, d'aquest fenomen. Aquest fenomen, quan publiquen aquests resultats, i seria tota una altra història, veure com és que ho publiquen per separat i Meitner no rebrà el Premi Nobel per aquest descobriment, però això és una altra història.
0: Recomano als oients que sentin el programa que va participar el doctor Roquer sobre Lise Meitner, que va ser un programa, crec jo, magnífic.
2: Però convé recordar-ho. Però en el moment que això es publica, encara que sigui de forma parcial, el fet que altres laboratoris estessin al cas fa que sigui molt ràpid. Els experiments es repliquen de seguida i, per tant, en els mesos que transcorren abans que esclati la Segona Guerra Mundial,
0: que és el setembre del 39,
2: hi ha prou publicacions, són pocs mesos, no és ni un any, suficient perquè s'avanci en l'estudi d'aquest fenomen i suficient perquè es reconegui el seu potencial explosiu.
1: Energètic, més que explosiu, no?
2: Bueno, energètic, sí.
1: Més que energia cap a la part pacífica, no? Per l'aplicació...
2: Sí, és discutible, perquè, per exemple, la carta que signarà Einstein, no l'escriu, però que signarà Einstein l'estiu del 39, adreçada a Roosevelt, ja parla de l'urani i ja adverteix de la possibilitat de fer-ne explosius. Llavors, és com... Són les dues coses, sí. Perquè, en realitat, el procés de fissió no distingeix.
0: Podria, no esclata. Produeix energia. Ara, depèn de com sigui, aquella energia és explosiva, depèn de com sigui, és una energia que, diguéssim, va per un camí...
1: Canalitzada,
0: sí.
2: La qüestió és si deixes que la reacció en cadena esdevingui una reacció en cadena descontrolada, o si la moderes, la controles, que això és el que passa a un reactor nuclear. Hi ha reaccions de fissió, una porta a l'altra, però no deixes que allò es descontroli. De fet, quan hi ha hagut els accidents nuclears greus, han passat perquè no s'ha pogut impedir que allò es descontroli, o s'escalfi massa el reactor, es fongui la capa protectora, s'escampi la radioactivitat, etc.
0: Tant a la Harrisburg com a Txernòbil, etc. Els diversos casos. Doncs tenim localitzat en aquells primers mesos de l'any 39 aquesta reacció que comença a estudiar-se arreu. Què fa el règim nazi amb això?
2: Esclata la guerra i de cop a les revistes científiques deixen d'aparèixer articles sobre la fissió. Hi ha com una apagada. Això indica clarament als científics dels dos bàndols que s'està treballant en secret sobre aquest fenomen. No hi ha un coneixement cert.
0: Tothom ho veu clar, que allò aquí pot passar alguna cosa grossa, sí.
2: Hi havia hagut un intent l'estiu del 39 d'introduir una mena de moratòria sobre les publicacions nuclears. Aquest intent fracassa, és a dir, els científics volen publicar, però quan comença la guerra deixen de publicar. I aquestes investigacions passen a ser secretes. Però el fet que no hi hagi publicacions és un senyal molt clar s'està investigant. Els alemanys comencen també a investigar, però el grup que posen en marxa, aquest Uranverein, és un grup petit i que no només pretén investigar la fissió, sinó que també pretén protegir els físics que hi treballen, perquè no siguin enviats al front.
3: Clar.
2: Llavors, aquesta multiplicitat de motius i interessos és clau per entendre el que passa. No es pot explicar el fracàs, per dir-ho així, del projecte nuclear alemany en base a un únic factor. I poso fracàs entre cometes perquè no hi arriba a haver, com hem dit al principi, un veritable projecte nuclear amb cara i ulls que tingués possibilitats de construir una bomba. Però aquests intents, aquestes petites accions, estan motivades no només per la futura construcció d'una arma nuclear, sinó també pel desig dels físics participants de protegir-se i també, per què no, de contribuir d'alguna manera a l'esforç militar de la seva nació.
3: Clar, i s'ha enviat a la guerra...
2: Perquè en Josep Maria deia, és que no són nazis. Algun dels científics ho era, la majoria d'aquests científics no eren nazis, però molts es consideraven patriotes. I, per tant, exactament com passa el projecte Manhattan, ajudar el seu país, la seva nació, a construir una arma, no ho veien com una cosa...
1: No, l'arreuixament és absolut amb dos...
3: Recordeu que el projecte Manhattan...
1: Com a la Unió Soviètica.
3: Clar, moltíssims...
1: Podien no ser comunistes, però... Clar. Però participen en la defensa del seu país.
3: I molts dels científics del projecte Manhattan després seran represaliats per comunistes.
1: Sí, sí.
3: Sigui cert o no sigui cert que han ajudat a la Unió Soviètica, perquè la seva visió, o tants i tants membres de l'OSS o dels serveis secrets britànics que estaran, hauran anat a la guerra i seran comunistes, malgrat ser... Vull dir que aquestes barreges es produïen, no? La pàtria per davant i l'ideologia és una altra cosa, que ara manin els conservadors o que manin aquests, és igual perquè la meva pàtria és aquesta i l'ajudo, no?
2: Clar, i és important també tenir en compte que en aquests moments el projecte nuclear alemany, que és petit, depèn dels militars. Però són també els anys, els primers anys de la guerra, on Alemanya pensa que guanyarà la guerra i que la guanyarà de pressa.
3: I ho pensa no per una bogeria, sinó perquè sembla claríssimament que està guanyant la guerra. Vull dir que no,
2: que avança molt de pressa.
1: És que l'estava guanyant la guerra.
3: Sí. Fins al 42 segur, i després el 43 és una cosa que ja no, i el 43 claríssimament ja es veu.
1: Quan l'abraçada és tan forta, llavors ja no pot tancar els braços. Això és el que li passa a Alemanya.
3: Sí, sí.
2: I aquesta expectativa de guanyar la guerra aviat, clar, no fa que no s'inverteixi intensament en un projecte que, anant bé, donaria resultat al cap d'uns anys.
3: Tot i així, aquest club de l'urani fa coses.
2: Sí, fan coses, investiguen la fissió. Clar, hem de pensar, hem parlat de la fissió, hem parlat breument del descobriment de la fissió a la fabricació d'una bomba nuclear. Hi ha un camí molt llarg. A vegades el simplifiquem molt. Bueno, ja he descobert que l'urani es fissiona. He descobert que això pot induir la fissió d'un altre àtom. Sí. Doncs, bueno, ara ho arreglo i faig una bomba. No. Cal fer moltes altres coses. Cal molta recerca prèvia. Cal molt desenvolupament industrial. I això és el que comencen a fer, no la part industrial, la part de recerca, aquest grup de físics alemanys.

Al febrer de 1942, l'exèrcit alemany va decidir transferir les investigacions nuclears del projecte Urani a una autoritat civil, però els principals caps militars del nazisme hi donaven ple suport. A partir de la informació proporcionada pels seus científics, que s'estimaven molt més seguir el laboratori que no pas haver d'anar al front, concebien unes certes esperances d'èxit. En aquests termes s'expressava el ministre de propaganda Joseph Goebbels en una entrada al seu diari del març del 1942, però també el ministre d'Armament, Albert Speer, en una carta enviada al cap del grup de treball de física nuclear, Walter Gerlach, al desembre del 1944, quan la situació dels nazis ja es podia dir que era crítica.

0: he rebut un informe sobre els nous resultats de la ciència alemanya. Les investigacions sobre la desintegració atòmica estan tan avançades que en determinades circumstàncies els seus resultats podrien ser utilitzats en aquesta guerra. La més petita quantitat d'urani pot derivar en un efecte destructiu tan immens que és possible contemplar el curs d'aquesta guerra, si és que encara continua, o bé d'alguna altra guerra posterior, amb un sentiment d'horror. La tecnologia moderna dona a l'home una capacitat de destrucció inimaginable. Aquí la ciència alemanya està en el punt més àlgid i cal que siguem els primers en aquest àmbit, perquè el bàndol que introdueixi una innovació més revolucionària en aquesta guerra tindrà més possibilitats de guanyar-la.
1: Tanmateix, atribueixo una importància extraordinària a la seva recerca en l'àrea de la física nuclear i segueixo el seu treball amb grans expectatives. Estic segur que estan avançant molt amb els seus experiments. Podran comptar sempre amb el suport per superar qualsevol dificultat que obstaculitzi els seus treballs. Malgrat les exigències excepcionals d'armament que ens arriben de totes les forces, no deixarem de proveir-los dels recursos relativament modestos que els calen per continuar la feina.
2: En guàrdia.
3: L'estiu és tu.
4: Catalunya Ràdio.
3: La llum és dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
3: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
5: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: Va, nois, que se'n fa tard.
5: A la una del migdia.
6: A les 4 de la tarda.
4: A Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger. Aquesta estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
6: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
6: Això és En Guàrdia.
11: Estem aquí amb en Xavier Roquer i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del programa nuclear dels nazis o alemany durant la Segona Guerra Mundial. Doctor Roquer, em sentit que tant Speer com Goebbels donen suport i tenen grans esperances amb aquesta qüestió, però és evident que no va avançar. La guerra anava avançant i aquest grup de científics què feia? Perquè, clar, hem de pensar que l'Alemanya de l'època havia ocupat gran part del territori europeu i, és clar, molts dels grans científics europeus estaven ara sota control nazi, encara que no fossin alemanys. Mm-hmm. Això també devia pesar, no?
12: Sí, molts havien fugit, s'havien exiliat i, de fet, el projecte Manhattan hi ha una part important de científics que provenien de Centre Europa,
11: europeus,
12: de part d'Alemanya, alguns jueus, i que contribueixen al projecte nuclear nord-americà, no? Els científics alemanys, com Heisenberg, que participen al projecte nuclear alemany, fan recerca sobre la fissió. Hi ha molta recerca a fer, és el que havia dit abans. Quan parlàvem de la fissió de l'urani, no hem dit que d'urani, d'àtoms d'urani, n'hi ha de diferents tipus, i n'hi ha uns que pesen una mica més i uns que pesen una mica menys, i els que es fissionen són els que pesen una mica menys, l'urani 235. Aquest és el que es fissiona. I per tant, una primera tasca ingent a fer pels qui dissenyen bombes nuclears és aconseguir concentrar, enriquir i purificar l'urani 235. I això és dificilíssim perquè els dos tipus d'urani són químicament idèntics. No els pots separar-los,
11: no?
12: Els has de separar utilitzant mitjans físics, per exemple, la manera com es difonen a través d'un gas o travessen una membrana.
11: Això és dificilíssim.
12: Això consumeix molta energia i requereix molta quantitat d'urani. Els alemanys en són conscients. Després de la guerra hi ha un moment que sembla que no sabien exactament quina quantitat d'urani necessitaria i de quin tipus d'urani. Però avui sabem que sí sabien que s'havia d'enriquir l'urani i fan experiments per provar-ho. Però són experiments, i tornem al que dèiem al principi, a una escala massa petita per tenir cap resultat. I quan comparem les instal·lacions, els recursos, la capacitat del projecte nuclear alemany amb el projecte Manhattan, no és que estiguem parlant que un és més gran que l'altre, estem parlant d'ordres de magnitud. Clar. Estem parlant de desenes de científics anant bé enfront de milers.
11: Són gent que treballa, bàsicament, amb paper i llapis. Òbviament, els alemanys feien més coses, i uns altres que treballen amb indústries senceres de milers de científics treballant. Clar, és una diferència abismal. No? Ells contacten amb altres científics proclius a la causa alemanya o sotmesos als alemanys per tal de treballar? Perquè, clar, estudis sobre la física del moment, recordem que hi havia hagut la gran transformació del paradigma des dels anys 20 del sistema de relativista d'Einstein al sistema de mecànica quàntica o de física quàntica de Planck, Bohr, Heisenberg i companyia. Per tant, hi havia molta gent que portava 10-15 anys treballant amb temes com a mínim connexos amb tot això.
12: Mm-hmm. Els contactes s'interrompen amb la guerra? Fins i tot entre persones que no només es coneixien, sinó que eren amics. Per exemple, després parlarem d'un físic holandès, Samuel Goudsmit, que era amic personal de Werner Heisenberg. I Heisenberg, just abans que esclati la guerra, passa uns dies a casa de Goudsmit, als Estats Units. Per tant, aquestes relacions, que a vegades eren personals...
11: Estats Units.
12: Caram. Heisenberg viatja als Estats Units i passa ja uns dies i torna a Alemanya. I per tant, aquestes relacions personals s'interrompen. Hi ha una excepció que ha donat peu fins i tot a una obra de teatre molt bona de Michael Frayn, Copenhague. I l'excepció es produeix al setembre-octubre del 41.
2: L'obra es diu Copenhague.
12: I descriu o recrea un episodi que es produeix al Copenhague ocupat pels nazis al setembre-octubre del 41, quan Heisenberg viatja i s'entrevista amb el seu mentor Niels Bohr. Clar, no
11: dels
12: tenim
11: grans físics de la història.
12: Un gran físic, sí. Que de fet havia recolzat molt Heisenberg abans de la guerra, i parlen. I parlen com sense parlar obertament de la possibilitat de desenvolupar armes nuclears. No es conserva cap enregistrament d'aquesta conversa i tots dos la recordaran de manera divergent després de la guerra. Bohr entén que Heisenberg l'està avisant que els alemanys estan fent una bomba i li està recomanant doncs de portar-se bé, per dir-ho així. Sí. I Heisenberg, en canvi, dirà després de la guerra que el que havia volgut donar a entendre Bohr és que ell no estava disposat a posar una bomba a mans dels nazis. Per tant, interpretacions completament divergents.
11: I tant. I tant, una cosa és una amenaça i una altra és un dir, escolta'm, tu veus que faig això però ho estic frenant i no ho estic fent.
12: Que aquesta és la matèria dramàtica de Frayn, l'autor de l'obra, no? Perquè és una obra en tres actes i en un acte veiem la visió de Bohr, en un altre veiem la de Heisenberg i a l'últim veiem la visió de la dona de Bohr, Margaret, que també era per allà, no? Per tant, aquest és un dels pocs episodis on hi ha un contacte, però fixeu-vos, molt indirecte, molt que genera tantes ombres com llum, i a part d'això, molt poca cosa. I per això quan els aliats comencen a ocupar Alemanya i envien una missió científico-militar per capturar científics, realment volen saber què ha passat perquè els seus serveis d'intel·ligència no saben fins on han arribat els alemanys.

0: Al final de la guerra, tant els aliats occidentals com la Unió Soviètica van intentar reclutar els científics alemanys. Entre el 3 de juliol de 1945 i el 3 de gener de 1946, els aliats van tenir detinguts 10 físics nuclears alemanys a la casa de camp britànica de Farm Hall. L'objectiu era enregistrar les converses per obtenir informació. Grans autoritats en la matèria, com Werner Heisenberg, Paul Hartig i Walter Gerlach, van discutir sobre la bomba de Hiroshima, la seva relació amb el nazisme i el futur d'Alemanya. La seva defensa, a la llarga, seria assegurar que si haguessin arribat a tenir la capacitat de fabricar una bomba atòmica, igualment no l'haurien feta.
1: Obriu la finestra, que l'ambient està carregat. Senyors, el que ha passat a Hiroshima i Nagasaki és la prova que els americans són capaços de cooperar a gran escala. Això hauria estat impossible a Alemanya. Què hi dius, Hartig?
2: Si haguéssim treballat a una escala més gran, hauríem mort a mans dels serveis secrets. De moment, celebrem que estem vius.
1: No sé com ho veieu, però penso que no hauríem tingut el coratge moral de recomanar al govern de dedicar 120.000 homes només a aquest projecte. Encara que haguéssim volgut fer la bomba, l'estat alemany tenia tan poca confiança en els científics que no hauria estat fàcil fer-ho.
2: Jo estic d'acord amb en von Feiseke sobre quina és l'estratègia en el futur. No hem de buscar excuses per no haver reeixit, sinó admetre que no volíem reeixir. Oi que sí, Gerlach?
3: El cert és que no vam treballar directament en la bomba i, de fet, jo no em pensava que es pogués fer tan de pressa. Però, sincerament, sí que creia que havíem de fer tot el possible per explotar aquesta energia i les seves possibilitats de futur. Estic segur, Heisenberg, que en el fons ho veieu de la mateixa manera.
1: L'Otto Hahn ho diu ben clar. Si hagués pogut, hauria sabotejat la guerra. Aquest és el missatge que hem de deixar clar als nostres interrogadors.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Xavier Roquer, el que acabem de sentir, que es basa en les transcripcions del que es va gravar, eren conscients els científics alemanys que els estaven gravant? Perquè havien de ser una mica babaus si pensaven que els tindrien allà tots solets, petant la xerrada sense que els serveis secrets descaradament dels anglesos, en aquest cas probablement, els estiguessin enregistrant.
5: Sembla que no n'eren conscients.
0: No n'eren conscients, doncs, però, caram. Però... De vegades els científics, allò, és allò que es diu, tan llesquets i mira, no ets capaç de lligar-te les sabates. Doncs això passa en tots els àmbits de la vida, ja veig.
6: No n'eren conscients, però explicaven un conte de fades.
5: Sí, sembla que no n'eren conscients, però és com si ho fossin, no? Perquè quan clar, es tenen confinats 6 mesos, durant els quals es produeix l'atac al Japó, i els deixen escoltar la notícia per la ràdio. I impressiona molt veure, d'una banda, la reacció de sorpresa, o sigui, se sorprenen que els americans hagin aconseguit fabricar una bomba atòmica.
0: Clar, perquè fins aleshores, recordem que no es revela el tema de la bomba atòmica, el món se n'assabenta quan esclata la bomba, no pas abans.
5: Sí, sí. Exactament.
0: No hi ha cap amenaça anterior, l'estem construint, ja veuràs quan la tinguem... No hi ha res d'això.
5: Res. I ells se sorprenen, i el que és molt sorprenent i també com interessant des del punt de vista històric és com en aquell mateix instant comencen a revisar el seu paper en el projecte nuclear alemany i comencen a pensar en com seran jutjats i quin serà el seu paper en l'Alemanya de postguerra. I per tant hem vist en aquest fragment, que forma part de la transcripció d'aquestes converses, aquesta transcripció fou secreta fins als anys 90 del segle passat, als anys 90 es va publicar en anglès un llibre que es titula Operació Epsilon, que era el nom que tenia, i molt recentment se n'ha fet una nova edició en alemany, una edició crítica que revisa novament l'episodi. I aquestes converses el que mostren és, primer, les diferents reaccions dels físics. Alguns se senten alleugits, no hem sigut nosaltres, d'altres pensen, si haguéssim tingut tot aquest suport, nosaltres també hauríem sigut capaços de construir una bomba, i per tant se senten frustrats, i per tant són reaccions molt diferents, però estan, per dir-ho així, fent història, construint la història a temps real.

El cap de l'operació Alsos, la missió aliada encarregada d'identificar i obstaculitzar els progressos científics dels alemanys, era Samuel Goldschmidt. Mentre avançava per Europa, aquest físic jueu va rebre la notícia que els seus pares havien mort a Auschwitz. Tant en el seu llibre Alsos com en diversos articles publicats entre 1946 i 1948, Goldschmidt va ser molt crític amb els científics alemanys que havien treballat pel Tercer Reich. Werner Heisenberg, amb qui havia col·laborat anys enrere, li va fer arribar una carta al gener del 1948 per mirar de suavitzar les opinions expressades per Goldschmidt.

0: Deixeu que els alemanys resolguin els seus problemes per fer reviure la ciència pura i aplicada, així com la indústria científica. Que reobrin les seves universitats i instituts de recerca quan puguin, sense ajut material extern. Que tornin a publicar els seus resultats, si és que poden trobar paper i impremtes. Tot i que pugui ser una lleugera exageració, crec que el progrés alemany es va inspirar principalment en un sol home, Heisenberg, envoltat d'un grup de científics que gairebé mai no van dubtar del seu judici. La seva idea de la bomba d'urani estava tan lluny del camí correcte que mai hauria pogut tenir èxit. Estic convençut que Heisenberg hauria estat una de les principals figures del projecte per l'energia atòmica si hagués estat treballant al nostre costat. A Alemanya, Heisenberg treballava en el buit. Fins i tot en el cas d'un gran científic com Heisenberg, la seva habilitat no era suficient. De fet, la idea que tenien els alemanys de la bomba era força diferent de la nostra, més primitiva en la seva concepció. Ells pensaven que eventualment seria possible construir una pila o reactor nuclear en què la reacció en cadena fos tan ràpida que produís una explosió. La seva bomba era només una pila explosiva que hauria demostrat ser una simple bombolla en comparació amb la bomba real.
1: Potser hauria d'escriure sobre la posició política el que consideres correcte anomenar compromís amb el nazisme. Mai no vaig dubtar ni per un instant que una part considerable del govern alemany estava format per ximples i canalles. Però també sabia que si els alemanys no aconseguien soscavar aquest sistema des de dins, per eliminar-lo, aleshores esclataria una gran catàstrofe que costaria la vida a milions d'innocents, tant a Alemanya com a d'altres països. M'hauria semblat millor que el nacionalsocialisme hagués estat substituït des de dins per alguna cosa millor, en comptes de ser eliminat des de fora amb la força de les armes.
0: Necessitem un programa positiu per orientar les accions dels cercles científics alemanys en la bona direcció. Això vol dir que hem de donar suport moral als col·legues alemanys, en aquells que ens permeten confiar en la seva integritat. En som molts. No cal que estiguem d'acord amb totes les seves opinions. I hem de tenir en compte les circumstàncies pertorbadores en què han viscut i encara continuen fent-ho. Hem de tornar a comunicar-nos amb ells com en els dies anteriors a Hitler.
2: En guàrdia.
3: Caram, Heisenberg intentava tapar, diguéssim, les consideracions del Goldschmidt. Això de l'operació Alsos, era només el Goldschmidt o era una cosa més seriosa, diguéssim? Perquè això, sí, que un sol científic anés buscant altres científics, sembla sembla gaire seriós, no?
4: Era un petit grup d'unes 30 persones, científics com Goldschmidt i militars, un coronel al capdavant, que anaven entrant a Alemanya, al darrere de les
3: primeres tropes,
4: eh? I anaven capturant científics, de vegades al seu despatx.
5: El mateix que farien a l'altra banda els russos,
4: el mateix
5: també,
4: que farien els russos, intentar captar talent, no? Però en aquest cas també amb una missió d'intel·ligència, saber fins on havien arribat. I aquests són els científics que després confinaran, com hem vist, a Farm Hall. Goudsmit, després de la guerra, és molt crític amb els científics que ha capturat i escriu un llibre, Alsos, amb el nom de la missió, on bàsicament argumenta que els alemanys no tenien la capacitat científica per fer la bomba, que s'havien equivocat.
3: No només industrial, sinó científica.
4: I això...
3: té més mala lluna, sí.
4: Heisenberg s'enfada molt, diu, això no és així, clar, que sí, contrariu la seva versió, jo no vaig voler fer la bomba, sí, és diferent. I l'altra cosa que Goudsmit posa damunt la taula i que és molt important en aquell moment, Goudsmit diu, els alemanys no han aconseguit fer la bomba perquè no són una democràcia. I Goudsmit vincula sistema polític amb progrés científic. I tem, pensant als Estats Units, que un excés de control militar i polític sobre la ciència als Estats Units tingui les mateixes conseqüències que, segons ella, ha tingut Alemanya, que és frenar el progrés científic, no estimular-lo. Aquest és el missatge d'Alsos, sí, i aquest és el context.
3: Interessant. Molt interessant,
5: interessant o... perquè això portaria moltes reflexions sobre el poder tecnològic militar industrial, sí, sí, sí, sí, americà, i militar.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt, molt, molt interessant. Durant la guerra, d'altra manera, els aliats, com comentàvem, estaven bastant més espantats del que els hi hagués hagut de tocar, sí, però sí, sobre sí, el sí. tema. Van intentar boicotejar el presumpte projecte Manhattan alemany.
4: Com no saben en quin punt es troben els alemanys, intenten evitar que tinguin urani, que és el material
3: clar,
4: bàsic
3: és
4: de la bomba.
3: És bona idea, diguéssim.
4: I
3: clar.
4: intenten també evitar que disposin de l'aigua pesant que es fabrica sobretot a una planta a Noruega, Telemark. I sobre això hi ha
3: sí.
4: pel·lícules i sèries.
3: Els herois de Telemark és una gran pel·lícula, una pel·lícula d'aventures magnífica que explica aquesta història de com un escamot noruec, juntament amb ajuda dels serveis secrets, si no recordo malament, britànics, mm-hmm. aconsegueixen mm-hmm. boicotejar aquesta planta d'aigua pesant. Va ser clau, això, perquè no tiressin endavant? A part, va frenar molt o...
4: Realment
3: ja
4: no.
3: Ja anaven frenats, però...
4: Realment no. Ha tingut molta importància i té com una...

0: se sabia, i per tant el no saber havien d'actuar d'alguna manera.
1: Goudsmit a Alsos, perdona que t'entro.
0: Sí, sí, tant.
1: Goudsmit a Alsos, hi ha unes pàgines on explica quan arriben a Estrasburg com troben els primers papers i estan dos o tres dies que no dormen examinant aquells papers, que no són ni tan sols secrets, són documents que s'han creuat els científics amb... I llavors en aquell moment s'adonen que el projecte nuclear alemany no existeix, realment no, no existeix en el sentit d'haver arribat allò.
0: Sí, sí.
1: I Goudsmit explica aquesta sensació de lleujament i fins i tot d'emoció quan torna a París conscient que la seva missió ha tingut èxit, en el sentit que ha revelat que no hi haurà una bomba alemanya.
0: Què va passar amb aquests grans científics alemanys després? Van ser, no sé si la paraula és perdonats, es van tornar a integrar en el món científic de l'època o van quedar apartats per sempre? Què els hi va passar? Més o menys, eh? Vull dir,
1: la majoria...
0: La llista no.
1: Sí, sí, la majoria foren rehabilitats, ocuparen llocs importants a la ciència alemanya de postguerra. Van seguir tenint un paper principal. En algun cas, algun científic alemany no va superar el procés anomenat de desnazificació. Curiosament, alguns d'aquests científics que havien de passar pel procés de desnazificació demanaven cartes avalant la seva actitud durant la guerra a científics i científiques exiliades com Lise Meitner.
0: Caram, déu-n'hi-do. Una mica de cinisme també hi havia.
1: Una mica, bastant de cinisme. Sí. Però en el cas de Heisenberg, en el cas d'Otto Hahn, que va rebre el Premi Nobel de Química, en solitari, pel descobriment de la fissió, el novembre del 45, quan encara estava confinat, això és...
0: Sí, sí.
1: Donaria per una altra història,
0: sí, sí.
1: Però que el fet que fossin premis Nobel, que fossin reconeguts, va fer que després de la guerra se'ls rehabilités.
2: El sector soviètic també? El sector soviètic intervenen amb tot l'avançament de la ciència, perquè la Unió Soviètica no tenia aquests científics.
1: Clar, el sector soviètic intenta també captar tants científics com pot i alguns es queden a la Unió Soviètica. És a dir, no es reincorporen a les seves feines a Alemanya, sinó que directament ja es queden treballant a la Unió Soviètica. I alguns que no havien aconseguit superar el procés de desnazificació es refugien a l'Espanya de Franco o a països llatinoamericans.
0: On s'intentarà muntar també una bomba atòmica franquista. Que en parlem un altre dia, perquè en totes coses no tenim més temps.
1: Història,
0: sí, sí, ja en parlarem de la bomba, de la presumpta bomba atòmica franquista que es va intentar de manera relativament seriosa en el seu moment. Doctor Xavier Roqué, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia a explicar-nos un tema tan fascinant com sempre de història de la ciència. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
0: Joan Maria Soler i Sabater...
2: Arribes amb una trista conclusió en la humanitat, que malgrat tot, quan hi ha una arma i la descobrim d'una arma s'acaba aplicant. I això és terrible.
0: Creuem els dits. Això és l'Enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus de Xavier Martín, Marc Lobato i Albert Cortés.
5: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Pendents de les carreteres, perquè aquesta hora està tallada l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Gelida a l'Alt Penedès per l'incendi d'un camió que circulava cap al sud. L'incendi està provocant cues de 8 quilòmetres en sentit Tarragona i 10 quilòmetres més en sentit Barcelona. El foc s'ha propagat als marges de la carretera i ha afectat la vegetació del voral. Per això, els bombers hi treballen amb 12 dotacions i 2 mitjans aeris. També s'ha hagut d'interrompre la circulació de trens a l'R4 entre les estacions de Sant Sadurní de Noia i Martorell Central per la proximitat del foc a les vies. Segons Renfe, s'està gestionant un servei alternatiu amb autocar. Poden ser vies alternatives per carretera, l'autopista del Garraf o bé l'N340. Tot això a la C-17 a Balenyà, a la comarca d'Osona, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona per un accident. Hi ha circulació intensa en aquest punt i a aquesta hora també hi ha congestió a l'AP7, però en aquest cas a les comarques de Girona, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni, per un carril tallat. Més notícies amb Laura Cugat.
3: L'incendi forestal declarat ahir al terme municipal de Pino Franqueado, a Càceres, Extremadura, creix fins a les 2.200 hectàrees i ja ha afectat almenys 6 habitatges. Ara mateix hi ha 700 persones evacuades, però podrien ser fins a 1.200 més en les properes hores. En les tasques d'extinció hi treballen avui més de 200 efectius i 23 mitjans aeris, alguns dels quals han tingut dificultats per poder airar-se a causa de l'alta concentració de fum. La meteorologia obre aquesta tarda una finestra d'oportunitat, però no es descarta que les flames puguin arribar a la província de Salamanca, Castella i Lleó, que des d'ahir ja treballa per fer un contrafocs. Tot i que la investigació està en curs, les autoritats apunten que el foc podria haver estat intencionat. Per altra banda, les penyes de Riglos, a Osca, l'incendi que es va iniciar fa una setmana ja està estabilitzat i les més de 1.000 persones desallotjades podran anar retornant a casa seva durant el dia.
2: L'empresari José Cusí, fidel amic i company de regates de Joan Carles I, ha mort a Barcelona als 92 anys. Tot i ser un dels amics més íntims del rei emèrit, feia temps que no es veien perquè la delicada salut de Cusí, arran d'un ictus que va patir el 2021, no li permetia viatjar. Va ser empresari, armador i va participar en els Jocs Olímpics de Mèxic del 1968 com a tirador. A Joan Carles Borbó el va conèixer el 1972 durant una cacera organitzada per Franco.
3: Tres persones detingudes dues vegades en dos dies a Girona per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys que els Mossos i la policia local van detenir per delictes de furt. Girona, Maria Rovira.
4: Bona tarda. El primer dels robatoris va passar al carrer Pare Claret de Girona, quan una patrulla dels Mossos van veure un home i una dona que treien objectes de sota unes samarretes i els posaven en caixes. Van esbrinar que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora van detenir un altre home en una altra perfumeria de Girona que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. Dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats amb un valor de 1.500 euros. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
2: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis aconseguit per la Jove de Tarragona. Anem fins a Tarragona. Josep Almirall, bona tarda.
5: Bona tarda. Objectius acomplerts de la colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha firmat una gran actuació amb l'estrena del 5 de 9 que ha acompanyat del 2 de 9 i el 3 de 9. Millor actuació de l'any dels de la camisa lila. Tant els castellers de Sant Pere i Sant Pau com els Xiquets del Serrallo també han firmat les millors 3 rondes del seu historial. Sant Pere i Sant Pau ha estrenat el 5 de 8, ha tornat a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i ha acabat amb el 3 de 8. I la colla del barri Mariner ha pogut ajuntar per primer cop els castells de la clàssica de 8, és a dir, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. Finalment, els Xiquets de Tarragona han igualat els seus millors registres de la temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats, però, han deixat el 3 de 9 en intent desmuntat. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: I els esports amb Oriol Corral. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça es presenta avui davant l'afició del trofeu Joan Gamper amb la novetat de l'últim fitxatge, Rodri. El rival al Gamper d'enguany serà l'Al Ahly egipci. El partit començarà a les 8 del vespre i la presentació a les 7, com la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, no dona encara la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Encara a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid debuta avui contra el Màlaga a les 9 del vespre. El partit correspon a la primera jornada. I en ciclisme, el català Abel Balderstone, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades fins al 2029. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb Tadej Pogacar com a cap de files, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Les 4 i 7 minuts. Marta del Cor, molt bona tarda.
2: Què tal, Roger?
9: Estàs nerviosa perquè avui és dia de Gamper i el Barça fa el seu primer partit al Camp Nou d'aquesta temporada?
2: No he dormit, Roger.
9: És que és de les persones que, o sigui, li rellisca més el futbol d'aquest país,
2: però
9: que
2: visc,
9: està molt bé,
2: visc això, també. Al costat d'una persona...
9: Totalment connectada, oi?
2: Però no connectada, o sigui, connectadíssima a un nivell extrem. I jo crec que per això em genera... aquest rebuig, perquè si tot el dia sento a parlar d'això, jo em punt de dir no puc més, no puc més. I tinc una capacitat de sentir sense escoltar sorprenent. Sorprenent.
9: De fer veure que escoltes, no? De com seguir
2: no,
9: una
2: ara
9: conversa.
2: Ja no faig ni veure.
9: Ah, ni això, eh?
2: Deixo, ja
9: no...
2: deixo que es parli i vaig fent coses.
9: Fins al punt d'alterar la convivència familiar,
2: no.
9: Aquesta passió per al futbol i
2: bueno,
9: aquesta...
2: Bueno, sí, sí, sí. No, sí.
9: I,
2: en determinats moments, sí.
9: No t'interessi gens, vull dir...
2: Bueno, en moments que la vida, la vida familiar...
9: Algun pla familiar potser que trontolla,
2: no? Va condicionada per això, doncs en alguns moments hi ha hagut crisi, Roger. Mm-hmm. El futbol ha fet trontollar la família.
9: Això passa en moltes cases de Catalunya, per això preguntava, perquè estic segur que molts oients saben que a partir d'avui comencen certs problemes que durant l'estiu no hi eren. Bueno, hi ha hagut el Mundial aquest estiu,
2: jo digués, he estat obligada a donar-me d'alta del futbol total, pagar els 100 euros per poder veure-ho tot. Imagina, eh? L'economia familiar ha d'incloure sí o sí...
9: Però és aquest, una inversió aquest... amb la felicitat
2: no,
9: de l'altra
2: sí,
9: persona.
2: Sí, sí.
9: I amb la teva
2: no,
9: infelicitat,
2: però,
9: també.
2: Bé, la vida també és això. Bé.
9: Mariona Córdoba, molt bona tarda.
10: Bona tarda, i amb cites condicionades també pel futbol, eh? Perquè no volen quedar amb tu segons si hi ha un partit o un altre.
9: Jo els entenc perfectament.
10: Doncs mira, jo els enviaria a pastar fang.
9: Aleix Figueres, molt bona tarda.
11: Bona tarda, i visca el Barça.
9: Has anul·lat alguna cita o algun plan de parella perquè
11: jo
9: hi havia un partit important?
11: No sóc dels qui pateix gaire pel futbol, he de dir. O sigui, sóc molt de fenomen social del futbol. M'agrada molt veure'l en conjunt, amb col·legues... Però si hi ha un Barça-Leganés, no pararé la meva vida.
2: Exacte.
11: Per veure el Barça. Ja està, fins aquí la meva aportació.
9: Perfecte. Doncs res, tot això, perquè avui torna aquest Gamper, que és el primer partit que juga el Barça a casa, i torna la TDT Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda, per tant, ganes de sentir en Torquemada i també en Bernat Soler. A veure, avui ve en Jordi Cubino, vindrà d'aquí una estona, i repassarem els grans èxits de la música llatina.

0: Analitzarem cançons com aquest Corazón Partido d'Alejandro Sanz, que us anava a demanar l'any, però com que jo tampoc el tinc molt clar, no sabria jugar, eh? Anys 90,
1: jo
2: diria.
1: Sí, finals dels 90, no?
2: Que jo diria que és el 99, perquè mira, és l'any que vaig néixer.
0: 98
3: i 99.
0: 99. Doncs mira, és de l'any 1997.
3: Ai,
0: l'heu encertat bastant.
3: Bueno, bastant bé.
0: I mira, una altra cançó que analitzarem amb en Cubino, a veure si sabeu l'any, és aquesta de Juanes. A Dios le pido que mi madre
3: no se muera y que mi padre me recuerde. No, més,
1: això és 2000, eh?
3: Sí.
1: 2006, potser, 2008.
3: Mira, jo anava a dir 2005... 2006, potser sí.
0: Més amunt que avall.
3: Va, no, 2007.
0: Mariona.
2: 2004, diré jo.
0: Aleix.
1: Jo em quedo amb el 2006, que l'he dit de primeres.
0: Doncs aneu alts, perquè va ser el 2002 que va treure aquesta així de Juanes. Doncs bé, d'aquí una estoneta saludarem en Jordi Cubino i res, escoltarem cançons que coneixem tots plegats, però que amb ell, quan t'ho explica, les sents diferents, aquestes cançons. Dit això, passen 10 minuts a les 4 de la tarda. Gemma Puig, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Termòmetres als 40 graus, em diuen.
4: Sí, 41.
0: Imagina't.
4: 41 a Vinebre, 41 a Torroja del Priorat, gairebé 40 al Pantà de Ribarroja, Pantà de Siurana, 40 a Escó, al Mar Roig, Margalef, Batea...
0: Però és l'últim dia.
4: I encara cap a Ponent poden pujar.
0: Sí,
4: avui és l'últim dia, sí.
3: Mira, ho diu amb aquest somriure de la Gemma.
0: Dic, truquem a la Gemma, dic que ens ho expliqui, que avui...
4: Jo us vaig dir dimecres, sí.
0: És l'últim dia. Vas dir dimecres i en principi s'està complint.
4: Sí, en principi...
3: Bueno, veurem
1: en
3: demà.
1: En principi, ja comencem a dir en principi.
3: Ai, ja està. No.
1: Condicionals no, per favor.
4: No. Els 40 sí, no, però clar. És una baixada progressiva. Demà de cop i volta no farà un fred, que pela. Tampoc ens hem d'enganyar. No serà.
3: Però es notarà, que ja no fa tanta calor, eh?
4: Es notarà.
3: Val.
4: Sí, es notarà. On menys es notarà, com sempre, és costa i prelitoral. Aquí baixarà, però es notarà una miqueta menys. Sí que s'anirà notant divendres una mica més i el cap de setmana també. És a dir, que si demà ja els valors més alts encara se situaran 37, potser 38 cap a l'Ebre, però a Ponent ja quedaran 34-35. Divendres ja quedaríem potser fins i tot a Catalunya per sota dels 35, per tant ja es començaria a notar. I aquesta serà la tendència també del cap de setmana. És a dir, que les temperatures s'aniran normalitzant, farà calor, però cada cop una miqueta menys, i on més es notarà doncs, aquesta refrescada, com sol passar, doncs, cap a comarques interiors, cap al Pirineu i Prepirineu. Però tot arreu ho notarem, eh? Sí. Deixarem enrere aquests dies d'aquesta calor tan, tan intensa.
3: I vindran pluja, Gemma, també?
4: A veure, aniran venint pluja, sí. No a tot arreu,
3: no m'acaba de funcionar,
4: com ens agradaria.
0: Però què estem fent aquí el temps que voldríem i que la Gemma ens
3: ho passi? I a veure si em diu el que vull sentir o no.
0: Ah, aviam.
4: No, mira, avui hi haurà alguns ruixats, demà n'hi haurà alguns també cap al Pirineu. Després, la nit de dijous a divendres, sembla que arriba una banda una mica més activa de precipitació que arribaria doncs, cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Podria afectar més comarques i també divendres, és a dir, entre dijous i divendres podríem tenir aquesta primera banda d'inestabilitat. Dissabte els ruixats quedarien al Pirineu i al Terçoes i en mapes d'avui, però tot això sí que és veritat que ha anat canviant, potser dilluns seria el dia en què podria ploure a més sectors, a més comarques, però clar, és dilluns, eh? No estic dient, és
3: clar,
4: una miqueta lluny,
3: vale,
4: encara haurem d'anar-ho seguint.
0: Sí. Molt bé. Mariona, tenies una consulta, tu?
2: Jo només volia saber... A mi la temperatura, si és alta, no m'acaba de molestar. A mi el que em molesta és la xafogor absoluta que està fent aquests últims 3 dies. Llavors, baixarà la temperatura
3: diria...
2: i també aquesta sensació de xafogor?
3: Tot l'estiu, Mariona, aquesta xafogor.
2: A més, aquesta menys
1: propera... Que... Home, jo, com vam dir ahir a l'estudi, jo no puc més, ja. Jo no puc més. Estic...
4: Bueno... Clar, aquesta, sobretot el que és Barcelona, diguéssim, i costa i prelitoral central, doncs sí, ha sigut... les nits la temperatura no ha baixat, portem moltes nits tòrrides, i per tant costa que baixi. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, mantindrem l'aixafogor encara.
3: Ànims, Aleix,
4: i anirà baixant. progressivament.
3: Ja està.
4: Sí que encara, si em parles de Barcelona, Barcelona, t'haig de dir que de dijous a divendres encara segurament no baixarem dels 25.
1: Doncs revindré el teu, però... el teu sofà, Marta.
3: Ja està, jo te'l vaig oferir.
1: O si no, pujaré cap a Berga, també.
3: A les 6:30.
4: Bueno, a veure, cap a Berga s'està més bé, no t'he d'enganyar.
5: Que sigui ella la que convidi.
1: No, però tenim, tenim a l'Abra Morriols allà.
5: Ah, val, per saber que anaves. No.
4: També, també, a la Gemma. Molts bergadans, eh?
1: Sí. Tot, hi ha molts bergadans aquí, a la casa.
4: Allà, allà t'haig de dir que ja fa uns quants dies que fa calor al migdia, però als vespres, doncs ja...
3: Dormiu millor.
4: Sí, bastant millor.
3: Va, doncs a veure si aviat podem també dormir bé per aquí.
5: Ai, sí, tant de bo. Sí. Gemma, ho anem actualitzant, que vagi molt bé.
4: Molt bé, bona tarda.
5: Bona tarda. És un quart de cinc. Dit això, arrenquem la tarda amb alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dimecres 19 d'agost. I comencem mirant a la costa catalana perquè aquest mes d'agost han arribat a diverses platges de casa nostra fardells de cocaïna que navegaven a la deriva.
1: Exacte, en concret, aquesta primera quinzena d'agost se n'han localitzat 3 al litoral de Badalona, Sitges i Tarragona, tal com publica avui la col·laboradora d'aquesta casa, Maica Navarro, a La Vanguardia. Els 3 fardells formarien part de la mateixa partida de cocaïna i han pogut ser recuperats pels Mossos d'Esquadra. De fet, l'indicador que tots 3 paquets formaven part d'un mateix carregament és el d'una imatge que, a moda d'etiqueta, anava enganxada a la part exterior dels 3 fardells recuperats. En concret, es tractava, atenció, d'una mena d'estampeta protagonitzada per una imatge de Jesucrist acompanyada de la frase «Sempre viuràs en el record dels teus amics, compare». Això és el que acompanyava aquests 3 fardells de cocaïna que s'han trobat a la costa catalana, una mena d'homenatge en forma d'entrega de la mercaderia. El missatge, de fet, va fer pensar als Mossos d'Esquadra que podria tractar-se d'un record intencionat de cara a un membre d'un clan de la droga que havia traspassat, tal com relata la Maica Navarro en el seu article. No és gens estrany que es llencin elements característics de la persona morta a moda d'homenatge en el cas dels delinqüents, per exemple, droga, armes o alcohol, perquè l'acompanyin en el seu viatge a l'altra vida.
3: Caram.
1: Això, de fet, ja passava també doncs, en alguna unes cultures que es posen algunes coses perquè acompanyin el mort a...
3: Sí, sí, però bueno, fardells de droga...
1: Amb els no, aquí ja...
2: A més, això... són diners, eh? A banda de sí, que és sí. raríssim, són diners.
1: Però si tu estàs allà llançant... ets, entenc, d'un clan de la droga i tires un quilet, tampoc et ve d'aquí.
2: Vés a saber, eh?
3: No, vull dir, és veritat que en cultures passades...
5: És un homenatge per una persona, diguéssim, estimada, doncs llavors...
3: No, i és veritat que abans, no?, quan a més, els egipcis i que es feien els... els sí. Com es diu ara, els...
5: Els jeroglífics.
3: No, home, no, per favor.
1: És que quan es momificaven
3: amb la mà... Sí, però em surt una altra vegada que no m'estava ni al cap, però vaja, si els momificaven... No, diré igual. En fi, els enterraven molts cops
1: amb joies
3: de molt de valor, doncs suposo que seria la joia d'aquesta gent, dels traficants.
2: Exacte. El Roger li posaríem una...
5: Diguéssim, al més enllà...
3: A seguir delinquint en el més enllà.
5: Doncs obrint mercat o una altra zona.
3: Amb balsamar.
2: Roger, tu et posaríem amb una bosseta de té verd, perquè te la puguis fer al més enllà, també.
3: Et sortiria baratet, Roger.
2: Que ets addicte.
5: Doncs, bueno, addicte, escolta'm, addicte, no sé si és la paraula, prenc té verd.
1: I el carnet de l'Espanyol. El carnet de l'Espanyol, també.
2: Això, exacte.
5: Això sí que m'agradaria. A mi, si m'heu d'enterrar d'aquí molts anys...
3: Val, vinga, prenem nota, queda constància a l'antena. Què voldria,
5: Roger? La bufandeta de l'Espanyol.
1: Perfecte. Així ho farem.
5: Només quan arribi, que la gent ja d'una hora lluny diguin, va, aquest
2: perico.
5: És de, dels altres.
2: Aquest no el deixem passar,
5: no? Altres, i els pericos que m'esperin allà dalt,
3: rebin
5: on sigui,
3: els
5: doncs que ja em diguin, no, vine cap aquí, que els del Barça estan cap a l'altre costat.
1: Com es diria, que es faci la teva voluntat.
5: Exacte.
1: Que
5: doncs escolta, bé, aquests fardells, no?, que ens hem trobat a les platges catalanes.
1: Exacte. De fet, la tesi, aquesta que explicàvem ara, es va desmuntar un cop van aparèixer els altres 2 fardells, és a dir, en cas que hagués estat un sol, podria haver estat un homenatge ja en 3, ja igual era massa perquè fos un homenatge. Ara bé, de moment no n'han aparegut més, tot i els esforços dels Mossos d'Esquadra, que han rastrejat a fons les zones en què han aparegut aquests paquets. No se sap d'on venen, quan fa que són al mar i per què han acabat a la deriva. Només se sospita que la droga podria formar part d'un transport entre la costa catalana i les Balears. De fet, no és gens habitual l'arribada de fardells de cocaïna a les costes de casa nostra. Habitualment, tal com apunta la periodista, la droga que es localitza entre les roques de les nostres platges o bé s'enganxa a les xarxes de pesca és així. De fet, mentre apareixien aquests fardells de cocaïna en aquestes 3 platges del litoral català, també se n'han localitzat d'així a Castelldefels i l'Ametlla de Mar, un per part d'un nedador i l'altre per part d'un pescador.
5: Per cert, mira, l'altre dia ho estàvem mirant amb algú de l'equip. No sé si vosaltres heu mirat quants festius ens queden d'aquí a final d'any.
1: Massa
5: pocs,
1: segur. I si els
5: teniu controlats.
3: Mira,
5: perquè ara són els dies, de començar-ho a mirar, quan la gent acaba vacances, de dir, a veure com pinta la nova temporada.
3: Pinta malament.
1: El que ens queda a prop...
3: Pinta malament.
5: Cau fatal.
3: Sí, cau molt malament, ja t'ho dic.
1: El que ens queda a prop és l'11 de setembre. que és la diada.
5: Amb què cau l'11?
1: Crec que cau en divendres.
3: Mira, que caiguin entre setmana, ens queden 4 festius. L'11 de setembre, que cau en divendres. Val, el 12 d'octubre, que és un dimarts.
2: Un dimarts.
5: Què era el 12 d'octubre?
1: Això és el
2: dia de la hispanitat.
1: Això, el Pilar.
3: 8 de desembre, que és el Pilar, el 8 de desembre.
1: El 8 de desembre? No, el 8 de desembre és la Puríssima. És la Puríssima i el 6 és la Constitució.
3: Això, que malament que anem aquí, mare de Déu. El 8 de desembre, dimarts, per tant, també cau en laborable, i el 25 de desembre és un divendres. Aquests, després, per exemple, el dia 26 doncs és un dissabte, per tant, Sant Esteve és festiu.
5: L'1 de novembre tenim un problema aquí.
2: Per què?
5: El dia de Tots Sants.
1: Tots Sants, en què cau enguany?
5: A veure si ho vaig mirar bé. Però mira, cau malament.
3: Cau en cap de setmana.
1: El 6, per exemple, també cau en dissabte, el 6 de desembre.
2: 1 de novembre cau en diumenge.
5: En diumenge. Bueno, doncs, sí, quin desastre.
1: Però això passa els dilluns, no, en principi?
3: Què vols dir?
1: Si és diumenge, passa dilluns, no?
5: Depèn de les feines.
3: A veure, aquesta és la pregunta. O sigui,
5: en aquesta casa...
3: Què passa?
5: Vaig a preguntar-ho.
3: Quan cauen en dia laborable és festiu, val? Però què passa quan cau en cap de setmana, Aleix?
1: Exacte, perquè, per exemple, el 15 d'agost enguany ha caigut en dissabte, aquesta passada setmana, i el 6 de desembre hi caurà també, com dèiem. Habitualment els festius, quan cauen en diumenge, depèn de doncs, les empreses, acaben traspassant-se el dilluns. Ara bé, quan el festiu és dissabte, la cosa encara canvia i encara queda una mica més en el llim. Però, què hi diu la llei? Està de part del treballador o de l'empresa? Doncs sembla que la sentència més recent de l'Audiència Nacional, del maig d'enguany, va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu coincidia en dissabte.
6: Si el festiu cau en dissabte i tu la teva jornada laboral és de dilluns a divendres, tu aquell festiu, doncs te l'han de tornar, l'han de donar. Tens un dia més de vacances, com si diguéssim. Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. S'ha de demanar que sigui extensible a tothom. 2 sentències de l'Audiència Nacional, de la Sala Social, i una sentència del Suprem, i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
1: Què?
5: No, ara estava pensant que a la ràdio devem anar diferent.
3: Què vols dir? Per què?
5: Perquè a mi no em consta que el dia... És que ara no em vull ficar en un jardí.
3: No t'hi fiquis. No
5: sé si dilluns se'ns donarà festa, no? Perquè la ràdio ha de seguir funcionant.
1: És
5: no,
1: cert
5: vull dir,
1: que
5: els oients no ho entendrien.
1: Depèn del conveni en què juga cada treballador, es compensa d'una manera
3: exacte,
1: o d'una altra.
3: Exacte. Moltes vegades, quan et toca treballar en un festiu, amb moltes empreses, et paguen diferent aquell dia. Et paguen més perquè es considera que has treballat en un dia que hauries fet vacances.
2: Però si tu vas al teu
3: cap i li dius... També?
5: No, sí, però jo em referia que aquí es diu, si et cau en diumenge, el festiu...
1: No passa dilluns.
5: Es passa dilluns en molts llocs.
1: Però aquí no.
3: No, aquí no.
5: Ja està, que no passa res.
2: Jo després demanaré les meves vacances, aviam si me les aproven, tenint en compte això de l'Audiència Nacional, eh?
5: Que vols portar a Catalunya a ràdio als tribunals?
2: No. Potser el Roger Carandell el porta als tribunals.
3: El banc dels acusats, Roger Carandell.
1: Hem de negociar això del dia 15 d'agost. Bueno, ja ho parlarem després, perquè...
3: No, perquè és dia a nosaltres no ens afecta.
1: Sí que ens afecta. Va caure en dissabte,
3: sí.
1: No? Escolta, això que dèiem, sentíem l'Òscar Riu, secretari de Política Sindical de la UGT, en declaracions a Catalunya Ràdio. Per tant, sembla que és clar. Sindicats i experts afirmen que la tendència va cap aquí, cap a aquesta compensació, ja que no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema. Ara bé, sembla, com dèiem, que hi ha convenis que podrien contemplar ja aquesta situació i, per tant, el treballador ja estaria gaudint del seu dia festiu compensat d'alguna altra manera, tal com detalla Isabel Ruiz, que és advocada laboralista, en declaracions d'aquesta casa.
7: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint un compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
1: Per tant, doncs, com dèiem, segons el conveni de cada treballador, podria ser que l'empresa ens degui un dia festiu o que aquestes hores ja es vegin compensades d'alguna altra manera. Per tant, cadascú ha de revisar, doncs, la seva casuística particular.
5: Per tant, a veure, traieu tots l'agenda, la física o el mòbil, perquè ara anirem a posar com queden les festes de tot l'any que ve.
1: A veure.
5: I ja, si hem d'arribar a Pasqua, arribem a Pasqua,
1: de gener,
5: però si ja ens podem anar agafant les coses
1: tots
5: plegats. Aviam, a partir de l'1
3: de gener.
5: Com ens queda això?
1: A veure, la cosa no varia gaire respecte d'enguany, us he de dir. Malauradament, tindrem poques aturades al nostre calendari laboral. En concret, són 12 els festius, per tant, agafeu 12 enganxines, perquè l'any 2027 doncs hi haurà només aquests 12 parons laborals, que diríem. També hem de sumar després les festivitats locals de cada
5: però
1: lloc.
5: Però que no estan sumades en aquests
1: no.
5: 12.
1: Exacte.
5: Va, per tant, sí. Aquestes són les generals de tot Catalunya.
1: Exactament, aquestes Va. Són les que compartim. En concret tenim...
5: Aviam.
1: 1 de gener, Cap d'Any, aquest és un habitual,
5: sí.
1: Que caurà en divendres.
5: Bé.
1: 6 de gener, que és
3: està
1: Reis.
3: Està bé que caigui en sí. divendres, home, està molt bon, bé això, eh?
5: Sí.
1: 6 de gener, que és Reis, que cauen dimecres. Aquí hi ha un bueno. Una mica contrapeu.
3: Sí. Bueno, clar, mira, el que li agrada al Roger, un festiu, dimecres festa. El que tu
5: això
3: volies.
5: És veritat. Però
2: mira,
5: aquí
2: ara no
5: suposo...
2: t'agrada tant, eh, Roger?
5: No, ara no em va bé aquí, però serà per fer aqüeducte d'aquells que sembla que... un aqüeducte romà.
3: Bueno, home, saps allò, moltes perquè, vacances, sí.
5: El dia 6 cauen dimecres... Si tu et guardes un parell de dies...
3: Sí.
5: Ah, bueno, clar, però ja són
1: com,
5: vacances.
1: Com passarà a les escoles, que potser s'agafaran el 8 com a lliure disposició, i llavors ja començaran Exacte. La setmana següent, directament. Per exemple, també el 26 de març, que és divendres sant, caurà, doncs, també bé, perquè ens enganxaran el 29 de març, que és dilluns de Pasqua, podrem fer aquí, doncs, aquest petit pont des de divendres sant fins a dilluns de Pasqua. L'1 de maig, que és el Dia del Treballador, que cauen dissabte, l'any vinent, per tant, aquí
3: Malament.
1: Haurem de veure...
3: Sí. Què?
1: El 24 de juny, que és Sant Joan, que caurà en dijous, per tant, a mitja setmana. L'11 de setembre, la diada serà dissabte, perquè enguany cau en divendres. El 12 d'octubre, que és el Pilar, caurà en dimarts. I l'1 de novembre, que és Tots Sants, caurà en dilluns. Després, la Constitució, el 6 de desembre, també en dilluns. El 8 de desembre, la Immaculada Concepció, és dimecres. I 25 de desembre, Nadal, serà dissabte l'any vinent. Per tant, una mica desmuntat, aquest calendari de festius de l'any vinent.
3: Hem de pensar que vindran anys millors, ja està.
1: Exacte.
3: Quedem amb aquest consol.
1: Sí.
5: M'hauràs de deixar el guió perquè sí, no he pogut apuntar-ho tot i ja m'ho passo així tot el mòbil. 4 minuts, arribem a 4:45 de la tarda. Maria Costa, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
5: A veure, estem pendents de l'AP7, no?, que hi tenim un incendi d'un camió i això, evidentment, doncs, comporta complicacions.
2: Sí, tot i que tenim una petita bona notícia, explicàvem sí? fa uns moments que estava tallada, doncs ara ja s'ha reobert parcialment. És un incendi d'un camió a l'altura de Gelida, l'Alt Penedès. Aquest incendi ha provocat que es tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. Doncs ara podem explicar que en sentit sud hi ha de moment obert un carril dels tres que hi ha i en sentit nord s'ha restablert del tot la circulació. Per tant, qui ens estigui escoltant, la cosa sembla que ha de començar a millorar. Tot i això, encara hi ha cues importants. En sentit Tarragona hi ha 8 quilòmetres de cua i en sentit Barcelona 10 quilòmetres de cua. Com que el foc era pròxim a les vies del tren, també hi ha tallat la circulació de trens de l'R4 entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central, i això ha fet que Renfe estigui gestionant un servei alternatiu amb autocar.
5: Perfecte, doncs ho anirem actualitzant. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
5: Tres minuts i 4:45. Suposo que encara esteu assimilant els festius del 2027.
3: Apuntant-nos a l'agenda.
5: Ja m'estan arribant whatsapps per fer plans, eh? Ja, gent que...
1: Del 2027,
5: ja.
3: Està
5: ja preparant
3: eh?
5: De... Mira, podríem aprofitar aquests dies de Setmana Santa per fer tal cosa.
3: Molt bé.
5: Bé.
3: Si no heu tingut temps d'assimilar tots aquests festius, no patiu.
1: És que està contestant whatsapps.
3: És que està pendent del mòbil, i no... No, no patiu, perquè podeu preguntar-ho a ChatGPT, que és el que fem tots cada vegada que tenim una consulta, no sabem què sopar, doncs la gent li pregunta a ChatGPT. I aquest chatbot torna a ser notícia avui perquè sembla que OpenAI llançarà una versió per adolescents.
1: Exacte, i la principal diferència amb el model tradicional seran els filtres de seguretat i la possibilitat d'implementar un control parental. De fet, segons un comunicat d'OpenAI, s'anomenarà ChatGPT for Teens, és a dir, per adolescents, i la intenció d'aquesta nova versió és la d'ajudar els joves, diuen, a aprendre, resoldre problemes i explorar noves idees. Més enllà d'això, aquest nou ChatGPT, enfocat als menors d'edat, que aquesta setmana s'ha començat doncs, a desplegar arreu del món, limitarà automàticament algunes converses, sobretot en temes relacionats amb autolesions, violència, trastorns alimentaris i contingut sexual. A banda, també pot enviar alertes als pares o tutors que hagin activat el control parental, tot i que no permet que llegeixin directament les converses dels adolescents i només comparteix la informació necessària per protegir el benestar, diuen, de cada jove. Més enllà de la seguretat que promet OpenAI, el nou xat GPT per adolescents també ofereix recordatoris de tasques, com per exemple que ha arribat l'hora de posar-se a estudiar o de fer els deures, una ajuda també perquè l'usuari sàpiga com solucionar problemes pas a pas en comptes de donar-li directament la resposta. En aquest sentit, ChatGPT for Teens ofereix qüestionaris i altres materials educatius perquè els menors practiquin i posin a prova els seus coneixements. Ara bé, ens hem preguntat, tot plegat és una mica un rentat de cara d'OpenAI? Ens ho respon, doncs, el psicòleg i pedagog Jaume Funes.
8: A la IA i a l'OpenAI i companyia el que els importa és fer negoci. Per tant, davant de l'alarma creada de que poden ser acusats, de que espatllen infants i adolescents, doncs ven una versió que hipotèticament sigui adolescent. Bueno, però el seu interès continuarà sent mercantil. Hauria de ser en com pensen, com raonen, com imaginen, com es relacionen. I això simplement són mateixos respecte a filtres, a suposats perills, a àmbits, a una proposta que siguin bons si facin el favor de dedicar-se a temps a estudiar. Està bé, però no és la qüestió.
1: Clar, la cosa és, com es gestionarà tot plegat? Com aconseguim afavorir el pensament crític d'aquestes noves generacions que tenen respostes a tot a cop de clic?
8: L'objectiu continua sent el mateix. Com aconsegueixo que un noi que sempre té una resposta disponible tingui ganes de fer-se preguntes? I com aconsegueixo que un món al que li venen les solucions ja prefabricades digui, no, jo ho vull fer, trobar la meva solució? I com li convenço, vigila que t'estan venent alguna cosa, que no t'has de fiar de res que et digui ningú?
1: I què en pensa ell, doncs, d'aquesta pressió i d'aquest control de les eines digitals? És la solució anar, doncs, acotant cada cop més?
8: Però estem obsessionats en aquesta idea de dir, controlem l'aparell, controlem l'aplicació, controlem... Però sí, vale, podem posar un control de que no explotin la ment adolescent, però més enllà d'això, la discussió... I vostè com pensa fer? Quina persona vol tenir aquest univers? Perquè aquesta és la pregunta de fons. Què volem que siguin?
1: Per tant, ja ho veieu, hi ha molta feina a fer, més enllà de controlar quin ús es fa de les tecnologies i de les eines que han anat apareixent. El principal, fer que les noves generacions tinguin interessos que els portin a qüestionar el món i a qüestionar-se, més enllà de les respostes que en genera la IA, que hem descobert que sempre tenen un viatge interessat.
5: No sé si sou grans consumidors de cafè, però un nou estudi revela com el cafè ajuda a mantenir-se jove i millora la salut.
3: Pren nota, Roger, d'això?
5: Un estudi que tinc la sensació que surt com cada any, no?
3: Sí, cada mitjà any, surt cada 3 mesos. Surt un estudi que diu això i després un estudi que contradiu l'anterior.
5: Exacte.
3: És una cosa periòdica.
5: Exacte, de fet, per tant, com ho tenim?
1: El cafè és d'aquelles begudes, com dèiem, que de tant en tant hi ha un estudi que valora positivament i un altre que gairebé ens convida a llançar la cafetera per la finestra.
3: Passa el mateix amb la xocolata i amb la cervesa.
1: Sí,
3: sempre,
1: exacte.
3: Saps?
1: O és la carn vermella, estudi... també.
5: Sí,
1: també.
5: I amb el vi, saps?
3: Sí, vull dir que amb l'alcohol, sí, cervesa,
5: tots
3: sí,
5: els aliments, sí.
1: Doncs en aquest cas, una investigació de la Universitat de Texas ha determinat com el cafè podria ajudar-nos a protegir-nos contra l'envelliment i contra algunes malalties cròniques. Segons aquest últim treball científic, els components del cafè activen un receptor del cos conegut com a NR4A1. No sabem ni on el tenim, però sabem que l'activa ara mateix, que és una proteïna que els investigadors destaquen que està molt relacionada amb l'envelliment, la resposta a l'estrès i les malalties doncs, neurodegeneratives. L'autor de la investigació, el doctor Stephen Safe, també està molt bé el seu cognom, aquí... Stephen Segur, ara mateix, assenyala que el cafè pot...
3: confiança i credibilitat.
1: Exacte, que pot protegir-nos dels danys provocats per l'estrès i, de fet, investigacions anteriors ja havien identificat la seva eficàcia contra malalties com l'Alzheimer. No està Nosaltres hem volgut fer un estudi de proximitat i li hem preguntat a la nutricionista Montse Folk què hi ha de cert sobre les bondats del cafè.
9: El cafè data del segle IX i es data com a aliment i també com a medicina. Per tant, ja té la seva història i el seu pes amb la nostra salut.
1: De fet, també li hem preguntat a la Montse quins són els beneficis que ens destaques del cafè.
9: Aquesta cafeïna també ajuda, a part dels efectes estimulants, a mantenir aquest gust amargant del cafè.
1: I, per últim, quin és l'últim o el millor cafè que podem... doncs prendre, perquè al final no tots els cafès també
5: no valen tots,
1: no,
5: per
1: no valen tots.
3: Un cappuccino, un ristretto, a veure.
1: Exacte.
9: Quin és el més recomanable? Mm. Doncs el més recomanable seria el cafè de torrat natural. Mm. Quan més components afegim al cafè, doncs menys, entre cometes, saludable seria. És a dir, que ja quan fem cafès solubles, extractes de cafè, cafè molt, barreges, sucedanis de cafè o cafè descafeïnat, o cafè torrefacte, que, en el qual s'afegeix sucre, doncs aquests ja, diguem-ne, que cada vegada van perdent l'efecte genuí saludable del cafè de torrat natural.
5: Per tant, el millor seria pràcticament mastegar els grans de cafè directament a la boca. Home, no? I així no passa per cap processat.
3: Sí, m'ha desmuntat per aquí el descafeïnat, que no és recomanable. Jo no. A vegades tiro de descafeïnat. De fet, tinc ganes d'anar a fer un cafè descafeïnat. Doncs no seria una bona idea.
1: El que ens diu la Montse és que com més tractat, sigui el tracte que sigui, és a dir, si està més torrat, si està processat, no? Llavors com passa amb tot, eh? Com més natural, millor.
5: Però tampoc és que sigui molt dolent. Vull dir, pren-te el teu descafeïnat tranquil·la, l'únic que potser no et frenarà l'envelliment tal com tant com l'altre.
3: Gràcies per dir-m'ho, sobretot algú que no pren cafè.
1: Exactament.
3: Està bé, està bé.
1: Bé, el que queda clar és que un bon cafè no ens farà cap mal, o això sembla. A més, doncs, sembla que pot ajudar-nos en diverses funcions del nostre cos.
5: Passen 4 minuts de 2 quarts, obrim la crònica esportiva.
3: Doncs sí, perquè l'actualitat bull aquesta setmana, l'actualitat esportiva a Madrid. El Real Madrid ha presentat Mourinho. Atenció, ho ha fet a porta tancada.
1: Exacte, va ser a la tarda en un acte privat a la ciutat esportiva del Club Blanc, a Valdebebas, José Mourinho, que torna oficialment a 13 anys després al Real Madrid. 13 anys ja han passat des d'aquella etapa blanca de José Mourinho, tot i que ja feia setmanes que era el capdavant de l'equip. A l'acte només hi havia la televisió del club, Real Madrid Televisión, mitjà que el portuguès va aprofitar per dirigir-se a la que ja va ser la seva afició ara fa uns anys.
10: Real Madrid, para mí, del punto de vista profesional, es el top de una carrera de entrenador y seguramente para cualquier jugador también.
1: És ben bé, ja que amb aquesta reverba es nota que no hi havia ningú en aquesta sala. De fet, no sabem si hi era fins i tot la família del propi Mourinho. Mourinho que, com dèiem, a més va assegurar que seure's a la banqueta del Real Madrid és el top de la seva carrera i que aquest retorn és més bonic que la primera vegada que va arribar al Club Blanc.
10: I és volver a casa. Emocionalment és más bonito que la primera vez que he venido. Porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador. Y ahora es este lado más el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
5: A mi sentir de nou Mourinho em transporta a una època i em desperta una nostàlgia
3: tan bonica.
5: A mi sí, fa com certa il·lusió, sí. Tot i que el personatge tampoc és que em caigui molt
1: ens
5: bé.
1: Ens va deixar grans moments, ja cadascú que els valori a la seva, sí, però... Mourinhades.
3: Molts titulars. Sí. Per ara altra banda, segones parts no sempre són bones.
5: Espera't.
3: És que clar.
1: El Perico, que està content que hagi...
5: No, confonguem, eh? No. Obrim el meló de vincular el Madrid amb l'Espanyol. Són clubs molt diferents.
1: No, jo no he fet aquest vincle, eh? L'has fet tu sol automàticament.
5: No, tu estàs molt al Madrid i m'has tret l'Espanyol de seguida. Jo amb el tema aquest estic una mica susceptible.
1: No, sensible,
5: també,
1: ja ho veig.
5: T'aviso, sí, perquè, clar, uns anys aguantant moltes coses.
1: Bé, Mourinho, que té 63 anys i arriba de nou al Club Blanc després d'uns anys complicats al capdavant de les plantilles de la Roma, el Fenerbahçe i el Benfica.
5: Per cert, ahir a la nit ja va seure en Pedrerol en la seva primera entrevista com a entrenador madridista.
1: Exacte, Mourinho, que no s'ha fet esperar i com no podia ser d'altra manera, va seure a la cadira del nou xiringuito de Josep Pedrerol. Ara bé, en lloc de parlar del Madrid, va començar llançant un dart al nou fitxatge blaugrana, Rodri.
11: Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión, no puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta, ¿cuándo tengo que ir?
1: Rodri, doncs, que podria haver jugat de blanc aquesta temporada, però segons Mourinho va dubtar massa i, per tant, això el va fer doncs, que es descartés pel Club Blanc. No va ser l'únic moment en què l'univers blaugrana va formar part de l'entrevista. Pedrerol també va preguntar a Mourinho pel cas Negreira, evidentment, i aquesta va ser la resposta de Mourinho.
11: Quan jo estava aquí, jo olia algo.
1: Sí, fa aquest gest perquè diu que ja s'olorava alguna cosa del cas Negreira. Per tant, doncs, sembla que el portuguès arriba en forma al Real Madrid i amb ganes de treure de nou aquell personatge que tant va treure de polleguera l'òrbita Barça. Així que veurem com avança la cosa.
5: Ahir a Can Barça es va presentar en Rodri i el migcampista madrileny que ve del City ja és nou jugador blaugrana i ha signat per 4 temporades fins al 2030.
12: És un grandíssimo club, sempre per a mi ha sigut un referente a nivell mundial per su filosofia, per su manera de entender el futbol i també los valores que representa i tenia alguna altra opció més, però per a mi Barcelona fue la primera opció i així se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva i nada, feliç d'estar aquí.
1: Rodri, que lluirà el dorsal 16 en la seva nova samarreta blaugrana després de, com dèieu, abandonar la disciplina del Manchester City. Un Rodri que ja anunciava que havia rebut l'interès de diversos equips, però que tenia clar que el Barça era una de les seves primeres opcions, si no la primera. De fet, assegurava que així li havia comunicat també al president Joan Laporta, un Laporta a qui veia molt emocionat durant la signatura del contracte a les oficines del club ahir a la tarda. I si parlem de xifres, el Barça pagarà per Rodri uns 60 milions d'euros fixes, més unes quantitats variables que poden fer elevar fins a 70 milions el cost del traspàs. Ara, doncs, el qui ha estat designat com a millor jugador del Mundial d'enguany es posarà ja sota les ordres de Hansi Flick i començarà a treballar al costat dels seus nous companys, molts dels quals ja coneix d'aquesta selecció. De fet, tenir Flick com a entrenador li suposa un extra de motivació a Rodri.
12: Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que es un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
5: De fet, un Rodri que avui, en principi, saltarà ja a la gespa del Camp Nou.
3: Sí, perquè aquesta nit es disputa el trofeu Joan Gamper al Coliseu Blaugrana i s'hi presentaran els jugadors que ara mateix formen part de la plantilla.
5: Bernat Soler, molt bona tarda.
13: Bona tarda, com aneu?
5: Ho teniu tot a punt? Has tret ja una mica la pols de la cabina de transmissions i del micro?
13: La veritat és que serà una experiència perquè fa 3 mesos que no anem al Camp Nou. Sé que ens han instal·lat una espècie de petites mampares de metacrilat perquè si plou els aparells dels tècnics no es mullin. Mm-hmm. És una cosa que l'any passat ens va passar un dia. No plou gaire, la veritat, eh? Però, clar, encara no està acabat el Camp Nou, encara no tenim la cúpula que ha de... la coberta que ha de tapar-nos de la possible pluja, i, per tant, això és l'única novetat que sé. Pel demés estarem més o menys com vam acabar la temporada passada, amb aquesta capacitat d'una mica més de 60.000 espectadors del que acabeu d'anomenar, i m'ha fet molta gràcia, això del Coliseu Blaugrana. Eh? Molt bé, Marta. Veig que els tòpics sí. Continuen reproduint-se generacions rere generacions.
5: Escolta'm, estàs emocionat per aquest Gamper d'avui o això serà una mica costellada i vull dir el que passi, el terreny de joc és el de menys?
13: No, jo crec que des d'un punt de vista esportiu és relativament important. És un partit que hi haurà molts canvis, és un partit on hi ha molts jugadors que pràcticament, sobretot els que venen de la jugar al Mundial i sobretot els de la selecció espanyola que han tingut molt pocs entrenaments, però vaja, tindrem oportunitat de tornar a veure la Lamine Yamal, de veure els nous fitxatges Gordon i Adeyemi. Jo crec que Rodrigo avui és pràcticament impossible que el veiem jugar. De fet, només s'ha entrenat una estoneta aquest matí, ve de vacances, va firmar el contracte i, per tant, en condicions normals no seria lògic que el veiéssim jugar, tot i que sí que, com dèieu, saltarà la gespa, perquè com que es farà la presentació de tota la plantilla abans del partit, doncs s'anunciarà el seu nom i la gent el podrà ovacionar. Però més enllà d'això i d'un rival que és un rival egipci, que és el millor equip africà que hi ha, però que tampoc és del nivell que estem acostumats, doncs sí, diríem que no és un partit que ens hagi de servir per guiar-nos gaire respecte al nivell esportiu que hem de veure durant la temporada, però vaja, el més normal és que sigui una festa, eh? I que ens ho passem tots bé i a veure si amb una mica de sort veiem uns quants gols i algun dels nous fa algun golet.
3: I Bernat, pronòstic, ara que tot just s'inicia, creus que serà una bona temporada pel Barça?
13: Jo crec que serà una bona temporada, però per mi aquesta pregunta te la contestaré amb cara i ulls.
3: Sí?
13: Si el dia 1 de setembre el Barça ha fitxat un golejador. Si el Barça ha fitxat un tio que faci gols, els gols que no faran ni Lewandowski ni Ferran Torres que han marxat, aleshores encara seré més contundent i et diré que sí, que serà una gran temporada. A mi em falta aquesta peça encara, eh? Trobo que per excel·lir, per arribar al màxim nivell, per lluitar per la Champions, doncs necessites algú que faci molts gols i ara mateix a la plantilla crec que aquesta part una miqueta coixa.
5: Doncs l'1 de setembre li envies missatge a Bernat Soler.
3: Bernat, esperaré la teva...
5: Com ho veu quan s'hagi tancat tot el mercato. Bernat, a partir de les 7 us escoltem a la TDT.
13: Sí, avui tornem a la TDT amb el Torquemada, amb tota la colla. A les 7, a les 8 és el partit, abans la presentació. I res, això ja comença, perquè a més diumenge ja tenim Lliga, o sigui que comença la temporada del Barça i la seguirem com cada any.
5: Perfecte, doncs ho seguirem amb moltes ganes. Fins ara, Bernat.
13: Adeu.

0: minuts i 4:45 en clau cultural. Hem d'explicar que ha mort als 74 anys Delfina Amaya, membre del duet de rumba catalana Los Amaya, Mariona.
1: Juntament amb el seu germà José Amaya, als anys 70 a Barcelona es van consolidar com un dels grans grups de rumba catalana. Nascut a Oviedo, es va traslladar a la ciutat comtal amb la seva família quan era molt petit al barri del Raval. I fusionant rumba i pop, van crear cançons tan conegudes com aquest Una Làgrima o com Caramelos. Caramelos, caramelos. I també altres cançons com Vete. Van col·laborar amb artistes com Antonio Carmona i El Canijo de Jerez i van actuar a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992, juntament amb altres grans noms de la rumba com Peret o els Manolo.
2: I aquí també hem de dir adéu, és a una llegenda del món de la màgia, Juan Tamarín.
1: El mag madrileny ha mort als 83 anys la matinada d'aquest dimarts, segons ha informat la seva filla, Ana Tamariz, a través d'una publicació d'Instagram on agraeix al seu pare tot l'amor que li ha donat i tot l'amor que també ha regalat a tots amb la seva màgia. L'il·lusionista especialitzat en cartomàgia i màgia de proximitat va guanyar molta popularitat gràcies a les seves aparicions televisives en programes com, per exemple, l'1-2-3 Responda otra vez. I molts mags, com el Mago Pop o el Mag Lari, expliquen que han crescut inspirant-se en Tamariz i llegint els seus llibres de màgia. Altres també, com l'estatunidenc David Blaine, l'han descrit com el mag de cartes més gran i influent del món. De fet, el 1973 va rebre el Premi Mundial de Cartomàgia durant el Congrés Mundial de Màgia a París, a més de nombrosos reconeixements d'àmbit estatal.
0: Són 4:45 de la tarda. Atenció als fans de Pirates del Carib. Perquè Margot Robbie protagonitzarà Pirates del Carib 6 i Jack Sparrow serà un personatge secundari.
1: Semblava impossible separar Pirates del Carib del seu protagonista, en Jack Sparrow, interpretat per Johnny Depp, però sembla que en aquesta nova entrega un personatge femení capitanejarà l'aventura dels corsaris. El productor de la franquícia, Jerry Bruckheimer, ha explicat al Deadline, al mitjà Deadline, que tot i que Margot Robbie sigui la protagonista, volen comptar també amb la presència de Johnny Depp. Encara que l'actor de 63 anys és la cara més coneguda d'aquesta saga, la seva continuïtat mai ha estat del tot clara, ja que Disney va trencar relació amb l'actor arran de la seva batalla legal amb la seva exdona Amber Heard, amb acusacions de maltractament i difamació creuades. Ara bé, després de guanyar el judici per difamació, els rumors sobre el retorn de Jack Sparrow van tornar a aparèixer i de moment falta la confirmació, però sembla que Johnny Depp tornaria a encarnar el pirata més famós del món en els pròxims anys.
2: I avui qui sí que està d'aniversari és Madonna. En fa 68 i la tenim, a més, gaudint d'aniversari a Grècia.
1: Efectivament, la reina del pop ha aprofitat la seva visita a Corfú per celebrar que és un any més gran, o com a mínim que els gaudeix moltíssim, perquè sembla així a través del seu perfil d'Instagram, on ha publicat unes fotografies seves gaudint de la vida amb un peu de foto on hi diu... És el meu aniversari! Exclamació, exclamació. Menjar, resar, estimar, beure, ballar, trencar plats i donar menjar a gats. Gràcies a Déu.
3: Doncs no és un mal pla, eh? Mira.
1: Què és el que més t'ha agradat? Trencar plats, donar de menjar a gats o...
3: No,
1: donar
3: les altres coses, aquestes no...
4: No el veig
3: però
4: amb els
3: menjar, gats, resar, estimar i beure i ballar...
2: No et faig de resar, jo, tu.
3: No en sé gaire, de resar, però, bueno...
2: T'agrada el pla, és igual.
3: M'agradaria saber-ne i passar-m'ho bé fent-ho. Sí, sí.
1: Una mica Georgina, no?, de dir, soc feliç amb les petites coses.
3: Sí, exacte, amb aquestes.
1: Et queda clar, però, que quan veus les imatges que ha publicat Madonna, les petites coses són grans coses, perquè ella va, per exemple, amb un modelet estrafolari, com a mínim, però és que ella és una gran gaudidora de la vida i està, a més, en un grandíssim moment professional, perquè el seu aniversari coincideix amb el titular que Madonna és l'artista més nominada als MTV Music Awards. En total, 11 nominacions pel seu nou àlbum Confessions on a Dance Floor. La reina del pop lidera les categories principals a vídeo de l'any, artista de l'any i cançó de l'any per aquest Bring Your Love, que és en col·laboració amb Sabrina Carpenter. ben a prop la segueix Taylor Swift amb 9 nominacions i Sabrina Carpenter i Ariana Grande amb 7 cadascuna. I aquí també tenim nominada és a la Rosalía. Està nominat en 5 categories diferents pels videoclips de Vergain i La Perla, que està nominada a millor vídeo llatí, i de fet els seus fans estan molt i molt emprenyats perquè Rosalía no podrà optar a cap guardó de les principals categories.
0: Bé, ara farem una pausa i de seguida un concepte que per mi és nou a la meva vida i ara doncs l'explicarem, que és el tema del face skinny.
2: Sí.
0: Face skinny, eh?
2: Face skinny. Per
0: on va la cosa?
2: Pot dir, home, face, cara, sí. I kini...
0: De biquini.
2: Sí.
0: Un biquini a la cara.
2: Doncs sí, l'has encertat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
5: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
4: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina. De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Som revolucionaris digitals.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
4: Catalunya Ràdio.
7: Som
4: 3Cat.
8: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
9: Bombo. El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Avui, a la festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
11: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mick i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mick, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
12: En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
13: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
12: Però el guanyador té un problema.
13: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
14: Nosaltres! Esclar,
13: esclar, sí!
12: Només cal fer-se passar pel mort.
13: Però qui truca a la porta?
12: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
15: Linkat.
4: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
15: Linkat.
7: A Catalunya Ràdio.
15: L'estiu és tu.
4: Catalunya Ràdio.
15: La llum.
7: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu.
4: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 8 minuts i les 5.

0: Bé, ara parlarem d'anar a la platja, d'anar a la piscina, que és el que molts estem fent aquests dies per combatre aquesta calor terrorífica. I aquí la moda sempre s'hi fica, no? Perquè si biquini, si banyador... L'època del triquini, no?, en el seu moment.
1: Però que se'n va parlar... Va quedar com... No? Ara ja no hi ha triquini.
0: 2010 o... Jo...

0: De nudista abans que ficar-me un slip, eh?
1: És que tu ets de nudisme.
0: Bueno, jo prefereixo sí? Això.
1: Bueno, és
2: ets practicant, opció, clar, ets una tèxtil.
0: Però és... no, tèxtil. No em considero una tèxtil. Però abans que fotre't un slip, mare meva, vull dir, no sé, jo prefereixo o un banyador de tota la vida, o si no, més val anar a buscar un racó i banyar-te i sortir, ja està.
2: Jo últimament he anat a platges nudistes, mm-hmm. no tèxtils, sent jo tèxtil. És una cosa
1: ah, sí,
2: que no agrada a la gent no, i demano disculpes. Però,
1: quan bueno, hi vas allà, vas dient perdó.
2: Bueno, ja me'ls miro com amb cara de gat de xerrec dient, escolta, no hi ha prou valor com per treure això. Perquè són precioses.
0: Ah, clar, perquè s'està molt bé.
2: Bueno, perquè són guapíssimes.
1: Bé,
2: dic tot això perquè ara hem de parlar del
1: face
2: skinny.
1: Sí, és una cosa que... Mira, potser heu provat l'eslip, el triquini, heu provat totes aquestes opcions que heu dit, però m'atreviria a dir que el face skinny no l'heu provat. De fet, per alguns, Roger, per tu mateix era la primera vegada que senties aquesta paraula, oi? Mm-hmm. Bueno, però per això hem convidat la Cira a pujar a l'estudi. Bona tarda, Cira.
3: Molt bona tarda.
1: A veure, explica-li al Roger i a tots els oients què és això del face skinny.
3: Doncs un face skinny és una peça de bany que, en comptes de cobrir-nos parts del cos, el que fa és tapar la cara. La cobreix pràcticament de forma total, deixant forats on va la boca, el nas i els ulls.
1: Sí, és una mica una màscara, no?
3: Sí, us heu d'imaginar una mica l'Spiderman o un, com un passamuntanyes. És com una peça inspirada en les caputxes dels submarinistes i tapa tot el cap i s'acaba al coll.
2: Val, ara ho entenc una mica. Per mi la primera imatge que em ve al cap és la calceta d'un biquini a la cara que per algun motiu
1: bueno, una mica
2: la gent
1: aquest,
2: es posava la calceta a la cara.
0: Com un superheroi així
1: però,
0: malament.
1: Mira, no és gaire, o sigui, ara no explicaràs, però d'entrada no sembla una peça gaire còmoda. Potser tot és posar-s'hi, eh? Però no sé per què s'ho posen.
3: Mira, en principi, la seva funció inicial era evitar les picades de medusa. El 2004, a la província costanera de Shandong, a la Xina, Zhang Zifan, és una dona que tenia una botiga de banyadors en aquesta zona de la costa, que va adonar-se doncs, que les meduses estaven sent un gran problema. Primer, ella va crear uns vestits de bany que cobrien tot el cos, però la cara, clar, seguia exposada. I va ser llavors que va crear el face skinny, que al cap del temps la gent l'utilitzava també per protegir-se del sol.
4: Però tu vas amb la cara directa a la medusa?
1: No, a veure, nois...
2: Mariona, ets molt exigent, escolta'm.
1: No, el tema és... A tu, quan et banyes, et pot picar una medusa. Et pot picar els braços, però a les cames... Però, i en llocs on hi ha moltes... Bueno, on hi ha moltes meduses...
2: No n'he desendavant, tu. Però no t'ha passat mai que te la menges?
4: Home, però primer te la menges amb la mà i després amb la cara, no?
2: Depèn.
1: O no?
2: Depèn com n'edis.
4: Si no, revisem-nos la vista, vull dir-te.
2: Bueno, escolta'm...
1: Sí, la qüestió va ser una mesura de protecció per les meduses.
3: Sí, sí perquè encara que la intenció era aquesta d'inici, o sigui, era un tema de protegir-se les meduses, va acabar sent un tema de protegir-se la cara del sol. Perquè si bé nosaltres doncs, ens considerem més guapos com més tocats estem pel sol, això no passa a tot arreu, perquè a molts països asiàtics és molt important no estar massa moré i això ha fet que doncs, triomfi a dia d'avui el face skinny. Igual que abans estar gras era senyal de privilegi perquè volia dir que podies permetre't una bona teca, ara mantenir la palidesa doncs, va en aquesta mateixa direcció.
1: O sigui, diguem que és per distingir-se, no? O sigui, Roger i jo, tu i jo, no? Com a ambaixadors de les pells blanques...
2: Del blanc nuclear, sí.
1: Clar, doncs... podríem mostrar privilegi. Aquí no ho crec, però en altres llocs del món sí, no, Cira?
2: I en altres exacte. Èpoques.
3: Durant molt de temps, tenir la pell blanca a la Xina era com avui per nosaltres anar a esquiar als Alps suïssos amb una ampolla de xampany i passar-te les hores a l'après-esquí. Perquè, bàsicament, indicava que la teva posició era de privilegi absolut. Ens ho explica la Xiaoyin Shenxie, que és professora d'Història Moderna i Contemporània de la UAB i experta en la Xina.
5: En una societat agrícola, les persones que treballaven a camp estaven molt exposades al sol i, per tant...
3: I no només a la Xina, a altres països asiàtics igual, perquè Jonathan López Vera, doctor en Història Japonesa, ens explica, per exemple, el cas del Japó.
6: En el cas del Japó, la pell més clara s'ha tingut com un símbol de bellesa i d'estatus. Tenim ja documentació que ho esmenta, cosa del segle VII, segle VIII, i s'ha mantingut fins al dia d'avui. Si pensem, per exemple, en la típica imatge de la dona bonica japonesa de la geisha, ja parlem del segle XVIII, el maquillatge que aclarava la pell era precisament per aconseguir aquest efecte.
3: I de fet, aquí també passa bé, però... amb la industrialització, la majoria de la població es passava gairebé 20 hores al dia dins de les fàbriques i, per tant, l'estar blanc ja no significava formar part de la classe alta, més a

0: Al contrari, perquè la classe alta començava a tenir més temps per gaudir de les activitats a l'aire lliure i, per tant, doncs, de bronzejar-se.
1: Amb algú d'aquí li han entrat ganes de comprar un face skinny. Jo he estat buscant,
2: I
1: no
2: què?
1: Models...
2: Per quan es venen?
1: No, jo primer he buscat a Google directament com queden posats.
3: Malament.
1: I us convido a buscar-ho, perquè...
2: No convida a posar-te.
1: Us miraran una mica, entenc. Vull dir, en aquest país no estem preparats a veure gent a la platja.
3: Però és que sembla una
1: com amb unes coberta. Mascaretes que sembla que la gent vagi disfressada.
3: Sembla una pràctica fetitxista, això.
1: Me'n recorda un punt. Un punt. No havia pensat, però ara que ho dius...
2: I hi ha de dibuixets, que... també, i tot.
1: No, hi ha de totes les coses, i uns que porten com unes orelles de gata.
2: Doncs encara posaran de moda d'aquí uns anys.
3: M'ho posen pitjor, encara.
1: Cira, moltes gràcies per descobrir-nos el face skinny. Fem una pausa i continuem.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Ja s'ha reobert parcialment l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, al Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. En sentit sud hi ha de moment un carril obert dels tres i en sentit nord ja s'ha restablert del tot la circulació. L'incendi encara provoca cues. Hi ha aturades de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud i de 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord. El foc s'ha propagat als marges de la carretera, però ja està del tot estabilitzat. Els bombers, però, hi continuen treballant amb 10 dotacions terrestres i també un mitjà aeri. Alhora s'ha hagut d'interrompre la circulació de trens a l'R4 entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per la proximitat del foc a les vies. Segons Renfe, entre aquestes estacions hi ha servei alternatiu per carretera i avisen que hi poden haver retards de més de mitja hora. Més notícies amb Marc Camps.
5: El secretari general de Junts, Jordi Turull, passa l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que allunya la independència i que té efectes nocius per al país. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols que auguren les enquestes.
6: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
5: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i amb Vox per desbancar Pedro Sánchez a la Moncloa.
2: Els controls fronterers d'Espanya a viatgers procedents d'Itàlia s'han aplicat ja a més de 6.000 persones. Segons l'última actualització de dades del govern espanyol, les autoritats han fet revisions a un total de 565 vols des que la mesura es va posar en marxa el 8 d'agost. Des d'aquest dilluns, a l'aeroport del Prat, s'ha demanat la documentació a 190 viatgers amb nacionalitat extracomunitària. L'executiu de Pedro Sánchez va activar els controls aleatoris fruit de la suspensió per part d'Itàlia de l'acord de l'espai Schengen amb Espanya per la crisi de Ceuta. La previsió és mantenir-los fins al 7 de setembre o fins que el govern de Giorgia Meloni decideixi restablir la normalitat de les relacions entre els dos països.
5: La farmacèutica Moderna es dispara més d'un 100% a borsa després que els assajos clínics de la seva vacuna contra el melanoma hagin sigut un èxit. La companyia ha anunciat avui els resultats preliminars d'aquest medicament que frenaria la malaltia i ajudaria a controlar millor aquest càncer de pell. La vacuna, que s'aplicaria en la fase inicial del diagnòstic, també dilataria el desenvolupament de metàstasi i reduiria el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat. L'assaig clínic, que es troba en l'última fase, s'ha fet amb més de 1.000 persones i ara només falta demanar que el fàrmac pugui arribar al mercat general. L'acció de Moderna va tancar ahir per sota dels $63 i avui gairebé arriba als 150. El laboratori ha desenvolupat la vacuna en col·laboració amb la farmacèutica alemanya Merck, amb un comportament més moderat al parquet, on puja un 15%.
2: Activada l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que afecta la major part del país. Avui, però, és l'últim dia que es fregaran els 40 graus en algun punt de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi demà. La EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, Prepirineu i en punts del prelitoral i l'Empordà i poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i calamarsa, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Ima Soler.
7: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
2: El risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta per perill molt alt i extens. Els esports, Xavi Campos, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquest vespre el Barça juga al Gamper contra l'Al Ahly egipci. Es farà la presentació de l'equip amb Rodri com a principal novetat, tot i que encara no està previst que jugui avui. El Barça està pendent de fer oficial la reincorporació de Cancelo. El partit del Gamper començarà a les 8 del vespre. La presentació de l'equip i la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio començaran a les 7 de la tarda. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla blanquiblava per tancada i diu que treballen per incorporar una extrem. Ho ha explicat a la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys i que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Encara a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid debuta avui contra el Màlaga a les 9 del vespre al Metropolitano. El partit correspon a la primera jornada i Julián Álvarez no ha entrat en la convocatòria de Simeone perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. I en ciclisme, el català Abel Balderstone, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades fins al 2029. El ciclista d'Ullastrell compartirà aquí l'UAE amb Tadej Pogacar com a cap de files, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
4: Fins aquí les notícies.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Ara obrirem un tema que aquí a la tarda preocupa des de fa molts dies, que n'estava parlant i que ens fa moltes preguntes a tots els companys i que no sempre la podem acompanyar i li podem resoldre totes les preguntes. Un tema que preocupa molt a la Marta, que és el tema de la memòria.
1: Sí, ja ho sabeu perquè ho patiu, d'aquest problema seriós meu per retenir, per exemple, noms de persones, fins i tot de companys de feina, les dificultats per recordar l'argument d'una sèrie que he vist, d'un llibre que he llegit o fins i tot de coses que he viscut. Judit Pastor, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda.
1: A tu també et passa això que em passa a mi o no?
2: A mi em passa molt que no recordo gens les coses de quan era petita. Tinc una amiga de l'escola que diu, te'n recordes aquella excursió que vam fer tal... I dic, què? Vam anar aquí? Te'n recordes aquell dia que la... Jo, què? No me'n recordo, però de res. A vegades em preocupo, dic, no me'n recordo de res.
1: Bé, gràcies per l'empatia.
2: Sí.
1: Està bé saber que no estic sola.
2: A veure, sovint es diu, no, que potser aquests problemes de memòria ens venen de l'ús de les pantalles, no? Tant de mòbil, al final se t'atrofia el cervell, nen, i no en tens ni idea, no? Però hem estat mirant estudis, hi ha un estudi recent de les universitats de Texas i Baylor que vincula l'ús freqüent del telèfon mòbil en gent gran en un menor risc de problemes de memòria. Per tant, contradiuria aquesta teoria de tant de mòbil et quedes tonto, no? Segons aquesta investigació, amb dades de més de 400.000 persones de més de 50 anys, aquelles que fan un ús quotidià dels telèfons mòbils, aplicacions i altres tecnologies digitals presenten un 58% menys de risc d'experimentar problemes de memòria que aquelles que no fan servir el telèfon mòbil. Clar, estem parlant d'activitats que van més enllà de trucar o d'enviar missatges, per exemple, aprendre a fer servir aplicacions, resoldre problemes tècnics, organitzar cites, comunicar-se a través de videotrucades. Tot això exigeix habilitats de memòria, de planificació, de flexibilitat mental i, a més, els mòbils doncs, permeten estar en contacte freqüent amb familiars, amb amics, i això, segons aquests investigadors, reduiria l'aïllament social, que és un factor que la ciència vincula directament amb el deteriorament cognitiu a edats avançades. Per tant, segons aquesta investigació, en principi les pantalles no serien aquest gran problema, aquest gran dimoni, es contradiu aquesta famosa demència digital, que és una hipòtesi que durant anys va advertir sobre el risc d'un ús excessiu de la tecnologia en la vellesa.
1: Després comentarem aquest estudi amb un expert en la matèria que hem convidat aquí a l'estudi, però jo segueixo pensant, com pot ser que ens oblidem, per exemple, de l'argument d'un llibre que ens va encantar i que vam llegir fa només 2 mesos, o de noms de companys de feina? Bé, la nostra estudiant en pràctiques, la Marta Escudero, ha tret el termòmetre de la memòria al carrer per veure si la gent va sobrada o, més aviat, al contrari.
3: Tens bona memòria?
4: Sí.
5: No he tingut bona memòria mai. I ara, doncs, falla una mica. De memòria ha sigut un punt feble meu.
6: Sí, penso que sí.
4: Bueno, sincerament, gens. Però estic començant a fer un mètode que vaig veure l'altre dia, que és rotllo, a mi m'encanta aprendre coses. Llavors, sento que m'oblido molt ràpid de tot el que llegeixo, aprenc i tal. Llavors, cada cop que aprenc una cosa nova, me l'escric.
3: Hi ha alguna manera que utilitzis per recordar-te les coses?
6: Ah, l'alarma del mòbil.
4: No m'agrada gens escriure la cosa del mòbil perquè sento que és retroalimentar l'addicció al mòbil. I llavors tinc una llibreta, me la vaig comprar l'altre dia i cada cop que llegeixo una cosa que dic uala, que interessant, no sé què, l'apunto.
5: Agafes rutines i al final al col·le feies alguna xuleta si era per memoritzar, no? De lletres, però bueno...
1: Ja veiem que hi ha de tot, eh? I que al final la gent té diferents trucs per intentar millorar aquesta memòria.
2: Sí, això que se'n diuen les regles mnemotècniques, no? Jo al col·le també em feia servir algunes, tipus fer cançons de l'abecedari, no? Les cançons per les taules de multiplicar, o els acrònims, no? Si t'havies d'aprendre, jo què sé, unes capitals, doncs et feies una paraula
1: a partir de les inicials.
2: A partir de les inicials,
0: aquests anclatges, no? Per anar directament a recordar-ho.
2: Doncs, n'hi ha un munt d'aquestes regles mnemotècniques i diuen que l'emotivitat sempre hi juga un paper important perquè s'ha demostrat que la memòria emocional reforça els records.
1: Clar, són tècniques que potser la gent fa servir més en època d'exàmens o quan hem d'estudiar, no? Que és quan hem d'exercitar més la memòria, perquè la realitat és que en el dia a dia, a vegades, la memòria ens falla més.
4: L'última sèrie que m'he vist, sí, de l'última sèrie es diu T'encontraré, de Netflix.
7: After. Sí,
3: t'ha costat. Què és el que vas sopar ahir?
5: Ahir que vaig sopar? Truita de xampinyons, sí. Bueno, que la vaig fer jo i encara me'n recordo, però no. No creguis que a vegades no me'n recordo ni el que he dinat el dia abans, no, però bueno.
7: Ahir vaig sopar Pechugas rehusades.
0: És que és dificilíssim saber què va sopar.
4: I unes mandonguilles vegetarianes.
3: Te'n recordes de, per exemple, els noms d'algunes persones que coneixes o et costa?
8: Bueno, a mí me cuesta un poco los nombres, pero las caras sí siempre las recuerdo bien.
6: No, me recordo, noms i cognoms, sí, sí. Sí, sí, no, he de patir també.
1: Ja ho hem vist, com sempre hi ha de tot, hi ha gent que és més bona recordant noms, gent que porta
0: però els àpats és àpats. Molt difícil, a mi també passa. Què vas dinar ahir?
1: És molt curiós.
0: Hòstia, no dir? Tinc ni idea, què
1: jo
0: vas dinar
1: crec que et puc dir gairebé tota la setmana, és curiós.
2: Això sí que te'n recordes, en canvi,
1: sí?
2: Els noms dels teus companys de feina no, eh?
1: Sí,
2: però, i passa una cosa, i és que sempre recordes els noms i els cognoms dels teus companys de classe.
1: Ah, això és veritat.
2: De,
1: no sé
2: de
1: si
2: la primària. Jo et sé recitar els aniversaris i tots dels meus companys de P3.
3: Però dels amics que tens des de fa menys anys, no te'n recordes.
1: Bé, tenim moltes preguntes. Per què recordem algunes coses sí i d'altres no? Si la memòria es pot revertir, si la podem recuperar, per què això hi ha coses que no aconseguim recordar i d'altres que no ens interessen per res i que queden allà retingudes? Doncs per sortir de dubtes, hem convidat a l'estudi la Rocío Sánchez Carrión, que és doctora en neurociències, neuropsicòloga a Goodman Hospital de Reo, a veure si ho diré bé, Neurore...
0: No, ja ho veus que no. Aviam, torna a començar.
1: Un moment, que digui ella. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: A veure, digueu tu, sisplau, perquè estava llegint això i dic, no pot ser.
9: Goodman Hospital de Neurorehabilitació.
1: Neurorore?
9: No. Rehabilitació.
1: Ah, ja deia jo. Està mal escrit. No pot ser, no pot ser.
3: Neurorore,
1: aquest càrrec. Se m'ha colat. Perdona, perdona'm, Rocío, sisplau. Molt bona tarda.
9: Molt bona tarda.
1: Aquí no era un problema de memòria, era un problema de picatge, de llengua. En fi, fins aquí de moment, en principis també. A veure, Rocío, com d'habituals són aquests problemes de memòria que jo ara, per exemple, compartia i que alguna gent del carrer també ens deia?
9: Bueno, evidentment, aquests problemes són molt... Aquests oblits quotidians són molt freqüents i també és veritat que darrerament hi ha com molta preocupació per si aquests problemes són patològics, si no, si és normal que m'oblidi d'aquestes coses o m'oblido més que la normalitat.
0: Clar, aquest llindar de fins a quin punt és normal o no és normal, perquè... ara parla un hipocondríac, a la mínima ja estàs valorant, no? Si estem a un nivell de que hauria de ser preocupant i que no ens porti a pensar en algunes de...
1: Clar,
0: malaltia greu, no?
1: Neurodegeneratives,
0: penses,
1: clar.
0: No és normal, no? Bueno, doncs, posar una mica què
1: clar,
0: és normal i què no és
1: saber?
0: Normal.
1: Què entra dins la normalitat, Rocío?
9: Bueno, és molt difícil saber què és la normalitat,
0: ja.
9: Perquè amb els talls que hem vist de la gent, hi ha molta gent que té memòries molt diferents. Hi ha gent que té una memòria extraordinària i hi ha gent que té molt poca memòria. I també vosaltres heu comentat que no tenim la memòria igual per totes les coses. No? Hi ha gent que té més facilitat per als aniversaris, per els noms, per les cares, per les matemàtiques, és a dir, cadascú tenim una memòria diferent i això fa que moltes vegades sigui molt difícil poder donar algun consell de què és normal i què no és normal, no?
1: Sí, però és veritat que hi ha persones que de forma innata tenen una millor memòria en general que d'altres?
9: Sí, igual que hi ha persones que són més altes i altres que són més baixes, que tenen el cabell ros o el tenen negre, doncs evidentment pot haver diferències en quant a la quantitat o la qualitat de la capacitat de memòria.
2: Però això és genètic o és alguna cosa que, per exemple, si tu de petit has llegit molt i ja fa que tinguis més memòria? O sigui, hi ha certes coses del teu aprenentatge, del teu entorn, que fan que estiguis més predisposat a tenir memòria?
9: Evidentment, tot influeix, no? És a dir, segur que hi ha una part genètica que és molt important i l'estimulació de l'entorn en els processos del neurodesenvolupament també és molt important, no? Els aprenentatges que fas, el temps que dediques, les aficions, tot això evidentment influeix amb l'estructura de la memòria que et vas creant des que ets petit i que això forma part d'una persona, no? Al llarg de la vida, i això també influeix fins i tot per l'envelliment, no? De com la persona es fa gran i com, bueno, la memòria va funcionant al llarg de tots els anys. No?
1: Però una cosa que ens diuen moltes vegades les persones que lamentem i ens queixem d'aquests problemes de memòria és perquè no hi poses prou atenció, perquè no t'interessa, perquè no et marca emocionalment, però a vegades hi ha coses que jo voldria, que realment m'interessen i que voldria que em quedessin gravades.
9: Evidentment, el tema atencional és com el pas previ per la memòria. Si una persona no para atenció...
1: Això segur que no...
0: Llavors, ja no es guardarà.
9: Ja no es guardarà, no? Sí. És com tenir l'ordinador encès o apagat. Si està apagat, per molt que escriguis, no s'enregistrarà absolutament res, no? Però no només és para atenció o una cosa que ens interessi, també és veure si només estàs fent allò o estàs fent altres coses. Vale? I això és una cosa que cada vegada més, i sobretot a les grans ciutats, hi ha un tema de multitasking molt, molt gran, en què fem moltes coses alhora, i potser estem parlant amb algú i estem al mateix temps mirant alguna cosa pel telèfon, o estem treballant, o estem... hi ha moltes coses que es fan al mateix temps, no? I per tant, igual tenim la falsa sensació de que ens interessa i hem parat molta atenció, però en realitat no ho hem fet. I si no parem atenció, després és molt difícil de memoritzar.
0: Per una banda, parar atenció, perquè quedi guardat. Jo he sentit a dir tota la vida que en el moment en què el cervell guarda tots els records i es crea la memòria és quan estem dormint. No sé si això és així, i el fet de dormir bé o malament també influeix en guardar millor les coses o no.
9: Això és un factor també que és molt important i moltes vegades poc estudiat o poc valorat. Perquè sí, és veritat que la memòria es consolida durant la nit i hi ha molta gent que té molts problemes per dormir, o bé perquè té insomni, o bé perquè que té una son que no descansa prou, aquests dies amb tanta calor i molta gent que descansa malament, o perquè no dorm les hores que ha de dormir, no? També, abans que parlaves dels telèfons, si això ens influeixen o no, la gent que se'n va a dormir mirant coses
1: al mòbil... Això no seria una bona idea,
0: culpables tots els d'aquest estudi, no? Segurament.
9: Això tampoc no afavoreix un so reparador, i per tant també pot ser la causa de que no es memoritzi, perquè a la memòria tenim la fase prèvia, que és l'atenció, però després tenim la part de codificació, de consolidació i d'evocació. Al final, la memòria és una funció cognitiva que es fa en diferents fases. En un moment memoritzes, i un altre moment, que pot ser d'aquí 5 minuts o d'aquí 5 anys, has de recordar aquella informació. Per tant, hi ha un decalatge de temps entre el moment que tu graves la informació i que l'has de tornar a recuperar.
1: Vols dir que si no l'anem a recuperar cada cert temps, és fàcil que l'acabem oblidant?
9: Depèn del tipus d'informació.
2: Clar, per exemple... Ai, perdoni, doctora, però... Per exemple, ara em ve el cap, quan estudiava a la universitat, a l'institut, jo m'ho memoritzava tot, i els exàmens, molt bones notes, tal, tal, tal... Ara?
1: És que em passa...
2: No et sé dir res del temari, res!
1: Em passa el mateix. Història, m'apassionava la història, per exemple.
0: Ho sabíeu tots els anys i tot?
1: Tot.
0: I ara ja no recordeu res.
1: Veus, ara mateix?
0: D'aquelles dates.
1: Però res. I veig gent, en canvi, que potser... Bueno, traia notes més normals, que no... Però... han emmagatzemat aquell coneixement bàsic. Sí. Jo no sé si és perquè volia recordar tantes coses que després el cervell les elimina.
0: Ha fet neteja.
1: Però una neteja que no ha deixat res.
2: No, res.
1: Vull dir, és que no ha deixat... Noi.
3: Però ni una data, eh? Però és que a la setmana de l'examen, o sigui, el que passava una setmana ja d'aquell examen, jo pràcticament recordava 50% com a moltíssim.
9: Bueno, això vol dir que hi havies guardat molta informació en molt poc temps,
1: d'una
9: manera molt intensa, i després, clar, aquesta informació que s'ha gravat tota de cop, després és molt difícil recuperar. No? A nivell d'estudi sempre es diu que és millor a poc, en estudiant, repassant al cap d'un temps, vull dir, estudiar un tema, després el segon tema, repassar el primer i el segon...
3: Si estudiaves a última hora, per exemple, malament, no? Ja veig el problema.
0: Els professors avisaven de aneu fent amb temps, que llavors ens enganxarà el toro.
9: Sí, això serveix per aprovar els exàmens.
1: Clar.
9: No per aprendre.
1: No per aprendre, clar. Després, clar, quan has parlat del dormir, és inevitable els qui tenim fills, no? I sobretot quan són petits, que vaja, que aquest sigui un senyor tema. I es parla molt també de com afecta la maternitat en la memòria. De fet, hi ha el terme del mommy brain, que és com un canvi que fa el cervell i que causa, doncs, petits oblits, falta d'atenció. Això realment és així? Es pot recuperar? Ho he de donar per perdut? I parlo en nom meu i de, segurament, moltes altres persones que han tingut fills i que ho han patit, Rocío.
9: Com tu dius, hi ha moltes dones que informen, no?, d'aquestes dificultats cognitives, no?, durant l'embaràs i en el període postpart i quan els nens són petits. I això, hi ha molts factors que poden influir, no? Per una banda, els factors hormonals poden jugar un paper, la manca de son i l'increment de tasques que has de fer i que has de tenir en compte. És a dir, quan un... Abans
0: Bingo, no?
2: Marta, vas ben xerra.
0: Tot el que està dient que ho estic dient, fa línia de la Marta.
1: Sí, sí, sí.
9: És a dir, abans de ser mare, un s'ocupa d'un mateix, la feina, la casa, etcètera, però ja està. No? En el moment que un és mare, implica que has d'incrementar molt i està molt més pendent de les coses, amb una responsabilitat, perquè els nadons o els nens petits no poden fer-ho per si mateix, per tant has de tenir, hi ha un increment del nivell d'exigència i per tant has de fer moltes més coses al mateix temps i per tant és més fàcil que alguna se t'oblidi.
1: I als pares també els passa això?
9: Els passa, però en menor medida, mesura, no? Per una banda, evidentment, terme hormonal no intervé. Sí. I aquí dependrà molt de com s'organitzin les parelles.
1: Clar. De càrrega mental i aquestes coses, que ja és un altre maloquet.
9: Perquè hi ha, potser hi ha parelles que ho tenen molt ben distribuït, d'altres que una persona s'encarrega més d'una cosa i de l'altra, llavors aquí depèn molt de cada parella i com s'organitzin.
1: I clar, jo, per exemple, parlava d'aquesta realitat, però tu, Mariona, parlaves molt també de l'estrès, que en aquest cas t'afecta i que creus, no?, que podria ser un dels factors que perjudica la teva memòria.
10: Abans ho comentàvem i jo crec que l'increment d'ansietat en els últims 2 anys de la meva vida ha fet que jo ara sigui molt dolenta sabent els noms de la gent que acabo de conèixer o recordant, com dèiem, el llibre que vaig llegir fa 2 setmanes, però a més, una cosa que em passa molt sovint i que crec que molta gent li passa és, jo no recordo mai si he tancat la porta de casa, no recordo si he tancat el cotxe i no us exagero que pràcticament cada dia torno 3 vegades.
1: Ho vas a comprovar, eh?
0: Un punt de toc, potser seria això.
10: Però
0: no ho dirà la doctora.
10: El dia que no torni, perquè mai està la planxa enxufada, sempre està la porta tancada.
0: El dia que no tornis, hauràs fotut foc a l'edifici.
1: A veure, doctora, això com s'explica?
9: Això és perquè és un tema tensional, no? És a dir, quan fem moltes coses, és a dir, quan estàs sortint de casa, no estàs pendent de si tanques la porta o no estàs tanques la porta, estàs pendent de què has de fer quan surtis a casa.
10: O que vaig tard, com sempre.
9: O que vas tard, o tenint al cap moltes coses. Llavors, si estem pensant en una altra cosa, això que fem d'una manera automàtica, no parem atenció. Vale?
10: Però hi ha hagut vegades que jo he pensat, estàs tancant la porta, recorda d'aquí 2 minuts quan pugis al cotxe que has tancat la porta. I jo arribo al cotxe i no recordo si he tancat la porta o no.
1: Però després te'n recordes que t'has dit això?
10: Sí,
1: no ho recordaria.
10: Sí, però desconfio. Dic,
9: llavors no és un tema de memòria, és un tema de desconfiança.
1: Aquí
0: demanem aniríem cap al toc, no, una mica?
9: Depèn de la gravetat de...
0: Si arribes tard a treballar perquè estàs contínuament comprovant si la porta està tancada, llavors potser...
1: Llavors, doctora, tenim una mica el diagnòstic, hi ha diferents causes.
0: Bueno, estem passant consulta tots, no?
1: Sí, és meravellós. Roger, tu també vols alguna...
0: No, hi ha més resposta amb el que ha dit abans la doctora.
1: Però llavors, anem a veure si es pot millorar això. O sigui, podem entrenar la nostra memòria? La podem millorar?
9: La podem millorar, però no és infal·lible. És a dir, al final la capacitat és la que és. I per tant, cadascú ha de ser també molt conscient de quina és la pròpia capacitat i també no voler demanar una cosa que no ets capaç. És a dir, igual que no pots córrer una marató si no has entrenat.
1: Ser realistes.
9: És a dir, ser molt realistes en quant a la funció de cadascú. I també hem de pensar que de vegades és millor, en comptes de fer un entrenament o fer exercicis per anar millorant aquesta memòria, de veure quines estratègies podem utilitzar per ser més funcionals. És a dir, aquella persona que no se'n recorda mai de certes coses, igual val la pena apuntar-se en un paper, apuntar-se en un mòbil, posar-se una alarma...
10: Jo m'envio notes de veu de has tancat la porta de casa i has apagat la planxa.
1: Clar, però això...
0: Com a prova, no?
1: Ja, però això no sé si ajuda a enfortir el múscul de la memòria, ajuda a fer més funcional el teu dia a dia, però no sé si això millora...
2: És com les alarmes del mòbil, a les 4 he d'anar no sé on.
9: Bueno, però això el que també ajuda molt és... a tancar finestres, no? És a dir, és com l'ordinador. Yeah. Si tens moltes finestres obertes al mateix temps, el teu cap va donar idea a l'altre, he de fer això i l'altre, i no t'oblides això, no t'oblides de l'altre, i has parat amb aquest, i has fet l'altre, i en aquest sentit, si vas fent i tens moltes finestres obertes, canvies molt el focus d'atenció d'una a l'altra i és molt fàcil que t'ho puguis oblidar. I a més, això genera estrès, genera ansietat i se'n tornem-hi. No? En canvi, si poses una alarma, dius, vale, fins als 4 em sonarà l'alarma, no cal que em preocupi, perquè ja em sonarà l'alarma i tanco la finestreta.
1: Tu ara mencionaves, per exemple, agafar paper i boli. De fet, al principi, quan hem sortit al carrer, no hi hem sentit els trucs de la gent, hi havia una noia que ens deia que ella ara, justament, estava intentant enfortir la memòria, apuntant-se en una llibreta les coses que volia recordar. És més útil fer-ho, això, manualment, que apuntant al mòbil aquelles coses que volem retenir?
9: Són processos diferents i, realment, el recordar les coses que s'ha escrit a mà té més efecte que no si ho apuntes al mòbil o, fins i tot, a l'ordinador. A dia d'avui, a les universitats, tothom pren apunts amb l'ordinador. I segurament guanyes agilitat, guanyes rapidesa, la lletra després l'entens, perquè està ben escrita, però ho fas d'una manera automàtica. Estàs simplement transcrivint el que t'estan dient. En canvi, quan ho fas a mà, com no pots escriure tan ràpid... Estàs sintetitzant, estàs pensant que és el més important, et fas la fletxeta o subratlles, o et fas d'alguna manera remarques el que és més important. I, per tant, vol dir que no només ho estàs transcrivint, sinó que al mateix temps ho estàs processant.
1: Després, una altra cosa que es diu molt és que va bé per la memòria fer sudokus, fer els
10: mots encreuats, sopes de lletres...
1: Exacte.
10: Tot jo m'ho crec, eh?
1: Tot això
0: els mordokus, no? Els mordokus, que ara s'han posat molt de moda.
1: Estic a la memòria enganxadíssima aquest estiu.
10: De matinada, jo, fent mordokus. Uau.
9: Però igual llavors no dorms bé i després de memòria...
0: Clar, jo tanques la porta de casa.
1: És contraproduent, això. A veure... serveixen aquest tipus d'exercicis?
9: És a dir, mantenir la ment activa, això ajuda sempre. I hi ha gent que prefereix fer un sudoku, d'altres un mots encreuats, o d'altres veure un concurs de la televisió. Cadascú ho fa a la seva manera, no? És a dir, mentre facis activitats que et mantinguin actiu a nivell cognitiu, això evidentment t'ajudarà a mantenir l'atenció, a ser flexible, a prioritzar, a treballar tots els aspectes cognitius que després també ajudaran a la memòria. Però de vegades es queda... Si només fas sudokus, igual seràs molt bo i seràs molt ràpid fent sudokus, però no et servirà per una altra cosa.
1: Però si haguéssim de dir, no sé, ara, un exercici, alguna cosa relativament ràpida, que poguéssim fer cada dia per millorar la nostra memòria, ens podria recomanar alguna cosa?
0: Com anar al gimnàs de la memòria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, alguna cosa de dir, va, si feu això cada dia i sou constants...
9: Clar, però això jo primer diria és quin problema tens de memòria. Clar. És a dir, perquè abans hem dit que un no recorda els noms, els altres no recorda el que ha de fer, o si ha tancat la porta...
1: Et diré noms i arguments de llibres i sèries o pel·lícules. Aquesta...
10: A mi això em passa molt.
2: Aquesta no me'n recordo mai dels llibres. Sé que em va encantar el llibre.
1: Igual, Judit.
2: Però no sabria dir res.
1: Però no et parlo d'un llibre que vaig llegir fa un any.
2: No,
1: d'aquest estiu. Aquest llibre, meravellós, de què anava?
2: Sí.
9: Igual. Pregunta, si et donen una pista, t'ajuda a estirar del fil?
2: A mi sí.
0: Segurament llavors ja entres, no? Sí, és que et donin com peu i llavors dius, sí.
9: Clar, perquè llavors això indica, és a dir, ja a la memòria abans deia que són dos processos, no? Un és memoritzar, l'altre és abocar. No? De vegades diem que tenim problemes de memòria perquè no trobem aquella informació. Però hi és, ja està guardada. El problema és que no la trobem. Perquè igual l'hem guardat en un calaix que no és el que toca. O ho volem buscar ràpidament i en aquell moment no surt.
0: Una mica com la figura de l'apuntador del teatre, no? Que et quedes en blanc, et diu com la primera frase...
1: Arrenques.
0: I arrenques tot el monòleg.
1: Si s'ha guardat en un calaix que no toca, això es pot reordenar?
9: Això es pot reordenar.
0: La Marie Kondo de la memòria,
1: eh? Ja sabeu que hem convidat la doctora per fer consulta personal. Però sabeu que hi ha molta gent que també està afectada.
9: Això es pot reordenar i sobretot el que és millor és, en el moment de guardar-ho, fer l'esforç de... on ho guardo i com ho guardo. I això a nivell cerebral també es pot fer. És a dir, acabes de llegir un llibre i pots dir, ai, vale, fantàstic, m'ha encantat, el deixo aquí. O pots, en el moment d'acabar el llibre, fer aquest resum de què ha anat el llibre i fins i tot, doncs...
1: Escriure-ho,
9: fer un petit resum.
2: Però és que jo ho faig, això, eh? Tinc una aplicació on em punto els llibres...
0: Goodreads o l'altre?
2: Goodreads. Faig les ressenyes,
0: boníssima.
2: Tot i així.
10: Molt bona.
9: Bueno, però si després, però si ho mires, oi que et ve de molta informació?
2: Sí, clar, he d'anar a llegir la ressenya que vaig fer.
1: Com si l'hagués escrit una altra. Ai, mira, sí. Doncs me'n llegiré, m'agrada.
10: El que diu aquesta noia és molt ingeniós, eh?
1: O amb els noms, per exemple, que hi ha molta gent que li passa això dels noms, hi ha algun truc que es pugui fer?
9: Llavors la pregunta és, no te'n recordes els noms o no et surt en aquell moment?
1: No em surt en aquell moment, un moment que pot durar... minuts i a vegades hores.
0: Clar, quina és la diferència? És a dir, si no el recordes, és com que quan te'l diuen, és com que te'l diuen de nou una altra vegada.
9: Exacte, és a dir, si no te'n recordes, és que diuen, et diu Flanito. En sèrio?
1: No. És un no m'està venint. I és, però el busco.
0: Per tant, és que no li surt.
1: Està molt desordenat el que et
0: cal. No li està sortint, oi?
9: O que en aquell moment, si tu l'estàs buscant, però igual al mateix temps estàs buscant altres coses.
1: Estic buscant allò molt intens.
9: No, estàs buscant el nom, però al mateix temps és el que li vols dir, és el tema que vols parlar, la reunió que tens després... Potser hi ha moltes coses en aquell moment que vols trobar. I quan tenim la sensació de dir, ai, que no em surt el nom, llavors... ens dona la sensació de que ens passem molts minuts pensant en el nom, però igual estem pensant, com pot ser que no me'n recordi? Sí, m'hauria de recordar. Sí. Si el veig cada dia, si cada dia treballo amb ell. Sí. Com pot ser? Llavors no estem pensant en buscar el nom.
10: Has de relaxar-te, no?
2: T'estàs autoboicotejant al mateix temps buscant el nom.
9: Exactament.
2: Déu meu, senyor. El cervell, realment, quines coses.
0: No,
9: el millor que pots fer és... ja em vindrà. Llavors,
1: sí,
9: al moment que
1: et relaxes...
10: Una setmana, llavors, però arriba. Llavors,
0: com a tantes coses que la que et relaxes, llavors torna a funcionar.
9: Sí, dius, era això.
0: Abans d'acabar, hi ha un tema que sempre m'ha... Bueno, m'ha despertat molt interès i que no sé si és cert, i ara per això li trasllado a la doctora. Sempre s'ha dit, o he sentit a dir, que el tema dels records els guardem, no sé a quin calaix de la memòria, però que cada cop que el recuperem, no?, aquest record que tenim guardat, és com que el pervertim una mica. I al final, el que va passar en realitat fa 10 anys en aquell sopar que ens ho van passar també, cada cop que els amics recuperem aquell record, és com que cadascú el va recordant una mica diferent a mesura que passen els anys.
9: Bueno, i de vegades a mesura que passen els minuts. És a dir, amb un mateix sopar, tu pots tenir un sopar i cadascú s'ha fixat en coses diferents. Hi ha una persona que s'ha fixat més amb el menjar i amb els ingredients. L'altra s'ha fixat amb el vestit que porta aquella, que fixa't, l'altra es fixa més amb la conversa. També depèn de la situació on estàs, si estàs mirant cap a la paret o estàs mirant cap a l'altra persona. És a dir, ja la vivència és diferent. I també és veritat que a mesura que vas recordant, moltes vegades es van distorsionant els records perquè no és una gravació. No li dones el play d'una cosa gravada, sinó que el reactives i potser a partir d'aquí també el relaciones amb altres coses que t'han passat en un altre moment i els barreges o pots anar modificant les coses.
0: Clar, pot ser que anem reomplint amb coses que en realitat no van passar. No?
2: Clar, a mi inclús em passa a vegades a dir, això va passar o m'ho he inventat?
1: Clar, clar.
2: Això va existir o no? És fort, no?
9: Bueno, perquè tens el dubte i et ve el record i de vegades dius, no sé si m'ho han explicat, m'ho he vist,
0: sí.
2: ho he somiat...
9: Sí. Això pot passar.
1: I ja l'última pregunta, no pararíem, estaríem tota la tarda. Sí, però sí, també volia saber si la memòria realment és selectiva, com es diu.
9: La memòria és selectiva. La memòria és selectiva i recordem molt més aquella informació que ens crida l'atenció, aquella informació que ens interessa més, que ens motiva i també que ens emociona. Aquell record de les coses emocionals positives o negatives, no? Normalment tenen molt més impacte amb nosaltres, no? La gent que va viure a l'11 de setembre se'n recorda on estava, com estava, i se'n recorda molt d'aquell dia, o la període de la pandèmia, o pensant en coses positives, l'eclipse de la setmana passada, molta gent la recordarà durant molt de temps, amb qui va compartir aquell moment i en quin lloc ho va veure i com ho va viure.
0: I si estàs enamorat, encara més, no? Ho recordes tot, llavors?
9: Encara més, no?
0: O no?
1: No ho sé. Vols dir alguna cosa?
0: Bueno, no, no.
1: Ah, no sé.
0: Que quan has estat enamorat i tal, vull dir que aquella època ho recordes molt bé tot, no?
2: Depèn de com acabi, no, poder?
1: A mi no potser digues que se n'esborren els records, no sé per què. Però, en fi, ha sigut un gust, com a mínim, posar una mica de llum en aquest calaix desordenat de la memòria que tenim alguns.
0: Sí, el teu potser més desordenat que
1: l'altre. El meu està molt desordenat, no passa res.
2: Però crec que hem identificat què et passa.
1: Hem identificat,
2: entre tots.
1: Sí. Jo confio que...
9: Sobretot és important que cadascú identifiqui el seu calaix o la seva àrea de millora, no? I a partir d'aquí, doncs, que cadascú pugui anar avançant. Si saps on tens més dificultat, també és més fàcil posar fil a l'agulla.
1: Clar. I no pensar necessàriament que això pot acabar sent una malaltia neurodegenerativa, que és la por molts cops que tenim, no?, quan veiem aquests problemes de, ostres, encara acabaré tenint doncs un Alzheimer o...
9: Està clar que aquesta és la preocupació que molta gent té, sobretot quan hi ha un tema o algú de la família ha patit una malaltia com aquestes. I també hi ha moltes persones que diuen és que si m'apunto les coses, això no faig treballar la memòria, no? Però no és veritat, perquè al final si tu dius això és important i m'ho he d'apuntar perquè crec que això serà important, li estàs donant més importància, estàs prenent atenció, estàs prioritzant i per tant d'aquesta manera és més fàcil que aquell record es quedi gravat.
1: Com quan feies una xuleta? Que era per memoritzar i per tenir aquelles coses que, no, que volies tenir per l'examen, molts cops ja no et calia, perquè com que ja
0: gràcies
1: havies fet la xuleta doncs seria segurament una mica això que ens deia ara la doctora.
9: Exactament.
1: Doncs molt bé, Rocío Sánchez Carrión, doctora en Neurociències, neuropsicòloga a Goodman Hospital de Neurorehabilitació, ara sí que ho diem bé. Moltes gràcies per haver-nos ajudat a ordenar una mica els nostres calaixos. Que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies.
0: Fins
9: a vosaltres.
0: Aviat.
11: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Quina diferència hi ha entre trap i suar?
13: Va, si no ho cal.
12: És que això no
13: és. És que quedem unes preguntes a vegades, tio.
14: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
12: A veure, Xuriguera.
13: I el swap, i el... I el rap, a més, i llavors el crack.
12: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap, no sé.
14: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
11: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
16: Aquest estiu, Crims.
15: a Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
16: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
17: Perquè existeix l'egoisme.
15: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
16: Perquè no controlem a vegades les emocions.
15: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
18: Comencem.
19: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
20: Entendre és obrir els ulls.
21: Obrir la ment.
22: Obrir la ment.
23: Obrir la ment.
19: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: L'estiu ets tu.
25: Catalunya Ràdio.
24: La llum dins dels meus ulls.
15: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu.
25: L'estiu ets tu.
24: Quan em mires i somrius.
25: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dos quarts tocats de sis.

0: Com us podeu imaginar, ara parlarem de cinema i us poso un cas. És a dir, no sé si us imagineu que una escena o un primer pla d'una pel·lícula pugui provocar, per exemple, un conflicte diplomàtic internacional.
1: Home, així d'entrada et diria no. Però avui veurem com el cinema no només ven emocions, crispetes i efectes especials, també ha arribat a fer tremolar governs. I d'això va, precisament, el món de la geopolítica del cinema, oi, Cira?
2: Sí, quan pensem en cinema, pensem en entreteniment, en art, però no en tractats internacionals. Però és que la indústria del cinema mou milions i, per tant, poder i, per tant, política. Avui repassem, doncs, els casos més bojos on la realitat supera i prohibeix la ficció, i el primer nivell d'aquest joc geopolític és quan una pel·lícula es converteix en un conflicte territorial.
3: Ei, Barbie, puc anar a casa teva aquesta nit?
2: Un dels casos més surrealistes és el de la pel·lícula Barbie, perquè fins quin punt un dibuix fet amb colors de cera pot fer enfadar un govern. Si no viviu sota d'una pedra, sabreu que el 2023 el fenomen Barbieheimer, amb l'estrena de Barbie i Oppenheimer alhora, va ser un gran què arreu del món. Aquell any, però, la pel·lícula dedicada a la nina de Mattel no va emetre's a tot el món. Alguns països, per exemple Kuwait, Algèria o Líban, la van prohibir per promoure, deien, la homosexualitat i per entrar en conflicte amb valors de fe i moralitat, segons el seu criteri. Però aquestes, per desgràcia, són raons que es donen molt sovint. El cas més excepcional i curiós és el de Vietnam. Hi ha un moment de la pel·lícula en què Barbie, que és Margot Robbie, comença a tenir una crisi existencial en el món de les Barbies. De sobte, doncs, té els peus plans, cel·lulitis, pensa en la mort i s'ho comença a qüestionar tot de si mateixa.
4: Ei, què et passa? Cara, ja no sóc guapa.
5: Què? Sí, ets guapíssima.
4: Però no tant com la Barbie estereotípica.
6: Nota per la directora.
2: Per trobar una solució per seguir sent perfecta, Barbie se'n va a casa de la Barbie rara, que li diu que ha de viatjar al món real i trobar la nena que juga amb ella per arreglar-ho. I li ho explica amb un mapa del món dibuixat en una paret de fons, com si fos el dibuix d'un nen fet amb ceres. Us en recordeu d'aquest dibuix?
1: No? Però bé, venim del tema que hem fet. Sí. No em preocupo, però bé, ens has portat una foto aquí fantàstica.
7: Hi ha el fotograma on, aquí, no?
1: Exacte, on es veu aquest mapa, no?
8: I entenc que no sortia durant molta estona, no, aquest petit clip?
2: No, és durant aquesta estona que se'n va a casa de la Barbie rara i la Barbie rara li explica has de tornar al món real, no sé què, i el món real s'entén que està com una mica...
1: Clar.
2: Amb aquest mapa representat.
1: Que entenc
2: no?
1: que si els el destaques és perquè és important aquest mapa.
2: Sí, perquè
7: resulta...
1: Sí. Recordeu aquest mapa.
0: Quedeu-vos amb això.
7: Amb aquest detall serà important.
2: Per què? Sí. Perquè resulta que hi ha un problema que és el que fa que Vietnam prohibeixi l'emissió de la pel·lícula als seus cinemes. El que passa és que al costat d'un tros de terra on hi posa Àsia, amb aquest mapa, hi ha una línia feta amb punts discontinus que van cap a l'oceà.
1: Ho estic veient perquè ens has posat aquí un...
0: Sí, està marcadíssim.
1: Marcadíssim, però home, vull dir, ho van mirar molt de detall,
2: sí, exacte. O sigui, realment s'hi van fixar. Però és que aquest traç és molt més rellevant del que sembla i ens ho explica Xiaoyin Chenxie, que és professora d'Història Moderna i Contemporània de la UAB i experta en la Xina. Per què és important?
9: Vietnam va interpretar aquestes línies com una representació de la famosa línia dels nous traços de la Xina. Apareix en alguns mapes oficials xinesos. La Xina ha mantingut aquesta línia sobre una gran part del mar de la Xina meridional. Per això, quan els responsables vietnamites va veure que Barbie mostrava aquesta línia a mapa, van interpretar com una representació que legitimava la reivindicació territorial xinesa. I això és molt sensible per Vietnam, perquè Vietnam considera que part d'aquests territoris marítims li pertanya.
0: Per tant, es van molestar, no?, per aquest conflicte que tenen els dos països.
2: Exacte. Vietnam i la Xina, doncs, es disputen aquest territori del mar de la Xina meridional pels recursos que té i per les illes que inclou, però és l'extensió d'un conflicte que ja ve de molt enrere i que avui encara es palpa, com hem vist, doncs, inclús a través del cinema.
9: És un exemple molt interessant perquè ens mostra que compartir una ideologia socialista no elimina necessàriament la competència nacional. Tant la Xina com Vietnam eren estats comunistes, però cadascun tenia els seus propis interessos geopolítics i, sobretot, els propis projectes nacionals.
1: Que curiós, eh? Realment penses que els comunistes doncs, seran tots amics i veus aquí que no necessàriament. Va, quina altra sèrie també ha portat problemes, Sira?
2: Doncs a veure si la reconeixeu.
6: Proceded. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí, participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite.
0: Em va agafar molt fort aquesta sèrie, com molta gent, perquè va ser número 1 al joc del calamar.
8: No l'he vist, estava malament, veient-la.
0: No et diria que és com molt bona, però enganxa una barbaritat.
1: Saps què va passar? Em va passar com una... Saps quan tothom està bé, una cosa, tothom te'n parla...
7: Com l'eclipsi.
1: Sí, doncs em va passar el meu eclipsi...
0: Què vas dir?
1: Va ser el calamar.
0: Com que tots aneu cap allà...
1: Doncs no vull veure-la. No vull veure-la.
8: A mi això em va passar amb Adolescents, que tothom l'estava mirant, i jo pensava... Ara ja no la miro.
1: Pues em va passar amb el joc del calamar. I segur que m'he perdut una sèrie molt interessant,
7: bueno,
1: però no
7: l'he vist. La pots recuperar? No.
1: Sí.
7: Bueno, ara és Movistar el que teniu a casa, no?
0: Sí. Sí. Sí. Poder gastar-vos tots els diners amb el futbol. Ah. I ara no
7: han fet un transversament de diners.
8: Jo deixo el
1: gràcies, Mariona.
0: A veure, el joc del calamar.
2: Doncs, pels que no l'han vist, com la Marta, és una sèrie que, com dèiem, és de Netflix, va sortir el 2021 i va treure el seu últim capítol l'any passat. Aquesta sèrie sud-coreana va de la història d'un grup de persones a qui els hi va ben malament en la seva vida personal i llavors són reclutades per arriscar la seva vida en una misteriosa competició de supervivència en la que es pot o bé morir o bé guanyar una xifra de diners molt alta que els pot canviar la vida. Les proves, basades en jocs infantils típics coreans, són de vida o mort.
10: El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis Luz Verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados.
11: ¿Luz Verde, Luz Roja? ¿No jugábamos a esto cuando éramos niños?
2: I com dèiem, era una sèrie que veia efectivament tothom, perquè les dades són bastant increïbles. Segons un estudi de la consultora Fluzo, s'estima que més de 12,2 milions de persones a Espanya van veure almenys un episodi de la primera temporada en les primeres setmanes d'estrena.
1: Sí, sóc una rara avis en tota regla,
0: doncs,
1: eh?
0: Sí, perquè...
1: 12,2 milions,
0: tothom,
1: doncs...
0: Tothom. I heu vist les següents temporades, llavors? Sí,
7: fins l'última. Sí. Fins l'última.
2: Ah, perdona, que no molen tant, eh? Sí? Com la primera.
8: Jo em vaig veure
0: ja no sorprèn,
7: home, l'última,
0: no?
7: Quan ell torna... I, de més, ojo, eh? Ojo.
2: Que la deixen una mica oberta, per cert.
7: Jo crec que és d'aquelles sèries, com La Casa de Paper, que... Sí.
0: Que són gairebé infinites, no? Que
7: sí,
0: van deixant sempre la porteta oberta.
7: Que pots anar estirant el xiclet.
1: Si vols dir que encara en poden fer més.
0: Clar, I a mi m'hi trobaran, eh?
1: Sí.
0: A mi m'hi trobaran.
8: Has vist les últimes, llavors?
0: Sí.
7: Ella està veient també Berlín, tot el que
0: Berlín,
7: li posin.
0: O sigui, tot el que creïn la gent de La Casa de Papel.
1: Ah, no,
0: a mi m'hi tindran
1: dir,
0: allà.
1: No, volia dir si veuries una altra temporada del Joc del Calamar, també.
0: També.
8: Tu, quan ets fan, allà hi ets.
0: Sí. Poques, però fins al final.
2: Doncs, al contrari que Espanya, el país que està més a prop de Corea del Sud, és impossible veure-la sense arriscar-se pràcticament a morir. A Corea del Nord, el país veí de l'altra Corea, sota el règim de Kim Jong-un, compartir, veure o guardar-se la sèrie està estrictament prohibit i castigat amb treballs forçats, cadena perpètua i inclús execució pública, com, segons informes d'Amnistia Internacional.
7: Com gairebé tot en aquell país.
0: Sí, és veritat que allà fas qualsevol cosa que se surt del que marca el govern, per dir-ho d'alguna manera, no?
8: Potser és que la sèrie s'assembla massa a la realitat, depèn de com.
2: Va una mica per aquí, perquè, bueno, per posar-nos en context, durant la Guerra Freda es van enfrontar les dues Corees, la del Nord i la del Sud, i, de fet, sobre el paper encara estan en guerra. Mireu, també li han preguntat sobre aquest tema a la Xiaoyin Shengxie i m'ha dit això.
12: Corea del Nord i Corea del Sud continuen formalment en guerra. La guerra de Corea va acabar en 1953, però mai es va signar un tractat de pau. Durant dècades, les dues Corees han mantingut sistemes polítics completament oposats.
2: I tan oposats són els dos sistemes polítics que el règim comunista de Kim Jong-un a Corea del Nord prohibeix pràcticament tot el que vingui de Corea del Sud. Ni gota de K-pop ni de televisió surcoreana. Perquè fa el joc del calamar, doncs, deien de vetar-la perquè és, deien, la mostra de la decadència del capitalisme sud-coreà.
9: Yo diría que el régimen no coreano té por. Una sèrie sud-coreana pot mostrar als nord-coreans una manera de viure, de vestir, de parlar i de relacionar-se molt diferent de la que coneixen. Per al règim permetre que els ciutadans, sobretot els joves, comparin aquestes dues realitats o posar en qüestió de la narrativa oficial. En aquest sentit, la prohibició cultural forma part d'un sistema molt més ampli de control de la informació i d'aïllament de la societat nord-coreana.
2: O sigui, d'alguna manera, si els nord-coreans s'adonen de lo bé que es viu a Corea del Sud, malament.
1: Podria ser la revolució, això, no? Escolta'm, Sira, i els americans, que, home, amb tota la indústria cinematogràfica que tenen, ells no l'han liat alguna vegada?
2: Doncs sí, mireu, a veure si sabeu quina és aquesta pel·li.
13: Diéxima! Jo dic Borat. Jo agradar a vosaltres. I agradar sexe. Està bé.
1: Heu vist Borat? Diu el nom. Diu Borat, per tant, sí. No l'he vist, però ja em sap
0: qui era. Jo tampoc l'he vista, però no, eh? Recordo l'home
7: el personatge.
0: Amb l'espectacle, sí. Com va vestit i tot.
2: Sí, ell interpreta un personatge, el Sacha Baron Cohen, que interpreta un periodista de Kazajstan, que és molt extravagant, que enxampa estatunidencs per interactuar amb ells i crear aquest absurd humor incòmode com de vergonya aliena. La gràcia se suposa que és que les reaccions de la gent són 100% reals perquè els que hi apareixen no sabien que interactuaven amb un actor.
13: Vols dir que l'home que va intentar ficar-me un puny de goma per l'anus era un homosexual?
2: Esclar, imagineu-vos com reaccionava la gent que no sabia que això era una mofa ni que ell era un actor. La gent es quedava flipant. I imagineu-vos també com es devien posar els kazaks quan van veure que els caracteritzaven així.
13: Això és Kusak, el meu poble. I aquest és Lurkin, el violador del poble. Llorant tot.
2: A través d'un personatge obertament ignorant de les normes socials, homòfob, masclista, racista i que no té cap filtre social ni noció del que és públic, privat, el que està bé o el que no, en definitiva, Borat era el personatge ridiculització bastant bèstia d'un ciutadà del Kazajistan, com si es tractés d'algú primitiu i enrere en el seu temps. Així, no només els van demandar moltes de les persones entrevistades perquè s'havien sentit enganyades durant aquests falsos documentals, sinó que el govern kazakh va amenaçar amb accions legals als Estats Units, va prohibir la pel·lícula al país i va pagar campanyes publicitàries milionàries als Estats Units per netejar la seva imatge. Van fer 1.000 promos del país amb l'eslògan The Heart of Eurasia, el cor d'Euràsia, amb imatges precioses del país, els seus paisatges i la seva gent. Però, i aquí és on es gira la truita, en algun moment va deixar de ser un problema perquè al cap d'uns anys el turisme a Kazajstan es va triplicar gràcies a la pel·lícula.
1: Mira.
2: I inclús van utilitzar el que Borat no pare de dir a la pel·lícula per promocionar-se.
13: Wow, it's very nice.
2: Aquest very nice, que es va fer èpic en versió original, va acabar utilitzant-se com a eslògan turístic oficial del govern del país. Així doncs, el que anava amb intenció de sàtira i mofa va acabar servint com a reclam turístic per al Kazajistan.
1: Mira, quin gir inesperat que hem tingut i quin repàs per aquesta geopolítica del cinema, no? Que no t'esperes que pugui tenir tantes conseqüències, però al final és cultura, és ideologia i, per tant, sempre hi ha interessos i interessos polítics.
0: 9 minuts i la 6. Sira, moltes gràcies per tot aquest estiu, perquè tu avui ens deixa la Sira.
1: No, la tindrem més a la tarda.
0: Aquí a la ràdio, però bé, que ens anirem veient i l'anirem sentint també i veient altres llocs, espero. Sira, moltes gràcies i bon estiu. El que
2: a vosaltres.
0: Queda. Fins aviat.
14: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
15: Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo. Barça.
16: És hora de presentar-se davant l'afició.
17: El club enguany donarà resultats.
16: És hora del Gamper.
18: Soc en la línia bona. És el més emocionat per aquesta nova temporada.
16: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
19: M'expliques un conte, papa?
20: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
21: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
5: L'estiu ets tu.
22: Catalunya Ràdio.
5: La llum dins dels meus ulls.
23: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu.
24: L'estiu ets tu.
5: Quan em mires i somrius.
24: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Set minuts i les 6 de la tarda. Mariona, una setmana més ens portes els teus nens, els teus nous amics, per parlar de coses importants.
8: Parla en propietat, Roger. Els meus millors amics.
0: Els teus millors
1: amics.
0: Que ja
1: són una mica amics nostres.
0: També, també.
1: Jo t'han acompanyat cada setmana aquí a la tarda.
0: Vull fer un berenàndia d'aquests amb tots ells.
8: Sí. Doncs, per qui no els conegui, són els meus millors amics de 9 anys. I avui he parlat amb ells sobre un tema que a mi personalment em genera molta angoixa. Ja sabeu que crec que els meus problemes seran resolts per aquests savis de 9 anys.

0: 30, jo només tindré 12 anys. Oh.
1: Clar, aquí hi ha dues qüestions. Per una banda tenim a la Nora, que està molt tranquil·la perquè el 2030 tindrà 12 anys, no com jo, que estaré en una crisi absoluta perquè ja hauré creuat la barrera aquesta dels 30, ja sé que en aquesta taula no ho compartiu.
2: Que estem creuant ja barreres molt més altes.
1: Sí, en fi. Però l'altre tema que m'interessa i que assenyala l'Iker és la tecnologia. I m'he preguntat si els nens creuen que canviarà molt tot el nostre món en referència a aquestes noves tecnologies.
0: Jo és que m'ho imagino això, perquè quan els nostres pares eren petits, per exemple, la música, havies de posar la ràdio i havies d'esperar que sortís la teva cançó. I ara pots anar a Spotify i posar la teva cançó que vulguis. O sigui que en el futur també crec que avançarà amb els cotxes.
3: No, hi haurà un cotxe voladors que valdran 500 milions d'euros.
4: Home!
3: Perquè el món estarà ple de tecnologia. Serà com Tòquio. No serà un terra, ala, mira, una fulla, serà tecnologia, mira, tecnologia.
1: Tecnologia per tot arreu.
5: Sí.
1: Clar, però és veritat que el tema dels cotxes voladors és una cosa que crec que ens ha acompanyat a tots.
4: Això ho deia també aquella nena, no?, dels anys... Es va recuperar una casa.
2: Exacte, sí, no? Ho va escriure.
4: Tota la vida, això, i encara no volen els cotxes, en fi.
1: Encara no tenim cotxes voladors, però he aprofitat la meva trobada amb ells per preguntar-los què inventarien ells o què els agradaria que algú altre fes per ells.
0: El mir que em faria il·lusió és com que hi haguessin cotxes que conduessin sols, que hi han, que ens donessin menjar sols, coses així rares que...
1: Com robots?
0: Sí, també.
3: A mi m'agradaria una cosa que ara no pot passar, que tot sigui gratis.
0: Jo quan hi ha una dent de lleó, jo agafo la dent de lleó i demano això. A mi el que m'agradaria que s'inventés és un robot intel·ligent que imités molt bé les persones. O sigui, que sigués com una persona real.
3: Si tingués un robot, doncs et quedes a casa a treballar i a rentar-me els plats. I mentre jo estic amb els meus amics, jo jugo i rento.
2: Em funcionen molt tots els invents, però el cotxe que condueix et va donant de menjar mentre et porta, a mi em funciona molt.
4: Sí. A mi els de tot gratis també m'ha agradat.
6: És un bon invent aquest. Passes gana mentre estàs conduint o què?
1: A vegades sí, molt sovint.
2: Jo menjaria molt quan condueixo.
1: I alguna vegada has anat just de temps a algun lloc i t'hagués anat bé poder menjar mentre estaves fent aquell trajecte.
2: Apretar un botó i que el cotxe et doni menjar a la boca.
6: Totalment.
1: El que sí que és veritat que m'he donat que quan parlen de ser grans, jo crec que pensen una mica en l'edat dels seus pares. Llavors jo he dit, mira, anem a avançar l'edat encara més, anem a imaginar-nos què
6: grans
1: passa.
6: De veritat, no?
1: Exacte, què passa quan som ancians, com ens canvia la vida i com ens canvia el cos.
0: Les dues coses. Petits, perquè et mimen més els teus pares i et mima més tothom. I gran, perquè pots fer el que vulguis i els teus pares no t'obliguen a fer coses.
3: Pues a mi m'agrada ser petit.
0: La veritat és que ser gran, l'únic que té bo o és que no tenen professors o també té altres privilegis, però els petits tenen molta diversió i no han de treballar tant com els grans.
3: No m'ho vull treure. Jo prefereixo els petits perquè som àgils. La meva mare em diu, jo no vull que creixis, jo vull que estiguis així tota la meva vida.
4: Sí.
1: Clar, és el que dèiem, no?, que pensen sobretot en els pares en aquest cas, i jo els he volgut apretar una mica més perquè ells deien que volien seguir sent petits, però jo he pensat, mira, ser petit i ser avi potser no és tan diferent, per tant, aviam què n'opinen.
0: Que tens nets, que la gent t'ajuda i vas amb un bastó. I ets baixet com quan eres petit.
1: Vosaltres voleu ser avis?
3: Jo no. Doncs ho has de ser. Has de ser vell com un avi.
1: Què passa quan et fas gran?
0: Tens més malalties, costa més que se't curin i que pots morir.
1: I físicament, què et passa?
0: Els cabells grisos i arrugues. Però el meu àvia se'ls pinta.
1: I tu te'ls pintaràs com la teva àvia?
0: Ja ho veuré quan sigui àvia. Si és que ho soc, que encara falta molt.
1: Aquí se m'atabala l'Elsa i em diu falta molt per fer-me gran. No em facis pensar tant. Però a mi m'ha agradat molt perquè jo crec que m'haig d'aprendre el pas dels anys més a la lleugera, més tranquil·lament, perquè ells estan molt tranquils i a mi m'ha fet una enveja això.
4: Amb 9 anys també dic com per no estar tranquils, però vaja.
1: Però és que a vegades ens expliquen moltes coses sobre com hauríem de veure la vida.
2: La setmana que ve l'amor?
1: La setmana que ve toca l'amor, el meu tema preferit amb la meva gent preferida.
2: Aquí haurem de prendre punts perquè...
1: Sempre tenen algun bon consell.
2: Per això...
1: Vaig aprofitar, aviam si m'ajudaven a trobar
4: aquella
1: un nòvio.
4: Aquella simplicitat, no?
2: Sí, que dius, doncs potser sí que és una mica més simple i ens ho fem complicat. Bé, arribem a les 6 de la tarda.

0: I a partir de les 6, després del butlletí, saludarem en Jordi Cubino i els grans èxits de la música llatina.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Millora la circulació a l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, a l'Alt Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. En sentit nord ja està oberta del tot la via, tot i que queden trams de congestió intermitent entre Vilafranca i Sant Sadurní. En sentit sud ja hi ha dos carrils oberts dels tres. Això genera congestió encara entre Martorell i Gelida. El foc s'ha propagat als marges de la carretera i ja està estabilitzat. Els bombers hi continuen però treballant amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. També es manté tallada la circulació de trens a l'R4 entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per la proximitat del foc a les vies. Segons Renfe, entre aquestes estacions hi ha servei alternatiu per carretera. A més, hi poden haver retards de més de mitja hora. Més notícies amb la Mar Camps.
3: Les temperatures han arribat avui als 41 graus al sud del país, però a partir de demà ja s'espera que fluixi lleugerament la calor. Amb tot, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del país.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, qualifica de just l'acord comercial amb el Canadà que ha evitat l'entrada en vigor d'aranzels del 50% sobre determinats productes. Trump ha explicat a la premsa que el pacte arancelari s'està acabant de redactar, però que serà molt bo especialment per al sector agrícola dels Estats Units.
4: Ahir vaig tenir una bona conversa amb el primer ministre. Hem aconseguit un acord amb el Canadà, un acord just per les dues parts. Els aranzels gairebé desapareixen per als nostres pagesos.
2: De la seva banda, el primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina a fer per arribar a un acord formal. Les tarifes havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques en productes com el ciment, els estics d'hoquei, gel i la cervesa.
3: Almenys 100 persones han mort sepultades per una esllavissada en una mina d'or a l'oest de la República Centreafricana, a prop de la frontera amb el Camerun. Les autoritats de la zona han obert una investigació per esclarir els fets, tot i que la principal hipòtesi és que l'accident ha estat causat pel col·lapse de diversos túnels subterranis on estaven treballant els miners. El vicealcalde de la localitat on es troba la mina ha avançat a l'agència EFE que es tracta d'una mina d'or artesanal que estaria funcionant sense complir la normativa. Les esllavissades de terra són freqüents en aquest país on sovint s'exploten mines il·legalment fora del control de l'Estat.
2: I la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona celebra una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis aconseguit per la Jove de Tarragona. Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma. Ho han anunciat avui les dues companyies que han treballat juntes per desenvolupar aquest medicament. El fàrmac es fabrica de forma personalitzada un cop aparegut aquest càncer de pell i ajuda a frenar-lo segons els fabricants. També dilata el desenvolupament de metàstasi i redueix el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat. L'assaig clínic que es troba en l'última fase s'ha fet amb més de 1.000 persones i ara només falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. Després de fer aquest anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100%. Ahir els títols del laboratori van tancar per sota dels $63 i avui gairebé arriben als 140. L'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat, està pujant un 15%. Ara els esports amb en Pau Dax.
5: Aquest vespre el Barça juga al Gamper contra l'Al Ahly Egipci. Es farà la presentació de l'equip amb Rodri com a principal novetat, tot i que encara no està previst que jugui avui. Un Barça pendent de fer oficial la reincorporació de João Cancelo. El partit del Gamper començarà a les 8 del vespre. La presentació de l'equip i la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio a les 7. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat a la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys, que arriba cedit procedent pendent del Zenit de Sant Petersburg. Encara a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid debuta avui a la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. El president matalasser, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà a l'Atlètic. I en ciclisme, el català Abel Balderston, fins ara el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
6: La Vermella és el meu podcast preferit.
7: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
8: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
9: Poca gent sap qui som.
10: El doblatge és cultura.
11: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
1: Avui dimecres, a la mitjanit.
8: La Vermella
12: comporta una gran responsabilitat.
13: Another sunny day, I met you up in the garden.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: You were taking plans, I took you back your pardon.
14: Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Jordi Cubino, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, de nou.
0: Estàs d'acord que aquesta cançó, els karaokes, no la pot cantar tothom? Vull dir, perquè
1: no.
0: Hi ha gent que no n'és conscient. Jo tinc un amic que...
2: Ets en general molt castrador de la gent que no canta bé.
1: No,
2: i els karaokes
1: no.
2: Estan per això, Roger. Els qui no canten bé, ens puguem cantar
0: en un lloc. Els defenso molt. Jo el que critico és gent que es pensa que canta molt millor del que canta.
2: No, clar,
0: i llavors pugen al karaoke com a professionals,
2: dius, no,
0: que
2: noi,
0: no són.
1: No.
0: I et diuen, mira, deixa'm.
1: Sí.
0: Tenim un amic que treballa a una ràdio, que és RAC 105, que es pensa que canta molt bé les cançons d'Alejandro Sanz. I llavors
2: cert,
0: et diu, mira, jo te la canto. Clar. I dius, bueno, molt justeta.
1: És
0: molt difícil cantar
1: molt
0: com canta Alejandro Sanz.
1: És molt difícil.
0: No?
1: A mi, jo he treballat amb ell, l'he gravat amb ell, l'he produït algunes coses, i Alejandro, a part que és un portento vocal, que no, que dius, no, sí que ho és, canta molt bé, i no és fàcil aquesta cançó. A més, aquesta cançó té una història que jo conec bastant de prop. Aquesta cançó, quan es va fer, el que parlàvem del dia, que era el mastering, no? Aquesta cançó es va enviar a masteritzar amb un tècnic que treballo jo a Londres, i l'hora inicial que s'havia de masteritzar no sonava, és que no hi havia manera de que sonés. I aleshores el tècnic de mastering va dir, ostres, que no tinc forma de que es fes sonar bé això al mastering, no? Em va dir, podeu enviar-me per separat la bateria, la part d'estems de teclats i guitarres, el baix i la veu? Dic sí. I la va remesclar sobre el mastering.
0: És a dir, torna'm a enviar tots els ingredients,
1: sí,
0: que
1: ja
0: ho tornem a cuinar.
1: Sí.
0: Tornem a cuinar.
1: Sí.

0: Ja sabeu que amb en Cubino estem repassant durant tot aquest estiu grans cançons dels grans gèneres de la història, i avui és música llatina, com podeu comprovar, amb Alejandro Sanz. I aquest és un gènere que tu n'ets un gran expert, perquè has fet cançons que ens hem fet un tip de cantar, un tip de ballar, i que van sortir, doncs, de la teva creativitat.
1: Déu meu, senyor.
2: Ara et pillo per l'altre dia.
3: No em puc creure que hagin passat 24 anys d'aquesta cançó.
1: Jo tampoc.
3: O sigui, m'acaba de petar el cap quan he vist l'any.
1: Jo tampoc, hosti. A més, una cançó que per mi va significar molt la meva carrera al començament com a productor i compositor. Em va obrir moltes portes, aquesta cançó. La vaig escriure realment bastant ràpida, aquesta cançó, i, bueno, suposo que era la cançó idònia en el moment oportú i amb el cantant oportú, i per això va passar el que va passar.

0: La tornada és el primer que et ve al cap a l'hora de compondre-la, o com va això?
1: En aquest cas, sí. Aquesta em va sortir primer la tornada. Me recordo que lo primero que me va venir al cap va ser la frase Corazón Latino de Sangre Caliente pegada a tu piel.
0: Amb la lletra i tot, eh?
1: Sí, sí.
0: Hòstia,
1: sí,
0: quina
1: sí.
0: sort, ja.
1: Sí, és com se't pareix la verge i et diu a l'oïda. Cubino.
2: I t'ha passat mai d'estar, allò que diuen molt alguns artistes, que no sé què té de mite, què de realitat, d'estar dormint, que et vingui aquella melodia i haver d'aixecar-te per dir, he d'apuntar aquesta genialitat que m'acaba de venir perquè si no l'endemà ja no me'n recordaré. Això ho has viscut, tu?
1: M'ha passat, i no sé si genialitat o no, però em va passar amb una cançó que vaig escriure per Luis Fonsi, que després va ser un èxit, va ser un número 1, que és dels primers seus segon àlbum, va ser, que es deia La Fuerza de mi Corazón, que era una balada que a més anava a una pel·lícula. Se'm va acudir la tornada dormint, em vaig aixecar i la vaig gravar. Se'm va acudir, de veritat.
2: Clar, però potser l'endemà ja no me'n recordo.
1: Sí, sí, no sé, me la diré cantar un àngel o un extraterrestre.
2: Clar.
0: Que ara amb els mòbils és relativament fàcil, sí, no? Perquè a la que ho tens fas nota de veu i llavors, no? En una altra època t'havies d'apuntar o les notes o anar amb una gravadora i casets pel món, no?
1: Tenia una gravadora d'aquestes petitones, sí,
0: per si de cas, sí.
1: Aquesta
0: és la que deies.
1: Sí.

0: Aquesta té una història també molt xula, però no te l'explicaré, que és molt llarga.
1: Home, no, ara no ens pots deixar així, Jordi.
0: No, aquesta cançó, molt ràpid, aquesta cançó és una cançó que em van demanar per una pel·lícula de dibuixos animats, que a més va guanyar el Goya, i la vaig gravar, se'm va acudir aquesta cançó mig dormint, imagina't, la vaig acabar, evident, la vaig escriure, vaig gravar la maqueta, i aquesta cançó la tenia de cantar inicialment Cristian Castro, que és un altre que m'ha encantat.
2: Sí,
0: Cristian. Aleshores, el Cristian havien quedat per gravar-la a Barcelona, i el tio va desaparèixer, tenia de venir a la OT a la tarda, i després a gravar amb mi a la nit, i va desaparèixer, no, ningú sap on, ni va anar a OT, ni va venir a veure. Total, que ens quedem compuestos i sin nòvia, i em van trucar de la productora, què fem, què fem? Aleshores, jo tenia la meva editorial, que era BMG, aleshores estava a Miami, li vaig explicar la història, i em va dir, escolta'm, hi ha un paio que ho ha patat aquí amb el primer àlbum, que es diu Luis Fonsi, que jo crec que la podia interpretar. I a les 3 de la matí d'aquell dia em van trucar, i era Luis Fonsi, em va dir, m'encanta la canció, te puedes venir pasado mañana a grabarla, i vas tenir que agafar un avió, anar-me'n a Miami i gravarla.

0: Celia Cruz, la gran dama de la música cubana.
1: Clar, aquest tipus de música té alguna cosa especial que t'obliga a moure't i a ballar, encara que siguis un tronc com jo. Notes com la necessitat de, de moure't. Què ho fas? Cosa de, del ritme, no? Suposo, aquí, el culpable.
0: Sí, sí, com està construïda. Aviam, és una salsa pura i dura, però la construcció sempre es baixa en percussió. La salsa no té bateria, que gairebé mai és, una, és un combo de percussió, i després hi ha sobretot el tombó de piano, que és molt important. Tocant, tocant, tocant, tocant, que és superimportant a la música cubana i d'aquest estil, i és el que fa que camini tot. Baix, percussió,

I dins d'aquest gènere que n'hi diem la música llatina, jo afegiria com un subgènere que almenys quan jo començava a sortir de festa a principis dels anys 2000, sí, dèiem que ens agradava molt la patxanga.

0: I un dels màxims exponents d'aquesta petxanga que en dèiem és Ricky Martin, sí, un professional
1: sí, sí.
0: De...
1: Sí, sí. Ell venia del grup Menudo, va començar molt jovenet, era un grup com si una referència d'aquí seria el Parchís, no? Va començar molt jove i va sortir molta gent d'aquell grup molt famosa. També va sortir Chayanne i varia gent. I ell és un artista bàsicament americà, tot i que sigui puertorriqueño, però és americà. I la cançó és una cançó americana, tot i que sempre petxanga. La va escriure el Desmond Child i el Robbie Rosa, que eren són dos productors fantàstics, i tot està tocada real, aquí no hi ha cap sample. És tot una banda de vent de Puerto Rico i una bateria, que a més té un toque com una mica mexicà, no? Està molt bé.

0: havia una cosa molt divertida que m'explicava el tècnic seu, que vaig tenir l'oportunitat de treballar fa molts anys, i em deia, diu, lo divertit de quan grava Ricky Martin és que el Desmond Child, que era el compositor i el productor, li gravava la veu de referència, i diu, ell la clavava a sobre, la cantava a sobre el Ricky Martin, i diu, tu posaves una veu i l'altra, i a vegades no sabies quina era, si el productor o el Ricky Martin, sí, sí.
1: La Marta ja se li mou la...
2: Home, és inevitable.
1: L'espatlla.

0: És la bicicleta de Carlos Vives i Shakira, i és fortíssim com el to de veu de Shakira. No sé si és el to, és la manera com posa el coll o el que sigui.
1: Sí, com col·loca la veu.
2: És únic i tan reconeixible, és bestial. Sí.
1: És per això és Shakira. Jo penso que una de les gràcies de Shakira és que com a cantant és tan personal, a mi m'agrada molt, vocalment és una persona molt interessant, sobretot com col·loca la veu, com tracta les cançons i com se les porta al seu terreny. Perquè això és un vallenato, no?, que es va gravar originalment pel compositor que va ser ell, però ella és que ho adapta al seu rotllo i realment la màgia és la veu de Shakira.
3: Tot te quiero así.
1: Veus aquests giros?

0: vallenato. Ella el bo que té Shakira és que passa molt fàcilment d'aquest falset a la veu normal, a la veu, diguéssim, més de diafragma, no? I això és una tècnica vocal molt complicada.
1: Quantes classes de zumba havia fet jo ballant la bicicleta.
2: Sí, no? Suant
1: és cançó de classe de gimnàs, de zumba, ja us ho dic.
0: Té el rècord d'una de les cançons llatines més escoltades de la història, aquesta, imagina't, eh? Curiós, eh?
2: Mira, parlant de cançons molt, molt, molt escoltades, i que jo la primera vegada que la vaig sentir em va sorprendre molt, perquè era com una cosa nova que arribava aquí, que no estàvem com preparats,
0: sí?
2: Va ser quan el 2004, a Terra Catalunya, de The Yankees.

0: era tot nou. És sí. a dir, va arribar aquesta sí, cançó sí, sí. I dic, algú m'haurà d'explicar una mica qui és la gata, què passa amb la gasolina,
1: jo he trigat aquest ritme... a reconciliar-me amb això, eh?
2: Clar, sí. El que passa és que tu escoltes... Això va ser el principi del reggaeton. Sí. El reggaeton va tenir un fenomen curiós, aquest país, que va néixer amb aquesta cançó, va haver l'Orna, que va fer també un èxit del Papi Chulo, i es va morir. Durant molts anys va quedar inerte i ningú escoltava reggaeton. I ha sigut els darrers anys el ressorgiment del reggaeton, però els pares d'aquest fenomen musical van ser ells, no? I jo diferencio, i m'importa un pito que la gent s'emprenyi, entre el reggaeton bo i el reggaeton de merda.
0: Això, sí, a veure.
2: No, això, és bo, com... això és bon reggaeton, això està ben fet. Per mi, això està ben fet.
1: Per què? Ja, per què?
2: Per com està construït, com està fet, és original, està ben cantat, està ben interpretat, està molt bé. Ara, jo, de les cançons de reggaeton que surten cada dia, de cada 10, 9 són una merda pinxant un palo, perquè estan fetes amb un portàtil per gent que no té ni idea de música, amb un autotune, i és horrible. Són horroroses com a construcció, com a cançons i tal. Però de tant en tant surten coses com... Bueno, no aquesta, aquesta és antiga. Surten coses que estan realment molt bé. Que dius, ostres, hi ha reggaeton ben fet. I tant que hi ha ben fet. No es pot dir que tot és una merda, un desastre. No, no, no. Hi ha molta palla, però quan surt un bon tema de reggaeton, hi és.

0: el que la converteix en reggaeton és aquest ritme,
1: sí,
0: no? Vull dir aquest,
1: el dembow, l'original dembow, o sigui, el tum, ta tum, tum,
0: aquest.
1: Això. Que a més, si et fixes, quasi totes tenen les mateixes mostres. Bueno, ara s'està variant una mica més, però aquest bombo i aquesta caixa estan repetits i samplejats fins a l'infinit perquè tinguin aquest so, perquè és un so tan característic que és el ritme aquest, eh?
2: Pum. El atum com pan,
1: sí,
2: no? Que
1: sí,
2: diuen.
1: Tum.
0: Sí, és tal qual.
1: Sí, que és un dembow, bàsicament, però passat al reggaeton. Sí, sí.
0: Això era el 2004, llavors van passar uns quants anys, i el 2017 va sortir una cançó que és d'aquelles que ens la vam trobar fins i tot a la sopa, que la vam avorrir moltíssim, però que un cop deixar de descansar,
2: sí,
0: doncs torna a sonar força bé.
3: Ai...

0: Això és una cançó molt ben feta, eh?
1: Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el pan.
2: Va ser un èxit descomunal i l'escoltaves una vegada i et quedava la tornada al cap i no podies parar d'escoltar-la.
3: La vam maleir, molt, però és veritat que la tornes a escoltar i
4: Realment, aviam, les coses sinalitzen. Pot agradar més o menys un estil, però hi ha unes coses ben fetes i mal fetes. Això està molt ben fet, tant a nivell d'arranjaments com a tot. El Lluís m'explicava, l'última vegada que ens vam veure fa poc temps...
3: M'encanta el Lluís.
4: Sí. No, sí. Clar, tenim, fa molts anys que ens coneixem. Sí. Que ell la va crear aquest, se li va enganxar aquest estribiu una nit, i el que parlàvem abans d'una nit, i després va quedar amb la Erika Ender, que és la coautora d'aquesta cançó, que és una noia panamenya, que és molt bona compositora, la van escriure junts, i van acabar de donar-li el toque final a la cançó. I després va venir Daddy Yankee també, que va fer la seva part, que va fer el rap, que és una altra versió posterior. Però aquí hi ha molta música, molts arranjaments, està molt ben feta aquesta cançó.

0: Aquest és un beat de reggaeton ben fet. Això sí que és bon reggaeton.
1: Però per mi és una mica més, no sé si perquè ja estàvem acostumats quan va sortir, però una mica més...
2: Més amable, més
1: amable,
2: melòdic.
1: Exacte, correcte. Que la gasolina, no?
2: Sí, sí. No és tan dur.
1: Sí.
0: Sí.

0: Aquí et despistes i et surt percussió de tot arreu.
1: De tot arreu, tot és percussió. Sí. A més, aquesta cançó és molt curiós, perquè tu es pensa... És un himne llatí per excel·lència i tothom pensa que és un dels himnes llatins per excel·lència. Doncs pues no és llatina, és una cançó francesa. Això és una adaptació d'una cançó francesa, sí, sí, que es diu C'est la vie, del cantant algerià Khaled. I va fer una adaptació en castellà. O sigui, imagina't com és el món de la música. Ell va fer una adaptació d'aquesta passada salsa, però la cançó és originalment francesa. Per mi, Marc Anthony és la veu eterna de la salsa. És la veu, per mi, és un dels millors cantants de saxa que hi haurà i que hi ha hagut com a músic i com a compositor també. Meravellós.

que me queda. Fixeu-vos que la producció és molt senzilla. Es basa tot en bateria baix. Hi ha les guitarres, que són les que marquen tot el ritme, i de tant en tant entra un Hammond. Un Hammond és un teclat d'aquells, un organillo d'aquests, que té un nom aquests, que hi havia dos teclats, us en recordeu antigament. I és bàsicament l'abrillo de la cançó i la seva veu. Les harmonies vocals les fa ell mateix. O sigui, és una producció super senzilla, però quan la cançó és bona i funciona, ja està.

0: mira, aquesta cançó sempre m'ha agradat molt, sí. Aquesta petita paradeta, sí. Com que paren tots els instruments, hi ha un mini silenci, sí. I llavors entra tot.
1: És molt efectiu,
0: és
1: això.
0: És un recurs que s'utilitza, sí.
1: S'utilitza moltíssim, i més amb aquest tipus de música llatina, s'utilitza moltíssim per donar èmfasi a l'entrada de la tornada, no? És quan entra tot, el que us he explicat, a part de les guitarres, entra el Hammond, que és aquest teclat que fa de fons, que surt per netejar tota l'estrofa i quedar-se només les veus, les coros i les segones guitarres.

0: Fixeu-vos que, a més, les veus quasi bé no tenen efecte, no tenen revers ni eco.
1: Molt netes.
0: Molt net, és molt net, sembla que estigui tocat com una sala, està molt bé.
2: Doncs bé, acabarem amb aquesta cançó. La setmana que ve serà l'última setmana. I això vol dir que tocarà fer, pel que vam apuntar, One Hit Wonders.
0: Ui, això ja és ficar-se amb uns jardins interessants.
2: Clar, clar, clar, perquè són...
0: Que no s'ofengui ningú.
2: Que han triomfat moltíssim, sí. Però això vol dir que només n'han tingut un, aquells artistes.
3: Sí, han mort d'èxit, no?
2: Sí, absolutament.
0: Exactament.
2: La setmana que ve parlem de tot plegat. Gràcies, Cubino.
0: Una forta abraçada.

0: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
1: S'apagaren tantes veus...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
5: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
4: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
5: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
6: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Bombo. El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Avui, a la Festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
11: Els dijous, paella...
12: Canó.
13: Pastanaga.
11: I doble ració de riure. Amb Clara Segura...
14: Acabo, eh? Estimo.
11: I Bruno Oro.
15: No t'haguis, l'impú!
11: I després, amb els Oscars.
16: Són superfamosos.
17: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
11: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
18: Queda clar. Gràcies.
19: L'estiu és tu.
20: Catalunya Ràdio.
19: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu.
20: L'estiu ets tu.
19: Quan em mires i somrius.
20: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 2:45 PM. Jaume Miranda, bona tarda.
1: Bona tarda, com esteu?
0: Ara s'ha produït un moment que potser sí que hauré de demanar disculpes.
2: El joc de les
0: canvies. Però és que he fet canviar de Jaume de lloc perquè m'ha semblat que avui us havíeu assegut desordenats.
3: Tant
0: a l'Aleix com en Jaume i la Mariona.
3: Sí. I en Jaume s'ha ofès.
1: En el teu costat, com sempre estic, i això vol dir que no me recordes en absolut, a pesar d'estar en el teu lateral dret sempre.
3: Això és perquè té moltes coses al cap, té moltes finestres obertes, el Roger.
4: I tens els calaixos desordenats.
0: Torneu-vos a canviar.
1: Ara m'he de canviar.
0: Sí, torneu-vos a canviar.
1: Vinga,
3: va, com va això?
0: Però com que
3: l'Aleix... Jaume s'asseu al costat del Roger, la Mariona se'n va a l'altra banda i l'Aleix ve al meu costat.
1: Has de fer més puzzles, Roger.
0: És que seiem d'una manera a les 4 de la tarda quan comencem.
2: Molt diferent.
0: Llavors ens anem movent i ara jo tenia al cap a les 4 i he pensat que l'Aleix no estigui a la meva dreta, se'm fa estrany.
3: Sí.
0: Bueno,
4: Jaume, prefereix a l'Aleix, Jaume?
1: Així estàs més còmode.
0: No, ara veig que...
2: Ara jo em sento
3: ara
2: fatal.
3: Sí.
2: Aquí.
0: Ara sí.
3: Què vols dir? Que estàs al meu costat?
2: No, que no m'agrada com sona aquet micro.
3: Noi.
2: No, t'ho prometo.
0: Ara se'ns està tornant a estrellar.
4: Diu la Gisela que si et col·loques una mica més cap a la Marta se sentirà millor aquell micròfon.
3: És que, clar, t'apartes de mi, Aleix, has d'estar a mi vera.
2: No, et prometo que se sent millor.
3: Doncs al meu costat.
2: Però m'he enganxat molt a tu, Marta.
3: Doncs molt enganxadet a mi, faig bona olor. Res,
2: no, jo encantat d'estar al teu costat.
4: Qui fa bona olor és el Jaume Miranda.
3: Sí, perquè torna a portar aquella colònia que ens va dir... No, l'altra.
4: Gucci.
3: Ens agrada més...
0: Ah, Gucci.
1: Gucci, la marca predilecta d'Ana Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo, que va estar present a la seva boda. No sé per què estic fent aquesta publicitat que ningú m'apaga, però bé.
0: No.
1: Jo duc una colònia Gucci, deixa-m'ho dir, perquè l'anuncien a Miley Cyrus. Simplement per això. Ja saps que jo, personalitat, not found, que dirien a Núria Marín.
0: I tu també ets un gran consumidor de la colònia de Bustamante, sempre has dit, no?
1: Sí, ets la meva altra alternativa a l'hora que Nenuco. Tenc aquestes tres possibilitats.
3: La que portes avui és la nostra preferida, eh?
4: Però la colònia del Bustamante dura... Però 3 dies, si vols. Vull dir-te...
1: Home, te n'has de tirar molta més que de Gucci,
4: A mi una vegada em van tirar la colònia al braç, me'n vaig anar a dormir i em vaig haver de rentar el braç 2 vegades perquè parés d'ensumar a Bustamante.
0: Però per què no et van tirar colònia al braç? O el teu braç va fregar amb una pell que portava Bustamante?
4: Doncs mira, petita dada, va ser David Bustamante himself qui ho va fer.
2: Ah, sí, eh?
4: Sí, perquè el vam entrevistar a un altre mitjà musical que coneixes molt bé.
0: Sí, Flashback, però si parlem cada tarda, vull dir, es pot dir...
1: I se va llançar perfum de la seva pròpia línia...
4: Sí, un perfum que encara no havia sortit el dia que vam fer l'entrevista i ens el va deixar...
1: Ostres, quina enveja més insana. Ara t'estrangularia amb el cable dels auriculars de la ràbia que m'estàs fent.
4: Després t'explico més anècdotes.
2: No, és que a més ell sempre porta un pot de colònia a la butxaca.
4: Sí, sí, sí.
2: Que em portava sempre a sobre.
4: I que ha guanyat molt més amb els perfums que amb la música.
0: Sí, bueno, això...
3: Però bueno, perdona, tampoc li ha anat tan malament amb la música, eh?
1: No. Mira, que cada setmana... Ara no vull tirar pedres contra en Bustamante, que és una persona a la que admir profundament.
3: Sí, però...
1: Va fer un concert a Mallorca i no se va vendre absolutament res.
2: És veritat.
1: Jo hi havia d'anar, que al final no hi vaig anar, m'haig quedat aquí a Barcelona, però jo vaig comprar una entrada. Imagina't si era greu el tema, que el dia abans del concert me varen regalar una entrada extra, gratuïta...
0: Ja.
4: Però a través del correu electrònic.
1: Sí, en pla... Has estat tan bon client per simplement comprar una entrada que te'n regalarem una segona.
2: Això era a Mallorca.
1: A Mallorca.
2: Doncs el cap de setmana passat també era a Menorca. Crec que va fer un dia a cada illa. I van obrir l'aforament perquè la gent entrés de manera gratuïta.
0: Uau, però...
1: Inicialment era de pagament.
0: Això em sembla...
3: Ai, ara m'està sabent molt greu.
0: Si hi ha gent que va comprar l'entrada i llavors obren portes...
2: Van reservar com la zona del davant per la gent que havia comprat entrada.
1: Home, que menys.
2: I després van dir, a partir d'aquí, podeu omplir.
4: Compreu-li colònies, pobre home.
1: Jo ho faig... Vaja, cada setmana compro una colònia seva.
2: Cada setmana.
1: I com veig, també compro entrades, que després no hi vaig, però jo sí que compro entrades.
0: A quant està la colònia? És a dir, és una colònia cara?
4: No,
1: gens.
0: Vull dir que 20...
4: No, menys.
1: Molt menys, menys de 10 euros.
3: Què?
1: 7, 8, depenent dels supermercats en els que vagis.
0: Supermercat, que és aquest nivell de perfum.
3: Que no hi ha colònies tan barates.
2: Però que és una ampolla d'alcohol.
1: És la línia més baixa de perfumeria, clar.
4: Però per ser la línia menys baixa...
3: Com voleu? Espera, ho estic buscant perquè no pot ser 7 euros.
4: Que t'ho prometo, Marta.
1: Jo ja ho he dit moltes vegades, que és un perfum que te soluciona moltíssimes coses, la felicitat diària.
0: Bueno,
1: això sí, a mi m'agrada ser molt millor bàsica.
3: Perquè està al 54% de descompte.
0: Però és que potser és d'aquells productes que sempre estan de descompte de tota la vida, com la Venanci d'Aitana, també.
4: Aviam, ha de ser barat produir colònia.
3: Uau, que barat.
4: No té gaire misteri.
1: Sí, a més, si se ven tant...
3: 7,95.
0: Veus,
3: sí,
0: doncs, sí.
3: Bueno,
2: pues no, i després hi ha els lots també i tota la història. Sí. Són un ventall de productes.
1: Ah, home, sí, que... per Nadal me van regalar com una crema facial, m'ha agradat també. Sí, sí.
0: I que no deu ser mal producte si en ven tants, vull dir que els clients queden contents.
1: Jo, tu no veus que jo sóc molt feliç últimament?
0: Sí.
1: És perquè us la seva colònia.
2: Muy mío.
0: Va, obrim el concurs. 93-201-7474. Avui en joc un pack de dues paelles Salvàtic de la marca Culinarium, fetes amb una ceràmica antiadherent que combina eficiència, resistència i sostenibilitat. 93-201-7474.
3: I avui podem avançar que la pregunta va d'història.
0: Val.
3: Però no espantem a ningú, perquè ja sabeu que aquest és el concurs on... sempre la persona que truca guanya.
0: Des de que va començar el juliol, que ens van plantar en aquest estudi, tothom ha guanyat.
2: No, no, ens fotem un fart de regalar paelles.
0: Vull dir que la gent de Culinarium, suposo que ja estan, no sé com es diu, encunyant noves paelles o produint noves paelles, perquè, mare meva...
2: Tenen el ferrer allà picant ferro tot el dia.
0: Marina, bona tarda. Bona tarda. Ai, que no sé si tenim gaire cobertura. Des d'on ens truques?
5: De Castelldefels.
0: Molt bé. Ah, sí, avui la cosa va d'història, com ha dit la Marta. Per tant, atenció a la pregunta que et farem.
5: A veure.
0: Quin d'aquests punts que ara et dirà la Marta, quins d'aquests punts a la geografia catalana queda més a l'est?
3: Et donaré tres opcions. A, l'amfiteatre Romà de Tarragona. B, Cap de Creus. C, Cap i Pota.
0: A veure, un moment. Perdona, Marina, un moment. Que vull parlar amb la guionista de... Cap i Pota. És
3: el guionista, el Manel Roig, que l'he tornat a felicitar per aquestes opcions tan meravelloses que ens regala. I diem que és un programa, un concurs, on tothom guanya, llavors volem posar-ho fàcil.
0: És l'excusa. Quin d'aquests tres punts de la geografia catalana queda més a l'est?
2: De fet, dos.
0: Marina.
3: Bueno.
0: Sí. No sé si en descartaries un, així, a primera vista.
5: Em sembla que Cap i Pota el descarto, de moment.
3: Estàs segura?
0: Traiem
3: Marina,
0: Cap i Pota. Traiem.
5: No sé.
0: Perquè no sé si trobaríem un vol de Cap i Pota.
5: Jo diria el Cap de Creus.
3: Tu diries Cap de Creus,
0: Cap de Creus.
2: Ja l'hem marcat, eh?
0: L'amfiteatre Romà.
3: Tenim l'opció B.
0: Esborrant la Cap i Pota fora, també. La resposta correcta és el Cap de Creus.
5: Au!
0: Enhorabona, Marina, i ara l'ampliació de la resposta de la nostra companya Marta.
3: És el meu moment preferit de la tarda. Marina, has de saber que el Cap de Creus és una península rocosa situada a l'extrem nord de la Costa Brava, de l'Empordà. Està format per roques i per penya-segats abruptes modelats per la tramuntana. I, per la seva banda, ja que hem parlat del Cap i Pota, també t'agradarà saber que és un esmorzar de forquilla que és molt típic de Catalunya. Tot i que hi ha moltes maneres de cuinar-lo, la recepta original es prepara únicament amb els ingredients que el seu nom indica, bàsicament, el morro de la vedella i la pota.
0: Què et sembla, Marina?
3: Mira, potser amb aquestes paelles pots cuinar un cap i... Bé, de fet, un cap i pota millor que sola. Però...
0: Sí.
3: Marina,
0: que vagi molt bé. Moltes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada. 5 minuts i 3 quarts de 7. Començarem parlant, Jaume, de l'actor Brad Pitt, que de fet avui és portada de la revista Lectures.
1: Sí, a falta de notícies fresques, la revista Lectures ha decidit posar en portada en Brad Pitt amb un titular molt èpic i emocional, que és així: Brad Pitt, a cor obert, parla per primera vegada de les seves addiccions i del seu traumàtic divorci d'en Angelina. Sóc el primer fanàtic de la revista Lectures, però aquest és un bon exemple de com els mitjans podem arribar a legitimar homes molt qüestionables. L'article que anuncia aquesta portada és un conjunt de talls d'entrevistes recents d'en Brad Pitt, tot amb la finalitat evident de que el lector empatitzi amb l'actor i productor en qüestió, i netejar alhora que mantenir el seu gran prestigi a Hollywood. Hem de recordar que en Brad Pitt ha estat el cinquè actor millor pagat del món en 2025, segons la revista Forbes, i degut a que és una gallina dels ous d'or, entenc que s'ha de cuidar. Però bé, tornant a la revista Lectures, se descriuen en Brad Pitt quasi com un petit hàmster indefens. De fet, se'l defineix, la seva infància concretament, com la d'un noi massa sensible, o que ara confessa els seus sentiments més profuns, perquè, clar, és molt sensible, per si no havia quedat clar abans, no? Inclús se parla del seu dolorós divorci amb l'Angelina Jolie, les seves etapes depressives o de la seva addicció a l'alcohol, però sempre se parla del dolor d'en Brad Pitt i mai des que hagi pogut ocasionar ell. Com que m'agrada parlar en propietat, vos llegiré alguns extractes de la revista Lectures. La revista recull algunes declaracions d'en Brad Pitt referides en els seus diferents sofriments emocionals. Diu així: podia sentir la set fred de la bala al meu cap i pareixia un consol. El dol, si sobrevius a ell, deixa un forat enorme, però també deixa una bellesa profunda. És una bellesa dolorosa, però és bellesa. Superar el dolor consisteix en atravessar-lo.
3: Però això ho diu ell, però... li surt així del natural.
0: Sí, com, això, tu has sembla de preparar una mica. O parla així, és... potser, i clar, jo no l'he sentit mai parlar.
3: Llibre d'autoajuda, sap tothom.
0: Wow.
1: Sí, és Guillem de Berguedà de Hollywood, sabeu? Jo no ho sabria, no ho sabia. Bé, és curiós que a l'article no se comenta res de que Angelina Jolie ara fa uns anys va presentar uns documents judicials en què acusava en Brad Pitt d'agredir-la físicament a ella i als seus fills dins un avió poc abans de divorciar-se, en 2016. Segons l'actriu, l'actor havia begut de més, va sacsejar d'escap en Angelina, va asfixiar a un dels seus fills, a un altre el va bufetejar i va acabar tirant cervesa i vi sobre tota sa família. En aquell moment, tots menors. Ses autoritats no varen presentar càrrecs contra l'actor i se va arxivar sa causa, però, curiosament... diré només curiosament, cap dels seus sis fills ara se parla amb en Brad Pitt i, de fet, 5 dels 6 ja han eliminat el cognom del pare de cara a sa galeria. En 2024 ho va fer na Shiloh Jolie, elegant fer-ho després d'uns successos dolorosos. Així que, ja ho veiem, hi ha una sèrie de figures públiques intocables per la seva rendibilitat econòmica, entenc, figures que, inclús, sent tu una Angelina Jolie, no pots abatir de cap forma perquè són intocables dins indústria, en aquest cas, cinematogràfica, no?
3: I això que ella és Angelina. Vull dir que arriba a ser una pobra mortal comuna.
0: Sí, que no és tan coneguda com l'Angelina i encara menys.
1: Sí.
0: Bé, canviem de tema i parlem d'una polèmica molt curiosa que tu ja m'has estat molt pesat, que és un tema que t'apassiona.
1: Estic molt fascinat, honestament.
0: El tractarem, que tampoc ens ve de nou. És a dir, el tema és que les xarxes estan bullint amb la teoria de que en Ferran Torres s'ha declarat bisexual públicament. I tu qui has entrat de ple en el...
3: Home,
1: jo estic dins. Jo veig una temàtica LGTBI totalment inventada i fantasiosa, i jo estic dins. Sa vida mediocre,
3: i més d'un,
1: no la vull viure.
3: I més d'un futbolista, encara més. Llavors ja et remangues...
1: Sí, és així.
3: I comencem a remenar.
1: Vaig a situar en Ferran Torres, com tot futbolista de primera divisió, s'ha mostrat sempre en el món com heterosexual, i fins ara només li hem conegut parelles femenines. Però sa gent ja segur que és molt juganera, jo m'incloc, i últimament s'ha especulat molt amb els seus possibles interessos homosexuals. Gay rights!
3: Quina cara d'alegria que tens, Jaume.
1: Sí. Ja sabeu que fa unes setmanes se varen publicar unes fotografies d'ell amb en Marcos Llorente, també futbolista de sa selecció, unes imatges a Eivissa on s'abraçaven, se besaven i se donaven amor fraternal a sa platja. I això va suposar molts comentaris sobre una suposada relació gay d'aquest parell, uns comentaris moltes vegades carregats de burla i homofòbia, també s'ha de dir. Tot i així, en Marcos Llorente va respondre així a ses especulacions. Me sorprèn que en 2026 sigui generant debat que... sigui generant debat que dos homes es donin afecte. Però després veig com està el pati i ho entenc. Per mi no hi ha res més masculí que un home segur de si mateix que no té por a demostrar amor a un altre amic.
0: Això és el comunicat que va fer Marcos Llorente.
1: Jo dedico unes paraules, a pesar de que Marcos Llorente no és del meu interès, molt aplaudible, no?
3: Sí, però una vegada se'l pot aplaudir.
1: Tot i així, no s'ha frenat la teoria de molts de que en Ferran Torres... és bisexual.
0: Per tant, semblaria que hi ha altres indicis
3: que
0: ens porten
3: que diu,
0: a pensar.
3: A la mateixa frase, Ferran Torres, bisexual, riu.
1: És que és
3: però
1: riure
3: de bruixa.
1: És tot molt fascinant de lo trash que és, no? Bé, després d'unes vacances interminables a Eivissa, en Ferran Torres s'ha posat per fi una camiseta per donar-se un bany de masses, en aquest cas, en els Estats Units. I allà l'han entrevistat des de la revista Esquire i què ha passat? Que quan li demanen si ell paga el compte del restaurant a les seves cites, en Ferran respon que sempre paga. És igual si està amb un noi, amb els amics o amb sa família.
6: Hi, Squire. This is Ferran, and this is the rules of engagement. In my opinion, I pay the bill. Doesn't matter if I'm with a girl, with my friend, with my family. I like to pay.
1: Vaig a traduir perquè això tampoc és brillant, he de dir. En Ferran Torres diu, segons la revista, I pay the bill, doesn't matter if I am with a guy, perquè així, de fet, és com ho posen els subtítols, per tant... Això és el que determina la revista. És a dir, traduït és, jo pac, es compta, m'és igual si estic amb un noi. I només amb aquesta engruneta, tots els gais del planeta Terra, ara mateix, som feliços, he de dir que m'incloc. Tot i així, tinc dues teories sobre el que ha pogut passar. Primer, és que en Ferran Torres ja han vist que no domina gaire l'anglès i probablement confon la paraula guy, que vol dir noi, amb girl, que vol dir noia. De fet, és que ell pronuncia... Ga. Una cosa així com que no... No sé si diu gais, no sé què diu.
4: I la revista ho ha utilitzat sabent com seria viral, no?
1: La revista sabia qui era jo i què necessitava des de Barcelona.
3: I t'ho van regalar, t'ho van servir amb safata, Jaume.
1: Sí. L'altra teoria és que en Ferran se refereix a que ell paga el compte, inclús estant amb nois, referint-se en el tòpic que els homes han de pagar les despeses de les dones. Tirant de tòpics, eh? No és que jo hi cregui amb això. O sigui que, fins ara... no se pot determinar que sigui bisexual i, de més, et diré una cosa més. Per llei no se pot treure ningú de ser mare, no m'agrada aquesta expressió, però és certa. I si algun futbolista ha de determinar que la seva orientació no és heterosexualitat, ja ho dirà ell, evidentment,
3: que
1: i estarem
3: bé,
1: aquí.
3: Que estaria bé que algun dia... No?
1: Seria prou algú interessant.
3: Ho digués, però...
1: Seria un canvi d'era bastant rellevant, però estarem pacients i no treurem a ningú de ser mare en cas de que sigui així.

0: I sorprenentment hem de tornar a parlar de l'Aitana, que segueix imparable amb el seu èxit superestrella, que no sé si l'heu avorrit ja, però
1: no,
0: ara
1: jo no.
0: Encara no.
1: No, jo tampoc.
0: A mi encara
1: estic
0: funciona,
1: teu
0: eh?
2: Jo una mica, ja. M'encanta.
3: És com que ja no impressiona tant com al principi.
2: Ja no et fa aquella il·lusió de dir vaig a fer tota la performance de la cançó, sinó que vaig a gaudir-la en perfil baix.
3: Sí, lateraleges una mica i ja.
2: Sí.
4: A mi me segueix fascinant, eh?
3: No.
0: Bueno, les xifres, no? Vull dir, així demostren
4: sí,
0: que...
4: Sí, has tocat a fuga de Aitana i sempre funcionarà.
0: Sí.
4: És així. Bé, he de dir que Superestrella se manté a les llistes d'èxits de tot el món, a pesar de que vos heu cansat, i de fet ara mateix té 275 milions de reproduccions a Spotify. Gràcies a aquest single, Aitana té 21 milions d'oients mensuals a la plataforma i se posiciona dins el rànquing de les 500 artistes més escoltades de tot el món. Està a la posició 417. Jo crec que està molt bé i és molt aplaudible. Aleix, tu poses cara de que t'és igual, no?
3: No, però...
1: Que no t'impressiona.
3: 417 de 500 em sembla...
1: Clar, que
4: però tu saps quants artistes hi ha en el planeta Terra?
3: Totalment.
4: Tu quantes vegades has estat en aquesta llista?
3: Ah, no, jo no, ni soc ni seré. És que era aquesta la cosa.
2: El que sí que és veritat és que a la llista del top 50 d'Espai no surt mai. És a dir, porta tot un any sencer o més d'un any.
1: Com? No hi surt i tant a la llista?
2: No, que no hi surt, vull dir que no marxa d'aquesta llista. Sempre està present.
4: Però des de fa poc i gràcies a Superestrella, he de dir.
2: Jo crec que s'ha mantingut en tot moment allà, perquè ha passat una cosa aquest estiu i és que no s'han renovat les cançons de l'estiu, sinó que continuen sent les de l'any passat.
3: I ella venia amb 6 de febrero també, que havia fotut bastant fort.
2: Havia començat amb 6 de febrero i després quan va sortir Superestrella ningú se'n recordava de 6 de febrero.
3: Sí, va patar fort.
4: Bé, hem de recordar que Superestrella té bastant de mèrit perquè mai va tenir pretensió de ser hit com a tal, és a dir, no va tenir ni una promoció especial ni un videoclip fet a mida. Però amb el pas dels mesos s'ha anat convertint en un sleeper hit gràcies al fenomen viral de xarxes socials.
1: Perdó, a mi ja em perdonaràs, que és un sleeper hit.
4: Un sleeper hit és una cançó que inicialment no té cap tipus d'èxit comercial i mediàtic, però amb el pas dels temps i amb el boca orella o perquè hi ha un segon capítol que li dona popularitat, per exemple, que surta un capítol d'una sèrie al cap de 10 anys, aquella cançó passa a ser un hit, però no en els temps de publicació.
1: D'aquí bé, vale.
4: Exacte.
1: Gràcies per l'aclariment, Jaume.
4: Per exemple, a la sèrie de Miércoles se va fer molt popular al cap de 15 anys una cançó que se diu Bloody Mary de Lady Gaga, que no pretenia ser ni single en aquell moment. M'explic?
2: I aquest any va sortir el nou disc de Tame Impala i una de les cançons apareix a la banda sonora de Spider-Man i ara de cop i volta està a totes les llistes de cançons més escoltades del moment. Per tant, és una cosa que passa sovint.
4: Mira, gràcies a aquesta explicació, perquè jo veia una cançó de Tame Impala per allà molt antiga i no sabia quina era l'explicació.
2: Però no és tan antiga, és d'aquest any o de l'any passat, com a molt, però havia passat una mica més desapercebuda del que ara mateix està sent.
4: És que com aprenem aquí, eh?
0: Home, d'això es tracta, no?
4: Clar. Bé, tornant a Superestrella, on també és un èxit rotund aquesta cançó, és a Mèxic, on ara mateix és la cançó número 11 més escoltada de Spotify en tot el país, però, curiosament, Superestrella ha tingut un impuls extra a la ciutat de Mèxic, que no a Mèxic, el país. Vos explico, segons la llista d'èxits Local Pulse de Spotify, Superestrella és un hit a la ciutat de Mèxic gràcies a la versió regional del grup La Receta.

0: Opinions?
1: Feta amb instruments que no existeixen. O sigui, això sona a ordinador 100%.
2: Sí, sona...
3: No ens acaba de funcionar,
2: a intel·ligència artificial, o alguna cosa així...
0: Aviam, puja.
3: Això què seria?
1: Aquest acordió...
0: Vaja. Tu creus que no ha estat mai tocat?
1: Jo crec que mai ha entrat en estudi aquest acordió.
2: A veure, sento honesto, et sona a una de les pitjors verbenes de l'estat espanyol, no sé quina, però si sona però algunes, és així.
3: Però
2: sí,
3: és divertida.
2: Sona.
1: Divertida.
3: Bueno,
2: home, divertida sona.
0: Bueno, no sé si és l'adjectiu, eh?
3: I qui però... Per qui són, la Receta?
2: La Mira, Receta. La Receta és un grup mexicà de renom, he de dir. Ah. Tenen uns 7 milions de reproduccions mensuals a Spotify i mescla, com ja veiem, sons regionals de corrido i ranchera amb estils més urbans i són, de fet, habituals fent versions de cançons pop amb so tradicional, i ara fa una setmana se va publicar aquesta versió de Superestrella i ja acumula 1,5 milions de reproduccions a Spotify. I com dic, aquesta versió no és un èxit a tot el país, sinó que ha agafat molta popularitat a la ciutat de Mèxic. Però hem de dir que la ciutat de Mèxic té quasi 18 milions d'habitants. Llavors és bastant rellevant aquesta dada pop que vos estic entregant a les vostres mans, no?
3: Doncs no pararem d'escoltar-la, oi?
0: Pot ser que només soni per l'esquerra o se m'ha tapat
3: no,
0: la dreta?
3: Que...
0: L'acordió, dic.
3: Ah, sí.
0: Ja?
3: Sí, només per la mica per
0: la banda esquerra.
1: Sí, no el van balançar.
2: Quasi que millor que només ho puguis escoltar d'una orella, te diré.
0: Perquè dues seria insuportable, no?
2: Sí, és que no puc.
0: Bé, 6 minuts i arribem a les 7 de la tarda. Parlant de tele, Jaume, a Televisió Espanyola hi han... estan escalfant els motors per la nova temporada de Les Revueltes. No cap, real facts, more with hip-hop, I'm fucking up.
2: Dando vuelta en la ciudad, no soy tu pan, pero tengo el clavo, let's go. Deixa'm dir que aquesta cançó que és la capçalera de La Revuelta, és d'en Trueno.
3: És boníssima.
2: M'al·lucina aquesta cançó.
1: És que ella és meravellosa.
2: És que en Trueno és el millor del món.
3: I en directe és bastant
1: guai.
3: Sí,
1: és espectacular.
2: Sí, en concert m'agrada molt.
3: L'estic escoltant ara per primera vegada.
2: Te'l recoman. Sí? Posar-te qualsevol àlbum dels seus és molt bo.
3: Sí. Mira, ja ho faré ara.
2: I t'ho passaràs bé, eh?
1: I crec que té algun fin i tot algun disc de directe i els directes, com dèiem, funcionen molt bé.
2: I ell és molt simpàtic, com tu.
3: Pues ja està. Pues me l'escoltaré. Ja m'agrada Trueno.
2: Sí, tornant a La Revuelta, ara fa un mes d'estancament per vacances del programa, que és aquest show presentat per en David Broncano a la 1. El programa va fer una audiència mitja d'un 11,6 durant aquesta segona temporada, lo qual el transforma en el programa d'entreteniment

0: bé, sabem posar també juganers, o sigui, sabem com ses grades on s'asseuràs públic, sa platea, però no sabeu l'escenari, no, perquè no sabegi com serà el plató exactament, encara que tampoc hi ha gaire misteri, no? És un plató de la revuelta de la resistència.
1: No? I sempre han estat com molt, molt continuistes amb
0: molt clàssics en el que seria un plató de televisió. Sí,
2: un espai que comença bastant net i acaba fet un nyap.
0: Acaben fent com col·lage a través de ferretines i coses que regalen els convidats, no? Encara no sabem data d'estrena concreta, només sabem que començarà en setembre, evidentment, i també sabem que abandonen el mític Teatro Príncipe de Gran Vía per traslladar-se en el Teatro Albéniz, que igualment també està a prop de Porta del Sol de Madrid, per tant, faran vida de centre. Tot i així, com dèiem, tampoc sabem com s'adaptarà el decorat d'aquest nou espai majestuós i gran, ni tampoc si hi haurà canvis substancials entre els col·laboradors o les seccions, que jo entenc que no, que seguirem veient en a Candela Penya, en a Lala Chus, etc etc.
3: I ara... una de les coses també que se li retreia una mica a la revuelta, que igual estaven fent servir la fórmula i s'estava començant ja a cremar la fórmula del programa. Sí, perquè venen arrossegant això des de la resistència.
2: Ja, quants anys portava la resistència?
3: Home, la resistència
1: abans de la pandèmia,
2: sí.
1: No?
2: Sí, sí, ja.
0: Ara, entre revuelta i resistència, però... deuen haver fet quasi una dècada de programa, ja.
2: Ve que l'Hormiguero porta més temps i la fórmula continua
3: sí, però...
2: funcionant,
3: mira, 2018, però la naftalina funciona, sempre.
1: 2018.
0: Ja. He de dir que l'Hormiguero, jo no sóc fan ni defensor d'en Pablo Motos, Déu me'n guardi, però és vera que des de fa 20 anys s'ha modificat bastant el programa, cap a mal en el meu...
3: Sí,
0: però, perquè, per exemple, ara hi ha una taula de política amb gent tan poc lloable com la Tamara Falcó, però que això fa uns anys no hi era.
3: No, no, aquelles formigues sí, han envellit fatal.
2: Han reformulat la fórmula, vaja.
0: Sí.
1: 3 minuts i les 7. Avui és dia de Gamper. El Barça juga a les 8 al Camp Nou i això vol dir que torna la TDT. Ricard Torquemada i Bernat Soler, bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
1: Bona tarda. Molt bé. Com va la tornada, Ricard? En Bernat ja ens ha
4: doncs,
1: dit que bé.
4: Ara mateix tu... he remullat en suor. Jo no sabia que feia tanta calor. Vosaltres que feu programa cada tarda, és sempre així, això?
2: Bueno, però perquè estem aquí a l'estudi amb aire condicionat. Bé,
4: però alguna sortideta
2: fora,
4: heu
2: morim,
4: fet, eh?
2: Morim. Avui he vist que... en una sauna quan
4: avui he sentit
2: carrer.
4: Que feia una... Avui heu fet una sortideta sobre la memòria.
2: Sí.
4: Que a mi m'ha anat molt bé aquest espai que heu fet.
2: Veus? Doncs
4: és un dels... Sí, sí, és un dels malsons de la vida. Sí, sí, jo tinc una teoria, ara no us l'explicaré, però podria haver format part de la taula avui.
5: Que bé que et va per això, no tenir memòria a vegades. Per
4: sí,
5: això,
4: ara sí, un dia estic fent una transmissió a vegades, dic, aquell jugador... Ara
2: sí,
4: ja, ja tinc l'equip entrenat, perquè abans em torturava, ara ja... És millor amb naturalitat les teves misèries gestionar-les.
1: Quan et veuen caure, l'equip et recull, no, Ricard?
4: Exacte,
1: ja
4: és molt important,
1: entrenats.
4: Roger, això.
1: Sí, sempre.
4: Això és importantíssim, importantíssim. El Puyol sempre deia que el nivell de l'equip és... o sigui, el nivell de qualitat del teu equip és el nivell de qualitat del programa, és el sostre. El teu mai ho és el de tota la gent que t'envolta.
1: Totalment. A veure, d'aquí un minut comença la TDT, però jo ja sento ambient de fons. Avui hi haurà bon ambient aquí al Camp Nou o què?
5: Tot i que no s'havien venut totes les entrades, però sí, hi haurà bon ambient, hi haurà ambient de festa, com comentàvem a la connexió prèvia que hem fet, perquè això és una festa avui, i la gent té moltes ganes de veure...
4: Això és com una festa major, ja.
5: Sí, una miqueta, sí, sí.
4: I a més, turista.
5: Molt turista, molt poc públic, poc habitual, perquè avui es venen entrades per tothom, preus una mica més assequibles. Per tant, un bon dia per venir al camp i passar-s'ho bé, a veure si veiem algun golet de Gordon, de Dayemi... I aplaudirem a Rodri.
1: També, sí. Bueno, la presentació en societat.
2: Mira com s'hi riu la Mariona.
1: És que agrada molt en Rodri.
2: Home,
1: és que
2: aquí. Cosa furor. Amb el seu 1,90 m.
1: Sí, agrada, agrada.
2: Sí, sí, sí. I és el meu nou Íñigo Martínez.
1: Doncs mira,
4: mira, clar, és que Íñigo Martínez es va quedar una mica... Va marxar i va quedar tot... El seu espai va quedar orfe, eh?
2: Se li va oblidar enviar-me un WhatsApp, clar.
5: 15 segons.
1: 15 segons i comença la...
4: Compte enrere.
1: La TDT. Que vagi molt bé, bona temporada i bon Gamper.
4: Gràcies, igualment.
2: Una abraçada.

0: A Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el

0: vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
1: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
2: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
3: Bona tarda des de Barcelona, 19 d'agost, Camp Nou, 32 graus, trofeu Joan Gamper, Barça com a anfitrió contra l'Ahli d'Egipte, televisat per TV3. Tot torna a començar, com sempre, l'era Flick està plena fins ara d'encerts, èxits i orgull, però la memòria al futbol cada cop és més curta. Avui, dia de festa major blaugrana pel retrobament i per veure algunes cares noves. La veritat comença diumenge amb el primer partit de Lliga. Bernat Soler, com tens el teu termòmetre particular de la il·lusió?
4: Doncs bastant amunt, la veritat. Però si fitxem un golejador, el termòmetre explotarà.
3: Mireia Ruiz, tenim l'11 del Gamper?
5: Sí, ja és oficial. Avui el Barça començarem. Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Valde a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Xavi Espart i Fermín. I al davant, Lamine Yamal, Hamza i Rafinha.
3: Marc Domènech, Carles Domènech al laboratori, on posarem avui la lupa?
6: En les noves incorporacions, en els joves i en l'estat de forma de Joan García.
3: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
7: Que l'Al-Ahli és un equip dominador a Egipte. En la passada lliga va superar el 60% de possessió per partit.
3: Laura Colell, què destaca a l'aparador de la jornada?
8: Avui destaquem el partit de lliga de les 9, el Metropolitano Atlètic de Madrid-Màlaga.
3: Xavi Campos, que començaràs mirant avui amb especial atenció?
9: A banda de Hamza Abdelkarim, quins jugadors faran avui de nou a l'estrena del Gamper?
3: La transmissió d'avui està dedicada a totes les actrius i actors de la família de les transmissions del futbol de Barça a Catalunya Ràdio. Comencem una temporada molt especial, perquè d'aquí uns dies, d'aquí pocs dies, us celebrarem com cal. Farà 50 anys de l'inici d'un camí que ha suposat una part significativa de la nostra vida, tant personal com professional. Després de la dictadura, el 1976, en un Barça a Les Palmes, el pare fundador d'aquest relat, en Joaquim Maria Puyal, el Quim, va obrir una aventura que arriba ja al mig segle. Som una família molt diversa que uneix a diferents generacions de professionals i d'oients que sent un vincle especial amb el Barça i amb la ràdio. Ens sentim en el present representants orgullosos de donar continuïtat a aquest viatge tan excitant que ens ha proposat, il·luminat i encarrilat el millor guia possible. Treballar per estar a l'alçada del repte és i ha estat una dolça obligació. Durant tota aquesta temporada recordarem els membres de la gran família, el vincle que ens uneix. Avui, per aixecar el taló al Gamper, com ens ha ensenyat ell, dediquem la primera transmissió de la campanya de l'aniversari dels 50 anys al pare d'aquesta obra que ens estimem tant, el Puyal. Moltes gràcies per tot, Quim.
10: La TDT compta amb l'assistència de
2: Dani Batxiller i Ricard Luque al terreny de joc,
10: Andrea Martínez i Manel Gil al control central,
2: Elie Planchart a la producció operativa
10: i Samuel Silva a la realització sonora.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT, la transmissió d'en Torquemada.
3: Som al Gamper, som al Camp Nou, a un estadi que continua en obra, s'ha d'explicar, però que ha millorat molt el seu aspecte, Bernat. Mira totes aquelles finestres de les llotges VIPs. Allò deu ser les llotges VIPs, no?
4: Sí, sí, és el doble anell de llotges VIP que està situat entre la segona i la tercera graderia.
3: Allò no estava.
4: No hi havia els vidres, exacte.
3: Oi que no?
4: Tot i així, no voldria ara tampoc provocar-te cap decepció, però sí, encara queda bastant
3: temps.
4: Ja ho sé.
3: Però s'ha omplert un buit, perquè allà sí, sí. Hi havia buit. A vegades veien encara gent de l'obra que caminava. Ara es veuen ja uns vidres, ja s'intueix que hi haurà allà al darrere.
4: Ara, el que et diré que és molt important, aprofitant una mica aquesta vessant que saps que tinc de pseudo-arquitecte. Estic a punt de col·legiar-me. Potser em falta fer la carrera, però vaja, ho podem resoldre. Si t'hi fixes, a dalt de tot de la tercera graderia, hi ha tot una gran estructura de color blau marí. Això se'n diu, l'anell de compressió. I això és importantíssim, és imprescindible, perquè és el que farà possible que, ja veurem quan, en principi està previst a final d'aquesta temporada, la famosa coberta, la cúpula, la tribuna que ha de cobrir tot l'estadi, doncs sigui recolzada en aquesta, en aquest anell de compressió.
3: Molt bé. Doncs el Camp Nou que va avançant passet a passet. I mira, ja comença la presentació, La porta ja és a la llotja. Mireia, sento la megafonia ja,
5: Sí, començarà ara la presentació. Primer, amb el mateix ordre de cada any, primer aniran sortint la gent que forma part de l'estaf de Flick, també acompanyat dels seus analistes. Sortirà Flick, sortiran els jugadors del planter. Tot... Després sortiran els de la plantilla. Nous fitxatges i capitans.
3: Tot molt auster, amb la festa del Gampar, amb Estrella d'Am, com sempre, com acompanyant el cercle central, un 26 i un 27, que és la temporada que ens tocarà. El trofeu Gamper i una estrella que... Per què hi ha dos trofeus?
4: Perquè
3: el de l'MVP?
4: El del millor jugador, exacte. El jugador estrella.
3: El jugador estrella.
4: Per cert, ara... Mira,
3: 150, Estrella d'Am, també.
4: 150 aniversari.
3: És que hi ha molts aniversaris.
4: Home, la festa i tot.
3: Clar, és que hi ha...
4: És que com que no t'he vist en tot l'estiu, tinc moltes coses pendents. Quan podré preguntar-te?
3: Doncs ara em van ara a l'actualitat. Ara, escolta, amb poca gent per fer la presentació. La gent vindrà al partit, Això de la presentació ha perdut força.
4: Oi que no s'han venut totes les entrades?
5: No estaven totes venudes, tot i que se n'han venut bastantes al llarg del dia d'avui. De fet, conec gent que a l'últim moment ha dit: mira, no tindré cap altra oportunitat a aquest preu per venir a veure l'estadi.
3: Xavi, Bernat, Laura, Carles, Marc, benvinguts, ben tornats.
12: Bona tarda a tothom.
13: Gràcies.
3: Esteu millor que nosaltres pel que fa la temperatura,
14: Estem perquè molt bé.
13: Jo a Barcelona... Molta calor, no?
12: A 26 graus aquí l'estudi ara mateix.
3: Ah, doncs mira, no havia baixat jo a Barcelona.
13: Avui ha sigut dramàtic.
3: Aquest estiu... és avui, Carles?
13: No. I ahir, abans d'ahir, i l'altre, i l'altre. Sí. Però no creieu que avui un mes?
3: El Bernat m'ha dit el mateix.
14: Jo cada dia penso el mateix, penso que és aquell dia.
3: El Bernat també m'ha dit, avui és diferent.
4: Jo crec que avui és... especialment per l'efecte xafú,
13: Sí.
12: Aquesta nit, ha estat terrible.
3: Qui trepitja la gespa, Mireia?
5: Comencen a saltar sobre la gespa membres de l'staff i personals de l'equip. Estan sortint tots junts, estan anant dient els seus noms, sortint en fila índia. Entre aquesta gent, noms que pot reconèixer la gent, doncs hi ha el doctor Ricard Pruna, també el doctor Lucas Gómez, veig al centre mig, el Carles Naval...
3: Quants diríeu que són?
13: 50.
3: No rieu.
12: Cuba, és cert, jo hauria dit 35.
3: No, el futbol no ha evolucionat tant, però...
12: Jo hauria dit 35.
3: No, han sortit 27.
4: Perquè falten els tècnics, falten...
3: Clar.
4: Això només és, diríem, això personal auxiliar, no?
5: Sí, exacte. Llavors, ara a partir d'aquí comencen a sortir els que estan més a prop de Flick, per dir-ho d'alguna manera, el que s'entén com a staff tècnic, com a tal. Ara he dit el nom de Benjamin Kugel, que és el nou cap de preparació física. També amb ell sortirà Pepe Conde, l'Arnau Blanco, José Ramón de la Fuente, Westerman, Tapalovic i Marcus Sorg, que són els assistents, entrenadors de porters i preparadors físics de camp. Tots aquests que estan més a prop de tots els jugadors al dia de partit.
3: Ara ja en tenim 34.
4: Cert,
3: no sé qui havia dit 35, però som a 34.
4: L'any passat, Thiago Alcántara, el que havia sigut futbolista del Barça, formava part de l'staff tècnic. Aquest any no.
13: I ha plegat, no?
3: Ha plegat?
4: Sí.
5: Aquesta ovació és per Hansi Flick, que surt ara mateix a la gespa, saluda a la
3: 35.
5: Gent que hi ha ara.
3: Clavats. 35 clavats.
5: A l'estadi, un hola, una salutació de 360 graus, ha passat per mig dels dos trofeus. No hi ha aquest any Thiago Alcántara, que suposo que recordareu que va vincular-se amb l'Hospitalet, i ara el que m'explicaven és que va deixar tot el tema del Barça per centrar-se amb l'Hospitalet. Veurem si en algun moment torna o no.
12: Molt content Flick, no, la sortida? Molt expressiu, molt. Amb els nassos.
14: Somrient molt.
5: Sí, molt, molt.
3: Una cosa, mitja entrada justeta, eh? No, no sé si arriba, eh?
13: Sí, a mi em sembla. No, no, doncs no esperaven no una entrada no pròxima als 60.000 aficionats.
3: Potser
13: eh?
3: Es va animant durant aquesta hora, però vaja, la desfilada aquesta tradicional del protocol no acaba de treure gaire la gent.
5: Ha sortit ara la CAT, que està amb els trofeus, amb el de guanyador del Gamper i amb el jugador estrella, en el moment en què comencen a nombrar jugadors del Barça Atlètic. Van sortint un rere l'altre. Hi ha Álvaro Cortés, hi ha Brian Fariñas, Habsan del Karim, que avui el veurem de titular durant el Gamper. També hi ha Tunkara, Eder Ayer, Goren, Jordi Pasqué, Iker Rodríguez i Xavi Espart.
4: Són jugadors que els hem vist durant aquesta pretemporada, eh? Amb els partits que ha jugat el Barça de preparació. I un d'ells, el més destacat, com comentava, Hamza, el davanter centre egipci, precisament, va sortir de l'equip que avui serà el rival del Barça i ha marcat gols. I comença el reguitzell de primer equip.
5: Amb el dorsal número 1, Joan Garcia, 25 anys, de Sallent. És el Zamora de la temporada passada i encara el seu segon any aquí al Barça, consolidat sota els pals i estrenant aquest dorsal. Alejandro Valde amb el dorsal 3, 22 anys, nascut a la Verneda. Un lateral difícil d'atrapar quan té metres per córrer. Format a la Masia des dels 8 anys, avui comença la seva sisena temporada al primer equip. Té 19 anys i la naturalitat de qui porta tota la vida jugant a l'elit. És d'Estanyol, ja acumula més de 100 partits amb el Barça i és peça indiscutible a l'eix de la defensa.
4: Amb el dorsal número 6 i amb el cabell de color rosa.
5: Gavi, és la intensitat feta futbolista. Andalús, 22 anys, és format a la Masia des dels 11 i no negocia ni una cursa, ni un duel, ni cap pilota dividida.
4: Amb el dorsal número 7... Canviant de dorsal...
5: Fermín! Sí, senyor, 23 anys, del Campillo, de Huelva. Aquesta temporada estrena el 7, després de consolidar-se com una de les peces amb més energia i arribada del Barça de Flick.
4: I amb el dorsal número 10, per l'ovació el reconeixereu...
5: Lamin Yamal, té 19 anys, el 10 a l'esquena, i la imaginació als peus. Ja juga amb el pes dels grans i continua deixant la sensació que el millor encara està per arribar. Amb el dorsal número 12, Héctor Fort, té 20 anys i torna després d'una temporada a l'Elx en busca de minuts. És de Barcelona, blaugrana des dels 7 anys, però el seu futur apunta a ser lluny del Barça.
4: Un veterà que ocuparà aquest any la suplència a la porteria.
5: Wojtek Stensne, té 36 anys i aquella tranquil·litat de qui ja ho ha viscut tot en el món del futbol. És polonès, afronta la seva tercera temporada amb el Barça, convertit en el veterà més carismàtic d'aquí del vestidor.
4: També és veterà, a veure si aquest any podem veure el més minuts, amb el dorsal número 15.
5: Andreas Christensen, 30 anys, danès, i després d'una temporada plena de lesions, aquest estiu ha signat la seva renovació fins al 2028.
4: Amb el dorsal número 7, un jugador que ja veurem on acaba jugant.
5: Doncs sí, senyor, és Marc Caçador, té 22 anys i és culer fins al moll de l'os. Fa 10 anys que vesteix de blaugrana, però aquesta temporada la comença a la rampa de sortida.
4: I això se li nota a la cara. Amb el dorsal número 18, un home que era lateral, però que l'any passat va fer de central.
5: Doncs sí, un lateral a l'esquerra, disciplinat, que Flick ha reconvertit en central. Gerard Martín, 24 anys, de Sant Andreu de la Barca.
4: Roni Bardaggi no hi pot ser, però se'l cita igualment. Està sí, recuperant-se de l'operació, oi?
5: Perquè lluirà encara aquest dorsal 19, té 20 anys, i ja se sap que en el futbol també toca aprendre a tornar a començar. Nascut a Kuwait, de família siriana, internacional en Suècia, s'està recuperant, com dius, d'una lesió als lligaments encreuats.
4: Ara surt una de dos campions del món, amb el dorsal número 20.
5: Dani Olmo, agarenc, de 28 anys, el talent de trobar espais allà on sembla que no n'hi ha, comença la tercera temporada com a blaugrana.
4: Amb el dorsal 21...
5: Frenkie de Jong, 29 anys i la vuitena temporada aquí a Can Barça, l'haurà de començar amb paciència perquè s'està recuperant d'una lesió al genoll.
3: Algun xiulet, no?
13: Sí, algun, no?
5: Algun, sí, sí.
13: Tímid, és veritat. O sigui, segurament ja hi havia més gent aplaudint que no pas xiulant, però hi havia algun xiulet.
4: Amb el 22, un migcampista que veurem quants minuts té aquesta temporada.
5: De ben segur que molts, Marc Bernal, 19 anys, de Berga, és alt per imposar-se, fi per associar-se i jove per tenir un futur brillant. El Barça per endavant.
4: Al lateral dret del Barça, un francès amb el 23 a l'esquena.
5: Jules Koundé té 27 anys i és una amb una personalitat difícil de confondre tant dins com fora del camp. Comença avui la seva cinquena temporada al Barça.
4: Amb el dorsal 24, un home polivalent i que sembla que fins i tot podria tenir protagonisme com a capità aquesta temporada.
5: Doncs sí, senyor, així ho va dir l'altre dia Hansi Flick, és Eric García, té 25 anys i és d'aquells futbolistes pels quals Flick sempre hi troba un lloc. És de Martorell, pot jugar de central, de lateral, de pivot i ara també de capità.
4: Un altre que fa de capità, avui tenyit de ros, el dorsal número 8.
5: Pedri, canari, de 23 anys, sobre la gespa té el talent de fer semblar senzill allò que no és i comença la seva setena temporada d'aquí al Barça.
4: I el que avui apareix amb el braçalet de capità, amb el número 11, el brasiler...
5: Rafinha, capità, primer capità interí, té 29 anys i una manera de competir que s'encomana. És de Porto Alegre, al Brasil. Avui afronta la seva cinquena temporada al Barça i ja és una de les veus més potents tant dins com fora del camp.
4: I ara els fitxatges. El primer du el dorsal 25 i ve d'Anglaterra.
5: I justament també té 25 anys. Arriba procedent del Newcastle per sumar energia. Anthony Gordon és tot cames i intensitat. El fitxatge ha costat 70 milions d'euros i signa fins al 2032.
4: Amb el dorsal 14, un dels fitxatges sorpresa de l'estiu.
5: Karim Adeyemi, 24 anys, nascut a Munic, de pare nigerià i de mare romanesa. Arriba procedent del Dortmund a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables.
4: I atenció... Ah, Jesse Bissibu. Pensava que havia venia l'altre. El consideren, fitxatge al primer equip, doncs, el que porta dorsal del filial, Jesse Bissibu.
5: Jesse Bissibu és belga, d'ascendència ganesa, 18 anys, ve del planter del Bruges.
4: I ara segurament... La gran atracció de la tarda, amb el 16, vingut de Manchester...
5: Fitxatge estrella de l'estiu, madrileny, té 30 anys i arriba per aportar talent i experiència en un equip acostumat a presumir de molta joventut.
3: Quina rebuda, Rodri, no?
5: Déu-n'hi-do, molt.
3: O sigui, arriba com a etiqueta de crac, eh? Rodri, eh?
13: Home, és que és un crac, no?
3: Bé, però és un mig centre, no?
13: Sí, però entre que és un crac, un pilota d'or, ve del City... Que...
12: I com s'ha fitxat, no?
13: Clar, li ha estat al Madrid.
4: I que se l'he pispat al Madrid. Dels parlaments. Hi haurà parlaments, han de parlar en principi el capità Rafinha i l'entrenador Hansi Flick.
5: Començaran els parlaments amb l'entrenador, amb Hansi Flick.
3: Va parlar en anglès, oi, el Gamper passat?
4: No ho recordo.
5: Jo tampoc no ho recordo. Jo crec que sí, amb alguna frase en català.
15: És igual quan està aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
4: Barreja català i castellà, no? Moltes gràcies pel vostre suport.
5: Jo crec que ha dit moltes gràcies.
4: Anglès.
15: I also want to welcome our new players, our new staff members. We are very happy to have you here.
4: Dona la benvinguda als nous membres de l'estadi i als nous jugadors, també.
15: And I have one personal thing I want to say. Last May, when I lost my father, I felt an incredible support and love from the whole family of Barça. You were here for me, for my family.
4: La temporada passada, quan vaig perdre el meu pare, vaig notar tot el suport i amor de la família blaugrana. Va ser increïble.
15: De tot cor, moltes gràcies.
4: De tot cor, moltes gràcies.
3: En català, moltes gràcies?
4: Bé, bueno, moltes gràcies.
13: De tot cor també ho ha dit en català, no?
12: Sí, la primera part... Sí.
15: Kick off our new season in Elche. I think we have a really great team.
16: unbelievable team with a lot of quality, thanks to Deco, to the president and everyone who was involved in this. So we are ready. We are ready to work hard day by day, but also ready to fight for every title.
4: Que lluitarem, estem preparats per lluitar per cada títol, dia a dia. Gràcies a Deco i al president per donar-me aquesta plantilla tan bona, de tanta qualitat.
16: We need you. Everyone here in the state of America, we need everyone. We need your support. We need your energy and, of course, your passion.
4: Us necessitem a tots i cadascun de vosaltres, el vostre suport, la vostra energia, però també la vostra paciència.
17: Som més forts.
18: Junts som més forts.
19: Molt bé, Flick.
16: Més que el Barça, més que Catalunya.
4: Ja.
18: Que tenia frases clau amagades en català en el discurs, eh?
14: L'any passat no es va dir cap, eh? Va dir frases, però en castellà, en català cap.
4: I ara li toca Rafinha.
16: Bueno, primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Rooney, que está pasando por un momento...
4: Missatge per Rooney Bardaggi, que está lesionat i passant-ho malament.
16: Está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera, y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble, y decirle que para todo lo que necesite, todos nosotros estaremos disponibles para ayudarle en lo que necesite, porque al final es uno de los nuestros y bueno, de los nuestros tenemos que cuidar siempre.
4: Capità, eh? Sembla capità de manual.
16: Después, me gustaría felicitar a los campeones del mundo. Han hecho un trabajo espectacular y han hecho algo que todos los jugadores del mundo desean. Y decirles que siéntanse orgullosos de esto y sepan que para siempre estar en trabajo en el fútbol mundial. Enhorabuena a todos.
4: La felicitació als campions del món amb la selecció espanyola.
16: También me gustaría dar la bienvenida a los nuevos, no solo los jugadores, pero también hay nuevos en el cuerpo técnico. Decirles que vestir esta camiseta y llevar este escudo es algo de una responsabilidad muy grande, pero es de lo más bonito que he vivido en mi vida y estoy seguro que para ellos será igual. Decirles también que para todo lo que necesite, tanto dentro del campo como fuera, estaremos disponibles para ayudarles y hacer con que se sientan en casa. Por último, pero no menos importante, esto sirve para todos nosotros, tanto los que estamos dentro del campo como vosotros que nos apoyáis desde fuera del campo. Seguimos creciendo como un equipo, seguiremos luchando como un equipo y para esto necesitaremos el apoyo de todos durante la temporada, como siempre lo han hecho, como estoy seguro que van a seguir haciendo. Bueno, yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear con todos los títulos posibles. Muchas gracias. Visca Barça, visca Catalunya.
4: Doncs el no gens breu discurs del capità Rafinha, capità per designació de Hansi Flick, que ja va explicar que avui havia decidit que, donat que Frenkie de Jong estava lesionat, fes de capità Rafinha, perquè recordem que han marxat tant Araujo, que era el primer capità, com Ter Stegen, que era el primer capità, com Araujo, que era el segon, no?
18: Sí, sí, ho dius bé, i Flick va ser el primer en explicar que ell mateix havia designat avui a Rafinha, Pedri i Eric García, que fins que la plantilla no estigués tot acabada
5: i amb el mercat de fitxatges acabat no votarien a dins del vestidor els capitans i que tot es faria per votació.
4: Bé, doncs es retiren ara els futbolistes després d'aquesta presentació.
5: Per cert, un apunt sobre la gespa. Ara amb la presentació no l'hem vist, però abans de començar la transmissió, sí, Joao Cancelo és aquí, és a Barcelona, i el Barça estava pretenia tancar el seu fitxatge contra rellotge per poder-lo presentar. Finalment no ho ha aconseguit, però tothom ja considera Joao Cancelo, fins i tot ell mateix, que anava vestit amb la indumentària del Barça com a nou jugador també del Barça.
4: Però podem, diríem, parlar d'una qüestió burocràtica,
5: no? Sí, és absolutament burocràtica. Estaven intentant tancar les signatures d'uns documents abans d'aquesta presentació, no ha donat temps, però està pràcticament fet, sí, sí.
4: Bé, una mica presentació en la línia dels últims Gampers, ja sabíem que no...
18: Rutinària,
4: no és una gran festassa.
18: No.
4: Estem pendents una mica doncs, del que diuen, dels missatges. A mi m'ha agradat, per exemple, molt la referència també generosa que ha tingut Rafinha cap a un jugador com Roni Bardaggi, lesionat de gravetat i que ha vist com doncs, tots els seus companys li donaven aquest recolzament, aquest suport, i per part de Flick també m'ha creat l'atenció la punt personal de recordar aquell dur moment com va ser quan se li va morir el pare la temporada passada, i avui ha volgut agrair les mostres de suport que va notar per part de tota la gent del Barça.
18: Algun comentari que vulgueu fer compartir?
9: Hi ha el tema de la capitania decididament unilateral per Hansi Flick, per a Rafinha en aquest tram inicial de pretemporada o temporada, deixes enrere o a banda, a una banda, a Frenkie de Jong, que li tocava fer de capità avui.
18: Li tocava per jerarquia ser el primer.
9: A mi fa la impressió, i perquè he pogut anar parlant amb gent del club des d'ahir, crec que va ser quan Hansi Flick va fer les declaracions sobre aquest tema, que hi ha un punt de no diré malestar, però sí de... cansament en Frenkie de Jong, sí, però també hi ha un punt de protecció amb la decisió aquesta del capità. Bé, és que no aparegui avui.
18: Hi ha hagut quatre xiulets, sí, avui agafa el micròfon.
4: Però en això que estic totalment d'acord amb el Xavi Campos i em sembla lògic, és curiós perquè precisament l'any passat es va fer tot el contrari. Recordeu que hi havia el cas Ter Stegen,
18: sí,
4: on havia arribat a plantejar un pols públic al club.
5: Però va haver un expedient disciplinari.
9: Però sí, també ho van resoldre abans.
18: No va servir abans. Perquè però... fes un missatge constructiu de reconciliació.
4: Sí, però vull dir que aquell dia també s'hagués pogut protegir a Ter Stegen.
18: Però potser ja no era un tema que si ell sortia a demanar disculpes, sí, a reconciliar-se, l'ànim ja era una mica d'unió, i el que podia passar aquí és que De Jong fes un discurs protocolari i que la cosa es torcés, no? Això fins quan té vigència, aquestes capitanies?
9: Fins que es tanqui el mercat, va dir Flick.
18: Ah, fins al...
4: Quan la plantilla estigui tancada...
18: I això és el 31 d'agost, eh?
4: El 2 de setembre. L'1 de setembre és l'últim dia.
18: La nit de l'1 al 2?
4: Sí.
18: La nit de l'1 al 2.
4: Crec que és a les 11:59 del dia 1 de setembre, oi?
18: Molt bé.
4: Es tanca el mercat.
18: Molt bé.
4: I, per tant, el dia 2 ja podran votar el seu capità. I jo crec que Rafinha està fent campanya.
18: Sí, no?
4: I a mi em semblaria...
18: Té números, no?
4: Home, trobo que,
18: candidat.
4: Trobo que és un tio bastant implicat.
12: Molta ascendència, no?
18: Sí, jo crec que té credibilitat.
4: I el que està guanyant números, i Flick ho ha vist i avui ja l'ha col·locat, és a Eric García, que encara no formava part de...
5: Eric García estava acostumat... No? Sí, sí, i també ha estat acostumat a ser el capità de tot arreu on ha jugat de les categories inferiors del Barça.
18: I sobretot que són molts anys amb Araujo, De Jong, Ter Stegen, però sense arrel blaugrana, sense arrel culer, sense arrel de casa, no?
5: Sí, ni blaugrana ni catalana.
18: I és necessari promocionar algú en aquest sentit. I jo crec que Eric és un gran representant. Aquests aplaudiments és per l'escalfament de l'11 titular del Gamper, Mireia.
5: Sí, avui amb Joan Garcia a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Valde a la defensa, al mig del camp, Bernal, Xavi Espart i Fermín, i al davant, Lamine Yamal, Hamza Abdelkarim i Rafinha.
18: Que bé que entra una estrella.
2: La TDT a Catalunya Ràdio.
19: Ei, perdona, una estrella.
20: Ei, una estrella.
19: Perdona, una estrella.
20: Una estrella.
19: Què? Un crit valent?
20: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
2: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: 11, encara que sigui no d'un partit oficial, però que a vegades ja és una pista de cara al que pugui passar diumenge a Elx. Recordem que comença la Lliga diumenge a 2:15, Elx-Barça. Què us sembla? Alguna cosa significativa que vulgueu destacar de l'11? Jo començo, per exemple, que Balde té una oportunitat, no? No ha arribat Cancelo i té una oportunitat per recuperar terreny perdut. Jo crec que aquesta és una qüestió que queda pendent d'aquests primers partits de Lliga i ha d'aprofitar aquest buit de Cancelo. I si voleu comencem per la defensa i per aquí.
1: I a Eric, per Cubarsí, suposo que té a veure amb la preparació postmundial. Eric pràcticament no va jugar al Mundial, només uns últims minuts. Sí.
0: Clar, perquè finalistes sí, del Mundial...
2: Fixa-t'hi que ni Cubarsí, ni Olmo, ni Pedri...
0: No,
2: ni...
0: Bé, només hi ha Lamine, no?
2: Sí, Lamine.
0: Lamine és l'únic que va ser
2: jo crec que Lamine, més enllà de que pugui estar bé físicament, hi ha un factor comercial important també, no?
0: Bé, Eric
3: va jugar... Se li deu demanar a Flick, sí. Escolta, ho posen
0: no,
3: algun...
0: No, de la mina ha de ser titular, sí. I Eric va jugar uns minuts a la final del
4: sí,
0: Mundial.
4: Sí, els últims 10 minutets.
0: Però és veritat que ni Cubarsí, ni Pedri, ni Dani Olmo són titulars avui i que Joan García no va anar una mica de suport, de tercer porter, i no va tenir càrrega competitiva.
5: Però diríem que són els dos únics titulars segur diumenge, no? Lamin i Joan. Per tant, possiblement els hi dona minuts ara.
0: Lamin i Joan sobre els mundialistes, vols dir?
5: Sobre tots. O sigui, en principi, només hauria de poder jugar Joan García a la porteria del Barça, perquè el suplent...
1: Home, Gerard crec Martín que... potser també és titular.
0: Gerard Martín. Sí,
5: no, però em refereixo dels que van al Mundial.
1: Ah, d'acord, perdó.
0: Ah, dels del Mundial,
5: I,
0: sí.
5: I aleshores els altres poden entrar més o menys, però aquests dos semblen insubstituïbles. Sí.
0: Perquè fa la sensació que Marc Bernal, Gerard Martín, també són jugadors estructurals fins que Rodri estigui en condicions competitives. Valdet fins que Cancelo estigui en condicions competitives, no?
5: Sí.
0: La plaça de Koundé al lateral dret sembla més oberta, així d'entrada, no? El primer pas, perquè també podria opositar Eric.
1: Per no? Diumenge, dius, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: I m'agrada molt el que estic veient de Xavi Espar.
1: És molt bo.
0: Molt bo.
1: Llegeix el futbol com estem acostumats aquí els jugadors que ens agraden
0: i pot jugar a qualsevol posició li posis on li posis, no posis.
1: L'any passat va fer de lateral dret
6: va debutar, sí, va debutar allà
1: sí. les presències amb el primer equip de lateral dret i el filial amb Belletti també al lateral dret. El que passa que ell és de formació interior. Naturalment és un interior.
0: Sí, i no un interior qualsevol, perquè li estem donant les claus de l'equip. No hi ha Pedri, no hi ha Gavi, que podrien jugar en aquesta segona alçada, no hi ha De Jong, però Xavi Espar ocuparà aquesta posició, la segona alçada del mig camp, que ja sabeu que és una mica el metrònom, perquè Fermín és el mig a punta i Marc Bernal és el mig centre.
2: Sí, sí, avui jugarà al mig del camp, per exemple.
1: Estan molt contents amb ell a la pretemporada que està fent,
2: Sí, sí. No ha fet vacances, pràcticament no n'ha fet.
1: Va jugar l'Europeu Sub-19.
2: Sí, molt bé, jo crec que és un... Està bé que vagin sortint jugadors i que agafin també possibilitat de quedar-se al primer equip i de ser útils. Respecte a la defensa, només us vull fer una pregunta. Tots teniu clar, doncs, que Gerard Martín és central titular d'aquest equip?
1: Sí.
0: Ara mateix, sí.
2: És a dir, la alineació...
0: Home, és que el mercat està obert, sí. però jo crec que sí.
2: Però si no ve cap central, Gerard Martín...
0: Cubarsí, Eric, vols dir.
2: Clar. O Eric lateral i Koundé a la banqueta.
0: Jo veig el Gerard Martín molt consolidat.
1: Estan molt contents
0: posició.
1: També amb ell. Del pas endavant que va fer la temporada passada, a partir del novembre, quan el col·loquen de central, pràcticament ho va jugar tot.
6: Va ser titularíssim l'últim entrat de temporada.
1: No li recordo cap error.
0: És l'únic esquerrà per jugar.
1: Correcte,
0: en aquesta
1: molt
0: posició.
1: Important.
0: Això
1: afavoreix que Cubarsí pugui ocupar el perfil dret de la defensa, que, segons el que expliquen, o hi ha una situació de molta emergència o Cubarsí no tornarà a tenir minuts regulars al perfil esquerre de l'eix de la defensa, que l'any passat va passar, i recordeu que el primer tram de temporada doncs el seu rendiment va baixar una miqueta.
0: Sí, sí.
6: Gerard Martín, 16 titularitats dels últims 17 partits, déu-n'hi-do.
0: Sí. Jo crec que neix la temporada amb Gerard Martín de titular. Una altra cosa és que Eric pugui aquí, a la mínima que algú es despisti, es queda a qualsevol posició. Digues, Carles.
5: No, anava a dir que a mi em sorprèn que Christensen no tingui titularitat avui, per exemple, quan ha començat la temporada sense estar lesionat.
0: La pretemporada ha estat titular gairebé, diria, tots els partits.
5: I llavors ho comencem amb els problemes aquests de no sé exactament de què són, però que ja em sorprèn que avui no sigui titular.
0: Sí, és veritat que la lògica diria que podia haver repetit amb Christensen, Gerard Martín, i que Eric ja hauria tingut possibilitats d'entrar. Jo ho llegeixo, això, en clau debut a la Lliga. Jo crec que en clau estrena la Lliga i algunes coses avui. Jo crec que Christensen no serà titular diumenge a Elx, perquè ja comencen les coses de debò, i si Eric està bé o Cobercí, poden començar de titular, o fins i tot no començar Condé, depenent de com, quin sigui el seu rendiment. Jo crec que obre una mica l'alineació de cara a les incorporacions, és a dir, els mundialistes. Fins ara encara estàvem molt amb la primera unitat de pretemporada, els que havien fet tota la pretemporada, és l'últim assaig, i jo crec que comencen a aparèixer futbolistes que han entrenat menys, però que és possible que alguns s'infiltrin a l'alineació titular. I al davant, Lamine Yamal i Rafinha, però compte, perquè ja sabeu que la gran incògnita d'aquest final de mercat, de tot l'estiu, d'abans de l'estiu, i del que hagi de venir, és el nou. Eh? I ni Gordon ni Adeyemi són titulars, ni es prova Rafinha de nou, ni Lamine Yamal de fals nou, ni Fermín de fals nou. No sé si és que hi ha alguna qüestió al contracte amb l'Al Ahly que faci que Abdelkarim hagi de ser titular? Els drets televisius a Egipte?
1: Per aquestes qüestions, no ho sé. El que sí que ens van explicar quan es va confirmar que l'Al Ahly seria el rival a la Gamper és que tot això té a veure amb el traspàs confirmat aquest estiu, a principis d'estiu, de Hamza Abdelkarim pel Barça. Va arribar, com s'ha dit, al gener. A l'estiu van comprar-lo. I té a veure la presència de l'Al Ahly aquí avui al Gamper amb aquest jugador.
0: Ah, perquè aquest partit potser a Egipte es veu, no?
2: Ah, sí, clar, aquest partit és a veure. Hem de dir que l'Al Ahly, nosaltres potser no ens és molt familiar, però és a nivell de palmarès, és l'equip més important de tot el continent africà. Sí. És el Madrid de l'Àfrica.
0: Totalment.
2: El que té més Champions, el que té més lligues...
0: Vull dir que des del punt de vista del partit per Egipte, que Hamza Abdelkarim sigui el titular és un gran atractiu.
1: És un impacte, sí.
0: Vull dir que aquest no el llegiria tan en clau que pugui ser titular diumenge.
2: Tot i així, jo ara vaig a fer, diríem, la contrarresposta. Donada la situació del nou a Can Barça, que és que no n'hi ha del primer equip, i el rendiment de Hamza aquests dies, aquests partits que ha jugat, tampoc em sembla res fora de lloc que avui jugui.
4: No, ha marcat 3 gols aquesta pretemporada.
0: Sí, avui no. Jo ho dic en clau de diumenge. Jo crec que Hamza Abdelkarim, passi el que passi al món, és una temporada per ser el suplent del nou, si és que no en venen dos. O sigui, el que vull dir és que jo crec que s'ha d'habituar també al rol. El rol és molt important. Ferran tenia molt assumit aquest rol, com a mínim fins que va fer el gol de la final del Mundial. I aquest rol és molt important, tu, vestir-te i dir, jo tinc aquesta funció, aquesta finalitat, vaig a connectar amb què significa jugar 20-25 minuts, aparèixer en fases de partit que em necessitin, tenir una intensitat alta, canviar-li el ritme al partit, donar-li a l'equip allò que no té. I jo crec que li toca jugar aquest paper. Passi el que passi, vingui algú, no vingui ningú, vingui un molt bo, vingui un jove, no, perquè no sé qui vindrà, o fins i tot que insisteixo, que no vingui ningú. Si no ve ningú, Flick ha de trobar altres alternatives per ser el vestit de gala. Després ja apareixeria Hamza Abdelkarim. Jo ho veig així, i així m'ho imagino de cara a l'estrena a Elx. Ara bé, com diu el Bernat, jo sí que veig Hamza Abdelkarim jugador del primer equip. Sí, això sí que el veig, i en aquest rol d'anar cuinant a foc lent i que li pugui donar coses a l'equip. Com ho veieu?
1: Primer equip estructural, consolidat, com a que no vegi mai amb el filial, amb el Barça Atlètic de Beletti.
2: Que es quedi a la plantilla.
0: Jo crec que s'hi ha de tenir minuts com a segon nou, Jo sí, jo me'l quedaria. Jo crec que és un futbolista que et pot donar coses. És que no tens cap
2: aquí
0: nou.
2: Hi ha, aquí hi ha l'alternativa, tot i que és un jugador lleugerament diferent, perquè Hamza és un nou. A mi la rematada del gol que li va fer l'altre dia al Basilea, crec que és...
6: Estirant-se, no? En planxa invertida.
2: Sí, sí, és a dir...
0: Ah, és de nou.
2: Sí, sí, de nou. De nou, no farem comparacions perquè seria insultant, però vull dir, de rematadors dels d'abans, eh?
1: Sí, sí. És molt jove, i l'any passat, però... més que el filial, va estar el juvenil.
5: I li va costar, eh?
1: I li va costar, eh?
5: Sí.
1: Però...
0: Clar, clar.
2: Però era la gran... va arribar el gener, no?
5: Sí,
2: no?
5: Sí, vull dir que realment... Era la gran esperança, eh? Vull dir, però és evident que li va costar, primer, perquè aquest equip egipci no deu jugar com el Barça, i però venia com una gran referència, i et dic, i li va costar els partits. No destacava com es pressuposava, però sí que tothom en parlava i deien que aquest era un jugador de futur.
1: Va tenir minuts al Mundial, eh? O sigui,
0: sí, sí, a mi em va sorprendre. Va tenir bastants minuts al Mundial.
2: Perquè després hi ha l'altra posta jove, que és la de Jesse Bisibu, que és un jugador que han fitxat del Bruixes.
4: Sí, també té 18 anys.
0: Jo me l'imagino més amb un perfil Roni Bardatge.
2: Sí, el que passa que com que l'altre dia...
6: Va fer
2: un parell de gols.
4: Un doblet, sí.
0: Però gols els pots fer des d'una altra posició. Vaja,
1: no me l'imagino. Perfil Roni Bardatge també és dinàmica regular al primer equip.
0: Sí, sí, dic que no me l'imagino el perfil de davanter centre.
2: No.
0: Infiltrat entre centrals.
2: El que passa que els extrems drets, diríem, serien la mini Karim Adeyemi, no?
0: És que Bisibu, no sé, sí, està amb el dorsal de Barça,
2: no, ara està...
0: Atlètic, és un jugador més de segon equip, no?
2: Sí, en principi sí. Hem de dir que Bisibu, tot i que l'han fitxat del Bruges, no ha jugat cap partit amb el Bruges, eh? És a dir, jugat amb un filial que tenen a segona divisió.
1: I crec que va ser suplent a la final de la Youth League, de la Champions juvenil, la temporada passada que van perdre contra Madrid.
0: Sí. Vull dir que és una aposta clarament de futur, poc de present.
2: En una pole position, en una graella, com si fos el motor, Hamza Abdelkarim, per exemple, ha anat al Mundial amb la selecció d'Egipte.
0: I va tingut minuts.
2: I Bisibu, doncs, és un jugador que, insisteixo, bueno, ha passat del filial
0: de
2: Bruges.
0: Molt bé, doncs tindrem temps per parlar-ne. La qüestió és que ni Gordon ni Adeyemi seran titulars i que, per tant, ens haurem d'esperar la segona part.
2: Però estem d'acord, i aquesta és una de les coses que tenia pendents, que com que el teu a l'estiu no m'agafes el telèfon, no t'ho puc preguntar.
0: Estic desconnectat.
2: Necessitem un golejador, no?
0: Un nou,
2: no?
0: Sí.
2: Bueno, no que faci gol, si pot ser.
0: Si pot ser, sí, però per mi no és imprescindible que faci gol. Ostres, molts
2: que comencem.
0: No, dic perquè, o sigui, sento molt la xifra de 30 gols, no?
2: 25.
0: Jo crec que no és imprescindible que el nou que vingui faci 30 gols, perquè serà difícil que el nou que vingui faci 30 gols. Aleshores, clar, obligar-lo a fer 30 gols quan sabem que no serà possible, encara que ens imaginéssim que el nou els faria, és començar malament.
2: Però algú que sí, un davanter centre.
0: Sí.
2: I tens alguna aposta o no?
0: No, és que el que no ens imaginàvem és que no hi fossin ni Lewandowski ni Ferran, eh? Qui marxa Lewandowski, marxarà Ferran, es quedaran tots dos.
2: A Ferran, després del gol de la victòria a la final del Mundial, l'has notat amb l'autoestima una mica alta, oi?
0: No és que l'hagi notat, tinc el dubte de com reaccionarà això, perquè, clar, quan et mous en un perfil de... Però vaja, jo crec que amb Luis Enrique ràpidament recupera el perfil.
2: Vols dir que no hi ha de fer de pitcher allà al béisbol?
1: Pel que va explicar la Laia Tudel, la decisió de marxar al PSG, Ferran l'havia pres abans del gol del Mundial i abans del Mundial, fins i tot.
2: Sí.
0: És que no li canviarà res el rol a la PSG al gol del final del Mundial. Una altra cosa és com ell interioritzi el moment futbolístic que viu o que mereix. Però vaja, vull dir que ho tindrà fàcil, perquè jo al PSG crec que tindrà un perfil molt similar al rol que tenia el Barça, és a dir, que no serà titular indiscutible, que tindrà minuts de titular, però que si estan els tres bons serà el quart, com ja ho era aquí, i crec que és intel·ligent per la seva part assumir aquest paper, perquè no oblidem que el gol de la final del Mundial el fa vestit amb aquest rol. No és que la selecció espanyola canviés el rol. Ell continuava en el mateix rol, que és on hem vist el millor Ferran. I si hem vist el millor Ferran amb aquest rol, jo crec que el futbol deixa clar que aquest és el paper que té o que ha de tenir en el màxim... l'elit futbolística mundial, perquè ens entenguem, que són aquests equips, Barça, Selecció Espanyola o Paris Saint-Germain.
2: L'altra cosa que tenc pendent, te la guardo pel
0: tercer
2: temps. Sí,
0: guarda-la, perquè si no, ho cremarem tot.
2: Perquè tu saps que Catalunya, i per tant el món, encara no sap l'opinió de Ricard Torquemada sobre el fitxatge de Rodri.
0: Ni de Ricard Torquemada ni de molts altres, eh?
2: Bueno.
0: Vull dir que ja tindrem temps. Avui no juga, no, Rodri?
2: No, no juga.
4: No,
2: ni
4: a la banqueta, oi? Això t'anava a dir, ni a la banqueta.
0: Molt bé, doncs veurem què passa d'aquí uns dies amb Rodri, perquè Rodri tardarà, no?, una mica, o no? Com va d'entrenament, Rodri?
2: Aquest matí n'ha fet.
4: Sí,
0: per tant, no
4: és
0: juga diumenge.
2: No, lògic que no.
0: No, no jugarà diumenge.
1: Potser va convocat, no?
4: Sí, jo...
0: Ah, sí? Amb 4 dies d'entrenament?
4: Sí, jo m'atreviria que sí que anirà convocat i m'estic...
0: Però per viatjar amb el grup o
4: sí.
0: Què tal?
4: Sí, perquè una de les coses que també volen des de dins del vestidor és que entri ràpid en dinàmica de grup, de vestidor i d'equip. Llavors, ella està bé de l'operació aquella de l'esquena que se li va fer després del Mundial. Ell mateix ho va explicar ahir, que va ser una cosa ambulatòria, sí. I que per això el seu ritme de competició tampoc s'ha però... quedat després del Mundial, però que des del vestidor a mi m'insisteixen que el volen tenir molt ràpid integrat dins del grup. Això és el que em fa pensar que potser sí que se l'emporten a ells el cap de setmana.
0: Bé, doncs...
4: Veurem.
1: Però veig que no t'ha generat gaire entusiasme, Ricard.
0: A mi, Rodri.
1: No has volgut respondre a la pregunta de...
0: No, perquè li he dit al Bernat que no podem cremar-ho tot.
2: El tercer temps, t'ho preguntaré.
0: Ja sabeu, més o menys, podeu imaginar el que diré, tampoc no crec que surt aquí.
7: Per alguna cosa t'ho pregunta el Bernat, no?
0: No, el Bernat ho pregunta perquè...
2: No, el Bernat li pregunta...
0: Perquè no hem parlat d'això.
2: Perquè realment...
0: Hem parlat dels fitxatges de la TET, no dels fitxatges del Barça.
2: Sí. El dia que el Barça, quan va sortir la notícia, no l'oficial, sinó quan va, el primer dia que surt el tema i que ja sembla que la cosa es farà, jo una de les coses que vaig preguntar-me és què deu pensar el Ricard Torquemada d'aquest fitxatge?
0: No m'ho vas preguntar?
2: No. Em
0: vas respectar a la meva desconnexió.
2: Sí.
0: Jo estava allà desconnectat.
2: Sí. M'ho esperaré al Gamper, vaig dir-me.
0: Doncs,
2: així ho faré.
0: Doncs ho farem. A la festa del Gamper, que és avui.
8: La TDT a Catalunya Ràdio.
9: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
0: Avui es juga la 61a edició del Trofeu Joan Gamper.
6: A partir de les 8 al Camp Nou, la festa culer.
7: Barça a l'Ahli.
6: Aquesta nit també es juga un partit de la primera jornada de Lliga. A les 9 al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid arranca sense Julián.
7: Atlètic de Madrid, Màlaga.
6: Repassem resultats de l'estrena de la Lliga.
7: Alavés 3, Getafe 0.
6: Sevilla 2, Rayo 1.
7: Racing 2, Villarreal 2.
6: Espanyol 3, Llevant 0.
7: I Deportivo 1, Elche 1.
6: I quedaran 4 partits més pendents de jugar-se entre el dimarts i dijous de la setmana vinent. Dimarts 25 d'agost a les 9 a Mestalla.
7: València, Betis.
6: Dimecres 26 d'agost a les 9 al Bernabéu.
7: Madrid, Real Societat.
6: I el 27 d'agost, 2 partits, a 2:15 de 9 a Baleidos.
7: Celta, Osasuna.
6: I a les 9 a Camp Nou.
7: Barça, Athletic Club.
0: Futbol internacional. Avui es juga aquest partit de la Lliga, que és primera jornada. És primera jornada?
7: Sí, és de la primera jornada.
0: L'Atlètic de Madrid-Màlaga,
7: sí,
0: Laura? Perquè
7: sí.
0: Com que ara avui acaba la primera i dijous comença la segona, o demà, vaja, comença la segona i queden pendents de la primera per la setmana que ve.
7: Sí.
0: Tot això és un trencaclosques, no estava situat.
7: En tot cas, l'Atlètic de Madrid-Màlaga d'avui a les 9 és de la primera jornada
0: molt bé,
7: de Lliga.
0: I per cert, que la Laura estarà molt pendent de què passa amb Julián Álvarez, no? Que no està convocat.
7: No està convocat.
0: Sí, no sé si presenta o potser salta com un espontani i talla el partit o, no sé, algun acte de rebel·lió.
6: El Gamper,
7: si també veiem algun gest de l'afició.
0: Clar, podria fer alguna cosa que canviés el futur.
1: Només que no hi... O sigui, canviï el futur o no és qüestionable, però només que no hi sigui, que no l'enxampi les càmeres ja és una mica significatiu,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ja ho veurem.
0: No, i a veure què diu el Metropolitano. Hem de dir que aquí a la TET, quan estàvem amb Andy Sorrosa i quedava, encara no s'havia acabat la Lliga, sempre les informacions de Xavi Campos i Bernat Soler eren molt pessimistes respecte al possible fitxatge de Julián Álvarez. Vull dir que a nosaltres no ens ha canviat la vida, tot i que sembla que hagin passat moltes coses. En el fons som on érem, on ho vam deixar nosaltres, i per això feia una mica la broma esperant aquest gest de Julián Álvarez, que no acaba d'aparèixer i no sé, sempre... Jo em llevo al matí i penso, jo... ha fet algun gest?
6: Sí, el va fer al Mundial.
1: Sí, home, a mi aquella nit de Mundial...
6: Home, sí, dient que vull marxar...
2: Això no ho fan habitualment.
0: Gil Marín no va dormir aquella nit, o sigui, va sentir això
6: home, però i
0: va
6: dir,
0: uah, quin pollastre que he de cuinar.
2: Jo trobo que va ser un gest bastant inusual, un futbolista d'aquest nivell, eh?
0: Amb aquell gest, preteu.
2: I que vols marxar?
0: No, a tu et va canviar la teva perspectiva?
2: No.
1: El Ricard no ho va dir aquella mateixa nit. A mi sí que em va fer pensar que forçaria la màquina i aconseguiria
0: jo no desqualifico Julián Álvarez. No estic dient que Julián no vulgui venir al Barça. No estic dient això. Estic dient que organitzem uns relats sobre unes expectatives que clar, que Julián Álvarez què pot fer? O sigui, què pot fer? No sé què pot fer. És que...
2: I això, sempre això del gest...
0: Aleshores, quan va fer aquelles declaracions...
2: Pensava que això era l'espontani, despullat, no? Que sortia el Camp Nou.
6: Free Julián.
0: El Metropolitano avui. Sí. Seria un xoc, això, no?
2: Quiero ser libre.
0: Clar, exacte. Però, clar, penso que de cara a l'efecte a Gil Marín aquella nit, doncs no vaig tenir mai la sensació que això canviés res. Però vaja, no volia entrar aquí. La qüestió que la Laura n'estarà pendent. I Bernat, et volia preguntar tu que si al món hi ha futbol o
6: poca
0: això
6: cosa,
0: ho tenim aturat.
6: Avui es tanca l'anada de l'última ronda de les eliminatòries d'accés de la Champions.
0: Home, molt interessant. Ahir vaig estar pendent del Fenerbahçe
6: 1-1 contra l'Olímpic de Lió.
0: Sí.
2: Fenerbahçe que...
0: Va decebre una mica Fenerbahçe perquè Fenerbahçe una galàxia... és un àlbum de cromos.
2: Sí, exacte.
0: No, allò és un àlbum de cromos.
2: Sembla un equip d'aquest d'Aràbia Saudita que el fixen tot.
6: Doncs no va passar de l'1-1 contra... Ara et fa el repàs del mercat del Fenerbahçe.
0: No, però si fas l'11, Xavi, és increïble. Bé, els 11 i els que venien des de la banqueta. O sigui, va aparèixer Marco Asensio, que no... És que,
2: ni te'n recordaves.
0: O sigui, no el tenia al mapa, però va jugar Semedo, va jugar Greenwood, va jugar...
6: Grichi,
0: va jugar...
6: Guendouzi, també, Kanté...
0: Bé, i a Sané, em sembla, ja. Kanté, vaig veure Kanté. I vaig dir, ostres, Kanté. O sigui, sí, va ser una bona troballa, però no, encara no... El que no sé és qui entrena el Fenerbahçe, no? Això no ho vaig mirar.
2: Crec que és un turc.
0: Tot això ho ha de cuinar aquest
6: Kartal,
0: senyor.
6: És Kartal, et diré ara el seu nom.
0: Doncs té una feinada, eh?
6: Ismail Kartal.
0: Doncs té una feinada perquè té uns egos allà dintre. Sí. Bé, la qüestió és que...
2: I Osimhen també els hi pertany, però em sembla que està...
0: No, és Galata.
2: Ha estat Galata Sarai, sí.
0: Per tant, això ahir, i avui...
6: Tenim 4 partits.
0: Sí, n'hi ha un que m'han dit els meus amics de les profunditats de futbol internacional.
6: Bodoglim?
0: Que és el partit del Nechni Mega Bodoglim.
6: Exacte.
0: Em sembla que són dos equips que un es quedarà fora, però que són Champions, eh?
6: Home, el Bodoglim l'any passat va arribar a 8ens i no va passar quarts a la pròrroga, crec que va ser contra l'Sporting, diria, a les portes, i va fer una gran temporada.
0: Compte amb el Nechni Mega.
6: Exacte. La resta, l'Slovan Bratislava Celje.
0: L'Slovan Bratislava entrenat per Yaya Touré.
6: Celtic.
0: O Touré Yaya.
6: Celtic Lask. I el Hapoel Beersheba Sabà.
2: Aquí hi ha la trampa, perquè un d'aquests anirà a la fase lliga de la Champions, el d'Israel o el d'Azerbaijan.
0: Molt bé, i a la resta de l'actualitat, Laura, què tenim?
7: No, un apunt en tennis, acaba d'acabar un partit dels 8ens de final de l'ATP de Cincinnati, derrota de Rafa Hoder, victòria de Coboli, 2-16-1, i en dobles Marcel Granollers i Horacio Ceballos han superat també aquests 8ens de final i s'han classificat pels quarts.
0: Molt bé, i no hi ha res més, no?
7: No, avui hi ha hagut un amistós aquest matí del Barça Atlètic que ha guanyat a l'Europa 1-0.
0: 1-0 guanyat el Barça Atlètic, eh?
7: Sí.
1: La Gil va perdre contra l'Europa fa uns dies. Que
0: sí, això m'ha dit el Bernat, no ho sabia. Que la Gil va perdre contra l'Europa i va guanyar...
2: El Badalona.
0: El Badalona.
2: 3-0.
0: Sí. Molt bé. Doncs aquí comencen a encendre els llums, però és de dia, vull dir que no tenen un gaire efecte, però sí, va acompanyat d'un soroll que marca una miqueta un compte enrere. Pep Guardiola. Leo Messi.
10: Jugar amb aquesta samarreta que
2: és la millor del món. Pau Cubercí.
0: Ansi Flick. També m'he deixat... Gordon, m'he deixat Ronaldinho. Adeyemi, els talls són massa curts.
2: Sabeu què passa? Que no hi ha pantalla, no hi ha videopantalla i, per tant... No sé, si guanyarem. Ho hem deduint per les veus i per uns noms que van apareixent a la...
1: D'acord, perquè Adeyemi no l'identificava. No.
0: Pep Guardiola, dos talls, eh? Johan.
4: Lamin, Pedri, Johan.
1: Això ja fa un temps que ho fan, no? A l'estadi.
4: Sí, però mai tan llarg ni amb tants protagonistes.
2: És un muntatge.
0: Però tu creus que s'entén alguna cosa?
2: No, jo crec que no s'entén res de
0: res. Res, eh? Molt bé, doncs aprofitem per fer una pausa i tornem, perquè d'aquí res es juga a l'Amper.
8: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
11: Què us poso?
12: Per mi una estrella.
11: I per tu?
13: Jo també una estrella.
12: Ara estem d'acord.
13: Estem d'acord?
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: Mireia, ens visita l'Ahli, que és aquest aquí egipci, a qui fèiem referència, que deia el Bernat que és el gegant del futbol asiàtic, africà, vull dir.
4: És un club d'Al-Qaeda, es va fundar el 1907, i de fet Al-Ahli significa el del poble, que de fet és una cosa bastant significativa, perquè en el moment en què es va fundar el club, en el 1907, Egipte estava sota l'ocupació britànica i era un espai de trobada per aquests sectors més nacionalistes egipcis, pels estudiants, una mica en definitiva per la gent del poble.
0: Clar, he dit l'Al-Ahli asiàtic perquè n'hi ha un, l'Al-Ahli asiàtic, vull dir que... Aquest és africà perquè és d'Egipte, és evident. El club és dels socis?
4: Sí, és un model molt semblant al del Barça. I dic semblant perquè al final l'Al-Ahli és cert que sí que té una estructura empresarial al voltant de

0: Va ser entrenador interí de la selecció marroquina el 2021, també seleccionador de Jordània, i ara fa no res d'aquí de l'Al-Ahli, des del mes de juny.
1: A tu que t'agrada el futbol de seleccions, aquest senyor va fer subcampiona d'Àsia a la selecció de Jordània. És a dir, a l'Eurocopa, perquè ens entenguem, d'Àsia.
2: Sí, sí. Vull dir que és un
1: home... Qatar va guanyar, però al finalista va ser Jordània.
2: Vull dir que és un tècnic de prestigi.
1: Jo crec que té mèrit, eh?
2: Un tècnic de prestigi,
1: home,
2: eh?
1: Home, jo crec que és un bon...
2: No, vull dir que té sí. Un cert recorregut. Sí, sí. Sí. I l'Al-Ahli és el gran dominador del futbol egipci?
0: Doncs sí, mira, en l'última dècada, mirem 10 anys enrere, l'Al-Ahli ha estat el gran dominador a Egipte, però també del continent africà. Egipte. De les 10 últimes lligues n'ha guanyat 8. I sobretot també destaquen en aquests últims 10 anys les 5 finals consecutives a la Champions africana entre el 2020 i el 2024. D'aquestes 5 en va guanyar 4. Per això sovint, com dèiem al principi, l'Al-Ahli se'l coneix com el gegant d'Àfrica.
2: És el campió ara d'Egipte o no?
3: Va ser tercer,
0: sí,
3: diria.
0: Ha
2: començat el cicle de caiguda després de 5 finals de Champions consecutives. No guanyant ni la Lliga.
1: L'any passat va guanyar la Supercopa d'Egipte.
2: Això ja saps que el futbol és cíclic, Bernat. O sigui, ara entren una mica de caiguda, però ja l'aturarà.
1: I em pensava que Mohamed Salah, el jugador egipci segurament més conegut dels últims anys, havia jugat en aquest equip i no hi va jugar. No és d'aquí.
3: La Lliga la va guanyar el Zamalek, per si algú li interessa.
2: El Zamalek, sí. Després hi ha el Pyramids, que és l'altre equip que va tenir molts jugadors al Mundial.
4: Tots dos amb 3 punts més només que l'Al-Ahli, vull dir, ajustat.
2: Tu saps què és l'Epsilon?
1: Sí, i tant que ho sé. Vaig anar-hi.
2: I val la pena.
1: I tant.
5: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
6: A Epsilon Physio no tractem només lesions. Ens fixem objectius amb tu, com ara tornar a competir, tornar a caminar sense dolor o recuperar la confiança en el propi cos, perquè darrere de cada lesió hi ha una persona diferent. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.

0: més de 2 minuts perquè comenci el partit i amb 11 confirmats. Avui el Barça s'estrena al Gamper amb Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Valde a la defensa, al mig del camp Marc Bernal, Xavi Espart i Fermín, i al davant Lamine Yamal, Hamza i Rafinha.
1: Per tant, Eric, Bernal, Valde, Espart, Fermín, Lamine Yamal, 6 jugadors del plantel, l'11
2: i 7 catalans.
1: I 7 catalans, ben apuntat, Laura. Marc, la dada al laboratori.
3: La temporada passada, el Barça de Flick només va perdre la possessió un partit en tota la temporada.
1: Un partit? Ara no sabria dir-te quin. Quin partit hauria de ser?
4: Chelsea?
1: El del Chelsea.
3: No, perquè aquest no l'he comptat. O sigui, sí, també la va perdre, però com que era amb un home menys, no l'he comptabilitzat com a partit real.
1: 11 contra 11, quin partit van perdre? Contra l'Elx?
3: PSG.
1: Eh?
4: Ah, PSG.
3: Contra l'Elx vam estar el 51% pel Barça, 49% per l'Elx.
1: Molt bé. PSG, aquell partit a Montjuïc, oi, de la fase de grups de Champions.
3: 1-2 que van perdre.
1: Com va acabar aquella possessió?
3: 51 pel PSG, 49 pel Barça.
1: Vull dir que també hi havia empat tècnic, eh?
3: Sí.
1: Molt bé, les dades del Marc sempre en aquest pou de dades que té, on se submergeix. Mireia, va, l'alineació de l'Ahli, va, que tenim aquí un examen.
0: Avui amb Chauveir a la porteria, Hani, Riad, El Ghazar i Fuad a la defensa, al mig del camp, Atiya, Kuka i Zizo, i al davant, Taher, Benzdida i Benzharki.
1: Hem de conèixer algú? O sigui, tenim alguna referència d'algú?
4: Hi ha internacionals d'Egipte, no?
1: Mundial d'Egipte, banda. O sigui, no tenim algú que hagi jugat per aquí, no?
0: Sí, hi ha un jugador que havia estat al Portugal, però és a la banqueta. Val. Sí,
1: o sigui,
0: és a la banqueta.
1: Al Mundial va haver-hi Chauveir.
4: Que li va parar un penal a Messi,
0: sí,
4: oi?
1: Hani, el lateral dret, que és un molt bon jugador. Jo crec que Atiya també, si no m'equivoco. Zizo, pot ser? Aquí ja no m'ajudeu tant,
0: ara t'ho dic, eh?
1: Aquests són els principals sospitosos.
4: I Benzharki, Marroc?
1: Ah, és marroquí. Marroquí, Benzharki, si va ser-hi...
4: No ho sé.
1: Veuria
0: ser segona unitat. Ara te'ls dic,
1: Molt bé, doncs els has pronunciat bé tots, eh? Hem de dir Zizo, has dit?
0: Sí, Zizo.
1: Zizo, eh? No Zico, eh?
0: No, Zizo.
1: Molt bé.
0: És un sobrenom, però.
1: Ja, però no ve de Zico.
0: Entenc que sí, però...
1: Ah, entens que sí. Sí. No, és que em sembla que hi havia una a la selecció d'Egipte. Aviam el...
4: Trezeguet, no?

0: havia Trezeguet.
1: No, ja. Trezeguet, ja.
2: Ell es diu Ahmed Sayed i es fa dir Zizo.
0: Zizo, eh?
2: Zizo.
0: Pues ara ja si sabem si Zizo, no crec que sigui Zico.
2: Ah, no ho crec. Tens raó, sí.
0: D'acord.
2: M'he colat.
0: Molt bé. Aquesta és l'alineació del... l'Ahli, que és el rival del GAM. Per Laura Flick, no, més enllà de les,
3: no.
0: de les declaracions, anava a dir, de la salutació que ha fet als aficionats, no ha parlat per a ningú.
3: No, no ha parlat.
0: Molt bé, recordem que ha partit avui el fa TV3 i que ens poden
3: pel dual.
0: Sentir pel dual, oi?
3: Sí, pel dual i com sempre per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Molt bé, aquí hem de dir que ja s'ha omplert gairebé el Camp Nou,
4: Sí, fa més bona patxoca. Deixa'm dir això del dual, que qui miri TV3 per una plataforma com Movistar, per exemple, jo us miro moltes vegades la tele, en les opcions d'àudio,
0: també
4: estàs allà.
0: Jo també vaig aquí a vegades. Ja m'he adaptat. Però vaja, la qüestió que el podeu trobar pel dual o per les opcions d'àudio de TV3 a Movistar. Entrem al laboratori.
5: Al laboratori.
0: Carles, les prioritats d'avui, va, la primera.
6: Doncs les noves incorporacions.
0: Que són els que no juguen, no?
6: Els que no juguen.
0: Molt bé, o sigui, que aquesta te la guardes per la segona part. Està bé, perquè aquests partits està bé que tinguis alguna bala a la segona part, perquè si no, si les prioritats totes són de la primera, després ens canvien l'equip sencer i s'ha acabat. Per cert, que anem amb retard, per això ja passa el GAM, perquè els partits no comencen a l'hora. La segona?
6: Doncs els joves, i ja aquesta era en primera part, ja tenim a Xavi Espar i tenim a, també Hamza, tenim a Bernal, per tant, ja tenim una mica de feineta.
0: Jo que tenia una mica clar que Cubarsí, Bernal i Lamin Yamal eren 0-7, vaig bé?
3: Sí, del 2000. Sí.
0: Molt bé. La pregunta és, Espar i Hamza Abdelkarim, què són?
2: Hamza en té 18, que ara fent càlcul ràpid m'haureu...
0: És 0-8?
3: Xavi, sí, Espar 0-8. És 0-7 també.
0: Espar és 0-7, sí. O sigui, Espar és de la lleva Cubarsí, Lamin i Marc Bernal.
2: Sí, i Hamza 0-8, té 18 anys.
0: És un any més petit, eh? Molt bé, el jugador egipci. Apareixen els jugadors al terreny de joc. La tercera prioritat, Carles?
6: Era Joan Garcia, que veig l'únic titular indiscutible pel partit de diumenge.
0: Molt bé. Marc, el repte.
7: Avui preguntem quin dels tres davanters rematarà més entre els tres pals, si Lamin Yamal, Rafinha o Hamza. I recordem els gens que per poder votar cal que entren a Twitter i l'Instagram de la TDT.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
11: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Encara falta una estoneta perquè comenci el partit. Just en aquests instants es fa el protocol inicial entre els capitans. Rafinha per part del Barça, per part del conjunt egipci. Qui és el capità, Mireia?
2: Aviam.
14: Dorsal 30, potser?
2: Hani.
14: Sí, el 30.
2: Sí, el lateral dret.
0: Hani es diu, eh? El lateral dret és plana, eh?
2: Sí.
0: Molt bé. Recordem l'11 del Barça, Mireia.
2: Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Valdi a la defensa, al mig del camp Bernal, Xavi Espart i Fermín, i al davant Lamin Yamal, Hamza i Rafinha.
0: I l'11 de l'Al-Ahli?
2: Chouveir a la porteria, Hani, Riyad, El Ghazar i Fuad a la defensa, al mig del camp Atiya, Kuka i Zizo, i al davant Taher, Benzdida i Ben Shakir.
0: Qui xiula, Marc?
7: Avui xiularà Carlos Muñiz Muñoz, és aragonès de 30 anys i debuta aquesta temporada com a àrbitre de primera. Per tant, no ha xiulat mai al Barça. I al bar avui no hi haurà ningú. costa 8.
0: Abans hi havia un àrbitre de la Federació Catalana, oi?
13: El Gamper acostumava a ser un àrbitre català.
7: Sí.
13: L'àrbitre d'avui m'ha comentat el Pau Roche, que va xiular l'altre dia el partit de l'Espanyol. L'Espanyol Llevant el va xiular aquest àrbitre, doncs potser ha aprofitat per estalviar-se...
5: Tornar a casa, no?
13: Tornar a casa.
14: Sí, és aragonès, em sembla.
7: Sí, de Saragossa.
14: L'Oia Saragossa en una hora i mitja i ets...
0: I m'imagino que no tenia designació de primera jornada de Lliga,
13: jo,
0: no en tenia.
13: Jo vaig trigar una hora i mitja en arribar a Lleida, l'altre...
14: Però
13: ja veus que Campos va a la seva. El dia de l'eclipsi. Tot a punt per començar una nova edició del Gamper. El Barça s'enfronta a l'equip egipci de l'Al, a l'Ahli. L'àrbitre que mira costat i costat, el Barça de Blaugrana, posa en joc la pilota, recupera l'equip egipci que ja la juga en zona defensiva. El Barça de Blaugrana, l'Al-Ahli amb una samarreta, pantalons i mitges d'un color crema que es distingeix perfectament dels colors del Barça. La té Fermín, ens haurem d'acostumar a aquest dorsal número 7 de Fermín, jugant enrere cap al mig centre Marc Bernal. Toca cap a la banda dreta, on ocupa la posició de lateral avui Eric García. La torna a rebre el de Martorell, jugant Eric García cap a la posició de Koundé. Koundé, per tant, està fent de central, no pas Eric, eh? Sí.
0: Home, aquesta és una novetat, perquè sabem que és un dels somnis de Koundé, que es queixava que no hi comptaven amb ell entre les possibilitats. I mira, Eric lateral, Koundé central.
13: La toca precisament Eric García, la juga a la banda dreta, primera intervenció de Lamine Yamal, la juga cap a Eric García, tot això passa a camp del Barça, rep a la zona del cercle central, Xavi Espart, la toca cap a Gerard Martín, aquest sí que ocupa la seva posició habitual de la temporada passada, la del central esquerrà, la torna a rebre Xavi Espart, Espart enrere, cap a Gerard Martín, pilota a l'alçada del cercle central per Koundé, Koundé amb Fermín, Fermín amb Marc Bernal, la toca a rebre Fermín, cau a terra, l'àrbitre assenyala la pilota, indicant d'aquesta manera que no hi ha hagut pas falta, la recupera però molt bé al mig del camp Eric García, la torna a tenir Marc Bernal, torna a ser pilota pel Barça, fa olor de pólvora avui al Camp Nou. Suposo que és pels petards que han tirat ara tot just quan sortien els equips.
2: Sí, uns petards de color blaugrana que s'han vist sobretot a la zona de lateral, bé, han saltat des d'allà i llavors el fum està venint ara cap a la resta de l'estat.
0: A mi m'agrada que Flick provi Koundé de central, és a dir, que aprofiti per donar alternatives a tothom, no? De dir, escolta'm, perquè d'aquí hem descobert l'Eric lateral, d'aquí hem descobert un dia el Gerard Martín central i aquestes posicions on no té, diríem, tot allò que voldria, perquè ja sabem que el Barça preferiria tenir un altre central esquerrà, i està bé que Flick remogui, perquè després d'arribar la temporada oficial li costaria més remoure.
13: Prova de tallar lateral esquerra, Fuad intenta enviar-la cap a Benxarqui, cau a terra, l'àrbitre diu que hi ha hagut falta del Barça, falta sobre Benxarqui, serà pilota pel conjunt egipci, empat a 0 al minut 2 de la primera meitat.
0: Hem trobat si Benxarqui era la selecció del Marroc al Mundial?
5: Ara confirmem.
2: No el tinc comptabilitzat com a jugador del Mundial a la plantilla. Els que tinc sí comptabilitzat són Hani, lateral dret, Atilla i Ziso al mig del camp.
0: Ziso també.
2: I després a la banqueta, El Shanaoui.
0: I Chobert, no?
2: Sí, Ibrahim, que és el dorsal 6.
0: Però dels que juguen ara n'hi ha 4. N'hi ha el porter, Chobert, el lateral dret, Hani, Atilla al mig centre i Ziso al mitja punta.
2: Són els que jo tinc apuntats, ara ho revisaré. Però.
0: Sí, aquests eren els que em sonaven.
13: El que passa és que Benxarqui és marroquí, per això potser no...
5: Sí, no, Benxarqui amb el Marroc no va anar-hi.
3: Que a Ziso li diuen així perquè era el sobrenom del seu pare i Ziso és un sobrenom del món àrab i d'Orient Mitjà per noms que comencen per Z o per AZ.
13: Molt bé.
0: Com?
3: És a dir, aquells noms que comencen per una Z o amb una A i una Z, a vegades el sobrenom per aquestes persones és Ziso.
0: I com es diu ell?
3: No, ell no és el seu cas, ell es diu Ahmed o Mireia.
0: D'acord, és perquè el pare... tenia un nom...
2: Ahmed Sayed es diu ell.
0: O sigui, ha heredat el sobrenom del pare.
3: Correcte.
0: Encara que ell no tingui Zetes.
3: Exacte.
13: A Catalunya, a alguns narcis els hi diuen Siso, no?
0: Sí.
13: Siso, sí. Pilota que juga 6-1-6-7. Toca la pilota, Lamine Yamal, la juga cap a Marc Bernal, la passada cap a Fermín. Fermín a la banda dreta del mig del camp. Toca la pilota enrere, a l'alçada de la divisòria, la rep Koundé, jugant cap a la posició de Gerard Martín, que ha avançat metres i s'ha plantat a camp de l'Al-Ahli. L'envia a la banda esquerra per Valde. Valde veu l'arribada per aquest costat també de Rafinha, que la toca amb l'esperó buscant la connexió amb Valde. Ha tallat la defensa, la recupera la frontal Bernal, la juga per Fermín. Fermín fa la passada cap a Hamza. Hamza a l'interior de l'àrea, prova i xut! La pilota se'n va fora, no s'ho ha pensat dues vegades, reclama a corna. El jugador egipci, però del Barça, Hamza Abdelkarim, ha reaccionat ràpid, ha rebut la pilota i com ha pogut ha tret un xut amb la cama esquerra que ha sortit desviada.
0: Li direm Abdelkarim? O sigui, no? Li podem dir Abdelkarim? Que és el nom que té a la samarreta, sí. Que jo crec que deu ser una mica el nom... Perquè Hamza Egipte n'hi deu haver més. Mira, i potser el nom internacional no és més Abdelkarim.
13: De fet, el porter suplent, un dels porters suplents de l'Al-Ahli, sí. Es diu Hamza.
2: Hamza també, sí, sí. Li direm Abdelkarim, doncs.
13: Pilota que prova de tocar al mig del camp el conjunt egipci. Era el davanter Benjida, finalment, però ha recuperat l'esfèrica de l'equip blaugrana. Empat a 0 al minut pràcticament 5 de la primera meitat en aquesta edició del Gamper. Avui entre el Barça i l'Al-Ahli. Toca la pilota Joan García, el porter blaugrana, al límit de la seva àrea.
0: Un oient il·lustre que tenim em recorda que de Sisu hi ha el Martí Filosia.
13: Sí, sí. I de fet hi ha un disc jockey, DJ Sisu, també.
0: Ah, sí?
13: Sí. Pilota de Flamini amb el filtre, la passada cap a l'arribada d'Abdelkarim. La pilota, però, la pot atrapar bé el porter Mustafa Schubeir.
3: Ara que llegies un comentari d'un oient, avui, al descans i al tercer temps, llegirem comentaris i opinions dels oients. Sí, sobre...
0: Estàs generosa, has començat, has vingut de l'estiu generosa,
3: sí,
0: Laura.
3: Sí, home, sempre ens agrada escoltar els oients, doncs ens poden comentar bé el que vulguin sobre el partit, allò que els està agradant més o menys, sobre jugadors, sobre la mateixa transmissió, i ho poden fer a través de Twitter i d'Instagram i els llegirem.
13: Els llegiràs tu, eh? Seleccionaràs i llegiràs.
3: Sí, sí, sí.
13: No, no t'estalvis les crítiques, eh?
3: No,
13: és
3: no.
13: A dir, si hi ha pals, els assumim.
3: Sí, millor
13: però
3: constructives,
13: però si hi ha floreta, però si hi ha floretes, tampoc les estalvis.
3: Ho llegirem tot, ho llegirem.
13: La pilota la juga en defensa. El Gazar cap al mig del camp. Intentava saltar Koundé, recupera la pilota Marc Bernal baixant-la, la toca per... Eric García, esfèrica que recupera Lamine Yamal, acció individual de Lamine Yamal, se'n va cap al mig, continua encara Lamine Yamal, fa l'intent de passada, ha tallat finalment Coca.
0: Tenia la passada oberta Rafinha, però ha volgut filtrar per sorpresa Abdelkarim, no hi havia espai per fer-ho.
13: Té la pilota novament al Barça, que ha recuperat la pilota després de la pressió, un cop ha perdut la pilota Lamine Yamal, i ara falta sobre Xavi Espart. Pilota favorable al Barça, falta des de la zona del mig del camp, al costat del cercle central, la posa en joc Koundé.
7: Espart és un dels tres únics futbolistes que han estat titulars en tots els partits de pretemporada. Els altres dos, també catalans, Bernal i Gerard Martín.
13: Bernal i Espart, precisament, tocant la pilota.
0: Tres candidats, ja que han estat titulars a tota la pretemporada, a ser titulars diumenge a Lliga. També.
13: Bernal buscava la passada bona cap a Fermín, ha tallat la defensa de l'Al-Ahli, es llença a terra Bernal per tornar a recuperar-la, finalment ho aconsegueix, apareix Lamine Yamal, la perd, però apareix novament les llargues cames de Bernal per endur-se la pilota i cedir-la cap al porter, cap a Joan García, que lluny de la seva àrea ja la posa en joc.
7: La temporada passada Flick va fer només un canvi respecte a l'11 del Gamper amb el de la Lliga.
13: Té la pilota Fermín, l'envia a la banda dreta per la cavalcada d'Eric García. S'associa amb Lamine Yamal. Lamine i Fermín, Fermín i Lamine. La torna a rebre l'Andalús jugant cap a Koundé. Tot això passa a camp de l'Al-Ahli. Rep la pilota Gerard Martín. L'obre cap a la banda esquerra. Pilota per Balde. Davant d'ell el davanter que ara tapa Taher. Aguanta la pilota Balde. Fa tocar la pilota a l'esquena, a les cames d'un jugador de l'Al-Ahli. Per tant, és corna favorable al Futbol Club Barcelona.
15: El primer del partit.
13: El picarà des de la banda esquerra de l'atac blaugrana Fermín. El jugador que es va perdre el Mundial per una inoportuna lesió poc abans d'acabar la temporada de clubs. Un problema al peu, si no recordo malament. Però ara ja en condicions de tornar a jugar. Picarà corna Fermín. Minut 8 de la primera meitat, empat a 0 en el partit del Gamper. Aixeca un braç Fermín, pica la pilota amb la cama a dreta, surt el porter amb els punys, allunya la pilota, la frontal la recupera Rafinha, intenta engaltar-la de forma poc ortodoxa, recupera la pilota a la defensa de l'Al-Ahli, que la llença en atac perquè intenti jugar-la Benjdira. Ha tapat bé Xavi Espart, ha enviat la pilota fora, serà servei de banda per l'equip egipci. 8 i mig de la primera meitat, empat a 0.
0: Ha començat reconeixible el Barça, no? Amb molta possessió, amb molt control, amb Lamine Yamal ja fent alguna acció d'aventura. Ara han permutat les posicions Rafinha i Fermín. Ja sabem que tots dos se senten còmodes tant a la mitja punta com a la banda esquerra. Ara Rafinha per dintre, Fermín per fora, veurem si això té continuïtat. Molt bé, Abdelkarim en la pressió.
13: Ha recuperat la pilota el jugador egipci del Barça, la toca per Rafinha, Rafinha per Lamine Yamal, la passada Lamine equivocada. No sé què ha buscat...
0: No, buscava Abdelkarim.
13: Abdelkarim, però li ha sortit una passada molt forta.
0: Una de les coses que més m'agraden d'Abdelkarim és la intensitat, la pressió, el físic que té, que no és d'un nano de 18 anys. O sigui, jo no sé si ja està fet, però als 18 anys normalment no estàs fet del tot. Però
2: 1,82 m.
0: Si no estàs fet del tot, aquest jugador serà un futbolista amb un físic bestial, privilegiat, perquè és que no és el 1,82 m només, és l'esquena, és la intensitat, la gambada, la capacitat, l'electricitat que té, anar a un duel contra jugadors molt més madurs físicament que ell. I en això és un jugador ja que ha fet el pas endavant ja.
13: Estem parlant de Hamza Abdelkarim, el davanter centre que avui porta el dorsal 29 i que ocupa la posició titular de davanter centre al Barça. Intenta salvar sense èxit una pilota llarga que li havien enviat a Rafinha, ha sortit per la línia lateral.
14: Koundé ha provat de fer un d'aquells desplaçaments de Rafa Márquez en la seva època, o d'Íñigo Martínez, no fa tant, des de la banda esquerra.
0: Sí, o d'Araujo, no? És semblant, també. Sí.
14: Bé, aquest era més precís que el d'Araujo.
0: Sí, però vaja, ha anat fora.
14: Ha anat fora, sí.
13: Jo de davanter egipci així alt i corpulent recordo un que es deia Mido.
5: Sí,
13: a
5: l'Ajax.
14: Sí,
5: al
14: Celta.
13: Oi que sí? Sí, Mido. Que era bastant més alt potser fins i tot que Abdelkarim, eh?
0: No, potser no. O sigui,
14: més gros.
0: Sí.
13: Sí. Tenia un aire Ibrahimovic, segons com, no?
0: Sí.
14: Crec que va coincidir, a l'Ajax.
13: A l'Ajax. Toca la pilota... L'Al-Ahli ha rebut una falta al mig del camp. Kuka, un dels migcampistes del conjunt egipci, posarà en joc la pilota l'equip que entrena Hussein Amuta.
5: Vorejava l'1,90 aquell Mido.
0: Sí, doncs una miqueta més alt que, com deia el Bernat, que Abdelkarim.
13: Pilota que perd, l'Al-Ahli la recupera Xavi Aspar, la remena, l'aguanta, la toca per Lamine Yamal, li prenen la pilota... Encara una mica fred la mina en aquesta arrencada del partit. Prova d'endur-se la pilota a la banda dreta. Tahir pressiona bé el Barça mitjançant l'acció de Balde. Ara també pressiona Rafinha. Pilota que intenta treure des del darrere a Tia. L'envien cap a la banda dreta. Busca un desplaçament llarg per la velocitat de Benjida. Potser fora de joc. No l'ha assenyalat l'àrbitre. Efectivament, sí, l'assenyala l'assistent. Recordem que avui no hi ha VAR. I, per tant, haurem de... confiar i cenyir-nos a les decisions que prenguin a la tripleta arbitral, amb l'àrbitre aragonès, que vol estalviar benzina, i amb els assistents, que crec que són catalans.
7: Bueno.
13: No era fora de joc?
7: No, fora de joc podria ser. Els assistents crec que no són catalans, crec que són aragonesos també. Ah. I són Fernando Estela Bravo, és el que està més a prop de les banquetes, i Julián Villaseñor Julián, el que ha assenyalat aquest fora de joc.
0: I ara Koundé torna a perdre una pilota en les sortides. Nota que jugadors que encara no tenen ritme competitiu, sobretot no tenen ajustat el tacte exacte, el tacte precís en la pilota. Aquell punt de relació amb la pilota.
13: Posa en joc la pilota, l'Al-Ahli, la talla bé Marc Bernal, la recupera Fermín, l'endarrereix cap a Joan Garcia, que davant la pressió de Benjida la juga per Gerard Martín, pressionat, la toca per Balde. Ara també es presenten en pressió molt elevada els jugadors de l'Al-Ahli, tot i així l'habilitat dels homes del Barça aconsegueix treure-la des del darrere controlada i ara amb conducció per part de Gerard Martín.
2: Lamine que alça els braços, que la demana.
5: El pas endavant de l'Al-Ahli és habitual, Egipte és el segon equip que més pilota recupera l'últim terç, per tant, un equip que pressiona quan juga a casa.
13: Això com ho saps?
5: Perquè l'escàner sap moltes coses.
0: L'escàner està activat sempre.
13: Tens les dades de la Lliga Egípcia.
5: Estem ampliant el software.
0: Soc un professional de l'escàner.
13: Estic flipant.
0: I t'aviso que aquesta temporada...
13: Sí?
0: Bé, estem intentant...
13: Compte amb Fermín, supera el porter. Atenció, Fermín, costat dret, queda sense angle, fa la centrada enrere. No hi arriba Rafinha, allunya la defensa de l'Al-Ahli en una bona acció de Fermín, percutint pel costat esquerre dret, Finalment, però, ha quedat sense angle i ha hagut, en lloc de xutar, fer una passada enrere que no ha pogut ser aprofitada per cap company. Ara és l'equip egipci, el rival del Barça, avui el Gamper, qui prova de fer l'acció d'atacant des de la banda dreta. Remena la pilota Zizo. Zizo fa l'intent de jugada individual, és a la frontal de l'àrea, l'ha de tocar enrere, la repatia, jugant Coca, més enrere encara, cap a Reyat, Reyat amb Coca.
0: Entre els fitxatges de la temporada de la TDT, que no els hem presentat encara.
13: Sí. Ja tenim fitxatges?
0: Sí, tindrem.
13: Que són com Rodri, que debutarà més endavant.
0: Sí, i alguna baixa que lamentem, com la del Bru, Esteve. Que ha tingut una oportunitat professional a la competència, mai millor dit.
13: S'ha anat al PSG.
0: I que s'ha vist obligat a acceptar.
5: S'ha vist obligat a acceptar, m'agrada molt, com a concepte.
0: S'ha vist obligat a acceptar i des d'aquí ja sap que volem que les coses li vagin el millor possible, allà on sigui, que nosaltres el trobarem molt a faltar. Doncs el Bru que ens ha deixat, però que...
14: Professionalment.
0: Sí, exacte.
3: Sí,
0: ja s'ha entès. I que ha dit que entre els fitxatges hi ha un nou escàner.
13: Un nou escàner,
5: S'està instal·lant, els
0: programes. Estem negociant un escàner millor pel Bernat Coll.
3: Encara millor.
0: Compte, Sí, no.
2: Doncs si aquest ja arriba a la Lliga Egipcia, no. Imagina't a l'alt.
0: És que la tecnologia avança ràpid i li hem de comprar un escàner nou.
13: A mi, mentre em parlis de, com es diu, esforços d'alta intensitat, jo et compro els escàners que vulguis.
5: Gràcies.
13: Lamine Yamal intenta jugar amb Fermín. Fermín toca d'esperó, buscant novament la connexió amb Lamine Yamal. Ha tallat, però la defensa de la l'Ahly intenta sortir en pilota controlada des del darrere. Cau a terra. Zizo, l'àrbitre assenyala falta sobre el mitjapunta egipci. Una falta que permetrà posar en joc la pilota novament a l'equip de l'Ahly. Empat a 0, un quart d'hora de joc de la primera meitat.
0: El que sí que ens deixarà ara el Bru és anar a veure algun concert seu, que abans no ens deixava com a companys de feina. Ara, com que ja no tenim aquest vincle, jo crec que podrem anar-lo a veure.
13: No s'ha retirat el grup del Bru, no?
0: Per què?
13: No, perquè com que no saps mai si actuen o no actuen, si tenen concerts.
0: Ara ja ho sabràs. Bé, doncs aquí al Camp Nou el partit encara no té gaire oportunitats de gol. Un xut d'Abdelkarim, una acció de Fermín amb una centrada enrere i ara una esgarrapada, no volia dir, de l'Ahly, però com que no hi ha VAR, l'auxiliar ha d'aixecar la bandera abans, oi Marc, ara? En un partit com el d'avui?
7: En aquest cas sí, quan ell veu o determina que ha estat fora de joc, l'ha d'assenyalar.
13: Pilota de Fermín, l'envia cap a l'espai per l'arribada de Lamine Yamal, ha allargat la cama, Fouad, l'ha tocat i l'ha enviat a servei de porteria, segons l'àrbitre. Diu l'àrbitre que qui l'ha tocat en última instància, potser fregant-la lleugerament amb el peu, ha estat Lamine Yamal, i per tant no serà pas corna, com es pensava la majoria d'assistents avui al Camp Nou, sinó que serà servei de porteria de Mustafà Chovir. Té 10 segons, oi? Per... No, 5 segons per un cop, posar en joc la pilota, no?
7: Un cop l'àrbitre xiuli i li indiqui que ja pot
13: Mira,
7: fer servei.
13: 3... Sí. Eren 5, oi?
7: Sí. Que ja... Hi ha hagut un moment en què ja ha penalitzat un servei de banda de l'Ahly.
13: Amb un canvi de
7: possessió? La tenia l'equip egipci i després de 5 segons ha servit el Barça.
13: Ah, doncs mira, m'ha passat per alt.
7: Estava parlant de Mido i
13: del davanter egipci. La pilota la juga Bernal enrere cap a Eric Garcia. La toca per Lamine Yamal, banda dreta de l'atac blaugrana, la rep entre línies, Fermín avança, es planta la frontal, continua Fermín, la deixa per Rafinha se la prepara, prova el xut, Rafinha amb el cap desviat, finalment el Gazar per enviar la corna.
0: El era segon del Barça. Una centrada xut,
14: sí,
0: oi?
14: Sí, potser busca
0: perquè apareix Abdelkarim al segon pal, sí, oi? Fa sí, la sensació sí. que busca.
14: L'impacte no era amb molta potència, sí. Anava tocadeta i Rafinha normalment quan busca porteria busca l'impacte fort.
0: I el central estava molt atent, perquè no era fàcil imaginar-se aquesta centrada, perquè el Karim ja l'esperava.
14: Desvia un defensor, potser sí que buscava el xut, però ha agafat un efecte després de tocar en el peu d'un defensa de l'Ahly.
13: El corna el picarà el mateix capità a la gran avui, Rafinha, l'home que l'ha provocat amb la cama esquerra des de la banda dreta, pica el corna tancat, posa els punys, Chovir intenta endur-se la pilota, Fermín a la frontal de l'àrea, ho aconsegueix, prova el xut a la mitja volta, tapa amb el cos, reclamant les mans també el jugador del Barça, un defensa de l'Ahly, l'àrbitre no concedeix però cap falta, allunya la pilota Fouad davant la presència de Lamine Yamal directament a la banqueta del Barça on ha sortit Gavi li ha enguspit la pilota amb les dues mans i això ha permès al públic...
1: Enguspat, sí.
13: Enguspat, més...
1: Gavi, eh?
2: Sí, sí.
13: Era Gavi perquè duia el cabell rosa.
2: És molt fàcil de reconèixer. I serà fàcil de reconèixer fins que se'l talli.
1: Saps què ha fet aquest estiu que no oblidaré mai? Atenció al que et diré ara, eh? Bé, ara t'ho diré.
2: Tu,
13: doncs Lamine Yamal el que ha fet ha estat fer vacances per celebrar el campionat del món, obrint la pilota cap a Valde, Valde la deixa enrere per Xavi Espar, Xavi Espar la deixa més enrere cap a Rafinha, cau a terra Rafinha amb el que podria ser una possible falta a la frontal, no l'ha protestat gaire tampoc el brasiler.
1: Es va mastegant el primer gol, es va apropant la l'Ajli cada cop més enrere, defensant de manera més desesperada, el Barça arribant a l'àrea amb més facilitat. Ara una passada de Marc Bernal per Valde, que no ha interpretat bé el lateral esquerre, tampoc no era bona, era una passada interior a l'espai. Doncs el que he fet aquest estiu, que no hi ha fet mai, que no oblidaré, és que he jugat un partit de futbol al mateix equip que un mig centre de la Premier titular.
13: Tu has jugat un partit de futbol?
1: Tu saps l'experiència que és això? O sigui, Xavi, tu pots imaginar? O sigui, no oblidarem mai aquest dia.
14: Estic pensant de
15: qui pot ser, no?
1: Rodri. Un migcentre... No, Rodri no, perquè estava al Mundial. Un migcentre que està a punt de fitxar pel Manchester United. No us penseu ara que estic que parlo d'un migcentre qualsevol.
13: I que no és Xavi Espar, que obre la pilota cap a la posició de Rafinha, que prova de fer la centrada de pilota, se'n va per línia de banda, serà out pel Barça.
1: I va ser una experiència bestial.
14: Us millorava tots o què?
1: Bé, clar, tu saps el que és jugar... Primer que, clar, no cal anar a mig gas, perquè, clar, si va un duel... Potser feia mal algú, era un partit de veterans. Però vull dir, estàs acostumat... Has jugat partit contra veterans, que han estat molt bons jugadors, però no amb futbolistes en actiu d'una lliga com la Premier. Bé, va ser una experiència molt... molt...
14: Es pot saber qui?
3: Era jove, Ricard, era jove.
1: Era jove, és jove.
3: És Carlos Baleva,
1: sí senyor. Mig centre del Brighton, que és a punt de fitxar pel United. Bé, doncs una cosa així no l'oblides mai. I és el mateix que us passarà a vosaltres si viviu alguna de les experiències exclusives del món de l'esport que us ofereix CaixaBank Experience, perquè són inoblidables. Només per ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos, prevendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius un experience mai no l'oblides.
13: Però aquesta experiència no te la va proporcionar CaixaBank, eh?
1: No, però va ser tan bona...
13: Pilota a l'interior de l'àrea, la Terric García fa la centrada, es passeja per l'interior de la petita, no hi arriba Abdelkarim, la pilota se'n va per l'altre costat, servei de banda favorable a l'Al-Ahli, el Barça mastega el gol.
1: No, és un partit que juguem amb els veterans de... Ara no ho diré bé. De Tona, diria.
13: Però per què?
1: Carles Domènech, aquest partit que es juga...
14: L'homenatge a Johan Cruyff.
1: L'homenatge al Johan.
13: Però i aquest jove què hi feia allà?
1: Bé,
14: per temporada.
1: Tenia un contacte que li va dir vine a jugar un partit com si fos un partit... és que no puc explicar-ho tot. Però la qüestió és que s'hi va presentar i va veure allà uns senyors grans,
14: molt grans
1: jugant
14: alguns.
1: Futbol. I jo vaig pensar, què deu pensar Baleva? O sigui, què ha de fer aquesta tarda Baleva, que és a Catalunya, de venir a jugar aquest partit? I escolta'm, fantàstic. I a més un noi que es va adaptar perfectament al que se li presentava, que era un partit...
14: Lent.
13: Pilota per Rafinha a l'interior de l'àrea, fa la centrada cap a Abdelkarim, la rematava, la pot refusar el porter Schoeber, hi havia però
14: fora de joc. Abdelkarim. S'ha precipitat una miqueta en la desmarcada, s'ha posat per davant de la pilota, diria, i fins i tot això li ha perjudicat, l'ha incomodat la rematada, que ha hagut de rematar amb l'esquerra i la ve amb la pilota per darrere del cos.
13: Doncs una oportunitat que en qualsevol cas tampoc, en cas d'haver acabat dins la porteria, no hauria valgut perquè el gol s'hauria anul·lat pel fora de joc, crec que clar, d'Abdelkarim, després de rebre la passada, l'assistència des de l'esquerra de Rafinha.
2: Ara que parlaves d'experiències inoblidables, Ricard, una altra de les experiències inoblidables per una persona és debutar amb el primer equip del Barça, encara que sigui en un partit amistós. I hi ha una persona avui a la llotja que li té especial estima a l'Al-Ahli perquè el 2007 hi va debutar. És Bojan Krkić, que se'n va anar a jugar juntament amb la resta de l'equip un amistós per celebrar el centenari de l'Al-Ahli l'any 2007. Allà va debutar i, a més, va debutar amb un gol. Eren gols de Bojan, de Saviola i dos de top.
3: Va guanyar el Barça 0-4 en aquest 2007, no, Mireia, dia que debutava, sí. Bojan, com bé expliques.
13: Rep la pilota a la frontal de l'àrea, Rafinha carrega la cama, xuta fora!
0: El xut més perillós, aquest sí que anava ben enverinat.
14: De ben poc, ha marxat a la dreta de la porteria, però ben poc.
13: I a més ho ha fet des de força lluny, bastant més enllà de la corona de l'àrea.
14: Un impacte força interior, no ha buscat l'empenya, jo crec que ha picat una miqueta amb l'interior, però li ha corregut molt la pilota, Rafinha.
0: I tanco la batalleta, que són els veterans d'Aigua Freda, que no sé per què relacionen amb el Tona, des d'aquí una salutació.
6: El partit no era Aigua Freda.
0: Sí, però els veterans no són d'Aigua Freda?
6: Diria que són els de Tona.
0: Ah, sí? Bueno, doncs els de Tona. Escolta'm, doncs felicitem els de Tona i els d'Aigua Freda.
6: Sí, perquè si han fet el merder...
13: I de pas els de Ceba.
0: No, però és que si juguem cada any. Vull dir, el que passa és que no els hi pregunto mai d'on són, sé que són d'allà, i ja està. I el Xavi Torres és el nostre seleccionador.
13: La pilota la recupera l'Al-Ahly després d'un intent atacant per part de Lamine Yamal. Se l'endú Marwan Atia. Atia l'envia a l'espai buscant la presència de Bendaggia. L'avantatge, però, és per el porter del Barça, per Joan Garcia, que l'envia cap a la zona defensiva de l'Al-Ahly. Empat a 0 al minut 24 de la primera meitat. Som al Gamper, som a la TDT, som a Catalunya Ràdio. De moment, sense gols, tot i que el Barça ha anat vorejant cada cop amb més insistència l'àrea i la porteria rival. Toca la pilota Fouad, al lateral esquerre de l'Al-Ahly. L'envia cap a la zona del mig del camp perquè la baixi Balde. La recupera, per tant, el Barça amb el pit. Balde la torna a controlar. Se'n va cap a zona defensiva i la juga ja en horitzontal per un dels centrals d'avui, Jules Koundé, que torna a ocupar aquesta posició.
0: Bé, l'Al-Ahly que encara resisteix defensivament, el Barça que va agafant ritme a la circulació, Rafinha probablement el jugador més actiu al davant i fa goig veure al mig camp Marc Bernal, Xavi Espart, Fermín,
13: Xavi Espart, d'on és, Mireia?
2: De Vilassar de Mar.
13: Havia jugat al Camp Nou? La temporada que passada no s'hi va debutar. Pilota que s'endú al davanter centre de l'Al-Ahly. L'obre cap a la banda esquerra. I arriba Ben Charki, però ho ha fet quan la pilota havia sortit per la línia lateral i, per tant, serà servei de banda favorable al Barça.
3: Sí que havia jugat al Camp Nou la temporada passada. Va jugar un partit de titular, després va sortir-ne 5, però sí que en va jugar contra el Sevilla, va jugar al Camp Nou, per exemple.
2: Contra el Rayo, també.
3: Ah, que va ser quan va ser titular i va jugar els 90 minuts, de fet.
13: Xavi Espart va jugar 90 minuts amb el Barça. Devia fer-ho de lateral, dret?
0: Sí, sempre de lateral fins ara, excepte el partit de l'altre dia de pretemporada a Basilea, i aquests minuts en aquesta posició de la segona alçada, on té molta responsabilitat en el ritme del joc, molta participació.
13: Aquest és aquell jugador que Hansi Flick va arribar a comparar amb Philipp Lahm. Mira, roba la pilota, precisament. Xavi Espart fa picar-la, salta Abdelkarim, atrapa el porter.
0: És molt intel·ligent, com deia el Xavi. Sap interpretar totes les accions, amb pilota, sense pilota, quan ha de saltar la pressió, quan ha d'estirar, quan ha de buscar una passada al peu, quan ha de buscar una passada en profunditat. Té una lectura amb un natural de les accions rapidíssima.
14: I té bon xut, ara s'ha atrevit a xutar perquè té bon xut i ha fet més d'un gol al filial des de fora de l'àrea.
13: Recupera la pilota del Barça, ho ha fet Marc Bernal, l'ha cedit cap a Rafinha, juga enrere el brasiler. La toca Gerard Martín, la deixa a l'alçada de la divisòria del cercle central per Koundé, que ja la desplaça cap a la banda dreta perquè sigui Lamine Yamal qui ho provi. Juguen curt cap a Eric García, aquest la torna entre línies per Fermín, que l'ha acabat perdent després d'intentar una jugada molt difícil. Baixa la pilota Benjdida, la toca per Coca, intenta endur-se-la Bencharki, a l'extrem marroquí, ataca, la cedeix a l'espai perquè sigui Taher qui la remeni a l'interior de l'àrea, apareix en tasques defensives, Rafinha, que força el servei de porteria, reclama corna Bencharki, l'àrbitre, però diu que no, que l'ha tocat el jugador de l'Al-Ahly, per tant serà pilota per...
0: Però el retorn de Rafinha és meritori, el 28 d'un partit d'estiu de pretemporada al Gamper, també exerceix de capità, no?
5: La primera acció que ha fet la primera acció que ha fet Rafinha al partit ha estat una pressió d'una altíssima intensitat que ha creat molt atenció, realment, la primera.
13: Ha saltat les alarmes de l'escàner. Pilota per Lamine Yamal, fora de joc ara del 10 del Barça, assenyalat per l'assistent de l'atac blaugrana. 0-0, 28 de la primera.
2: Dic, d'aquell partit del 2007 allà a Egipte contra l'Ahli, més enllà de Deco i de Boyan, que eren a la gespa, avui també hi ha dos protagonistes a la llotja. Hi ha Silvinho i hi ha Saviola.
13: Silvinho és a la llotja avui?
2: Sí.
13: Silvinho és el seleccionador albanès.
14: Ja no, va deixar. Ja no.
0: Ah, ho ha deixat, eh?
14: Sí, estava esperant algun equip.
0: Ah, és veritat que el vas entrevistar pel
14: Mundial,
0: no? Mundial,
14: sí.
13: Toca la pilota a Lamine Yamal, l'envia a la banda dreta per Eric García, la torna a tocar per Lamine Yamal, la torna a tocar per Eric García. Tot això al costat dret de l'atac blaugrana, jugant enrere cap a Koundé. 0-0, 28, primera meitat, domina el Barça, però no acaba de fer el bolet.
0: Resisteix el gol, eh?
13: Toca la pilota, Rafinha molt bé, ara. Cap a Balde, Balde a l'interior de l'àrea, fa l'assistència, cap del Karim, gol! L'ha marcat Abdelkarim, el davanter centre egipci, que demana disculpes, que no ho celebra perquè li ha fet un gol, el seu primer gol amb el primer equip del Barça al Camp Nou contra un equip que coneix molt bé, l'equip d'on va sortir, i gairebé amb vergonya, gairebé amb timidesa, gairebé amb certa recança, Abdelkarim celebra de forma íntima, molt profunda, aquest gol amb el que s'estrena al Camp Nou, no pas en la pretemporada, ja l'havien vist marcar. Abdelkarim ha fet el que sap fer, rematar com a nou, una passada molt bona de Balde, minut 29, gairebé mitja hora de joc de la primera meitat, marca Hamza Abdelkarim, Barça 1, l'Ahli 0.
0: Un professional de la posició de davanter centre, quin projecte de davanter té el Barça només amb 18 anys, molt bona passada de Rafinha a l'espai, a l'esquena del lateral per Balde, que apareix en el moment just, aixeca molt bé el cap Balde, no té pressa, té pausa a la línia de fals i sempre apareix el moviment del nou al primer pal, la diagonal al primer pal d'Abdelkarim, ràpida, guanyant l'espai amb aquest cos que té, que li permet tenir un espai d'avantatge, es presenta al primer pal molt còmode per rebre la passada de Balde i rematar amb l'interès interior del peu esquerre, el primer pal, un altre gol d'Abdelkarim, un altre moviment de nou d'Abdelkarim i molt bé Balde a la banda esquerra.
2: El quart gol d'Abdelkarim aquesta pretemporada és el màxim golejador d'aquest inici de temporada no oficial encara del Barça, justament en el moment en què hi ha aquesta pausa d'hidratació, el termòmetre marca 31 graus aquí a la ciutat de Barcelona, alguns jugadors se'ls ha vist molt cansats, bevent molta aigua, fins i tot aigua també per sobre, en el moment en què també estan en una rotllana, al mig hi ha Hansi Flick, també hi ha Marcus Sorg una mica en darrere i Arnau Blanco fent d'intèrpret, entenc, perquè va ensenyant la tauleta. Flick ara parla amb Balde, també abans ha parlat amb Xavi Espart i amb Koundé. Està assenyalant alguna zona del camp amb Balde i amb Koundé, amb tots dos. Els jugadors mentre estan beuen aigua.
14: En la jugada del gol és molt destacable l'arrencada de Hamza Abdelkarim per aconseguir la posició per rematar. Ja veu que la jugada acabarà a la línia de fons amb Balde i arrenca i li treu 2 metres fàcilment a Gasar, al central de l'Al-Ahli, per rematar primer toc amb l'esquerra, que és la seva cama bona, a prop de l'escaire.
0: Tothom té records del Gamper de petit, de venir aquí, de recordar aquella experiència, com les experiències que us presenta CaixaBank Experience, experiències exclusives del món de l'esport, que són inoblidables. Només per ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience, mai no l'oblides. I el Barça que ha fet el primer gol per tenir avantatge amb aquest moviment de davanter centre del Karim. Eh?
13: Quina bona pinta que té aquest jugador.
5: Ni un somriure en la celebració. Ni un detallet.
13: Fins i tot afectat. Gairebé diria.
5: Ha sorprès fins i tot.
0: Perquè ell es va formar en aquest club, no?
5: Sí. Però esperes dir que sigui un detall amb els companys.
14: Estava pendent sobretot de demanar perdó per fer gol.
0: És que els drets televisius de Egipte, jo crec que cada cop ha agafat més força. No ha tingut gaire oposició, tampoc, en la diagonal.
5: Li ha agafat l'esquena al central.
0: No ha reaccionat al central.
13: Falta ara sobre Fermín a Camp Laurent, una falta comesa per Marabona, Tia, i demana disculpes als jugadors de l'Ahli. Ara s'encara
4: Eric García, amb el judó que ha fet la falta, li reclama o li diu, no, sigui, no pots fer una falta tan dura en un partit amistós. L'Al-Ahli també debuta a la Lliga diumenge, pràcticament a la mateixa hora que el Barça. Estarem pendents, m'imagino, Bernat Coll, en futbol internacional.
5: Contra l'Enpi.
4: Sí, sí.
5: Empira. Diu a casa, recordem que la Lliga Egípcia és només una volta, diguem-ne, és una Lliga matriu que després se separa amb la fase de títol i la fase de descens. És una Lliga amb pocs partits.
4: Va, pilota la juga Koundé, tocant la capa a Gerard Martín. Gerard Martín, encara que amb l'Aurana, pressionat per Taher, la juga a la banda esquerra per Valde, l'assistent del gol de Belkarim.
1: Començarà a haver-hi escalfament de futbolistes perquè normalment, bé, ara parlo de memòria, ja ho miraràs, Laura, hi ha 11 canvis al descans.
4: Arriba la pilota a Lamine Yamal, la seva passada però ha estat interceptada per un dels centrals.
1: Subtil, amb l'exterior molt dolça, però encara, això, el que dèiem, encara no té la precisió activada de Lamine Yamal, una mica rovellada encara de l'estiu. Dic que no recordo si el Gamp per el descans ja venien els 11 canvis o els 10, si mantenia el porter, o si s'anaven fent progressivament els últims anys.
3: Ho mirem.
4: Jugant el Barça, que guanya per 1-0, minut 34 de la primera meitat. El gol l'ha fet aquest davanter jove, egipci, que es diu Hamza Abdelkarim, i que amb aquest gol, si és que no ho era ja, deu ser el màxim golejador de la pretemporada.
2: Sí, sí, amb 4 gols.
4: 4 gols en... què? 4 partits i mig.
5: Bé, sí, 5 partits, no? Participat sí, en tots.
4: Però el que passa que amb el Udinese i el Nottingham eren...
5: com una part.
4: Una part cada
2: sí,
4: un, no?
2: Sí, exacte.
4: Juga la pilota l'Al-Ahli.
1: Quan s'escalfen ara, Mireia?
4: Mira, compte que recupera la pilota Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, després una errada del porter, continua encara Lamine, se'n va amb la pilota controlada, la toca enrere per Bernal, prova el xut Bernal, arriba el refús a Rafinha, intenta fer l'assistència cap a la banda esquerra per Fermín, Fermín retalla, xuta Fermín, a punt de salvar-la, atenció Xavi Espar, no! L'ha acabat allunyant la defensa, Xavi Espar ho ha vist tan fàcil,
14: ha vist
4: tota la porteria per ell,
14: ha
4: dit,
14: que la preparo,
4: que xuto, i amb tot això, amb tota aquesta estona que ha pensat, ha pogut donar-li temps de reacció al defensa de l'Al-Ahli, que s'ha llançat a terra i ha acabat enviant la pilota a corna.
1: Ha tingut moltes fases l'acció, perquè recupera Lamine Yamal gairebé per rematar i comença a fer driblings cap enrere. La jugada, xut de Marc Bernal, el refús per Rafinha, agafa un bon control i pot rebentar, s'ho repensa i recicla la jugada. Apareix Fermín, que fa una acció magnífica.
4: Quina
1: la línia
4: que mereixia
1: de fons.
4: Acabar,
1: Sí, el retall cap a dintre, amb molt poc espai, deixa enrere el defensa, salva Chauvet i el segon pal apareix Xavi Espar, que, com diem, ho veu tan clar, ve de cara amb l'interior, que diu, bé, no he de precisar gaire, i apareix un defensa que s'hi llença molt bé, Fuad, per evitar el gol.
14: Tercer corner per Barça.
4: S'ha fet mal un jugador de l'Al-Ahli.
2: Sí, han hagut d'entrar les assistències mèdiques, però que d'aquí no res es tornarà a prendre el joc.
4: Crec, Carles, que finalment no serà corna, perquè la pilota refusada per el defensa de l'Al-Ahli ha sortit per la línia lateral. Per tant, és out, pots eliminar aquest corna.
3: I, Ricard, els últims Gampers, almenys amb Flick, no hi havia gaires canvis al descans, però, per exemple, si anem al Gamper del 2022, allà sí que hi van haver fins a 7 canvis al descans.
1: Però amb Flick no, eh?
3: Amb Flick no. La temporada passada van ser contra el Como 2 canvis, però no.
2: Doncs mira, precisament són 7 els jugadors que s'escalfen ara mateix.
1: Veurem si són tots al descans. Pot ser que estiguem sentint càntics de Rafinha capitán? Ho dic perquè aquest...
14: A mi m'ho ha semblat, sí.
1: Que
14: normalment és el que acompanya marxa ja o vés-te'n ja.
1: La campanya, Bernat? La campanya. Vull dir que ja no...
4: Té adeptes. Pilota per Valde. Valde a l'interior de l'àrea, prova a fer la centrada. Ha tapat Hani. La pilota se'n va per la banda... al costat del corna, serà servei de banda. Out, favorable al Barça. 37 de la primera meitat. Barça 1, Al-Ahli 0. Ha marcat Abdelkarim al minut 29. Transformant el primer pal, una rematada després de cessió de Valde. Ara Abdelkarim protegia, li ha sortit el pas El Ghazar. Ha tocat la pilota al defensa de l'Al-Ahli i ara sí ha provocat un nou corna favorable al Barça.
14: El tercer.
4: Tercer corna, aquest que és des de l'esquerra, el picarà novament Fermín.
7: I acabem de veure que el jugador que ha sortit perquè ha estat atès no ha entrat fins un minut després de que el joc s'ha reprès.
1: A aquest minut...
13: Compta Lamine Yamal, la deixa per el Belkarim, atrapa la pilota al porter.
1: És clavat, Marc, aquest minut?
7: Sí, és, a partir, és a dir, és quan s'aturi quan s'aturi el joc després d'un minut de temps real des de que es posa en joc la pilota.
1: D'acord, o sigui, al moment que es reprèn el joc, un minut clavat, eh?
7: Sí.
1: I qui ho calcula, això?
7: Normalment l'àrbitre o els assistents o quart àrbitre també el poden ajudar, però normalment al final l'àrbitre veu que el joc es reprèn el 38, el 37-32.
1: Mira el cronòmetre, i... però clar, això mentre xiules i mentre s'es pendent del joc podria ser que no, que se't pugui
7: passar.
1: Per
7: això el tard aquest que ha fet el CTA diu que els àrbitres assistents poden ajudar en aquest
1: primer. Em
7: sembla una
1: bona decisió, perquè clar, cada cop tenen més feina, han de comptar segons, un minut el que ha marxat.
14: A més, estan connectats
7: per això.
14: Els auriculars.
7: Com que teòricament l'àrbitre és qui porta la funció del partit, o qui dirigeix el partit, el que passa que ja pot especificar que el poden ajudar.
1: D'acord.
13: Atenció, la pilota que prova de controlar Taher, banda esquerra de l'atac de l'Al Ahly, la deixa per Coca, obertura cap a la banda dreta, Zizo intenta fer la passada, ha tallat bé Eric García, recuperarà Lamine Yamal, s'endú la pilota amb una ruleta fantàstica, continua encara Lamine Yamal, creua la divisòria, s'ha quedat sense benzina, li pren la pilota Tia.
1: Sí, no ha tingut un altre canvi de marxa, frenat.
13: S'ha de dir que Lamine Yamal, jo crec que no sé ni si fa una setmana que està entrenant.
14: No deu una setmana, no? Va tornar a línia, crec que va ser la setmana passada.
1: Sí, està clarament en una fase de rodatge.
3: Per cert, a Egipte sí que estan podent seguir aquest partit a la televisió amb un canal d'allà que es diu On Sport. On Sport.
13: Pilota de Valde per Rafinha. Rafinha a la mitja volta l'enviava per Fermín. Ha tapat a última instància un defensa de l'Al Ahly. Tenim catalans veient el partit a Egipte o...
2: Mira, pensava que anaves a preguntar si hi hauria el dual de la TDT a la televisió d'Egipte.
13: No hem fet la gestió, no, Xavi?
14: No.
13: On Sport?
14: No.
1: Algú de vacances segur que hi ha.
3: Si hi ha algun oient que es manifesti.
13: Toca la pilota a Tia, l'obre la banda esquerra, la rep Taher. Taher envia la pilota a la zona ampla del terreny de joc perquè la remeni Zizo. Zizo cap a Ben Charki. A la dreta apareix Hani. Hani, que és el lateral, ara en posicions ofensives, combinant novament amb Ben Charki. Pilota enrere cap a Coca. Passada cap a la zona del cercle central perquè sigui a Tia. Ara són uns instants de cert control de la pilota per part de l'Al Ahly.
1: Quan puguis, Mireia, em reconeixes els 7 jugadors que s'escalfen, sisplau?
2: Sí, mira, són Adeyemi, Gordon, Olmo, Cortés, Brian Fariñas, Orian Goren i Jordi Pasquet.
1: Aquests són els 7 candidats per aixer a la segona part.
13: Al minut 41, ara mateix aquesta primera meitat, amb pausa d'hidratació, per tant, com a mínim s'hauran d'afegir un parell de minuts. 1-0 guanya el Barça, el gol l'ha fet un egipci, Abdelkarim. Però no en pròpia porta, un egipci que juga al Barça, és un futbolista jove que veurem si aquesta temporada, després d'aquesta bona pretemporada, té oportunitat de continuar durant uns quants partits amb el primer equip. La pilota la juga el Barça, Eric García. La toca per Marc Bernal, Bernal per Fermín. Fermín la controla a l'interior de l'àrea. Ha tallat Gazar, un dels centrals, que allunya la pilota amb la cama esquerra cap a la zona del mig del camp perquè la controli Jules Koundé. Se l'enduc Koundé, l'aguanta davant de dos jugadors. La manté, continua encara Koundé. Pilota que finalment acaba enduent-se amb comoditat. El jugador francès avui fent de central.
1: Poca exigència, oi, per l'examen de Koundé?
14: Molt poca.
1: No podrem treure gaire conclusions.
14: Deu estar content, Koundé, per jugar en la posició que considera més natural, però sí. Vaja, no sé si és bona notícia per ell.
1: Té una mica una dèria amb això del central, perquè ja ha convertit en lateral dret titular de la selecció francesa. Lateral dret titular del Barça. Quina necessitat tens de voler jugar de centrals?
13: Però que ho ha dit un altre cop, això? O ha fet alguna declaració?
1: Jo he sentit soroll de fons sobre això. No sé exactament si és soroll net, però perquè ja arriba un moment que no saps ben bé on sents les coses, però vaja.
13: I Espar envia la pilota a l'interior de l'àrea. Atenció a la caiguda de Rafinha, que l'àrbitre castiga en penal. Xavi Espar aixecant la pilota, buscant l'arribada de Rafinha. En diagonal, quedava sense pràcticament angle ni per reixutar. De fet, quedava d'esquena a porteria, però ha notat l'alè d'un defensa de l'Al-Ahli per darrere.
1: Ha estat molt llest, Rafinha, perquè
13: ha caigut i l'àrbitre ha xiulat penal.
1: Recupera la pilota al central, però Val és lent, i com Rafinha ve amb la inèrcia de la carrera, es posa ràpidament entre ell i la pilota, i el central xuta el peu de Rafinha.
14: És com és similar, no, no és igual, al penal que li van fer a la Minya Maldini a la semifinal del Mundial. O sigui, el defensa no veu què té al darrere.
5: És Riad.
14: Rafinha s'anticipa i el defensa
1: molt
14: intacte.
1: Molt lent, Riad.
13: Doncs tot i les protestes dels jugadors de l'Al-Ahli...
14: I qui el pica?
13: Rafinha mateix. Rafinha té la pilota...
14: Home, no sé si és significatiu, però Rafinha i Lamin són al camp i qui xuta és Rafinha.
5: Ja va passar la temporada passada, diria, en un partit.
13: Rafinha està discutint amb els jugadors de l'Al-Ahli, com volem dir, escolta'm, però... m'ha picat el peu.
1: I Rafinha, capità.
7: Però potser no és la típica d'agafa la pilota i al final...
1: Sí, me l'han fet a mi, no?
13: Atenció al penal que picarà Rafinha.
1: Rafinha,
13: 43. 43 de la primera meitat. Guanya el Barça 1-0. Oportunitat per fer el segon. Rafinha, mans a la cintura. Braçalet de capità, el braç esquerre. Amb l'esquerra també xutarà. Amb la cama, evidentment. Mirant fixament cap al seu objectiu. Té l'ordre de l'àrbitre. Rafinha, passes curtes, xuta. Rafinha, gol! Tot i que el porter ha encertat la trajectòria de la pilota, el xut ajustat i fort de Rafinha ha permès al Barça marcar el segon de la nit. Marca el capità Rafinha, el jugador que ha forçat el penal, transforma també la pena màxima. Minut 44 de la primera meitat, gol del capità, gol de Rafinha, Barça 2, Al-Ahli 0.
1: Rafinha no només és el primer capità, sinó que serà el primer xutador de penals del Barça, i per tant ell decidirà quan li concedeix a la Lamine Yamal, que segur que li concedeix, però d'aquesta manera també assumeix aquesta jerarquia des de l'inici. Un excel·lent xutador de penals, molt com bo. Ha demostrat, perquè Xavier li ha aguantat molt bé, però el xut és sec, molt ajustat al pal, malgrat que l'aproximació és molt lenta.
14: Li corre molt la pilota, Rafinha, en aquest impacte. És un impacte interior.
1: No necessita ni carrera prèvia.
14: Entre pal i ferro, el porter no té temps d'arribar allà baix.
1: Gairebé fa dues passes, vull dir que és una aproximació d'aquestes que algú a vegades li genera inquietud, però el colpeig, l'impacte, com diu el Xavi, li corre la pilota i Xavier, que s'estira bé, no pot evitar el gol. Rafinha, un dels destacats de la primera part.
2: I que ja havia fet un gol també contra el Nottingham Forest. És el segon gol de Rafinha aquesta pretemporada, que ho ha celebrat fent un salt. Després també amb Lamin i la seva ja també tradicional celebració, xocant les mans, alçant els braços i mirant cap avall. I després la seva més particular cap al seu fill, en el moment també que s'anunciaven el temps afegit. 3 minuts afegit a aquesta primera meitat.
13: Doncs em sembla que si l'elecció és aquesta, és encertada, Ricard, perquè em sembla que és un xutador que dona moltes garanties.
7: La temporada passada no em va fallar cap.
14: No, és que no falla cap des del 2017 o 18 quan jugava a Portugal.
5: I em va marcar 3 amb la Minso a la gespa ja la temporada passada.
13: Gran xutador de penals, Rafinha, avui ho ha demostrat. Estic veient un Rafinha motivat, això del braçalet crec que li senta bé. Se'l veu també amb bona forma física, a veure si les lesions que la temporada passada tant el van castigar el respecten. I permeten veure el Rafinha de fa dues temporades, que va ser possiblement el jugador clau de l'equip.
1: La temporada passada va patir molt amb les lesions durant l'any, però recordem el Mundial, que se'l va perdre també el primer o el segon partit per una lesió muscular. Bé, tu, Bernat, ja ets client de CaixaBank, però només amb la possibilitat de ser client accedeixes a aquestes experiències exclusives del món de l'esport que t'ofereix CaixaBank Experience. Tens 1000 avantatges. Pots accedir a sortejos, a prebendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut relacionat amb l'entreteniment i l'esport. Només has de buscar @experience CaixaBank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix. Mai no oblides una experience.
13: L'experience al Camp Nou ha estat el xut, jo diria que el primer entre els tres pals de l'equip egipci.
14: Correcte.
13: El que ha aturat fàcilment Joan Garcia. Xut crec que ha estat, no sé si d'en Charqui o de Taer. Ara és quan em dieu que és cap dels dos. El 7, el 17...
5: Ara, quan hi veia de repetició...
2: Mira, el 7 és Taer i el 17 és Ben Charqui. Vull dir, tampoc et puc ajudar.
13: Aquí arribo, sí. La pilota a la banda esquerra, la té Siso. Siso davant Koundé, guanya el Barça 2-0, gols d'Abdelkarim i de Rafinha. S'afegiran, per cert, 3 minuts, arribarem al 48. La pilota la remena l'equip egipci, l'Al-Ahli. Zona ampla, encara lluny de l'àrea del Barça. La té Coca, la juga cap a Àtia. Apareix el central Gasar, pilota a la banda esquerra per Benchark, intenta superar rivals, combina bé amb Àtia, se l'endú novament Benchark, és a l'interior de l'àrea, prova el xut, fora! La pilota ha sortit fora i l'àrbitre aprofita aquest moment, 48 de la primera meitat, per assenyalar final de la primera meitat. Alguns jugadors egipcis que s'agenollen a terra fent algun tipus de gest de caire, evidentment religiós, d'agraïment. Suposo que per haver disputat aquesta primera part i no haver patit cap lesió, els jugadors es disposen a anar cap a vestidors. Guanya el Barça 2-0, han marcat Abdelkarim i Rafinha.
2: I Fermín i Flick, que fa la sensació que per un moment se'ls ha oblidat que això és un amistós, i estan molt, molt, molt empipats. Tots dos, un amb l'àrbitre. De fet, mira, ara Flick se'n va a parlar amb l'àrbitre i amb els dos assistents. Flick porta estona queixant-se a l'àrbitre assistent i al quart àrbitre, i Fermín, abans de marxar, també li ha dit a un de...
1: Però què deu ser? Perquè ha de ser una cosa molt...
14: La Mins estava queixant a l'àrbitre, també de manera molt, molt, molt crua.
15: Per una agafada,
14: per una agafada del pantaló que li han fet a la banda dreta.
2: Doncs mira, Flick en el quart àrbitre just li estava com fent el gest d'estirada de pantaló, per tant,
14: sí,
2: segur que
14: deu ser aquesta acció. Era molt clara, l'assistent, és difícil que no vegi aquesta acció.
2: I Fermín li feia un número amb la mà, no sé si li ha fet com dos, com si

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Com estàs? Ben tornat.
1: Ah, gràcies, i igualment, amb ganes de futbol, lògicament.
0: I amb calor o no?
1: El que estem suant avui aquí, no sé si té precedents, però vaja, dubto que la gespa suïn gaire més que l'agradaria. Quina xafogó, mare de Déu.
0: Com has vist la primera part?
1: Bé, en progressió. M'ha fet la sensació que al principi del partit corresponia a un ritme molt de... Vaja, i al final bastant també, però... Trobo que és un ritme molt de principi de pretemporada, però és que, clar, hi ha molts jugadors de l'equip que, com dèieu, fa una setmana que s'entrenen. I a poc a poc l'equip s'ha anat entonant, s'ha anat embalant i a poc a poc ha anat imposant la superioritat que vaja ja. Això ja li suposàvem, vull dir que el marcador no té més història, però si no veiem que l'equip agafa ritme, que va trobant precisió, i alguns futbolistes, com és el cas de Lamine, que se li nota molt que està lluny de la seva millor versió, com és normal, però vaja, tampoc Caspar va treure grans conclusions competitives del partit d'avui, tenint en compte el rival, i això sí, pensant que d'aquí 4 dies ja tens un partit de Lliga, i que jo tinc curiositat per veure el nivell competitiu de l'equip, tenint en compte que Flick ja ens ha avisat que el 100% l'equip no el veurem gairebé fins a l'octubre.
0: T'ha agradat algú en especial? Et crida l'atenció? Creus que Xavi Aspar pot tenir continuïtat aquí en aquesta posició al mig camp mentre Pedri no estigui bé?
1: Clar, desconec per quan en té Pedri per estar bé. Mentrestant és possible que sí, perquè no hi és Pedri, no hi és De Jong. El que sí que se'm fa més difícil d'imaginar-lo jugant amb regularitat aquí quan hi siguin tots, quan ja hi sigui Rodri, etc. En canvi, com a lateral, tenint en compte que encara no sabem exactament què vol Flick de Koundé, si és que l'acabarà fixant com a central, jo com a lateral Eusebio, i els més vells m'entendran, jo el veig claríssim. És a dir, per partits on creguis, sobretot aquí al Camp Nou, on creguis que l'amenaça del rival és relativa, vaja, a mi em sembla un jugador superdotat per entendre el ritme i les eleccions del joc, com comentàveu abans amb el Xavi. Jo el veig més de lateral ocasional que no com a migcampista, tot i que és evident que ell és migcampista.
0: I Koundé central?
1: No ho sé, noi. Clar, fa tant de... Jo és que ara tinc gravat que les últimes vegades que havia vist Koundé de central veiem les empanades més grans de Koundé, i és dir molt perquè de lateral n'ha tingut unes quantes. No ho sé, clar, amb el partit d'avui és impossible de dir. A mi no em sembla malament, ara t'escoltava, que és lateral titular a França, lateral titular aquí. Jo puc comprendre que si el jugador ell creu que és central i gaudeix més del joc jugant com a central, puc entendre que ho reclami, que no sé si és el cas. Ara, si serà el millor o no per l'equip, això ja ho ha de dir Flick. És veritat que de centrals no anirem sobrats, fa l'efecte, i encara menys si Eric ha de ser el lateral dret titular.
0: Ara poden aparèixer Gordon, Adeyemi, altres futbolistes. Abans de veure'ls, hem vist Abdelkarim. Tu quin rol creus que pot tenir la plantilla?
1: Mira, l'altre dia me'l mirava el triangular d'Udine i coincideixo bastant amb el que comentaves a la prèvia, que com que no tens un nou pur, jo crec que pot tenir espai. El que passa és que també em passa com amb Xavi Aspar. Tu has fitxat Gordon, que en teoria, pel que vam veure l'altre dia, Flick, en l'ordre de nous d'emergència, prefereix Rafinha que Gordon, o això vaig entendre en la primera ocasió sense nou. Clar, si tens tants jugadors, tants davanters, que en principi hi haurà castanyes per jugar al davant, si és que a més acaba arribant un nou, no sé si Flick preferirà tenir com a recurs un nou d'ofici, vaja, un nou pur com Hamza, o si preferirà com a recurs, per exemple, Gordon, com feia en Ferran, per exemple. És el dubte. Jo crec que el nano, per l'edat que té i pel que està ensenyant, fa una pinta excel·lent. A mi em fa bona pinta, com a tu.
0: Doncs el primer efecte a costa de la temporada. Torna a parlar quan acabi el partit, a veure la segona part que veiem.
1: Escolta, no puc esperar fins al tercer temps. No ets rodrista?
0: Ostres, el Jordi ha vingut preocupat quan ha sentit...
1: No, clar, és que quasi caic de la moto, perquè la inquisició del Bernat m'ha fet pensar que no.
0: Deu haver estat

0: el to que he comunicat, perquè el Xavi també m'ha fet la pregunta. Bé, ho deixem per
1: després. D'acord, d'acord, mantinguem l'expectativa, però estic amoïnadíssim, eh?
0: Estàs amoïnadíssim.
1: Sí, sí.
0: Tu estàs entusiasmat?
1: No, va, jo ja, venint cap aquí ja he passat per Canaletes.
0: O sigui, sí, eh?
1: No, no, molt, molt.
0: Que bé.
1: Sembla un salt de qualitat descomunal.
0: Que bé, que bé. Bé, doncs, després, si vols, ho rematem. Avui no el veurem.
1: Ah, no, això no, però vaja, no hi ha pressa.
0: Adéu.
1: Fins ara.
2: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
3: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
4: Les notícies.
5: L'Eloi Barrera ens porta avui els titulars d'última hora. Bona nit, Eloi.
6: Què tal? Bona nit. Doncs us expliquem que continua la polèmica sobre els menors no acompanyats que viuen a Ceuta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viatjat fins a aquesta ciutat autònoma i ha insistit que s'han d'expulsar immediatament cap al Marroc tots els menors migrants que són a Ceuta des de finals de juliol, que no els volen territori espanyol. Vaja.
7: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo. Incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio.
6: El govern espanyol respon que no pot expulsar en bloc tots els menors migrants de Ceuta, que la llei no ho permet i que en tot cas s'ha de mirar cas per cas. De moment, la Moncloa anuncia que traslladaran cap a la península unes 500 nenes i noies menors que encara viuen als carrers de Ceuta. I es porta una notícia important també d'aquesta tarda. Les empreses farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat una vacuna contra el melanoma. Diuen que totes les proves que han fet fins ara han aconseguit frenar aquest càncer de pell, dilatar la metàstasi i reduir el risc de recaiguda o de mort en pacients que tenen melanoma avançat. De moment, la vacuna està en fase d'assaig, no es pot comercialitzar, però els resultats són tan bons que han disparat les accions d'aquestes farmacèutiques a la borsa. Aquí, a casa nostra, el govern vol reactivar el projecte d'un eix transversal ferroviari. Seria un tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, que passaria per Igualada, Martorell i el Vallès. De moment, la Generalitat hi posa 1 milió d'euros per dissenyar el projecte, per dibuixar el traçat, analitzar viabilitat i fer estudis ambientals, però de moment encara no hi ha calendari. I pels que hagin vingut a veure el Gamper al Camp Nou, els que hagin vingut des del sud, segurament s'hauran trobat problemes a l'autopista AP7 o a la línia R4 de Rodalies de Renfe. Resulta que aquesta tarda s'ha incendiat un camió a Gelida, a l'Alt Penedès, i això ha obligat a tallar totalment tant l'autopista com la línia de tren. Un cacau important aquesta tarda, hem arrossegat cues i problemes, però ara hem de dir que ja està tot reobert i la circulació s'ha normalitzat, tant a l'autopista com als trens.
5: Gràcies, Eloi.
6: Fins ara.
4: Els titulars.
8: Aquesta nit hi ha jornada futbolística a la Lliga Espanyola, al Metropolitano, a punt de començar.
5: L'Atlètic de Madrid-Màlaga, de moment, homenatge als campions del món al Metropolitano.
8: A la Champions es tanca l'anada de l'última fase d'accés, on destaquem al minut 6...
5: El NEC Nijmegen 0, Bodoglim 0.
8: En tennis avui s'ha disputat els vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati.
5: I en dobles, victòria de Marcel Granollers i Horacio Ceballos, han superat l'estatunidenc Austin Krajicek i el croat Nikola Mektić, i s'han classificat així pels quarts de final. I en individual, victòria de Kovoli davant Hodar per 2-16-1.
8: I un últim apunt que acabem de conèixer, Laura.
5: Sí, la Lliga F es podrà continuar veient aquesta temporada per DAZN i per Radio Televisió Espanyola.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Ei, com va? Com et dius?
10: Tenim un nom que el sap tothom.
9: Però d'on surts tu?
10: Tant se val d'on venim, si del sud...
9: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
10: Ara estem d'acord, estem d'acord.
9: Sí, i una estrella ens agermana.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
5: Llegim els comentaris, opinions d'aquesta primera part dels oients. Ens diuen, en Fermín el veig despistat, es nota que li falta rodatge mundialista. Sobre Rafinha ens diuen que és molt més efectiu que Lamin, opina un oient. I sobre el gol de Hamza Abdelkarim diuen gol del faraó Kit. També Bernat Soler, volies que llegíssim també alguna crítica? Doncs un oient ens ha dit que no fem tants comentaris aliens al partit, que a vegades distraiem una miqueta, i un altre afegeix que a vegades divaguem un pèl massa amb alguna cosa personal. I d'altres...
0: Un clàssic, aquest ja sé.
5: Sí,
0: que és,
5: clàssic a la TDT. I d'altres...
0: Un clàssic de la TDT, però expliquem que és el Gamper i que per això potser a vegades ens estirem una mica. Intentarem moderar-ho.
5: Molt bé, i amb el Gamper d'altres ens diuen que s'alegren perquè haguem tornat. Diuen, la millor notícia de l'estiu, em doneu vida. Moltes gràcies. El laboratori.
0: Carles, què destaquem de la primera part?
12: Doncs mira, per dir-li a l'oient que ha escrit que Fermín és el jugador que més pilotes ha perdut, n'ha perdut 6, n'ha recuperat una de les 35 intervencions. Doncs això, una passada mèrit, veu una malament, una pilota recuperada, 6 pilotes perdudes. El següent amb pilotes perdudes és Lamin, però és evident que és el seu joc. Vull dir que evidentment segueix intentant els un contra uns i aquesta sèrie de coses que li provoquen pèrdues de pilota. Els màxims recuperadors, de moment els dos centrals, Gerard Martín amb 8 i Koundé amb 7, i el segueix Bernal amb 6 recuperacions i 2 pilotes perdudes. Toca més pilota Bernal, 40 intervencions, que Xavi Espart, 30, però els números de Xavi Espart de moment són correctes.
0: Molt bé, possessió és tota del Barça, no, Marc?
13: Pràcticament, un 65% de possessió hem acabat la primera part i hem jugat un 68% del temps a camp del Al-Ahly.
0: I qui es prepara, Mireia? Qui sortirà a la segona part, aviam?
14: Doncs mira, d'entrada he vist Jordi Pesqué, també Álvaro Cortés, Brian Fariñas, ara els acabem de confirmar.
0: Molt bé, doncs ja també veig Gordon preparat, vull dir que hem de veure quins canvis, perquè també s'està barrejant amb unes carreres complementàries d'alguns titulars que descansaran ara i que estan acabant un treball físic per poder ja anar cap a la dutxa, on hi ha Lamine Yamal, hi ha Xavi Espart, hi ha Marc Bernal, hi ha Valde, hi ha Gerard Martín. Per tant, aquests tenen molta pinta de ser alguns dels substituïts. Ara ho aclarim tot plegat.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: El descans encara escalfant-se els suplents d'un equip i de l'altre, esperant aquestes substitucions. Un descans que s'agraeix en un dia, com dèiem, molt calorós, una nit calorosa aquí al Camp Nou, pendents de veure què pot passar a aquesta segona part.
8: La rematada que buscava el Bernat Soler abans, al final del partit, és del dorsal 7.
1: Taher.
8: Sí.
1: Taher,
8: per confirmar-te i tancar.
0: Una de Taher i una de Ben Sharkey. No, deia Laura que has explicat que finalment la Lliga F es podrà veure per televisió?
5: Sí, per televisió espanyola i per DAZN.
0: Que és com on es veia, on s'hi veia ja?
5: Sí, sí, sí.
0: Oh, sí, que s'ha renovat.
18: És possible que TV3, Esport3 acabin aconseguint algun paquet de partits com ha passat a les últimes temporades, però això encara deu estar en negociació.
5: I aquesta notícia és per les properes 3 temporades.
19: El tema és que durant unes setmanes o dies hi ha hagut la incògnita de si alguna televisió, plataforma, algun mitjà, compraria els drets d'aquesta lliga, perquè DAZN, que era qui tenia els drets principals de la temporada passada, no havia fet l'oferta per renovar. O com a mínim, l'oferta que havia transcendit no... Semblava que no reeixia, amb la qual cosa estàvem a, no sé, pocs dies de l'inici de la competició i no hi havia televisió per on veure-ho. I d'aquí que avui doncs, la notícia tingui pes, perquè tots els aficionats podran, ara sí, si ho volen, veure per televisió doncs, partits de la Lliga F, i alguns els podran fins i tot sentir a Catalunya Ràdio.
0: La sensació és que Joan Garcia repetirà la segona part. Que també...
14: Sí, també hi ha Eric, hi ha Abdelkarim, hi ha Lamine Yamal...
0: A Lamine Yamal també?
14: Sí, està al cercle central vestit de curt.
0: Ah, sí. L'he vist que feia alguns sprints.
19: I Gordon jugarà o no jugarà?
14: Sí, sí, perquè ja està canviat. Mira, dels jugadors que he pogut identificar que sí que entraran, hi ha Gordon, hi ha Dani Olmo, hi ha Orian Goren, hi ha Brian Fariñas, Álvaro Cortés i Jordi Pasqué.
0: Sí, això són gairebé... Això són set, has dit, no?
14: Sis, l'he dit.
0: Tres quarts de... Bé, la meitat de l'equip. Bé, els jugadors de l'Al-Ahli també apareixen al terreny de joc. No sé si hi haurà gaire canvis aquí o no. Aquí hauràs de fer...
14: Mira, aquí n'hi haurà dos segur. Entraran Ibrahim amb el dorsal 6 i ara et dic l'altre perquè hi ha hagut ball de dorsals.
19: Anthony Gordon durà el 25, doncs? És el seu dorsal oficial?
14: Durant la pretemporada està lluint el dorsal 17.
19: Avui du el 25, oi?
14: Sí, l'únic és que al fer la presentació ha sortit caçador amb el 17, que és el propietari del dorsal 17 encara ara.
20: En Newcastle port lluir el 10.
19: Ja, però aquest no fa pinta que li,
14: no.
19: Que li doni no. A Gordon. Bé, doncs mira aquí els tens, els jugadors que estan a punt d'entrar ja.
14: Sí, el dorsal 6 és Ibrahim, és el que dèiem. L'altre, ara us el canto.
19: Doncs el Barça farà canvis. Veurem, tinc la sensació que l'Al-Ahli no em fa gaire, si és que em fa algun, perquè estic veient...
14: Em fa dos.
19: Sí, aquí es veiem els dos que són a la banda, oi?
14: Sí, el dorsal 6 i el dorsal 10. Ibrahim i Bakrar. Ara veurem els del Barça. Ara... Sí, són els que he cantat. Ara us faig el canvi de,
19: vinga,
14: de jugadors.
19: Ara ho resumim.
14: Ah, mira't el Condé, m'estava estrotant tots els 11. Condé és un altre dels jugadors que sí que seguirà. Ara us el canto.
19: Doncs un parell de canvis a l'Al-Ahli, però els que ens interessen sobretot són els canvis al Barça, entre els quals hi ha doncs, un dels fitxatges estrella de la temporada. Anthony Gordon, flash pels oients habituals de Catalunya Ràdio, després de la pensada del Jordi Costa, d'anomenar-lo així en honor a un superheroi bastant antic, que es deia Flash Gordon, i era molt ràpid, com se suposa que ho és també el jugador anglès. Tot a punt perquè comenci la segona meitat, guanya el Barça 2-0, dona l'ordre del partit, l'àrbitre, perquè reprengui el joc, i per tant ja hi som amb Dani Olmo, tocant ja la primera pilota, i amb la substitució de Rafinha, que ja no hi és, i que això permet que qui llueixi el braçalet de capità ara sigui Eric García. La pilota la juga Eric cap a Koundé. Per tant, fem l'alineació,
14: sí,
19: del Barça, sisplau.
14: Ara, sí, ara la tinc. Perdona, encara estava fent el ball de canvis. Mira, han marxat Balde.
19: No, fem l'alineació del Barça i després...
14: Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Álvaro Cortés i Jordi Pasqué a la defensa. Al mig del camp ha canviat sencer. Ara hi ha Fariñas, hi ha Orian Goren i hi ha Dani Olmo. I al davant, Lamine Yamal, Abdel Karim i Flash Gordon.
0: Doncs Eric lateral dret, Koundé central. Recordem que ja la primera part han jugat així. I la presència de Fariñas com a mig centre, un migcampista polivalent que probablement li aniria millor una segona alçada, però com que el Barça ara no té un altre mig centre a ocupar aquesta posició de base, amb Goren a la segona alçada, Dani Olmo a la mitja punta, repeteix Lamine Yamal, tot i que està cansat, i continua Abdel Karim. Gordon ara completa la davantera, Rafinha descansa.
19: Pilota que intentava lluitar un jugador de l'Al-Ahli amb pugna amb Jules Koundé. La pilota l'ha acabat recuperant, però el Futbol Club Barcelona la rep a la banda esquerra. Anthony Gordon. Gordon, a qui rellevava Pasqué. Toca enrere Gordon cap a Orian Goren, oi? És aquest jugador...
14: Sí, té 17 anys.
19: És d'Israel, m'han dit, oi?
14: Exacte, és d'Israel. Va fitxar pel Barça ara fa 3 anys i s'ha mudat amb tota la família aquí a Barcelona.
19: Pilota a la banda dreta per Lamine Yamal. Lamine Yamal, però de fer l'acció individual, té davant Fouad, continua Lamine Yamal, retalla encara Lamine Yamal, continua Lamine, cansat l'acaba deixant per Dani Olmo. Olmo la torna per Lamine Yamal. Veurem si torna a intentar encarar Fouad. Frena, arrenca, i Fouad li acaba prenent la pilota. La juga des de la defensa l'Al-Ahli. Talla al mig del camp Brian Fariñas, apareix Orian Goren, la juga per Abdel Karim, novament per Goren, com li hem de dir? Orian Goren, tot sencer?
14: Doncs ara miro el que porta la samarreta.
3: Compte que recupera la pilota Gordon a l'interior de l'àrea. La cedeix cap a Abdelkarim, mitja volta. No hi arriba, la té Lamine Yamal. La seva rematada la pot interceptar un defensa del conjunt egipci. Cau a terra Brian Fariñas. L'àrbitre assenyala la falta clara del jugador de l'Al-Ahly.
18: És el segon error de Choubir, el porter de l'Al-Ahly, d'aquest estil. A la primera part li ha caçat la pilota Lamine i ara ho ha fet Anthony Gordon.
14: A la samarreta porta Orient.
3: Falta clara, jo crec que sobre Brian Fariñas, una agafada de Ben Charki que permetrà al Barça tenir una falta escurada a la dreta, bona per un esquerrà, bona per exemple per Lamine Yamal, tot i que Dani Olmo també es situa a prop de la pilota. Veurem qui té l'opció de xutar aquesta falta de forma directa. Una falta d'aquelles, perquè ens entenguem, que semblaven fetes expressament perquè les piqués Messi. Sembla que agafa més posició de llançament Lamine Yamal, tot i que no marxa de la zona tampoc Dani Olmo. 3 de la segona meitat, cap a la pilota Lamine Yamal, pica amb la cama esquerra, pilota per baix, toca la tanca defensiva, corna! Corna favorable al Barça.
18: Serà el quart primer de la segona. S'ha obert una mica la tanca defensiva de l'Al-Ahly, ha passat per mig, la pilota mig alçada, no estava gaire ben picada aquesta falta per Lamine.
5: Que la temporada passada el Barça va marcar 3 gols de falta directa des de la frontal, aquell rinoceron blanc, 2 Rashford i un Rafinha.
3: La pilota la juga Olmo, la toca per Orient, aquest amb Jordi Pasqué, Pasqué amb Gordon, Gordon enrere. Es produeix ara la circumstància, com a mínim des de la nostra posició visual, tinc la sensació que hi ha 3 jugadors que són, si no pèl roig, pràcticament, eh? Gordon, Pasqué i Orient Goren.
0: Sí, la banda Gordon-Pasqué, jo diria que...
3: Semblen germans. La pilota la juga l'equip blaugrana, el Barça, que guanya per 2-0, Dani Olmo.
14: Ara hi ha hagut crits de Gavi, ha sortit a escalfar-se Gavi, també hi ha amb ell Karim Adeyemi.
3: Juga Brian Fariñas, desplaçant la pilota a la banda esquerra, la toca Pasqué. Pasqué prova de superar Taher, avança metres, s'ha avançat massa la pilota, això ha donat l'avantatge a Hani. Recupera, però, la pilota el germà gran de Pasqué, Gordon. Germà gran des d'un punt de vista estètic.
0: Álvaro Cortés es queda al Barça? Primera plantilla ja, segur?
14: Sí, en principi pretenen que estigui en dinàmica de primer equip.
3: Té la pilota Lamine Yamal, Lamine Yamal filtra la passada cap a l'interior de l'àrea per Dani Olmo, lleugerament escurat a la banda dreta, ha refusat la defensa de l'Al-Ahly, pilota cap al mig del camp, intenta endur-se-la Bakrar, l'home que acaba d'entrar en aquesta segona meitat, Bakrar la deixa, atenció per l'arribada del seu company, xut i gol! L'ha marcat el primer gol de l'Al-Ahly, Ahmed El Sayed, Zizo, després de rebre una bona passada de Bakrar, l'home que havia recuperat la pilota al mig del camp, ha acabat fulminant amb un xut l'aparició de Joan Garcia, que no hi ha pogut fer res. Escurça distàncies l'Al-Ahly, marca Zizo, 5 minuts de la primera meitat, Barça 2, Al-Ahly 1.
0: Perd el duel Koundé al mig camp, ja comença l'acció amb avantatge a partir d'aquí. L'Al-Ahly, amb la passada de Bakrar a Zizo, que acaba molt bé l'acció amb la cama esquerra. Koundé perd el duel, després arriben les ajudes. El retorn de Pasqué no arriba prou ràpid perquè Zizo sorprèn. On t'imagines que farà un altre control i s'aproximarà Joan Garcia, fa una definició fantàstica amb l'interior del peu esquerre, molt ajustada al primer pal. Jo crec que sorprèn Joan Garcia, que s'esperava un altre toc, un altre contacte.
18: La definició és molt bé. És que la pilota no passa ni molt menys a prop de la posició de Joan Garcia. L'efecte amb la rosca de fora cap endins, acaba tocant la base del pal. És molt bona la definició. Molt tou Koundé en el duel un contra un, en el duel físic ha perdut la posició i això ha generat l'oportunitat per l'Al-Ahly.
3: Penja la pilota a Lamine Yamal, la tocava un jugador de l'Al-Ahly, reclamen mans per part d'algun futbolista del Barça.
18: De Hamza.
3: De Hamza Abdelkarim, sí. No ha arribat al segon pal a temps Gordon per impactar la pilota. Serà servei de porteria, la posarà en joc l'equip egipci que acaba d'escurçar distàncies.
20: Koundé per el duel amb Bakrar, el 2 al 10.
18: El 10, sí.
14: Un dels jugadors que acaba d'entrar, no hem dit els que han marxat el dorsal 5, Riyad, un central, i el dorsal 9, Benzdida, el davanter centre.
3: L'ha substituït precisament Bakrar, l'home que ha recuperat aquesta pilota i que ha fet la jugada que ha acabat assistint a Zizou en el gol de l'Al-Ahli. Compte que la té la mínima a l'interior de la retalla, xut sec. La pilota rebota a les cames d'un futbolista de l'Al-Ahli. Arribarà la pilota a la banda esquerra, Anthony Gordon. Gordon la cedeix a l'interior de l'àrea per Orian Goren. Orian Goren, acció individual, prova el xut, fora! Es lamenta el jove futbolista israelià d'aquest xut que buscava el pal llarg. Ha acabat, però, sortint desviat a la dreta de la porteria de Chauveyr. Orian Goren.
14: És un dels jugadors que té 17 anys. L'altre, i també ha entrat ara a la mitja part, és Jordi Pasquer. Té 17 anys, és de Llinars i, com veieu, juga al lateral esquerre. Estem acostumats a... L'hem estat acostumats a veure'l amb el primer equip del Barça durant aquesta pretemporada, però aquí la TDT encara no l'havien presentat.
0: Sí, són del 2009.
14: Són del 2009, sí, clar.
0: No, vull dir, quan dius 17 anys, no sé si els fan ara i són del 2008, saps? Per això parlo una mica per identificar generacions.
3: Si han fet els 18 o no els han fet, vols dir?
0: Clar, perquè si la gran part de l'equip de Kubarsima, Espar, Bernal, Lamin, sabem que són del 2007, encara que tinguin mesos de diferència, saber si Abdelkarim és del 2008 i veure què passa amb Goren i Pasquer.
3: Passada d'Eric Garcia, que ha arribat fins a la zona de l'extrem per fer una assistència a l'interior de l'àrea, refusa la defensa i la pilota acaba parant a les mans del porter Mustafa Chauveyr.
14: Abdelkarim, 2008, i tant Jordi Pasquer com Orian Goren són 2009, tots dos hi han fet els 17.
0: Aquests són molt, molt joves encara. Ostres, tots
3: 2009,
0: Sí, sí.
3: L'any del triplet, el primer triplet de Barça, el de Guardiola. Sí, aquests nanos no han vist jugar al Barça de Guardiola, perquè tenien
0: aquests nanos
3: tots 3 anys.
0: Han vist el Barça campió d'Europa ja justets, amb 6 anyets.
3: De Berlín, no?
0: Sí, és l'última.
3: Sí, sí.
14: Sí, de fet, Cubarsí, que és un, sempre diu que és un dels primers records que té, o dels records més grans que té de quan era petit. Vull dir que deuen seguir la mateixa línia.
0: Clar, tenia 8, encara pot tenir una miqueta més de consciència.
3: Ara hi ha l'aparició d'una pancarta a darrere de la porteria de Chauveyr, una pancarta en àrab, que jo sóc incapaç de desxifrar, però que potser amb alguna de les eines modernes que tenim podrem traduir-la. Ha generat xiulets, això sí. Pilota a la banda esquerra, la té Dani Olmo, aguanta l'esfèrica, la trepitja, té darrere Pasquer, rep la pilota Jordi Pasquer, la toca amb Gordon, s'associen, refusa però la defensa de l'Al-Ahli, que prova de sortir en jugada atacant. Té la pilota Taher. Taher l'acaba perdent. Em viene una mica ara, em viene enrarit, no sé si per la pancarta o què és el que està passant.
0: Perquè hi ha uns aficionats de l'Ahli, potser, allà al darrere.
14: Sí, darrere la porteria, on ara hi ha el porter de l'Ahli.
0: Que hi ha el llançament d'objectes entre ells i un altre sector de l'afició d'aquest gol.
3: Pilota per Lamine Yamal des de la frontal de l'àrea, prova de retallar, continua encara el 10 del Barça, l'intent de combinació amb Abdelkarim, la pilota però acaba atrapant-la el porter Chauveyr, que s'ha endut un cop a la cara.
0: Abdelkarim és un rematador, és un nou de desmarcada, rematada, de duel, d'intensitat en la pressió, poc combinatiu, no? Aquí li costa més, d'esquena, tornar una pilota amb condicions, moure's en espais reduïts, però vaja, el seu perfil és indiscutible.
20: Li ha donat a l'espai, Lamine la demanava de cara.
0: Clarament, per tornar-li a Lamine de cara i que definís. Sí.
3: Tot això, en l'intent de lluita per aquesta pilota, Abdelkarim sembla que ha topat amb la cara del porter Chauveyr. Aquest porter ara ha de ser atès, i aquí també hi ha una d'aquestes normes que introduirà el comitè d'àrbitres, no, Marc?
20: Sí, que teòricament, en aquest cas no, perquè hi ha hagut una jugada, hi ha hagut una topada, i en aquest cas és real la lesió. Del jugador de l'Al-Ahli. Però si no, la Federació Espanyola s'ha adherit a una prova pilot en què si el porter demana assistència, com que el porter no pot sortir del terreny de joc, l'entrenador de l'equip en què el porter s'ha lesionat o demana assistència ha d'escollir un jugador perquè surti del camp durant un minut.
19: Sí, sí. I si...
0: però això s'ha acollit la Federació Espanyola?
19: Sí, sí.
0: I passarà als partits de Lliga?
19: Sí, sí. I els de Champions també, perquè la UEFA també s'hi ha adherit.
0: També, eh?
19: Exacte. Però no, no tot el futbol mundial.
0: Clar.
20: No, és però, vaja, pilot.
18: A veure, que ens interessa, sí, vaja.
20: Sí, o sigui, a Espanya, en aquest cas, s'ha adherit al protocol B, que és que l'entrenador de l'equip tria quina persona o quin jugador marxa fora del camp durant un minut.
0: Té sentit que si vols alleugerir certes interrupcions falses, entre cometes, el porter no quedi exclòs d'això, com un jugador més del terreny de joc.
18: Però això, això sobretot havia passat...
0: Un porter, sí, en la competició femenina.
18: Sí,
0: no?
18: Sí, però vaja, aprofitant per fer temps morts...
0: Sí, però en el moment que tu actues sobre els jugadors de camp, has d'actuar sobre el porter, perquè si no, clar, vull dir...
18: Feta la llei, feta la trampa.
0: Clar, tens una escletxa, ara no la tens, i com que has de jugar amb porter, doncs ha d'abandonar un futbolista del terreny de joc, com quan expulsen un porter, un jugador s'ha de posar de porter encara que no ja tinguis canvis.
19: L'esperit de la norma, pel que van explicar els àrbitres en una reunió recent amb mitjans de comunicació, era sobretot evitar aquestes trampetes per aconseguir aquesta mena de temps morts, més enllà de la pèrdua de temps que impliquen.
0: No oblideu aquella de Joan García amb Rafinha, perquè Rafinha es canvies unes botes, sí, aquí, que ens va esglaiar perquè Joan García sortia d'una lesió i va fer veure que tenia una molèstia i després va confessar que era perquè Rafinha pogués canviar-se les botes.
14: Hi ha hagut canvis a les files de l'Al-Ahli. Ha marxat amb el 28 Fuad, també ha marxat amb el 25 Zizo, han entrat amb el dorsal 11 Eldevis i amb el dorsal 19 Afsha.
19: La pilota a la prova de jugar al Barça, ara amb una acció llançada a la banda dreta, amb fora de joc de la Miniamal. Fora de joc de la Miniamal, després de rebre aquesta passada en profunditat de Dani Olmo. Fora de joc justet, oi? Però l'àrbitre, en aquest cas l'assistent, era realment a prop i ha assenyalat la posició antireglamentària de la Miniamal quan recupera en defensa el Barça amb Jordi Pasqué enviant-la cap al porter.
0: Hi ha experiència que mai no oblides, exactament com us passarà a vosaltres si viu alguna de les experiències exclusives del món de l'esport que us ofereix CaixaBank Experience, perquè són inoblidables. Només per ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos, prevendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix.
19: La pilota ha sortit fora, serà servei de banda favorable al conjunt egipci. Guanya el Barça, però només per 2-1. Recordem que en l'inici d'aquesta segona meitat ha escurçat distàncies l'Al-Ahli amb un gol de Zizou.
5: I no cal cridar el mal temps, però si hi hagués empat, recordem que aniríem directament als penals. No hi hauria pròrroga.
19: Pilota per Dani Olmo, zona del cercle central. L'envia per Orian Goren. Veu l'arribada a la banda dreta d'Eric García. La passada és massa forta i, per tant, no hi ha opció de continuar la jugada.
0: Ha baixat una mica el ritme, cosa que passa als Gampers i a les segones parts d'aquests partits amistosos, quan apareixen molts canvis de cop i volta en tots els equips. El partit entra en una altra dinàmica.
19: La pilota la rep l'Al-Ahli a la banda dreta. La toca Taher. Avança metres. L'envia cap a un jugador clarament avançat. L'àrbitre assenyala el fora de joc a instàncies de l'assistent. Jugador que era en fora de joc des de feia estona.
18: Afsha, però un fora de joc.
19: Sí, fora de joc.
18: 4-5 metres.
0: Quilòmetres, no? Sí.
14: Aplaudiments, ara, molts, perquè està a punt d'entrar Gavi. Ell ja és a punt, ara xoca les mans amb Flick, acabant de dir-se quatre coses, els últims detalls abans d'entrar. També s'estan preparant Christensen i Adeyemi.
19: Pot ser que hagi estat el fora de joc més clar de la història del futbol?
18: És que més. Sí. És que a més es notava molt que estaven fora de joc. Sí, era molt evident i ha continuat la cursa cap endavant.
19: Pilota a la banda esquerra. La té el Barça, la té Orian Goren. Atac blaurana. Juga enrere cap a Jordi Pasqué. Pasqué envia la pilota per Brian Fariñas.
0: Jordi Pasqué, que està fent la pretemporada perquè falta un altre a l'esquerra, que és João Cancelo, que finalment no ha aparegut, no, a la presentació, Mireia?
14: No, perquè el Barça no ha pogut tancar els últims serrells burocràtics que quedaven perquè es fes oficial João Cancelo com a jugador del Barça. Sí que és aquí a la graderia, però...
18: S'havia arribat a vestir, en el moment de la presentació estava vestit amb el 2.
14: Ara ja no ho està, però...
0: I Cancelo ve amb pretemporada feta?
18: D'equip no. Ha entrenat en solitari, va marxar a l'Aràbia, però tampoc no va entrar en la dinàmica d'entrenaments del grup.
0: O sigui que tardarà una mica també, eh?
18: És possible.
0: A incorporar-se, molt bé. Canvis del Barça.
14: Doncs tots tres a punt. El que dèiem, Gavi, Christensen i Adeyemi. El primer, mira, Lamine Yamal, és el que s'anuncia a la pissarra del quart àrbitre. També veig Jules Koundé anant cap a la banda. En tenim dos. Ara tot just salta Christensen. I marxarà també Eric Garcia, que s'endú el braçal de capità. No hi ha Pedri encara, que està escalfant-se. Veurem si és per Gavi.
3: Qui s'ha col·locat de lateral dret, doncs?
0: Fariñas.
3: Brian Fariñas, que feia
0: que
3: de
0: ja, mig centre. Ja va jugar alguns minuts, sí. És un altre jugador que s'adapta a la comprensió futbolística de tots els rols que li demanes.
3: Ovació per Gavi.
0: Gavi mig centre.
3: Gavi mig centre amb Orian Goren i Olmo completant aquest mig del camp i Adeyemi que se'n va a la posició de Lamine Yamal, oi?
0: Sí. Adeyemi banda dreta.
3: El que no marxa és Abdelkarim, eh? El davant de centre.
14: No, ni Abdelkarim ni Joan Garcia, que de moment són els dos únics jugadors que queden de l'11.
0: Els drets televisius.
3: Té la pilota Joan Garcia. La cedeix cap a Christensen.
0: És curiós que no estigui provant més coses a la posició de nou, no? Sí. En un partit com aquest, previ a la Lliga.
3: Sí, sí.
0: Que tant minutatge per Abdelkarim, sabent que aquí has d'improvisar.
3: Voleu dir que no jugarà Abdelkarim?
18: Però si està jugant
20: és
18: molt...
20: És l'obsessió, no?
18: Però si ha de jugar el diumenge, potser avui ja està acumulant massa minuts, fins i tot, no?
0: Jo crec que, vaja, a mi em sorprendria molt.
20: Hi va haver un partit que va jugar Rafinha.
18: Sí, a Basilea.
20: Exacte. L'únic partit on Abdelkarim no va ser titular.
0: Sí, sí. Ja, però no sé, provar Gordon, provar Adeyemi, podrà provar Rafinha, provar Fermín, provar Fals Nou.
3: Juga la pilota del Barça, que guanya per 2-1. Som al Gamper, som al Camp Nou, som a l'inici de la temporada 26-27. Una temporada que comença amb il·lusió. Amb un fitxatge estrella que avui no veurem, el de Rodri té la pilota Gordon, Gordon per Olmo, Olmo a l'interior de l'àrea per Abdelkarim. Atenció, Gordon! Gol.
18: Per què? Ah, per fora de joc.
0: Fora de joc d'Abdelkarim.
18: Quina combinació, Gordon, sobretot Olmo, eh?
0: Sí, la deixada d'Olmo. Gordon li ha donat continuïtat per incorporar-lo de cara i aquí Abdelkarim ja havia fet un pas endavant i havia quedat fora de joc.
3: Abdelkarim, que és la segona vegada que topa amb el porter.
0: I Abdelkarim, que jo crec que està molt cansat ja, 65 minuts.
18: S'està tocant la zona de l'adductor esquerre, com si tingués un cop fort.
3: Doncs mira, a veure si...
0: Hem forçat.
3: Si no podrem veure-la a ells. Topada entre el porter Xover i Abdelkarim. La jugada estava anul·lada per fora de joc. En tot cas, en l'última acció, la rematada de Gordon ha acabat amb la pilota a l'interior de la xarxa.
18: Fora de joc d'aquells que s'hauria de mirar bé al VAR, Marc?
20: Bé.
7: Prou.
20: Sí, jo crec que li falta això, eh? Li falta això de...
7: Aguantar la línia.
18: Sí, però a mi en aquesta ocasió m'ha semblat que estava...
7: Estava més ajustat del que semblava.
18: Sí.
3: A mi m'ho ha semblat, eh?
14: Va, diverses coses. Abdelkarim, absolutament dret, recuperat, i en principi Flick, que no farà cap canvi encara. Tema número 2. Darrere de la porteria de l'Alagli, ara el Bernat ens deia que havia sortit una pancarta.
3: Ara, perdona, hi ha Mossos d'Esquadra desallotjant persones.
14: Sí, estan fent identificacions, alguns els han fet abandonar...
3: Compte que se'n va Adeyemi, que és una fletxa. Continua Adeyemi, encara Adeyemi a l'interior de l'àrea, la pilota queda enrere, reclama unes possibles mans de Delvis.
0: L'àrbitre molt a prop, ha vist clar que eren molt forçades aquestes mans.
3: Com deia, hi ha...
14: Sí, hi ha batussa ara, perquè els estan fent desallotjar l'estadi, ha entrat la policia.
0: Són egipcis?
14: Sí, són seguidors de l'Al-Ahli. De fet, hi ha bastantes empentes ara i la gent del Barça que va xiulant mentre els van fent fora d'aquest camp.
3: Eh?
14: De fet, hi ha aficionats de l'Al-Ahli que encara s'estan encarant amb la gent de seguretat de l'estadi. Dic gent de seguretat perquè hi ha gent de seguretat i policia vestida amb cascs i amb tots vestits de negre de Mossos d'Esquadra.
3: Hi ha cops de puny, eh? Hi ha
14: molts. Empentes.
18: Entre ells?
3: No,
14: cap a la policia. Exacte, cap a la policia i cap als membres de seguretat de l'estadi que estan tancant tota aquesta sortida per darrere dels Mossos i estan fent una mica de pinya, de pressió per anar empenyent tots els seguidors cap a punt.
0: Però tot plegat comença amb la pancarta.
14: Exacte.
0: No? I què diu la pancarta?
14: Mira, no t'he pogut desxifrar el 100% perquè hi havia doble pancarta i no es podia llegir del tot, però el que sí que hem pogut identificar són l'any 2012, el número 72, també el número 74 i Port Said. I estirant una mica d'aquest fil, és que l'any 2012 l'Al Ahly van a jugar un partit contra l'Al Masri a Port Said, també a l'Egipte, i hi va haver una invasió de camp i un atac de l'afició local, que era l'Al Masri, cap a la visitant, que era l'Al Ahly. I molts seguidors de l'Al Ahly van morir atrapats.
3: Compte que la té Gordon, prova xut, salva la pilota el porter Chaubert. Intenta endur-se-la Jordi Pasquer. Ha estat a punt de marcar un gol que ara sí que hauria valgut Anthony Gordon.
14: I el que deien aquestes pancartes, el que reclamava era justícia, venjança per això que va passar, i entenc que ho feien per la visibilitat que dona el Barça i el Camp Nou.
3: I la televisió...
14: Exacte.
3: Tot i que la televisió també no es deu haver vist, oi, la pancarta?
18: No. Ni la pancarta ni la batussa.
3: No, va ser una tragèdia, que sí. A més és relativament recent, va ser el 2012.
14: Sí, sí.
3: I quants aficionats van morir del...
14: 72, tot i que també hi ha 74 d'aquestes pancartes perquè en reclamen dos més.
0: Que les samarretes d'escalfament, els jugadors sortit amb el 72, tots amb la samarreta d'escalfament, un 72 al darrere.
3: Ha tornat a tenir-la Gordon a l'interior de l'àrea, ara però li ha donat temps al defensa Hani a prendre-li la pilota.
0: Jo m'ho he preguntat, què deuria per què aquest 72
3: és una mica
0: que
3: com
0: encara detecto en algun jugador que és a la banqueta,
3: sí.
0: És a la samarreta d'escalfament i això doncs ens ho respon.
3: Salvant les distàncies, perquè tampoc conec exactament els detalls, té similituds amb els 96 de Liverpool, no? De Hillsborough, que van morir en aquella, a Sheffield, en aquella tragèdia també ja de fa més temps. Bé, doncs han ensenyat aquesta pancarta i han estat expulsats, però a empentes, literalment.
14: El que no sé si la gent que els ha fet fora ha identificat qui posava la pancarta.
3: I carà, corna Anthony Gordon des de la banda dreta, rebent els crits d'ànim del públic del Barça. La centrada del corna, la refusa la defensa de l'Al Ahly. Som al 24 de la segona meitat, guanya el Barça 2-1. Compte que surt al contracop l'equip egipci. Pilota a l'espai, intenta rebre la pilota Bakrar. Aguanta l'esfèrica, Moncef Bakrar. És a l'interior de la prova, el xut, la pilota se'n va a corna.
0: Ha tapat Cortés, que ha estat el primer a arribar en aquest retorn. El xut, i ha evitat la rematada, que la rematada posés en problemes a Joan García. Ara hi haurà més canvis de l'Al Ahly, que té el partit obert, 25 de la segona, perd per 2-1. El Barça ha baixat una mica la intensitat ofensiva. Aquest últim xut de Gordon, probablement l'oportunitat més clara de la segona part. I les esgarrapades de l'Ahly que posen el resultat en compromís.
3: L'àrbitre, bé...
14: no es faran els canvis,
3: sí, primer es picarà el corna.
18: El primer. Yes.
3: El primer corna favorable a l'Ahly. Hi ha dos jugadors al costat de la pilota per picar-lo en curt, així ho fan. Pilota a l'interior de l'àrea, jugada assajada, la centrada, l'àrbitre diu que no hi ha mans de... Gordon, era?
0: Sí.
3: Una pilota tocada per Edelvis, que reclamava que havia tocat a les mans de Gordon. L'àrbitre, però molt gràficament, ha fet el gest de no hi ha res, no hi ha res. Torna a ser corre per l'Al Ahly.
0: El segon.
3: Picarà... Corna l'Al Ahly, aquest farà en llarg des de l'esquerra del seu atac. 2-1, guanya el Barça, pica corna l'Al Ahly, el primer pal, la pentinen. La caiguda d'un joc claríssim.
18: Home, i tant.
3: I l'àrbitre diu que no.
18: Aquí en Barà xiula en penal.
3: Sí, sí, sí.
18: Hi ha un penal de Piqué, aquell davanter paraguaià al Mundial del 2010.
20: Cardozo.
18: Cardozo, que el falla, Cardozo, l'atura Casillas, que és similar, que per la posició queda l'enganxa i el fa caure.
3: Els jugadors s'han abraonat sobre l'àrbitre.
0: Se l'han passat, eh?
20: Penal sobre Coca.
18: Però i aquí l'assistent no ho veus? És que és un penal claríssim.
3: Ha agafat una mica, no?
18: Una mica.
3: Brian Farinyas ja va fer penal l'altre dia.
0: Sí, aquell més discutible, la ruleta aquella, que no sé si va haver-hi contacte, però el va xiular. Aquest, el segon pal, en el duel, en l'home a home, doncs ha quedat més retratat, però l'àrbitre se l'han passat.
3: Canvis, carrusel de canvis ara a l'Ahli, que és un d'aquells moments que odia la Mireia Ruiz, perquè, evidentment, doncs...
14: De moment, crec que n'hi haurà cinc. Primer que es facin, després us els canto. Perquè també n'hi haurà del Barça. Per part del Barça entrarà en Pedri, entrarà Stenzner i entrarà Bissibu.
3: Doncs es van barrejant els d'uns i altres. Recordem que també hi ha una nova norma que diu que si el jugador que ha d'entrar triga més de... quants són? 10 segons?
20: 10. Però 10 des de l'últim que anuncien. És a dir, si hi ha 5, és 10 segons des del cinquè.
3: Sí, sí. Llavors s'hauria d'esperar un minut fora del camp a partir del moment que es reprengui el joc i fins que hi hagi un nou, una nova aturada.
20: No té per què. Com que no hi ha per motiu de lesió ni res, aquest pot entrar amb la pilota en joc, però a partir del minut.
3: El minut.
14: Mira, els del Barça sí que han estat fàcils. Ha entrat Pedri, ha marxat Orian Goren, que tot just acabava d'entrar. Ha entrat Wojtek Stenzner, ha marxat Joan Garcia. I ha entrat Jesse Bissibu, ha marxat Abdelkarim.
0: I Gordon nou, Bissibu a la banda esquerra. Ha jugat Abdelkarim i Joan Garcia, són els que han jugat més minuts, no?
14: Sí, tots dos.
3: El públic canta.
0: 75 minuts.
3: Stenzner, jo que diu Chesney, perquè la gent no ho sap dir.
14: Stenzner fumador.
3: Stenzner fumador.
0: Gavi, mig centre, Pedri segona alçada, Daniel Olmo, mitja punta, Gordon en punta, Bissibu, banda dreta, banda esquerra, Deiemi, banda dreta, Christensen i Cortés a la parella de centrals, amb Pasqué, lateral esquerra, Farinyes, lateral dret.
3: Té la pilota Pedri, la rep, l'obra a l'esquerra per Pasqué. Pasqué aguanta, toca enrere, cap a Álvaro Cortés. Álvaro Cortés la deixa per Pedri. Pedri toca cap a la banda dreta. Ryan Farinyes, d'aquest cap a Christensen. Christensen amb Pedri. Pedri toca la pilota a la banda esquerra per Pasqué. Pasqué fa la centrada, amb el cap la refusa la defensa de l'Al-Ahli. 29 minuts de la segona meitat, 2-1, guanya el Barça. Resultat ajustat. Deixa passar-la Álvaro Cortés perquè hi arribi Christensen.
0: Bissibu de quin any és?
14: Bissibu té 18 anys, és del 2008.
0: Com Abdelkarim, eh?
14: Sí.
3: Juga la pilota Brian Farinyes, la toca per Adeyemi. Adeyemi amb Gavi. Gavi ha arribat una mica forçat aquesta passada d'Adeyemi, però ha aconseguit endur-se la pilota davant del Casar.
0: És que Bissibu i Abdelkarim són més petits que la Minya Mal, Cobercí, Bernal i Espart, eh? O sigui que estem acostumats que siguin els més petits i encara ara n'hi ha de més petits.
3: Jugador de l'Al-Ahli estès a terra, amb rampes, ara rep l'ajuda de Brian Farinyes.
14: Mira, va, que repassem els canvis que han fet ara els jugadors de l'Al-Ahli. Han marxat amb el dorsal 13, Atilla. Amb el dorsal 26, El Gazar. Amb el dorsal 30, Hani. Amb el dorsal 17, Ben Sharkey. I amb el dorsal 7, Taer.
0: I ja sabeu que CaixaBank us convida a viure experiències esportives, que per ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prevendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience mai no l'oblides. I ara hi haurà la pausa d'hidratació, que ara es fa a la mitja hora des del Mundial. Això, bé, com que els afegits són més llargs, abans es feia una miqueta abans.
3: Sí.
0: Entres a la recta final del partit. El dia que no hi hagi un temps suplementari llarg, serà un sprint, això.
3: El Mundial es feien ja més des d'un punt de vista televisiu, comercial, per poder posar anuncis. Aquí sí que té tot el sentit del món fer una pausa d'hidratació.
0: Home, aquí sí.
3: A més,
0: tal com estem...
3: També et puc dir que en aquesta mateixa trobada amb els àrbitres ja van explicar que es faran les pauses d'hidratació en funció de la necessitat per temperatura i per calor. No es faran automàticament com s'ha fet al Mundial.
14: Ara els jugadors que s'han acostat a l'àrea tècnica, hi ha Gordon parlant amb Marcus Sorg. Flick aquesta vegada no ha parlat amb cap jugador concretament, està parlant amb Arnau Blanco mentre els jugadors s'estan refrescant, estan bevent molta aigua, s'estan posant gel per refrescar-se i treure's aquesta calor, si és que és possible. I hi havia parlant Pedri, que ha agafat el braçal de capità quan ha entrat al terreny de joc. Estava parlant amb Gavi, que és qui li ha cedit aquest braçal.
3: Per cert, un matís, arran del sobrenom que el Jordi Costa li ha exhibat a Gordon, això de Flash Gordon. Flash Gordon, efectivament, és un superheroi, un personatge de ficció, però es veu, m'ha dit l'Albert Mora, que no és el ràpid. El ràpid es deia Flash, sense Gordon. Flash Gordon era un altre superheroi que era fort. Jugava a futbol americà.
0: Ah, Flash Gordon.
3: Sí, Flash Gordon jugava a futbol americà, era fort, una mica ràpid també ho era. I...
18: però era un superheroi, no? O sigui, feia...
5: sí, però... ens ho ha apuntat, ens
3: però,
5: ha dit...
3: no, però no tenia poders específics, més allà de ser un tio forçut i...
0: Què ens ha explicat?
5: Ens ha dit que Flash Gordon no corria, que no era un superheroi, que no tenia res a veure, sinó que era un esportista aventurer que viatja a l'espai amb una missió. Això ha dit un oient.
0: El Flash Gordon?
5: Sí.
3: Però vaja, va, amb un uniforme que podria ser interpretable com a Superman. Superman,
18: sí, sí. Mm. I després hi havia el Burmar Flash, que era un gelat.
3: Que vaig descobrir que els hi diuen, a Espanya li diuen d'una altra manera. Li diuen...
18: Polín.
3: Polín, sí.
5: I aprofito per comentar també que a les xarxes socials corre un vídeo en què es veuen els jugadors del Barça esperant al túnel de vestidors per la presentació prèvia del partit i es veu a Cancelo vestit amb l'equipació del Barça, amb la primera equipació, tornant a pujar com les escales marxant i sembla que Lamine li pregunta que no surts i com si no l'haguessin deixat sortir, recordem que encara no és oficial, bé, és un vídeo graciós.
3: El Camp Nou, el públic ara ha arribat ja al moment de l'onada, passant-s'ho bé, mentre l'equip guanya 2-1 al minut 33 de la segona meitat. En una de les nits amb més xafogor que jo recordo el Camp Nou dels últims temps. Juga la pilota Christensen. Cap a Álvaro Cortés. Cortés amb Gavi. Gavi amb Pedri. Parlant de... dolços. Li he llegit avui a Xavi Bosch que la Mia Mal a Gavi i Pedri els diu el xupa-xups de fresa i nata.
5: Sí, el Barça va publicar... El Barça va publicar un vídeo d'un entrenament com sortien els vestidors, els jugadors, perdó, al terreny de joc i la Min feia aquesta broma pel color de cabell de Gavi i Pedri.
3: Queda un xupa-xup de maduixa i de nata.
14: Sí,
3: no?
14: Exacte.
5: Com el blanc i el rosa.
3: Sí.
18: El de Yemi té detalls de molta qualitat, però després... té un punt d'imprecisió, Quan, sí, quan ha d'encarar dues, no? Tres accions...
20: Ha fet un bon control, sí, difícil.
18: Control fantàstic, però després...
0: La veritat és que ha tingut una temporada que jo crec que ha perdut confiança, ha perdut finalització. Aquest Adeyemi que finalitzava és més de fa 2 anys, i jo crec que ha de recuperar una miqueta aquesta autoestima i aquesta capacitat per acabar jugades, com dieu, però...
3: Bon acció de Bissimo,
0: pot fer-ho.
3: Enviant la pilota, llançant a l'espai la presència de Gordon a l'interior de l'àrea amb l'exterior del peu, busca una passada cap a Adeyemi, talla molt atenta la defensa de l'Al-Ahli, la pilota se'n va fora, serà servei de banda favorable al Barça.
0: Ja, Gordon com a Adeyemi són molt ràpids, són molt verticals, li donen al Barça vertigen.
20: Adeyemi va fer 7 gols de que hi tanco a la Bundesliga la temporada passada.
3: Ara m'agrada el detall de Bissimo per això, Intenta endur-se la Olmo, l'agafa el jugador de l'Al-Ahli, l'àrbitre diu que hi ha falta favorable al Barça, una falta lateral al costat esquerre de l'atac blaurana, que ha picat ja ràpidament l'equip blaurana. La té Olmo, la toca per Pedri, li fa el relleu Pasquer, Pedri opta per enviar-la cap a la zona central, cap a la maduixa, cap a Gavi, Gavi amb Christensen parada, Adeyemi, 2-1 guanya el Barça, 35 segona meitat, Adeyemi xuta! Fora! No s'ho ha pensat dues vegades.
0: Bon cacau,
18: Tocat la part de dalt de la xarxa, sí. Com a mínim, la corda que aguanta, que subjecta la porteria. Sí.
3: Bon cacau de Karim Adeyemi, el futbolista alemany, que ha arribat de forma sorprenent aquest mercat d'estiu al Barça. Dic sorprenent perquè jo crec que no havia sortit el seu nom enlloc.
0: Bé, Deco ja ha fet alguna operació similar,
18: ha tocat,
0: no?
18: El travesser,
3: sí?
18: Diria. Sí.
0: Gordon i Adeyemi van ser dos fitxatges de foc ràpid.
3: De gent secret.
0: Sí.
3: La pilota la té l'Al-Ahli. Guanya el Barça 2-1. Resultat realment ajustat. Tot i que el Barça no està passant angúnies per mantenir el marcador de moment.
14: Sabeu què va proposar a Anthony Gordon quan va arribar aquí al Barça i li van preguntar per les coses que li agradaven? Va proposar de fer un club de lectura dins del vestidor. perquè ell llegeix molt, diu que li agrada molt llegir. Llegeix molt també sobre psicologia esportiva, i perquè diu que és la seva feina, llavors li agrada molt, li interessa molt, però que també llegeix el que sigui i que li agradaria fer un grup de lectura aquí dins.
19: Molt bé, doncs ja ens mantindràs informada de...
14: Li falta Íñigo Martínez.
19: Quan s'hi apunten. Pilota al mig del camp... de zona defensiva, de fet, de l'Al Ahly, provant de treure la pilota controlada des del darrere l'equip egipci, amb una acció del Shahat, un dels que també ha entrat ara en aquesta segona meitat. Hi havia fora de joc de l'equip egipci. 2-1, guanya el Barça. 37 minuts de la segona meitat, en queden 8 més l'afegit.
14: Per part del Barça no s'escalfa ningú més. De moment, qui quedaria a la banqueta i no ha sortit és Cubarsí.
0: Seria l'únic que no ha jugat.
14: Juntament amb Tunkara i a Medera Aller, que és el tercer porter.
0: Ah, clar. Prima Tunkara tampoc ha jugat, ha tingut minuts, però dels jugadors de primer equip, Cubarsí.
14: Sí, Cubarsí,
0: eh?
14: Sí, sí.
19: Juga la pilota Stensner, la toca cap a Álvaro Cortés.
0: I no ens consta cap problema físic.
14: No, a mi no, però ara ho esbrinaré.
19: Álvaro Cortés jugant en horitzontal cap a Christensen. Christensen toca novament cap a Cortés, aquest amb Gavi. Gavi cap a la zona del cercle central, rep la pilota Christensen, obre a la dreta per Brian Fariñas, més a la dreta encara. Fariñas contacta amb Adeyemi, Adeyemi per Pedri, Pedri la torna per Adeyemi, posa la cinquena, continua Adeyemi, interior de l'àrea, una mica embolicat, tot i així provava de fer l'acció individual, acaba perdent. A recuperar la defensa de l'Al Ahly. Ara la pressió és bona per part de Gavi, permet la recuperació del Barça. La juga Pedri. Pedri a la seva zona d'influència habitual, la toca per Álvaro Cortés, que prova el xut de lluny, una mica atrevit. La pilota se'n va molt desviada per damunt la porteria de Chauvert. Gairebé 39 minuts de la segona meitat, ho ha provat el central Álvaro Cortés.
14: Que Gavi li obria els braços dient-li que la passada hagués pogut anar per ell, i ara Flick també parlava amb Álvaro Cortés des de la distància, també com retraient-li poder que aquella no era la millor decisió.
19: Posarà en joc la pilota al porter de l'Al Ahly, Mustafa Chauvert. Bé, Chauvert ha entrat de Shenawi. Potser sigui el porter suplent, oi? Sí, el dorsal número 1. Han canviat el porter.
14: Exacte.
19: Jugant la pilota, el Barça en defensa, la recuperarà Cortés, la deixa curteta per Wojtek Stensner, el polonès, jugant cap a Christensen. Passada enrere, cap al porter novament, Stensner se la treu de sobre, intenta combinar amb Adeyemi, que... tocat la pilota, no sé si amb el cap o amb l'esperó. No,
1: amb l'esperó, sí.
19: Esperó,
1: però poc, d'intent d'autopassada. Sí. Sí.
19: Vistós, però amb poc resultat. Ara, en canvi, Pedri també amb l'esperó toca la pilota, la deixa per Gordon, intenta veure l'arribada a Visibu. Ràpid, però el porter Shenawi l'envia cap a la zona defensiva del Barça. Tocant la pilota el Barça en defensa, guanya 2-1. Els gols del Barça a la primera meitat, Abdelkarim i Rafinha de penal. Aquest últim a la segona meitat. Zizo ha escurçat distàncies des de... aleshores ja no hi ha hagut més gols. I ocasions podríem dir que poquetes, no?
12: Per part dels egipcis, tres rematades, el Barça unes quantes més, tant a la primera part com a la segona, han tingut rematades, però tampoc oportunitats clares.
5: I el Barça és a punt d'aconseguir el 48è trofeu Joan Camper, de les 61 edicions.
19: Té la pilota Brian Fariñas, la juga cap a Pedri. Pedri envia la pilota d'Álvaro Cortés a prop del cercle central, en curt, i a la dreta per Gavi. Gavi, posició de mig centre, toca cap a Gordon, que s'endú una trompada del central Marey. Recupera la pilota al Barça, la juga Brian Fariñas, l'envia per Adeyemi, que prova d'estar actiu. Juguen enrere per Pedri, Pedri canvia el joc cap a la punta esquerra, no hi arriba Pasqué perquè se l'endú la pilota
3: Bakrar intenta aguantar Pasqué, li pren molt bé la pilota, l'àrbitre però diu que hi ha hagut falta. Falta de Jordi Pasqué.
18: Va ser fàcil xiular aquesta falta.
0: Que si us feu clients de CaixaBank, podeu accedir a moltes experiències exclusives del món de l'esport que t'ofereix CaixaBank Experience. Abans es feien partits aquí al Camp Nou, per exemple, que te'ls oferia CaixaBank. Són del tot inoblidables, tens mil avantatges, pots accedir a sortejos, prebendes, aconseguir entrades i descomptes, o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience, mai no l'oblides.
3: El Shahat s'endú la pilota a la banda esquerra amb contundència. Christensen no s'ho pensa dues vegades i et giu una puntada a la pilota que va directament a la graderia. Bona acció defensiva de Christensen per esvair perill en aquesta aventura del Shahat.
14: I que ha aplaudit Flick des de l'àrea tècnica.
3: Pilota que prova de jugar en defensa l'equip egipci.
0: Aquí. Poc resolutiu el Barça de cara a porteria, oi? 2-1, resultat curt.
18: Tampoc no has generat tantes ocasions, no?
0: No, però vaja, n'ha tingut moltes que és que ha evitat el xut. O sigui, ha faltat Caixal, un dribbling més del que tocava, una passada més del que tocava. És a dir, no és un problema d'efectivitat.
3: Compte, acció d'atac del Al-Ahli, pilota a l'interior de l'àrea, continua encara abadat. El davanter que buscava la rematada intenta endur-se-la al Shahat, refusa i la pilota se l'endú finalment la defensa del Barça.
0: No tant d'oportunitats fallades, d'efectivitat, com de falta d'ambició, que és normal perquè és un amistós i els jugadors saben que avui era un amistós.

0: L'antic el defensa, però clar, havent-hi el de Fariñas, els jugadors egipcis estan una mica enfadats.
1: Doncs compte que ha agafat la pilota Gordon. Gordon ha agafat la pilota i serà l'encarregat de llançar aquest penal.
0: Un especialista.
2: Ahmed Kaït ha fet el penal sobre Gordon.
1: Hi ha hagut un moment on Adeyemi s'ha plantat al punt de penal, com dient, a veure si algú em dona l'oportunitat.
0: S'hi ha presentat.
1: Sí, sí, s'hi ha presentat. Olmo ha agafat la pilota, jo pensava que potser seria Olmo per una qüestió també de galons, però finalment serà Anthony Gordon, el futbolista anglès, fitxat aquest estiu del Newcastle, i l'home que ha forçat el penal, una mica seguint el que ha passat a la primera meitat, la llei de l'escola, qui li fa el penal al xuta.
0: Els egipcis una mica tous, innocents en defensa, i Gordon que picava els penals al Newcastle.
1: Doncs, per tant, és especialista, no?
0: Sí.
1: Anthony Flash Gordon a punt de llançar el penal que podria suposar el tercer gol del Barça.
0: En una bona desmarcada, Dona molta vida a les desmarcades de Diem.
2: Està fent
0: Gordon,
2: de fals nou, no?, en aquests últims minuts, intercanviant posicions.
0: Està fent de nou.
2: Està fent de nou.
0: Sí, el tema del fals nou, bé, després ja en parlarem, perquè cada cop que hi ha un jugador que no és nou, que es posa de nou,
2: ja diem que és fals nou,
0: que sigui
2: però
0: fals i no és un fals.
1: I va Gordon, atenció, sota pals de Xanaui, opció pel 3-1, 25 a l'esquena. Anthony Gordon vol marcar el seu primer gol al Camp Nou. Amb la cama dreta xutarà aquest penal. Cap a la pilota, xuta Gordon, atura Xanaui. Flash, no ha estat flash, i la pilota l'ha pogut refusar el porter, diria que amb certa facilitat, fins i tot.
2: L'ha picat malament, sí.
1: L'ha enviat la pilota a corna, ha fallat el penal Gordon.
0: A vegades no és una situació transcendent, però tardarà a tornar a picar un penal Gordon amb el Barça.
1: Pilota que pica el Barça des del corna, centrada de Dani Olmo, el segon pal al cop de cap, i atrapa la pilota al porter Xanavi.
3: S'han afegit 4 minuts, justament mentre Gordon estava a punt de picar el penal, un penal que ha fallat i que després de fallar-lo ha anat a buscar tots els seus companys sobre la gespa i els ha anat xocant la mà un a un.
0: Sobretot dic això no perquè Gordon no els pugui picar, sinó perquè no ets el primer ni el segon de la llista. Aleshores, el tercer, si té una oportunitat per continuar sent el tercer amb opcions de pujar posicions, has de fer gol. Si no, quedes com un tercer que el teu precedent és que l'has fallat.
2: Ha buscat el xut de seguretat, creuant la rematada amb la dreta.
1: Mal xutat.
2: Massa centrat. Massa centrat. Potent, relativament potent. És que el porter li ha sobrat braç per treure la pilota.
0: El porter havia anticipat i no ha mirat el porter, per tant ja li havia guanyat aquella posició.
1: Bé, doncs no ha tingut l'encert Gordon per fer el seu primer gol al Camp Nou. Haurem d'esperar-nos
0: sí,
1: a un altre partit.
0: Per un partit oficial millor, no?
1: Sí,
2: tant.
1: Sí,
2: tant.
3: Sí, però sap greu poder, perquè avui l'ha fet un i l'han anul·lat per fora de joc, ha xutat un penal, l'ha fallat, no sé si marxarà contra
0: no recordava cap. Aquest gol del fora de joc.
1: El fora de joc d'Abdelkarim, que tu passes al bord i el refús l'ha agafat. Ja
0: havia desconnectat la jugada. Sí. No el considero gol anul·lat, això.
1: Minut 47, arribarem al 49. 2-1 guanya el Barça. Era l'oportunitat, aquest penal fallat per Gordon d'assegurar el partit. Encara el Barça haurà de lluitar durant 2 minuts per evitar que l'Al-Ahli marqui un gol que ens porti als penals.
2: Hem dit quan fa que el Barça no perd el Gamper?
4: Fa la primera amb Flick va perdre 0-3 contra el Mónaco. O sigui, la temporada passada va guanyar, però la primera de Flick va perdre.
5: La temporada pintava molt negra.
4: Per tant, fa dues temporades.
0: Qui ens havia dit exacte aquell dia que passaria el que passaria després,
1: El partit contra el Mónaco, amb qui després el Barça es va trobar a la Champions.
5: Va perdre.
1: I van tornar a perdre.
3: Perquè van expulsar Eric García al minut 10 de partit.
2: Sí.
1: Pilota que lluita Visibu. Veurem si se l'endú també Dani Olmo. No, finalment ho fa Afsha, que envia la pilota cap a l'esquerra per el Shahat. Pedri, cap a Afsha.
2: Pedri fa la guitza amb el color del cabell, perquè les confesem Dani Olmo. A mi m'ha passat abans.
1: Sí, és veritat.
2: Sí, perquè com Dani Olmo és més habitual, aquest tenyit groc com el vi.
1: Sí. Ja se'l podria haver tenyit de blau i així
2: era fàcil, no?
5: El Mónaco. Perdona, Bernat, acabar.
1: No, digues del Mónaco.
5: Un apunt del Mónaco, que fa uns dies va acomiadar Pogba. Recordeu que la temporada passada va formar part de la plantilla amb poc recorregut, diguem-ne, poc ritme. Aquesta temporada ja no hi participarà més.
1: Ansu Fati s'hi ha quedat, oi? L'han fitxat.
5: Sí.
1: Juga la pilota Gordon. Som al minut 48 i mig. Queden 30 segons i l'àrbitre assenyalarà al final del partit. I si no hi ha cap daltabaix inesperat, el Barça sumarà un altre trofeu Joan Gamper

0: el seu palmarès. Toca la pilota Gavi cap a Pedri. Pedri amb Christensen. Christensen jugant la pilota per Ryan Fariñas. Avança, trenca el ritme, toca cap a la dreta per Adeyemi. A punt d'arribar ja al 49, l'àrbitre mira el rellotge. La pilota per Pedri, deixarà acabar la jugada, l'obre a la banda dreta, farà la centrada de Ryan Fariñas, talla la pilota de la defensa, l'àrbitre ara sí assenyala el final del partit. El Barça ha acabat guanyant per 2-1. Victòria blaugrana en aquesta nova edició del Gamper. La copa, el trofeu que torna a quedar-se a casa. Sonen petards i forts, mentre també comencen a sonar les notes del cant del Barça. Els gols d'Abdelkarim, el 29 de la primera, i de Rafinha, el 44 de la primera, aquest de penal, han superat el gol de Zizou a l'inici de la segona meitat. Ja no hem vist més gols. Gordon ha tingut l'oportunitat de fer el tercer, però ha fallat un penal en els darrers instants del partit. I el Barça, amb les novetats que avui podien jugar, amb les rotacions típiques d'aquest trofeu i amb la presència massiva de jugadors joves, ha ofert un partit interessant que li permet endur-se un nou títol del Gamper i fer gaudir durant una tarda-nit molt calorosa, amb molta aixafogó al Camp Nou, a la seva afició. Els jugadors es queden a la gespa, rebran el trofeu, veurem qui és el jugador estrella del partit, el jugador considerat més valuós. Tot això ho explicarem aquí a la TDT el dia que ha començat la temporada, una temporada il·lusionant, una temporada plena de reptes, una temporada on no podem evitar pensar que tenim aquesta Champions amb moltes ganes de fer-hi coses importants. Però a poc a poc i bona lletra avui per començar el Gamper, una competició que marca l'inici de la temporada, que és la festa major del barcelonisme i que avui amb un estadi pràcticament ple ha vist com el Barça se tornava a endur el trofeu. Avui al Camp Nou, victòria del Barça davant de l'Al Ahly per 2-1. De seguida assistirem a l'entrega de trofeus. Com dèiem, hem guanyat un altre Gamper. Barça 2, Al Ahly 1.
1: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: Els jugadors del Barça i els jugadors de l'Al Ahly encara sobre la gespa. Hi ha alguns del Barça, són Pedri, Gavi, Álvaro Cortés, Brian Fariñas, Gordon i Jesse Bisibu, que els veig encara sobre la gespa, però preparats per fer aquest escalfament final tan típic ja del Barça de Flick, els jugadors que han tingut minuts en aquesta segona meitat. La resta són sobre la gespa i el jugador més buscat per part de l'staff de l'Al Ahly no podia ser cap altre que Lamine Yamal, que els ha estat atenent, s'ha estat fent fotos amb ells i cada vegada que li venia algú sempre posava bona cara i acceptava una foto. També se n'ha fet unes quantes Hansi Flick amb gent amb staff de l'Al Ahly. Un Hansi Flick que ara està parlant amb Karim Adeyemi, parlant d'alguna cosa, Flick li assenyalava algun espai concret del camp, fa gestos amb la mà com volent-li marcar, dir cap on córrer, cap on xutar, cap on girar. Adeyemi, que deu tenir gent per aquí perquè ha començat a mirar molt la graderia i ha començat a fer hola, molt content de veure la gent que trobava per aquí. També Rodri, que també ha mirat cap a la graderia i ha començat a saludar gent. Comencen ara, però, a separar-se jugadors d'un i altre equip, que fins fa moment s'han estat saludant, han estat intercanviant samarretes, i Hamza Abdelkarim, que és l'únic jugador del Barça que ara hi ha entre la munió de jugadors amb samarretes de color crema de l'Al Ahly. Els jugadors del Barça que segueixen saludant a la graderia, ara veig a Stensna, i hi ha els dos premis ja preparats, el de campió, el de subcampió, també la lona amb el títol de la festa del Gamper, perquè la gent, els jugadors, d'un i altre equip es puguin fer les respectives fotografies amb els trofeus que se'ls hi entreguin.
0: Per cert, em crida molt l'atenció com el Barça no perd gens el temps. Ha xiulat l'àrbitre i una sèrie de jugadors que han sortit de la segona meitat s'han dedicat ja a fer una mena d'entrenament suplementari, fent, en aquest cas, doncs, unes curses, sí, sí, entre límit de l'àrea i d'una àrea i d'una altra.
5: S'hi ha afegit Olmo i Jordi Pesquet, també, juntament amb el fisioterapeuta.
6: No el fa covarsir, i això no em fa pensar que no deu estar del tot físicament, no?
5: Intentaré resoldre el dubte abans que acabi la transmissió, i tant. Ara mateix covarsir, se'l veu la mare tranquil, la mare de content, somrient i rient amb Joan Garcia. També hi ha... no veig amb qui s'està agafant.
0: El que també està sent molt sol·licitat per part dels jugadors de l'Al-Ahli és Abdelkarim, el jugador del Barça, l'autor del primer gol del partit, davanter centre, avui titular del Barça durant molts minuts.
5: De fet, i ex-company sí, sí, de molts ells.
0: I, de fet, està amb ells, com si fos membre encara del conjunt egipci.
5: Sí, moltes abraçades, sí, sí.
0: Per començar el protocol de premis, el que és necessari són les autoritats, en aquest cas, doncs, el president del Barça, Joan Laporta, membres, com sempre, hi ha representants de la família Gamper, no sé si fins i tot algun representant federatiu. Baixen els llums del Camp Nou i comença per megafonia anunciar-se ja el seguit d'actes que hi haurà i que seran ben simples, simplement el lliurament del trofeu de subcampió i el del campió. Després també resoldrem el dubte de veure qui ha estat el jugador designat millor del partit. Una designació per això que té el seu... Mira, doncs ja ho sabem.
5: Rafinha.
0: Ah, té el premi? O... Sí, sí, té el premi de, sí, sí, de millor jugador. Li entregarà el nostre bon amic Jofre Riera, el director de patrocinis d'Adam.
7: Sempre
0: no falla,
7: fa molt bé.
0: No falla mai a la cita.
7: Molt bé.
0: Sí, sí. I que lliura Rafinha.
7: Un clàssic.
0: Sí, sí. No deu passar calor, no? Jofre Riera, amb vestit i corbata.
7: Però ja està acostumat que aquest dia d'agost ja ho fa.
0: Això del Premi Estrella ho hem d'explicar també, perquè passa bastants filtres. Finalment, Rafinha, que ha fet, crec, una bona primera meitat. Estem d'acord, no?, que podria ser un dels candidats a endur-se el premi.
5: Jo n'hagués votat un altre.
7: Nosaltres hem de votar, no? També
5: sí,
7: de...
5: però sí. Per això em guardo el vot encara. Però jo em votaré un altre que no serà Rafinha.
8: El senyor Tarek Kadri, membre de la Junta Directiva de l'Al-Ahli, representants de la família Gamper, fundador del nostre club.
0: Doncs Joan Laporta amb el directiu de l'Al-Ahli, que ha acompanyat l'equip en el seu estatge per Catalunya, membres de la família Gamper. I ara tocarà rebre el trofeu al subcampió.
8: L'Al-Ahli, si us plau, que s'apropi el capità.
0: Jo no sé si havia participat mai un equip africà, no, el Gamper, eh?
6: No, no és el primer equip que ho fa.
0: Perquè sud-americans sí, europeus evidentment, sud-americans, centre-americans també, asiàtics...
6: Mira, hi ha d'eco a TV3 ara, el podem sentir.
9: Rodri, què pot aportar Rodri a l'equip?
10: Yo creo que estamos contentos con todos, ¿no? Yo creo que todos los fichajes que hemos hecho tienen un sentido. O sea, antes de fichar pensamos mucho, discutimos mucho internamente, hablamos, hacemos nuestro trabajo para tomar una decisión, ¿no? Yo creo que Rodri sí que es verdad que al principio no estaba en los planes porque no pensamos que era un jugador que podría estar disponible. En el momento que vimos que había una oportunidad, así que hemos intentado y hemos visto que podía aportar muchas cosas a nosotros, así como Gordo, ADM, Ibisui, o sea, todos los que han llegado, como Cancelo, las renovaciones que hemos hecho, o sea, todo tiene un sentido porque es lo que queremos, tener un mejor equipo cada todo año y ir mejorando. Creo que siempre se puede mejorar, yo creo que Rodri mejorará bastante el equipo.
9: ¿Rodri es el primer gol de la temporada al Madrid?
10: No, la verdad que no, nunca hemos, sé que siempre hay rivalidad, pero nosotros no fichamos porque vamos a sacar a un jugador de, creo que sería un error hacer estos movimientos. Yo creo que al final Rodri es de los mejores centrocampistas del mundo, no sabíamos hasta algunos meses que esto sería posible, hasta ahí no habíamos pensado, o sea, nosotros no hemos... No hemos entrado en la lucha con Madrid porque no solo por un tema de ganar a Madrid, no. Nosotros tenemos claro que puede aportar y por eso hemos entrado, por eso no tenía sentido.
9: Queden uns 10-12 dies de mercat. Hi hauran més sorpreses, com la discreció que s'ha portat amb Rodri, amb Adeyemi? El Barça té molta feina aquests dies?
10: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Robert y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
9: La operación del Nou, ¿cómo está?
10: No, es esto. Creo que al final es intentar buscar la mejor solución. Sé que hay mucho ruido siempre, se habla mucho. Nosotros estamos trabajando a ver qué vamos a hacer de aquí a final de temporada. La ventana solo.
9: ¿Y el Barça haurà de patir per inscriure els jugadors?
10: No, yo creo que una de las cosas buenas que hemos conseguido, yo creo que siempre el Barça, cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, quiere disfrutar, pero para esto, para traer jugadores de nivel, tienes que tener un proyecto ganador. Yo creo que esto es lo que seguramente a Gordon, a Adeyemi, a Rodri, a Cancelo, que vuelve otra vez con nosotros, yo creo que esto es lo que ilusiona. O sea, yo me imagino que un jugador sí que quiere jugar en el Barça, quiere vivir todo esto, pero quiere ganar títulos, quiere soñar y entrar en la historia. Yo creo que al final es lo que hemos conseguido, este equipo ha conseguido que los jugadores que están fuera vean que aquí se puede ganar, que aquí se puede ser feliz y hacer historia. Yo creo que es esto lo más importante.
9: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: La TDT a Catalunya Ràdio.
11: La teva recuperació no depèn únicament de la quantitat de sessions de fisioteràpia, depèn de la qualitat de cada sessió. A Epsilon Physio incorporem tractaments personalitzats i tecnologia d'última generació. Recuperar-te no t'ha de fer perdre més temps del necessari. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
12: Les dades del partit.
13: Rematades. Barça 14, 9 entre els 3 pals. Al-Ahli 4, 2 entre els 3 pals. Corners. Barça 6, Al-Ahli 2. Faltes. Barça 6 amb cap targeta groga. Al-Ahli 7 amb una targeta groga. Fores de joc. Barça 5, Al-Ahli 5. Hem acabat amb el 70% de possessió i un 63% del temps a camp de l'Al-Ahli.
1: La TDT a Catalunya Ràdio.
14: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: Partits de la jornada.
15: A més del Barça 2, Al-Ahli 1 del Camp Nou, aquesta nit hi ha hagut més futbol a la Lliga. Partit endarrerit de la jornada 1.
16: Partit en joc al minut 2 de la segona part. De moment, partit sense gols. Atlètic de Madrid 0, Màlaga 0.
15: I a la Champions es tanca l'anada de l'última fase d'accés. Partits a l'inici de la segona part.
16: NEC Nijmegen 0, Bodoglim 3.
15: Hapoel Beersheba 1, Sabà 1.
16: Celtic 2, LASK 0.
15: I Slovan de Bratislava 1, Celje 1.
1: La TDT.
17: Què us poso?
18: Per mi una estrella.
17: I per tu?
19: Jo també una estrella.
18: Ara estem d'acord.
19: Estem d'acord?
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
1: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Laia Cervelló.
21: Per mi, brutal la influència que té la Minyamal en aquest equip, per molt evident que sigui.
1: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
22: M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
12: Les conclusions del Ricard.
23: El Barça ha guanyat el Gamper després de superar per 2-1 l'Al-Ahli egipci. De més a menys, l'equip de Flick, potser per la calor que fa avui i està fent tot l'estiu a Barcelona. Els dos gols del Barça han arribat a la primera part, l'1-0 de l'egipci Hamza Belkarim, que li ha fet un gol al seu ex-equip. El 2-0 l'ha fet Rafinha de penal. Els primers minuts de la segona, l'Al-Ahli ha fet el 2-1. Lamin ha jugat més d'una hora. Pedri i Gavi s'han estrenat aquest estiu. Rodri no ha jugat, ha vist el partit des de la graderia, com Cancelo. Adeyemi i Gordon han sortit a la segona meitat. S'han estrenat al Camp Nou. Gordon ha fallat un penal als últims minuts. Ricard, què t'ha agradat?
7: la predisposició de Gordon i Adeyemi a rebre l'espai. És el millor de la segona part. La necessitat que té el Barça, amb molts passadors, de tenir receptors. És una cosa que en Ferran el Barça ho tenia, que amb Rashford ho podia tenir més del que ho tenia i que dona molta vida perquè aixefa molt la defensa rival. Qualsevol desmarcada fa que es generi espais entre línies perquè puguin aparèixer Dani Olmo, Fermín. Aquesta combinació de jugador profund amb jugador entre línies és bàsic per la circulació del Barça. I tot i que després Gordon i Adeyemi no hagin estat tot i que no han estat després molt resolutius, no han estat contundents, no han acabat amb precisió les accions, transmet a l'equip confiança, tenir jugadors que pots aixecar el cap i et poden estirar. Insisteixo, per rebre una passada, com ha rebut Gordon en l'acció del penal, que baixa molt bé la pilota, com ha rebut Adeyemi, un futbolista rapidíssim, a qui li falta ara mateix precisió per poder donar un final feliç a l'acció, com per la segona acció que generen, que és el retrocés de la línia defensiva i l'aparició de futbolistes entre línies. Som jugadors que pel funcionament col·lectiu de l'equip en atac són imprescindibles, són un regal. És el que fa també Rafinha i el que no fa tant Lamine Yamal perquè té un altre estil de joc, i el que no et farà un nou, sigui un fals nou o sigui un nou com Abdelkarim. En canvi, Gordon, aquests minuts de nou ha servit per estirar molt la línia d'atac, per obrir aquestes possibilitats en profunditat. La veritat és que crec que demostren el sentit dels seus fitxatges i el que poden aportar.
23: Dubtes?
7: Quina serà l'opció del nou que començarà la temporada? No ho sé. O sigui, ara mateix estic perdut, desconcertat, perquè a Rafinha l'ha provat poc, a Gordon l'ha provat uns minutets, també poc. El fals nou de Dani Olmo o el fals nou de Fermín també els ha provat més aviat poc. Crec que la pretemporada no, alguna altra temporada sí, tots dos. Abdelkarim, em sembla que avui que avui hagi jugat 75 minuts, jo ho relaciono més als drets de televisió egípcia, que no era una broma, o al partit, que no pas a una projecció de futur pròxim. Tot i això, després de que hagi jugat 75 minuts, no ho pots descartar. Pot ser una oportunitat, pot ser una possibilitat que contra l'Elx jugui. Estic una mica desconcertat. No crec que arribi un fitxatge d'aquí 4 dies. És evident que el Barça buscarà el mercat i que el més probable és que arribi algú perquè el Barça ho necessita. Perquè també el fet que Flick no remeni gaire és aquell punt de dir, bé, no em poso nerviós, no començaré a buscar com un boig ara. Ja arribarà el que hagi d'arribar. I mentrestant toco dues coses. Fins ara hem vist uns minuts de Rafinha, uns minuts de Gordon i aquests minuts d'Abdelkarim. D'aquestes tres possibilitats hauria de sortir la titular de cara al primer partit de Lliga diumenge a Elx, que no serà evidentment el nou titular de la temporada ni serà possiblement el nou que jugarà tres o quatre partits consecutius. Ara parlo estrictament de com començarem la temporada en aquesta posició.
23: Alguna cosa que no puguis entendre?
7: No, avui tot entès, que és el Gamper, i ja ens el sabem de memòria.
23: El nou que diumenge començarà la temporada oficial a Elx, hi ha Abdelkarim, que ha tornat a marcar, però que sembla poc probable per joventut i inexperiència davant d'un partit de Lliga, i les opcions potser passen per Rafinha, Adeyemi, Gordon, Olmo, Fermín i potser un altre, tot està molt obert. I la predisposició dels nous davanters del Barça, d'Anthony Gordon i de Karim Adeyemi, per oferir desmarcades a l'espai. És un nou ingredient per a l'atac del Barça de Hansi Flick, que segurament serà important aquesta temporada. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TET de Catalunya Ràdio, després del Gamper d'aquest Barça 2, Al Ahly 1. Ara escoltarem Hansi Flick, en principi, i sentirem l'efecte Costa.
2: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
3: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
4: L'efecte Costa.
7: nit, Jordi.
0: Bona nit, Ricard.
7: Abans de parlar amb l'efecte Costa, Mireia, Flick parlarà?
5: En roda de premsa no, però sí que sí. Parlarà als micròfons de TV3, que és a la televisió que avui tenia els drets del Gamper.
7: Per tant, estarem pendents. I que hi haurà... Tu podràs acostar-nos algun protagonista o no?
5: Sí, en principi sí. Hi haurà zona mixta que es muntarà a l'auditori, on normalment és la sala de premsa, tot i que encara no us puc dir quin protagonista sortirà.
7: Un.
5: No ho sé. Ara quan arribi t'ho preguntaré.
7: Quin protagonista en singular...
5: Perquè normalment acostuma a ser una mica escuet, però depèn també de la voluntat dels jugadors
7: no
5: i dels que han arribat.
7: Home, ja estaria una mica estrany que el Gamper només sortís un futbolista a parlar, ni pot haver més que tinguin coses a dir i ganes de dir coses, oi, Jordi?
0: Estem en època de presentacions clandestines, vull dir que no t'estranyi que en surti un.
7: Bé, hem vist Gordon, hem vist Adeyemi, hem vist... què més hem vist a la segona part? Bé, la resta de joves, amb què et quedes?
0: Doncs una mica en la teva línia, ganes de veure en directe les dues fletxes del Barça i curiositat, és evident això que explicaves tu, que són gairebé en terminologia de futbol americà dos receptors oberts. La meva curiositat és com conviure aquests dos velocistes que vindrien a abonar el que hem vist del Barça de Flick de revolució i revolució i revolució, amb un tio que en un moment determinat pot considerar, o en molts moments, que el partit no ha d'anar a aquest ritme. Jo estic per anar canaletes perquè, per mi, el gran dèficit del Barça de les dues últimes temporades és que no podia frenar. I ara, amb Rodri al costat de Pedri, podrà marcar el ritme dels partits. I a vegades el ritme dels partits no serà el de Dejem i el de Gordon. Tinc curiositat per veure per on passarà aquest Barça. Si serà un Barça... Flick style, i per tant Rodri serà el que haurà d'anar més revolucions, jo no ho crec, o si veurem una cosa més híbrida que farà, d'això no en tinc cap dubte, farà l'equip més competitiu.
7: És interessant això que expliques, però és veritat que són les dues ànimes. La sensació és que si Flick vol Rodri, sap que li pot donar Rodri, i potser Flick, que sempre m'ha semblat molt poc dogmàtic amb tot el que s'identifica amb el seu estil futbolístic, accepta o incorpora aquesta possibilitat de tenir l'equip més agrupat al voltant de la pilota, però també hem de dir que és l'equilibri perfecte, perquè si tens gent que t'estira tens un equip agrupat i saps estirar-te en el moment que toca, selectivament.
0: El City de Rodri i de Guardiola també corria.
7: Correcte, vull dir que també tenia fletxes
0: a
7: dalt.
0: Vull dir que no estic dient que no siguin compatibles, al contrari, jo crec que el salt de qualitat és precisament que el Barça, que només tenia una velocitat possible, ara en pot tenir dues.
7: I després jo crec que hi ha una cosa important aquí, que és que la jerarquia de Rodri no és la de Dejem i Gordon. És a dir, que si es... Espera, aquí
23: parla. Valde a TV3, en Francesc La Torre.
8: Sí, al principi vas tindre unes molèsties, però bueno, només vas parar una setmana i ara em sento molt bé, recuperant energia i em trobo bé físicament, que és l'important.
17: No ha sigut una pretemporada molt normal, perquè molts jugadors han arribat al final després del Mundial, però això comença amb 4 dies al Camp de l'Elx. Com veus l'equip?
8: No, crec que l'equip arriba bé. Sí que és veritat que ha estat una pretemporada una mica diferent, perquè jugadors que venien del Mundial han tornat una mica després. Però bueno, crec que l'equip està molt bé, físicament bé, i bueno, amb moltes ganes de que comenci tot.
17: I anímicament com està Alejandro Valde? Perquè sentim, no?, o llegim els diaris o tertúlies. Alejandro Valde, amb l'arribada de Cancelo, s'haurà de posar les piles aquest any. Com ho vius tu, tot això?
8: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que és veritat que últimament al redor meu es parla moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip, i seguir treballant.
17: Escolta'm, quan us han presentat un per un, ja es preveia, però déu-n'hi-do l'ovació que s'ha emportat a Rodri. Què creus que pot aportar a l'equip?
8: Bueno, crec que és un jugador molt bo. Ara mateix crec que és el millor o un dels millors migcampistes defensius del món. Té un baló d'or, un jugador amb molta experiència, i crec que ens ajudarà molt a tot l'equip.
17: I acabo amb l'última. Heu guanyat dues lligues consecutives. Digue'm si aquí baix al vestidor, aquest vestidor nou que heu estrenat, hi ha un cartell supergran que hi posa Champions.
8: Bueno, nosaltres anem partit a partit, crec que som el Barça, hem d'optar tots els títols, i bueno, si pot ser la Champions, doncs millor.
17: Amb aquesta rialla crec que ho dius tot. Alejandro, bona temporada.
8: Gràcies.
23: Deia Jordi que a vegades la jerarquia dels futbolistes també marca, és a dir, que no és el mateix que llenci una desmarcada de Dembélé o Mbappé a que te la llencin Gordon i Adeyemi, que si te la llencen Mbappé o Dembélé estàs com més obligat o més exigit a alimentar-la, i que les desmarcades de Diem i de Gordon les controlarà més al mig camp, no? que és on passarà el Barça, i que probablement això fa que l'equilibri de tot el context col·lectiu sigui molt més, més reposat, més sa.
0: Sí, jo crec que el tio més feliç del món, tot i que el Mundial i pel que va passar al Mundial s'ha instal·lat la tesi que Pedri i Rodri no conviuran bé, jo crec que Pedri és el tio més feliç de la Terra, perquè el que ell havia de fer pràcticament sol en les últimes temporades ara, vaja, tindrà un sostenidor gegant que li permetrà a ell. Vaja, jo és que tinc la teoria que Pedri ha arribat, que no s'aguantava les mitges al final de les dues últimes temporades, perquè Pedri havia de fer massa coses. És generós en la recuperació, a la vegada havia de marcar, com tu deies, el tempo de l'equip, i jo crec que això era insostenible.
23: O sigui, tu a la llegenda de la selecció espanyola, que es pot justificar per
0: jo crec que no han encaixat, perquè Pedri ha aguantat que no es podia ni posar, ha arribat al Mundial.
23: Perquè ha arribat fos com al Mundial i lesionat a l'Eurocopa. O sigui, no és tant una qüestió de convivència tàctica.
0: Zero dubtes.
6: Pedri era sempre dels futbolistes amb més quilòmetres acumulats al final de la temporada.
0: A Pedri se l'ha espremut d'una manera inhumana els últims anys, i arribava als finals de temporada com arribava a mi a la selecció espanyola, més igual, però les últimes temporades amb el Barça els trams finals no era Pedri. Llavors jo crec que des d'aquest punt de vista és un fitxatge que vaja, és fonamental per moltes coses, però també per aquesta.
23: Molt bé, molt ben justificat l'entusiasme ja manifestat.
0: Ja puc marxar cap a Canaletes.
23: Jordi Costa, per Rodri, que és el fitxatge que avui encara no hem pogut veure.
0: Que estic amb el Bernat, que si a més en aquests 10 dies...
23: El tema nou, què?
0: Home, jo crec que estaria bé fitxar-ne un ara. També et dic que qualsevol, no. O sigui, no, és que no ha pogut ser Julián, que és el que volies. Ara qualsevol cosa, no.
23: Sí, si et marco tres perfils, que és, que ara en parlarem, que és primera espasa...
0: Però és que no hi ha primera espasa.
23: No,
0: primeres espases són Haaland i Kane, i no es poden fitxar.
23: Això és fora de Catalunya.
0: No hi ha primeres espases. Per mi Julián ja no és un primer espasa com a nou.
23: No, eh?
0: Per mi no.
23: Sí, Haaland i qui has dit? I Kane. Harry Kane. Són els dos.
0: I no en aquest ordre.
23: Sí, bé, la categoria primera espasa queda...
0: Fora.
23: Això, no, això és fora de categoria. Són dos
0: i llavors cims. Ja entrem en el terreny dels Lautaros i tal.
23: Aquí hi hauria dues categories, no? Hi hauria la categoria Lautaro, per dir algun nom, no? I després vindries les categories, per dir noms que han sortit, Luis Suárez, Mikautadze...
0: Aquest t'agrada molt a tu, no?
23: Qui més? És aquesta segona categoria, i després hi hauria la categoria del jove, no? Del Tresoldi de Torn, que és una aposta ja una miqueta a mig termini.
0: A mi les apostes a llarg termini m'agraden, però en aquest cas crec que el Barça no se la pot permetre. És a dir, si el Barça vol un nou, n'ha de fitxar un que pugui arribar i moldre. Ara.
23: Per tant, hauria de ser un Lautaro. Estàs més per aquesta via.
0: Sí, però jo tinc dubtes molt... bastant fort sobre la regularitat de Lautaro i sobretot del preu, que aquesta no la sabem.
23: No, però clar, has de triar-ne un dels tres perfils o no fitxes.
0: No, és que jo...
23: O vas a un jove o vas a un suplent de Julián, que és Lautaro.
0: Ara hem escoltat Deco i estic d'acord amb gairebé tot el que ha dit, però sobretot ha dit és que nosaltres els fitxatges els pensem molt. I estic d'acord, tots tenen un perquè. Ara fitxar un nou, perquè sí, de qualsevol manera, quan tu en volies un... i no ha pogut ser, jo no,
23: o sigui,
0: acabo de veure.
23: Tu obriries l'opció de no fitxar, eh?
0: Si ha de ser un qualsevol, que no el vegin... No, és que, clar,
23: bé,
0: no,
23: és que no ha de ser un qualsevol. No, tu mateix estàs dient que els dos únics que poden venir no poden venir.
0: Clar.
23: Per tant, estaries més per l'opció de no fitxar.
0: Bé...
9: Però Flick Jordi està molt convençut que vol.
0: Ja, ho sé. Però jo el que no em convenç és... és que no tenim nou.
23: 90 per Lautaro, no?
0: No, ni de conya. Jo, a mi ja em costaven el 100 de Julián.
23: Sí, 40 per Tresoldi?
0: És que jo Tresoldi el tinc...
23: Bé, ho dic per marcar perfils diferents de
0: nou.
23: O que em diguis, no, ni 90 pels Lautaros de la vida, ni 40 pels Tresoldis de la vida.
0: 90 per Lautaro, clar, a mi em semblen molts, però és que n'has pagat 80 per Gordon, que tampoc és una estrella mundial. Llavors, no ho sé. si Flick considera que Lautaro li ha de fer el servei que li feia Lewandowski Ferran. No et dic que no, a mi no...
7: Bé, però no...
0: Jo he anat a Canaletes per Rodri, no sí. Aniré per Lautaro.
7: Per tant, no et passaria res si no fitxa el Barça, ja veig.
0: En les coordenades que hi ha al mercat, no.
7: Això és el que buscava, molt bé.
0: Buscaves un titular de...
7: Sí, buscava que et mulleixis una voltes. Mica, sí. Val, ja t'he entès. Estàs més per no fitxar ningú que per
0: fitxar... Ara, és veritat que és una mica... Entenc que l'aficionat que ens estigui escoltant, aquests tios són imbècils, van començar el maig, que el nou era la prioritat.
7: Quina seria la primera opció del que hi ha aleshores per tu? No ho saps tampoc.
0: És que Gordon em falta veure'l amb continuïtat de nou, però jo gairebé tiraria per aquí. Rafinha a mi no em convenç, l'altre dia Basilea no em va convèncer, perquè a més és que Rafinha s'avorreix.
7: Sí.
0: Llavors jo crec que Gordon té més aquest hàbit.
7: Molt bé.
0: I no sé si tenim gaire més, perquè
7: bé, doncs ja m'ho apunto, perquè això...
0: I jo no deixaria de provar, tot i que Flick crec que no li agrada pel motiu que sigui, a mi l'opció Olmo no, tampoc em desagrada.
7: Molt bé. El millor avui?
0: Rafinha.
7: Gràcies, Jordi.
0: A disposar. Bona nit.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: Ei, perdona, una estrella.
13: Ei, una estrella.
11: Perdona, una estrella.
13: Una estrella.
11: Què, un crit valent?
14: Vinga, tots units fent força.
13: Una estrella!
14: De seguida.
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: fa gran! El nen se'ns fa gran! I jo que
1: estava fatal. Se'ns fa tan gran que avui ha jugat 60 minuts i encara no està per aquesta càrrega de competició, perquè fa molt poc que s'entrena. Avui l'hem vist desacostumadament imprecís i lògic per una futbolista que encara no està en condicions de tenir un nivell alt de rendiment. Ja va dir Flick que fins a finals de setembre no tindríem una mica el Barça en una línia òptima. Fins a finals de setembre hem d'anar incorporant Lamine Yamal, Pedri, Eric, Cubarsí i tots aquests jugadors que han estat campions del món. Mireia, alguna novetat a l'auditori?
2: Doncs encara no, hi ha aquí no. La zona mixta muntada i en principi sortirà només Eric García.
1: Molt bé, Eric García, que avui ha estat titular. Laia Cervelló, benvinguda, ben tornada.
3: Què tal? Bon dia, bona tarda.
1: Sí, i bona nit, sí. Ja pots dir.
3: Sí, sí.
1: Què t'ha semblat? Primeres impressions d'aquest Barça que has vist en directe?
3: Il·lusionant, jo diria que és la paraula. Sí que és cert que és un partit en el que no pots treure conclusions i que et falta un davanter centre, que això encara ho notes, que hi ha jugadors titulars que encara no podem veure perquè venen amb la carregada del Mundial, però sí que veus aquelles coses dels nous fitxatges, que els veus amb ganes, que els veus entonats, els jugadors joves que també van demostrant maneres i bé, jo reconec que aquest és un Barça que m'il·lusiona i que fa temps que no sentia aquesta il·lusió per aquest equip.
1: Sí. Ah, sí? I qui t'ho provoca, això?
3: Que haguem fitxat a Rodri, crec que té un gran paper.
1: Un altre entusiasta
3: sí,
1: de
3: sí,
1: Rodri,
3: sí.
1: Eh?
3: Però tinc la sensació que és el primer mercat de fitxatges, o el primer estiu, que veig que fas coses perquè les tries tu i no perquè és el que et toca fer per la teva situació econòmica. Llavors, crec que les coses s'han fet bé, les coses quan es fan bé s'han de reconèixer, i aquí la direcció esportiva de Barça per mi ha estat no impecable, perquè impecable hauria sigut també portar Julián Álvarez, en aquest cas, que era el davanter centre que volien, però per mi ha estat de notable alt.
1: Mm-hmm. Tu què en penses del nou?
3: És que és un meló difícil d'obrir, perquè és que no hi ha... El que et diuen és que primer les passes no n'hi ha, que és una mica el que estàveu preparant ara una mica amb el Costa.
4: I a Hansi Flick amb el Francesc La Torre a TV3.
5: Lloc, felicitats amb aquesta presentació tan emocional abans del partit.
6: How do you sum up the
5: victory? Com resum aquesta pretemporada? Miri, aquest any no serà fàcil, eh? La pretemporada no és fàcil perquè molts jugadors han arribat fa una setmana. I hem d'utilitzar tots aquests partits que tenim per poder gestionar minuts, portar els jugadors al més alt nivell possible.
6: Official competition, Elche.
5: El diumenge, el partit amb l'Elche, la competició oficial de Lliga. Quan creu que podrà veure la gent el potencial ple de l'equip? Jo crec que tenim partits difícils per endavant. L'Elche ha jugat un futbol molt bo darrerament. Però nosaltres tenim qualitat, amb un equip fantàstic. I hem de gestionar-ho. Hem de gestionar-ho perquè jo crec que aquesta pausa internacional no ens ho ha facilitat, però si anem de cap a la temporada, tenim bones vibracions, molt positiu. Tenim en Rodri, un nou jugador, és una persona que està encantada d'estar aquí. Què pot portar aquest jugador al partit i a l'equip? Veurem que en Rodri, ell ha mostrat en el Mundial el millor jugador. Ha donat més estructura a l'equip, és bo amb la pilota als peus, és un jugador que pot decidir, no? Pot dir com jugar més ràpid, més lent. És el que volem, un jugador així. Experiència, és un líder tant al camp com a l'usuari. Per acabar, en uns dies acabem la finestra de transferències, de traspassos. Necessitem un jugador que jugui de davanter en lloc d'en Robert o en Ferran. I estem buscant aquest jugador. En Deco fins ara ha fet una feina fantàstica. Espero simplement. Crec que absolutament a ulls tancats, a ulls clubs, crec, amb en Deco.
6: El tècnic del Futbol Club Barcelona.
1: Doncs, Flick, confia en l'estrena del Barça. Laia, digue'm, el nou. Aviam, espera, mira, Laura, de Julián Álvarez, el Metropolitano, hi ha alguna notícia?
7: No,
1: ha
7: cap.
1: Ha aparegut al terreny de joc com a espontani, no?
7: No.
4: Ha fet unes declaracions, Mateu Alemanya, a la prèvia del partit a Movistar.
7: Sí, però ha dit que remetia al que ja s'havia dit, no ha dit res de res. Mira,
4: res
7: acaba
4: de
7: marcar... Res de nou. Acaba de marcar l'Atlètic de Madrid just ara, s'avança el marcador. Atlètic de Madrid 1, Màlaga 0.
8: Canguin ha marcat. Sí.
7: Ha marcat Canguin al minut...
8: 70.
7: Sí,
1: el Ui, doncs estava patint l'Atlètic de Madrid, no? Ja el 25 de la segona.
7: El 25 de la segona, exacte.
1: Un dels fitxatges de l'Atlètic de Madrid. Bé, Laia, hi torno. El tema del nou, què faries?
3: És que és complicat, perquè jo no sé si aniria al mercat de fitxatges a gastar-te un dineral per un jugador que no és el que tu vols o el que tu has triat o és l'estrella que es necessita per un equip com el Barça, que al final sí que tens en totes les files et pots reforçar amb la Masia, però és cert que la porteria i el davanter centre doncs, són les úniques que sí que val la pena anar al mercat i gastar fort. Costa perquè no tens cap altra alternativa que sigui especialista en aquesta demarcació, però és que jo per fitxar qualsevol jugador, intentaria apanyar-me una mica amb el que tinguis.
1: O sigui, una mica com el Costa, eh?
3: Sí, no fitxaria. Sí, sí.
1: Algú pensa que el Barça no fitxarà?
8: No. Jo estic segur que fitxarà. Crec que Deco ho ha deixat, no sé si bastant clar, però...
4: I Flick també ha dit que estan esperant-lo.
8: I crec que fan bé, perquè crec que és obligat que el Barça fitxi un davanter. És a dir, això de... No, perdona, Laia, però no fitxem...
3: No, sí, t'entenc.
8: Escolta, no haver fitxat a Adeyemi no el necessitàvem, per dir-te alguna cosa. Un davanter el necessites. Un davanter centre.
3: El que et diuen des del Barça és que, d'alguna manera, les incorporacions d'Adeyemi i de Gordon... ja eren buscant que si no arribava aquest davanter centre que tant buscaven fossin jugadors polivalents.
4: Sí, però Flick no cedeix i crec que Deco també està molt convençut que aquest equip, aquesta plantilla, necessita un davanter centre de referència.
3: Sí, probablement.
1: El que passa és que has d'anar un segon esglaó, no?
4: Bé, home, aviam, volies evidentment Julián Álvarez. El club no volen acabar de descartar-lo al 100%, però assumeixen que és una situació molt complicada, més que complicada. Però vaja, el futbol és boig i és la primera opció, és la que han treballat més en els últims mesos. I si no surt aquesta opció, el tema de Lautaro, que Gijantes, per exemple, el Gerard Romero, que aquesta tarda, fa unes hores abans del partit, indicava que era l'alternativa número 1. A mi no em convenç personalment, però si convenç a Deco i a Flick, doncs endavant, intenta-ho. Serà difícil arrencar-lo de l'Inter, també és veritat. I si no, una opció d'un jove que li vegis projecció, hi havia el nanoquet francès de la Premier.
1: Junior Krupi.
4: Aquest, que era una opció a mig llarg termini. Si tens un perfil identificat, o aquest Tresoldi del Bruges, que hi confies, tot i que sospitis que el rendiment no hagi de ser immediat i que aquesta pròxima temporada potser no t'aportarà la quantitat de gols o el que t'hagi d'aportar de manera tan immediata, doncs no seria una mala aposta, però ha de ser amb convenciment.
1: Sí,
3: jo... Flick no vol joves, eh? És a dir, jo igual me la menjo, però jo ara mateix diria que Flick preferiria no fitxar
4: que
3: fitxar un jugador
4: jove. Va, explica que no.
8: A mi m'agradava l'opció, això ja és comentari nostre de tertúlia. A mi l'opció de Luis Suárez és colombià, oi?
1: Sí.
8: De l'Sporting de Portugal, a mi m'agradava bastant.
4: Però no la contempla, no? Aquesta opció, te'n recordes? Encara una nit, sí. Que va explicar...
1: Que tu vas dir que n'hi havia un que a mi m'agradava, però sí, que no sí. Podies donar el nom.
4: El contemplen, el segueixen, però jo no estic convençut que aquesta opció
1: sigui ferma. És que saps quin problema hi ha? Que hem de veure també a Deco com li pesa, per exemple, el passat amb Vitor Roque,
4: clar.
1: D'un jugador gairebé desconegut. En una temporada on el Barça, clar, l'altaveu de Julián Álvarez el condiciona. És a dir, anava a buscar un jugador que li pogués fer els 30 gols que deia el Bernat, que pogués ser un futbolista amb unes condicions superdotades, perquè ens entenguem, i d'aquí, clar, d'aquí a la següent realitat hem de veure com es gestionen aquestes possibles expectatives. Si ve un nou que pugui ser una opció més, però no una opció per ser titular o no per ser titular indiscutible, si ha més futur que present i després pot sortir malament, com li va sortir Deco el tema Vitor Roque, i si no, quina realitat acceptes com a dir, mira, aquest és el meu nou, no? Clar, és el Barça.
8: Jo crec que el Barça, a una secretaria tècnica del Barça, es digui el secretari tècnic Deco, Robert Fernández, Zubizarreta o Chiqui Beiristain, home, se li ha d'exigir un coneixement de mercat i una capacitat de poder tenir opcions B, C i D.
1: Però a la posició del 9, aquestes opcions B i C, Bernat, són molt arriscades, eh?
8: Bé, però doncs te l'has de
1: jugar.
8: Perquè
1: el gol es paga.
8: És que a mi em fa una mica de gràcia i escolto tots aquests elogis a la feina de Deco, que no tinc per què negar, però jo, per exemple, penso, el Barça s'ha gastat 80 milions en Gordon. Gordon juga d'extrema esquerra. Uh-huh. Aquí és on juga Rafinha.
1: Sí.
8: Per tant, Gordon no serà titular.
1: Jo també crec, com el Costa, que serà el nou titular del Barça.
8: Serà nou.
1: Fins que no arribi una altra realitat.
8: Bé, si l'utilitzes de nou, a mi els minutets avui de nou i més la capacitat que li hem vist al Newcastle...
1: Ho dic perquè és veritat que no és un davanter referència, però és un davanter que es pot semblar Ferran, és un davanter que t'ataca molt bé l'espai, que et pressionarà com ningú, sí, és un jugador especialista en aquesta idea defensiva. No té mal peu... És a dir, per la combinació per dintre, té millor peu que Ferran. És a dir, té algunes variables que no són per ser un nou indiscutible que et faci 30 gols, que no te'ls farà, però jo crec que però coneix o pot conèixer aquesta
8: posició. A mi, si tu tens Gordon com a opció alternativa, Ferran, com un Ferran, exacte, que per mi fins i tot el pot millorar, doncs perfecte.
1: El que passa és que no tenim el Lewandowski.
8: Que necessites el Lewandowski.
4: És el que ha dit Deco ara, no?
8: O el que s'hi assembli una miqueta. Perquè tinc la sensació que és veritat que s'han fixat molt en Julián i que estan donant-li voltes i tal.
1: Jo tampoc pagaria la hipoteca de casa per fitxar Julián Álvarez.
4: Doncs si ara l'Atlètic de Madrid canvies d'opinió de manera sorprenent, hauries de pagar la hipoteca de la casa i de la segona residència.
1: Però és que el Barça estava molt convençut. No, jo no mano. Jo, és una opinió, vull dir que a mi és un jugador que m'agrada, però que no perdria el cap per Julián Álvarez per ser el nou del Barça.
8: O sigui, mira,
1: em sembla un futbolista que tu pots trobar amb un registre inferior, però un futbolista que pots trobar amb un registre inferior. El que no pots trobar és un davanter centre que t'asseguri els 30 gols que diu el Bernat, que sigui un rematador, que sigui un complement a tot el que tu vagis generant al darrere, és a dir, i que a més et passigui al davant i que et pressioni. Clar, tot això és molt difícil de trobar. Mm-hmm.
3: Però sí que és cert també que veient la insistència de Deco i de Flick i de manera com s'han arriscat, arribaven pràcticament al final del mercat de fitxatges confiant en poder-lo fitxar, que et fa pensar bé, si ells dos hi creuen tant, també serà per alguna cosa.
1: Segur.
3: I llavors aquí és a mi on em fa dubtar i on penso que, perquè moltes vegades quan parlem de davant de centre, aquí hem de reconèixer tots que doncs, a Julián Álvarez...
2: Deixeu-me acostar-li perquè acaba d'arribar Eric García a la zona mixta avui del Camp Nou.
9: Amistós abans del començar la Lliga diumenge, sensacions després de la pretemporada, amb jugadors nous que han arribat, veniu de Mundial també, quines sensacions teniu per diumenge i per la temporada?
10: Bé, amb moltes ganes. Al final sí que és veritat que bueno, portem menys temps entrenant alguns, que tenim fitxatges nous, però bueno, crec que ara ja hem passat, diguéssim, la part amistosa i ja comença la Lliga i hem d'estar al 100%.
2: Hola, Eric, bona nit. Avui t'hem vist amb el braçal de capità. L'altre dia ja va sortir Flick explicant que ell us havia designat a vosaltres tres. D'entrada, com vas viure el moment de decisió de Flick i si estàs fent campanya dins del vestidor? Perquè en vols ser un d'ells?
10: No, campanya no. Al final, content que el míster m'hagi escollit, encara que sigui momentàniament, i intentar-ho disfrutar al màxim, però no, fent campanya no.
11: Eric, como uno de los tres capitanes provisionales, como mínimo de equipo, ¿qué mensaje se le manda a la gente de cara a esta temporada que lo que más pide es la Champions?
10: Bueno, está claro que es el deseo de todo el mundo. Creo que como mínimo debe ser como los dos años anteriores, ¿no? Que traemos la Liga a casa, la Copa del Rey y obviamente la Champions, sobre todo. Hace dos años nos quedamos a las puertas de la final y creo que este año con los fichajes que estamos haciendo, con la calidad que ya tenemos en el equipo, pues claro que es el objetivo de todos.
2: Comenzarán las preguntas en castellà, Eric García.
12: Exactamente de la selección. ¿Qué te parece cómo se ha reforzado el equipo esta temporada, especialmente en esa posición con Rodri?
10: Bueno, muy bien. Al final... ganador de Balón de Oro, pues lo he tenido compañía en el City, en la selección, es un jugador obviamente que nos va a ayudar mucho y creo que se suma, ¿no?, al gran equipo que ya tenemos y eso creo pues que nos puede hacer mejorar aún más.
1: La Mireia seguirà atent també les preguntes en castellà. Carles, tens alguna idea molt clara sobre el tema del nou?
13: Això, que si no tenim un especialista, un crac, gastar-te 80-90 milions, no. Gastar-te en 40, possiblement. Però a mi em costa trobar-lo, eh?
1: O sigui, tu fitxaries un perfil per 40, encara que sigui un perfil més jove, de futur...
13: O hagués agafat un veterà. O sigui, jugant amb extrems com juguem, necessitem un tio que remati tot el que es mou per l'àrea. I a partir d'aquí... Home, no et diré Morici, no? Però
1: algun... Sí, un rematador,
13: Un rematador, un equip que jugarà pels extrems, que centrarà moltes vegades la pilota... Jo aniria per aquí.
8: Molt bé. Jo, Ricard, per resumir el meu, el meu sentir, i de pas...
1: El teu neguit, potser,
8: o no? El meu neguit, sí. I de pas fer una passada a l'espai perquè la puguis aprofitar, et diré que crec que era molt més necessari fitxar un davanter centre que fitxa Rodri.
1: Jo també.
3: Home, sí.
1: Jo també, sí.
3: Sí, sí, sí, parlem de l'urgència de l'equip, jo crec que és evident, però el fitxatge de Rodri, més enllà que, evidentment, a nivell d'equip, també, doncs, millora la plantilla, això és indiscutible, encara que no et fes falta o no el necessitessis, per mi és un fitxatge estratègic que també, d'alguna manera, eleva l'autoestima de l'equip a un nivell que també fa falta, no?, per guanyar una Champions.
2: Torno a tenir aquí, Eric, i sí que li vull preguntar una cosa que hem estat parlant bastant a la transmissió, que ens ha xocat veure a Koundé de central, a ell de lateral. Volia preguntar-te, Eric, com s'ha gestat això dins del vestidor, si ha estat cosa del mateix Flick, si és una conversa que tu has tingut amb Koundé, si és Koundé el que està demanant a tornar a l'eix de la defensa.
10: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, bueno, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro.
2: I en principi ha de seguir així?
10: Bueno, en principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
2: Doncs fins aquí.
1: Gràcies, això és notícia, eh? O sigui,
14: gràcies, Mireia.
1: Hansi Flick ha dit a Eric
14: que comptarà amb ell de lateral.
1: I a mi em sembla que que comptarà amb ell de lateral i que serà lateral dret, habitualment, titular.
14: Això ho afegeixes tu?
1: Sí.
14: I jo m'hi sumo. És a dir, que el punt de partida és que Eric serà el lateral dret titular... i que Koundé, si ha de buscar-se espai, l'haurà de buscar en la competència amb Eric o fins i tot a la posició de central. És a dir, el que avui podia semblar que li donava a Koundé un carmel, li està dient a Flick, ves jugant al centre perquè potser al lateral no jugues. I com que a l'eix de la defensa hi ha Christensen, hi ha Gerard Martín, hi ha Cubarsí, mira aviam si et pots buscar les garrofes aquí. Cosa que ara ja faig una tercera lectura. Cosa que li diu a Koundé també, segons com, que decideixi si vol acceptar aquest rol a la plantilla d'aquesta temporada.
8: I si no el vol acceptar, què ha de fer Koundé?
13: Marxar.
8: Doncs, però queden 12 dies, no?
14: Home, però 12 dies, tu creus que no hi ha ningú interessat per Koundé?
8: Voleu dir que està a la carpeta Koundé?
13: Home, no m'he sorprès aquestes paraules, ara.
14: Jo això que diu l'Eric i jo...
1: Sí, home, si Koundé vol tenir Koundé garanties de ser titular pràcticament tots els partits, aquí al Barça aquesta temporada, no serà ara mateix no les té.
8: Koundé ara mateix jo crec que és el suplent d'Eric al lateral dret.
14: Correcte. Jo crec que, bé, el que diu el Xavi, subratlla el Xavi de les paraules de l'Eric la pregunta de la Mireia, que crec que ha estat molt oportuna, i crec que l'Eric s'ha destapat. Va parlar amb mi per dir-me que...
1: Al principi de pretemporada, eh? O sigui, que això continuarà així.
14: Que aniria... Bé, no sé com ho ha dit. Va parlar amb mi per dir-me que aniria a la dreta, o que aniria a aquesta posició, o que jugaria aquí.
2: Que em volia en aquesta posició.
14: Una posició on Eric ja havia jugat, per tant, la conversa no la necessitava, no? Sí, vull dir, és una cosa que no és estranya per Eric. Si parla amb ell, és per dir-li, escolta'm, tu que has estat ballant per moltes posicions, començarem per lateral dret, que no vol dir que Eric no pugui jugar de central, però vol dir que d'entrada això va així. I avui veiem la primera prova amb aquesta posició de Koundé de central, que jo no sé si té el cap molt centrat al 100% ara mateix, que serà jugador del Barça tota la temporada.
8: Mm-hmm. Bé, doncs tenim uns quants dies per desxifrar aquest enigma.
14: Tornem al
8: tema. Fa 4 hores hem començat la TDT,
14: Rodri,
8: i hi ha un misteri.
14: Hi ha un misteri general.
8: A Catalunya hi ha un misteri. Sí o no, Campos?
14: Sí, però són aquestes... Però són aquestes...
8: Què opina Ricard Arcanal del fitxatge de Rodri?
14: No, mira, m'afegeixo al que has dit tu, sobre que potser no he transmès entusiasme pel fitxatge de Rodri, perquè jo crec que no era una necessitat de la plantilla, o sigui, no era una prioritat de la plantilla, o no era una peça imprescindible a la plantilla. I aleshores jo l'entusiasme el tindria si el Barça hagués trobat un nou que volgués. O sigui, una mica com deia abans la Laia, dels jugadors que vol, no? Ja dic Julián, que pots estar més o menys d'acord, però era el que volia, o una primera espasa que diguis, ves, que això ens augmenta el salt qualitatiu. Per què? Perquè crec que el Barça té més un problema de finalització que no pas de producció de joc, de perfil, de personalitat, d'estil. Crec que això ho té bastant integrat. Ara bé, jo crec que Rodri és el millor mig centre defensiu
1: esportiu del món, ho deia Valde, i jo crec que no hi ha cap dubte. Sí que és veritat que m'agradaria apuntar a tota aquesta il·lusió un parell d'interrogants, no? Un, que el Mundial ens ha canviat la mirada. Abans del Mundial, no sé què, si tots pensàveu el mateix que penseu ara, però jo abans del Mundial no pensava que Rodri fos el millor migcentre del món. O sigui, les lesions que ha tingut l'havien penalitzat, no havia tingut una temporada amb regularitat, amb continuïtat, amb un rendiment alt. És veritat que havia millorat aquest últim any, però tampoc havia estat en partits assenyalats aquell migcentre que havia estat. I és veritat que el Mundial va de poc a molt i acaba el Mundial amb la millor versió de Rodri. Aquesta millor versió de Rodri, que crec que fa que el Barça, com deia Deco, de cop i volta hi posi la banya, no? I digui, ostres, hi ha una possibilitat, compte, això, i que tingui la noció que és possible el fitxatge, és el que ens canvia la mirada. Jo no sé si a 60 partits Rodri podrà estar la versió que va estar a la part final del Mundial, no ho sé. Quan dic no ho sé, vull dir que no ho sé. Potser li faltava el que va tenir el Mundial, pujar l'autoestima i tornar a aquell lloc. També crec, i estic convençut, i per això crec que és un fitxatge que millora molt la plantilla, que Rodri aquí al Barça no cal que jugui 60 partits, perquè necessitarem que Marc Bernal en jugui 20. I aleshores Rodri n'haurà de jugar 40. Crec que és la millor notícia per Marc Bernal. Marc Bernal no pot assumir aquesta responsabilitat amb la lesió de De Jong, amb 19 anys, de tenir el govern de l'equip cada dia, cada permanentment per jugar 55 partits. No és bo per un jugador que ha passat pel que ha passat i que està en fase de formació. És per mi el millor, que pugui créixer a l'ombra de Rodri, que és una garantia, que és una fiabilitat que ens donarà moltes coses que no tenim, ho deia el Costa, aquest punt de control, de saber quan corre i quan no, veurem d'ajudar a Pedri a controlar i a domar la bèstia del Barça de Flick, molt defensivament, perquè és la porta dels centrals, de guanyar duels, de saber quan has de saltar en una pressió o quan has d'esperar per córrer cap enrere. Hem de veure també aquesta capacitat de córrer cap enrere com la té activada, però amb la selecció espanyola no va haver de córrer gaire cap enrere perquè l'equip pressionava meravellosament bé i ell pot ajudar molt en aquesta pressió. És a dir, per mi és un fitxatge top. Sí, per mi és un fitxatge que millora molt la qualitat de la plantilla. No tinc un entusiasme natural perquè no l'esperava, i com que no l'esperava i crec que el Barça no el necessitava, bé, doncs crec que ens canviarà la cara qualitativament, però no ens canviarà la cara de l'equip. I un davanter que acabés jugades amb una regularitat indiscutible, jo crec que ens canviaria la cara de l'equip, perquè continuo pensant que generem molt més del que rematem. No sé si m'he explicat prou,
8: fantàsticament, prou as usual.
1: Sí.
7: I mentre t'explicaves, golàs de Baena al Metropolitano, el segon de l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0. Queden només 2 minuts per arribar al 90.
1: Molt bé. El millor jugador, el podem fer ràpid?
7: Va, al Costa.
15: El millor Costa, jugador del partit.
7: Al Costa ha votat Rafinha, Ricard Quitrias.
1: Rafinha.
7: Bernat Soler.
8: Abdelkarim.
7: Mireia.
2: També Abdelkarim.
7: 2-2. Marc i Carles, Laboratori.
13: També Abdelkarim.
7: Xavi.
4: Abdelkarim.
7: Bernat Coll.
13: Valde.
7: Laia.
3: Abdelkarim.
7: Els oients havien escollit Xavi Espart, però Abdelkarim és el millor jugador triat avui.
1: Mussol.
16: A Catalunya Ràdio, la TDT.
17: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte.

0: Si algú li posa el seu nom a un whisky, li prendran de les mans. Posa'm un Anthony Gordon amb gel. Res tornarà a ser com abans. A DMI és una bala. Ganes de veure aviat l'equip de gala. Talent en tenim, però caldrà, com sempre, fotre-li pic i pala. La segona part és dura, com quan vas a sopar i t'arriba la factura. Però tots sabem que gaudirem fort, perquè Hansi Flick és la nostra sort.
1: Gràcies, Guillem, i esgota bé les vacances. Gràcies per aparèixer en les teves hores de descans.
0: Bona nit.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Tornem diumenge, que comença de debò. Primer partit de Lliga, Elx-Barça, a 10:15 des d'una hora abans, a la TDT. Bona nit, això ja ha començat. Que descansin.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Junts per Catalunya passa l'atac contra l'Aliança Catalana i adverteix al partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència. Ho ha dit aquest dimecres el secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu de Praga.
8: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents.
7: El secretari general de Junts ha posat el mateix sac soc Vox i Aliança Catalana i afirma que el creixement de l'extrema dreta té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull també ha tornat a descartar una entesa de Junts amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Més notícies, Txell Garriga.
9: El govern espanyol prepara el trasllat urgent a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Diverses ONGs les acolliran, de manera que les comunitats autònomes, la majoria governades pel PP, en quedaran al marge. Els populars, però, ja han sortit a rebutjar aquest pla i insisteixen a demanar l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els que hi van entrar a Espanya irregularment a l'última entrada massiva. Sentim la ministra de Migracions, Elma Said, i Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
10: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
11: ¿Y las niñas que viven en Ceuta? ¿Quién las protege? Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
7: L'exèrcit d'Israel admet per primera vegada haver disparat contra el cotxe que transportava Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir el gener del 2024 a Gaza, i anuncia que investigarà el cas. L'exèrcit reconeix que va atacar el vehicle on viatjaven la petita i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que l'havia d'atendre. La història d'aquests fets dramàtics va ser explicada al film La veu de Hin, nominat als Oscars de Hollywood l'any passat.
9: 3 dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. I és una declaració insòlita. Trump ha fet una estimació precisa de l'arsenal nuclear del règim comunista.
12: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
7: Rússia i Ucraïna han intercanviat un centenar de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i una vintena de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Zhytomyr. 2 bombardejos ucraïnesos a les regions russes de Belgorod i Bryansk han provocat la mort de 2 persones més. Les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar.

0: Ingressar animals de companyia a les 24 hores, i és que l'hospital privat que fins ara oferia aquest servei no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
2: Des de novembre hi va buscant veterinaris i és difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
1: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
3: A la producció no en trobem, també tenim veterinaris de vaques, necessitem de vedells, necessitem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
1: L'alternativa és, doncs, derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
0: I als esports, el Barça guanya la 61a edició del trofeu Joan Gamper per contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha per l'equip blaugrana a la primera part, i Zizou ha fet els gols dels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, fitxat pel Barça aquest estiu, ha fallat un penal als últims instants. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys.
4: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla per tancada, diu que treballen per incorporar un extrem. Ho explica en la presentació del central eslové, Vania Darkusic, de 26 anys, que ha arribat cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg.
0: Encara a primera divisió, l'Atlètic de Madrid ha debutat avui a la Lliga contra el Màlaga. Ha acabat el partit amb un resultat de 2-0 a favor dels matalassers. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. El president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà al club.
4: I en ciclisme, el català Abel Balderston, fins ara del Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
5: Fins aquí les notícies.
6: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
7: 15, 22, 24, 34 i 42. I els dos sols són el 4 i el 7.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
8: L'esport no fa vacances a l'estiu.
9: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Cada dia a les 7, tot costa.
9: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution. People
16: will change the world. Revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres. Els millors moments del programa... cada nit, de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
10: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
16: Hola, què tal? Com esteu? Ja sabeu que aquesta temporada hem posat en marxa una sèrie de debats sobre qüestions tecnològiques i socials i avui volem dedicar aquesta estona de conversa a parlar d'un tema important. Com viu la gent gran o les persones sèniors, m'agrada dir, aquesta digitalització que avança a gran velocitat? Els avis i àvies que ens escolteu, us interessa la intel·ligència artificial, la paraula algoritme o els chatbots? De seguida ho sabrem. Avui conversarem amb tres grans convidats que van dels 70 als 91 anys.

0: Tot i que cada vegada més gent gran està incorporant-se a aquest món que no té marxa enrere, molts estudis delaten oients situacions complexes. Per exemple, el 21% diu, jo això ja no ho vull aprendre, no? La meva mare o el meu pare a vegades també ho diuen, El 65% depèn d'altres persones per fer tràmits digitals, perquè una cosa és connectar-se a internet i fer alguna cerca o enviar correus, cosa que fan 4 de cada 10 persones que tenen entre 75 i 85 anys, i l'altre saber desenvolupar-se en un entorn digital que cada vegada ocupa més espai a la nostra vida. De seguida us presento la Pilar, el Joan, el Josep, aquest debat sènior amb gent gran i tecnologia. També conversarem amb una dona molt creativa i influent i que té moltes coses a dir sobre la publicitat, com està canviant amb la incorporació de la intel·ligència artificial, la creativa Eva Santos. Acabarem el programa descobrint els projectes d'una emprenedora en el camp de la salut que posa la tecnologia al servei per frenar aquest ritme frenètic que vivim. Com podem acabar amb l'estrès? Ja sabeu, els dissabtes ens trobareu sempre a l'API web de Catalunya Ràdio, els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: La bretxa digital que afronta la gent gran és preocupant. A Catalunya, tots els indicadors disponibles mostren desavantatges a partir dels 65 anys. A la gent gran li interessa la tecnologia? Li interessen tots els canvis que venen? De seguida ho sabrem. I molt contenta que sigui a l'estudi la Pilar Recha. Què tal? Quants anys tens, Pilar?
1: Doncs 91 aquest any.
0: Sí. 91, estàs estupenda. T'interessa la tecnologia, tu?
1: Sí, sí, molt. El que passa que a la meva edat també aprendre em costa més estona o m'hi haig de fixar una mica més, però sí. Fins que no me'n surto, procuro.
0: Tens el teu mòbil, les teves aplicacions...
1: Sí. Tablet també, i ordinador, clar. El mínim.
0: Ho tens, eh? Ara en parlarem.
1: No és que en sàpiga molt, però sí.
0: Molt bé. Al seu costat, Joan Mañosa, un jove de 80 anys. Què tal? Com estàs?
2: Bé.
0: Has estat professor, m'han dit, de biofísica a la Universitat Autònoma durant 40 anys. Per tant, tu has estat en contacte amb la tecnologia i la incorporació al món digital suposo que és normal per tu.
2: Sí.
0: Ets actiu? Ets actiu digitalment?
2: Sí. Relativament actiu en el sentit de que utilitzo les xarxes molt poc, utilitzo, diríem, les eines que hi ha, les utilitzo pel que m'interessen. He viscut tot el procés a la universitat des de, diríem, fase analògica, i llavors vaig passar tota la fase digital. Sí, hi haurien molts exemples i moltes coses que es podrien parlar sobre aquest tema, com va canviar, per exemple, la universitat, i, per tant, tot el meu entorn, com va canviar fins... fa 10 anys, que és el que jo sé. Posteriorment, a fa 10 anys, ja no hi he estat.
0: Us veig tecnooptimistes, a veure. Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya. Tu ets el jove a la taula. La tecnologia ajuda la gent gran o li complica la vida?
3: Sempre diem nosaltres, és una oportunitat o una amenaça? I aleshores, vist des d'aquesta perspectiva, és una oportunitat, si és una oportunitat, per estar al dia, i vols estar al dia. Però, per altra banda, és una amenaça perquè és molt difícil poder estar al dia. Tens moltes coses que et venen a sobre i que no saps com sortir-ne, i aleshores pues, dius, ostres, tan bé que estava abans i m'estan complicant la vida. I, o sigui, per tant, la tecnologia, per una banda, és una oportunitat, per una altra banda, jo crec que en uns determinats és una amenaça.
0: Ja. A veure, Pilar, a tu no t'espanta ni el mòbil ni les tauletes. Explica'm això, que t'han deixat una tauleta i tu la fas servir força, no?
1: Doncs sí.
0: Què fas? Què fa la gent gran? Podem saber què consulteu? Què fas?
1: Bé, en principi, relacionar-nos amb la gent del barri.
0: Ah.
1: Això, aquesta tauleta... no és la meva, aquesta te la deixa l'Ajuntament per conversar o per preguntar coses o per xerrar també una estona amb la gent del barri. I llavors et trobes de quan en quan per veure't, per conèixer't també de cara i vas a fer un cafetó per dir alguna cosa.
0: Però per on és? Principal... Per Instagram? Per WhatsApp? Per una xarxa?
1: No,
0: per
1: on? És WhatsApp, això. WhatsApp, és com si fos un WhatsApp, no? És diferent, no és igual que la que jo tinc, diguéssim, però bueno, fa el mateix.
0: I... Però ho fas sola. Tu no t'ajuden els nets i netes? Perquè ara ens escoltem moltes àvies que els ha d'ajudar, o el fill o la filla, els nets i netes, no.
1: No, per lo que jo faig, no. Cuidado. O sigui, hi ha coses més importants, llavors ho necessitaria. Però, bueno, per el que faig ara, i estic tot el dia, amb totes aquestes coses.
0: Estàs tot el dia, 91 anys, i estàs tot el dia fent què?
1: Perquè és una cosa que atrau i descobreix coses, i ara vull saber això, i ara vull saber... Mira, ara va, i m'han posat això de la IA. Un amic del meu fill diu, et poso això. Diu, no m'ho posis, que ja em vaig treure l'Instagram, deixa-m'ho. Que sí que t'ho poso. Clar, què passa? Doncs... ha de ser una cosa que m'interessi molt,
0: Què és això de la IA? El ChatGPT t'han posat?
1: Sí, aquest.
0: I què tal? Converses amb ell?
1: Converses amb una màquina, no? Però, el que li pregunto m'ho ha solucionat.
0: És veritat, a mi també em passa.
1: És això,
0: I va bé. La IA, la utilitzeu, les persones grans? El ChatGPT també?
3: Sí, evidentment és una eina i com a una eina que tens més la pots utilitzar i de fet la utilitzes. Ara, la utilitzes per què? I moltes vegades aquesta utilització, que la preocupació que tenim almenys des de les persones grans de la nostra federació, el que ens preocupa és de que la mala utilització. I m'explico el que és la malnaturalització. Si jo em fa mal la cama, agafo i miro a veure a què és degut. I la IA em diu no sé què, i tu l'escoltes i dius, ostres, mira, que m'han dit que el que haig de fer és resoldre aquest tema. Per tant, la IA és una mica el que estava comentant abans, de que t'aporta moltíssimes respostes i suports i ajudes en moltes coses, perquè és cert, la IA, i per exemple, què és l'Alexa? És la IA.
0: I Alexa, això... recordem, per la gent que no ho sap, li pots dir que et posi música i li dius, Alexa, posa música de, per ballar amb la meva parella dels anys 80-90.
3: Aquí està, sí, i et pot recordar en quina hora t'has de prendre la pastilla, i et pot fer, et pot donar molt suport d'aquest tipus. I com aquestes, moltes altres coses que se'ns donen en compte...
0: Ah, mira, el de la pastilla no tenia. O sigui, l'Alexa li diu, Joan, t'has de prendre la pastilla a les 12.
3: A les 12 avisa'm que he de prendre la pastilla, i evidentment a les 12 t'avisarà que t'has de prendre la pastilla. És una fórmula, algú que tens. I com aquesta, van sorgint cada vegada coses més innovadores.
0: Que està bé, fa companyia.
3: No, i t'ajuden. I t'ajuden perquè, doncs perquè vull dir, pot ajudar-te a no patir la solitud no volguda, et pot ajudar a temes mentals, a la salut mental, et pot ajudar. Per què? Perquè diu, escolta'm, cada vegada t'estan recordant coses, i la IA et pot afavorir moltes d'aquestes coses. I cada dia n'hi ha més. I si miràvem el que hi havia al mobile, doncs cada vegada veies que hi havia més coses que, de fet,
0: Josep,
3: et podien ajudar.
0: Una pregunta que et faig. La gent gran a vegades es troba sola, o viu sola. Creieu que la tecnologia l'ajuda, Josep?
2: Joan.
0: Joan Joseps, hi ha anat a totes les cases.
2: Sí, puc fer un comentari?
0: Mira, sí.
2: Em quedava admirat del que ells estan explicant, perquè la seva utilització és molt més extensa que la que jo faig servir. Jo l'utilitzo, diria, molt mínim. Les eines que jo utilitzo, l'ordinador i tal, és per buscar informació i tal. Però, per exemple, relació, diríem, virtual...
0: No té.
2: Tinc... el mínim possible.
0: No estàs a Instagram, ni a Facebook...
2: No et diré que no sé què és, perquè sí que sé què és,
0: però
2: no estic enlloc, a cap d'aquestes xarxes. Però no perquè tingui res en contra, sinó ben bé perquè no sento cap necessitat. Jo tinc el WhatsApp i tinc les coses normals, enviar e-mails...
0: I tens grups,
2: I tinc grups, alguns grups, segurament que menys que molta altra gent, però no estic molta estona... com abans s'ha dit, no?
1: És que a mi m'acompanya.
0: A tu t'acompanya la tecnologia? Sí. És una frase, eh? Explica'm.
1: Sí.
0: En quin sentit t'acompanya?
1: Pues qualsevol cosa. En l'àmbit que estiguis fent, és igual de dir, pues vaig a mirar això com va. La majoria de coses les consulto.
0: Sí. Tu vius sola?
1: Sí.
0: Tu vius sol?
2: No, vinc sol.
0: I tu?
3: Vinc en companyia.
0: Val, molt bé. Està passant, també, avui que parlo amb aquests avis sèniors, la Pilar, el Joan Josep, d'edats d'entre els 79 i 91 anys, que la tecnologia ajuda a passar una solitud, Pilar.
1: A mi sí.
3: Sí, evidentment, si tens tecnologia, el que passa que la tecnologia no és un problema únicament de les persones grans, sinó que també ajuda a les persones joves. Les persones grans, el que veiem, quan tens una situació de que tens una necessitat, com has de recórrer? I el més fàcil és agafar i trucar el teu fill, el teu parent, el que sigui. I abans el que vaig agafar és marcar un número de telèfon. Ara ja ho tens programat de tal manera que, per tant, un botonet, tens un contacte directe amb el teu persona de confiança. I això és una mica... És la tecnologia. I la tecnologia, nosaltres que som grans... crec que és la generació que hem viscut els canvis tecnològics més importants de la humanitat. Hem vist coses realment assombroses. El que costava posar una trucada de telèfon per trucar al veí del poble del costat, i ara en un segon parlem a l'altra punta del món. I la penicilina, el que ha estat avançant. Aquestes tecnologies, i no parlem de tots els aparells electrodomèstics de les cases, formen part d'aquests avenços. I aquests avenços el que han de fer, el que s'estan fent, és ajudar-nos. I ho hem de prendre com a tal, com una ajuda.
0: Ah, avui fent aquest debat 4.0 amb gent gran, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, amb la Pilar, amb el Joan, amb el Josep. Estic pensant que jo pensava que la gent gran estava menys posada, i us veig a tots molt posats, no? Josep, Pilar, amb la tecnologia.
2: Jo segueixo els avanços, diríem, que hi ha per les notícies que hi ha sobre això. I m'interessa, i m'ha interessat sempre. Però, incidint en algunes altres coses que s'han dit, aquesta relació, diríem, de xarxa social i tot això, jo la tinc al mínim. Tinc la família...
0: Pues o sigui, tinc que hi ha molts avis i àvies directa. Que estan enganxats als algoritmes d'Instagram i que passen molta estona mirant Instagram.
1: Jo no.
2: Però això dependrà amb el que s'ha dit, per exemple, de si estàs vivint amb molta gent al costat o si no, diríem jo. Tinc uns grups d'amics o tinc la família, dintre d'aquesta família, esclar, la sort que tenim els que tenim 80 anys és que tenim fills i nets. Fills, filles, nets i nets. Esclar, llavors això, jo la que em poso, diríem, una mica nerviós i tal, busco la filla que la tinc més a la vora, per exemple, buscaria el meu fill i tal, i ara els nets.
0: La solitud no t'agrada?
2: No, però l'aguanto bé, la solitud. Jo puc estar, no necessito estar contínuament en xarxes socials i tal. Jo estic a la mar de tranquil amb aquesta relació. Sí, o dos.
0: Escolta, una cosa, us enganyen molt per això, també, de dir un tema que em preocupa i que volia tractar. Por de ser enganyats, perquè la gent gran està molt exposada a fraus i estafes online, no sé si us ha passat, però s'explica prou bé per protegir-se a internet. Coneixeu a gent de la vostra edat que fan estafes? A la gent gran, ho sabeu, això?
3: Sí, no. I sí, més, cada dia n'hi ha més. Sí, i sobretot els Mossos d'Esquadra cada dia ens venen i ens comenten i ens expliquen...
0: Què us diuen?
3: Què és el que no hem de fer? O què és el que hem de fer? No? Però sobretot el que no hem de fer. La tecnologia el que fa és... La gent cada vegada més i diuen els hackers han entrat a l'Hospital Clínic. Ja no parlo ja d'una persona gran. Perquè sempre pensem, no, els que tenen més fraus són les persones grans. Però no és veritat, perquè tothom hi cau amb aquest parany. I persones grans, persones joves, empreses, entitats... I ara s'explicava el tema del Clínic. El que sí que ens donem compte que el que per nosaltres, el que ens pensàvem que era una cosa inimaginable, ara és una cosa imprescindible. I les tecnologies són aquí, i per tant les hem d'utilitzar, i les estem utilitzant. I a vegades diuen, no, jo no n'utilitzo. Però escolta'm, si tu viatges al metro, què estàs fent? Has de comprar el bitllet amb una màquina.
0: Clar.
3: I per tant estàs usant la tecnologia. I si vols treure 50 euros de la teva compte, te l'has de treure a través del caixer. Però coses molt simples, molt senzilles. I aquestes coses, el que passa és que es van complicant cada vegada a mesura que es vas avançant i que necessites més necessitats. Quan tens una necessitat més complicada, agafes i dius, bueno, ara he d'entrar. I diuen, entra a la pàgina web i aquí ves a tecnologia o no sé què, i a partir d'aquí comença a demanar coses. I aleshores diu, no, i qui m'ajuda? I m'ho diu, no, que m'ajuden els fills o els nets. No és veritat. Els fills i els nets el que fan et solucionen el problema. Sí. Però no t'ajuden ni t'ensenyen.
0: T'has d'espavilar. Sí. Pilar, a veure, què és el que t'agrada més que fas amb el mòbil i la tauleta, tu? Sí. Perquè t'hi passes hores. Quantes hores al dia?
1: No t'ho sabria dir ben bé, però sempre que puc... Me'n vaig cap allà, saps? Passo per davant de... Haig de posar... El tinc sempre engegat a l'ordinador perquè m'estic fent gran.
2: És una dependència d'això.
1: Em queden moltes coses encara per veure. Jo he viatjat relativament poc, he fet Europa. Europa, sembla aquell programa de televisió, doncs he fet Europa. I prou. I ara em ve de gust de conèixer una mica més el món. És això, és el món.
0: I fas com viatges virtuals, ho pots fer a través d'internet?
1: Sí, tant que sí. Jo em vaig a YouTube i els hi poso un vídeo de tal país.
0: De Costa Rica, de Nova York.
1: Ui, no, si és Nova York ja és el màxim.
0: Però hi has d'anar-hi, a Nova York?
1: No, és una assignatura pendent que tinc.
0: Pues, si la pots fer, s'ha de fer. Perquè us vull fer un joc, va, a veure. Juguem una mica.
1: Sí.
0: Que m'expliqueu alguns conceptes que a vegades no són fàcils, eh? La intel·ligència artificial, explicada des de vosaltres, des d'una persona gran, com me l'explicaríeu? Perquè no és fàcil d'explicar, eh?
3: És el lloc on et donen resposta a tots els teus problemes. Vull dir,
0: el diries que passa... així, que és una màquina com un ordinador, que pot pensar i aprendre una mica com una persona. Sí, sí. Molt bé. Sí, sí. En el cas teu, a veure, com m'explicaries què és Google? Què em diries? Pilar, per tu què és Google? Doncs
1: pues, el començament de la IA.
0: El començament de la IA, eh?
1: Sí, un lloc on perquè pots... és el que ja buscaves abans de tenir això, pues, anaves a Google, sempre. Li preguntaré això a Google. Et contestava fins allà. Oh? Però clar, al sortir-lo de la IA, tot, te'n vas a lo més fàcil,
0: clar,
1: que és la IA, que és més ràpida.
0: Google és un lloc d'internet on pots buscar qualsevol cosa, un viatge a Colòmbia, a Nova York, a Argentina... Com explicaríem que és un chatbot a la gent gran?
2: Això ja... Per mi, això és una...
0: Un què? Una definició complicada.
2: No, t'ho dic. Bueno, t'ho dic. Si tu vols tenir converses, diríem directament amb algú, suposadament aquest algú virtual, tens aquestes converses i les pots tenir.
0: Molt bé. És un programa que parla
2: com tu.
0: És un conjunt
2: de programes que...
0: Com quan escrius una empresa. És a dir, és un chatbot que et respon a preguntes, eh? I sí, ja ho fa, per tant, el sistema. O l'avatar, no? No sé si us interessa l'avatar. Perquè,
2: bueno,
0: clar...
2: És una representació, sí,
0: molt
2: diríem...
0: Bé. Esteu aquí molt bona nota, eh? Un excel·lent de tecnologia, eh?
3: Una cosa la teoria i l'altra la pràctica.
0: Però més o menys ho entenem. Però és que a mi, jo amb aquest programa també he fet aquest debat perquè a vegades em diu la meva mare, el meu pare, això que has explicat no s'entén. Clar, és que a vegades nosaltres parlem de blockchain, de deepfake, d'avatar, núvol, i ho intentem fer-ho fàcil, eh? I avui m'agrada perquè crec que estem arribant també a la gent gran que evidentment teniu conceptes de tecnologia que en sabeu molt i que la gent es pensa que no tant. Estaríeu d'acord?
3: No, jo no. Jo crec que la bretxa digital existeix. I existeix i diu, no, és que ara la gent quan es jubilaran ja no seran, no tindran bretxa digital perquè ja en sabran. I és veritat que en saben i estan al dia. Però la tecnologia evoluciona d'una rapidesa tan gran que aquesta gent d'aquí uns anys ja estaran totalment desfasats. I per tant, quan parles de la bretxa, que ja tothom... Hi ha tres grans bretxes o tres grans problemes. Una és la bretxa d'accés. No tothom té accés. I el dir que no té accés, diem, hi ha molts pobles a Catalunya que no tenen encara la fibra òptica. I dius, pues clar, això a nivell de població, comparat amb una gran ciutat com pugui ser Barcelona o les capitals que ens envolten, no té incidència. Però molts pobles no tenen encara la fibra òptica. Després hi ha les habilitats. Saber-ho fer funcionar. Clar. Com tu els has fet funcionar-ho molt bé, però hi ha molta gent que no se fa prou. Però encara que tinguis habilitats, després a l'ús, què en fas? I aquest és el gran problema. Què en fa de tot això? Pues, bueno, escolta, això t'ho pot resoldre la IA. Això per comprar un bitllet per anar a fer un viatge, no hi ha problema perquè ho pots fer directament. Que pots comprar pues, no sé què per Amazon. I això és molt simple, però en definitiva, aquestes habilitats que has adquirit, després posar-les a la pràctica. I posar-les a la pràctica ve les complicitats. I les complicacions...
0: Vosaltres heu fet videotrucades amb metges?
2: Perdona una cosa.
0: Heu fet videotrucades amb metges? No, eh? Digue'm.
2: Videotrucades amb metges? No.
0: No n'heu fet, eh? No.
3: Sí, jo sí.
0: I què tal?
3: Bé, perquè vull dir, cal puntualitzar les trucades que he fet és amb metges que tens molta relació i molta confiança. No l'he fet de dir, pues, entre la meva salut i a veure què et surt. No.
2: Jo, si puc, ho evitaria, això.
0: Digue'm.
2: Llavors, volia un comentari sobre això de la bretxa. Jo no ho veig ben bé així. Ho veig una mica relatiu, tot això. És a dir, la majoria de llocs sí que hi ha línia d'internet. Hi ha fibra, la majoria. Hi ha llocs que encara no n'hi ha, però la majoria sí. Llavors, per mi, el que veig és, es tracta de tot això que va sortint de nou, això que deies tu, de que va sortint de nou i ens hem d'anar coses que va canviant i tal. Bé, es tracta de quan necessites alguna cosa d'aquestes, està el cas de que això existeix, i fer-ho servir en la mesura que t'interessa per lo que t'interessa. Jo crec que així perds bastant el temps. Ai, no perds tant el temps, que tu intentes agafar informació de tot arreu, estar al dia amb tot i tal. No, agafes el d'allò. La qüestió dels bancs, no? Això que també s'ha comentat.
0: Els bancs,
2: sí, el banc
0: és veritat.
2: Pot ser un problema.
0: Atenció presencial, però la demaneu.
2: Sí, jo demano atenció presencial si puc. I després, el dia que no sé res, què més fer i haig de fer una transferència estranya, m'hi fico i veig que cap d'una estona i algú m'ajuda a la millor, doncs ja ho faig. Per tant, jo ho veig, o sigui, no m'aclapara tot això, que hi hagi tanta cosa nova que vingui entrant.
0: Clar.
2: Perquè jo estic com més o menys preparat que tot això jo podré, d'alguna manera, amb l'ajuda, sobretot,
0: clar,
2: no,
0: la
2: dels fills i nets...
0: Avui, us agrada més el món d'abans o d'ara, Pilar? És a dir, què trobes a faltar? De... Tu que tens 91 anys, has vist moltes coses. Què trobes a faltar?
1: No, procuro no mirar enrere.
0: Val, a tu t'agrada més el món d'ara, sí?
1: No, el món no, però t'hi has de... T'has d'adaptar.
0: I què trobes a faltar? Que dius, això m'agrada més. Per exemple, escoltàvem la música, us en recordeu com l'escoltem ara? Ara, parlat de l'Alexa, de Spotify, abans anàvem amb el disc, amb el caset... És a dir, què trobeu a faltar?
1: Jo busco cap música i tinc la música fantàstica. No sé com dir-te. Ja no tinc els discs de vinili, tampoc, com és natural, ni els altres, ni aquestes... Ara hi ha moltes coses... que jo ja he après, ja no serveixen els...
0: A mi m'encantava el radiocasset. Jo me'n recordo que als 15 o 16 anys estaria...
1: Sí.
0: Però bé, ens hem d'adaptar. No. Jo trobo a faltar aquell radiocasset que compraves, aquell disc que regalaves... Home, era molt romàntic regalar disc o radiocasset, sí o no?
3: Sí, no.
0: Això s'ha perdut?
3: Sí, sí, no. La gran diferència que jo crec que hi ha en aquest moment és la falta de relacions socials.
0: Sí. Ja.
3: Perquè envia'm un WhatsApp, envia'm no sé què, parla no sé quantos...
1: Sí, és veritat.
3: I tots els que veïm en comunitat, amb una escala de veïns, veus que cada vegada et coneixes menys. I veus que la relació que hi havia uns anys enrere, de que tothom coneixíem quants fills tenien, coneixien com eren els seus pares, coneixien que estudiaven i tal. I avui en dia ja no.
0: Hi havia la trucada pel telèfon fix de mitja hora. Ara la gent s'envia un àudio o un missatge.
3: Exacte.
0: Ja. O un cor, o un petonet amb un dibuixet.
3: No, ja no escrivim. I agafar el bolígraf no el fem servir per res. Ja.
2: S'ha passat d'una relació, diríem, analògica a una relació virtual.
3: Sí, exacte.
0: Això ho trobes a faltar, sí?
2: Jo no ho trobo a faltar, crec, perquè intento no fer-ho. Per això tinc poca... No estic a les xarxes. O sigui, la meva relació virtual amb la gent és mínima. Jo, la meva relació és, diríem, directament amb les persones sempre que pugui. Si el metge, d'allò. Si al banc hi puc anar-hi, també. Clar. Però no perquè l'altre em sembli malament. Em sembla perfecte que existeixi. Però per mi són eines. Però... Eines que m'han de fer d'alguna manera que jo estigui millor amb aquestes eines que no si no les tingués. És a dir, jo prefereixo viure ara, o sigui, el present, clar, amb tota la tecnologia. I llavors jo agafo el que em sembla i de la manera que em sembla, si puc. Però no m'agrada que em pressionin.
0: Estem acabant el debat ja, ens queden 2 minuts. M'agradaria una reflexió per part de tots. Pilar, per acabar, tu que ets un pou de saviesa, 91 anys, què?
1: No. Jo escric molt.
0: I què escrius?
1: No, ni sé escriure, ni sóc escritora. Però escric molt. I procuro no rectificar el que he posat. Perquè llavors et treus tot el sentit, perquè ho vols arreglar bé, perquè la sintaxi no se'm dona gens bé, per exemple. Però sí, sobretot escriure, amb llapis i amb boli.
0: Molt bé.
1: Però no, ja dic...
0: Un missatge a la gent gran que ens escolta, què li diries?
1: Doncs...
0: Que es posin al dia.
1: Costa molt, així, de gran posar-te al dia, costa molt. Però també ho he tingut fàcil jo, perquè l'última feina que vaig tenir estava treballant amb el meu germà, que és advocat, diguéssim, i estava allà al despatx i ja començava jo ja també amb els ordinadors i tot això.
0: Molt bé. Missatge final, Josep.
3: Jo el que diria és que les xarxes socials o que la tecnologia no es deixi de banda les relacions socials, la socialització entre les persones. I aquí és on hem de fer èmfasis perquè tots plegats treballem en aquest camí.
0: Molt bé. Joan?
2: Una mica en la mateixa línia, o sigui, de les relacions que no siguin virtuals, per dir-ho així. És a dir, no perdeu el temps ni amb Meta, ni amb TikTok, ni amb Instagram.
1: Jo no tinc això.
2: Perdeu el mínim de temps possible amb tot això, utilitzeu-vos, i el que vindrà, el que vindrà.
1: Sí, això.
2: D'allò, però no cal. No? És a dir, no és necessari perdre el temps, per mi és perdre el temps, no? Passar moltes estones amb tot això, sinó utilitzar-ho, per estar millor, per tenir informació molt directa, per tenir informació molt ràpida, que és un dels temes importants en les xarxes, en tota la qüestió d'internet.
0: Molt bé, però sempre la vida real és molt més interessant. Ha estat un plaer, Pilar, Joan, Josep, molt contents que hàgiu compartit aquesta estona. Segur que heu fet que molts oients grans del programa hagin perdut també la por a relacionar-se amb la tecnologia, a fer-la servir, perquè, a més, a vegades pensem que la gent gran no està al dia, sí que ho està, sí que s'han de vigilar amb l'estafa, amb les estafes que hi ha, però, escolta, m'ha agradat molt saber la vostra experiència i un plaer que hàgiu vingut a la ràdio. Us ho passen bé?
2: Sí, sí.
4: Fabulós.
2: Sí, molt bé. Molt bé.
1: Gràcies. Estem d'acord amb vosaltres.
2: Sí?
1: Sí, completament.
2: Estem d'acord.
1: És que jo no m'avorreixo.
0: Clar que sí. Gràcies, molt abraçada.
2: Bé. Molt bé.
0: La publicitat ha viscut en 50 anys un canvi brutal. Ha passat d'un model massiu i unidireccional a un ecosistema digital. Als anys 80, les marques parlaven a través de la televisió, la ràdio i la premsa. Amb l'arribada d'internet als anys 90, neix la publicitat digital. Recordeu els banners i la possibilitat de mesurar amb clics. A partir dels anys 2010, amb l'explosió dels smartphones i les xarxes socials, la publicitat passa a ser ja més personalitzada. Els usuaris passen a ser protagonistes. Neix també la paraula influencers. I ara, el 2020, a sobre estem amb la intel·ligència artificial i el Big Data. En parlarem de seguida amb una gran publicista. I'm still levitated, I'm heavily medicated, ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me. Eva Santos, què tal? Estàs d'acord amb aquest resum ràpid que he fet de la publicitat en els darrers 50 anys?
5: Hola, què tal? Bon dia. Sí, sí que estic d'acord, és un bon resum. Hi ha molta història, però per parlar-ho en 10 línies em sembla que és un bon resum. Ha canviat diametralment.
0: Com diries, que ha passat de la publicitat que connecta i acompanya a la que s'anticipa? Com ho diries tu?
5: Sí, ha passat de ser un monòleg on la marca parlava, deia i tu podies escoltar o no, però de fet escoltaves més perquè les audiències no estaven fragmentades, tenies milers, milions de persones enfront d'una televisió, d'una ràdio, i el missatge arribava. Podia arribar amb millor o pitjor resultat, però arribava. Ara no saps si el missatge arriba. Les audiències estan fragmentades, la gent està dispersa en mil indrets i necessites que la creativitat i el missatge busqui la manera de ser escoltat. I ara no és un monòleg, ara és un diàleg.
0: Clar. La Eva Santos, hem d'explicar que és publicista, té una agència pròpia, Santa. Has estat escollida per la revista Forbes com una de les 100 dones més creatives del món empresarial. Estàs contenta, no, suposo?
5: Sí, estic contenta, sí, estic contenta. És molt de temps treballant en aquesta indústria, una indústria, jo soc creativa publicitària, i, bueno, he passat al món de l'empreniment, vaig treballar en un multinacional i després vaig decidir que tenir la meva pròpia companyia em permetia estar més a prop de les idees i de la creativitat real.
0: Per tu, què és la publicitat i la creativitat? Com l'has viscut al llarg de la teva trajectòria i com l'has aplicat també amb els canvis de plataforma que hi ha hagut?
5: Per mi la publicitat és una manera molt potent de fer comunicació comercial, però des d'una perspectiva creativa. A mi m'encanta la creativitat, el meu approach sempre ha estat vinculada a la creativitat de negoci. A mi no em sembla que la publicitat hagi de ser, i ara estem molt més en aquesta etapa, i per mi és molt més interessant, una capa que es posa, un vestidet, que li posem a una marca perquè estigui maca, i després s'ho treus i li poses una altra. Això era la publicitat dels 50. Uh-huh. Ara la publicitat ha de ser part de la marca, ha d'estar a l'ADN d'una manera real i creïble.
0: I més autèntica, no, trobo?
5: Sí, més autèntica, més real, ha d'estar vinculada amb el producte, no és només una capa, no és una part superficial, és intrínseca, i les marques que funcionen són les que entenen que han de posar la creativitat dins de la pròpia marca. Solo Kodak lo hizo posible.

0: marcha.
1: Kodacolor Gold, la nueva película que capta los colores intensamente. Disfrútala.
2: Kodak, és un exemple d'una companyia líder en fotografia que no va saber adaptar-se o entendre la digitalització, no, Eva?
3: Sí, és el típic exemple, perquè va ser molt radical, era una icona i no va entendre l'entrada del digital. I era fotografia, carret, i es va quedar fora d'aquesta part del negoci. Però, per altra banda, Kodak va entendre molt bé el poder de la marca. Kodak és una marca molt potent que ara, amb tot el retorn del vintage, de l'autenticitat, ha tornat a créixer i creix moltíssim a nivell de negoci, però no amb el producte, llicència a la marca. Kodak va entendre el valor de la marca. Produeix, altres marques produeixen i Kodak ven la marca.
2: Clar. La història està plena per això de la cadena de videoclubs Blackbuster, la marca Nokia de mòbils, no? Si no t'adaptes al que està passant, no hi ha campanya de màrqueting que et salvi, em diries? O què?
3: Sí, sempre has d'entendre què està passant a la societat i anar un pas per davant. Si la publicitat és molt bona, la comunicació és molt bona, la creativitat és molt bona, però el producte no està connectat amb les tendències socials, et quedes fora. Per això també, cada vegada més, la comunicació, la manera de fer negoci és diferent. És primer la marca i després el producte. Perquè si la marca és molt potent, molt flexible, té una molt bona valor, està molt bé construïda visualment, conceptualment, narrativament, i és part de la marca, és part de la companyia, pots canviar de productes. És el que es diu tenir una marca plataforma que no depèn d'un sol producte i ser molt més versàtil. Perquè si és... Abans era diferent. Soc un producte i la marca és el vestidet que li poso a aquest producte. Ara no, ara és la marca i els productes són els diferents vestidets que
2: Digue'm
3: poses.
2: Digue'm dos o tres marques internacionals que per tu ho han fet molt bé al llarg de la història.
3: Mira, Nike ho ha fet sempre meravellosament bé i sempre és un exemple, però de fet Nike va tenir una crisi molt gran fa 4 anys, em sembla que va ser, perquè va decidir que no necessitava més fer publicitat i que tampoc necessitava vendre a més llocs que la seva tenda. Va dir digital first, tota la meva tenda, no inverteixo més en comunicació perquè ja sóc una marca que ja està construïda i no necessito més. Va tenir una caiguda a bolsa històrica. Els CEOs van al carrer i van canviar, van posar un nou CEO i van tornar a invertir en comunicació, creativitat, comunicació amb atletes. Ninguna marca pot pensar que el treball està, que la feina ja està feta si l'has fet molt bé durant molt de temps. Has d'estar sempre en la conversa. I de marques noves, que jo diria que la gent no sé si es coneix aquí en Espanya, però és molt interessant, Liquid Death. Liquid Death és una marca d'aigua, que la idea original és simplement canviar el packaging i l'approach i la marca de les aigües, perquè les marques d'aigua no són sexis, són molt neutres, i és agafar tots els insights del món de les cerveses i de la beguda energètica i posar-lo en una aigua.
4: Si te ríes, pierdes, pero en la vida real. Cada vez que nos ríamos, pago 100 pavos. Estoy con Kárchez, con Ander y con Barbe. Todos hemos vivido juntos, ¿eh? Es curioso. Pagas tú, ¿no?
2: Aquest claro, és l'Ivaianos, que té 15 milions de subscriptors, influencers, youtubers, tiktokers. Què t'ha semblat també els personatges que han nascut amb la publicitat? T'agraden els influencers?
3: Sí, no, clar, això és part... Això ha arribat i no se n'anirà i està molt bé que estigui. El tema és que ha canviat la manera que les marques l'utilitzen. Inicialment, aquesta idea més a la... que està bé, però que funcionava, de Paula Echevarría, Las Pombo, on només posant la seva marca com si fos un escaparat venia, això ja no funciona. Ara el model és diferent. És perquè no tenen retorn. Ja s'han tornat amb televisions massives. La seva audiència és molt massiva, però no està qualificada, targetitzada, i és una mica paisatge. Ara funciona molt més perfils com l'Ivaianos i perfils d'aquest tipus, però que no només promocionen la teva marca, sinó que són socis de la marca. Això és ara la nova tendència i que està funcionant molt bé. I que fa que estiguin...
2: Que són socis de la marca,
3: Igual que el Media for Equity, l'Influencer for Equity.
2: Molt bé. I la intel·ligència artificial en la publicitat, t'agrada o no? Perquè, clar, aquí afecta molts llocs de treball en el món de la publicitat.
3: Sí, afecta molts llocs de treball, igual que en el món dels mitjans de comunicació, i tu saps molt bé. A mi em sembla que ha arribat per quedar-se. Això és una revolució industrial molt més gran que la revolució industrial, però necessita pensament. I ara mateix la gent pensa que això és màgic i que em dona la meva creativitat màgica, els meus banners màgic i tot està fet, i el que està passant és que la publicitat s'està tornant tota igual i no està funcionant. Això no és màgia. Perquè un missatge funcioni, perquè una campanya capti, has de tenir creativitat, ingeni, i això és igual, i a l'ull de la gent està molt més avançat. I no agafa qualsevol truquet.
2: Tu la utilitzes com, la intel·ligència artificial, em diries?
3: La utilitzo per buscar informació, però sempre li has de dir que et doni les fonts, perquè s'inventa les coses i tothom ho sap. La intel·ligència artificial és generativa i està programada per sempre tenir una resposta, i si no ho sap, s'ho inventa. Jo la uso molt per buscar informació, debato aspectes, em dona feedback, em sembla que és un bon partner de conversació, però les decisions les pren jo.
2: Molt bé. Hem d'anar acabant. Eva, darrer titular, publicista, aquesta dona, escollida per la revista Forbes com una de les 100 dones més creatives del món empresarial. Has d'acabar amb una idea creativa, un consell pels emprenedors, per als directors que ens escolten. Què els diries com a publicista?
3: Jo el que es diria és que és moment de pensar. És moment de pensar, de sortir-se de la caixa, de no buscar solucions ràpides i fàcil, perquè la solució ràpida i fàcil no és una solució. Que pensin, que apliquin la creativitat i que parlin amb professionals i veuran els resultats en el seu negoci.
2: Molt bé. Eva Santos, felicitats per la teva trajectòria professional, per la teva creativitat i per molts anys amb intel·ligència artificial o sense, però que sempre hi hagi la creativitat humana com la teva. Gràcies.
3: Moltes gràcies, Chantal.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada. Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
2: Gairebé el 60% de la població espanyola diu que pateix estrès i gairebé una de cada quatre persones també té ansietat. No són temps fàcils per la nostra salut mental i no podem abaixar la guàrdia. Eva Peiró, estàs d'acord que vivim massa estressats tots, sí?
5: Totalment.
2: I què passa? Què passa? És a dir, l'Eva Peiró és una emprenedora innovadora que aplica la tecnologia al servei del benestar mental i l'impacte social, creadora de MediaClick Health Tech, és una aplicació per tenir cura de la nostra salut mental, i explica'm què fa aquesta aplicació i per què neix.
5: Mira, doncs MediaClick neix perquè realment necessitem eines de benestar que ens ajudin a baixar ritme, a reduir l'estrès, i per mi era com una necessitat crear alguna cosa per ajudar. I en aquest sentit vaig com reconnectar amb el meu passat i amb 19 anys vaig tenir l'oportunitat doncs, de conèixer el benefici de les meditacions. Per tant, doncs, em vaig ficar doncs, a justament això, a crear-la doncs, per poder oferir doncs, aquest, a qui no coneix, que pugui gestionar millor les emocions, reduir l'estrès i doncs, això, no? que ens aporti un benestar.
2: Per tant, MediaClick és és una plataforma de salut digital que promou aquest benestar. Uh-huh. Aquesta app va ser creada, no?, per tu.
5: Sí.
2: Quines accions concretes amb el suport de la tecnologia proposes? Què fa?
5: Mira, té la tecnologia, és pionera en català, no sé si ho havia dit, però això és important perquè al final poder meditar amb la llengua materna doncs, també és molt important per moltes persones. I té la tecnologia del So 8D que inclou totes les audiomeditacions i relaxacions. I això què fa? Doncs que aprofundeix encara més tot l'aspecte de relaxar-te, doncs ajuda molt més a que això passi.
2: Uh-huh. Per desenvolupar-ho, ha sumat ciència, tecnologia i humanitat, sí?
5: Sí, exacte. Tenia clar que el que era una prioritat era que fos un projecte que arribés i vaig voler-ho fer de forma rigorosa i a través d'Eurecat doncs, es va prototipar. Vam prototipar la part del so, es va fer doncs, un estudi previ i sí, es va doncs, treballar aquesta part del so perquè fos un valor afegit en les meditacions, com a tret diferencial a part del català, també.
2: Em crida l'atenció que dius que és so 8D. Com definiríem el so 8D, a veure?
5: Sí, el so 8D és un so en moviment que és envoltant, que fa que en aquest cas de les meditacions concretament, doncs tu escoltes i et dona la sensació com que estàs endinsada dins de la, del so, de que estàs endinsat dins la història, no? Una passeges pel bosc, doncs aquells sons dels ocells, del riu, doncs ajuden molt més a que arribi tota la part emocional i que tu creguis més.
2: Anem a meditar una mica avui al Revolució, aquesta calma, no? Escoltar aquests sons, perquè la meditació en un món tan accelerat, no? Què aporta, no? Sobretot, calma. No?
5: Calma, calma, bàsicament. Calma, equilibri, tot el que ajuda doncs, a que tot el que portem a dintre doncs, puguem apaivagar. Que puguem descansar millor, puguem respirar i oxigenar. Tan important és respirar bé per oxigenar el cos. Si no, a dintre no funcionen bé tot el que ha de treballar. I realment és un poder que té molt, molt important i que no ho treballem. Per altra banda, exercitar la ment. Meditar fomenta les habilitats cognitives, com la memòria, com també tota la part de la neuroplasticitat. I si caminem, sortim a caminar i a fer voltes i a fer exercici per mantenir el cos bé, doncs la ment necessita també aquest exercici. Necessita, per una banda, netejar-se per poder tenir un bon dia i cada dia començar de nou, i per altra banda, l'exercici mental per poder treballar mentalment neuronal.
2: Fa poc vas presentar el Mobile, m'han dit, aquest programa de benestar PRL, MeditaClic, en l'àmbit laboral, per empreses, sí?
5: Sí, molt important. Una necessitat, no? Tenim un problema molt important amb el burnout i arrel de crear l'aplicació doncs va sorgir veure aquesta necessitat i aquest programa, molt agraïda a Sinergia Catalunya i a Gentic per aquesta oportunitat, la veritat, i va ser molt, molt espectacular i el que pretén aquest programa, que inclou l'aplicació, inclou píndoles de salut online i també inclou tallers experiencials, doncs aportar a les empreses una eina, un recurs de salut pels treballadors i treballadores que tanta falta fa dins de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
2: Jo t'he de dir que he utilitzat, no la teva, però va bé per relaxar, no?, aquestes aplicacions de relax. Tu, en el teu cas, explica'm per què decideixes crear-la.
5: Mira, doncs perquè en el meu cas jo vaig tenir l'experiència amb 19 anys. A mi em va ajudar molt. Jo vaig patir un trastorn d'alimentació per una situació estressant que patia i casualment vaig descobrir les meditacions. Em vaig gravar a la ràdio, me la vaig gravar, i què va passar? Doncs que vaig millorar, dormia millor, estava més calmada, visualitzava i aconseguia, i quin poder, no?, poder màgic de les meditacions. I ara era un repte, després de la pandèmia, amb tots els problemes de salut mental que van aflorar. Per mi era com un deure personal fer-ho. Jo sóc bastant filantròpica, o sigui, a mi m'agrada molt treballar amb coses, amb aspectes amb propòsit, que arribin, que ajudin, i era una bona oportunitat per fer-ho. I vaig unir com molts cables i finalment, doncs, mira, amb molta feina.
2: Però a més la teva està inspirada en cultura catalana, eh? Explica'm això, que hi ha una primera llegenda de Sant Jordi, d'àudio immersiva.
5: Sí, aquí seria l'altra aplicació, que és la de Medistories, que és l'aplicació de cultura catalana immersiva, perquè jo vaig pensar en crear un projecte d'experiències immersives culturals i catalana. O sigui, experiències immersives culturals i saludables. I aleshores vaig crear les dues plataformes, perquè són molt diferents. Estan agermanades, però són diferents. Llavors, per una banda, hi ha el Mindfulness de MeditaClic amb el so immersiu i en català, i per altra banda, Medistories, cultura catalana immersiva, que el que inclou són històries, llegendes, biografies, amb so 8D també, un so immersiu que ens ajuda a viatjar a través de la història, i després cançons populars i dites. I aquí tenim la col·laboració de personatges coneguts com la Judith Nederman, l'Octavi Pujades, i bueno, és un plaer que poder tenir aquestes persones a dintre del projecte, també.
2: Molt bé. Escolta, estic veient en tanta app. Tens tenir una vida molt, molt relaxada, no, la teva?
5: Sí, sí, aviam. Ja et dic, per relaxar-se és necessari, és vital. Jo crec que si no ho fes cada dia no podria haver creat aquests projectes, perquè realment hi ha una tasca com molt intensa de connectar, no, amb persones. Estic en una associació de dones que es diu Dona Tenim Impuls, que ve moltes coses, i també pues, estàs com molt connectada, i la part de tecnologia, la part del benestar, crear el contingut, prototipar, veure que l'enfoc cap a on va, i sí, sí, hi ha molt treball.
2: Perquè diries que hi ha molta ansietat, com deia a l'inici, no? El tema de la salut mental, jove, gent gran, amb la digitalització, amb les pantalles, enganxats tot el dia a la pantalla, tothom.
5: Sí,
2: perquè
5: brutal.
2: Crec que és un tema que s'hauria de controlar més,
5: és
2: no?
5: El tema
2: de les hores que passem davant de la pantalla,
5: sí,
2: de l'ordinador,
5: sí,
2: del mòbil, de la tauleta, no? Mm. I això provoca també ansietat, no?
5: Totalment, totalment. Al final és una de les dels motius pels quals els adolescents estan amb aquestes problemàtiques tan grans. Jo parlava del meu trastorn d'alimentació. Està comprovat que també aquests trastorns també s'estan provocats molts a través dels efectes de les xarxes, i realment és un problema de no saber parar, perquè ja estan pensades, bueno, ja ho hem vist ara últimament, no?, que estan pensades i es creen especialment, doncs, per enganxar les persones. Per tant, La missió una mica, no, d'aquestes aplicacions és, per una banda, aquesta part de relaxar el cos i ment, i per altra banda poder-te distreure d'una forma més cultural.
2: I com funciona? La baixa en pagament,
5: sí,
2: per acabar? Com funciona?
5: Mira, MeditaClick, que és l'aplicació de Mindfulness amb So8D, està als marketplaces, a Google i Apple, i llavors només poses MeditaClick. Acabat amb C, no sé què, perquè és catalana, acabat amb C, i la trobeu. I després MediStories també, el que ara farem un canvi, una plataforma més gran, que serà web i app també, i ara s'està treballant molt contingut de MediStories també, que fins ara, bueno, tenim diverses històries, però estem treballant molt més contingut ara últimament.
2: Molt bé, m'he relaxat jo, amb aquesta música, Paco, a veure. Doncs escolta, Eva, felicitat per aquests projectes dedicats sobretot a la salut mental, molt important, joves, treballadors estressats, que també hi ha moltíssims, no? I per tant, en aquest món també necessitem parar, no? Enhorabona per aquestes iniciatives, aquests somnis personals fet realitat, i molta sort en aquests dos projectes i bons propòsits, no? Ajuda la gent, sobretot, a prendre's la vida amb més calma i a difondre també, en aquest cas, no?, la llengua i la cultura catalana. Felicitats, gràcies.
5: Moltes gràcies a tu, Chantal, un plaer. Alors on danse.
0: Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
2: Acabem programa avui amb una frase del conferenciant i escriptor canadenc Brian Tracy. Diu: surt de la teva zona de confort, només podràs créixer si estàs disposat a sentir-te estrany i incòmode quan intentis alguna cosa nova.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen, Moderna i Merck. Les companyies asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar la metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. El fàrmac es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor del pacient i complementa el tractament que rep d'immunoteràpia. La comunitat científica es mostra esperançada per l'anunci, però recorda que la vacuna encara no autoritzat i que no s'han vist els resultats de l'assaig. Susanna Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, i Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, en declaracions a 3CAT Info.
3: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia.
4: Ojalà sigui així, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
2: Amb l'anunci i les accions de Moderna s'ha desperat més d'un 170%. Més notícies, Txell Garriga.
5: El govern espanyol prepara el trasllat urgent a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Diverses ONGs les acolliran, de manera que les comunitats autònomes, la majoria governades pel PP, en quedaran al marge. Els populars insisteixen a demanar l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els que van entrar a Espanya regularment. A l'última entrada massiva, la legislació espanyola i la comunitària no permet, però, devolucions en bloc, sinó que cada cas s'ha d'estudiar individualment.
2: Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. El termòmetre començarà a baixar lentament a partir d'aquest dijous. Mentrestant, a Espanya empitjora l'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, a Extremadura, que ha assaltat la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. Aquest dimecres també se n'ha declarat un altre de focs a Madrid, al municipi d'Aldea de Fresno, que ja està estabilitzat.
5: La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpid a Barcelona directament per la Sagrera. El govern també preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana. Les obres començarien com a molt aviat el 2030.
6: Una connexió a Catalunya Central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
2: Poc més després, poc més d'una setmana després del recompte de víctimes pel terratrèmol de 7,4 que va sacsejar Colòmbia, continua creixent. Ja són 314 les víctimes mortals. Segons les autoritats, continuen desaparegudes més de 260 persones. El sisme també ha deixat més de 4.400 ferits. Les autoritats colombianes calculen que el sisme ha afectat a unes 262.000 persones i ha destruït més de 30.000 habitatges. També hi continuen afectats centenars de centres sanitaris, carreteres, ponts i infraestructures de bastiment d'aigua.

0: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia a Barcelona amb una decoració dedicada a Antònia Font. La decoració homenatja els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques.
1: El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'Homeracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor, i és un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de baix i Fraternitat de dalt. A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 37

0: a 52. El relleu de les festes populars de Barcelona, amb carrers guarnits, l'agafarà la Festa Major de Sants, que se celebrarà del 22 al 30 d'agost.
1: I els esports, Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha per l'equip blaugrana a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El director esportiu blaugrana, Deco, ha dit que el club segurament farà un moviment per fitxar un nou i el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. L'Atlètic de Madrid debut a la Lliga amb victòria contra el Màlaga al Metropolitano per 2-0. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. El president matalasser, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà a l'Atlètic. I en ciclisme, el català Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip UAE per 3 temporades. El ciclista d'Ullestrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
3: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: Als Solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
6: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
5: Donem espai als testimonis en primera persona.
7: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
5: Fem reportatges.
8: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
5: I denúncia.
9: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
5: Els Solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
10: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
5: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
11: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: La Vermella. Un podcast del doblatge en català.
12: Lluny d'aquest món obscur, vulgar i destrossat, existeix un país per als cors refinats. Lluny d'aquest món violent, amarg i torturat, existeix un país per als amants ardents. Vull que sàpigues una cosa. Quan estava penjada allà i ja em veia morta, només pensava en una sola persona.
13: Dixin! Vull dir que... bé, em dic Conan! Em dic Conan Edogawa!
14: Avui ens acompanya una actriu de doblatge que porta més de 30 anys a la professió i que ha posat la veu al protagonista de l'anime més llarg que s'ha doblat mai en català, el Conan Edogawa, del detectiu Conan. A més, també va ser la veu d'en Song Wan a Bola de Drac Z i també ha doblat actrius com Scarlett Johansson o Kirsten Dunst, entre moltes d'altres. Joel Mulax, moltes gràcies per acompanyar-nos.
15: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
14: El doblatge és cultura?
15: Potser sí, d'alguna manera sí, podria ser cultura. Podria ser-ho, si ho mirem des de la perspectiva que se'n pot aprendre, des del doblatge o incultura, segons com ho miris, perquè no veure les coses en versió original, però ja no penso que sigui una qüestió d'incultura, no? És una qüestió de... no tothom parla moltes llengües i, en qualsevol cas, no només estem parlant de l'anglès, anglès, francès, italià, ja per no parlar de coreà, xinès, àrab, llengües que són molt més difícils.
14: Com vas començar en doblatge, a veure?
15: Doncs mira, vaig començar... jo m'estava preparant per ser actriu d'imatge, fer teatre i cinema, que és el que... i tele, el que em venia molt de gust i tot. I en un moment donat, quan anava a fer les proves de l'institut, es va fer un curs a Barcelona de doblatge. I la meva mare em va dir, i si abans de... La meva mare era una fan del doblatge. La seva millor pel·lícula, la pel·lícula preferida era Cantando bajo la lluvia, que a més va una mica, no sé si la veu, la coneixes,
16: sí,
15: però...
16: Sí, i tant.
15: Doncs bueno.
16: Ves el canvi, no?, del cinema mut al cinema sonor.
15: I em va dir, i per què no proves de fer aquest curs abans, no? I jo vaig dir, ostres, per quin pal, la veritat, no? Perquè em venia molt de gust l'altre, i havia començat, jo m'havia començat a formar. Vaig dir, bueno, vale, doncs estupendo. I era un curs molt car en aquell moment. Jo tenia 20 anys i me'l van pagar els meus pares i les meves tres germanes. Això ho dic sempre perquè, clar, sense elles, sense ells tots, vaig fer aquell curs, era de 2 anys, i aquell curs ja no vaig fer el segon any. Va passar en aquell moment que hi va haver una vaga de doblatge, com que l'escola es va com convertir una mica en la seu dels actors de doblatge que estaven en vaga.
16: Era a Padeca?
15: Era a Padeca. I aleshores, clar, va passar que van passar per l'escola moltíssims professionals que no tenia que haver passat, perquè, clar, haguessin hagut d'estar treballant. I vam tenir l'oportunitat que ens coneguessin a nosaltres, no? El cas és que ja no vaig fer el segon curs de doblatge. A tot això t'haig de dir que abans de començar el curs jo feia com 19, doncs sí, devia fer 3 anys, uns 3 anys, que anava a sala de sonobloc per un contacte del meu pare, que coneixia una dona meravellosa que mecanografiava en aquell moment, i em va presentar a l'Antonio Lara, i l'Antonio Lara em va permetre estar a la seva sala durant 3 anys. Bueno, potser una mica excessiu, no? Igual, no, però...
16: Home, Déu-n'hi-do, eh?
15: Sí.
16: Fer sala durant 3 anys?
15: 3 anys, 3 anys. Bueno, jo feia les meves coses i
16: clar,
15: tal, però...
16: Tampoc cada dia, no? No. Ni cada setmana, potser.
15: Cada setmana sí, però cada dia no. I anava, i sempre trucava abans, si podia entrar, li preguntaven, i sí, em quedava allà, i bueno, totes les pel·lícules d'aquells anys les vaig veure com les doblaven, no?
16: Clar.
15: Les que va dirigir l'Antonio Lara.
16: Clar, el que passa que això de fer sala, ara, és una cosa que
15: inviable.
16: Està totalment perduda, no? És una mena de com el paper de l'aprenent, no? De l'ofici.
15: Sí, però, sí, clar, perquè és una pena, perquè se n'aprèn, eh? Aviam, tot s'aprèn amb la pràctica, no ens enganyem. Però sí que veus coses i, si més no, veus altres coses que formen part de la professió, encara que no sigui purament el doblatge. I és important conèixer el món, de qualsevol món on et vulguis ficar. Aleshores es veu molt, veus molt com es relacionen les persones, veus moltíssimes coses.
16: Ara s'ha perdut, potser, aquell respecte o aquell ritual que hi havia a l'hora d'entrar en un estudi, en una sala de doblatge?
15: Doncs, possiblement. També et diré que ara també treballem molt sols. Aleshores, et creues amb molt poca gent, no? O et creues en gent, però el que és treballar, treballes amb molt poca gent. Mira, jo me'n recordo que quan entrava sempre donava la mà a tothom. Tant per dir hola com per dir adéu. I me'n recordo que el Joan Pera, per exemple, amb els anys em va dir que em feies molta gràcia. Diu, perquè, clar, ja feia molt temps que et coneixíem i tu encara seguies donant la mà. I és que em semblava una cosa d'educació. Saps? No sé, no? Com dir...
16: I també una mica de... Bé, aquí estic jo. No?
15: Bueno, no, aquí estic jo, hola, sí, he arribat, hola, ja sóc aquí per si em necessiteu, perquè clar, en aquell moment eren ambients, aleshores quan tu arribaves però no significava que et posessis a treballar de seguida, t'esperaves que et cridéssim, érem un grup de gent. I bueno, doncs, no sé, jo ho feia d'aquella manera, em va semblar que ho havia de fer d'aquella manera, i ho vaig fer durant anys, potser una mica massa, però bueno, aquesta és la cosa.
16: I recordes el primer doblatge on vas participar? Quin va ser?
15: Bueno, el primer doblatge va ser una frase que vaig dir en una pel·lícula del Jordi Grau, director de cinema, que estava doblant una pel·lícula seva a Sonobloc, que la va doblar en català i castellà, que es deia La Punyalada. I aquí vaig fer sala tota la pel·lícula del castellà. I que ara no sabria dir-te qui va dirigir el castellà, però sí que el català el va portar la Marina Penya. I en el català el Jordi Grau li va dir a la Marina Penya que em donés una frase. I vaig fer una frase en aquella pel·lícula, però va ser com molt... en fi, res. Ara bé, el primer doblatge que vaig fer va ser en una pel·lícula de cinema que es deia El senyor de les mosques.
16: Home, i tant.
15: I va ser un horror. Perquè van ser 3 convocatòries. Clar, 3 convocatòries d'un personatge i més cosa. També hi havia ambients perquè, si has vist la pel·lícula, que és duríssima, d'on surten molts, molts nens. Què va passar? Que sortien tants, tants nens que no tenien prou gent per fer tots aquells nens. En aquell moment, els nens els feien les dones. I, esclar, els protagonistes sí que els van fer doncs, la Julia Gallego, la Vicky Martínez, i gent que ja, en fi, que portava molts anys, no? O portava anys i ho tenia molt clar. Què em va passar? Que jo no tenia ni idea de fer nens. No sabia com es feien els nens. I, clar, em vaig trobar al faristol amb persones que era com... Bueno, ¿ya lo tienes, nena? I uns nervis.
16: Clar.
15: Molts nervis i molta, molta por de... Aleshores anàvem amb pneumàtics, no era tot digital, vull dir que si t'equivocaves no era tan fàcil punxar, i a més anàvem amb la mateixa pista, vull dir que si tu t'equivocaves tenia la persona, l'actor o actriu que estava al costat tenia que repetir amb tu.
16: I et vas sentir malament o et van fer sentir molt malament?
15: Jo em vaig sentir molt malament. Em vaig sentir molt malament perquè no en sabia de fer. És que no sabia com sortia la veu de la gola. Com podia fer que canviés aquella veu? No ho sabia.
16: Clar, perquè tu havies fet molta sala, però no t'havies posat mai davant del faristol.
15: No, però al final les coses s'aprenen amb la pràctica. I clar, no. Si havia fet coses, però no havia provat fer un nen. No sabia com sortiria de la meva gola o la veu de nen. Uh-huh. I va ser molt angoixant. Total, com vaig acabar? Però t'explico l'anècdota perquè va ser molt bona. Quan vaig acabar la pel·lícula, el director no em va dir res. Va fer la pel·lícula... Jo no l'he vista perquè... sé de què va, però no l'he vista perquè no em vull ni horroritzar sentir-me. Estava sentada a l'aspirina, que dèiem, era una taula rodona, blanca, que hi havia a l'entrada de Sonobloc, i es va sentar al meu costat, es va seure al meu costat i em va dir lo siento, Joel, no sabia que no sabies fer nens, no? I vaig pensar, pues com havia de saber si ningú m'ha ensenyat? Si jo surto de dir, però bueno, no passa res, la cosa ja està superada la cosa. Ell em va estar convocant durant més d'un any, cada setmana. Un nen. Un nen. Un nen. Un nen. Jo pensava, em temenia. Només em dóna nens. I era perquè n'aprengués a fer.
16: Qui era?
15: L'Antonio Lara.
16: Ah.
15: L'Antonio Lara.
16: I al final, i tant, que en va saber.
15: I al final vaig viure molts anys... amb veus de nens.
16: Parlem d'algunes feines que has fet també en aquests inicis. Per exemple, una de les primeres va ser a finals dels 80, Els Barrufets.
17: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
18: Al nostre poble és el país on tot es pot fer. Si tu barrufes, jo també.
19: Molt a prop, hi ha qui us vigila. Ai, si us agafen gargamel.
20: Quina ràbia!
18: No es podran
20: agafar-nos. A tots, a tots. No s'escaparan.
16: Allà vas fer la princesa Sabina, que no sé ni si sortia només en un episodi d'aquests capitulars. Tu te'n recordes d'haver participat o...?
15: Me'n recordo d'haver participat als Barrufets. Però sí que, com tu dius, devia ser un personatge que o va sortir en un o dos o tres capítols, molt poquet, molt poquet. No era un personatge recurrent.
16: I què recordes d'aquell doblatge dels Barrufets?
15: Bueno, va fer molta il·lusió perquè, clar, eren els Barrufets. Aleshores, era superxulo. Això es va fer a Seymar.
16: A Seymar?
15: A Seymar.
16: Clar, perquè en aquell moment ja tenies una veu aguda i tirant, no?, cap a dalt o...
15: Sí,
16: o bueno, que a més la posaves, no?, per fer,
15: la
16: clar.
15: La posava, la devia posar, suposo. Home, sí, tenia la veu més aguda abans que ara, però no et pensis que m'ha canviat tantíssim, des de que vaig començar.
16: Ah, no?
15: No és pas... M'ha canviat, però tampoc no se m'ha agreujat molt, ni... No.
16: Parlem de més feines. Ens situem ara a l'any 1991, perquè va arribar Bola de Drac Z.
21: Bola de Drac Z. Volant, volant, sempre amunt, sempre amunt. Na-na-na.
16: Un doblatge dirigit per Vicenç Manel Domènech i on tu feies el Songwan de nen.
22: M'he perdut, ara no trobo el camí.
16: Recordes com et va arribar el Songwan i tota aquella època?
15: Sí, tant que ho recordo, mare meva. És que això va ser extraordinari. Jo crec que el càsting, per això, de la Bola de Drac, no el va fer el Vicenç Manel, el va fer el Joan Pera.
16: Joan Pera.
15: I bueno, va ser magnífic. Jo és que estava captivada per aquell nen, perquè em feia molt, em donava molta, molta, molta tendresa. O sigui, jo no és que fos una fan de l'anime, ni havia vist Heidi en el seu moment, ni Marco, però no... I no havia vist La bola de drac, la primera, tot i que sabia que havia tingut moltíssima repercussió, però no... Però em vaig enamorar d'aquell personatge i, clar, a més, va ser un doblatge molt xulo perquè a tots els actors doncs teníem molt bona relació, no? Aleshores, clar, amb el cor petit, amb el Krilin, la Bulma, després els dolents que van sortir també, i el Vicenç Manel.
16: Clar, era, clar. De fet, Bola de Drac acaba quan neix, em sembla, en Son Gohan, no? I Bola de Drac Z ja comença amb el fill d'en Goku, si no tinc mal entès.
15: Sí, jo crec que sí, perquè és més protagonista al començament el nen que no pas el petit, perquè aquell senyor està allà per los cielos en uns caminos molt llargs, i aleshores, clar, es queda com desemparat i el seu entrenador és en cor petit, Satanàs cor petit.
16: I per fer veu de nen, ara comentaves que fins i tot la veu que no ha canviat tant, ho podries fer ara o no, en Son Gohan?
15: Home, potser no tingui tots els augusts, però alguna cosa... De fet, segueixo fent el detectiu Conan.
16: Ara en parlarem.
15: Però és diferent, això. Aquest era un nen molt petit. Igualment, sí, clar, és que amb el Son Gohan va començar molt, molt petit i va anar creixent. Els primers capítols eren molt bebé.
16: Sí?
15: Era super, super bebé. Bueno, suposo que podria intentar-ho en algun moment.
16: I tu havies d'anar canviant, no?, i evolucionant també la veu a mesura que en Son Gohan s'anava fent gran.
15: Sí.
16: Després, de fet, adolescent, ja no el vas doblar tu perquè...
15: No, vaig anar fins a La màquina del temps.
16: Fins a La màquina del temps.
15: Sí.
16: I quants capítols van ser, més o menys?
15: No en tinc ni idea. No en tinc ni idea. Van ser uns quants.
16: I allà també, de bebè, no?, a nen, hi ha un canvi de veu. Com el fas, els canvis de veu?
15: Ostres, doncs no sabria dir-te. Això em passa quan... Bueno, no sabria dir-te. Jo penso que... Saps que m'ajuda molt a dir les coses? La meva gestualitat, la meva actitud corporal. Aleshores, quan fas un nen petit, no sé, és com que intento sentir-me nen petit i intento que el meu cos sigui petit. De nen petit i, bueno, en general amb tots els doblatges, no? És una mica que la ajuda molt, no?, que la teva gestualitat, la teva actitud corporal i el teu, doncs, vagin amb aquell personatge. I suposo que devia ser així, perquè si em demanes una tècnica, no te la puc donar, ho sento.
16: És una mica el que t'inspira,
15: sí,
16: la imatge en aquell, sí, moment, no? Allà Bola de Drac, Bola de Drac Z, a partir de l'episodi 118 i fins al 139, hi ha l'anomenada saga dels androides, la 16, la 17, la 18, i també la 20, que és el doctor Gero, interpretat pel Jordi Dauder.
15: Ai, el Jordi Dauder.
16: Vas coincidir amb ell a sala, en algun doblatge, amb el Jordi?
15: Sí, vaig coincidir molt a sala amb ell al començament, perquè... Ell va ser un dels directors que em va convocar en moltes ocasions. Fins i tot van fer una sèrie que no dirigia ell, però sí que sortia ell, que la portava el Roger Penya. Els Borinots! M'ha sortit ara! Ostres, venia pensant en aquesta sèrie i deia... Com? Quin era? Els Borinots, es deia. I era un pare amb una filla, ell era el pare i era la filla, amb la mare d'ell, crec que era la Montserrat Carulla, i tres nois que voltaven a la noia. El Sergi Zamora, l'Òscar Muñoz i l'Albert Roig. Clar, va ser una sèrie que no és que sigués molt llarga, però va ser molt intensa, no? Perquè, a més, en aquell moment el que et deia, no?, que és que tots treballàvem junts. I clar, totes aquestes persones que t'acabo de dir, estàvem sempre... com feien la sèrie.
16: Clar, us veieu cada dia, no?
15: Clar, ens veiem cada dia que anàvem a fer la sèrie.
16: I estàveu junts al faristol i convivíeu junts.
15: Exacte, i quan no estàvem, perquè treballàvem nosaltres, estàvem fora i estàvem xerrant, i clar, ens vam conèixer. I la Marta Calvó, perdó. I la Marta Calvó.
0: Ja us vaig dir que no teníeu res a fer. De seguida vindran els androides a 17 i a 18. No ens podreu guanyar, no! Volen destruir la 17 i la 18 abans no els activi. No, no us permetré que ho feu. Mai!
1: Jordi Dauder va ser un actor de teatre, cinema, televisió i doblatge que va néixer a Badalona el 5 de març de 1938. Amb només 5 anys, va veure com empresonaven el seu pare durant la dictadura del general Franco, fet que el va marcar políticament tota la vida. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i Història Contemporània a la Universitat de París, ciutat on va exiliar-se per motius polítics durant 15 anys. Allà a París va començar a fer les primeres passes en teatre i quan va tornar a Barcelona, ja als anys 80, va iniciar la seva carrera d'actor. En aquells inicis, va participar en el doblatge de pel·lícules com Carros de Foc o El Comte de Montecristo. I l'any 1989 va fer d'home bèstia de la sèrie He-Man i els Senyors de l'Univers.
2: Ho he provat, Skeletor, però aquesta bèstia és diferent de les altres. Oh, però no t'hi amoïnis. La Micheta ha tret el seu interès. No fallaré.
1: Després van venir més títols com Chaplin, El Padrí 3 o Molt soroll per res, de William Shakespeare en l'adaptació de Kenneth Branagh de l'any 1993, on va posar la veu al personatge de Leonato, interpretat per l'actor Richard Bryars.
4: Calleu, insensat, no em vingueu ara amb burles i amb evasives. No parlo com un neci ni com un vell xaruc. Us dic que heu ultratjat la meva filla innocent.
6: Senyor, us equivoqueu.
4: No, senyor, i ho demostraré en el seu cos, si és valent.
23: Deixeu-me, no vull saber res de vos.
1: En cinema va ser un secundari de luxe en moltes pel·lícules, com Carícies i Amic Amat, totes dues d'Aventura Pons i de l'any 1998. O El sense nom de Jaume Balagueró, l'any 1999. Però segur que molta gent el recorda com un dels personatges que més ha marcat la ficció del migdia de TV3, el de Mateu Montsolís, al costat d'Emma Vilarassau com a Eulàlia Montsolís, la història d'amor dels dos germans, a Nissaga de Poder.
24: Encara que haguessis fugit, no li he estat capaç d'estossar la vida del nostre fill. Ja li he fet prou mal. Ara el pots destruir.
1: En teatre va participar en nombrosos muntatges com La Gavina, de l'any 2002, o Hamlet, de l'any 2008, però mai va deixar el doblatge i va posar la veu a un dels dolents del món de Star Wars, el senador Palpatine, que més tard esdevindria Darth Sidious, interpretat per l'actor Ian McDiarmid en L'atac dels clons i La venjança del Sith.
25: Mestre Yoda, encara sou viu.
26: Us sorprèn?
25: Us han cegat la vostra arrogància, mestre Yoda. Ara us caurà al damunt tota la fúria i el poder del costat fosc.
1: Va guanyar nombrosos premis, com el Premi Butaca al millor actor de cinema per Carícies, l'any 1998, el Goya a millor actor secundari per Camino o el Gaudí a millor actor per Azaña. Els dos el 2009. També va rebre el Gaudí d'Honor l'any 2011. Va morir el 15 de setembre d'aquell mateix any, a l'edat de 73 anys. Jordi Dauder, sens dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
15: El Jordi Dauder era una persona, bueno, pel que jo vaig, el que jo vaig conèixer, una persona molt generosa, molt implicada en la... en el benestar de la professió, com ja ho va demostrar, a més després, no només en la nostra, sinó la, més enllà, no? Perquè en un moment donat ell va marxar a Madrid a fer teatre i cinema, on el van acollir molt bé, i ell estava molt content d'estar allà. Jo també el vaig veure a Madrid, vaig quedar una vegada que hi vaig anar, havia quedat amb ell, i estava molt content. Jo no el vaig conèixer de forma superíntima, però sí que el vaig conèixer treballant i parlant. Era un home molt amable, era dolç, amb unes conviccions molt fermes i tenia una veu meravellosa. Era un fantàstic actor, de tot, eh? Tot el que tocava brillava.
16: Tot això que dèiem va ser als anys 90 i uns anys més tard, l'any 2001, va arribar el detectiu Conan.
27: Tard o d'hora se sabrà la veritat. Potser sembla un nen, però té el cervell d'un adult i és el detectiu Conan.
16: Una sèrie que encara a dia d'avui van arribant capítols per doblar. Ja se n'han doblat 1097, amb més de 30 pel·lícules que també han arribat, i tu n'ets la veu del protagonista, en Conan Edogawa.
28: Professor, venia corrent des del restaurant Columbo, oi?
29: Eh? Oh, com ho saps?
28: Per la roba, professor. M'he fixat que té la part del davant molla i la del darrere no. Això demostra de manera ben clara que ha corregut cap a casa sota la pluja. I té els pantalons tacats de fang. I per aquesta zona només hi ha fang a les obres de davant del Columbo. A més, té salsa especial del Columbo a la barba.
29: Com ho saps?
30: Elemental, estimat Agassa.
29: Shinichi.
16: Per qui no ho sàpiga, en Conan és un famós detectiu a qui un verí el va convertir en un nen i tu, clar, li has de posar la veu de nen. En quin moment et va arribar el Conan?
15: Jo crec que va arribar el 97, si no vaig errada, no? I també me'l va repartir el Joan Pere. Joan, vaig treballar moltíssim, segueixo treballant de tant en tant, vaig treballar durant molts anys moltíssim, i me'l va repartir ell, i va ser com una cosa també que no teníem gaire, perquè al començament anàvem una mica bojos amb aquesta sèrie, perquè en original l'actriu que dobla el Conan el doble de petit i de gran. O sigui, fa les dues veus, també fa la del...
16: Clar.
15: La del detectiu, la del Conan Shinichi, que és l'altre personatge.
16: Clar, que la fa l'Òscar Muñoz.
15: Que la fa l'Òscar Muñoz.
16: En català, aquí es va diferenciar, no?
15: Aquí es va diferenciar.
16: I ella en original no hi ha tanta diferència.
15: Hi ha una mica de diferència, però tampoc hi ha tanta, perquè és una dona, també. I aquell noi és un adolescent.
16: Clar, aquí, no, aquí no, no, no es pot fer això, no?
15: Jo crec que pogués fer... Jo personalment, no sé si potser un altre tipus de veu podria, però jo personalment no puc fer un adolescent de 15 anys. Jo puc fer, i ja no me'ls crec tant, me'ls havia cregut molt, però ara ja no tant, si parlem d'humans, fins abans que canviïn la veu. Un cop han canviat la veu, ja no. Sí, i allí rozant molt el límit, eh?
16: De fet, el doblatge del detectiu Conan és història del doblatge en català, perquè és el doblatge occidental amb més episodis doblats, per darrere del tailandès.
15: Anda.
16: Sí, que és a nivell internacional on s'han doblat més episodis. Però el català és el primer idioma, després del tailandès, més,
15: uau,
16: més
15: no
16: doblat.
15: Sabia.
16: Què t'ha d'especial aquest anime per tu? Perquè són, clar, 20 anys, no?, doblant-lo.
15: Molts.
16: Més de 20.
15: Jo l'estimo. És que no et puc dir una altra cosa, l'estimo. És un nen tan, tan impertinent. La meva mare el veia. O sigui, em feia molta risa i m'ho deia la meva mare. És molt impertinent, aquest nen. I és veritat, perquè és superimpertinent.
16: Ell es creu Sherlock Holmes, de fet, no?
15: Sí.
16: Vull dir...
15: Sí, no, ell, clar...
16: És pretensiós.
15: És molt pretensiós, sí. No és arrogant, però, esclar, és impertinent. Jo crec que la paraula és que és molt impertinent, està ficat en tot arreu. A més, millor no te'l trobis, perquè allà on va aquest nen hi ha un assassinat. Però ell... Clar, és curiós, és molt curiós. Fa molta pena, no?, perquè si qui conegui una mica la trama de tot això, doncs la Ran, no?, que està enamorada del Conan Shinichi, que no el veu mai, perquè, clar, on que és un nen, fa com tot una mica... És estrany, no? Vam tenir al començament, per això de les veus, perquè hi ha moments que no... que no sap si és un o és l'altre. Nosaltres des d'aquí vam al final doncs posar les nostres... el director no va posar les seves regles, no? Quan està amb gent, el nen té que parlar com un nen. Quan pensa, òbviament, ha de parlar amb la veu de l'Òscar. Però després, jo me recordo que al començament, ara ja no passa tant, al començament sí que em feia fer alguna mena de distinció de quan parla, quan estava amb els nens, a quan se li posen, tu l'has vist la sèrie?
16: Uh-huh.
15: Quan se li posen les ulleres,
16: sí.
15: Que ja va dir que soc Conan Edogawa, un detectiu o alguna cosa així.
28: Em dic Conan Edogawa! Vaja, vaja, vaja, i no deu passar aquell noi que has vingut a buscar en Shinichi.
15: Aquí el Joan em deia, no, aquí fes una miqueta més... Ja com més gran, jo deia, bueno, me faig una mica més gran. És l'única distinció que jo amb el meu personatge vam fer. N'estic doblant, ara que ho sàpigues.
16: Sí, sí, és que...
15: Ara també,
16: Sempre em van arribant. Van sí. Arribant i és un no parar, no? De fet, és un doblatge també curiós perquè ha passat per molts estudis. I tu també. Va començar a Sound Studio, després a 103, Audioclip...
15: No, a Sound Studio no.
16: Ah, no? International Sound Studio no va començar allà?
15: Jo crec que allà es feia en castellà.
16: Ah, va començar en castellà allà, potser. Doncs mira,
15: que
16: tenia...
15: en castellà no soc jo, és l'Isabel Valls.
16: Ah, ho tenia mal anotat. I a partir de l'episodi 500, a l'estudi de Take Maker. I també, segons tinc entès, i ho has comentat, el Joan Pera... la va dirigir, també ha passat per diferents directors, si m'equivoco com ho dius, sí. David Corselles, la Teresa Manresa,
15: sí.
16: Jordi Vilaseca, en fi, no sé si al llarg de tants anys i tants estudis la sèrie, tu creus que ha canviat, depèn d'on estigués, o l'heu tractat, perquè clar, també hi ha hagut canvis de repartiment, en fi, com ho has viscut tu al pas dels estudis? Perquè també és una cosa molt curiosa d'aquest producte, no?
15: Doncs mira, no ho hem notat, perquè en sabíem més nosaltres que els directors que venien nous. Clar, aleshores eren ells que ens preguntaven, ells es feien un lío quan els arribava la sèrie, clar, era com, i es feien un lío, ens preguntaven a nosaltres, clar. I nosaltres ho teníem molt clar,
16: clar,
15: ja. No, això és així,
16: vosaltres
15: així.
16: Portàveu ja 200, clar. 300, 400 episodis.
15: És clar. I aleshores, clar, vull dir, no vam tenir mai cap problema, vull dir, al revés, era, ells ens deien i nosaltres els informàvem. No, això és que és així, això ja està, aleshores ja ho tenien clar, o sigui, no ens va afectar en absolut perquè ningú va voler deixar una petjada, no podien deixar-la, si és que ja era el que
16: no,
15: era.
16: No, clar.
15: I era el que era, vull dir, aleshores no... Uh-huh. I així ha sigut, vull dir, hem sigut nosaltres que vam anar donant les pistes, no?
16: Sí, sí.
15: O la informació, més que les pistes.
16: I el fenomen fan o de seguidors, per exemple, el Saló del Manga, com l'has viscut al llarg dels anys? Perquè ets un dels animes que també té més seguidors.
15: Doncs no hi vaig gaire. Hi vaig alguna vegada, si m'han... Però no és algo que he anat puntualment, no només a Barcelona, sinó també per Espanya, uh-huh. Tot i que no sigui el català per altres coses. Però el visc, bueno, quan hi vaig, és una cosa que em sorprèn moltíssim, la visc bé, perquè sempre em trobo amb gent tan educada. Són gent tan, tan educats... Que no ho diries a priori, no ho diries, no vull ser igual i tal, que no toca, no? Però quan ho veus des de fora, com que, bueno, fan bé de fanàtic, no? Una mica, aleshores veus, no? I quan es posen tots aquells, es vesteixen d'aquelles maneres i tal, són autèntiques meravelles. Si tu pares a pensar i ho pares perquè són gent supereducada, és gent super... que a més et veu d'una manera que a mi em sap molt de greu, perquè penses, si només posen una veu, no, és la meva feina, i la faig molt a gust i m'agrada molt, i soc molt afortunada per fer el que m'agrada. Però clar, jo no sóc fanàtica, o no sóc fan especialment dels animes, no? Ho visc...
16: Et resulta incòmode anar-hi?
15: Em resulta incòmode que la gent em doni una importància que no tinc. Uh-huh. Això és el que em resulta incòmode.
16: Clar, però de fet, gràcies a ells i al fenomen fan de l'anime, doncs ha arribat molta feina també per la professió, no?
15: I tant, perquè ells han apretat moltíssim.
16: Clar.
15: Si és que són, i a més, vull dir, ells saben millor que jo tot el que jo he doblat. Jo i tots nosaltres, tenen un control, vull dir, és com absolutament, és meravellós.
16: I per què creus que l'anime en català està tan ben valorat?
15: Home, els doblatges són molt bons. Els càstings que es fan, els repartiments són bons. Fa molts anys que ho fem. És més difícil doblar dibuixos que persones.
16: Ah,
15: per
16: sí?
15: Mi, sí.
16: Per què?
15: Una persona et dona tota la informació, el que et deia amb el seu cos, la seva mirada, els seus moviments, i a més ja després tot una seqüència o un no sé, el lloc on està, tot, que és natural, no? Diguéssim, és real. Un dibuix... una persona saps quan començarà, quan obrirà la boca. Només amb els ulls mirant ja saps quan obrirà la boca. No has d'esperar que l'obri, perquè ja ho veus. Et donen moltíssimes senyals. Un dibuix no et dona cap senyal. Obre i tanca la boca i tu has d'endevinar per altres... has de buscar altres referències per saber quan obrirà o tancarà la boca. Per molt ben fets que sigui, no estem parlant de dibuixos... Estem parlant d'anime, que tampoc no... Està molt ben dibuixat, però no són reals.
16: Per acabar amb el tema del Conan, perquè podríem estar parlant-ne molta estona, de tots els episodis, que ja hem dit que són més d'un miler que has doblat, hi ha algun especial o alguna trama que recordis amb especial carinyo?
15: No.
16: No, eh?
15: No, perquè jo fa molts anys que faig oblido. El que sí et puc dir és que quan és el Conan el que al final del capítol fa tota l'explicació d'això, que no sempre és el Conan, però clar, fa aquella cosa amb la pajarita, i de vegades és la Sato o el Megre, o, en fi, diferents, no? A lo millor estàs fent 3 o 4 tics seguits i tu el fas, va. I jo moltes vegades quan acabo de llegir-ho tot, de doblar-ho tot, em giro i li dic al tècnic, tu has entès alguna cosa? Perquè jo no sé què he dit.
16: O sigui, perquè no has anat seguint tota la trama, només l'has doblat a ell, no?
15: Sí, però entenc la trama. No, perquè és tan enrevessat. Jo penso que és tan enrevessat. Clar, ahir ho dèiem, per exemple, deuen començar des del final. Clar, o sigui, s'ha de fer al revés, això. Perquè,
16: a l'hora d'escriure el guió, vols dir tu.
15: Clar, perquè és que si no, és tan complicat.
16: Clar, sempre es busca com tres peus al gat, i com pot ser, no? Potser ho fan al revés,
15: per força,
16: perquè si no, és impossible arribar allà, perquè la cosa A clar, et porta la B, la B a la C, la D a la E, però de la A a la E és que no hi ha res a veure.
15: Res, clar. Res. Aleshores, és com dius, jo sempre dic, aquest senyor entre saque i saque,
16: ja.
15: No para de dibuixar i d'escriure.
16: Han fet els passos al revés, no?
15: Jo penso que sí.
16: És la gràcia, també, no?, que et descol·loca tant.
15: Sí,
16: que, clar.
15: Perquè és que jo no entenc tot això, quan comença amb les línies de metro, sobretot, i les vocals, o això, bueno, és en fi.
16: Una altra actriu a qui has doblat, li has posat la veu força vegades, és Scarlett Johansson, per exemple, a Què els passa als homes, o a la pel·lícula Hitchcock, en català, on interpretaves a Janet Leigh al costat de l'Arseni Corcelles, que posava la veu Anthony Hopkins en el paper d'Alfred Hitchcock.
3: I digue'm, reina, què més has fet per preparar el paper de la Marion Crane?
5: Oh, doncs he escrit tota la seva història. Potser et semblarà una mica estúpid, ja ho sé, però m'ajuda molt.
3: No ho trobo gens estúpid.
5: Només voldria preguntar-te com penses rodar l'escena de la dutxa.
3: Rodaré diversos plans breus des d'angles diferents. Mm. Un cop editats, el muntatge només insinuarà la nuesa i la violència. En realitat no es veurà res.
16: Aquest va ser un doblatge de l'any 2019 dirigit pel Joan Pera, justament.
15: Sí.
16: I no m'equivoco si dic que va ser, si no l'últim, un dels últims doblatges de l'Arseni, perquè ell va morir al novembre d'aquell mateix any del 2019. Què té d'especial per tu la Scarlett Johansson, ara que parlàvem d'ella?
15: Doncs, que és millor actriu del que ens pensem. Ha fet papers molt xulos, molt... El que passa que suposo que molts la tenen o es té una mica al cap per la Viuda Negra, no?
16: En castellà l'has doblat a tota la saga de superherois de Marvel amb la Viuda Negra. És més fàcil o més difícil doblar el castellà per tu?
15: Més indiferent. Sí que és veritat, a vegades, segons les frases catalanes, algunes, dius, ostres, costen una miqueta pel català, però jo penso en català, jo sóc catalana, aleshores, més indiferent en realitat.
16: I per què no s'ha doblat aquestes pel·lícules de Marvel en català?
15: Doncs no ho sé. Se m'escapa, és que se m'escapa, perquè no estic jo en aquestes... No ho sé, no tinc idea, ho sento.
16: Clar, són altres coses, no? M'imagino de subvencions, decisions,
15: sí.
16: Doncs potser de distribució...
15: De distribució segur, no, això de subvencions, de distribució segur, això no és una cosa que es decideixi, suposo, entenc aquí, la distribuïdora decidirà i suposo que també entenc el pressupost que hi hagi, és que...
16: Home, aquestes dels Venjadors són les pel·lícules que més taquilla han fet en la història del cinema. Estan allà en els llocs de més amunt, no? Ha arribat a tot arreu. Per tu ha significat alguna cosa? Hi ha hagut algun abans i un després d'haver fet La Vídua Negra o no?
15: No, jo desitjava que ja s'acabés aquesta saga i que fes altres pel·lícules.
16: Clar.
15: Perquè l'havia vist en altres coses i havia fet... Ja entre sagues vaig fer Històries d'un matrimoni, que està estupenda, i havia fet alguna altra, més n'he fet d'ella, però que pensava, ostres, que aquesta noia mentre segueixi fent això, perquè és un rotllo, doble les de
16: Marvel.
15: És un rotllo patatero, això.
16: Per què?
15: Home, perquè tots són crits, tots són gestos, sempre estan cansats, sempre estan barallant, sempre estan... O sigui, és visualment... És estupenda, la pel·lícula.
16: Clar.
15: És fantàstica. És molt xula. A mi m'agrada veure-la, però doblar-la és un rotllo.
16: Clar.
15: Perquè no té xitxa.
16: I els diàlegs tampoc no...
15: No tenen... Jo, mira, només recordo un diàleg que vaig pensar, home, mira, que bé, que és quan ella explica, no sé quina de les pel·lícules, explica la seva història d'on ve. Que van ser 4 o 5 takes. Tot el que va fer. Vaig pensar, ostres, mira... Aquí la noia...
16: Com a mínim sabem d'on ve.
15: Però clar, sabem d'on ve i ho explica amb una emoció i un sentiment i tal. Però la resta de pel·lícules, francament, és que... Pues eso.
16: Un altre protagonista que vas fer en català, no sé si recordes, va ser la d'Scream, posant la veu a l'actriu Neve Campbell.
7: Escolti, ajudi'm, sisplau. Soc a la casa de l'Estomarca, al carrer Tarnardó. Si surt, sisplau, algú intenta matar-me.
16: En aquestes actuacions que s'ha de transmetre la por del personatge a través de la veu, com d'important és la respiració?
15: Moltíssim. Tot passa per la respiració. Tot passa per la respiració. La respiració passa a través de la nostra gola. I, que és, o sigui, la respiració fa el mateix camí que fan les paraules. Aleshores, quan les juntes... Segons com respiris, donaràs una intenció o una altra. I no respirem igual que quan tenim por, que quan estem cansats, o quan, no sé, ens hem fet un fart de riure.
16: Una curiositat, perquè també vas doblar a la Nicole Kidman, com a mínim una vegada, no sé si la recordes.
15: Més d'una vegada en català, sí.
16: A Moulin Rouge.
8: Jo no et necessito més! Tota la vida m'has fet creure que només valia el que els homes pagaven per mi! Però en Christian m'estima. Ell m'estima. I això sí que ho val tot. Ens n'anem lluny de tu, lluny del Duc, lluny del Moulin Rouge!
9: Spectacular, spectacular! The words of the vernacular.
10: So exciting, the audience will stop and cheer. So delighted.
15: Amb Moulin Rouge, fantàstic. No és un actor que m'entusiasmi, aquesta és la veritat, però amb Moulin Rouge sí que em va agradar moltíssim. Aquí sí que vaig preguntar, veus, per què?
16: Clar, no l'havia fet la Núria.
15: Clar,
16: per què? Villa.
15: La Mediavilla, clar. I per què? Per què? I aleshores aquí sí que TV3 va estimar que havien passat molts anys, la van doblar com 15 anys més tard, i aleshores van pensar que potser la Núria ja era massa gran, però clar...
16: La veu, no?
15: La veu.
16: Un altre motiu pels quals a vegades hi ha aquests canvis d'actor, sí, d'actriu de doblatge,
15: sí,
16: perquè la veu canvia al llarg dels anys.
15: Sí.
16: Una altra pel·lícula que també m'he fixat que vas doblar va ser Cyrano de Bergerac, on vas fer la Rosaura.
15: Ah, sí.
16: Al costat del Ricard Solans, que feia de Cyrano.
11: Els vostres mots baixen per arribar a la cita. Els meus pugen, senyora, i els cal un temps més gran.
12: Però pugen més bé des de fa uns instants.
11: Aquesta gimnàstica se'ls ha fet habitual.
12: Us parlo, és veritat, d'un lloc molt més alt.
11: Cert. I em mataríeu si, de dalt estant, em deixéssiu caure damunt del cor un mot pesant.
12: Baixo.
11: No.
12: Pugeu fins aquí, doncs vinga.
11: No.
12: Com que no?
16: Va ser un doblatge difícil, aquell? Perquè tot era en vers, el recordes?
15: Va ser fantàstic. Va ser fantàstic aquell doblatge. Sí, perquè treballar en vers no es dona molt
16: sovint,
15: no?
16: Clar.
15: I va ser superxulo. El que passa que no vaig coincidir amb ella.
16: Ah, no ho vau fer els texts junts.
15: No ho vam fer junts, eh?
16: Llàstima, no? T'hagués agradat.
15: Llàstima, hòstia. Ostres, sí que m'hagués agradat. I tant que sí.
16: Clar,
15: sí,
16: clar.
15: Sí, sí.
16: Una altra qüestió a nivell personal. Tu tens acúfens.
15: Acúfens, sí. O tinnitus, sí.
16: Què són exactament els acúfens?
15: Són sorolls que sents a les oïdes, no? Unes freqüències, com una freqüència, que és com un pip, i té una vibració també, i bueno, un volum, no?
16: És com un xiulet continuat, per entendre?
15: És un xiulet continuat. Aleshores, a vegades hi ha persones que el tenen només a un oïda, o persones que el tenen puntualment, que va i ve, depèn, no? Jo els tinc sempre, jo els tinc 24 hores.
16: I a les dues oïdes?
15: I a les dues oïdes. Però penso que és millor, perquè dic, bueno, així m'estabilitza, no? No sé, penso que, crec, no ho sé, eh? Com que els tinc els dos, no ho sé, però si tingués a un només, penso que potser, ostres, em desestabilitzaria, no sé.
16: I això com et vas assabentar? O hi ha una explicació de per què algú en té i d'altres no?
15: Mira, pot ser per haver treballat sentir música molt alta amb cascos, i que jo l'he sentida tota la vida amb cascos molt alta, també treballar... Els cascos no són bons per les oïdes, no? Perquè estan... I aleshores suposo que hi haurà gent que tingui més predisposició que d'altra, en el sentit que la seva oïda sigui més sensible als sorolls. Jo quan em vaig adonar, jo sabia que els tenia puntualment, sabia, de tant en tant els sentia, però un dia vaig dir... Vaig a veure cada quan els tinc. I quan vaig dir, a veure cada quan els tinc, em vaig donar compte que els tenia sempre. 24 hores.
16: Ostres, i quan et van diagnosticar...
15: Doncs vaig anar al metge i el metge em va dir que això no tenia solució, que l'única... Bueno, que sabia, hi havia tractaments per conviure amb ells. I potser rebaixar una mica la intensitat en el cas de que fos molt alta. I, bueno, vaig sortir i quan... Em van dir això, el primer que vaig pensar és que em va entrar una tristesa enorme perquè em feia molta pena pensar que no tornaria a sentir mai més el silenci. I va ser un procés de... xungo, eh?
16: No, i tant, perquè quants anys fa d'això?
15: Que jo me'n vaig adonar farà uns 5 anys.
16: Fa 5 anys?
15: Sí.
16: I tu, per exemple, ara mateix?
15: Però és bo que ja els tenia abans, eh? El que passa que no... Et dic una cosa... Sí, ara els sento.
16: Els sents, ara?
15: Sí, ara els sento.
16: I sents un xiulet?
15: Sí.
16: Continuat?
15: Continuat. Però Però abans, quan parlàvem, ara perquè n'estem parlant, però abans semblava com que no el sentia. Però sí que el sento perquè hi són. Però la meva ment ha fet una feina, no em preguntis tampoc cop, ha fet una feina que, no sé, no els hi faig cas.
16: Els bloqueja.
15: Sembla que els bloquegi.
16: D'alguna forma,
15: sí,
16: però hi són.
15: Però hi són. Perquè quan hi penso, quan dic els acúfens, sí, hi són, sempre hi són. Però m'ha vingut molt bé per una altra cosa, perquè vaig decidir que tenia que fer-me'ls els meus aliats, en comptes de lluitar contra algú que sabia que no podria guanyar. I ara els faig servir per la meditació.
16: Medites?
15: Medito.
16: Escoltant-los?
15: Medito escoltant-los.
16: T'enganxes a ells?
15: M'enganxo a ells, perquè és un soroll que ve de dins meu, no de fora. Aleshores, agafo aquesta concentració molt gran i després arriba un moment que els deixo de sentir quan estic meditant, perquè ja estic en una altra cosa. Per entrar i per poder entrar, bàsicament, els utilitzo. És com, són com un canal d'entrada.
16: I has conegut més persones que també els hi passa això o no?
15: Jo crec que és una cosa bastant habitual, I suposo que en la meva professió hi deu haver-hi bastanta gent que els tingui, no sé.
16: Sí, però no se'n parla sovint d'això, no?
15: No se'n parla. Però jo crec que més que són diversos, els que... Vaja, que sí.
16: Bé, ja anem acabant, però parlem d'altres qüestions fora del doblatge, perquè també fas molta publicitat i fins i tot, no sé si encara ara, però ha sigut la veu corporativa de La Sexta.
15: Encara ara.
0: Se ha terminado marzo y queríamos deciros que... Qué bonito es que un mes más...
13: ¡Uy, qué maravilla!
0: ...nos hayáis vuelto a convertir...
13: ¡Ay, qué alegría!
0: ...en la tercera cadena privada más vista.
16: ¿Vas de casting?
15: Sí. Sí, sí. Vaig fer càsting. Va ser, jo crec que això va ser l'any... Quan va començar La Sexta? Ho he mirat de vegades. Crec que va ser el 2003 o 2004, pot ser? Bé, no ho sé. El cas és que va començar La Sexta quan es va començar a emetre. Va començar amb una sola veu masculina, que era el Xavi Serrano, i al cap de 6 mesos van decidir que volien fer meitat a meitat. I es va fer un càsting. En aquell moment, La Sexta estava a Barcelona i la fèiem a Mediapro.
16: A Mediapro.
15: I van fer càsting i no em van triar a mi.
16: Ah?
15: No. Us ho explico perquè s'ha d'explicar, és la veritat.
16: Sí.
15: Van trigar la Concha Valero. La Concha Valero en aquell moment estava ja molt malalta. I, pobreta, quan la van trucar va dir que no estava. Per això. I jo vaig ser la segona opció.
16: I et van agafar.
15: I em van agafar. I des de llavors, doncs, he passat aquí, perquè ara està a Madrid, això.
16: Clar, ja. La Sexta està a Madrid, però tu ho graves des de Barcelona o com ho fas?
15: Ara ho gravo des de Barcelona, perquè tinc home studio a casa i ho puc gravar des de casa. Quan se'n van a Madrid, vaig estar un any anant a Madrid. Cada dimecres i tornava el divendres al vespre.
16: Déu-n'hi-do.
15: Sí, per fer una cosa que tampoc és tan... Saps? Que la puc fer des de casa i enviar-la.
16: Clar.
15: Però, bueno, en aquell moment va ser així. I després ja, per motius personals, ja vaig deixar d'anar, però em van mantenir. I aleshores, en aquell moment, aleshores, encara ho feia a Barcelona en un estudi, justament de dos tècnics, que eren els meus tècnics, de La Sexta a Barcelona, però que havien muntat un estudi al costat de casa meva, com aquell qui diu, i aleshores anava a fer-ho allà i ho enviava. Després vaig anar a viure a Madrid i ho feia en un altre estudi. I ja, des de la pandèmia, ja ho faig des de casa.
16: Des de la pandèmia ha sigut habitual que molts actors i actrius tinguin el seu home studio?
15: Sí, jo crec que sí.
16: I si
15: absolutament algú... necessari.
16: Necessari?
15: Sí.
16: Per què?
15: Home, per fer publicitat segur, eh? Per fer doblatge, no. Doblatge és una altra història. Perquè, a més, sempre hi ha un decalatge en el so, quan és a distància, i és un rotllo. Tu ho dobles, ho poses en boca, però quan t'ho passen està fora de boca, és un rotllo. I es perden moltes coses, sí.
16: Clar. I recomanaries a algú que vol fer locucions o publicitat que es faci un home studio ara mateix?
15: Sí. El que passa, clar, també, clar, tot el mercat va canviant i tot va canviant, no? Jo fa molts anys també que ho faig, aleshores també depèn, perquè jo et puc dir que, clar, jo he estat molts anys en els estudis. Aleshores em coneixen de molts anys, els d'aquí i els de Madrid, perquè vaig estar visquent a Madrid també uns anys, que estava entre Madrid i Barcelona. Ja és com... Però com tot canvia, és molt possible que això cada cop sigui, malauradament, més innecessari. I si un té un bon home cinema, té un bon micro, té una bona aïllació, sobretot, i es pot treballar des de casa, doncs, bueno, també s'optimitza molt el temps, no només el d'un, sinó també el dels altres.
16: Clar, perquè com es fa per tenir un home studio a casa? Què és el que es necessita? Qualsevol persona s'ho pot fer a casa seva?
15: Qualsevol persona sí, però tu saps, jo en el meu cas vaig fer obres a casa meva i vaig deixar un espai habituat que el vaig... que la sala que tinc a casa està aïllada d'obra, i després...
16: Clar, per aconseguir un so acústicament, no?
15: Clar.
16: Molt bo.
15: Clar, i després acústicament també està dintre. Es té, però és com això, no? No és com aquesta, no? Però està, té els seus panels i d'això.
16: Sí, sí.
15: És important que estigui ben aïllat, això és superimportant. I després que tinguis, bueno, un bon previ, un ordinador que funcioni, un programa que funcioni i un bon micro. Et diré que és més important la qüestió de l'aïllament que...
16: El micròfon.
15: Que el micròfon.
16: Però, bueno. I el doblatge, creus que és necessari?
15: El doblatge és necessari, ha estat molt necessari des que existeix, bueno, per fer entendre, no, el que estem veient. Ara, ostres, també no sé què dir-te, perquè jo particularment penso que el doblatge està destinat a morir. Això és el que jo penso.
16: Per què?
15: Perquè les noves generacions no els importa veure subtitulat. Inclús, moltes vegades, no els importa veure... Parlo ara per les meves, els meus nebots, no? No els importa inclús veure coses que ni tan sols entenen. Una de les meves nebodes es va veure Juego de Tronos en versió original i no parlava anglès. I no hi havia subtítols. Aleshores penso, uau, sí, i veig que les seves amigues, els seus amics, i va una mica cap aquí, no? Aleshores penso, ostres, sí que ha sigut molt necessari, ens ha anat molt bé, però ara tot està molt més obert, tenim totes, en fi, tot està tan globalitzat, i podem accedir a tantíssimes coses. És trist dir-ho, i segurament, en fi, se'n podrà tirar molta gent a sobre, però és el que jo penso.
16: Et veig una mica pessimista.
15: No, realista. Però és igual, anem cap a altres coses. Aleshores, tot està canviant, no només el doblatge. Hi ha moltíssimes feines i moltíssimes professions que d'aquí 20 anys no existiran. Ja només amb la intel·ligència artificial, penso que és una eina molt bona, que pot ajudar moltíssim, però penso que la humanitat no està preparada per aquesta eina. I actualment crec que pot fer més mal que bé, tenint en compte que tampoc hi ha legislació suficient com per emparar coses que se'n facin, no? Penso que és una eina fantàstica, meravellosa, però no crec que la humanitat estiguem preparats per aquesta eina, per utilitzar-la pel bé.
16: Per què no estem preparats?
15: Perquè tu no pots posar en boca, jo penso, jo, sota el meu parer, tu no pots posar en boca d'algú que està mort paraules que no saps si voldria dir o hauria dit en la seva vida. Tu no pots utilitzar la imatge d'una persona o inventar-te o fabricar una imatge d'una persona que està morta i enviar un missatge d'una persona que potser hagi tingut o tingui per moltíssima gent una importància, una rellevància molt gran i enviar un missatge que potser no és bo. No estem preparats. Jo crec que no estem preparats. Una de les meves germanes ara em farà un màster. Clar, jo abogo per la meva germana, perquè la meva germana és una bona persona i sé que em farà un bon ús. I sé que molta gent em farà un bon ús. Però només que hi hagi dos que em facin mal ús, i n'hi haurà més de dos, creu-me, pot ser molt de mal. No crec que estiguem preparats encara.
16: Bé, Joel, ja per anar acabant, què és per tu la màgia del doblatge?
15: És dir paraules que arribin al cor de la gent.
16: Joel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
16: Que et vagi tot molt bé.
15: Igualment, Jordi, una abraçada immensa.
2: La Vermella, un podcast del doblatge en català. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol prepara el trasllat urgent a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals del juliol. Diverses ONGs les acolliran, de manera que les comunitats autònomes, la majoria governades pel Partit Popular, en quedaran al marge. Els populars, però, ja han sortit a rebutjar el pla i insisteixen a demanar l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els que van entrar a Espanya irregularment en l'última entrada massiva. Sentim la ministra de Migracions, Elma Saiz, i Alberto Núñez Feijóo, líder dels populars.
1: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
2: ¿Y las niñas que viven en Ceuta, quién las protege? Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
0: La legislació espanyola i la comunitària, però, no permet devolucions en massa, sinó que cada cas s'ha d'estudiar individualment. El president de Ceuta, mentrestant, assegura que la Moncloa no l'ha posat al corrent d'aquest trasllat a 500 migrants i que comparteix el criteri de Feijóo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac.
3: La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès per trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana. Les obres començarien, com a molt aviat, el 2030.
0: La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central.
3: Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial i avisa dels greus impactes que això té en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Sentim dues banyistes de Can Picafort, de Mallorca.
4: Lo malament que han tractat la terra, dic jo, tot, crec que tots tenim un poc de culpa.
5: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
3: La temperatura mitjana del mar amb el que portem d'agost ha estat de 30 graus a Mallorca, 4 per sobre de l'habitual.
0: Esports, el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pel l'equip blaugrana a la primera part i Ziso ha fet el gol de l'egipci a la segona. El director esportiu blaugrana, Deco, ha dit que el club segurament farà un moviment per fitxar un nou.
3: El director esportiu de l'Espanyol encara no dona la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg.
0: L'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga amb victòria contra el Màlaga, el Metropolitano, a Madrid, per 2-0. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. El president matalasser, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà a l'Atlètic.
3: I en ciclisme, el català Abel Bardelston, que fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour Tadej Pogacar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
6: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
1: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
1: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
2: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: Escolta'ls abans que ningú.
3: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
0: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
3: DJ Trapella.
4: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
0: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: La violència només ocasiona més violència.

0: El meu ex no em passa la pensió. És una frase que sentim moltíssim i sobretot la pronuncien moltes dones que després de separar-se o divorciar-se es queden amb la custòdia dels fills. D'això tècnicament se'n diu violència econòmica, però n'hi ha de molts tipus. No cal ser una dona separada perquè la violència econòmica afecti aquestes dones. Quan, per exemple, la parella impedeix que treballem o estudiem, quan controlen les nostres despeses o ens nega els diners per necessitats bàsiques. Això també és violència econòmica. Pot ser més o menys subtil, però la restricció de diners o la possibilitat de guanyar-los acaba sent una altra forma de violència que sotmet les dones. Avui, a Les Dones i els Dies, en parlem.
1: A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.

Començar amb aquesta cançó tan maca d'aquesta banda que es diu Au, i aquest tema que es diu Orgullo. És una banda de Bèlgica que, tot i així, la seva cantant és portuguesa i per això canta amb aquesta paraula, amb aquest orgullo. M'agrada començar amb la paraula orgull i amb aquesta cançó perquè ens va bé parlar d'orgull, perquè de veritat que moltes de les dones que parlaran avui viuen situacions de violència econòmica i se'n surten amb l'orgull intacte.

0: Hi ha moltes maneres de fer violència. Parlem moltes vegades de violències masclistes i sempre quan pensem en violència masclista pensem en que algú et pega, per exemple, o no et deixa marxar de casa, o en la violència psicològica. Però a vegades no pensem l'important que és l'autonomia financera i com això pot afectar molt les relacions. Afecta diàriament un 12% de dones a l'estat espanyol i és una violència de cada 3 a escala global, segons la Fundació Nanting Lu, sense ànim de lucre. Aquestes són les dades d'aquesta violència econòmica que dèiem, allò de el meu ex no em passa la pensió, el que entenem tots i que sabem perfectament. I per visualitzar tot això que volem explicar avui, ens acompanya la Gemma Fradera, que és una advocada especialista en dret matrimonial. Benvinguda, com estàs?
1: Hola, bona nit. Gràcies.
0: I també el testimoni, que ens fa molta il·lusió, i li donem molt les gràcies, de la Montse, que és un testimoni de primera mà d'aquesta violència econòmica. Com estàs?
2: Bona nit.
0: Bé. Gràcies per venir, gràcies a les dues. Ara parlarem del teu cas i de la teva història. Jo ho he dit una mica al principi, però abans de tot m'agradaria que la Gemma ens expliqués què és violència econòmica i en què hem de pensar quan parlem de violència econòmica.
1: Bueno, la violència econòmica hem de pensar que és una manera de control o sotmetiment que ens vol posar, normalment ve de la persona que té més capacitat econòmica, és a dir, del membre de la parella, doncs, que guanya més diners. I en què consisteix? Bueno, doncs, pot consistir durant el matrimoni, per exemple, doncs, que ens diguin, bueno, hi ha unes despeses a pagar, la llei ens diu que les despeses a pagar conjuntes, doncs, l'habitatge, subministres, tot això, quan tu decideixes anar a viure junts, s'han de pagar segons la teva capacitat econòmica de cadascú. Inclús les feines de la llar es consideren una aportació a l'economia familiar. Quan un dels dos imposa a l'altre que tot i guanyar més diners s'ha de pagar tot a mitges, aquí entrem en una violència econòmica. Perquè no pot ser que si un guanya 1.000 euros i l'any guanya 3.000, tots dos hagin de portar 1.000 euros i l'altre se'n quedi 2.000 per ell, no?
0: I també perquè independentment de si se separen o no, al final la persona que cobra menys diners, que solen ser les dones,
1: exacte,
0: es queda en una situació d'empobriment, que això la pot perjudicar a la seva vida, a les seves activitats i també en la seva, sobretot, independència i mobilitat.
1: Exacte, és a dir, a veure, durant la convivència, doncs, bueno, no passa res, perquè dius, bueno, jo porto 1.000, l'altre em porta 1.000, jo porto tot el meu sou i l'altre, doncs, només porto una part, però bueno, aquí arribem a un acord, més
0: sí,
1: o menys.
0: Sí, però
1: no?
0: Poden passar coses també, perquè potser et vols comprar un jersei i com que tu has posat 700 del teu sou, tu no arribes pel jersei.
1: Exacte.
0: Aquí ja t'estan sotmetent una mica.
1: Exacte. És el que et dic, que no estem en igualtat de condicions quan un guanya més i l'altre guanya menys i es posen els mateixos diners per les despeses comunes. Però és que la cosa es complica quan venen els fills.
0: I quan hi ha hipoteques...
1: Bueno, les hipoteques encara... Tot el que és quantificable patrimonialment depèn dels pactes que tu arribis i encara pots agafar i dir, bueno, jo he posat més diners, tinc una part més de la casa, però, per exemple, la hipoteca paguem el 50%. Tornem a estar en un tema de violència econòmica, perquè estic pagant la propietat que ell té més percentatge, però estem pagant el mateix percentatge, i sobretot això quan em divorcio. És a dir, com que s'ha de pagar les hipoteques segons el que tu has pactat amb el banc, doncs l'altre té un percentatge més alt, però resulta que estem pagant el 50%.
0: I tu dius que es complica quan arriben els fills.
1: Bueno, amb els fills es complica. Per què? Perquè hi ha un treball no quantificable. És a dir, com quantifico jo la dedicació que dono als fills, portar-los al metge, portar-los a anar a tutories de l'escola, plegar de la feina, que es posen malalts, córrer vina, que té febre, i ho deixes tot per anar-hi.
0: Això com es quantifica? Això
1: clar,
0: ja...
1: Com ho quantifiquem, això?
0: Això ja és més complicat.
1: I a part té unes repercussions econòmiques, perquè la feina, evidentment, no accediré als càrrecs o no em promocionaré o demanaré reduccions a jornada o tal per atendre aquests nanos. O atendre la llar o atendre... Que dius, encara que tinguem una persona que ens ajuda, vale, tots dos treballem, tenim un bon sou i deleguem aquestes funcions a un tercer. Però hi ha unes coses que les han de fer els pares. És a dir, hem d'anar a les reunions a les escoles, a portar-los a l'hospital, les nits que estan malalts, qui els cuida, i passes la nit sense dormir, que després té una repercussió a la feina o al dia a dia. Però és que, a més, hi ha una càrrega mental, que tens d'estar pensant el fill estarà bé, no estarà bé, etc, etc, que no dic que sempre siguem les dones, eh? També hi ha homes, i cada cop més. És a dir, allò de l'època dels meus pares, de que les dones no, estava a casa...
0: Això ja ha passat una mica la història.
1: A casa dels meus pares, no? Ma mare amb 5 fills a casa, i ell treballant, i ell li deia que li donava una part per gastar, i ja està, això. Ha passat a la història, bueno, no tanta història.
0: No tanta història, en alguns casos.
1: No fa tants anys, que jo ho he viscut, vull dir. Però sí que és veritat que no és un... Ara, generalment, ja no és així. És a dir, ja es tots dos treballen, tots dos miren de compartir les tasques de la llar i tots dos miren de cuidar els fills. Però sempre hi ha una part, o una part de la parella que deixa coses, la feina a part, diguéssim, o que ens dona diners, o de promocionar-se, o d'estudiar, o de fer màsters, o del que sigui, per dedicar-ho a aquest cuidar...
0: A la família.
1: Que després què passa amb el divorci? Com ho quantifiquem? En que si jo hagués treballat en un lloc 8 hores i no 4, hagués cobrat més? Doncs no, no es quantifica així. És a dir, avui en dia, quan tu et divorcies i has sigut una dona que has treballat, encara quan t'has dedicat a la llar i als fills es pot demostrar, tens dret a una prestació compensatòria. Però per un temps determinat, 3 anys, 5 anys, no més. Què fas després? Perquè vivim molts anys, eh?
0: Què fas després i què fas amb els fills a càrrec? Exacte. De tot això parlarem ara. Per cert, obrim telèfons 932017474, que m'imagino que és un tema que interessa molt, però després ja ho parlarem amb la Gemma Fradera, advocada especialista en dret matrimonial i família i directora del despatx d'advocats Fradera. Però ara és el moment de parlar amb la Montse, perquè jo crec que aquestes coses s'entenen superràpid quan sents una història com la seva.

0: La història de la Montse és potser la de molta gent o de força gent que es va divorciar a l'època en ple Covid, el pare dels teus fills, vau decidir que us separàveu, però comença no només un divorci, que això potser li va passar a molta gent, sinó que el teu es va complicar. Podríem dir així?
1: Complicar, s'està allargant i sembla que no s'acabi mai. Mm-hmm. O sigui, és com... Sembla que et dona la sensació que ja has fet un judici, surt una sentència i dius, bueno, podem mig respirar, perquè no és tampoc el que t'agradaria, però al cap d'uns dies tornes una altra vegada, que es revoca la sentència... I...
0: Clar, espera, que aquí no m'ha arribat encara, perquè hi ha molta gent que no entendrà què estem dient. La qüestió és que tu et vas divorciar, en principi, doncs, totes les coses es van fer com s'havien de fer, però aquesta persona no passa la pensió.
1: Bueno, ara sí, però...
0: Però parlem del principi.
1: Al principi
0: fem
1: no.
0: Una mica d'història.
1: Bueno, això, en el Covid, pues, va haver-hi una... Bueno, vam decidir que ens teníem que separar. Jo em vaig quedar a casa, i va marxar a casa dels seus pares, i jo em vaig quedar a casa amb els tres fills, tinc tres fills, i, bueno, a través d'unes amigues doncs, vaig poder contactar amb la Gemma, i vam començar, bueno, ella em va assessorar per tot el tema de com es
0: feia el divorci. Clar, perquè d'entrada el primer any no et paga la pensió...
1: El primer any no em va estar pagant res.
0: I per què? O sigui, quina era l'excusa?
1: L'excusa era que no hi havia una sentència ferma, perquè el problema d'això sempre és el temps. Jo entenc que tot el tema justícia, institucions, tot va molt lent, i això és un problema de violència econòmica, també, perquè... T'agradaria que quan tu vas a un advocat i dius que t'estàs separant, doncs que les coses vagin ràpid, doncs perquè ho necessites.
0: I clar, quant temps va passar des que et vas divorciar fins que va començar a pagar la pensió?
1: Un any ben bé.
0: Sí. I clar, en un any ben bé, tu vas quedar-te amb els teus tres fills,
1: sí.
0: Que en aquell moment m'imagino que eren menors.
1: Sí, tots tres,
0: tots tres
1: petits,
0: eren menors, sí. Anaven a l'escola...
1: Anaven a l'escola...
0: O el que sigui, i tu sí. Treballaves... Treballaves o no treballaves?
1: Jo treballava.
0: Sí.
1: Li dono gràcies a Déu que treballo i que treballava. Sí.
0: Treballaves en un supermercat?
1: Sí, treballo en un súper, treballo bastantes hores, 9, 10...
0: Bueno. Perquè ets encarregada?
1: Sí.
0: I la teva parella en aquell moment també treballava o no?
1: En aquell moment sí, treballava. Ell estava treballant, sí. Va estar una temporada a l'atur, abans de quan ja no anaven bé les coses, però va trobar feina i treballava.
0: O sigui que l'excusa aquesta d'això no guanyo diners no podia ser.
1: No podia ser.
0: Simplement no estava complint els seus deures com a exparella.
1: La sensació que t'emportes és, et donem igual, ja no ets tu. Sinó els teus fills han de menjar, els teus fills s'han de vestir, els teus fills van a l'escola.
0: Perquè tu podies entendre que la relació de parella s'hagués acabat, però hi havia una responsabilitat de cara a les criatures en aquell moment.
1: Jo pensava que hi hauria aquesta responsabilitat, però aquesta responsabilitat no va ser... Evidentment, jo no tinc família, o sigui, estava sola amb els meus tres fills.
0: I què et va passar en tota aquesta època? Uf. Què era el que et passa pel cap? Vas tenir por en algun moment de dir acabarem al carrer?
1: Tenia molta por de sobretot pels nens, pel fet de que no els hi faltés un plat a la taula, pel fet de que no els hi faltés la roba, que no els hi faltés poder anar al seu metge acabant, a la seva teràpia, que no els hi faltés anar a la seva extraescolar.
0: Però això, si em permets, quan guanyes tu, més o menys?
1: Bueno, jo tinc un sou bastant variable, no és un sou sí. Per tirar coets...
0: Però no arribes als 2.000 euros.
1: No.
0: D'acord.
1: No.
0: Llavors, tot havia de sortir de tu. M'imagino que, pel que m'estàs dient, tres fills, parles de metge, de teràpia, parles de coses que ara, si vols, aprofundim.
1: Sí.
0: Però hi ha algú que es va sacrificar aquí. Ets tu que no vas canviar de jersei o que vas haver de fer imaginació a l'hora de cuinar o del que fos?
1: Bueno, a part de que, com diem, existe l'estofado de fin de mes,
0: sí.
1: Molta imaginació i, sobretot, molta força i tirar de... Bueno, Targetes, buscar...
0: Crec que hi ha algú que, de la teva família, per això que et va ajudar.
1: Bueno, més endavant, quan ja va haver-hi el tema de sentències, divorcis, perquè, clar, de sentències i judicis n'hem fet molts, i, evidentment, tu has de pagar un advocat, perquè ell està fent la seva feina i ha de cobrar.
0: I aquí és on,
1: aquí
0: et va ajudar.
1: El meu germà petit, vaig tenir la gran sort, perquè és que no... o sigui, no hagués pogut. O sigui, és que no
0: podia. Aquesta és una altra història de violència econòmica, perquè m'imagino que hi ha moltes dones que es troben com tu i que no poden anar a pagar un advocat, i per anar a un advocat d'ofici les coses encara són més lentes i tot es complica més.
1: Sí, molt. I, bueno, i sempre pues, has de tirar pues, demanant targetes, pues, te haces la tarjeta Black no sé què, que te dan 2.000 euros i tu
0: vas
1: fas...
0: a prendre de tot, eh? En
1: sí,
0: aquella època.
1: Sí, bueno, terrible, és terrible.
0: Escolta, estava pensant també en això, a part de patir pels calés, també hi ha un patir psicològic, perquè hi ha és una manera d'estorquir a l'altre, de causar-li un abús, de causar-li un prejudici. Com ho vas sentir, això? Tu creus que el tema de no donar-te aquests diners era una amenaça cap a tu? O sigui, hi havia una relació, és a dir, que era una manera de fer-te mal, parlant clar i català.
1: Sí, sí. El fet de dir no et dono diners era per fer-me mal, perquè me tirés enrere i m'anés arrossegant torna, cosa que no ho faria ni ho hagués fet ni ho faré mai, però la violència econòmica va lligada de la mà de la violència psicològica, perquè això et destrossa, et fa sentir a uns nivells d'estar per terra, de que no et sents molt culpable, de que no estàs fent bé les coses, de que t'equivoques, de que què et passarà demà? Demà em vindrà la factura de la llum, la podré pagar.
0: Culpable, has dit una paraula molt forta. És a dir, t'ho estan fent mal a tu i ets tu la que et sents culpable.
1: Sí, et sents molt culpable. Jo, perquè deixes de pensar en tu, tu t'anules. Com a persona no existeixes, desapareixes, perquè la teva prioritat són els teus fills.
0: I també m'imagino que comencen a venir pensaments d'aquests disruptius, de pensar, no hauria d'haver tingut aquesta economia, perquè teniu, per exemple, comptes unitaris, com ho teníeu, això?
1: Sí, bueno, teníem un compte unitari on...
0: I cadascú tenia els seus diners, o
1: no,
0: tot estava allà,
1: en la mateixa caixa, perquè és on pagues tu la teva hipoteca i on, pues, al final, les despeses, no?, dels subministres, de l'alimentació... Sí que és veritat que... Pues...
0: Però tu no tenies un compte a part.
1: No, jo no.
0: Que aquesta és la història de moltes dones, eh?
1: Sí.
0: Que de moltes dones i de molts homes, eh?
1: Sí, que poder sí que està bé que per molt que et casis, et juntis o el que sigui, crec que tots hauríem de tenir el nostre petit espai, el nostre petit racó, perquè, bueno, mai saps el que et pot passar, no? I, bueno, jo no el vaig tenir, jo dones plena confiança, et penses que serà per tota la vida i, bueno, confies en la persona amb la que estàs, no? O sigui, al final et fas la teva vida, de dir, bueno, serem una família, ho compartirem tot i tot serà mitges i tot serà...
0: I en tot aquest procés, a part de passar-ho malament, que em queda molt clar que ho vas passar molt malament, com ho viuen els fills?
1: Els fills pateixen en silenci, perquè hi ha diferents classes de nens. Sí que és veritat que es va començar a enganxar quan s'estaven fent adolescents. I això, pues, també és una bomba, no? Perquè per una part estan fent-se adolescents, per l'altra part veuen, pues, la situació, et veuen a tu que estàs allà sola, treballant, deixant-te la pell. Els nens et demanen unes bambes. I avui en dia, pues, volen unes bambes que porten tots. I tu, pues, com els hi dius? És que no te les puc comprar. I això, pues, et
0: trenca.
1: Et trenca per dins, et destrossa. Què fas? Bueno, pues, tornem a tirar de targeta. I tu, pues, si no has d'anar a la perruqueria, no hi vas. Si no t'has de comprar roba, no et compres roba. I si no has d'anar a fer un cafè, pues, no el vas a fer. Perquè prioritzes.
0: I això encara rai. Estem parlant, podríem dir, perruqueria, cafè,
1: sí,
0: i
1: no,
0: tal, però m'imagino que el plantejament en alguns moments era un altre. Era, en lloc de comprar bistec, comprarem llom.
1: No, no, o sigui menjar un bistec és com fer un sopar de Nadal, pràcticament. O sigui, realment et fas alimentacions bàsiques, com ho deien antigament, de putxero. Per què? Pues, perquè en un putxero comem muchos.
0: Clar, clar. Teníeu tres fills que continues tenint, que sí. viuen amb tu des d'aquella època, però no ha estat fàcil perquè, per exemple, un d'ells té TDAH, l'altre ha estat en un centre de menors, sí, per una història que li ha passat, sí. si ens ho vols explicar.
1: Bueno, va tenir una història, una baralla, va estar quasi bé un any tancat en un centre. Degut a això, doncs, s'ha tingut que fer... Degut a tot aquest procediment que ell va passar, ell va estar condemnat amb una indemnització que tenia que donar a la víctima de tota aquesta...
0: I, una baralla entre nois.
1: Sí, van tenir una baralla, va haver-hi una sentència i al Pau pues, li van tenir que posar una indemnització en la qual... Pues...
0: De 25.000 euros, sí, tinc entès. I aquests 25.000 euros els pagava la mare.
1: Els he pagat jo.
0: I quan et passa això, i a més no t'estan pagant la pensió, no t'estan passant la pensió, i et passa més això, què fas?
1: El dia que va haver-hi el judici, que suposadament pues, deien que podia sortir amb llibertat vigilada, però tenia que pagar una indemnització, jo no vaig anar a aquest judici perquè l'advocat va dir que no calia... Jo estava treballant i de sobte em truca el Pau des del centre i em diu, mira el que ha passat. I dic, què ha passat? Pues que s'ha personat allà l'advocat del pare dient que ell no es fa responsable de la meitat perquè al tenir la pàtria potestat hem de fer-nos responsables els dos tutors. Per tant, aquests 25.000 euros havien d'estar repartits la meitat pel pare i la meitat per la mare. I ell es va dir que no, que ell no se'n feia càrrec. Per tant, el jutge en aquell moment diu, mira, això són coses de família, diu, no venen a casa aquí, diu, això no us... primer solucioneu el tema familiar i llavors solucionarem el tema de si el seu fill surt o no surt, perquè això s'ha d'arreglar.
0: Però de moment havies de pagar 25.000 euros i suposo que en aquest moment sí que et cau el món.
1: En aquell moment, el primer que vaig fer va ser estirar-me els cabells, començar a plorar i dir, què puc fer, què tinc que fer, no sé què tinc que fer, estic desbordada, què tinc que fer. Automàticament, el primer que vaig fer va ser trucar al gestor que tinc del meu banc i li vaig explicar el que m'estava passant. Clar, el gestor em va dir, diu, Montse, diu, ja estàs una miqueta...
0: Apurada,
1: ho veig una mica difícil. En aquell moment jo li vaig suplicar, li vaig plorar, li vaig demanar, li vaig dir de tot, li vaig dir, per favor, sisplau, de veritat, necessito que em donis una solució. Van ser tres dies horribles, perquè, bueno, parlava jo amb la Gemma, evidentment era una cosa penal que anava també lligada amb el tema de divorci, però al final vaig tenir la sort que el senyor del banc em va trucar i em va dir, diu, mira, dic, podem fer una cosa, et faig un préstec amb unes despeses, amb unes assegurances, perquè clar, perquè me'l concedíssim, doncs, era tot un suma, que al final aquests 25.000 euros doncs, són més diners, però me'l van poder concedir.
0: Vaja, però aquí estem explicant totes aquestes coses. Tu amb els tres fills, pagant aquest préstec gros de 25.000 euros i pagant també, doncs m'imagino, el psicòleg del teu fill amb TDAH, la teva filla que va començar a treballar, que ha començat a treballar en els últims anys i que s'ha fet una mica càrrec del seu manteniment, però que també viu a casa.
1: Sí, el que passa que s'ha fet càrrec del seu manteniment perquè ella està estudiant una carrera... Evidentment, quan va tenir que començar a estudiar la carrera, ella mateixa em va dir, mira, mare, em poso a treballar, no estudio. I jo li vaig dir, dic, no. Dic, per tot el que hem lluitat, no deixaràs d'estudiar. Ja ens en sortirem, però has d'estudiar. Tu has de tenir la teva carrera. I al final tenia una feina de poques hores per poder pagar universitat. Si algun mes no hi arribava, doncs l'ajudava. Ara es va quedar sense feina. Aquests mesos que no tinc feina, doncs l'he tingut que ajudar. Ara hem tingut la gran sort que ja porta uns dies que ha començat a treballar, té una bona feina i es podrà acabar de pagar la carrera, i si Déu vol i tot va bé, pues, suposo que també podrà emancipar-se i fer la seva vida, no?
0: Montse, et sents mare coratge? O...
1: No. No? No. No. No. No, perquè... al final, torno a repetir-me, jo abans a la Gemma en el cotxe li comentava, no? Et deixes com, tu com a dona, o almenys jo em sento que m'he apartat, m'he abandonat. I simplement el meu objectiu és que els meus tres fills estiguin bé, que les coses els hi vagin bé, que aprenguin i que tinguin valors, sobretot perquè violència econòmica va lligada amb violència psicològica, i tot això fa que uns crios perdin valors. Mm-hmm. I de valors anem molt escassos.
0: Clar, tu et planteges que potser, per exemple, el que li va passar al teu fill, que va tindre aquesta baralla, creus que té a veure també amb la situació d'estrès que vivíeu? Perquè és una situació d'estrès,
1: sí,
0: aquesta violència econòmica.
1: Mira, jo parlant amb ell, perquè jo li vaig preguntar, però com ha sigut això, no? Ell li va preguntar al seu pare, per què no vols pagar? I el seu pare li va dir que era perquè això era per culpa meva. El meu fill li va dir, mira, això ho he fet jo, no és culpa meva, ni teva, ni de la mare. Diu, ho he fet jo, és culpa meva. O sigui, no sé si...
0: Està clar, s'ha entès perfectament.

0: S'emociona la Montse i s'emociona la Virgili també que fa el programa, perquè aquestes històries mouen. 9-3-2-0-7-4-7-4. Suposo que hi ha moltes històries de dones que ens estan sentint que s'assemblen una mica a les de la Montse. Cadascuna té les seves particularitats. No hem parlat de que tot això, com hem apuntat al principi, ha estat un viacrucis molt llarg de judicis cap endavant, cap enrere, perquè al principi no et pagava la pensió, però amb un temps te la van apagant. El problema és que, clar, la pensió que et paga és 250 euros per cada fill i 100 euros per la filla.
1: Sí.
0: I, a més, esteu pagant la hipoteca a mitges, aquesta hipoteca del pis en comú.
1: Sí.
0: Tu creus que això és una misèria?
1: És una misèria i, a més, també això és una cosa que estem amb una altra... esperant sentència, judici. Ja des del primer judici, de la primera sentència, el jutge dictamina una pensió alimentícia, però, a part, dictamina també unes despeses de gastos extraordinaris, que això són, evidentment, a tu donen una pensió alimentícia en la qual entra doncs, l'alimentació, la roba, que és el correcte, no? Però després hi ha unes despeses extraordinàries que estan incloses dintre de la sentència, que jo aquestes despeses no les he cobrat mai. Despeses extraordinàries es consideren...
0: Doncs si has de fer, per exemple, al CRIU, una ortodòncia.
1: Una ortodòncia. Uh-huh. El CRIU ha d'anar aquest any a les colònies. El CRIU ha d'anar...
0: Si les extraescolars o...
1: En el cas del...
0: Classes de repàs...
1: En el cas del meu mitjà, ha d'anar a una fundació perquè té un TEA. Ha d'anar a unes teràpies. Això són molts diners a final de mes. Si tu fas un sumatori de subministres, alimentació, més aquestes gastos extres que tens, això són molts diners.
0: Escolta, perdona, jo t'estic sentint clar, estic sumant, jo soc molt dolenta amb els números, però a mi no em surten.
1: No surten.
0: No surten.
1: No
0: si
1: surten.
0: Cobres, per dir alguna cosa, 1.800 euros...
1: No surten.
0: I has de pagar la hipoteca, que no sé quina és, però tot això que em deies, no surten, per molt que la teva parella, doncs, si sumem 250-250 són 500, més un són 6, per tant, passa 600 euros.
1: Sí.
0: A Catalunya amb això no es pot viure
1: no
0: gaire.
1: No es pot viure. O sigui, realment hi ha mesos que estàs al dia 20 i dius, bueno, mira, no estoy en negativo, suerte. A lo millor arribes al dia 30 i dius, bueno, solo estoy en 40 euros en negativo. Bueno,
0: clar,
1: no passa
0: nada.
1: És
0: viure tota l'estona com...
1: Vius
0: com
1: constantment en filferro. Però torno a repetir, jo tinc feina. I les dones que no tenen feina... I les dones que no poden treballar. No me les vull imaginar. O sigui... no... És algo que... És molt dur pensar-ho, perquè al final... menjant de menjar. La llum l'has de tenir. Mm-hmm. L'aigua l'has de tenir.
0: I la cosa és que ara està així, els teus fills, els dos nois, sobretot, encara són menors, la teva filla ja... la teva filla ja ha començat doncs, a treballar, l'altre em sembla que fa dos dies que ja és major d'edat,
1: sí.
0: I van creixent, però clar, ja sabem que tal com està el món avui, tal com estan els pisos, no marxaran ara mateix de casa la setmana que ve.
1: No ho crec, no ho crec, estan molt bé.
0: Clar, la cosa a tot això és que... Tu ara mateix estàs veient que el teu ex torna a demanar que això se't retiri. O sigui, que això que et paga, no pagar-ho, que es rebaixi. Sí. Aquí estem, eh?
1: Sí, ara estem en aquest punt. Ara hi ha una... Estem esperant perquè va sortir una sentència, aquesta sentència ha anat a l'audiència i, bueno, vol... Lo de sempre, o sigui...
0: Vol pagar menys.
1: Vol pagar menys i vol veure... Mira, que em vulgui veure a mi la misèria, mira, m'és igual. Però els fills no s'ho mereixen. Ells no s'ho mereixen, això. Cap fill es mereix que uns pares vulguin que visquin malament, que els hi falti roba, o inclús... són crios. Un dia volen anar al cine, no? Un dia es volen comprar una samarreta de marca. Que no passa res si no se'l compra, no passa res, ja estan acostumats. Però... També un dia volen...
0: violència per tu i per ells.
1: No, evidentment. És per tota la unitat familiar.

0: Parlant de violència econòmica, amb la Montse, que li agraïm molt aquest explicar-se en directe, que sabem que quan un parla de les coses que el toquen i que li fan mal, és una prova forta. La Gemma Fradera, de fet, ella és advocada, però tu no tens la mateixa història, però tu tampoc vas tenir un divorci fàcil. Bueno. Segons dius a la web del teu despatx, pràcticament el divorci difícil et va fer actuar i gairebé convertir-te en la dona que ets avui.
1: Sí, a veure...
0: No t'esperaves això, eh?
1: Jo no. A veure, jo... La meva història personal és que realment, bueno, van venir els meus fills, que són bessons, van venir de cop, i tot i sent advocada i sabent pues, les lleis i sabent les conseqüències de deixar de treballar, dedicar-te als fills i tot això, pues, em vaig dedicar als fills. És a dir, vaig tenir un embaràs de risc, em van dir has de deixar de treballar, jo tenia el meu despatx, el vaig tancar i em vaig dedicar pues, a cuidar, bueno, a tenir l'embaràs dels meus fills, que era un embaràs de risc, i a tenir els meus fills. I realment, quan em vaig divorciar, els meus fills s'acabaven de tenir 2 anys, de fer 2 anys, i no tenia feina. Sí que és veritat que jo violència econòmica no vaig tenir, perquè el pare dels meus fills sempre ha respost, i respon, i està allà. Vull dir, això no n'haig de dir res, però sí que, bueno, em vaig tornar a reincorporar al món laboral. Ell, per qüestions laborals, va tenir que marxar a treballar fora i jo pues, estava 24-7 amb els nens i treballant.
0: I a més la feina d'advocada.
1: D'advocada, que no és arribo a un lloc i ja tinc feina. És a dir, te l'has de guanyar.
0: Sinó que te l'has de buscar, te l'has de guanyar.
1: Te l'has de buscar, buscar clients de nou.
0: I clientes com la Montse, que m'imagino que... Quan ens vam posar en contacte amb tu i vam demanar-te que volíem parlar d'un cas de violència econòmica, ens vas dir, ho tinc claríssim, si ella vol parlar és la persona. Però en deus tenir moltes d'històries.
1: Moltes històries, perquè a veure, la Montse sí que és un perfil, jo crec, que existeix bastant, però també tinc perfils de dones que, bueno, han tingut una vida durant el matrimoni d'un alt nivell econòmic. Quan et dic alt nivell econòmic, és col·legis privats, cada fill pagant 1.000 euros d'escola, etcètera, etcètera. Hipotecant la seva vida professional per poder cuidar els fills i tirar endavant, i el marit es projectés, i ara al final el divorci que ens trobem, doncs ella amb una precarietat econòmica, o que tu dius, aquí a Catalunya amb 2.000 euros doncs, sobrevius, no vius, i ell continua tenint la seva capacitat econòmica, que potser són 10 o 11 mil euros al mes cobrant, més els bonus de l'empresa, més accions de l'empresa, més tot això.
0: Com nosaltres, igual.
1: I a sobre té una violència econòmica que qualsevol activitat que volen fer els nens els diu que no.
0: Clar. I això anava a dir, amb la violència econòmica, amb aquesta idea de que quan no t'estan pagant el que et toca rebre, t'estan tractant malament, és a dir, és lògic que hi ha una violència també psicològica, clar, tu no pots anar a un jutjat i dir-li, escolti, miri, que jo, a més de que no m'estan pagant la pensió, jo estic vivint una situació de violència econòmica. Això no és un agreujant...
1: No, no està penat.
0: No està penat, ni pots anar...
1: És a dir, l'impagament de pensions sí que està penat, és un delicte, sí. Poden anar, si tenen, es demostra que tenen un sou i que no paguen perquè no volen, és un delicte, té una condemna penal, però el tema de dir no, és que a més ho fa expressament i a més em diu que no perquè no vol les activitats com per fer-me mal a mi.
0: Perquè, sí, perquè moltes vegades, i és el cas de la Montse, però també és el cas de molts altres, moltes vegades deu anar... juntament amb amenaces i cert...
1: Bueno,
0: cert
1: tracte, i molt dient, això és per culpa de la teva mare, si la teva mare no hagués fet això, la teva mare és la que ho ha de pagar tot, jo ja li pago, ja en té prou, bueno... I a part, la càrrega la càrrega mental, no?, que tens, a dir, que deia la Montse, no?, com els hi pagaré aquest mes poder pagar l'escola, com... perquè els meus fills que abans feien tota una sèrie d'activitats ara no les poden fer perquè jo he decidit la meva vida personal no voler seguir convivint amb aquesta persona com a parella, per què ho han de pagar els fills? Per què m'haig de veure en aquesta situació?
0: I el que també m'explicàveu, i també és el cas de la Montse, però de moltes altres, és que molts d'aquests homes que durant anys ja els hi va semblar bé que la custòdia fos tota de la dona, l'estan ara demanant. Estan la volen reconquerir. Exacte. Perquè també és una manera de no passar diners.
1: Bueno,
0: i així no cal pagar la pensió.
1: Exacte. I a més s'entén que evidentment potser durant el matrimoni hi havia un pacte que jo feia unes funcions doncs, de fer família, no? Com deia una clienta, no? Va dir en el divorci, és que jo he fet família i ella ha fet empresa. Clar, en el moment del divorci et diuen...
0: Molt bona aquesta frase, eh?
1: Sí, és boníssima. Clar.
0: Jo he fet família i ella ha fet empresa.
1: Exacte. Després, què passa en el divorci? Tu et quedes, com, el que dèiem, com es quantifica, fer família. En canvi, ell sí que té l'empresa. Després, o que tu em venies a dir, no? Et trobes en què dius, bueno, per què ho han de pagar els fills? Per què tinc que tenir aquesta situació? Quantos dos hem contribuït en creu que hi ha, no?
0: Claríssim. Montse, Gemma Fradera, advocada, moltíssimes gràcies a les dues per venir a explicar-ho a les dones i els dies.
2: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: I gràcies per aquesta generositat, que no és fàcil explicar això per la ràdio. Merci.
2: Gràcies.

Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies. Ens falten dies per tantes dones.

0: I ara baixar-lo, que si no, no puc parlar. Ferran Badia m'ha mirat amb cara de bé, bé, bé. A veure, jefa, no et passis. Passen 2 minuts de 3:15 de la nit. Esteu sentint Les Dones i els Dies. Això és Catalunya Ràdio. I ara posem-hi una mica d'humor, espies i energia aquí, que no us ho imagineu, perquè venim de parlar de divorcis, però sempre tenim un momentet per l'amor i per les històries boniques aquí a Les Dones i els Dies. Avui s'estrena en aquest programa Helena Sotoca. Com estàs?
1: Emocionada, nerviosa, intentaré dissimular. Jo faré com si res. Així apretaré la panxa i faré com si res.
0: Escolteu, aquesta dona, l'Helena Sotoca, potser la coneixeu a xarxes com Fem Sapiens, us recomano molt que la seguiu, que es dedica a la divulgació de la història de l'art, vaja, que parla de moltíssimes coses, que va publicar un llibre meravellós que es deia Ni muses ni sumisses, que ja us ho deveu pensar de què va, però avui vens a parlar-nos d'un tema que jo no m'imaginava.
1: Sí.
0: Per ser el primer dia has començat molt forta.
1: És que mira, no paraven de sortir-me coses sobre espies en la segona, dones espies a la Segona Guerra Mundial, dones espies al franquisme i no sé què, i a més, espies que feien mitja. Atenció. Llavors, clar, jo vaig dir, jo això m'ho he de mirar.
0: Començaven a aparèixer aquestes dones espies que em deies, i semblava que hi havia com un missatge que t'arribaven d'alguna manera a través d'Instagram, no sé com van arribar-hi.
1: O sigui, jo el que vaig fer és que vaig fer un reel pensant en totes aquelles dones, no, que, bueno, pues que van passar la vida bàsicament cosint, teixint la roba de marits, fills, etcètera, no, i que va ser una mica una condemna, no, des de fa segles i segles, però bueno, que crec que també moltes vegades va ser una alliberació. I quan jo vaig penjar aquest reel, doncs un munt de gent dient-me sí, perquè és que clar, les espies russes i les espies que feien servir mitja per passar missatges secrets, i jo vaig dir, uau, temazo.
0: Un tema del que vol parlar, a veure si ella quan penjava el reel, com dèiem a Instagram, en realitat el que la gent li va començar a explicar històries d'espies, i és que no ho hagués sentit mai, però moltes espies feien servir i posaven notetes en aquesta mitja que teixien. Com va començar això? Explica'm, perquè em sembla que des de llavors has fet una gran investigació.
1: Sí, o sigui, clar, o sigui, estem parlant sobretot en contextos de guerra, i a la guerra ja sabem tots que anar un pas per la abans que l'enemic és molt important per guanyar la guerra, no? Llavors, bueno, doncs, una cosa que es feia és que era que es van inventar tota mena de, atenció, esteganografies, ho he dit bé, esteganografies.
0: I això què és? Això què és? Perquè jo ho he llegit avui i jo deia, doncs no tinc molt clar què és això.
1: Bueno, aquesta paraula també és molt nova per mi. Consisteix bàsicament en amagar un missatge o bé a dins d'un altre missatge o bé a dins d'un objecte, i això és el que ens interessa avui, no? Amagar un missatge a dins d'un objecte que li direm l'objecte portador.
0: I escolta, d'acord, o sigui que és com les notetes que et passaves a l'institut amb les amigues dins d'aquella maquineta de fer punta, doncs aquestes dones feien el mateix. Exacte. Però a dins dels jerseis, a dins de les troques de llana, etc. I clar, com que eren senyores que feien mitja, eren zero sospitoses, m'imagino.
1: Clar, zero sospitoses, era el cas perfecte, i a més que van sortir, hi ha molts cartells de fet que conservem, que els governs animaven a la població, no?, a la Primera i Segona Guerra Mundial, a fer mitja i a fer, doncs, els mitjons i tal. Llavors, un objecte com aquest era, bueno, totalment innocent, no? Qui pot sospitar d'una bufanda?
0: Escolta, jo estava pensant que ara que parles de tot això m'estava venint al cap la Penèlope, que jo crec que tots tenim al cap la seva història, la dona d'Ulisses, que tal com ens explica allò Homer a l'Odissea, va haver d'esperar el seu marit durant anys perquè tornés a la guerra de Troia, però ella va fent mitja, teixint.
1: Clar, perquè ella tenia un munt d'homes al voltant, bàsicament assetjant-la, volent casar-se amb ella, doncs donant per fet que l'Ulisses ja estava mort, no? I ella va dir, d'acord, jo triaré un de vosaltres només quan acabi de teixir el sudari del meu sogre.
0: No era llesta ni res, la Penèlope.
1: Sí, però què feia? Que teixia durant el dia i a la nit desteixia. I això, doncs, es va convertir en una eina per ella de liberació, perquè, clar, aquesta labor era infinita, bàsicament.
0: Si voleu fer servir per l'Apolo a les 3 de la matinada, quan se us acosti un xic o una xica, és que estic fent mitja, noi. Ja, truca'm d'aquí una estona. Explica'm aquesta història, fem servir aquesta cançó fantàstica de roba estesa de les criades, perquè em parlis d'aquestes dones que van enviar missatges fent servir això, la roba, el teixit. A veure què ens portes, perquè la veritat m'ho imagino, però clar, penso, paperets els devien veure, no? Allà, de... no es veia res.
1: Bueno, és que ho van fer molt bé. A veure, començarem pel cas més senzill, ¿vale? per la esteganografia més senzilla. I, a més, anem a parlar de dones amb nom i cognoms, que això és molt important, perquè quan ens parlen de les guerres, d'això no existeix, no? Pues anem a canviar una mica el relat.
0: Vols dir que les dones no existeixen. Estaven a casa totes cuinant...
1: Sí, i plorant
0: per les cantonades.
1: Vale, doncs pues anem a parlar.
0: Parlem d'aquesta primera dona. Venga. Qui era?
1: Doncs la Molly Ringer, una dona que va viure a finals del segle XVII i que durant la Guerra d'Independència dels Estats Units va col·laborar amb el bàndol americà.
0: A veure, què va fer aquesta la Molly Ringer? Jo ja m'estic apuntant el nom, és molt important dir els noms de les dones.
1: Sí, Molly Ringer. Sí, bueno, que era Mary Ringer, però se'ls deia Molly a les Marys.
0: D'acord.
1: La seva història ha passat per tradició oral i ara és que tu vas a Filadèlfia i és que gairebé és una llegenda regional allà a Filadèlfia, que és on ella vivia. I què passava allà? Doncs que s'havia convertit en el centre d'operació dels anglesos i ella treballava en una fonda on s'allotjaven molts dels soldats anglesos. Llavors, ella anava escoltant les converses mentre servia a les taules d'aquests soldats, i no només això, sinó que sembla que quan terminava tota la feina, ella seia allà i es posava a fer mitja. I clar, qui podria sospitar d'aquesta dona gran, que estava doncs, servint la taula i fent mitja?
0: Clar, pobreta, però m'imagino que ella estava allà parant l'orella, no? Estava parant l'orella de tots els secrets que s'anaven deixant anar.
1: I tant, i no només parava l'orella, sinó que era una peça clau per l'entramat d'espionatge del bàndol revolucionari, i va ser molt important. I atenció al seu modus operandi de la Molly Ringer. Ella apuntava les informacions que li semblaven importants en paperets i lligava aquests paperets a una pedra. I aquesta pedra la ficava a dins de capdels de llana, no? I llavors hi havia una hora acordada, no?, que ella pujava a una colina que estava ben a prop de casa seva.
0: Sí, allà a una muntanya amb els capdells, sí. Amb els capdells, sí. Que passaven perquè tenien una pedra a dins.
1: Clar, però a priori, a simple vista, no eren sospitosos.
0: Clar.
1: Llavors, ella el que feia és que es llançava i a baix, evidentment, doncs estaven els companys americans que recollien els missatges.
0: O sigui, llançava els capdells de llana a partir de la muntanyeta i baixaven rodolant.
1: Exacte.
0: M'encanta la Molly Ringer, però que bona que és. Sempre fàcil, però tinc la sensació que en realitat s'estava jugant la vida, perquè, clar, si l'enxampaven amb tot això, malament.
1: Imagina't, clar. O sigui, en realitat, aquest mètode era molt senzill, però no estava exempt de perill, evidentment. I una cosa molt similar feia l'Elizabeth Bentley, que era una americana que durant la Segona Guerra Mundial, doncs, va ser espia.
0: I què passava? Informació als americans, aquesta, o què feia?
1: Mira, doncs no. Ella passava la informació a la Unió Soviètica, a la URSS.
0: M'agrada.
1: Sempre portava sobre la seva bossa de labor i entre els capdells de llana, les agulles i totes aquestes coses, portava, atenció, microfilms i documents classificats. Però no qualsevol document, que va ser la que els hi va passar els plànols...
0: Escolta, perdona, és que no puc més que interrompre't, perquè jo pensava, amb totes les pel·lis d'espies que hem vist, com és que no hem vist cap d'aquestes senyores fent llana? És que no ho entenc.
1: És que és meravellós.
0: Tant John Le Carré i tanta punyeta.
1: Sí, sí.
0: A veure, i llavors aquesta dona portava microfilms i documents classificats.
1: Sí.
0: Per exemple, plànols importants,
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, sí, ella va passar els plànols del B-29, el Boeing B-29, perdó, que era l'avió, que ni més ni menys dels que van tirar les bombes a Hiroshima i Nagasaki, o sigui,
0: mare
1: plànols
0: meva.
1: Importants.
0: O sigui, que l'Elizabeth Bentley no portava poca cosa a la bossa de labors.
1: No. Va ser una espia important i, de fet, els americans la van anomenar la reina roja de l'espionatge. I els russos, a veure si ho dic bé, Umnitsa, què vol dir? O bé noia llesta, o bé bona noia.
0: Clar, és que a Rússia ja sabem que ser llest i ser bo es veu que és el mateix.
1: És el mateix.
0: Escolta'm...
1: Per Plató, com es diu en català?
0: Plató.
1: Per Plató també.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, doncs, no sé, Plató no era rus en principi, però, escolta, tot és saber-ho. Escolta'm, molt diferent això de ser bona noia, que sona bé, a ser noia llesta, però vaja. Tenim altres personatges.
1: Sí, deixa'm ara parlar-te de Phyllis Latour Doyle, alias d'espia, molt més fàcil, Genevieve, i va ser reclutada pel PSOE, que no és el Partido Socialista Obrero Español.
0: Aquí tenim espies d'una altra manera.
1: Sinó la Special Operation Executive, que era una organització secreta creada per Churchill, pels amics, no?, durant la Segona Guerra Mundial, que bàsicament el que volia fer amb aquest grup era desestabilitzar els nazis fent doncs, una mica de tàctica de guerrilla.
0: I com és que la van reclutar? Per què?
1: Bueno, és que sembla pel que llegit que devia ser una tia llestíssima i, a més, molt valenta.
0: I aquesta també feia mitja o què?
1: Aquesta també. Mira, o sigui, imagina't com era la tia.
0: Ara no m'ho tornaré a mirar, passaré per una merceria, no me la tornaré a mirar igual, després d'això avui, Helena.
1: Que amaguen
0: clar,
1: les
0: clar,
1: merceries.
0: Clar, segur, és que ara allà tenen tots els secrets.
1: T'imagines? Tenen sí. Allà tots... Bueno.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquesta Genevieve, ni més ni menys, que va arribar a Normandia, que és on havia de fer les seves missions, es va tirar en paracaigudes i era la Normandia ja ocupada pels nazis, o sigui que, d'unidó. I allà es va fer passar per una noia que venia sabons. A més, hi ha una cosa molt concreta amb aquesta noia, que tenia com 30 i pocs, però semblava que tenia 15. Llavors va passar per una civil francesa que no, allà no passava res. Va establir doncs, una relació de molta confiança amb els soldats nazis i bueno, els tios es van relaxar tant que fins i tot doncs, li van revelar secrets d'estratègia molt importants.
0: Mare meva, com amb la Genevieve, aquesta dona, que perillosa. I com els feia arribar als del PSOE, aquest grup?
1: Doncs aquí ve el que a mi personalment més m'ha fascinat de tota aquesta història i és que, clar, a veure si t'ho puc explicar bé, anem a fer un exercici d'imaginació. Ella teixia bufandes amb llana ben gruixuda i després al mig ficava un fil de seda molt finet que passava desapercebut quan algú mirava aquesta bufanda, no? I abans ella, entre cometes, escrivia el missatge en el fil de seda. I com ho feia? Doncs feia servir nusos. Feia nusos a distàncies concretes, de forma que quan els receptors tibant anaven traient el fil de seda de la bufanda, el col·locaven al llarg d'una porta on estaven marcades les lletres de l'abecedari i cadascuna a una polzada de la següent.
0: Però escolta, això és una obra d'enginyeria que em quedo, vaja, esmaperduda. Entenc llavors que mirant amb quina lletra coincidien els nusos podien anar desxifrant els missatges.
1: Exactament.
0: Em sembla molt
1: aquesta
0: fort.
1: Dona... Sí. Atenció, perquè es va prendre tan seriosament el secret que no es va dir a ningú. O sigui, fins al segle XXI no es va saber això.
0: No s'ha sabut això.
1: Sí, sí.
0: Doncs, Helena Sotoca, moltes gràcies per avui haver teixit aquí aquests secrets enmig de les dones i els dies. Tornarem a parlar amb tu, segur. I nosaltres ho deixem aquí, aquest programa fet per l'equip de les Dones i els Dies, que són Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Anna Iala, Helena Miquel, Nílvia, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.